0: tot de contenidors.
1: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos pel temporal, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. A conseqüència dels aiguats, el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels danys en la infraestructura.
0: Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar el govern d'aquest país a recuperar la zona del Mar Roig, que està ocupada pels rebels hutis aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat aquest dilluns punts estratègics, com ara la ciutat de Mocha, amb l'objectiu de lliurar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els rebels hutis, per la seva banda, asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i l'aeroport de la capital, Riad. El Premi Nobel de Medicina d'aquest any és per a tres científics, un americà i dos alemanys, que han desenvolupat una manera d'utilitzar la llum per activar i desactivar les cèl·lules nervioses del cervell.
1: La seva recerca ha permès entendre millor com funciona el cervell i estudiar malalties com l'Alzheimer, el Parkinson, l'epilèpsia i les addiccions. També obre la porta a nous tractaments per recuperar la visió. L'Institut Karolinska d'Estocolm, la institució que atorga el Premi Nobel de Medicina, considera que els tres científics han posat les bases d'una nova era de la neurociència amb una tècnica que ja s'utilitza en laboratoris de tot el món per entendre millor el cervell humà.
0: Esports, el primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
1: Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya a Split, a 3:15 del vespre, en la quarta jornada de la Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir.
0: I aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
1: També s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes és el Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys, i són candidats a tres jugadors del Barça, Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
2: Fins aquí les notícies.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I visca el

0: La Renaixença. El velcro és un invent...
1: És un invent increïble, el velcro.
0: Ho és, sí, senyor.
1: Molt ben parit, el velcro.
2: És increïble, sí. Però millor que no l'hagis de fer servir massa, també.
0: Per què?
1: Què vols dir?
2: Bueno, vols dir? A veure que aquí portes sabates així amb velcro... Bueno, vull dir que és... Bueno, ja ho sabeu, què vull dir?
3: Què? Digues.
2: Bueno, que si vas sabates amb velcro...
4: Bel, també, no t'emmerdis. No. No, perquè et fotràs el lobby del velcro en contra.
2: Ja.
4: Començaran a trucar a TV3.
2: Ja, sí, això és...
4: El CAC... Trucaran al Peyu,
0: sí.
4: Li diran si no fots fora el fel que s'ha ficat amb el ventre no t'anirem a veure el teatre.
0: Ara,
4: sí.
0: Ara.
4: Són molt poderosos el lobby.
2: Doncs no dic res.
0: No dic res.
2: No,
4: millor que no.
2: Ja m'heu entès.
0: Sí que és veritat que sabates amb velcro, segons quina edat, bueno, si voleu podem jugar a ser políticament correctes tots i fer veure que no.
4: Sisplau, juguem-hi. Sisplau.
0: Ai, que si tu tens un judici un dia i el teu advocat es presenta amb unes sabates de velcro, pensaràs, aviam si no tornaré a veure la meva
4: família. Pensaré, és d'ofici. Segurament és d'ofici.
1: No, a veure, és que són ben curts la gent que va amb sabates de velcro.
4: Home, no! Ah, la merda, la metàfora, ja! Vinga, cancel·lats tots.
3: Us he de dir que jo ara mateix vaig amb sabates de velcro.
0: Mira,
1: ja està tot dit.
0: Per cert, escolteu, tècnicament velcro no és correcte, eh? En català hauríem de dir beta adherent.
4: Sí, beta adherent. Mira, tu ves el Bershka, eh? I demana unes sabates amb beta adherent.
0: Sí, a vegades sabates ja els hi costa entendre. Vull unes sabates del 42 amb beta adherent. I la noia. Vull

0: Allò quan passa.
1: Sí, allò, sí, allò passa. Sí. A vegades es fot un merder que val més rapar el gos al zero, eh?
2: A mi...
1: Et queda el gos allò... Bueno, una
2: a mi això, Peyu, em passa amb els pèls del pit.
0: Què dius?
1: Se t'enganxen boles de planta.
3: Però...
2: Sí, perquè...
0: Però, a veure...
2: No, de veritat, perquè però... jo vaig pel bosc despullat.
3: Ah, vas despullat.
0: Primer, per què vas al bosc despullat?
1: Despullat complet o sense samarreta?
2: No, no, amb boles, amb boles.
0: Bueno, oi... Encara rai que només se t'enganxa el pit, ja t'ho diré.
2: Bueno.
1: És que és ell que s'està complicant perquè el guió deia sense samarreta.
3: No, però la imatge del xuriguer despullat...
2: És que el guió està mal fet.
3: No.
2: Perquè és que hi vaig de veritat, amb boles.
1: Sí. Despullat pel bosc.
2: Sí, els dits de lluna plena.
1: Se t'enganxen les boletes aquestes.
4: I no se les treu, eh?
2: No,
4: se les treu. No. Els porta tot l'any enganxades.
2: Sí, però... Sí.
1: Bueno, sí. Llavors, si un dia per algú veig la teva dona amb els pits ben vermells, és que ho...
2: Però tu per què collons hauries de veure la teva dona amb els pits
1: vermells? No sé. Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. Ha convertit la xocolata en alta gastronomia i la pastisseria en una autèntica obra d'art. És campió del món d'una cosa que no és cap esport, sinó que provoca just el contrari, guanyar pes. És el culpable de creacions i elaboracions que són una temptació de dolç plaer pel nostre paladar.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Lluc Crusella! El Lluc, que porta una caixeta metàl·lica sota el braç, cosa que ha obert un somriure a tot el públic. Entenc que no hi guardes les fotos de quan eres petit, aquesta caixa. No.
2: Ni les galetes, tampoc, d'Andorra.
0: Hi ha xocolata aquí.
2: Aquí ja no hi ha xocolata per tots vosaltres.
3: Olé!
2: Va com il·lusió, però si no em portés també tothom diria. I la xocolata?
0: Exacte, exacte. A veure, bé que ho fan els polítics en els mítings, regalen entrepans de xoriço també a vegades.
3: Sí, vull dir sí, que, sí. No? Cadascú ho seu.
4: A veure si portes un dia un tio que vengui cotxes.
0: Mira, sí. Que s'aparqui un cotxe aquí per tots. Lluc, què has menjat avui per esmorzar?
2: Avui, podria... T'ho dic sincerament.
0: Sisplau.
2: Macarrons amb cap i pota.
0: No.
3: Un bou!
5: Sí, senyor!
6: Això està en el top 3 dels esmorzars.
0: Llavors, la xocolata és el de menys.
2: La xocolata, ja, per berenar. La tinc una mica...
0: Macarrons i cap i pota.
2: Això és un plat que... Jo tinc un cosí que té un restaurant i un dia tenia allà macarrons, tenia cap i pota, jo venia d'anar amb bici i li dic, hosti, si fem un match amb això
0: sí.
2: I per l'esport és perfecte, carbohidrats, el cap i pota, tal, i...
0: Perquè tu anaves per ciclista, això la gent no ho sap, potser.
2: Anava, però hi anava.
0: Bueno, però, cony, no, sí, vas a ser semiprofessional,
2: sí,
0: quasi.
2: Fins als 18 vaig competir i estava a la selecció catalana. I ara mateix el ciclisme és un hobby que ja té molta gent ara, però en aquells moments érem quatre gats que pedalàvem.
0: Anaves en bici quan la gent no hi anava, clar.
2: Ara.
0: Sí, perquè ara poder massa gent anar en bici.
2: Ara...
0: Complicat, eh? Molts de cèntims, les bicicletes, també.
4: Sí, ja ho sobretot les elèctriques.
2: Sí.
0: Bueno, i les normals, també, que també, les elèctriques també. Li trobo un motiu. Vale, és cara, perquè té un motor i te pedala.
4: Però és trampa, jo trobo trampa. No ho trobes trampa?
2: Tot té el seu moment. També crec que hi ha gent gran que a dia d'avui pot anar amb bici ara. I que no hi aniria.
4: Sí. És que no hi han d'anar, la gent gran, amb bicicleta.
3: Bueno, escolta, Xuriguereta, les aficions que té, és que vull dir...
6: Deixa-la estar, Xuri.
0: El que és important és no anar-hi despullat amb bicicleta.
3: Sí. Això sí. Mira, haig de mirar d'evitar-ho, però és que...
0: Lluc, i xocolata en menges o no?
2: Xocolata, sí.
0: Sí, eh? No li has perdut allò que dius?
2: No li he perdut. Sí que és veritat que jo ho veig com un producte més al dia a dia. Potser no em genera el que, quan porto xocolata a algun lloc, el que genera la gent, no? Aquest uau. I...
0: Sí.
2: Però sí, en menjo i en menjo.
0: I quan descobreixes que això serà el teu ofici i no anar en bicicleta, per exemple?
2: Doncs mira, va ser un moment molt clau, va ser amb això, 18, 19 anys, jo m'agradava la gastronomia i aquest meu cosí treballava en aquell moment a Can Jovany i em va dir, vine a passar un estiu aquí, veuràs si t'agrada o descartes la gastronomia.
0: Si no t'agrada, ho veuràs de seguida.
2: I just em van ficar la partida de postres i ja veia que realment, o sigui, durant l'àpat la gent disfrutava, però arribava el postre i era aquest moment de felicitat, de celebració, de compartir, i deies, ostres, el que estàs fent amb les teves mans, la gent ho celebra, ho viu, i és realment increïble aquest ofici.
0: Això que a Can Jovany a les postres hi arribes justet.
4: Molt just.
0: Ja,
4: sí, inconscient, moltes vegades inconscient.
2: Inconscient i borratxo. Sí.
3: Ole.
0: I t'agradava, però, de petit la xocolata, sí?
2: Sí, sempre.
0: I hi ha tradició,
2: sí. La xocolata en general.
0: A banda d'aquest teu cosí que estava al restaurant i tal, a casa no sé si cuinava o fèieu pastissos,
2: no,
0: allò...
2: Sí, algo puntual, però els meus pares directament no són supercuiners.
0: No. La xocolata, eh? Escolta, engreixa o és un mite, això?
2: És un mite, 100%.
0: És un mite.
2: 100%.
1: A prima.
2: Una rajola de 100 grams, 70%, té el mateix sucre que un refresc.
0: Més.
3: Epa!
2: O sigui, per refresc podeu anar a rajola de xocolata sense
0: o sigui,
2: problema.
0: Pots quedar una rajola? Una rajola, en vés d'una Coca-Cola?
4: Una rajola és tot
0: sencera,
4: el...
2: Tota, de 100 grams, 70%.
4: Tot allò? És igual que una Coca-Cola?
2: A nivell de sucre, té 30 grams de sucre.
4: Si et menges una rajola de xocolata, portes bambes amb velcro, eh?
0: Sí.
1: Amb veta de tarit.
3: El paral·lelisme és bo.
0: Anem a lo gros. Tu vas guanyar el World Chocolate Masters el 2022. que és un mundial que he vist que es fa cada 3 anys, però és que no s'ha fet més des que el vas guanyar tu?
2: El van aplaçar a 4.
0: Ah, amigo. O sigui, de moment continua sent el millor xocolater del món.
2: Allà seguim en peu, en teories, a finals d'octubre d'aquest any.
0: Sí.
2: D'aquí no molts dies, d'aquí 20 dies.
0: Correcte.
2: Jo hi vaig aquest any com a jurat.
0: Com a jurat ja, eh?
2: Sí. No, o sigui, no et deixen participar a la segona edició, has de ser jurat, i d'aquí 4 puc tornar a participar.
5: T'aclaro nul. Declara nul.
0: Clar, i ho seràs 4 anys més.
3: Sí. Ah. Desert.
0: I... Si tu vas anar de jurat...
3: Si, dius...
2: si és veritat que tots els que han guanyat abans meu, ningú s'ha tornat a presentar, però jo volia fer-ho i em va dir, no, si la segona edició no pots, i has de fer d'aquí 8 representants.
0: Bueno, ja ho seguirem, d'aquí 8 anys ho seguirem. Quan s'ha tacut això? Com t'arriba la proposta? S'ha tacut a tu? Ho veus un dia? Et surt un anunci a l'Instagram? Com funciona?
2: No, aquí realment hi ha un comitè a cada país que busca pues, diferents candidats i hi ha com una preselecció aquí a nivell peninsular, perquè és o sigui, tot Espanya i Portugal.
0: Sí.
2: I hi ha una competició aquí i el que guanya aquesta competició té com pot anar a la final mundial. Pots decidir on anar-hi. I llavors són 18 països que competeixen amb aquesta competició. I són 3 dies de competició, són 22 hores totals, sí. Que està tot allà en directe i que passi el que...
0: Anem a parlar una mica d'aquell elefant, sisplau. Que tots el teniu al cap, i suposo, l'elefant aquell de 200 quilos. Quan decideixes que dius, bueno, vaig al concurs, em presentaré amb un elefant de xocolata?
2: Doncs mira, realment...
0: Per què un elefant?
2: Ja m'identifico poc.
0: Quants elefants hi ha a Osona?
2: Hauria pogut ser un porc, no?
0: Va, un porc de xocolata, oh, vale.
3: Sí. Mira.
2: Però realment va ser... O sigui, hi havia més proves. No només hi havia l'escultura de xocolata, hi havia postre, bombó, snack, petit furi, una escultura petita.
0: La gent li ha quedat l'elefant, la gent.
2: Totalment, perquè és la part visual. I jo volia que tot definís la frase, la senzillesa de les coses grans. Uh-huh. I volia fer un animal, i l'animal per mi que defineix més aquesta frase era...
0: L'elefant.
5: L'elefant. És molt ben triat,
2: llavors. I a partir d'aquí pues, també dona molt joc al final per la seva estètica i el que imposa. I...
0: Pues mira que tenia sentit al final, veus?
3: Sí, veus?
0: L'elefant, escolta. I això, allò no ho vas construir tot allà, vas portar coses...
2: L'elefant era l'únic que podíem portar parts construïdes des d'aquí, i ho vam pujar tot, es feia a París, i vam pujar-ho...
0: A l'avió, eh?
2: No, vam pujar en furgoneta fins a París. 16 hores, i patint bastant, perquè si...
0: Clar.
2: Si allà no teníem obrador, la que arrencàvem ja havies d'arrencar.
0: Hi havia pla B?
2: Hi havia pla B perquè em portava dos.
0: Dos elefants.
5: Dos elefants.
6: Amb dos furgonetes diferents, m'imagino.
0: Sí.
2: No, era un camió refrigerat.
0: Però si tens un accident i xafen els dos elefants.
6: Xafen els dos?
2: No, era... Pujàvem a 80, conduïa jo les 16 hores d'allà.
5: Ah,
2: doncs
5: conduïes tu.
2: Sí. Aquí li dones la responsabilitat perquè...
5: No, clar.
3: Si hi ha un accident, els elefants és el de menys, també us dic.
0: Conduint el lluc. Si condueix el pastisser, i llavors hi ha l'elefant.
5: Total. Al final ja s'ho menja algú, no?
2: L'escultura no.
0: No.
5: Com que no?
2: Les escultures van destruir...
6: No.
5: Doncs mira, Lluc, no em sembla bé.
2: No, realment, haig de dir que altres concursants la van desmuntar i se la van emportar. I jo, sincerament, un cop vaig guanyar... No recordo què va passar amb l'elefant.
0: L'elefant aquell ja estàvem celebrant.
2: Van venir 80 amics d'aquí a Osona, a París, i us podeu imaginar com va ser la festa.
0: 80 amics no els tenim junts tots els que sortim d'aquest programa.
2: Entre família, coneguts.
0: Ah, d'acord.
2: Gent del sector, però d'aquí...
0: Hi ha dotació econòmica del premi aquest o no?
2: Ridícula, però sí.
0: Quants cèntims?
2: Eren 10.000 euros.
5: Oh, ridícula! De tenir-los a no tenir-los,
0: són 10.000. Nano, que t'ha dit que va anar amb un tràiler fins a París i ja te'ls gastes 10.000 euros.
2: Sí, això és veritat. Sí, la logística i la preparació de tot, que va ser un any de preparació, va ser bastant molt més llavors.
0: Tu ets molt jove, eh? Quants anys tens ara?
2: 30, ja.
0: Bueno, ja. Clar, guanyes el campionat, el millor xocolater del món, amb 26 anys.
2: Sí,
0: i és, bueno, fins als 65 que m'he de jubilar, ara què fem?
5: Ara ja t'ho farà baixada, sí.
0: Clar. Sí. Si ja ets el millor del món amb 26 anys...
2: Bueno, sempre es pot anar construint. Llavors, a partir d'aquí, la responsabilitat jo crec que era, doncs, un cop guanyat, i el que m'he sentit jo és de dir, vale, ara anem a fer això en format producte i que ho pugui... disfrutar la gent.
5: Elefants petits.
2: I crec que... Sí.
0: Ara és el moment de fer els porquets.
2: Sí,
5: la meva àvia en tenia el recibidor.
0: De què?
5: D'elefants amb la
2: vidre.
5: Trompa.
2: De vidre.
5: Amb la trompa amunt, perquè donen bona sort.
0: Ah, sí?
5: Pensa-ho. Diria de negoci. Peyu.
0: Digues. Vols fer una pregunta?
5: Sí, descompta'm en un altre, que abans l'he fet sense...
0: Sí que ho he vist.
5: S'ha demanat per mi.
6: Hòstia,
5: que
6: és bona persona.
5: Sí. Molt bé. Que és bona persona.
6: Això, per què té tanta mania tothom a Twitter amb el bon nano que ets?
5: No, tothom no, eh? No. És un col·lectiu molt concret, Mercè, sí. No... Re, només dir-te molt ràpidament que t'assembles a Mathieu, un lateral esquerre que va tenir el Barça.
0: Tens raó.
5: Dit això, ara...
7: No segueixo el futbol.
5: La pregunta.
7: No. Cigarro, li faltaria el cigarro.
5: Eh?
7: I faltaria el cigarro.
5: Sí, és veritat, un lateral que fumava. Sí. Fa 4 dies, no dels 80. Bueno, a mi, una persona que no diré qui és anònima, no puc dir qui és, perquè si ho dic i després ho escolta, hauré de dormir al sofà, una persona que jo doncs, conec, però no diré qui és, li agrada molt la xocolata, menja molta xocolata. Sí. Però no menja xocolata d'aquesta que dius tu del 70%, sinó menja xocolata d'aquesta, fins i tot a vegades blanca, que diguéssim que porta molt més sucre que cacau. Oh. No? Kinders, buenos, coses
0: de que sí.
5: Llavors, tu això també ho consideres xocolata? I en el cas que ho consideris, quin és el mínim de cacau que ha de portar una cosa per ser considerada xocolata? Gràcies per davant braç per la resposta.
8: No, molt bona pregunta. Realment, si és xocolata, es pot dir xocolata i és xocolata legalment. Si no, és un sucedani. Sí. Hi ha molts casos al mercat que posen greix de coco, de palma, del que sigui, sucre i llet en pols, i li diuen
9: xocolata.
8: Un nom que tots coneixem.
5: O sigui, el Kinder Llavors, Bueno és xocolata?
8: Si el part que porta, una part del producte que porta és xocolata. Llavors, el mínim que ha de tenir és un 28% per poder-li dir xocolata. La xocolata blanca és xocolata quan el greix que porta és mantega de cacau.
9: 28%.
8: La xocolata amb llet també n'hi han de correctes i al final tot té el seu mercat. Hi ha la xocolata comercial, que segurament estan molt més carregades de sucre i són més planes, que té el seu mercat. I per mi la xocolata d'especialitat pues, intentem pues, que tinguin molta més potència de sabor, cuidar molt més. El cacau no és amarg. El que fa que sigui amarg són els excessos de torrat. Una mica com el cafè. El cafè d'especialitat i el comercial és la mateixa comparació.
7: Sí. Ah, bé, això.
8: El cafè comercial té un mercat i està correcte, però depèn quin... Ojo, si te'l veus sol i sense sucre.
0: Sí.
8: El cafè d'especialitat te'l pots veure sol i sense sucre i es pot arribar a ser dolç i tot. Amb la xocolata passa exactament el mateix.
7: Mira que bé.
0: Lluc, què fas ara, en el teu dia a dia? Perquè la gent es van quedar amb la idea aquesta del millor pastisser del món i ara amb què treballes? Què fas?
8: Amb què? Doncs nosaltres, després d'això, al cap d'un any, vam obrir el nostre projecte.
0: Sí.
8: Es veu que Ària Xocolata és una marca de productes de xocolata, una mica per donar...
5: Vendre.
8: Bueno, avui us ho dono, però...
0: Gràcies.
8: A la gent doncs, pugui disfrutar i pugui, sobretot, internament, fer aquesta pedagogia al paladar de la gent del producte, no? I tenim, doncs, al final del meu dia a dia, doncs, gestionar aquest projecte que tenim botiga a Vic i Andorra.
0: I segueixes una mica el dia a dia dels altres pastissers? O sigui, ara estàs preparant panellets, ja, diguéssim?
8: Sí, perquè, evidentment, també el punt de venda ens ho requereix i en breus ja acabem setembre i comencem
0: panellet. Panellet, què, el panellet?
8: El panellet...
0: Costa una mica, no?
8: Són aquells productes
0: no.
8: que...
0: No, t'agrada?
7: Hòstia, m'agrada molt, els de pinyons aquells... Hòstia, foto 34.
8: Jo també sóc fan de només del pinyo i coco, però si és veritat que són d'aquells productes que hem de remar molt perquè al final els
0: tenen. Jo tinc
8: molt...
0: una teoria que tot el producte que va acompanyat d'una tradició és que és dolent.
5: Sí. Vull dir, i una mica de postguerra,
0: per exemple, l'entrecot no necessita cap dia de... Avui mengem tots entrecot, és tradició. No, la gent per si sola ja el compra. Tot això, que els panellets, els polvorons...
7: Els polvorons, els polvorons
9: m'agraden molt.
0: No sé.
9: En menjo 34.
0: Sí. Sí. Quin és el pic de l'any, de la feina?
8: Nadal.
0: Torrons
8: és massa bèstia i la falera que hi ha per tot el Nadal és molt increïble.
7: Fas torrons de iema? Fas torrons de iema?
9: Home, m'agrada molt a mi.
7: Sí? Quin preu tens la rajola?
8: Depèn la mida, depèn la mida.
0: Llavors hi ha la Setmana Santa també, les mones de Pasqua.
8: Mones de Pasqua, si pocs, que comparat amb el desembre... Aquí... El desembre és un 70% de la facturació de l'any.
0: Imagina't.
5: Wow. Amb un mes. La mona de Pasqua feu marge aquí, eh?
0: Sí.
7: Però aquí...
5: No.
7: Estic veient que les tradicions, però el qui se'ls va inventar eren pastissers.
0: Clar. Sí. Cada tradició és algo relacionat amb menjar la pastisseria.
7: Exacte. Sí.
8: Però això passa aquí a Catalunya. Tenim una gran sort com a pastissers de que si no hi ha una cosa, hi ha una altra. I realment, però fora d'aquí...
0: No passa això.
8: No tant com aquí.
0: Escolta, ens podries fer una mona de Pasqua aquest any que ve, de la Renaixença.
9: La que vulgueu,
0: no?
8: Sí, la farem, la farem.
0: La ser trencada.
7: Sí,
8: no? La farem.
0: Si la fas, vine-la a portar.
8: Va.
0: A més, de fer-la, jo li...
9: No l'anirem a buscar, no.
5: Ens la portes, aquí.
7: La portes. Sí.
0: Ve aquí, el pobre nano, ens regala xocolata.
7: I el teu cosí que ens porti macarrons en canvi pot
8: acabar. També. Ja li direm.
10: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Lluc, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
11: Pere!
0: La paraula d'avui és curculla. Curculla. A, curculla, ocell migratori que passa els estius a zones d'aiguamolls del litoral mediterrani.
11: És bonic anar als aiguamolls de l'Empordà cap al maig per veure com s'aparella la curculla. Criden com els cèrvols.
0: B, curculla, zona pedregosa i alçada on es construïen moltes masies i que va donar nom a cases i cognoms catalans.
7: Per més actrius que hi hagi a Catalunya, mai n'hi haurà cap com la Montserrat Curculla.
0: O C, curculla, sinònim de petxina, closca de mol·lusc de dues valves.
12: Em va pintar despullada com el Leonardo DiCaprio Titanic. Jo només duia un penjoll aquí amb una curculla preciosa.
0: A, B o C?
2: Crec que se'n va cap al públic, eh?
0: No sé, no sé, no sé.
2: L'A.
0: L'A, eh? L'ocell migratori. Doncs la llangonissa... El públic avui tindrà xocolata, llangonissa...
3: Mira, mira que content.
0: Era la petxina, tu, una curculla. La C, una petxina. Llàstima. Bé, sortejarem la llangonissa entre el públic. Lluc Cruselles, gràcies pels obsequis. Gràcies per aquesta mona de xocolata que ens faràs i que ens vindràs a portar per Setmana Santa.
2: La farem, la farem.
0: I molta sort en tots els projectes i si tornes a participar al concurs de xocolater, de millor xocolater del món, que el guanyis una altra vegada.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
10: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. El programa preferit del teu besavi.
6: Heu de saber que l'enginyer suís que va inventar el velcro,
0: sí,
6: es va fer ben milionari gràcies a l'invent. A finals dels anys 60, començaments dels 70, l'empresa de George de Mestral va arribar a vendre prop de 55.000 quilòmetres de cinta de velcro.
3: Però són molts quilòmetres, això, eh?
6: Cada any,
3: 55.000 cada any, Mercè, vols dir-ho
9: tan bé? És més que una volta al món, això.
0: Ah, sí?
9: Sí, sí.
6: Com ho saps,
3: això?
9: Bueno, perquè això és veritat.
1: Ah, sí. Si fas la volta al món, quants quilòmetres són?
9: A veure, si fas la volta al món pel mig, per l'Equador, diguéssim, serien 40.000 quilòmetres.
0: Per què la saps, aquestes coses, Xuriguera?
3: Això anava a dir.
9: Bueno, això són coses que... Bueno, en aquest cas és perquè jo volia fer la volta al món a peu.
0: Sí,
3: a peu, eh?
6: Recordo. Ai, ai.
9: I m'ho vaig estar mirant.
0: Ah, molt bé.
9: Volia volta al món a peu despullat.
6: Bé. Molt bé, molt bé. I hem dit que l'inventor del velcro era un enginyer suís, en George de Mestral. Va patentar-lo als Estats Units l'any 1954. I cinc anys més tard, l'any 59, sabeu on va instal·lar la primera fàbrica de velcro a tota Europa?
0: Aviam.
6: A Catalunya.
9: A Catalunya! Visca Catalunya!
3: Lliure!
0: Oi!
6: Concretament, Argentona, al Maresme, és una fàbrica que avui en dia encara continua funcionant.
0: Fan velcro, Argentona.
3: Argentona, eh?
6: Abans estava instal·lada al centre del poble, la van enderrocar i ara estan amb...
0: Feia molt soroll.
7: El torno de nit era... No es podia dormir.
0: Els veïns es queixaven.
7: El torno de nit era mortal.
1: Doncs el velcro també pot servir d'inspiració.
6: Ah, sí?
0: Apa. Per què?
1: L'any 1985, la banda texana ZZ Top, us sonaran, són aquells de les barbes generoses... En Joel, fidel seguidor.
5: No, sóc fidel seguidor de ZZ Top. No ho semblo, però sí.
1: Doncs et sonarà la peça Velcro Fly.
5: Home, tu diràs Velcro Fly.
3: Exacte. Ja es veu que sí, eh? Ja es veu,
5: home.
3: Sí.
5: Velcro Fly.
1: La té al cap. Yeah. Doncs sí, en efecte, es van inspirar justament amb el velcro. Durant aquella època es veu que l'empresa de texans Levi's estava començant a innovar en els seus pantalons, col·locant justament el velcro a la part de la bragueta.
6: No, home, no.
3: Ah, sí, home,
1: sí, sí, sí.
0: Això no es fa i seria molt pràctic.
3: Això jo havia tingut.
0: Havies tingut texans amb velcro a la bragueta.
9: És per gent curta, això.
3: Sí, però això ja és molt curta.
1: La qüestió és que el cantant de la banda, aquella circumstància, aquella innovació tecnològica...
5: Billy Gibbons.
1: Exactament, exactament aquest. Doncs li va semblar que aquesta innovació tecnològica era una cosa increïble, extraordinària, de la mateixa manera que li va semblar...
0: És que jo no hi havia caigut mai. I trobo que seria molt pràctic.
3: És molt pràctic, eh?
1: En aquest cas, va escriure justament la peça Velcro Fly, que vol dir bragueta de velcro, i el desplegament líric de la peça el que fa és enaltir la circumstància de l'accessibilitat que possibilitaria el velcro, la ràpida obertura i la ràpida possibilitat d'arribar a l'objecte que resguarda rere la bragueta.
0: Sí.
1: I així us podeu imaginar que no és una
3: per
1: peça...
3: Per follar, vols dir, no,
0: Arnau? Sí, em sembla que sí.
6: Ho trobo molt sexy.
3: Mare de Déu, quantes paraules fetes servir per res.
1: No, doncs la peça discorre a través d'una reflexió sobre aquesta qüestió de caràcter més prosaic.
0: Sí.
7: tècnic.
0: Sí. En sap de cosa.
7: Molt. Hòstia, té un rato, Arnau, quedem i m'expliques... Convido a sopar, m'acabo.
1: No, jo no vaig a sopar.
0: Escolta, però tot això ho saps de memòria?
1: Tinc tot aquí.
0: Tot aquí.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, anem a disseccionar la braqueta, anava a dir.
2: No, la... no el velcro. Si vols te la dissecciono, no, Peyu, però... Si vols que disseccionem el velcro, deixa'm preguntar-te abans una cosa, que crec que és una pregunta que diu molt, de, la resposta diu molt de la persona. Tu, de quina banda del velcro ets, no? Mm. Quina és la teva banda del velcro preferida, la suau o la rugosa?
1: Ah, la que és com de plàstic o la de...
2: Clar, hi ha una que és més suau, que és la pelucilla.
1: A mi m'agrada més la dels passar l'ungle pels ganxos aquells.
2: Ho sabia.
1: La forta.
2: Saps què vol dir això?
1: Què vol dir?
2: Vol dir que ets una persona molt sensible, que fa sense servir l'humor per protegir-se.
3: Peyu. Un dia t'hauríem d'analitzar...
2: Sí, és el psicòleg.
1: Ja hi aniré, ja hi aniré.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Aviam, jo a una illa deserta evitaria el velcro per el tema de la sorra.
1: Sí.
2: La sorra és el gran enemic del velcro,
1: sí,
2: a la que si t'hi posa sorra, la capacitat d'enganxar perd moltíssim.
1: Sí.
2: Això ja us deveu haver passat
4: Mare
2: a tots.
4: Mare de Déu.
2: A tu, Xuriguera, no, que vas despullat. Clar, tu, el velcro és una cosa que no coneixes.
1: És que el velcro es va desgastant, sempre.
2: Es va desgastant. Però, clar, la sorra també és fotuda. Llavors, en una illa deserta, si ja hi ha molta sorra, perquè què és una illa deserta, al final? És platja, palmeres, la clàssica, eh? Si anem a la illa deserta, platja, palmeres... I, com a molt, hi pot haver una muntanyeta al mig de l'illa. Normalment hi ha una mica de muntanyeta,
1: sí,
2: no?
1: I una palmera.
2: Sí, i una palmera.
4: Si estàs de llet, estàs asfaltat.
2: No, és una illa deserta, no pot estar asfaltada.
3: No.
2: Mai.
3: No, mai.
2: És impossible, d'acord? A no ser que estigui deserta perquè hi ha hagut un drama molt gros.
1: Sí.
2: Però no...
3: Un virus.
2: Potser estem fent molt arbori, això.
4: Val.
2: Llavors, què passa? Tu vas a una illa deserta, sí, portes velcro, dius, merda, a la platja no puc estar perquè se'm fotrà el velcro a la merda. Puges la muntanyeta,
1: sí,
2: i aquí la tenim liada. Perquè què passa? Puges la muntanyeta, vas pujar la muntanyeta i que t'hi trobes? Una cova, eh? I tu, que ets gilipolles, què fas? Entres a la cova. I què hi ha a la cova? Calaveres.
3: Ah.
2: Sempre hi ha calaveres. Llavors, què fas? Eh? Dius, no, gira cua. No, ets idiota, perquè ens coneixem, Peyu,
1: sí.
2: I tires endavant
1: de la cova.
2: Vas entrant
1: endavant, vas entrant.
2: Fins que què trobes? Un monstre gegant, que fa 1000 anys que està dormint allà, i el despertes i et mata.
1: Clar.
2: O no només a tu, sinó a moltíssima més gent, milers i milers de persones que perden la vida per culpa d'aquests idiotes.
1: Però no era deserta, l'illa.
2: No sé.
1: Quina gent?
2: No, gent de les illes del voltant.
1: Ah, val,
2: perquè aquell monstre és un drac enorme.
5: Vola. Que l'has despertat, es desperta de mala llet.
2: I tot per culpa del velcro.
1: Correcte.
2: Vale.
6: Jo m'he portat. Utilitat com a joguina sexual.
2: Aviam, mira, això potser t'interessa a tu, Fel. El velcro pot ser una molt bona solució per la gent que és sadomasoquista,
4: sí,
2: vale?
4: Sí, sí.
2: Però també és molt prudent.
4: Ah, jo soc.
2: Ja entendràs per què.
4: Aviam.
2: Segur que n'hi ha de gent així, o sigui, sadomasoquistes assenyats.
1: Sí.
2: Dir, sí,
1: els catalans.
2: Sado sí, però amb seny, no? Vale. Llavors, en comptes de lligar-te doncs, amb cordes, manilles, cibelles de cuir, coses que costen de treure...
3: Coses castellanes.
2: Clar, doncs ho fas amb velcro i zero problema.
3: Molt bé.
2: Zero problemes. Tu imagina que estàs allà fent el marrano, vale, amb una altra persona, ja estàs de quatre potes, lligat de mans, de
1: amb
2: peus...
1: Amb velcro.
2: No, espera't. I aquesta persona li agafa una angina de pit. Oh, i es mor.
5: Ai!
2: Et quedes allà, lligat de mans i peus, amb una pilota segurament vermella a la boca.
1: Sí, sí.
2: No pots ni parlar.
4: Jo la tinc groga.
2: I allà, tu la tens groga, per exemple, mira com allò que
4: sí,
2: tens
4: sí,
2: aquí.
4: Sí,
2: posa-t'ho a la boca, si vols. Posa-t'ho. Així, així estaries.
4: No puc obrir gaire la boca.
2: Clar, perquè tens aquest problema. Bueno, doncs llavors, què passaria? Que no... Ve la policia al cap d'hores i que et trobin d'aquella manera.
1: Molt lleig.
2: A quatre potes.
1: En canvi, amb el velcro...
2: En canvi, amb el velcro, tu, còmodament, dius, va, que s'ha mort. Bueno,
1: li treus el velcro...
2: El camp... Ni no truques a l'ambulància ni res.
4: Jo trobo que el velcro t'ha tret unes històries de dins teu.
2: Sí, és una secció que a mi m'està... És millor que anar al psicòleg, de certa manera.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Bueno, jo veig, que com a molt pot ser una arma dissuasòria.
1: Dissuasòria.
2: Dissuasòria. T'imagina que tens un conflicte amb algú pel carrer.
1: Sí.
2: Una discussió de trànsit, en el meu cas, que sóc un conductor colèric, ja us
1: ho sabeu. Ets d'aquests que s'enfaden?
2: Quan... Molt.
3: De veritat?
2: Tot m'ho prenc personal.
3: M'ho
2: prenc personal. Sí, però ho canalitzo tot aquí. Després, fora, sóc una persona venuda a Déu.
1: Excel·lent.
2: Vale. Allò que baixes del cotxe, disposat doncs, a estomacar-te el que faci falta, i jo veig que l'altra persona porta bambes de velcro i paro.
1: Ah,
2: que sé que allà hi ha un problema cognitiu o del tipus que sigui.
1: Sí. Ja.
2: Això també un mètode de tortura tipus Guatemalaia molt llarg de fer servir, d'aquests que van minant la moral de l'enemic molt a poc, que és, tu estàs en un conflicte armat,
1: sí,
2: tens un presoner, li vols treure informació, tanques una habitació, el tio no confessa, dius, vale, doncs farem la tortura del velcro. I amb la part rugosa del velcro li comences a fregar pel front. Oh. Tot el rato, 24 hores
1: al front,
2: dia.
1: Al front, anar-li fregant, eh?
2: Tot el rato, raca, raca, raca, raca, raca, raca, raca. Al final cantarà. Cantarà encara que sigui innocent, cantarà.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Utilitat metafòrica.
2: La més evident, no? Vull dir, el Joan... saps aquell, jo què sé, que es pensa que les esteles dels avions ens fumiguen?
1: Sí, sí. Hi ha gent que ho diu.
2: Aquest porta bambes amb velcro.
7: Sí, sí, tant.
1: Ah, val,
2: això seria la metàfora,
1: vale,
2: no?
1: Com per dir que no és massa aviat.
2: Com per dir que és... Que és...
1: Sí.
2: Passa res. No?
1: Sí, sí.
2: També pot representar, metafòricament, la idea del velcro, una unió poc sòlida.
1: Sí.
2: Per exemple, Junts pel Sí... Te'n recordes?
1: Sí, sí.
2: És un partit de velcro, sí, de certa manera, no?
1: Junts pel Sí era el que juntava...
2: Tothom.
3: Lluís Llach.
1: Esquerra Republicana, Convergència...
2: Toni Espadaler devia haver allà, fins i tot.
3: Bueno, Espadaler...
2: No, Espadaler...
7: Estivien Romario, em sembla.
2: Romario, de Sousa, Bebeto, fins i tot. Bueno, la Porta...
1: Sí, sí, tothom.
2: Aquell, el
1: jo vaig anar a actuar una vegada per Junts pel Sí.
2: Per qui? Pel Joan Laporta?
1: Junts pel Sí feien un acte a Sabadell de presentació.
3: T'ho van pagar, això?
1: No em van pagar res. Com que era una cosa que jo vaig considerar que era com transversal i que unia tothom, vaig acceptar i dic, va, doncs vinga a actuar. Sí. I vaig fer 10 minuts i vaig baixar, i llavors jo donava pas a Artur Mas.
2: Sí.
1: Dic, allà us deixo amb Artur Mas.
2: Carai.
1: Perquè m'han dit...
3: Era la vedet?
1: Sí, Artur Mas.
2: Tu ets el taloner?
1: Era el taloner d'Artur Mas. I vaig baixar i la de protocol em va cardar una bulla que em va dir, no pots dir l'Artur Mas, has de dir el president, el molt honorable, no sé què. I vaig dir, escolti, aquí he vingut gratis, m'ho deixo dir com vulgui.
7: Ara.
2: I si ara t'imagina't que tornessin a fer el Junts pel Sí?
1: Sí.
2: Tu ara tornaries a actuar-hi gratis?
1: Ara, vistes la... Gràcies, Joel!
0: Propaganda del segle XIX.
8: Hola, sóc el Facundo del Vagabund. Aquest anunci és per dir-vos els llocs on seré els següents dies. Si us sobra una mundadeta... Bueno, els dilluns i els dimecres seré a la plaça del Carbó, al costat d'aquella botiga de licors. Els dimarts i els divendres seré pel centre, a la vora del mercat, i la resta de dies aniré a alguna cantonada, a l'avinguda principal, al costat d'aquells que van disfressats de pallasso, que són els malparits perquè fan competència deslleial.
9: Nota de l'emissora. Les opinions dels nostres anunciants no tenen per què ser les mateixes que les nostres.
8: No, però ho heu apuntat bé? A veure, us ho repeteixo. Els dilluns...
9: Ja està entès, Facund. Segur que ho han apuntat, no cal repetir-ho.
8: Home, no, no repetir-ho. He pagat per un anunci i el puc pagar amb el que vulgui, castado. A veure si em vindràs tu aquí a tocar el que no sona.
9: Facund, potser pots invertir els segons en altres... No ho sé,
8: No, que tu no em manes. Que tu qui ets? Jo em gasto els segons amb el que vulgui. Pija, que ets una pija.
9: Pija? M'has dit pija?
8: Sí,
9: no, escolta, una mica d'educació, Facund.
8: Vindràs a tu parlar de l'aspecte, tu.
9: Sí, respecte.
8: Tu, que l'altre dia vas passar per davant meu i un d'amoladeta de merda em vas deixar. S'ha suposat donar consells d'educació, va. Bruixa.
9: Jo, bruixa?
8: Madepa.
9: No, ets un maleducat. Un maleducat.
8: Molt bé.
9: No, prou, ets un brètol.
10: Facund el Vagabund.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
1: Oita.
9: Aquesta és la Lluna, que és una Cavalier King Charles Spaniel.
1: Ah, va,
2: perdona, que no ho he...
3: És molt llarg, això.
9: Té molts títols, aquesta.
1: Li han posat un nom molt llarg, però no dic que és un petaner de cocker.
2: Sí.
9: No, és de raça, tu.
1: Ah, sí?
9: És de l'Enric, és de San José, Califòrnia.
3: Oh,
9: i... Sí. És una gossa viatjada.
3: I ens escolten des de Califòrnia?
1: Sí.
9: A veure, sí.
1: És més car des d'allà.
9: No, el que passa és que ella està molt acostumada a anar amunt i avall amb avió, eh?
3: Ah, molt bé.
9: Vull dir que potser ens escolten des d'aquí, des d'allà mai se sap.
3: Mai se sap, això.
11: Sort que està acostumada als avions perquè la portem a passejar per un d'aquests aparells. I us avanço que s'hi estarà una bona estona.
1: Avui passegem el gos per Alger, Algèria. És 24 de desembre de 1994.
9: Mira. Ai, mira, fa 4 dies.
1: Sí. Bueno, per molt 2026.
9: Bueno, sí.
1: Quasi fa 30 anys.
9: Ai,
11: estimats passatgers del vol 8969 d'Air France amb destinació a París, els informem que d'aquí pocs minuts ens enlairarem.
1: Som a punt d'enlairar-nos cap a París. És el moment en què la gent que ens fa una mica de por volar...
3: Et fa por volar?
1: Jo sí. L'enlairament és el que ho diu... Sí.
2: Passes malament, eh?
1: Passo malament, a diferència de la Lluna.
3: I t'aprens alguna cosa?
2: Mira, tres diazepans...
1: Sí.
2: I voles on calgui.
1: Ah, sí, sí.
3: Tampoc no, es tracta de morir, eh?
2: I un whisky.
1: Tres diazepans i un whisky...
2: Escolta'm,
1: i no em fa
2: com
1: por
2: si
1: volar.
2: Has de fer la volta al món, eh?
7: I baixes la ventanilla i tot de l'avió.
2: Home, tu ho diràs.
3: Apoyes el braç.
1: Ens han dit que l'enlairament és immediat, però s'endarrereix per algun motiu que no coneixem. Està, no s'enlaira, això, tu, no sé què passa.
11: Estimats passatgers d'Air France, l'enlairament s'està demorant més del previst per causes alienes a la companyia. Els preguem paciència.
8: No, a mi no em pregui paciència ni pregui res. Ai, jo he pagat un bitllet de primera classe per alguna cosa.
1: La situació fa estona que dura i l'espera s'està fent incòmoda. Preguntem i ens diuen que el retard es deu a unes comprovacions de la policia algeriana.
11: Estimats passatgers, ja ho han sentit, haurem de posar-hi paciència.
8: Paciència, paciència. Va, mama! Viatjant en barco, almenys aquestes coses no passaven. A vegades s'enfonsava i morien 3.000 persones, però per almenys salpaves puntual.
1: Sí.
8: Sabies quan sorties.
1: Bueno, no sé què dir-te, eh?
8: Ah, no?
1: Jo vaig agafar un ferri una vegada a Gènova per anar a Barcelona, Gènova a Barcelona,
3: sí.
1: I vam sortir potser amb 8 hores de retard.
5: Apa, aquí.
1: Sí, bueno, una bestiesa.
2: És la teva experiència, Peyu.
1: Bueno, jo t'ho dic el que hi ha. És això, estàvem allà.
3: Gènova, mira.
1: Vam, amb la meva xicota anàvem en furgoneta i vam dir, tornem en cotxe o agafem un ferri? Vam dir, agafem un ferri que arribarem abans. I vam arribar més tard.
2: Doncs vam agafar ferri, el cotxe.
1: Bueno, no,
2: va, no.
1: Una cua per entrar allà al ferri. Uns cotxes sí, d'aquells sí. Que porten a sobre... La...
7: I camions, hi havia camions.
1: Camions, hi havia furgonetes, amb furgonetes a sobre. Moltes coses a sobre. Molt alt, molt alt.
3: No hi vas mai, doncs, mira, sort com ho has dit.
1: I una pudor. I, ui.
2: Però Gènova és maco, almenys.
1: Gent menjant pipes dins del barco.
2: No, és maco, Gènova?
1: No, Gènova no té res.
2: Va ser el primo,
1: per això marxava, per això marxava. Sí. Després de molts minuts d'espera, trobem els culpables del retard. La policia.
2: Bueno, no falla. No vull dir res, però és que no falla.
12: Policia!
3: Policia!
12: Policia!
3: Aquí la policia.
12: Som policia, policies de veritat,
3: Som policies dels bons, dels de veritat.
12: Ah,
3: sí? Sóc el policia bo.
1: Vale, vale.
3: Sóc de veritat.
1: Hi ha quatre policies de paisà.
3: Bueno, aquí n'hi ha dos.
1: Sí, eh?
7: Els altres dos no parlen.
1: Vale, vale.
3: Sí.
1: A l'avió, són a dins l'avió aquesta gent i estan demanant a tothom que s'identifiqui.
3: Sí.
12: Va, tu, identifica't.
3: Vagabund!
12: Gallard!
8: Mala!
3: Tu, identifica't!
8: Facund!
3: Facund!
12: Soc
3: un policia de veritat, jo! Identifica't, on vens?
8: No ho sé.
12: Tanqueu les portes!
1: Les maneres de fer de la policia són molt estranyes. Sí. Tant que un passatger que resulta que és un policia autèntic els hi pregunta qui són i què hi fan allà.
12: Què? Què passa? Que dubteu de nosaltres?
3: Què passa?
12: Que ens esteu dient mentides?
3: Eh?
12: Què passa?
3: No, m'estàs dient mentides? Soc un policia de veritat, eh?
12: Som de veritat, eh?
3: Passa que vaig de paisà.
1: Aviam, ser policia de paisà no treu que hagis de portar una identificació a sobre. I això és el que acaba de delatar aquells homes. Efectivament, no són policies.
12: Vale, d'acord.
1: No ho sou, eh?
12: No som policia. Som terroristes.
3: Som terroristes. Què tal?
12: Què?
3: Som terroristes.
12: Què?
3: Ei.
12: Què? Us sou gràcies.
3: Us heu quedat parats, eh?
8: Hola, terroristes.
3: Ara esteu segrestats.
12: Ara.
3: Ah, tots,
12: ara
3: eh?
12: Ojalà fossin policies.
3: Aquests del públic que riuen també estan segrestats.
12: Tots, eh?
3: Sí. I ara què?
1: No.
3: I ara què? No fa tanta gràcia, eh?
1: No. El panorama ha girat com un mitjó.
3: Ara.
1: Ni la lluna, acostumada als avions, com està, s'havia trobat amb un segrest. Està atemorida, com tots els passatgers.
8: Bueno, doncs mira, jo no estic atemorit. El que estic és fins als collons que l'avió no és en l'aire. Que no se'n recordeu de quin dia és? Que avui és Nochebuena?
1: És veritat, 24...
8: És que és Nochebuena.
1: No es diu Nochebuena, perdoni.
3: No es diu.
8: No. Resulta que ens posem exquisits amb el català.
1: Bueno.
8: Doncs mira, nit bona.
1: No, tampoc.
8: Nit bona, tant me fot.
1: No és correcte.
8: Jo tinc coses a fer.
1: És la nit de Nadal.
8: Jo demà dino amb la família, eh?
1: Sí.
8: Que no sóc espanyol, que jo no sopo. Per les 24 de la nit no sopo. Un iogurt i a dormir. Però demà sí. I no hi arribaré.
3: Poder-ho.
1: Toques la cimbomba?
8: No toco la cimbomba. Evidentment que no toco la cimbomba. I menjo gambes.
1: Què? Menjar gambes és de castellà?
8: És totalment de castellà. No s'ha de menjar peix per Nadal. Res de peix.
1: Què s'ha de menjar?
8: Canelons el dia Sant Esteve, escudella i candolla el dia Nadal. I torrons. Com a molt, si vols fer uns canapés de salmó, com a molt.
3: Sí que és veritat.
8: Tonteries aquesta,
1: eh? Però ara, el còctel de gambes?
8: Còctel de gambes és menjar de prostíbul. Estic perdent el personatge. Començo a ser jo. Ja t'aviso, Peyu.
1: Bé, cal dir que aquest passatger no és l'únic que té pressa per enlairar l'avió. Els mateixos segrestadors fa estona que exigeixen que s'iniciï el vol, però les autoritats han estat alertades del segrest i han bloquejat l'enlairament.
3: Què? Qui s'ha xivat?
1: Algú.
3: Què, però... Que és un dèner, qui és el que li fot un tret?
12: Però, què dius, home, què dius? No fotis així. S'ha de tenir psicologia, tia, s'ha de tenir psicologia. O sigui, el que s'ha xivat, saps? Us prometo... T'ho has de dir. Qui s'ha xivat? Us prometo que no us farem absolutament res, saps què vull dir?
3: Ah, vale.
12: O sigui, a veure, qui s'ha xivat? No us farem res. Has sigut tu?
3: Escolta...
12: No passa res, digue-ho. No passa res, s'ha xivat. Siguem valents, saps? Deixis. Digues,
3: una cosa que no entenc.
12: I
3: si ho admet, què fem després?
12: Després li fotem un tiro.
3: Ah, vale. Ja ho he entès, ara.
1: Els segrestadors van molt forts, eh? I ho demostren aviat. El policia, l'autèntic, que els ha descobert, es converteix en la seva primera víctima. Oh. L'han executat.
2: Carai, quin caràcter, no? Tenen el...
1: Sí.
3: Això sí que ho tenim, eh?
1: Ja ho han dit, que eren terroristes. Sí. Ho han dit, eh?
3: Som terroristes.
12: Som d'hòsties, eh?
1: En aquests moments, el panorama és el següent. Hi ha 4 segrestadors armats amb metralladores i explosius retenent un avió que porta 229 passatgers.
3: 28.
1: Val. Sí. No. Vostès porten els números.
3: Oh. Jo...
1: Sí.
12: De la mania de comptar-ho tot, eh?
1: Sí.
12: Ho compta tot, eh?
1: Tot. A canvi d'alliberar alguns hostatges, els segrestadors exigeixen l'alliberament d'uns presos i que l'avió voli fins a París, on pretenen fer una roda de premsa.
12: Aquí el meu personatge està molt bé.
3: Sí, senyor.
12: Sí. Ben vist. A París, saps? A la Torre Eiffel la fotrem.
1: Farà una roda de premsa allà a París.
3: M'agrada com diu la Torre Eiffel.
12: La Torre Fiel.
3: Fiel.
12: La Fiel. Aquella torre que tenen de ferro.
1: Sí. La teva.
12: La meva. La Torre Fiel.
3: Vaig anar a mirar una vegada, sí. I aviam si els imants s'hi enganxaven, i sí, eh?
1: És ferro, jo, eh?
3: Sí. No, és que no m'ho pensava, perquè un no serà de plàstic.
2: Vas anar amb un imant a la Torre Fiel.
1: L'avió no s'enlaira perquè la policia prepara una operació de rescat. Ha immobilitzat l'aparell per poder actuar immediatament, allà mateix.
13: Ah, molt bé, ara immobilitzant l'aparato. Bueno, doncs ja veig que jo el Nadal ja no el passo a casa, per primera vegada a la vida.
1: Molt trist.
13: La meva mare, bueno, tindrà un disgust que encara... Bueno, morirà. Morirà la meva.
1: Escolti,
13: ja pots sumar una víctima.
1: El que em sorprèn és que...
13: 329.
1: Sembla que la seva mare sigui viva, sí. Encara, a la seva edat.
13: No, perquè s'ha cuidat sempre molt.
1: Vale.
13: La mala folla la manté.
1: Hi ha gent que pagaria per ser segrestada per Nadal, també us ho dic, eh? Hi ha gent que per no passar el Nadal a casa.
13: Quina edat es pensa que tinc vostè?
1: No ho sé.
13: Jo tinc 24 anys, eh?
1: Passen hores 24. I hores i la negociació entre la policia i els segrestadors està enquistada. Ningú mou un dit. Les autoritats no permeten que l'avió s'enlairi. A més, a la torre de control ha advertit els segrestadors que l'aparell no porta prou combustible per arribar fins a París, així que no té sentit enlairar-se.
3: Tu, què fotem? No es veu que no tenim prou benzina, eh?
1: Què dius?
3: No, és que no arribarem a París.
1: Home, sí.
3: No, que... És que si ens parem amb una benzinera d'aquestes de l'AP7 a repostar, ens costarà un ull de la cara.
12: Estem
1: a
12: fer.
1: Entre una cosa i l'altra ja ha passat un dia. És Nadal i seguim a l'avió, tu.
13: Ah, no, l'escudella! Ah! I no tenim escudella!
3: Calleu!
12: Sisplau!
13: Mira com veuen els peces
3: en... Infidel, que ets un infidel!
1: La situació és tensa i les autoritats pensen idees a la desesperada. Intenten tocar la fibra sensible d'un dels segrestadors. L'han posat en contacte amb la seva pròpia mare. Aquí ha estat bé la policia, eh?
3: Sí.
1: Han anat a buscar la mare del segrestador.
2: Ara.
1: I li han dit, truqui al seu fill, sisplau.
14: A veure, nen, escolta, mira, sóc la teva mare.
3: Ah, la mare d'aquí.
14: Sí, la teva.
3: Què vols?
14: La teva, no, la de l'altra.
3: Ah, sí.
14: Sí, la de l'altra.
12: No, la seva és morta.
14: Sí.
12: La seva mare és morta.
14: Sí. No, la teva.
3: La teva està
14: molt bé. Escolta, nano, a veure, sí. M'ha dit la policia que sí. Estàs segrestant un avió. Que t'has begut l'enteniment o què te li et passa,
12: ara no puc parlar, estic...
14: Nosaltres t'hem educat així, carinyo.
12: Sí, ja ho sé.
14: Escolta'm una coseta, mira, és que ja en tinc ben bé prou, eh? Des que vas amb aquests amics nous, és que ja t'ho vaig dir.
12: No vagis amb aquests. Aquí hi ha una causa.
14: No vagis amb els del futbol, que són tots uns quillos.
12: No, parla tots en català. Hi ha motius ideològics.
14: Ni motius ni merdes. Què hem fet malament?
2: Ai, pobre.
14: Tu és que què hem fet malament? Per què no fas com un germà? I obres una botigueta de queviures.
12: Mama, penjo, eh, maca.
14: Quin disgust que li estàs donant al teu pare.
1: El pla resulta catastròfic. La trucada amb la seva mare, que és verídic, això, eh?
3: Sí,
1: això va relatar ara, verídic.
3: Ah, sí, eh?
1: La mare va trucar al segrestador. Doncs la trucada fa que el segrestador perdi els nervis i ho acaba pagant executant a un dels passatgers. Mira,
12: a mi si em toca gaire els ous.
1: Sí.
12: No.
3: Això qualsevol dia passa tu, Peyu.
1: El què?
3: Que cada dia et truca la teva mare, sí. Vull dir, qualsevol
1: dia... I un dia per nervis...
3: Mataràs algú del pare.
1: O un col·laborador, eh? Puc matar un col·laborador.
3: Un col·laborador, eh? I Joel...
1: Passa el dia de Nadal sense que hi hagi moviments. Ja és Sant Esteve. Portem 35 hores aquí tancats, eh? En un intent de desencallar la situació, els segrestadors utilitzen un passatger per fer de negociador amb la policia. Li fan anunciar a la policia que a partir d'ara els segrestadors mataran un hostatge cada 30 minuts. Això és molt maco.
3: Sí.
1: Truca. El segrestat, diu. M'han dit aquesta gent que cada 30 minuts mataran un segrestador. Ah, mataran un hostatge.
12: Explica.
1: I després?
12: I després?
1: El maten amb ell.
2: Ell
1: és el primer.
2: O sigui, el que es presta...
1: Exacte. El que ho anuncia, després de fer la comunicació, li disparen un tret.
2: No, perdona, Peyu. Has dit un tret i han sonat dos trets. I si no som rigorosos amb una cosa tan senzilla...
1: Imagina't el guarda.
2: Jo no sé com t'han donat un premi RAC. Encara no ho sé.
1: RAC, li has dit el premi.
2: Com es diu?
1: RAC.
2: RAC, clar.
1: Sense la S.
2: La S és de què seria?
3: Bueno, és perquè n'hi ha molts de premis. Sí. Llavors és RAC.
1: Tots tenim ganes de sortir, començant per la lluna. I la gossa està d'enhorabona. Just ara, les autoritats acaben de donar llum verda a la sortida de l'avió, però no fins a París. Primer s'haurà d'aturar a Marsella a repostar combustible. Quan l'avió arriba a l'aeroport de Marsella, tornen els problemes. Resulta que els segrestadors volen que l'avió reposti el màxim de combustible possible, però les autoritats només el volen carregar al mínim.
2: Bueno, és que aviam, no m'estranya el preu que va la benzina.
3: Clar.
2: Espero que no sigui dièsel. Com sigui dièsel, el dièsel està a 2 euros quasi,
1: Caríssim, eh?
2: Ah, no sé que vagis a una gasolinera barata d'aquestes.
1: A l'Esclat, jo vaig a l'Esclat.
2: Aquestes que no hi ha, ja no hi ha ningú. Que has d'anar tu amb la targeta i...
1: Sí.
2: Lleno.
1: Tu fas tu.
2: Lleno, eh?
1: No, lleno no, que està en català. Està en català i molt fort.
12: A l'Esclat està en
2: A l'Esclat, sí.
12: Sí, és veritat.
1: Molt fort ho fiquen.
12: Sí.
1: Has seleccionat sense plom 95. Pots un susto?
12: Sí, sí.
1: I estan...
3: Ho has fet molt bé.
1: És que estan una davant de l'altra i llavors quan tens un tio posant gasolina just a l'altre costat, li està donant... Li donen ordres amb ells, se creuen amb les teves. No. Saps què vull dir?
12: Cada cop criden més.
1: Jo trio dièsel i sento el de l'altre costat que diu: has seleccionat sense plom 95. I penso, no, jo he seleccionat dièsel. I et lia la màquina aquella. Jo tinc uns problemes grossos allà.
3: Tots siguin aquests, veio.
1: Prefixant sortidor.
3: Què?
1: Prefixant sortidor. Diu diverses coses. Una de les que diu cap al final és prefixant sortidor.
3: És ben bé que no hi anem mai.
2: Si vols anar fent el guió tal com el teníem...
1: Pot subministrar-se, és l'últim que diu.
2: No, clar.
1: Pot subministrar-se.
2: I gràcies.
12: I pot subministrar-se a gent que es fot el gasoil a la boca, pensant-se que ha d'anar per ell.
1: Per favor. Bé, el motiu de que uns vulguin omplir el dipòsit i els altres no és el preu de la gasolina, sinó perquè se sospita que els segrestadors volen convertir l'avió en una bomba voladora. Per això volen fer, saps? Anem a omplir-ho fort, això. Sí. Creuen que el volen estavellar contra el monument més emblemàtic de París, la Torre Eiffel. Ostres. Per això volen tant combustible, per fer que l'explosió sigui tan gran i potent com sigui possible. Clar. Enteneu?
3: Sí.
12: Escolta, que si surt bé el pla, ens fotran una pel·lícula, eh?
1: Doncs el pla no sortirà bé, ja us ho avanço. La policia, sabent els plans dels segrestadors i jugant a contrarrellotge perquè cada 30 minuts pot perdre un passatger, actua.
2: I ara, hora.
1: Envien les forces de combat a la pista d'aterratge on hi ha l'avió. En una operació llampec en què participen una trentena d'agents, s'endinsen a l'aparell utilitzant armes d'alt calibre i granades atordidores a tort i a dret. El festival de trets i explosions és increïble. Es disparen més de 1.000 trets i una desena de granades en molt pocs minuts. I atenció, perquè tot i que sembli impossible, les forces especials completen una missió de precisió quirúrgica.
2: Bueno, a veure, quirúrgica, Peyu.
1: Doncs sí.
2: Si això semblava un correfoc.
1: Doncs mira,
2: quirúrgica. No ho he vist gaire quirúrgic, perdona.
1: Aconsegueixen abatre tots els segrestadors sense que cap agent ni cap hostatge mori en l'assalt.
2: Ah, mira, doncs sí que és quirúrgic.
1: A banda d'algun ferit greu i dels 3 morts que hi ha hagut anteriorment, no pren mal cap altre civil. Aquella operació de rescat es considera una de les més exitoses que hi hagi hagut mai.
3: Carai,
1: mira. Anem a veure si ha sobreviscut la lluna, la nostra gossa. A veure, qui ho decidirà? Això ho decidirà una persona del públic?
3: Sí, com sempre.
1: De les que estan assegudes per aquí? Mira, ens ha fallat el micròfon.
2: Però ah, mira, doncs mira, no vine cap aquí, carinyo.
1: Sí. Ho dius des d'aquí, ja està. Sí. Mercè.
2: Ja ens coneixem d'abans, és un noi de Manlleu. Aquest és de Manlleu.
15: Sí, sóc de Manlleu.
1: Ets de Manlleu. Com et dius?
2: Té una mica de son, eh? Vull dir que pregunta-li poc a poc les coses.
1: No passa res.
15: Em dic Eloi.
1: Eloi, vinga, la pregunta va per tu. Un dels efectes que van patir els que eren dins de l'avió, provocat pel so dels explosius, va ser un brunzit a l'orella que els va acompanyar sempre més. Com es diu aquesta afectació auditiva? A. Coloidea. B. Tinnitus. O C. Brunzitis.
15: La C.
1: La C, bronzitis, eh? No. Bronzitis. La lluna és morta.
2: Ja t'ho he dit que estava dormit, aquest nano.
1: Tinnitus.
2: Pots marxar d'aquí, sisplau.
1: Es diu tinnitus.
2: Ets una vergonya pel programa.
3: És acúfon.
1: És el mateix, un acúfon, un tinnitus. Tant de tret i tanta explosió ha acabat amb la lluna. La pobra gosseta de San José no torna a Califòrnia perquè la fumarada que hi ha hagut dins de l'avió li ha fet col·lapsar els pulmons. Ara bé, se n'ha anat adormida com una reina.
12: Oh,
1: això sí. Pobreta. I, ui, perdoneu, telèfon, segon.
2: Veus?
1: Ja és la mare del segrestador. Un moment. Sí. Ei, mama, què
16: escolta,
1: dius?
16: Com és que heu entrevistat en Lluc Cruselles avui?
1: Bueno, perquè és el millor xocolater del món, hòstia.
16: Ah, ja ho sé, m'agrada molt, però pensava que entrevistaríeu els Oques Grasses.
1: No, però si els Oques Grasses just avui comencen la gira aquesta de comiat a Montjuïc, no?
16: Collons, per això.
1: Va, deuen tenir feina, mama.
16: Jo vull fulla sempre.
1: Mama?
16: De color verd.
1: Què cantes, mama?
16: De color verd.
1: T'agraden els Oques Grasses, mama?
16: Va, que m'agraden. Ah, què passa? Que com que sóc vella no em poden agradar.
1: Ah, no, sí, no, jo no ho he dit, això, tampoc.
16: Saps els cèntims que deuen haver fet aquesta canalla?
1: M'ho puc imaginar, sí.
16: Tu que sentes 20.000 entrades,
1: sí,
16: eh?
1: Sí,
16: a una mitjana de 50 euros l'entrada.
1: Mira, escolta, millor que els guanyin ells que no pas que els guanyi el Bruce Springsteen.
16: Ah, sí, sí, no, però és que són cèntims, eh?
1: És que sí, mama, que ho són.
16: Espera't un moment, que agafo la calculadora.
1: No, no cal, mama, és igual.
16: Mira, cony, que això la gent ho vol saber.
1: Mama, és que hem d'acabar el programa, tinc la gent esperant.
16: 220.000 per 50...
1: És igual, és que és igual, mama.
16: Igual?
1: Mama,
16: ai, ai, ai.
1: Què passa?
16: Ai, mare, ai, que marejo.
1: Mama.
16: Ai.
1: Mama, que estàs bé? Mama, què passa?
16: És que he caigut.
1: Ah, hòstia, però
16: què... He marejat i he caigut sobre la tauleta de vidre.
1: Ara de Déu, però què ha passat, mama?
16: 11 milions d'euros m'ha sortit.
1: Ah, hòstia, bueno, però hi ha moltes despeses aquí, eh? No s'ho queden pas tots els músics.
16: I tu, Gina, fent l'idiota a la tele. Munta un grup de música.
1: Bueno, mama, ui, què és, el timbre?
16: Deu ser el noi de la Creu Roja, que quan he caigut he apretat el botó aquell que porto penjat.
1: Ara haurà vingut per res, pobret, haurà de marxar.
16: No, és igual, ara ja és aquí. Oita, em tornaré a tirar a terra i que em remeni una mica.
1: Mama.
16: És que és molt guapo aquest noi de la Creu Roja.
1: Per favor, mama, va. Escolta, penjo, vale? Que vagi. Adéu, adéu, mama, adéu, adéu.
16: Ja voy, Wellington, ja voy, ja t'abro, que m'encuentro muy mal, eh?
1: Mare de Déu, senyor. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Sí.

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Jo estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Mira, esmorzant una mica.
7: Bé, aquí a la porta a la feina.
9: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
10: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
0: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
11: Som pura cafeïna.
12: Ja hi tornem a ser.
13: 11a temporada del Tot Costa.
14: Por qué? ¿Por qué?
12: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
13: Nova temporada amb els vells clàssics.
14: No sé si són muy simpáticos. No sé.
0: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
15: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
16: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos els comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que li pronostiquen les enquestes. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana com vol la cúpula del partit. La número 2 dels republicans, Elisenda Alemany, ha tornat a parlar de Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
17: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
16: Si no és sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 de Junts. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
18: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
16: I el PSC ha escollit el ministre i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Repàs ara altres notícies amb l'Agustí Serrat.
19: El Tribunal Constitucional aprovarà aquest dimarts avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. El text que aprovi el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant el Tribunal Suprem a Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Fons del Constitucional concreten que la resolució que s'aprovarà aquest dimarts es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
16: El govern mantindrà activat fins dijous el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes per pal·liar els defectes que han provocat els aiguats. Seran 75 milions d'euros que, segons el president Illa, es podran ampliar més endavant.
20: El primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
19: França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes. A Lens, una ciutat del nord, un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora, tot i que no se sap si ha impactat contra ell o si el jove l'ha agafat quan encara cremava.
16: La Generalitat ha fet el primer pas cap a la finestreta única en les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant de la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. Absolen l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
19: A tots dos, i també a altres membres de l'antiga cúpula del Departament de Salut, els acusaven d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin. Si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i Policia Nacional i Guàrdia Civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats aquesta gestió. Vergés es mostra satisfeta, però lamenta que el cas hagi hagut d'arribar a judici.
2: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes. I al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
16: Esports, el primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa, coincidint amb aquesta aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
19: Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, Split, a 8:45 del vespre, en la quarta jornada de la Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir.
16: I aquest dilluns ja s'han disputat partits també de seleccions. Amb aquests resultats, França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
19: S'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. Hi ha tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
16: I victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, format per 7 jugadors de les 10 catalanes, es manté al capdavant del grup A amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina.
15: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: A vegades les paraules ens roben una història.

0: Mai havíem sentit parlar tant de patriarcat com ara. Fem servir patriarcat a totes hores, sense que a vegades tinguem molt clar, ja us ho diré, el que significa. El mateix passa amb el matriarcat. Què vol dir? Les dones al poder o significa alguna cosa més? Vam manar algun dia o és una cosa per les enciclopèdies? Parlem-ne. La cosa és, si vivim en un patriarcat, quin lloc hi ocupen les dones? Quin embolic, amigues. Això sí, mentre ho pensem, algunes dones cobren menys que un home per la mateixa feina. O, per exemple, quan una noia la violen en una universitat americana, els seus companys l'amenacen perquè retire la denúncia, que fa caure el prestigi de la universitat, li diuen. Res, coses, només per donar-hi un tomb.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.

us deixeu endur pels prejudicis, escolteu les dones i els dies. Comencem aquest dilluns plujós amb la cantant nord-americana Shopgirl, Kate Bollinger. Preguntareu per què hem començat parlant i preguntant-vos pel patriarcat. És perquè Mara Malibran ha escrit un llibre on reflexiona sobre el matriarcat. Va existir i va desaparèixer quan el patriarcat va arribar. Comencem el dilluns amb ganes de reflexionar i un llibre que tenim aquí damunt de la taula, Cuando las mujeres mandaban. Que tenim

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio.

0: Fa no res, abans de la publicitat, ens preguntàvem si existia el matriarcat. El que sé segur és que existeix el patriarcat, perquè si no la notícia d'avui que us expliquem no hi hauria manera d'explicar-la. La dona que ha denunciat una violació grupal a la Universitat de Cornell, a Nova York, ha rep amenaces perquè la retiri. I per parlar, evidentment, de Nova York i per parlar de tot el que passa allà, tenim a la nostra periodista i ja amiga, Marta Martínez. Com estàs, Marta? Bona nit.
1: Hola, Montse.
0: Què tal? Escolta, hem d'explicar, posem una mica en context, perquè potser hi ha algú que no coneix la història. Aquests dies està sortint, se n'està parlant, sobretot als diaris. Què ha passat? I com ho situem, això? Com situem aquesta història?
1: Doncs bé, el cas ha causat molt d'escàndol perquè és una noia de 20 anys que suposadament va ser violada per 7 membres d'una fraternitat durant una festa, una nit, a la Universitat de Cornell, que és precisament una de les més prestigioses del país. Estem parlant que forma part d'aquesta lliga que li diuen Ivy League, no? Que són Harvard, Princeton, totes aquestes universitats més selectes. I Cornell és una d'elles, no? Aleshores, això va passar el 2024. Va ser una nit en què ella havia begut alcohol, va arribar en aquesta fraternitat, que bàsicament ella coneixia un dels nois. Aleshores, se'n va anar a l'habitació, ell li va proposar de fer un trio, li va oferir drogues, sobretot ketamina, és una droga que ella diu que no havia provat mai. Van acabar fent un trio quan ella deia que no se sentia capaç ni tan sols de consentir perquè ja no estava en els seus cabals, diguéssim, per la droga i per l'alcohol. I després un d'aquests nois va enviar un missatge a l'Snapchat que tenien privat del grup de la fraternitat on bàsicament els deia a la resta: «Ei, pugeu si voleu sexe gratis». Va dir «free pussy», que bàsicament
0: mare
1: és
0: meva.
1: Perros gratis. O sigui, que imagina't. I els veies, hi ha imatges d'aquest chat on bàsicament els altres contesten «com m'agrada ser membre d'aquesta fraternitat», «ui, encara està la botiga oberta», comentaris d'aquest estil.
0: Terrible.
1: Vull dir que al final
0: Terrible.
1: Van ser 7 els nois que van abusar d'ella.
0: Jo ho deia ara al principi, que el que està passant, allò notícia d'últimes hores, és que se l'està amenaçant a ella perquè no denunciï. Perquè
1: Exacte.
0: Aquí el que està en joc no és la salut mental ni el camí que ha fet aquesta noia, que per cert ha deixat la universitat, sinó que no perdem de cap de les maneres el privilegi i el prestigi d'aquesta universitat.
1: Sens dubte, perquè ella, de fet, ja el 2024, dues setmanes després dels fets, va parlar amb la policia. Ella va fer una declaració amb la policia de la universitat. Aleshores, la policia de la universitat el que va fer és enviar una mena d'informe al fiscal, diguéssim, d'aquest districte, on està Cornell, que és dins l'estat de Nova York, i aquest fiscal ni tan sols es va llegir la declaració completa de la noia, que tenia 6 pàgines, i la veritat és bastant detallada, ni se la va llegir, només es va llegir l'informe més reduït que li havia enviat al Departament de Policia, que pertany a la pròpia universitat, que ja això no és gaire bona senyal, i en base a això va decidir que no hi havia suficient indicis com per investigar i que sembla que la noia havia mantingut aquestes relacions sexuals de manera consentida. Aleshores, ella, just fa un mes ara, que és quan ha formalitzat, no, la denúncia davant dels jutjats. I és per això que ara estem veient tot aquest escàndol, tot aquest revolt que ha creat a nivell nacional, perquè realment tots els polítics estan parlant...
0: Clar, això va passar potser una miqueta allò, setmana 74, però clar, ara, justament, parlaves que tot això va succeir el 2024 i 2 anys després dels fets, ara és quan s'està removent la cosa. Per què creus que passa això?
1: I una de les coses que jo crec que ha tingut més... ha creat més rebuig és el fet que això, primer, no va tenir conseqüències criminals, no va haver investigació judicial de cap tipus, i segon, la Universitat de Cornell internament sí que va investigar, però les màximes conseqüències que van haver-hi són van fer fora a 2 d'aquests nois, els altres 3 els van durant un temps suspendre, però en el fons han pogut tornar i es poden seguir traient un títol d'aquesta universitat tan prestigiosa, i 2 més que l'únic càstig que han tingut és bàsicament escriure una redacció pensant i reflexionant sobre el que havia passat i que s'apuntin a uns cursos sobre abús sexual.
0: Terrible, terrible. Aquí el més bèstia de tot és que això és la punta de l'iceberg, jo crec, perquè, clar, el que estem veient és que aquestes fraternitats americanes, que les hem vist tant a les pel·lícules, i que, exacte, com a mínim parlo des de la perspectiva catalana, tenen molt poder, i igual que ha passat això amb aquesta noia, segur que hi ha altres històries, segur que hi ha altres casos, perquè això, sí, és a dir, és com ciment armat, és a dir, ho esborren
1: tot. És un problema sistèmic, no és la primera vegada que passa ni a la Universitat de Cornell ni a moltíssimes altres que també són molt prestigioses, com la Universitat de Columbia. Fa pocs anys, una altra noia a la Universitat de Columbia va denunciar que l'havia violat un noi, i ella, la manera que va tenir de protestar va ser passejar-se amb el matalàs per tota la universitat, per tot el campus, i va dir, jo no deixaré de portar aquest matalàs fins que no facin fora l'estudiant que em va violar. I no el van fer fora mai, no el van expulsar, i ella va haver d'anar a la seva graduació amb el matalàs.
0: Mare meva. Doncs així està Amèrica. Així està Amèrica. No m'estranya.
1: Sí, al final veiem que és una cultura que té molt, molt, molt per aprendre, i de com tractar els casos d'abús sexual, que són molt complexos i que al final no se'ls està donant l'atenció que fa falta, ni tan sols en un context tan d'èlit com aquestes universitats.
0: Exacte, el patriarcat en l'era Trump. Així ho podríem definir i resumir. Moltes gràcies, Marta Martínez. Fins aviat.
1: Gràcies a tu.
0: Merci, una abraçada. Com ens agrada parlar amb la delegació de Tarragona. Ara marxem dels Estats Units a Tarragona amb l'Anna Maria Endever. Bona nit, com estàs?
2: Bé, molt interessada amb el que esteu explicant.
0: Sí, perquè em sembla que tu coneixes aquesta història de la que ara mateix ens comentava la Marta Martínez.
2: Sí, bàsicament, això que comentava la Marta sobre aquesta noia que va estar portant el seu matalàs a sobre, en realitat va ser una acció artística molt performativa, artivista, gairebé diria jo, d'una estudiant que en aquell moment estudiava el grau d'arts, l'Emma Sulkowicz, i aquesta performance la va titular Carry That Weight, que vindria a ser com suportar o carregar el pes, i llavors ella anava per tot el campus, a vegades sola, a vegades amb les amigues, a vegades en moments més festius, a vegades menys, fins a la graduació, això és cert, amb aquest matalàs, símbol, prova i gairebé metàfora del pes que li havia deixat per tota la vida aquesta agressió sexual.
0: Mm-hmm. Del que li havia passat. És a dir, aquí art i vida es barregen d'una manera molt interessant, tot i, vaja, la duresa del que ens ha explicat la Marta Martínez. Doncs escolta, m'encanta aquest apunt, que estiguis tan atenta, Anna Maria Endever, i que ho sàpigues tot. Vaig a posar música perquè canviem de tema.

0: Barcelona estem nosaltres a la Diagonal 614 i a Tarragona tenim l'Anna Maria Endaver acompanyada d'Albert Cots per parlar-nos del tema del dia. Parlem d'art, ja ho sabeu, si ve l'Anna Maria Endaver ja sabeu de què parlem. I avui vens a fer-nos una pregunta, trobo que forteta, Anna Maria Endaver. A veure...
1: Sí, avui us
0: fes la pregunta, sí, a Catalunya.
1: La pregunta és si cal que ens morim, les dones que són artistes, perquè algú ens reconegui. Aquesta és la pregunta de partida, Montse.
0: Vas forta. Tot això ve per una qüestió que estem vivint aquests dies, que és de pura actualitat, eh?
1: Sí, el fet és que ara fa poc el Museu del Prado va fer l'ingrés d'una obra d'art d'una artista que es deia Luisa Roldán. La Luisa Roldán va néixer a Sevilla l'any 1652 i, alerta, va ser la primera escultora de cambra de la cort a Madrid. És com la gran escultora del barroc espanyol. Ella treballava sobretot en fusta, temàtica religiosa, i era molt bona, perquè si no ja et pots imaginar que no hagués arribat a ser escultora de cambra.
0: Sí, busqueu-la, Luisa Roldán, unes verges, unes escultures sí. Magnífiques, precioses.
1: El que passa, però, és que aquesta peça no arriba fins al Prado, fins res, aquest any, tot i que prèviament, això és curiosíssim, el Prado ja feia temps que tenia unes banderoles amb el nom de la Luisa Roldán com una gran mestra de la història de l'art d'aquí. Però no hi havia cap peça dins. És a dir, no és fins fa 4 dies que el Ministeri de Cultura compra una Sagrada Família descansant en la fugida d'Egipte, una escena típica, una peça de finals del segle XVII, de la Luisa, per exposar-la. La compra, prepara't, per 275.000 euros.
0: Mira, és el que val un pis. A Madrid sí. No, a Madrid només tens la porta.
1: A Madrid només tens la porta i ara potser ni una tenda de campanya.
0: I aquí, a 275.000 euros, el pis dels compres de Tarragona, Barcelona, ja et dic jo que no.
1: Ni així. Però això és curiosíssim, perquè ara això sembla una calarada, una milionada, digue-li com vulguis, i tu pensaràs, que aquesta senyora es va guanyar bé la vida. Doncs mira, tot i treballar per grans mecenes, la pobra Luisa Roldán va haver de lluitar molt per sostenir econòmicament la seva família, perquè moltes vegades els clients ni li pagaven, i sabem que quan va morir, segons un document oficial de l'època, era pobra. I a sobre ningú la recordava, Montse.
0: Ai, la història, com ens maltracta, sobretot algunes dones. I com és que fins ara no hi havia cap peça d'ella al Prado? Només tenia la banderola. És una mica...
1: Sí,
0: perdó,
1: és tristíssim.
0: És una mica allò, tenim l'etiqueta de la taronja, però no tenim la taronja.
1: Exacte. Bueno, bàsicament, sempre s'ha prioritzat el mercat de l'art, la compra d'artistes homes, així com el seu estudi, evidentment.
0: Sí.
1: No obstant això, cada vegada coneixem més la vida i l'obra de la Luisa Roldán, i fins i tot, molt interessant, totes les professores que ens esteu escoltant, existeix una associació anomenada la Roldana, que mira, ara penso que els hauríem d'entrevistar, que són professores d'educació secundària obligatòria que lluiten per visibilitzar més dones artistes en el currículum, en els temaris. Tenen una web increïble, us podeu fer sòcies. Jo no vaig ara mateix a comissió, però de veritat que fan una feina increïble.
0: Tu ets sòcia.
1: Sí, i es fan dir, clar, les Roldanes.
0: Les Roldanes, escolta, m'encanta les Roldanes. Club Queen on the downtown scene, prowling around at night. Quina desgràcia ser dona i que hagin de passar segles, ser dona i artista, que hagin de passar segles i segles perquè et reconeguin. Hi ha més casos, segur.
1: Sí,
0: ja
1: me'n
0: ve un al cap, que ja he vist que me l'havies apuntat al guió, però sí. Ja en tenia un de claríssim.
1: És aquest el que pensaves?
0: No, és l'últim. A veure si tenim temps.
1: Ah, hi arribarem.
0: Espaviles.
1: Espavilo. Ara vaig amb Artemisia Gentileschi. L'he volgut posar perquè tothom es pensa que és com la gran artista reconegudíssima. Tothom sap qui és. No, mentida. Aquesta senyora, que va néixer a Roma l'any 1593, gràcies a qui sigui, gràcies a Déu, gràcies a la sort, va ser filla d'artista i això va facilitar una mica la seva formació i poder-se dedicar a l'art. També va treballar durant el barroc, va ser una artista increïble del clarobscur, aquesta tècnica de fer llums i ombres molt dramàticament en una mateixa escena, i la pobra es va quedar totalment enterrada, soterrada per dues qüestions. Una, el company Caravaggio, que sembla que fos l'únic que feia clarobscurs, i segona, per la història personal...
0: El company, vols dir que eren nòvios?
1: No, res a veure.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, res, professional. per Caravaggio.
0: El col·lega,
1: que,
0: no?
1: El col·lega, que sembla que fos l'únic que sabia fer clarobscurs. I després també a Artemisia Gentileschi li ha passat que la seva història personal, la violació que va patir pel seu professor de pintura, això és que és increïble, és com que sempre expliquem aquesta història d'ella i que sempre ha fet va fer personatges bíblics en femení i com una mica maltractant senyors, recordem pues, un quadre increïble, Judit matant a Holofernes, per exemple, o també va fer la Susana, una mica en venjança. Llavors, com aquesta història és molt sucosa, ha quedat molt la pobra Artemisia Gentileschi molt atrapada per aquesta mateixa versió i fins i tot amb un poc respecte cap a la seva obra que no s'ha recuperat fins fa 4 dies. Per exemple, ella té una peça increïble, un quadre de Maria Magdalena melancòlica que se li veu un pit. Imagina't, Montse, quin poc respecte que aquest pit li van repintar perquè no era decorós que una dona pintés això.
0: Perdona, quan això? Li van repintar a l'època o ara?
1: Sí, sí, al cap de poc. Sí, sí. No, ara l'hem tret el repint, diguéssim.
0: Sí.
1: Però mira quin poc respecte
0: imagina
1: cap
0: si
1: a la seva obra.
0: Imagina com si haguessin posat típex, no? Una mica allò...
1: Talment com si li haguessin posat típex. I no és fins fa 4 dies que ara la veiem com una gran artista més enllà de la seva història personal.
0: Quan pixelem els pits de les senyores que van a la platja. El mateix.
1: Un estil, un
0: exacte.
1: Estil.
0: I ja passa això d'explicar sempre la vida personal de les dones i no la professional, i no només en l'art, també, no?
1: Sí, tota la raó. A Artemisia Gentileschi li va passar això, que la seva vida personal sempre la va aplastar enfront la seva professional, però després també et porto un altre artista que va decidir ocultar molt conscientment la seva vida personal i professional perquè no la titllessin de boja. Una altra senyora, pobreta meva, increïble, que fins fa 4 dies no ens n'hem recordat.
0: Aquesta la vaig veure a l'exposició a Londres, em va encantar.
1: La Hilma af Klint va néixer el 1862 a Suècia. Va tenir la sort d'anar a la Real Acadèmia Sueca de les Arts d'Estocolm, de les poques d'Europa que admetia dones, i allí ella va aprendre a pintar de forma acadèmica, però constantment ella anava més enllà. Perquè ella el que li interessava, Montse, era l'espiritualitat, no? Aquest món terrenal i podrit. Ella li interessava coses...
0: Jo ho entenc, eh? A mi cada vegada m'interessa més el món espiritual perquè el món que ens ha tocat viure és... Vaja...
1: Fa com a pena, la veritat.
0: Exacte, més val mirar l'horòscop.
1: Sí. Llavors ella, per fugir d'aquest trist món, feia sessions d'espiritisme, que estaven molt de moda, i es va posar a pintar coses abstractes, coses que perdien la figuració. Els quadres de figuració eren per pagar les factures, però els que li interessaven a ella eren abstractes.
0: Sí, sí, que eren aquells de les circumferències, els colors... I tot això. I escolta, i per què ningú la coneixia?
1: Mira, ningú la coneixia perquè
0: es va fer la sueca.
1: És
0: la broma, era la broma, era la broma. M'aprofito com que estàs a Tarragona per dir aquestes animalades.
1: Està bé, te les permeto totalment. La cosa és que ningú la coneixia per dos motius. Un, perquè quan ella es va morir, en el testament va deixar escrit que tota la seva producció d'obra abstracta quedés amagada i tancada almenys fins al cap de 20 anys de la seva mort, perquè ella sabia que la tractarien de boja si algú veia això, no?
0: Es va resguardar davant del patriarcat.
1: I aquí va passar una cosa també, que és que un altre espavilat va adelantar, que és Kandinsky, un senyor que l'any 1900 fa un quadre abstracte i diu, mira, el primer quadre abstracte. Però ara, que ens hem posat a investigar la Hilma af Klint, resulta que la Hilma, l'any 1911, que és aquest primer quadre abstracte de Kandinsky, ella ja havia fet, prepara't, més de 1000 pintures abstractes.
0: La cosa és que les tenies guardadetes a les gorfes, no? Això no ho heu de fer, no heu de guardar res a les gorfes, ho heu d'ensenyar tot.
1: S'ha de treure tot, i fixa't que et diré una altra cosa, perquè sembla que parlem del segle XX, de fa molts anys, 1911, no, perdona, fins als anys 80... Que un quadre seu no entre en una exposició sobre abstracció als Estats Units, i no és fins l'any 2018, increïble, 2018, que el Museu Guggenheim de Nova York li fa una exposició única i exclusivament dedicada a ell.
0: I després ja van vindre les altres exposicions, em va fer una al Guggenheim, una a Londres, que les he vist totes. Estàs parlant amb una fan.
2: Les dones i els dies, riques d'esperit. Imaginar-te a ti en mis collares,
0: escuchar-te. Riques d'esperit sí que ho som en aquest programa. Escolta, déu-n'hi-do les històries de ràbia i ocultació que estem escoltant avui. I no vull que acabis aquesta secció sense parlar de Lluïsa Vidal. Que és que a mi cada vegada que pronuncio aquest nom Mentre Picasso, que diuen al meu poble, mentre Picasso.
1: Pell de gallina.
0: Picasso és la paraula perquè durant anys va estar... Sí. Justament els magatzems creen pols.
1: Molt fort, la Lluïsa Vidal no té nom. La Lluïsa Vidal, situem-la, neix l'any 1876 a Barcelona. Ella és filla d'ebenista, el seu pare, el Francesc Vidal, era un ebenista que es treballava molt amb els modernistes, gent que tenia pela, gent que tenia calés. Llavors el pare veu que la xiqueta té gràcia, té art, i impulsa la seva carrera. L'envia a París, en una acadèmia mixta, a estudiar, ja que aquí a Catalunya no existia. També Tiramonse, que el pare estava malalt i la família tenia molts problemes econòmics. Per tant, què havia de fer la Lluïsa? Treballar. Treballar per tirar endavant la família. Vull dir, a part de que el pare devia ser més o menys progre, la Lluïsa havia de portar els calerons a casa, a pencar. Tant penca que obre el seu propi taller i fins i tot estableix una escola femenina de dibuix i pintura. Pensem que és de les poques dones que Europa es pot dedicar plenament a l'art, a viure d'això. I no només era això, sinó que era una gran feminista perquè sabem que col·laborava amb revistes com Feminal. Malauradament, als 42 anys, mort de la grip, i al moment en què mor, la Sala Parés de Barcelona li fa una gran exposició. És a dir, en aquell moment la Lluïsa Vidal és una persona totalment coneguda i reconeguda.
0: I respectada.
1: Exacte. Uh-huh. A més, és de les primeres artistes que retraten dones que no estan sexualitzades, sinó en una fase més de vida quotidiana, fent la bugada, cuidant els seus fills, llegint, cosint... Aporta novetats. Però llavors...
0: T'anava a dir si quan va morir li van fer una exposició perquè va caure en l'oblit...
1: Pues pel que et deia abans, exactament el mateix, perquè sempre hem valorat la producció artística masculina com millor de la femenina pel simple fet de ser feta per homes. I això és molt fort, perquè la majoria de llibres de modernisme que jo vaig estudiar no hi era.
0: És que ni és, ni és. Ens hem d'esperar fins al 2016, que és del que estem parlant, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya li faci una exposició, que és aquest Lluïsa Vidal, pintora del modernisme, a càrrec, això sempre, d'una comissària, que sí. És la Consol Oltra.
1: Si bé és cert, s'ha de dir que la Consol Oltra li havia fet una altra expo uns anys abans, no va tenir cap èxit.
0: Doncs
1: i
0: imagina't.
1: No va ser fins a aquesta del 2016.
0: Doncs 2016. Serrat,
1: de quants anys parlem? O sigui, quants anys han de passar perquè algú et reconeguis que t'has de morir, remorir?
0: Mira, jo faré una cosa, no moriré pel que pugui ser, perquè hi hagi temps perquè em reconeguin. Anna Maria Endaver, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. Us
0: ho deixo aquí, que ja arriben les 12 de la nit i arriben les nit dels ignorants. Aquest programa que fem, Roser Parera Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo, avui també Albert Cots, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 9 de la nit i coneixerem un projecte molt bonic que és el Madre de Mi, un espai d'acompanyament a mares i infants amb discapacitat. Demà a les 11 de la nit, com sempre, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha avançat 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però en aquest cas contra Sánchez.
3: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes. Notícies, Agustí Serrat.
4: El Tribunal Constitucional aprovarà aquest dimarts avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. El text que aprovi el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant el Tribunal Suprem a Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López, deia al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que salaris i habitatge han d'anar forçosament units.
5: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
4: El president dels Estats Units ha donat llum verda a l'execució per escamot d'afusellament del terrorista islamista que va matar 13 persones en una base militar de Texas l'any 2009. Nidal Malik Hassan era comandant del servei mèdic de l'exèrcit dels Estats Units, on exercia com a psiquiatre. Nascut als Estats Units i d'origen palestí, Nidal Hassan va irrompre el 5 d'octubre del 2009 al centre mèdic de la base de Fort Hood i va disparar indiscriminadament contra els soldats com a protesta contra la participació americana a les guerres de l'Afganistan i l'Iraq. Va matar 13 persones i desenes més van quedar ferides. La seva execució per escamot d'afusellament, que encara no té data, serà la primera a l'exèrcit dels Estats Units des del 1961.
1: Els independentistes del partit quebequès han guanyat les eleccions legislatives en aquesta província francòfona del Canadà, segons els primers resultats de l'escrutini. Amb el 50% ja recomptat, el partit quebequès té el 29% dels vots, els liberals el 23%, els conservadors el 21% i el partit de centre-dreta, que ha estat al poder des del 2018, ha quedat en última posició amb el 14% dels vots. El partit quebequès havia concorregut a les eleccions amb la promesa d'organitzar un nou referèndum sobre la independència. L'última consulta data del 1995 i aleshores va guanyar el no amb el 50,58% dels vots per davant del 49,42% del sí. Massive Attack, Fever Bridgers o Fountain DC són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que arriba a la 25a edició. Mark Ruiz.
6: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaine's DC, que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan llestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Bad Gyal, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. I fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
1: Esports, el primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individual.
4: Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya a Split a 8:45 del vespre en la quarta jornada de la Nations League. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
1: I s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. Hi ha tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.

0: Us oferim la reemissió d'aquest programa.
1: A Catalunya Ràdio comença...
2: Que no surti d'aquí.
1: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Que no surti d'aquí.
1: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
3: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
4: Passen 2 minuts d'un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
5: Bona tarda, Roger.
4: I Marta Montaner, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
6: Quants dies!
5: Què? La teva aventura.
6: Bueno, totes les meves aventures.
5: Moltes,
6: Marta,
5: eh?
6: Marta, sóc Ulisses. O sigui, que jo hagi pogut arribar a aquesta ràdio avui és un miracle.
4: Tu vas marxar dijous, direcció a l'aventura, has fet la travessa.
5: Poc tu pensaves que aquí passaria el que ha passat, eh?
6: Efectivament, me'n vaig anar i em vaig perdre, gràcies a Déu, el temporal que va haver-hi aquí el cap de setmana. No vaig poder tornar per aquest motiu el dia que estava previst. M'hi vaig quedar un dia més, a Mallorca. I avui, per venir aquí, família, o sigui, ha sigut una...
5: De Cardedeu aquí, eh?
4: Matí sí, complicadíssim, i més venint del Vallès. Està molt delicat. Bé, arran d'això ja ho sabeu, suposo que ho heu sentit, Oques Grasses ha hagut d'ajornar aquest primer concert de la gira de comiat, i, per tant, el concert que havia de començar 8:45 del vespre l'han passat a dijous. Això què vol dir?
6: Gent molt emprenyada, eh?
4: Sí. Gent molt emprenyada.
6: Sempre que hi ha canvis de concerts...
5: Però no és que és el que hi ha.
4: Sí. Bueno, perquè hi ha... Bueno, estem en alerta també a... No? A l'Empordà, a la tarda, vull dir, s'ha enviat
5: tota
4: més alert.
5: I tota la dada de transports i la mobilitat que no funciona. En Basses ho deia molt bé avui a la tarda de Catalunya Ràdio, i és que hem arribat a un punt que ja no depèn de nosaltres. Les coses, els plans, fins ara els podíem fer sense tenir en compte les adversitats climàtiques. Ja entrem en una nova fase en què pot ser que se t'esguerri el plan per culpa d'un episodi de pluges.
6: Que ho facin bé, per això.
5: Sí, una cosa no treu l'altra, però que haurem de remengar-nos i de tenir paciència i de ser empàtics, i ja està.
6: Però
5: costa molt, amb els temps que corren.
6: A mi no em serveix de res que em comenci a pitar el telèfon mòbil
5: i un altre tema, això, eh?
6: I que em posi en un pis superior quan són les 9:30 del matí.
5: Totalment.
6: No només jo, sinó tothom ja està a la carretera en la troba.
5: És perillós, de veritat.
6: Home,
5: vull dir,
6: clar.
5: És que tens gent a la carretera i portant criatures a l'escola, etc.
4: Això és com es gestiona la crisi. L'altre és que les crisis aquestes cada cop seran més...

0: I ara aquí el tema és que en Josep haurà de cantar 4 dies seguits. Jo ja he vist missatges
1: de gent...
0: Que ja no
1: va gaire mudat de veu normalment.
0: A veure si arriba dissabte, que és l'últim. Bé, perquè estaven posats de tal manera que pràcticament sempre hi havia un dia de descans pel mig.
1: Descans vocal, sí,
0: sí. Exacte. Hi havia el dilluns, el dimecres, llavors sí que dijous, divendres. Divendres, dissabte. En tot cas, dimecres hi enviarem en Marc Andreu, que ens explicarà
1: molt bé, el primer concert.
0: Com és el primer concert.
1: Jo sí puc reprendre la meva anècdota del cap de setmana.
0: Sí, a Mallorca.
1: Com no? Ja sabeu, he estat a Mallorca, a Magaluf. Concretament en un festival de literatura, el FLEM, parlant de llibres. I clar, al ser un festival de literatura, hi havia altres persones convidades. Algunes de les quals coneixem perfectament en aquest programa. Perquè una de les persones que rondava pel festival era una comunicadora molt famosa a Catalunya, que aquí estimem molt, que és la Natza Ferrer. I no anava sola. Ui.
2: Ui, ui, ui.
1: La Natza, com no pot ser d'altra manera, perquè la gent del FLEM són maquíssims i et deixaven portar convidats i gent que t'acompanyés a l'experiència, anava acompanyada de la seva parella, la Muriel.
0: Pell de gallina.
1: Jo recordo que justament vam estar parlant de la Natza i la Muriel fa molt poquet.
0: Sí. La Natza es lleva i només d'entrar a la cuina es troba, com cada any, la seva magdalena d'aniversari i la seva espelma. Ara sí, el desig, li diu una veu amb accent alemany. Ella mira els llavis que han pronunciat la paraula desig i respira fort mentre pensa que això nostre no s'acabi mai.
1: Mare meva. Artista.
0: I bufa. El que passa després de bufar l'espelma només ho saben la Natza i la Muriel.
3: Saps allò de dir casa és una persona?
1: No, no, és t'estimo fort i clar.
3: T'estimo fort. Oh.
1: És el t'estimo fort i clar.
3: I
1: de
3: tota la pell de gallina.
4: Hi va haver dies molt complicats, veig, el que no surti d'aquí a l'inici de temporada, perquè no sabíem de què parlar. Perdona, que omplíem tot de ciència-ficció.
1: M'encanta aquest tema.
4: Una novel·la romàntica ficcionada, completament.
1: Clar, és que de tot això fa només un mes... I jo, després d'aquest relat eròtic que en Roger s'havia decidit a escriure i a recitar per la ràdio pública, estava una mica tensa de trobar-me-la.
4: Jo
1: patia.
4: Perquè segur que els hi va arribar, per una via o altra.
1: Jo ho sospitava, perquè Catalunya és molt petit.
4: Sí.
0: Era un homenatge.
1: Però bé, el FLEM no és un festival tan gros i va ser inevitable que ens trobéssim durant el bufet de l'esmorzar de dissabte.
0: Quina estampa, eh?
4: Qui va saludar aquí?
1: Mira, jo quan les vaig veure, allò que les veus ja de reull i de lluny, ja li dic a la meva germana, caution, que ha arribat el moment. I vaig fer una cosa de molt maleducada, però que jo vaig pensar, mira, compte que encara ens en sortirem, vaig fer el típic cop de cap i un hola, allò passant pel seu costat com qui no vol la cosa, pensant que encara havia passat barata, perquè ella és hola... Fins que de sobte, al cap d'un minut, quan jo ja sóc plantada davant de la màquina del cafè fent-me el meu americà, sento que algú em toca l'espatlla i em diu... Ets tu.
4: Ui, la Natza era?
1: Era la Muriel.
0: Cara pitjor.
1: Tot i que de seguida em vaig relaxar perquè la vaig veure totalment enriolada, ben agafades amb la Natza, vaig tenir claríssim que elles no n'havien tingut prou, no havien quedat contentes amb la salutació cordial per la qual jo havia optat. Elles volien parlar.
4: Ai.
1: I volien parlar sobre tot el que vam dir sobre elles al programa. Sobretot perquè vam deixar anar alguna fake news. I trio el plural.
4: Sí, per què?
1: Perquè penso que com a equip hem de reconèixer tant les victòries com les errades individuals com a col·lectives, perquè som el mateix.
0: Correcte.
1: I amb això vull dir que tothom sap que les fake news les va dir una sola persona de l'equip i tothom sap de què es tracta.
0: La Muriel és d'Alemanya, és fotògrafa.
1: La Muriel no és fotògrafa, només va fer la foto d'un llibre de la Natza Ferrer.
0: N'hi ha prou.
1: I en Blau va decidir apostar fort i llançar-se a la piscina dient que era fotògrafa i punt. Quan realment es veu que és... mestre. I tu, Roger, vas agafar la notícia d'en Blau i vas dir...
4: Copiar, enganxar.
1: És fotògrafa. I vas dir... I et podria haver posat el tall sencer, però deies...
0: Que era mestre.
1: I alguna vegada fet de mestre...
0: A Suïssa i a Figueres.
1: No, i no sé quin altre lloc que vas dir.
4: Sí, però com a professió forta no era mestre, eh? Passava a la fotògrafa.
0: Que fotògrafa estava amb negreta.
1: Però és que aquesta no és l'única informació que no es va dir exactament.

0: exactament com era. Perquè resulta que no és del tot tampoc Alemanya, no? Roger. I tu, en el teu fanfic de lesbianes, vas escriure que li deia bufa les espelmes amb accent alemany.
1: Sí, però vaig dir perquè la felicitava en alemany.
2: Pots saber alemany i no tenir accent alemany.
1: O pots tenir només una familiar, no?
0: Clar, ella és alemano-catalana, que es diria. La seva mare és d'Alemanya, però ella s'ha criat del tot a Catalunya, ha nascut aquí. Clar, tal com ho va explicar en Roger, semblava que s'hagués criat a Berlín i que hagués vingut a Barcelona als 50 anys per amor.
1: A mi em funcionava, sí.
0: Res de tot això.
2: Tot això és el que vau estar conversant allà al bufet de l'hotel, que elles estaven descontentes amb aquestes dues fake news.
0: Elles en feien broma i, de fet, em deien que fins i tot ja és un acudit habitual dir-li a la Muriel que és fotògrafa, etc. I li diuen la fotògrafa del grup i riuen tant i tant. Vull dir que s'ho van prendre totalment de broma i els hi feia gràcia. I no em van voler tampoc llançar molts més detalls, perquè jo vaig aprofitar que tenia allà la font primària per apretar una mica, perquè us recordo que van quedar mil interrogants sense resposta de com s'havien conegut,
2: quant temps porten.
1: Elles són hermètiques.
0: Res, elles no em van no em van voler explicar res més que aquests petits detalls de la biografia de la Muriel que havíem dit de tan i tan malament. De tota manera, he de dir que una cosa sí que la vam encertar quan vam parlar sobre elles. Estan bojament enamorades!
1: Una meravella. Que bé. Quina meravella,
0: jo,
1: amb els temps que corren.
0: Us ho prometo de veritat. Mai he vist unes mirades, i a més, no del matí, vull dir-te, que no són hores per estar-se mirant depèn de com. Unes mirades, una complicitat. Us ho prometo que hi havia una química d'unes dimensions elefantines entre elles. Les col·loco directament a la vitrina de les parelles perfectes, perquè us prometo que se les veia, però tan rialleres, la manera en la que es fitaven mútuament, em van deixar molt impressionada i, sobretot, em van donar molta esperança, perquè és el que tu dius, Roger. Amb el temps que corre, només ens podem agafar aquestes històries i a la idea que la vida pot ser molt i molt bonica. Suposo, Roger, que t'estàs emocionant i estàs pensant que tens ganes de tenir parella, perquè ara en Roger està en aquesta nova fase en la que té ganes d'il·lusionar-se i tenir compromisos.
1: M'encanta tenir una portaveu, que tu no has de dir res i llavors
0: ho explica
1: tot. Bé, de
0: fet, tens parella ja.
1: No té una parella,
2: dispensa,
1: que és la solteria, de moment la meva parella, però sí que és veritat que des de fa uns dies, unes hores, estic xatejant, que no vol dir res, però és una cosa que no feia fa, per exemple, una setmana.
2: És la mateixa persona amb qui et vas il·lusionar fugazment un dilluns a les 4 de la tarda? Bueno, no recordo si era aquest dia, però saps un dia que vas dir avui m'he il·lusionat?
1: Podria ser. És allò, quan menys tu esperes... Quan menys t'ho esperes...
0: En Roger té esposa.
1: No, jo no tinc parella.
0: A mi no hi ha res que em faci més gràcia que això. Ella sí.
1: No ho sé. Escolta'm.
0: Ella sí.
1: A mi no se m'ha comunicat. I a mi
2: m'és
1: igual.
2: Però és oberta o no?
0: Ah. Això està ben ventilat.
1: Jo això no
2: ella
1: he parlat.
2: Ella no t'ho ha dit, eh?
1: No, és que tampoc li he preguntat.
2: Que és coneguda, ella?
0: Per nosaltres molt, Marta.
1: Jo quan parlo que m'il·lusiono, no és sempre com buscant... L'amor o la sexualitat.
0: Malament.
1: No. Uf, estic amb un buffering, nano, que no acabo de trobar el que vull dir.
2: No l'ajudem, però estem enfonsant el fang.
1: A mi em pot il·lusionar conèixer una persona nova, perquè veig, doncs mira, una nova amistat, algú amb qui estic còmode, algú amb qui m'ho passo bé.
0: Ja bé, nen, quina alegria fer nous amics, és sempre genial. És genial.
1: Un minut i dos quarts.
0: Roger, està bé, obre't a l'amor. No hi ha res millor que enamorar-se en aquesta vida.
1: Jo he arribat un moment que ja no sé com està la porta de l'amor. Si està encallada, si està oberta, si està mig oberta, si està només amb un vol, saps?
2: Jo crec que tens fomo d'enamorar-te, però quan t'arribi l'oportunitat o t'arribi l'enamorament, et cagaràs a sobre.
0: És que fa molta angúnia, et sents tan i tan vulnerable, a banda de que, efectivament, ve amb una sèrie de compromisos perquè estar amb algú implica una negociació constant, també.
2: Sí, i més si tens tan clar el teu model de vida, que el teu és que vols viure sol. Que vols viure sol a casa teva i que vols fer vida en solitari, exacte. Vols anar-te trobant de tant en tant amb aquesta persona de qui estaràs enamorat. Has de trobar algú que pensi igual.
1: Absolutament. Hi ha poca gent.
0: I perdona, has de seguir pensant tu igual també quan t'hi trobis, perquè quan estàs a la febrada de l'amor passen barbaritats.
1: Cauen tots els principis.
0: I mil coses que s'han dit i deixen de dir-se.
1: Sí, sí. A veure, anem al 677-2710-58, que és un mòbil que ha estat unes hores com parat.
2: Disculpeu, però
1: tècnic.
2: Ja ho tenim tot bé,
1: Ja funciona,
0: Tenim molts problemes amb les contrasenyes, i a bretxa digital, ens heu d'entendre, comencem a ser grans, a mi m'estan sortint canes, i això és la vida.
1: I se'ns han acumulat, però bueno, han arribat tots a cop, hi ha material molt interessant. Per exemple, un document que ens envia un oient que ens diu... Us escric perquè l'altre dia vaig anar al concert de Guitarrica de la Fuente i hi havia en Miguel Bernardo amb la seva nòvia. En un moment del concert els vaig veure junts i força carinyosos, compartint una estona molt còmplice entre el públic. I ens ha enviat un vídeo on se'ls veuen a tots dos, a mig concert. Ella l'abraça a ell per darrere.
0: Ai, noi.
1: Ella gira amb una cara d'enamorat meravellosa.
0: Avui tot històries d'enamorats ho necessitàvem. Que bé, dilluns, com avui es necessiten aquestes històries.
1: I li fa un petonet al coll.
0: Oh, Déu meu.
1: Un petonet d'amor amb un coll absolutament torçat al seu.
0: Un petó al coll.
1: I mira.
0: Un petó al coll pot ser tan i tan romàntic, tan i tan màgic. Poden passar tantes coses en aquest mil·lisegon en què dura un petó al coll.
1: Recordem que és una nòvia que hem conegut, almenys nosaltres, fa molt poc, quan la setmana passada la revista Semana va publicar una foto d'en Miguel Bernardo al costat de la Zana Red, que és aquesta model de 27 anys de Letònia, però que viu al Canadà. I a les fotos veiem que estaven sortint de casa els pares de Miguel Bernardo carregats de tàpers. I aquesta va ser la presentació en societat de la Zana Red, de qui jo crec que anirem parlant habitualment i que, pel que sembla, estan fent vida plegats, almenys aquests dies.
2: Veurem si l'acompanya totes les cerimònies que l'esperen i els premis, goies, etc.
1: Llavors sí que ja seria confirmació definitiva públicament. Dit això, per altra banda... Molts oients també ens han enviat les fotos que ahir al vespre l'Úrsula Corberó va compartir a les seves històries d'Instagram. Una és una foto d'ella en primer pla bevent d'una tassa i veiem que encara va tenyida d'arròs. Està rodant la segona temporada de Xacal i jo crec...
0: Que van gravar allà a Snac Medinyà. Tinc pendent anar-hi.
1: Sí, a l'Hospitalet durant l'estiu. Per tant, jo crec que eren exigències del guió. Segueix anant tenyida. Entenc que encara continua el rodatge.
2: En aquesta foto crec que la tassa des d'on estava bevent... és de l'Eternauta, que és aquella sèrie de Netflix del seu sogre, saps?
1: D'en Ricardo Darín,
2: crec que es deia així.
1: Podria ser amb aquests ulls clars que es veuen.
0: Estan enamorats, ells també.
1: Increïble.
0: Sí. O sigui que tot això mai se sap i que la informació que rebem d'aquesta parella és molt a comptagotes i que vés a saber, no? Però realment els veus d'aquesta gent que ha sobreviscut l'aventura de la maternitat, almenys de moment.
2: Perdona'm una cosa.
0: Estem als inicis.
2: Estem molt als inicis, eh? Estem a les Beceroles, eh?
0: Hi ha gent que està a les Beceroles, Marta, i ja veus que no estan sobrevivint, que no passa per res.
2: Sí. I bé que serà ben normal, també.
0: No, i des d'aquí només podríem abraçar-ho, entendre-ho, i estar al seu costat.
2: I tant que sí.
1: Tot el que necessitin.
0: Absolutament. Però és veritat que és que ell se'ls veu, o sigui, dona com esperança, perquè sempre han estat tan enamorats. No?
1: Sempre els hem vist molt bé. La veritat és que sí, a casa no sabem
0: com. Però ara hi ha molta més convivència.
2: Els hem vist molt bé. És que els hem vist poc, també, eh?
1: Molt poc. I
0: és el que dic,
1: veiem,
0: la informació és de comptagotes i poder després d'aquesta foto es van quedar fotre escrits. Clar, això no ho sabrem mai. Però sí que desprenen... A mi, no sé, hi ha una intuïció de bruixa que em diu que estan molt més bé que no pas malament, no? Mm-hmm.
2: Sí, no? Sí, amb això estic d'acord.
1: L'altra foto és en Chino, amb en Dante a coll, totalment tapat amb una manteta. Vull dir que no ni es veu, només li surten els pauets per sota i estan en el que sembla un jardí. El tema és que des del naixement d'en Dante, que va ser el mes de febrer, la parella viu a Barcelona i fan vida aquí sense problemes. I, de fet, l'últim post d'Instagram del 30 d'agost, l'Úrsula va compartir un recull de fotos del seu dia a dia i, precisament, el titulava amb un full-time papis, en tot de fotos d'ells dos cuidant en Dante i amb el dia a dia en aquella casa. I també he vist, de fet ja ho vaig veure fa uns dies... Ja
0: Roger, quan veus aquestes imatges et ve de gust ser pare? Et genera com enveja?
1: No, per la imatge aquesta no. És a dir, aquesta imatge no em genera...
0: I al contrari, et genera tranquil·litat de dir uf, que bé que no tinc aquesta vida i no tinc una criatura tan petita al meu... Saps? La meva responsabilitat.
2: Què, Roger?
1: És com una entrevista en profunditat, eh?
0: És l'eclipsi de Roger Escapa.
1: Com si hagués anat a l'eclipsi d'en Roger Escapa.
2: Sempre dius que no. Sí. Quan t'ho proposen.
0: És que li dius que no sí, que Roger Escapa et treu els budells.
1: No fa gaire, vull dir, em trauria coses que jo no sé ni
2: com
1: que
2: penso. Com l'Alba Riera, la Torre, que vas dir que no.
1: Llavors has moltíssim. Amb el tema de la paternitat, jo estic en una edat que no és que em vinguin ganes de tenir un fill, però penso, si no en tens cap d'aquí uns anys, te'n penediràs de no haver estat pare. I tinc més aquest pensament que no pas l'altre. no és una il·lusió, sinó com un FOMO que puc tenir d'aquí uns anys.
0: Yeah.
1: Estem en aquest moment, perquè, clar, als 40...
2: Però estàs satisfet amb la teva vida, tal com està?
1: Sí.
2: Doncs llavors,
1: sí.
0: Clar, és aquest patir per si d'aquí un temps et sembla, però clar, això és absurd, perquè si ara mateix no ho vols, ja està.
1: Bé, correcte.
0: Bé, gràcies per obrir-te amb nosaltres.
1: No, home, no, feu un favor, perquè, nano, costa a vegades obrir.
0: La cosa embossada.
1: Sí. En Xino està treballant en una obra de teatre que es diu El Quinto Paso, i que ja us dic que l'anirem a veure a Barcelona quan s'estreni. Serà al Teatre Poliorama el 14 de juny i fins al 4 de juliol. És una comèdia negra en la que en Xino interpreta el personatge d'un home alcohòlic en rehabilitació. I jo tinc la sensació que ell s'ha buscat feina a prop de casa.
0: Clar.
1: Perquè és veritat que quan va néixer en Dante va agafar i va haver d'agafar un avió i se'n va anar cap a l'Argentina a acabar el rodatge. Per tant, aquesta és l'actualitat a Can Corbero d'Arín. Dit això, hem de tornar a parlar dels concerts de Shakira.

0: tenim això perquè han passat coses importants.
1: Doncs mira, aquesta setmana és l'última que Shakira serà a Madrid, al Macondo Park, aquesta ciutat efímera que ha creat, on ha fotut allà al bell mig l'estadi Shakira. I durant aquests concerts està duent molt sovint alguna col·laboradora, algun nom sorprenent que apareix i puja a l'escenari i canta amb ella. Fins ara hi hem vist, per exemple, l'Alejandro Sanz o la Laura Pausini. I aquest cap de setmana hi ha hagut una col·laboració extremadament inesperada, perquè la cantant ha convidat a pujar a l'escenari una famosa internacional que fa anys que presumeix d'estar aprenent castellà.
2: Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí. Con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y por mí personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan. Con ustedes, Dua Lipa!
1: La Shakira va fer pujar a l'escenari la Dua Lipa, enduent-se grandíssims aplaudiments i molta sorpresa, perquè fins ara aquest encreuament inesperat no l'havíem viscut i ja ens vam acabar de sorprendre del tot quan la Dua va cantar Antologia amb un castellà millor que el meu.

0: fàcil que... Ja es veu que va ser un moment molt i molt emocionant i, a més, com sempre, tenim testimonis. Perquè no sé com ens ho fem, que sempre hi ha alguna perfecta al lloc dels fets. Avui, a més, fa especial il·lusió perquè qui hi havia a l'estadi Shakira presenciant aquest momentàs era una de les nostres perfectes més il·lustres.
1: Presidenta de les perfectes, ella.
0: Marina Faneca, realitzadora d'aquest programa.
2: Hola, xics. Òbviament, el concert de la Shakira va ser increïble. Ella té una presència molt forta. No pare de ballar en tot moment, és increïble. I un dels momentassos de la nit va ser quan va entrar la Dua Lipa, allí les dues dives internacionals, les dues extremadament guapíssimes. I se les ve molt còmplices, amb molta il·lusió de fer alguna cosa juntes. La interacció que van fer entre elles va ser tot en anglès i va ser molt bonic perquè van triar una cançó de la Shakira molt nostàlgica, molt íntima. La Dua Lipa es ve una mica com tímida, una mica vergonyosa, però ho va fer increïble. No sé, va ser un moment com molt especial, molt bonic de la nit, sí. Hola, xics.
0: Òbviament, una barreja de mons realment fascinant, que
1: i
0: esperem que es torni.
1: La diferència d'alçada m'ha sorprès molt, eh?
0: A mi també.
3: Sí,
0: he vist la Shakira o molt petita o la Dua Lipa molt alta.
3: Jo pensava que era molt alta i he buscat un 73.
1: O sigui que les dues per separat te les imagines d'una alçada normal mitjana. I és veritat que juntes penses, algú ha descompensat la foto.
0: Sí, la qüestió de l'alçada amb les persones que normalment veus per internet, diguéssim, és molt fascinant.
3: Sorprèn molt.
0: Sí, eh? Sempre sorprèn. Sorprèn mai molt. Ningú, molt poques vegades, dius, tens tal qual l'alçada que jo t'imaginava.
1: Mira, la Dua Lipa ens fa 1,73 i la Shakira sí que
3: tira 57.
1: Més baix. Mira. Tot i així em sembla més escandalós visualment que no ho has dit.
0: Sí, però ja et dic, és el contrast entre elles, sí. I treure-les de sobte de la imatge que tu tens al teu cap.
1: De l'Instagram de la Dua Lipa d'ella, sí. Menjant gambes de cop i volta a veure-la així.
0: Però que passa sempre, o sigui, veus l'obra escanes per primer cop i també dius, ai, i de vegades dius, no t'esperava, no sé molt bé com t'esperava, ni si més alta o més baixa,
1: però així no. En Francesc sí. Mauri, el del temps, l'home del temps.
3: Ah, sí, no et sé dir si és molt alt o molt baix.
1: Doncs jo me l'imaginava altíssim, me l'imaginava una torre. I no, no ho és.
3: Val.
1: És més aviat tirant, mira, més o menys com tu. Un 70 i algo.
3: Sí.
1: Mira, com és la vida.
3: La Marina també ens deia, no?, que entre elles dues parlaven en anglès i no en castellà, tot i tenir un castellà perfecte.
0: És que això del castellà perfecte ja és gairebé irònic, perquè sí que jo crec que ella fonèticament comença a dominar-lo bastant, perquè tenint en compte que no és en absolut cap llengua propera a la seva, no, quan el canta se l'entén bé, que això ja és un miracle, sent ella això, parlant una llengua que
3: bueno,
0: no té res a veure.
3: Per ser...
0: Però clar, una cosa és això, i haver-s'ho pres fonèticament de manera correcta, i l'altra és tenir una conversa, que ja és més difícil. Necessito una raó. Però bé, diu coses, perquè et recordo que hi ha vídeos molt virals de la Dua Lipa dient coses en castellà. Hi ha aquell vídeo que és a Mèxic i demana ¿Puedes poner la ràdio, por favor?
1: Sí. Tothom està molt content, que ha anat al concerts de la Shakira.
0: Tothom tan i tan satisfet. De fet, sí. La Carla Verdés, productora d'aquest programa, que també hi va ser ahir, a mi m'ha insistit fins a la societat que hi he d'anar i no m'ho puc perdre de cap de les maneres.
1: Que ella és, té una presència, que es menja a l'escenari, que impecable vocalment també, que balla d'una manera, sí.
3: I que ahir la Shakira es va emocionar, no?, mentre cantava aquesta cançó, plorava cantant Antologia. Bé, 5 minuts i arribem a 3:15. Mira, ara anirem fins a París. Aquests dies la capital francesa està en plena celebració de la Setmana de la Moda i entre totes les celebritats que hi han anat hi tenim dos noms catalans, Pep Guardiola i Valentina Guardiola. Pare i filla han viatjat fins a París, convidats per la mateixa Victoria Beckham, i s'han convertit en l'objectiu de totes les mirades en el moment d'arribar a la desfilada de la marca de roba de la britànica. El tema és que és la primera vegada que la Valentina Guardiola, que és la filla petita d'en Pep i la Cristina Serra, que fa poc ha fet 18 anys, assisteix en un esdeveniment d'aquestes característiques perquè fins ara havia fet poquíssimes aparicions públiques i, com aquell qui diu, no sabíem ni quina cara feia la Valentina. Doncs bé, la petita del clan Guardiola ha debutat amb molt bona nota, o això diu la premsa especialitzada com la revista Elle, que l'ha considerat una de les més ben vestides del front row de Victoria Beckham.
0: Sincerament, estic totalment d'acord. Ja sé que la nostra opinió, pel que sigui, potser compta menys que la de la revista Elle, però a mi, jo vaig veure aquestes fotos i em va impressionar moltíssim Primer de tot, com d'espectacular anava ella. Em va semblar que aquest modelet gris pel qual va apostar li quedava molt i molt bé, així com molt seriosa i molt adulta. Però a més és que no vaig poder evitar veure-hi la senya de la seva mare, no? De la Cristina Serra, que al final és algú que s'ha dedicat sempre a la moda, que s'ha explicat que vestia en Pep Guardiola i li feia d'estilista. I no vaig poder evitar pensar que segur que hi havia hagut aquesta mirada de la Cristina darrere d'aquest modelet, que jo el trobo, me'l posaria sense dubtar-ho.
3: Look minimalista gris amb jersei de collal i faldilla llarga, simètrica, sabates blanques, bossa de mà bordeus i ulleres de muntura fosca, així la definia la revista Elle.
0: Tal i molt, molt bonica també l'estampa pare-filla.
1: Ah, això és el que t'anava a dir. No, a mi m'encanta veure'ls junts.
0: I ell que segur que ha estat tan orgullós de dir, aquesta barreja de dir, de poder ensenyar la seva filla i de dir, mira, aquesta és la meva filla i me la passejo per tot arreu, i també de com a pare dir, que bé que et puc donar aquesta oportunitat, no? Que tantes altres nenes voldrien viure i que mai estarà en un front row de Victoria Beckham i en canvi ell pot fer-ho.
1: Us agrada com va vestit ell?
0: Ell va fatal, però ell sempre va malament.
1: Porta a part la camisa aquesta de ratlles fosca.
3: Com una part per fora.
1: Per fora i l'altra per dins.
3: Jo això ho vaig portar el 2013 en el seu
1: això
3: moment, que es
1: de
3: portava
1: moda?
3: Una mica en aquell moment, però bueno, ell també té una elegància ja sempre que posi el que es posi. Dius,
1: ell
3: bueno,
1: té allò que es diu la perxa.
0: Bé, que si tens aquesta cara perfectament simètrica, sí. O sigui, és una cosa com fet... És un caprici de la natura.
3: Clar, jo demà vinc vestit així.
0: No, et fem
3: i
0: fora.
3: I tenim un problema de l'entrada.
1: I això que ell és el jefe, eh?
0: No, però Jordi Borda baixa i et diu, escolta, Roger, no passa res, però estàs acomiadat.
3: Exacte.
0: Vull dir, no és un intent d'atenció, és estàs acomiadat directament.
1: No, ni una oportunitat.
0: I estaria ben fet, però és que, en canvi, ell pot fer el que li doni la gana.
3: Per cert, com a detall curiós, part de la premsa internacional es va confondre i es pensaven que era la Maria Guardiola i no la Valentina, la que va anar a la desfilada. Una Maria Guardiola, que jo crec que ho hem explicat alguna vegada, que en el seu moment va treballar un temps a la marca de roba de Victoria Beckham, i això va ser l'any 2023, quan cursava el grau de Fashion Business a Londres i va poder fer unes pràctiques a l'empresa de Victoria Beckham. Si algú està buscant Valentina Guardiola ara a l'Instagram per veure-li el perfil, no crec que trobi massa cosa perquè el té privat. Almenys fins ara l'ha tingut privat. Haurem de veure si a partir d'ara i després d'un esdeveniment com aquest i ara que ja té els 18 anys decideix obrir-lo i ser una figura pública com per exemple ha fet la seva germana, la Maria Guardiola, o si segueix amb un perfil baix com fins ara.
0: Clar, perquè no sabem aquesta noia, a banda d'ara intuir que clarament li agrada la moda, no sabem, no?, què
1: fa amb la seva vida.
3: No, serà molt poca cosa. Jo he parlat amb en Víctor, a veure si sabia què estava estudiant i a on, i m'ha dit, ho estic consultant, et dic alguna cosa.
1: Quan diu això,
3: les 4
1: aquest rotllo
3: de la tarda,
1: que estira, amb qui deu consultar?
0: Escriu en Gerard Romero, vés a saber el que fa. M'escriu a mi, segur. O sigui, saps que és aquest tema, el Víctor, també.
3: No, em fa... És que repassava els missatges que em deia en Víctor.
1: Seu
3: Valentina, més guapa, el natural. Bueno, ja està.
1: Què diu?
3: Això, molt guapa, natural, que no s'ha fet retocs, em ve a dir.
0: Ell té sempre... És a dir, el Víctor, la cosa genial d'ell és que el pots dur una tertúlia del que sigui. Sempre tindrà alguna cosa a dir, de més o menys valor, però sempre tindrà alguna cosa a dir.
3: Fem una pausa i de seguida sentirem la veu d'una de les nostres perfectes que ha parlat a Vanity Fair.
4: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
3: Bé, ens toca parlar de l'actriu Anna Castillo, que ara feia dies que no en sabíem res.
1: Doncs escolta'm una cosa, Roger. 9 d'octubre, aquest divendres. Apunta-t'ho bé perquè és el seu aniversari.
3: Doncs se l'haurà de
1: felicitar. El de l'Anna Castillo, sí. Per tant, serà un dia molt gros, eh?
0: Sí, a més, l'Anna, el tema de l'edat en general no el porta bé. Quan la vam entrevistar ens va explicar que tenia molta crisi dels 30, que no sabia...
1: També li va coincidir en un moment que estava a punt de deixar-ho amb la Lara, que era la seva nòvia. No sé quan faltava perquè comencessin amb en Mel. Vull dir...
0: Jo crec que devia ser aquell moment que de vegades... Saps quan no saps... Saps els bebès? Els bebès, perdoneu. Saps els bebès quan ploren, que no saps què tenen i només és que estan cansats i no saben què tenen?
3: I de gran també passa,
0: això. A mi em va passar això ahir a Magaluf, que em vaig posar brava i era perquè estava cansada. Doncs jo crec que hi ha un moment de les ruptures previ a deixar-ho, que també és com que estàs malament i no saps què et passa i encara no has detectat que el que et passa és que s'ha d'acabar la relació.
1: Però un símptoma molt clar és que quan ho deixes surts volant amb globus.
0: Exacte.
3: Aquella eufòria post-ruptura.
1: Però a veure, tampoc ho diria eufòria, però és un alliberament.
3: Sí, que va, tens un pics d'eufòria i pics de tristesa.
1: Sí,
3: però és
1: perquè no,
3: és
1: normal, és un procés.
0: Sí. Hi ha eufòria, hi ha culpa, hi ha mil històries moltes. I depèn de cada cas, evidentment, i mil capes. Però és veritat que jo crec que passa que això, que estàs com enrarit i no saps molt bé per què, i estàs com, ai, la crisi dels tres, i potser és això, que només ho vols deixar amb la teva parella. De vegades és només això.
1: Jo crec que l'Anna dels 29 no té res a veure amb l'Anna que en farà 33 aquest divendres.
0: Jo també ho crec.
1: Però bé, ella és una de les nostres actrius preferides, coneguda per sèries com Se tiene que morir mucha gente, molt recomanable, més recent, o, si tirem més enrere, Un cuento perfecto, on va conèixer el seu nòvio actual, que és l'actor Álvaro Mel. Doncs la nostra Anna ha concedit una entrevista d'una hora de durada, i això és sempre bona notícia i motiu d'alegria el que no surti d'aquí. Ella va visitar el podcast de la revista Vanity Fair, que un podcast que no sé si acostuma a parlar sempre de menjar, però en el seu cas van parlar tota l'estona de ser foodie. De quins plats els hi agradava, de si els agradava anar a restaurants, de si en tenien algun una mica amb mania. I el menjar al final és un dels grans plaers reconeguts de l'Anna Castillo. I allà va tornar a insistir que ella és una gran amant dels plats de cullera, cosa que ja sabíem, i que si ha de triar ho té claríssim.
5: Pero cualquier plato de cuchara, por ejemplo, en Navidad, tengo una tía, mi tía Elena, que hace escudella.
6: Qué buena está la escudella.
5: Es que me muero.
6: Es muy de Navidad, ¿no?
5: O sea, es de Navidad, es de Navidad.
3: Estic tant al seu equip.
1: Però, de veritat que en aquest podcast es tornava boja per l'escudella. Vull dir, perdia els papers per un plat de sopa de la seva, tia. Això és així.
0: M'agrada això perquè veig l'Anna més catalana, que ella és tan madrilenya que de vegades me n'oblido que és d'aquí.
1: Alguna paraula en català sí que anava deixant anar, eh? Però sí que reconeixia a si mateixa com una persona que s'ha format a Madrid, tant pel que fa al paladar com també com a persona, perquè als 19 anys ja va marxar cap allà. O sigui que tota la seva part adulta l'ha viscut allà. I això per això la veiem tan madrilenya. Ah. Doncs bé, a l'Anna la veiem tornant-se boja per l'escudella, però també criticant una de les modes gastronòmiques més esteses del moment.
7: Jo Gildas. Jo podria comer Gildas sin parar.
5: No estàs un poco harto?
6: Estoy hartísima de Gilda.
7: Yo como tres al día.
5: Pero a mí me encantan las Gildas y me llevan gustando muchísimos años. Estoy un poco harta del boom.
0: Es que l'Anna és molt així, eh?
1: Jo vaig descobrir les Gildas abans que ningú. Jo escoltava en Guitarrica de la Fuente abans que sortís a la Bola Negra. Una mica això, no?
3: Que segurament és veritat, en el
1: teu cas. Sí, ja m'ho crec. Però...
0: I que en el fons està criticant aquests locals tan gentrificats que fa que perdin l'essència, vull dir, com que els restaurants ja no tinguin identitat pròpia, saps? Ja. I que no siguin autèntics i que passin a formar part com d'un conglomerat sense això, sense identitat. Que en el fons crec que és el motiu pel qual també ella va deixar de tenir aquell Instagram on compartia.
1: Ara de seguida en parlarem, perquè jo crec que sí. No tot ha estat hi-hi-ha-ha en aquest podcast, eh? També hi hem tingut suc del bo del que ens agrada a nosaltres, perquè l'Anna, de manera inesperada, va explicar també com es va produir una de les seves ruptures. Una ruptura que no és amb en Mel, no patiu, està tot molt bé i després us demostraré que estan millor que mai. Però és que l'Anna en aquest podcast parla de com va deixar una vegada un dels seus exnòvios. I crec que ens donarà material per tenir ara aquí un debat a taula, eh?
5: Yo tengo un exnovio al que adoro, que un día se intuía que yo le iba a dejar. Le digo, tenemos que vernos. Y me dijo, ¿podemos ir al Rodilla? Y yo le dije... Y me dice, ¿por qué no volveré?
6: ¿En serio? Sí. Es justo eso.
5: Sí, me encantó. Somos amigos porque es muy gracioso y muy majo. Pero sí que es verdad que yo he pensado mucho en eso. Es que los lugares donde rompes... Y luego, ojo, también tengo como restaurantes muy cruzados, no por romper, pero de repente una discusión o algo...
6: Es lo mismo.
5: Sí, algo que es una mierda. Es que sí, marca mucho.
1: Clar, aquí el tema és que aquest Rodilla és una cadena que jo ho he estat consultant i veig que n'hi ha diversos a Madrid, no tenen gaire bona nota, i és com que el seu ex va dir, mira, quedem aquí perquè total no me l'espatllaràs, que jo no hi haig de tornar mai més allà. No quedem, en canvi, en el lloc que tant m'agradava, no? Però és un tema, perquè l'Anna Castillo entenc que deixa els nòvios a llocs públics, a restaurants.
3: Sense cap problema.
1: Cosa que no em sembla del tot malament i sé que vosaltres sou partidaris de fer-ho sempre a dins d'una casa i a la cuina, si es pot triar.
3: Sempre, a la cuina, sempre va molt bé.
1: Jo no sé... Perquè... És que depèn de com hagi de ser aquesta ruptura, eh?
0: És que saps què passa? Que totes les ruptures són un món i realment de vegades t'enxampa la ruptura que ni tu t'ho veus a venir.
1: Ah,
0: i això vol dir que et pot enxampar a casa o et pot enxampar on sigui, com un pipí inesperat.
1: Crec però ella hauria... ho va fer de manera premeditada,
0: ella...
1: perquè hem de parlar i quedem a aquest restaurant.
0: Crec que ella gran deixadora, eh? A més, sempre ha deixat ella tots els
3: i el deixat ha de poder escollir el lloc, penso jo. Perquè però... ser deixat en un lloc públic... Bueno, per mi seria com molt dur.
1: Però el deixat amb tot el trasbals d'allà el tema hem de parlar, vols dir que sabrà respondre? On quedem? Uf, jo estaria col·lapsada, també.
3: Jo diria, almenys en un restaurant, no.
1: Ah, tu no voldries un restaurant.
3: No, jo diria, ja sé que hem de quedar i que em deixaràs, perquè ja un hem de parlar que tu ja ho veus, que et van a deixar.
1: Sí, sí, és per això. Sí.
3: És un to, és una manera que dius, vale, em deixen. Jo diria, bueno, a qualsevol lloc, menys a un lloc
1: públic. Tu ets molt del cotxe.
3: Jo he fet dos cotxes i una cuina.
0: És que, clar... Tampoc no... Jo, saps què passa? Que jo penso en les meves ruptures i tampoc, com que no són ruptures tampoc inesperades en el sentit de això, que un dia et despertis i tinguis una revelació, ja van existint converses diferents i poder hi ha un parell de quedades per acabar-ho de deixar.
1: Sí, però aquella conversa, la primera, que és molt dura, on és?
0: Mira, a mi, l'exnòvio amb qui més bona relació tinc, que l'adoro amb tot el meu cor, em va deixar per telèfon. I jo ho vaig acceptar amb dignitat i esportivitat, que és l'única manera. Després vam quedar aquí al bar al costat de la ràdio per resoldre-ho, em vaig demanar un cacaulat, vaig plorar, vaig pensar que encara el recupero, res, fora. Tant i tant amics, després. Però sí, en públic. Després, amb el meu altre, un altre nòvio, em va deixar a casa. Però clar, també després és amb qui pitjor m'he portat, és que no ho sé, no ho tinc clar. Després, fases de tot, alguna cosa a casa, alguna cosa en un parc públic...
3: Has tocat una mica tot.
0: Jo crec que està més en un espai teu. Tot i que llavors això també pot fer que passin dues coses per mi molt perilloses. La primera, que s'allargui de més la conversa. Perquè de vegades no hi ha res més a parlar. De vegades una ruptura és una conversa d'una hora. I si vols, d'aquí 6 mesos quedem i tenim una conversa més pausada. Però de vegades amb el dolor, amb no saps...
3: Has de poder marxar.
0: Vols moltes explicacions o l'altre... Es pot allargar molt si ho fas a casa,
1: sí.
0: Però molt. Es pot allargar in eternum. I entrar en bufferings, saps que la conversa rodi sobre el mateix una vegada i una altra i no surti del bucle. I després, segona cosa que pot passar, perillosíssima.
1: Acabar tenint el... Bueno, el de comiat.
0: És fotre
1: el de comiat.
3: Un clàssic.
1: Sí, però un clàssic que no sé si s'ha de fer.
0: Mira, jo a la meva última ruptura em van mirar fixament els ulls i em van dir no hi haurà Kiki... de comiat.
3: Jo sempre l'he defensat i mai l'he tingut, eh?
0: A mi em va saber greu no tenir-lo i jo estic molt a favor, però ja entenc que també la gent es vulgui desmarcar de les teves tendències i manies personals.
1: Sobretot si ho deixes tu, no? Que si a sobre em deixes i vols ara que ho fem? No, home, no. Tot no es pot tenir, no?
0: Això, Marta, jo què sé, jo quan sempre que m'han deixat he volgut.
1: Doncs suposo que va en funció de la casa, això.
0: Però sí que amb això vull dir que començo a estar en contra de deixar-ho a casa.
1: Ah, que al final no hi cabrà el que us havia de portar no. D'en Mel, eh?
0: Però estem d'acord llavors o no? És que pensar que ens hem de discutir ferrissadament per decidir si a casa o no.
1: No, cadascú que faci el que li vagi millor. Vale. Tot serà un mal tràngol, i això és claríssim.
0: Però m'ho compreu, no? Que en realitat l'espai públic té aquest espai neutre que et protegeix una mica, depèn
1: sí,
0: de com.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Si és un restaurant discret, clar, depèn d'on vagis, si vas al McDonald's de plaça Catalunya.
3: Sí,
0: clar.
1: Quan vulgueu que torni, repetre, m'ho dieu,
3: Marta,
1: vale? Vale. Doncs l'Anna Castillo comentava també que caldria bé el restaurant on vols anar en funció de l'ocasió, i recordem que, com bé deia la Juliana, ella en això és una experta, perquè tenia aquell compte d'Instagram que es deia Concept Date, on recomanava establiments per categories, per exemple. 5 restaurants per anar amb amigues, o d'un sopar d'empresa, o un dinar a família per un sopar de primera cita. I li funcionava perquè tenia uns 40 mil seguidors, més o menys. El que passa és que ja fa uns mesos vam detectar que el compte estava força inactiu. De fet, ara mateix, si hi entreu, veureu que ha esborrat totes les seves publicacions i que només conserva els destacats de Stories. Tu ja vas fer les teves investigacions, Juliana, i et va dir que efectivament ho havia pausat perquè té dilemes amb això de recomanar restaurants si els acaba gentrificant. Però bé, ja us dic que en aquesta entrevista ella sí que esmenta restaurants sense miraments i de fet en menciona un on sol anar-hi amb el seu xico, en Mel.
5: Álvaro y yo, mi chico y yo, todas las semanas comemos menú del día en Casa Fidel.
3: Ah, bueno, eso es casa.
5: Eso es casa. Y nos ven y ya... Eso me gusta. Sí, sí, como estos... O sea, que son sitios que en realidad no son... Son maravillosos, pero son muy asequibles y son muy ricos. Es que el cocido de Casa Fidel para mí es...
1: A mi m'encanta, i crec que parlo per vosaltres també, que ella parli d'en Mel amb aquesta naturalitat, que no li estan preguntant res, sobre ell, però és que a ella li surt perquè forma part de la seva vida i ho vol compartir. I estan genial. Els coneixen a Casa Fidel perquè són uns usuaris habituals. Els fan passar directament. Segurament diuen allò de lo de siempre i no fallen. I sempre es fan entendre.
0: I et dic una cosa, que l'Anna parli amb tanta naturalitat del seu nòvio és també el que produeix que no li preguntin sobre la qüestió.
1: Correcte. I aquesta no és l'única vegada que l'Anna Castillo anomena el seu xicot en aquesta entrevista, perquè prepareu-vos que acabarem empatxats d'amor.
5: Hay un restaurante en Calella de Palafrugell que yo tengo casa cerca y voy en verano pero bueno, también si voy durante el año voy, que se llama Sol y Mar. Y he ido mucho, mucho, mucho. El sitio es precioso, he ido siempre con Álvaro y para mí es como un sitio muy especial. No sé si es la mejor comida de mi vida, pero lo tengo como muy unido a mucha felicidad.
6: Qué bonito.
5: Sí, Sol y Mar.
1: Ells estan enamoradíssims. Jo segueixo ben ferm al vaixell dient que algun dia es demanaran de casar-se i ho faran potser el Sol i Mar, que té 4,6 sobre 5. Molt bona nota, sense fer-ne un grama, senzillament perquè els ve de gust. Visca l'amor, visca la gent amb morro fi.
0: Estan molt enamorades totes les parelles de qui hem parlat avui.
8: Sí? Molt bé.
0: Que bé, que bé, quina alegria, nen. Clar que sí, una mica de sol i una mica de llum. Home, no, i és que tot són males notícies, si no. L'amor existeix.
8: Fem una pausa.
0: Sí, t'enamoraràs.
8: Algun dia, sí.
0: La vida és vella.
8: Sí, home, sí.
0: I encara que no t'enamoris, també serà vella. Però quan t'enamoris, encara més.
4: One, two, three. Que no surti d'aquí la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El partit quebequès s'ha proclamat guanyador de les eleccions a la regió francòfona canadenca. El partit independentista s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, mentre que Futur Quebec, el partit que fins ara estava al govern, s'ha quedat sense representació parlamentària. Washington, Oriol Serra.
2: Bon dia. Els quebequesos han decidit un canvi de govern a les eleccions d'aquest dilluns a l'Assemblea Nacional del Quebec. L'independentista Partit Quebequès, liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, ha guanyat les eleccions quedant-se a les portes de la majoria absoluta i podria o bé governar en minoria o bé formar coalició amb l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari. El Partit Quebequès està compromès a convocar un nou referèndum sobre la independència d'aquesta nació francòfona que forma part del Canadà. El partit que ha governat la província canadenca els darrers 8 anys, Futur Quebec, ha quedat fora de la cambra després d'haver ostentat la majoria absoluta. La seva líder i fins ara primera ministra ja ha felicitat els seus rivals. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi el Constitucional, el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
4: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha avançat 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi la derrota que li pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: El govern mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, segons el president Illa, es podran ampliar més endavant.
6: Primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat.
1: Els Mossos han detingut 13 persones pels aldarulls d'aquesta nit al centre de Barcelona posteriors a la manifestació per l'habitatge. Entre els detinguts hi ha una noia menor d'edat, la resta són homes majors d'edat. És un primer balanç provisional dels Mossos que també han informat de 28 agents ferits lleus. Poques gràcies ha posposat fins dijous el concert que havia de fer ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
3: El grup i la promotora volien mantenir el concert, però davant les intenses pluges i els problemes de mobilitat van decidir ajornar-lo. El president de la promotora de Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
7: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
3: Les entrades de dilluns seran vàlides per al concert de dijous o bé se'n podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà 4 nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Esports, quarta jornada avui de la Nations League de futbol. A 3:15 del vespre i a Split, Croàcia i Espanya s'enfrontaran. Jugats ahir, França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
3: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
1: S'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món més jove de 21 anys. Hi ha tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, que ja hi tornem a ser. Bon dia, matiners. Avui és dimarts 6 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un matí amb boires matinals i més núvols al litoral sud, amb algun ruixat. Al llarg del matí, els ruixats avançaran de sud-est a nord-est. I a la tarda i al vespre s'intensificaran al prelitoral i al litoral, on localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis. Marta Viana, bon dimarts, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Cerdanyola del Vallès. El sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà 11 hores i 32 minuts.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui vull arrencar el dia amb una cita...
0: Sembla Shakira a Madrid, ara mateix, Lara García. Amb els aplaudiments aquests. Sembla que sortís a l'escenari d'un gran
1: Reina.
0: Estadi.
1: Reina, sembla que ho deies per la meva veu i dic, gràcies.
0: També. Què? Quina cita?
1: Vull començar una cita de Maruja Torres en una entrevista al País, que és meravellosa. I diu així: no tinc el cony per equidistàncies en aquest moment. Cal començar a treure el nas perquè te'l trenquin. Si no ho fem, no sé si passarem a la història, però passarem a la tomba com una merda.
0: Maruja Torres, que es queda tranquil·líssima amb aquest titular. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Que tampoc estarem per aquí distants avui, perquè tenim un dia completet. Totes sí. Les reaccions a les eleccions generals, a la convocatòria i la prèvia de l'amnistia, que avui es reuneix al Constitucional. Tindrem el ministre Urtasun, a Míriam Nogueras, parlarem del Constitucional amb Ernesto Kaiser, des de les 6 fins l'hora que calgui.
0: Exactament, a partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. I avui arrenquem el dimarts fent baixar la bola de discoteca. Sí?
3: Freeze! Ara. I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Baker de Bonnie M, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1949, va néixer el DJ i cantant de la banda Bobby Farrell, que va morir el 30 de desembre del 2010. La seva música, Bonnie M, ens va deixar clar que la vida és una festa. I a aquestes hores del matí, aquí a Catalunya Ràdio, la festa sempre està servida.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut als matiners.
2: Gràcies.
0: Que avui t'estrenes.
2: Sí, senyor.
0: I estem pendents de saber què ha passat al món mentre dormíem, que en aquest cas crec que la protagonista és la primera ministra italiana. De dormíem, que en aquest cas

0: cames.
1: Sí, aquella, Jennifer López al cul.
2: Actrius,
0: actrius amb certes parts voluptuoses.
1: Bueno, cadascú, doncs, cadascú, clar, registra, sí, el que vol.
0: Però aquí doncs, es veu que la senyora Meloni va gravar una frase que diu simplement «Io sono Giorgia Meloni».
1: Sí.
0: I després allà a l'Oficina Europea de Patents de, doncs, li han registrat també amb els canvis de timbre de veu, les inflexions, les particularitats que pugui tenir, de manera que assegurar-se que la seva veu no es faci servir per muntatges, memes i altres coses que cada dia ens sorprenen a les xarxes socials fets amb intel·ligència artificial.
1: De fet, crec que la Meloni en alguna ocasió ha dit que se sentia preocupada, eh?, pels riscos que podia comportar la intel·ligència artificial.
0: Sí, és que ella ja havia passat per aquí, perquè allò tan típic d'agafar un cos d'una dona amb roba interior, pam, enganxar-hi la cara de l'altre,
1: sí,
0: que abans es feia tan batusserament,
1: sí,
0: amb uns photoshops o com siguin.
1: O retallant i enganxant.
0: Retallant, però cada vegada això s'ha anat polint més i ara ja arribes que no saps distingir de qui és cada cosa, no?
1: En aquest cas, doncs, la primera ministra italiana cobrint-se les esquenes pel que pugui passar d'aquestes fake news que ens trobem a les xarxes socials.
0: Efectivament, efectivament.
1: Dia sí, dia també. Quim, moltes gràcies. Vinga, que tinguis bon dimarts.
0: Bon dia.
1: Fins ara. I avui el món serà un lloc una mica millor per la reacció de les entitats socials durant les pluges d'aquests dies. Andreu Merino.
3: La parròquia de Santa Anna o la Fundació Arrels s'han arremangat, com sempre, per oferir refugi a les persones sense llar. Òbviament, en episodis de temporal com el d'aquests dies, les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges són les que pateixen més les inclemències del temps. Davant d'això, les portes de Santa Anna són obertes, igual que les d'Arrels. Des de la Fundació, a més, fan una crida als voluntaris habituals de l'entitat per augmentar els recursos d'acollida, atenció i cobertura de necessitats de les persones sense sostre.
1: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Avui els matiners, per cert, ens fixem en Singapur perquè paga la seva gent perquè llegeixi.
2: Sí, ha posat en marxa un plan nacional, que això em sona fortíssim, per fomentar la lectura i plantar cara, doncs, a l'addicció a l'escroll, o a l'escroll aquest infinit que fem normalment, a les xarxes socials. Per fer que es vol, s'haurà d'anar contracorrent. Ja ho saps prou bé. Ei, me la suda que tinguis més likes. I que tiris... El programa el que proposa és llegir 15 minuts al dia a través d'una aplicació que registra tota l'activitat. Cada sessió d'aquesta que fas dona 20 monedes virtuals que després, doncs, es poden bescanviar per diverses recompenses. Per tant, molt bona iniciativa de Singapur.
1: I no deixem la música, en aquest cas, que vam d'escoltar més likes d'Oques Grasses, però ara veureu per què us estic dient tot això. Perquè les cançons de l'Oreja de Van Gogh seran la banda sonora del musical Puedes Contar Conmigo, Ot Serra.
4: Després del retorn de Maya Montero als escenaris, ara els clàssics de l'Oreja de Van Gogh també arriben a la gran pantalla. Serà una pel·lícula dirigida per Fernando González Molina i els integrants de la banda en seran productors executius. S'hi explicarà una història original articulada a través de les seves cançons, però no s'han donat detalls ni del pressupost, ni l'argument, ni el repartiment. El grup, això sí, ha dit en un comunicat que serà una celebració meravellosa, asseguren, de tot el que els uneix amb el públic.
1: Lara, una cosa. Macià m'estava apuntant molt correctament que creu que t'apuntaràs al càsting.
2: Sí.
1: Home, és que jo crec que si ha d'haver-hi, sí, una protagonista del musical de l'Oreja de Van Gogh, has de ser tu.
2: Em donen el principal, el paper principal. Cap mena de dubte. Segur, eh?
1: T'animes a cantar una mica en directe, podes no. Comptar... Seguim?
2: Seguim.
1: Un minut, un quart de sis del matí. Entre aquest dilluns i el 13 d'octubre, alerta... Ah, no, espera't.
2: Què passa, que
1: no,
2: no m'he posat
1: bé?
2: No,
1: ho estic llegint fatal jo. Espera, espera't. Ara sí, ara no. Espera, anem a fer-ho bé, això. M'he saltat el text. L'Ajuntament de Madrid traurà subhasta més de 5.000 objectes perduts. Ara sí, entre aquest dilluns i...
2: El 13 d'octubre, també, en primer lloc, us preguntareu per què hi ha música de Star Wars, no?
1: Sí.
2: Que un d'aquests 5.000 objectes és un pòster de Star Wars que va molt cotitzat.
1: Ah.
2: Si us interessa un pòster de Star Wars, sapigueu que entre aquest dilluns i el 13 d'octubre es posarà a subhasta. A més, també hi haurà una maleta de Louis Vuitton, càmeres de fotos, pals de golf o consoles Nintendo Switch. Són objectes que porten més de 2 anys sense ser reclamats pels seus propietaris.

0: I repassem alguna efemèride musical a aquestes hores del matí, mentre esteu fent el primer cafè, perquè tal dia com avui, un 6 d'octubre, però del 1982, Madonna publicava el seu primer single, Everybody.
1: Sí, tot i l'estrella que és ara, quan Madonna va treure el seu primer tema, no va ser ni de bon tros un èxit. De fet, aquesta cançó havia començat com una demo que Madonna va fer arribar a un DJ d'una discoteca de Nova York i va ser allà on va començar a circular fins a fer tot el circuit, fins que va arribar a les mans de la discogràfica Sire Records.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Mentre estava escoltant ara l'Everybody de Madonna, estava pensant que abans, cap als 80, fotien un minut i mig de la tornada i allà l'anaves aguantant fins que acabaves la cançó.
2: Sí,
1: perquè
2: m'ha
1: escoltat
2: barat.
1: Només un minut cantar Everybody, venga, clap your hands, i cap a casa tu, i
2: però,
1: a facturar.
2: Saps què m'he adonat a aquesta temporada que estem deixant? Doncs aquesta sí. Part com més de cua, i dic, però és que totes les antigues, entenc-me, les que estem tirant 80... a les efemèrides, el que poses el minut cap al final, tot és tornada.
1: Pots fer un èxit d'un minut i mig sense dir absolutament res.
2: Totalment,
1: de res.
2: Totalment, increïble.
1: Bé, repàs d'alguns moments que ens ha deixat la televisió. Comencem parlant de Col·lapse, de TV3.
2: Marcos Franz, un dels actors de Marlí, va parlar obertament de la relació de manipulació que va viure durant anys amb una persona del seu entorn que el va arribar a controlar, diu, en aspectes molt íntims de la seva vida.
3: Quin dia vas tocar a fons?
4: El quart any d'estar amb ell. Estava a la sala de Jamboree amb un amic meu i em va començar a parlar dient-me: Marcos, has sortit, oi? Estàs amb amics teus, oi? Què t'he dit d'aquestes persones? Sí, sí, control absolut. Vaig trucar-lo mig tremolant, li vaig cridar i li vaig dir de tot. Li vaig dir: m'has estat enganyant, tot això és una gran mentida, m'has fet perdre l'amor per la vida, l'amor per el meu ofici, ja no sé ni qui sóc, ets un fill de puta, fuig de la meva vida, bloquejar per tot arreu, adeu. Amb, posteriorment, molts pensaments de dir: el desbloquejo i torno a parlar amb ell, perquè no podia deixar-lo del tot.
1: Déu-n'hi-do, les declaracions de Marcos Franz. Podeu recuperar l'entrevista a través del portal 3Cat, però va passar una història complicadíssima de 4 anys. Sí. De fet, crec recordar que va dir a l'entrevista que no podia ni mirar-se la segona temporada de Marlí perquè no reconeixia de la mirada tan fosca que tenia.
2: Ostres, tu. Quan mires Marlí, el veus.
1: Tu ja no? Ho vas detectar.
2: Us en recordeu, d'aquest personatge?
1: És que
2: el personatge
1: que
2: era una mica raret,
1: sí.
2: Ja. Saps?
5: Feia molt bé.
1: En tot cas, des d'aquí, tots els ànims del món. Marcos Franz i aquesta entrevista que va concedir el Jordi González de Col·lapse. I de TV3 a BTV.
2: Sí, perquè Muixca ha explicat que el que canta reflecteix, diu, la realitat dels joves de Catalunya, que és una barreja de cultures.
6: Crec que la realitat dels joves de Catalunya és que vivim entre mescles culturals, i m'agrada. Sí que és veritat que crec que s'ha de mantenir la llengua i jo sempre parlo català. Això no treu que molts cops se m'escapin castellanades amb els meus amics, entre tots. Llavors, a les cançons és el mateix.
1: 10 minuts, arribem a 6:15 del matí i acabem visitant el programa de Broncano, a la Revuelta.
2: Ahir va visitar el programa de Broncano, la deta gallega, Ana Peleteiro.
7: Te hago las preguntas clásicas ya antes de marcharte.
8: Me voy a sentar, porque...
7: Fatal.
8: ¿En qué crees que estoy peor?
7: Intuyo, por lo que ha contado aquí otra vez, que de chiquillos, que los primeros meses no son los más fogosos.
8: No, en absoluto.
7: Pero a su vez también, supongo que financieramente, justo también cuando tiene un niño, no has podido competir.
8: Ah, no, pero mami, mi amor, las mujeres facturan de otra manera. Claro.
2: Yo creo que no estamos en el momento de hablar de patrimonios tal y como está la gente que no puede ni comprarse un pisito, ¿eh?
7: Verdad,
2: o sea, la verdad.
7: Ahí tienes toda la razón, de verdad.
2: Entonces voy a hablar mejor de sexo.
7: Me parece razonable.
2: Yo creo que lo mejor es que se arregle eso y que todo el mundo vuelva a poder comprarse una casa sin que sus padres le adelanten una herencia, por ejemplo.
7: Ya, ya.
2: Si los tienen. Y si no, pues vivir de malas formas, con lo cual creo que eso es mucho más importante.
1: Vinga, va, que obrim la revista del cor dels matiners i ho fem amb molt bones notícies perquè, home, a veure un moment, per favor, ha aparegut el gat de Maria Pombo.
2: Feia unes setmanes. Sí. Va explicar, nosaltres també ho va explicar aquí als matiners, que s'havia escapat, que no el trobaven.
1: Tens el Macià plorant, ara,
2: sí.
1: Perquè és una de les coses que més l'inquietava aquesta setmana, si Maria Pombo recuperava el seu gat.
2: Ja està. Ara tot anirà millor. Cada nit feien batudes, ells mateixos ho penjaven a les xarxes socials, i ara, doncs, en una sèrie de stories que Maria Pombo ha penjat, per cert, des de l'aeroport, ha anat explicant com ha anat tot el procés de retrobament amb el gat. Ha agraït molt la col·laboració ciutadana en les xarxes, especialment del Noticiero Pombo, que és un compte que sempre penja coses de la família, i explicava això.
9: Todos los días me mandaba plutos, básicamente, y decía, no, ese no es. Y entonces ya las dos, en plan, no, porque tiene tres manchas en la oreja y tiene un corte y tiene las patas más largas...
2: Després, quan el van tenir localitzat, van anar a la casa d'una veïna i, clar, doncs allà van haver d'esperar que el gat aparegués.
9: Y nada, no sale. Digo, otra vez la misma historia. Es que, chicos, no sabéis la de casas que he visto, ¿vale? Me conozco el barrio entero. Y es que ya, te juro que decía, vale, pues ya está, otra vez una falsa alarma. Y de repente giro la cabeza Claro, yo creía que lo iba a encontrar porque había visto a Pluto, entonces iba grabando. Y entonces de repente me giro y veo a Pluto así mirándonos con miedo.
2: El va a veure y después, doncs, final feliz.
9: Se ha quedado así debajo del seto, mirándonos. Es verdad que no ha intentado huir ni esconderse más. Se ha quedado como quieto diciendo, cogedme ya, porque estoy en puro shock. Le hemos cogido, estaba súper tenso. Y yo, thank you so much.
2: Molt bé. Aquest gat no volia ser rescatat.
1: És que s'acabava dir ara mateix. Digues que aquest gat potser el que tenia gana és de fotre el cap i havia fet aquella cosa d'agafar les coses i marxar
2: sí,
1: de casa.
2: Totalment. I està la mar de bé allà sota el set. Quan estava amagat sota el set, o pobre.
1: Quan va veure un altre cop la cara de la pomba, vaig pensar, no m'ho puc
2: creure.
1: Clar que
2: no va anar corrent. Quina mandra.
1: Que seguim. Ah, sí, perquè, a més, Ana Guerra torna a ficar la pota.
2: Home, per variar. En una catifa vermella li han preguntat quins somnis ja ha complert i ha respost això.
5: Y no, uno de los sueños que he cumplido es cantar en Los Ángeles con Alejandro Sanz, bueno, canté en Santiago de Compostela también, y un día me bajé de un avión en Los Ángeles que iba a grabar con Tiziano Ferro un videoclip y le dije, bueno, te voy a ver esta noche al Microsoft Square Garden.
10: ¡Homor!
5: Y me pasó el setlist y me dijo, ¿qué quieres cantar?
2: Aquesta vegada ha barrejat el Madison Square Garden de Nova York amb el Microsoft Theater de Los Angeles i ha creat el Microsoft Square Garden.
11: I ara una cosa que no hi té gaire a veure.
2: És la millor, eh?
1: Escolta'm, a la vida a vegades passen aquestes coses, no?
2: Però li passa
1: que
2: cada dia.
1: Que pobra, però una guerra és que últimament és notícia per tot. Va, deixem-la respirar una miqueta. Des de l'estudi Microsoft 3 de Catalunya Ràdio, fent els matiners, i també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
12: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial a causa de les pluges imprevistes. I de la pluja, la tempesta política, perquè Pedro Sánchez va irrompre amb l'anunci d'eleccions anticipades.
13: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana.
14: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat actiu.
15: Massa aigua, terrible.
16: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots d'allà dalt.
17: Recordem que 4 carreteres encara estan tallades.
18: Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers.
19: Tenim la sensació que el cotxe, a mi se m'ha començat abans a moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
20: És molt perillós això, que em vino una alerta ja.
21: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental.
22: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
12: El nostre meteoròleg, l'Eloi Cordomí, duia tantes hores mirant models de predicció, mapes i explicant-ho, que finalment va acabar tenint un lapsus.
18: Però sí que el que veiem són aquests nuclis de precipitació molt més intensos, ara ja al centre i nord de Mallorca. De
21: Mallorca? Mallorca, ja te'n vas?
18: No, Mallorca no. També,
21: has de descansar, també, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
18: Menorca. Ai.
21: Menorca, ara?
18: Maresme.
12: A la tarda, Mariano Barriendos, paleoclimatòleg, ens explicava que fa temps que es pronostica un clima mediterrani de 2 estacions i no de 4.
23: A finals dels anys 80, als principis dels 90, ja hipotetitzàvem cap on podria anar un clima mediterrani deteriorat, en aquest sentit, d'un escalfament, de més masses d'aire humit disponibles, de pluges més torrencials, i una possibilitat era tendir cap a un clima monsònic, cap a un clima de 2 estacions. Una estació fresca i relativament seca i una estació càlida, que té un final, com ens està passant ara, el final dels estius i la tardor, amb unes precipitacions torrencials.
12: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos celebrava els bons auguris de les enquestes per Aliança Catalana i plantejava un front de dretes que, d'entrada, sembla estrany.
24: Vi el gran discurso de Silvia Orriols en la debate de política general y he visto la encuesta de La Vanguardia, en la que ya le da empate con ella. Bueno, empate no, o sea, es que le va a sacar 5 diputados a este paso. Y hay una posibilidad de gobierno, Silvia Orriols, con Junts, bueno, con lo que quede, PP y Vox, que va al alza. Pues se puede hacer una alianza contra el Islam y para acabar con toda la progrese escolar.
1: Els matiners. Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera Energi, que vam parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
25: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 6 d'octubre, tenim la Lluna transitant pel signe de Lleó. I atenció, perquè estarà activant a Júpiter i el Node Sud. És un dia que ens pot fer veure amb més claredat on necessitem ser reconeguts, aplaudits o admirats pels altres. I aquí va la pregunta del dia. Fas el que fas perquè realment et representa o perquè esperes que algú t'ho validi? No passa res per voler reconeixement, però recorda, el teu valor no pot dependre sempre dels aplaudiments de fora. Bon dimarts!
1: Vinga, Lara, aquí li diem Angie Ans per molts anys avui.
14: Avui fa anys el publicista Lluís Bassat, en fa 85, també en suma un mes i arriba al 55 l'actriu Lola Dueñas, i avui també celebra el seu aniversari. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. Fito Cabral és el músic, cantant i compositor, avui en fa 60. ¿Qué te voy a decir si yo acabo
1: de llegar? Si esto es como el mar. Amb només pràcticament 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí i els matiners de Catalunya Ràdio cada dia ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
0: Bon dia, matiners i matineres.
3: Quim Masferrer, actor. Només podem dir d'ell que també és molt maco.
0: La cançó que us proposo per arrencar el dia d'avui és When a Man Comes Around de Johnny Cash. És una cançó que m'agrada moltíssim, molt. Imagineu-vos si m'agrada que, com a mínim, l'escolto 6 vegades cada setmana. Això, com a mínim. I ara direu, ostres, 6 vegades cada setmana. Mireu, és una cançó que m'agrada tant, tant, que l'he posat en el meu espectacle Temps, que sóc al Teatre Borràs, i estic actuant 6 funcions per setmana, i aquesta cançó sona a cada funció. Imagineu-vos si m'agrada. Espero que a vosaltres us agradi tant com m'agrada a mi. Bon dia, amb energia!
4: Els matiners.
6: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around?

0: Els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 6 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí, com sempre, moment de repassar els titulars d'aquest matí. El govern espanyol recupera avui les mesures d'habitatge després que Pedro Sánchez hagi anunciat la convocatòria d'eleccions anticipades per al 29 de novembre.
2: El Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés perquè un cop dissolt es podran aprovar la Diputació Permanent on el vot de Junts no és decisiu. El president espanyol ha decidit avançar les eleccions amb l'objectiu que la crisi política pels drets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi que el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
2: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes.
1: Els partits catalans també activen la maquinària electoral.
2: Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana com vol la cúpula del partit i, si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 de Junts. El PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell i, mentre que la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta o no a les eleccions espanyoles, Aliança Catalana ja ha dit que no ho farà.
1: El Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
2: I amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè avui només s'aprovi la proposta del president del tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor.
2: Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Diuen que decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge.
1: Precisament ahir es va fer una manifestació en defensa del dret a l'habitatge a Barcelona.
2: Sí, van participar 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 120.000 segons els organitzadors, que van celebrar l'anunci d'aquesta vaga general. Carme Carazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
5: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, vivim ofegats. I, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Després de la concentració hi va haver enfrontaments amb la policia, contenidors cremats i 13 detinguts.
1: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
2: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu de Salvador Illa aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que ja han provocat els aiguats els últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podrien ampliar més endavant.
1: I una altra conseqüència dels aiguats és que continuen els problemes de mobilitat.
2: Sí, Rodalies comença el dia funcionant a mig gas per les conseqüències del temporal a les infraestructures del Vallès Oriental i el Maresme. L'R1 només circularà entre Hospitalet i Arenys de Mar i no passaran trens a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers ni tampoc a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes.
1: Absolen l'exconsellera de Salut Alba Vergés i l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon.
2: Els acusaven d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin. Si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i Policia Nacional i Guàrdia Civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de la gestió.
1: Gran mobilització avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants contra les retallades.
2: I això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un d'ells, un noi de 15 anys que ha perdut una mà.
1: I aquesta nit, finalment, no hi ha hagut concert d'Oques Grasses.
2: No, el concert que havien de fer a l'Estadi Olímpic de Barcelona, la primera de les quatre actuacions que hi faran per acomiadar-se dels escenaris, passa finalment a dijous. El grup i la promotora l'han canviat arran de les pluges intenses que hi va haver ahir i els problemes de mobilitat que, com ara us explicàvem, continuen encara avui. Oques Grasses actuarà, per tant, quatre nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Hi vas?
2: Dissabte.
1: Ens hi veurem.
2: Ens hi veurem?
1: Sí, home, i tant. Descansa, Agustí.
2: Vinga.
1: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui amb l'avançament electoral a tot arreu.
6: Sí, un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per dir que Espanya decidirà el 29N, l'ara és el més concís, eleccions 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure.
7: De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del Periódico. A la premsa de Madrid i a l'ara el veiem durant el seu discurs d'ahir amb la Moncloa de fons. I La Vanguardia, encara fotos de Sánchez i de Feijó, aquest últim mirant el rellotge com si digués que ja és l'hora.
6: El Periódico opta per posar foto de portada de l'altre gran tema del dia, les inundacions al Vallès, titulen Granollers zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, incloses les vies del tren i un tren aturat enmig de la piscina.
7: I foto semblant a l'ara, que escriu unes declaracions textuals. Ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
1: I avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
7: Sí, l'ara destaca que Pedro Sánchez se la juga a tot o res.
6: I remarca que des d'un punt de vista de l'autogovern de Catalunya, la convocatòria electoral resulta especialment frustrant, perquè decau la reforma del finançament, la condonació del 20% del FLA o el traspàs de Rodalies.
7: El Periódico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos.
6: Tot i això, assenyala que aquesta solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci.
7: La Vanguardia exposa que la campanya s'anuncia tan polaritzada o més que la legislatura que ara toca fi.
6: I demana als polítics que facin una campanya constructiva, evitin les declaracions populistes i no minin la confiança en el sistema.
7: El País considera que l'avançament electoral després del fracàs dels decrets d'habitatge permet un aclariment després de la legislatura que ha estat, diu, de bloquejos.
6: I adverteix que existeix el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi Espanya.
7: En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com un simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció.
6: I destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
1: Moment també de repassar la premsa digital. Una bona notícia per als amants del tenis taula de Tàrrega.
6: Sí, perquè estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una 40ena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que es reunien al Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments estan dirigits per Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
1: Què cau picat?
7: El preu de l'oli, les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'oliva són optimistes. Segons llegim a l'ara, es preveu que aquest any s'han collit 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podria ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga a 10 euros en alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors, comprades a preus més alts.
1: Encara hi ha esperança.
6: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, per tant, el Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7, va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
1: On han tornat a batejar després de 36 anys?
7: Ah, està on una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, i si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, hi hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díaz. La família viu a Calders, al Moianès, però va preferir batejar els fills al poble familiar.
1: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 3:45 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. Marta Viana, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què arrenquem?
8: Doncs mireu, avui comencem parlant de teatre perquè és dia de moltes estrenes. La primera, per exemple, a la sala Atrium de Barcelona, on s'estrena Impossible d'Erri de Luca, i també avui al Teatre Condal s'estrena el nou muntatge Bons i Dolents, que és la nova comèdia de Joel Joan.
1: Doncs haurem d'anar a veure Joel Joan també al teatre amb aquesta nova comèdia. Què més?
8: Doncs mira, avui també comença una cosa molt xula, que és el cicle Interrupcions. És una programació de circ que es fa just al centre de Barcelona, evidentment, si el temps acompanya. I, perdoneu, he dit que comença i és que ja està en marxa, perquè havia de començar ahir, però hi va haver problemes amb el temps.
1: Sí.
8: Joan Ramon Graell, que és el director artístic de la Central del Circ, ens ho ha volgut explicar pels matiners.
9: I si interrompíssim la normalitat? Des de la Central del Circ, amb comissariat conjunt de l'Antic Teatre i Artefactum, proposem el programa Interrupcions fins al 17 d'octubre al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Al carrer esdevé una pista de circ i pensament, amb creadors com Circ Perillós, Jorge Albuerni o Ingrid Esperanza. I l'estrena de la plataforma digital de l'Arxiu del Circ, arxiudelcirc.cat, per recuperar la memòria del circ contemporani a Catalunya. Us hi esperem.
8: I acabem amb un apunt de música, perquè si no us n'havíeu assabentat, Shakira, aquests
1: no
8: dies
1: diguis.
8: És a Madrid.
1: Què?
8: Doncs, Canelio, si no hi vas anar, perquè no hi vas anar.
10: Perquè no m'hi vau convidar.
8: Doncs fa un últim concert.
1: Va, doncs anem-hi tots, no?
8: Estaria molt bé. A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
1: Fem matinès, el 12 d'octubre.
8: Ah, sí? Bueno, després ho parlem. Shakira ho va anunciar ahir en un vídeo i una publicació a Instagram. Diu que davant l'alta demanda per a tots aquests concerts... No, és que per un dia que tenia festa... Doncs va, ha decidit fer l'últim concert i ho farà amb amics. No ha dit amb qui, però en tot cas segur que estarà ple de sorpreses. Per tant, segur que hi haurà convidats dalt de l'escenari d'alt nivell. La prevenda comença avui i la venda general demà a les 10 del matí.

0: pràcticament 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Arriba el moment de la dada, Maria. Algun dia, Maria, hauries de fer una dada sobre els dies festius dels matiners.
1: Quants dies
2: Zero.
1: Festius van als matiners?
0: Tinc el Cordomí per aquí o no? Hi està despert o no? A veure, no, no hi és?
3: Ah, mira. Sí, sí.
0: Bon dia, Cordomí.
3: Bon dia.
0: És que ja ens agrada molt tenir-te ja a la dada, Maria.
3: Ah, a mi també m'està agradant. Ui, acaba de trobar-me un bitxo aquí sota el micro.
0: Un bitxo?
1: De quin
3: un Bernat
1: tipus?
3: Pudent.
0: Clar,
3: un...
0: Oh, no, no, per favor, no.
2: No l'aixafis.
3: Vaig... No, no, vaig obrir la finestra i el llenço, ara vinc.
0: Sí, per favor. A veure, què està passant? Eloi?
3: Digue'm.
0: L'has matat o no?
3: No, l'he tirat per la finestra.
0: Saps que tornarà a entrar, perquè els Bernats Pudents, a més,
3: que
0: són insaciables, eh? Es reprodueixen com una mala cosa. Vinga, preparat també el Macià per participar. Vaig apuntant els noms. I mentrestant, escoltem, Maria.
1: Doncs ahir, mentre aquí algunes poblacions, sobretot del Vallès Oriental, s'estaven tornant a quedar completament negades d'aigua, al mateix temps, Pedro Sánchez, després d'un cap de setmana de reflexió, sortia al faristol per dir això.
4: I convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: Ja sabeu que no és el primer cop que hi ha un avançament electoral a Espanya i per això avui us pregunto...
3: Jo ja és que ja m'ho veig a venir.
1: A partir del 1979, que és quan hi va haver les primeres eleccions constitucionals a Espanya, quantes vegades s'han avançat els comicis a les Corts?
0: A veure...
3: Hola.
2: Què ha dit? Hola, és diu
1: hola.
0: Jo diria...
3: El de la Melero, aquest és un.
2: Aquest és un, molt bé.
3: Quant temps fa aquest?
0: Aquest va ser el de Pedro Sánchez,
2: aquest
0: no?
2: Aquest fa dos anys.
0: Sí. Jo diria que set.
2: Jo també n'anaré a dir set, però faré vuit.
0: A veure, jo dic set, la Marta diu vuit.
2: Jo dic sis.
0: Ah, doncs mira, Macià t'acaba de dir sis, ho has de canviar. És que no tenia micro.
2: Cinc.
0: Cinc, la Lara...
3: Mira, Eloi. També. Jo dic que és 4.
0: És que ara guardarà la Lara.
3: Crec que me'n quedo curt. Me'n quedo curt, però és igual, 4. No, però 10 no diré. 10 és molt, crec.
0: A veure, 4. Eloi 4, Macià 6, Lara 5, Marta 8 i jo dic 7. Però qui guanya la dada, Maria, d'avui?
1: La Marta Viana!
0: Marta! L'ha clavat o no?
1: Són 9 vegades.
0: 9 vegades!
2: Sí. Apa! Mira, no, ja m'havia dit 10.
1: Mira, la primera va ser el 1982, quan Leopoldo Calvo Sotelo va avançar els comicis uns mesos per la crisi que patia la UCD. Després ja tots els avançaments electorals han estat de governs socialistes, mai del PP. Felipe González, que va governar 14 anys, les va avançar 4 vegades. José Luis Rodríguez Zapatero les va avançar el 2011. I Pedro Sánchez, que sempre ha estat president sense majoria absoluta al Congrés, és el tercer cop que les avança.
0: Doncs mira, ja en sabem una miqueta més d'aquests avançaments electorals, just quan ahir, com estaves comentant, el president Pedro Sánchez les anunciava.
1: Exacte.
0: Doncs Eloi, bueno, escolta, mira...
2: Ànims,
0: no passa res. No passa res.
3: Ahir vaig guanyar al final, no?
0: Ai, és que jo ja... Ahir també
2: espera, que la Maria...
3: No.
1: Va ser el divendres, diria Eloi.
3: No, però no vaig quedar en ridícul.
1: Ahir va guanyar la Vanessa Carrión, amb moltes gràcies que vam preguntar.
2: Ahir va guanyar la Vanessa Carrión.
1: Sí, vam preguntar. L'any del primer concert.
0: Portem uns dies, que no. Gràcies, Maria.
1: A vosaltres.
0: Vinga, sem-hi. Matiners i matineres, quan toquen 3 quarts de 6 del matí, és moment de dir-vos que tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la zaranda, que enguany celebra 48 anys de trajectòria artística. Si voleu anar a veure aquesta obra, afanyeu-vos perquè serà al Teatre Romea en funcions del 15 al 25 d'octubre. Del 15 al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Consumir teatre sempre és una meravella, per tant, si voleu anar-hi, ja podeu començar a trucar al telèfon dels matiners, al 932017474, 932017474, esperem les vostres trucades i, sobretot, saber què feu desperts a aquestes hores del matí. Maiol, Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
0: Ahir va ser dia de ràdio i dia de ràdio pública i avui, escolta'm, també es preveu
5: avui també
0: un dia intens, eh?
5: Mira, de moment, avui hi ha el ple del Tribunal Constitucional que ha de fixar l'amnistia i que, per tant, permetrà, per exemple, el retorn de Carles Puigdemont o que es pugui presentar unes eleccions Oriol Junqueras, també altres líders que estan inhabilitats com Jordi Turull. N'estarem pendents perquè la reunió comença a les 9 i ens diuen que pot anar cap al migdia i també hem de fer tot el recull d'anàlisi de què suposa la convocatòria electoral de Pedro Sánchez. Ja ho vam fer ahir, avui ho farem amb Míriam Nogueras, de Junts, ho farem amb Ernest Urtasun, ministre, membre d'aquest govern i també porteu de Sumar, també parlarem d'Ernesto Kaiser per l'amnistia. Tenim un programa molt complet, parlem amb el sindicat de llogaderes sobre la vaga general que hi haurà, veurem si abans d'aquesta convocatòria electoral, se suposa que sí, és a dir, tot el dia estarem parlant d'això perquè és important, marcarà les properes setmanes i fins i tot els propers mesos i estarem atents a tot el que passi i de tant en tant connectarem amb l'Eloi que ens expliqui si tornem a tenir una sorpresa meteorològica com la que vam tenir ahir.
0: Porto una marató, l'Eloi, aquests últims dies, que Déu-n'hi-do, perquè ahir estava escoltant al matí també el programa mentre tornava cap a casa i deien aquests fets imprevisibles meteorològics que ara mateix són difícils de controlar i que això fa que els homes del temps vagin de cap.
5: Sí, i a part de que ens diguin quin temps farà, és molt interessant sentir quan hi ha un fenomen com aquests que ens expliquin per què es produeixen, per què no els han pogut preveure, aquests perquès que ens preguntem nosaltres, no? Que és molt fàcil dir, ostres, és que no ens heu avisat. Bueno, senyors,
0: que a vegades us poden vaticinar, ho estaven explicant ahir.
5: I era interessant ahir, dins de la desgràcia, per entendre's del que va passar, sentir com l'Eloi explicava, escolteu, tot això està passant ens està superant perquè el canvi climàtic és això.
0: N'estarem pendents, gràcies, Maiol.
5: Fins ara.
0: Fins ara.
6: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
7: No me quiero llamar, ¿por qué me llamo usted a mí?
6: La solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
6: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
10: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
6: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
11: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
10: No.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
12: Codi Civil del Calçot.
13: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
6: La solució, de dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, amb Elisenda Carot.
8: La solució, passa-ho.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies? Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I mentre anem rebent les vostres trucades, al 93207474, tots els oients que tingueu ganes d'anar al teatre, ja ho podeu començar a fer, que sentireu una veu fantàstica que us saluda, que és la Lara Garcia, que avui la tenim recollint les trucades dels matiners. Mentrestant, què tal, Eloi? Bon dia de nou.
2: Bon dia, bon dia.
1: Com van els bernats pudents?
2: Ja ha sortit volant per la finestra. És curiós perquè les bèsties que apareixen ahir dins de casa, cada època són diferents, eh? Ara és l'època dels bernats pudents.
1: Clar, exacte, sí, sí.
2: Sí, sí, és una cosa que he descobert aquí de la muntanya, també.
1: Però a part és una època... Tinc amics que tenen cases a la muntanya que, per exemple, quan penges la jaqueta, el penjador de l'entrada de casa, quan surts has d'expulsar, perquè moltes vegades quan fiques els braços a les mànigues comencen a sortir bernats pudents.
3: No és broma,
2: sí,
3: no és broma.
2: Sí. De moment encara no tinc tant aquesta sensació, però sí que me'n vaig trobant per molts llocs.
1: És un horror.
2: Al cotxe me'n vaig trobar un l'altre dia. Entro i dic, ai, quina pudor. M'havia assegut a sobre d'un.
1: Sí, no, sí. Sí, no sé sí, si hi ha algun mètode per intentar pal·liar l'entrada dels bernats pudents a casa.
2: Doncs
1: això ho hauríem de preguntar.
2: Que ens ho digui. Hi ha una època pitjor, que és quan entren les mosques, que de no falta gaire. Tinc la teoria de quan les mosques estan agonitzant abans que arribi l'hivern, entren dins a casa per qualsevol forat. I cada dia es compra una pala de mosques.
1: Doncs escolta'm, quan hi hagi aquest èxode de mosques també en parlarem aquí al programa. Mentrestant, Eloi, portem uns dies horrorosos amb uns temporals, ahir també t'estava escoltant, molt sovint imprevisibles o difícils de predir. Què és el que ens espera avui, Eloi?
2: Mira, avui ens arriba una tongada d'inestabilitat. Avui hi ha una dana a l'oest de la península Ibèrica que arriba aquí ja desgastada, ja no arriba en forma de dana, però sí que arriba amb més aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i llavors això farà que vagin arribant precipitacions. Aquest matí ja en podem dir algunes, sobretot a la costa sud, Costa Daurada, comarques de Tarragona, i durant la tarda sí que va arribant el gruix de les precipitacions, de les tempestes fins i tot. Poden arribar en qualsevol lloc de Catalunya. Les més importants, a l'Alt Pirineu i al Prepirineu, aquí poden caure entre 10 i 50 litres per metre quadrat, i també hi ha les que es puguin formar a la costa i al prelitoral durant la tarda, vespre i nit. I fins i tot no descartem que alguna d'aquestes tempestes sobre el mar es pugui anar desenvolupant d'una manera més important, i entre el vespre, nit i demà al matí ens pugui arribar algun sistema ja una mica més organitzat. Això ens ho arriben a insinuar els models, tot i que no ens ho marquen clarament. Així que seguirem pendents perquè podem tenir a última hora del dia o demà altra vegada algun fenomen una mica més violent.
1: Doncs haurem d'estar pendents del cel, d'aquestes pluges, d'aquests temporals que estem tenint últimament i que molt em temo, Eloi, que crec que s'aniran repetint cada vegada més.
2: Probablement sí, i l'època més delicada segurament serà aquesta, la tardor, per la temperatura del mar que segurament assolirem la majoria d'anys.
1: Haurem d'estar pendents del cel. Que tinguis bon dimarts, Eloi, una abraçada.
2: Ara,
1: que vagi bé. Adéu. Home! Ai, Macià, com saps com guanyar-me amb aquesta cançó. Pugem una miqueta. Ben ensayada, estudiado simulado. A quanta gent li diríem teatro, lo tuyo es puro teatro. Ens encanta regalar teatre al programa. La manera més fàcil per fer-ho és entrant a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimes. Recordeu regalateatre.cat, un got fantàstic per regalar teatre. Precisament, avui us convidem a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo de La Zaranda, que enguany celebren aquests 48 anys de trajectòria artística al Teatre Romea. Hi haurà funcions del 15 al 25 d'octubre. I ara tenim ganes d'escoltar-vos i de saber, sobretot, per què esteu desperts a aquestes hores del matí, al 93207474. Tinc per aquí en Sergi. Sergi, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Estàs al cotxe, Sergi?
4: Sí, estic de camí de feina.
1: Molt bé, cap on vas ara?
4: Cap a Barcelona.
1: I de què treballem?
4: Doncs informàtic.
1: Molt bé. Escolta'm, Sergi, ens llevem d'hora per evitar tots els embussos i col·lapses a l'entrada de la ciutat?
4: Sí, per anar a fer una mica d'esport abans de començar la feina.
1: A veure, quina és una mica la teva agenda diària? Explica'm.
4: Doncs mira, m'aixeco ja dos quarts de sis i... Bueno, un quart de sis, perdó.
1: Sí.
4: I a partir d'aquí, doncs, vaig cap a la feina, surto a caminar una miqueta per la platja i després a la feina.
1: Molt bé. D'aquí, entenc, doncs, que vius a la costa, eh? D'on vens?
4: No, vinc de la Torre de Claramunt.
1: Ah, val, perfecte.
4: De Capellades.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Sergi, tens el número 1? A veure, avui no tenim mai innocent, a veure si tindrà l'Eloi Cordomí i podrem connectar, perquè m'ha de ser la meva mai innocent avui. Una abraçada, Sergi.
4: Igualment, gràcies.
1: Fins ara, bon dimarts, adéu.
4: Fins ara, bon dimarts.
1: 93207474. Saludo també en Josep Maria. Josep Maria, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Què tal, com va el teu dia, Josep Maria?
5: Pues jo, mira, he sentit la nit dels ignorants.
1: Has sentit la nit dels ignorants?
5: Sí.
1: I entenc que has estat tota la nit despert escoltant Catalunya Ràdio,
5: no,
1: com ha anat això?
5: Allà a les 6 me'n vaig anar a dormir.
1: A quina hora, perdona?
5: Jo em fico al llit de seguida.
1: És a dir, però, a veure, explica'm una miqueta l'agenda. A quina hora vas anar a dormir ahir?
5: A les 6 de la tarda o així.
1: A les 6 de la tarda. Entenc que ens hem llevat cap...
5: Sí, vaig prendre la pastilla.
1: Val.
5: I fins avui a les 11, a les 12.
1: Exacte. Ens hem connectat amb Marta Romagosa.
5: Sí, Marta Romagosa, sí.
1: I després hem tornat a dormir o hi hem seguit desperts tota la nit?
5: No, m'estiro al llit una miqueta, jo no tinc obligacions, jo ja estic jubilat.
1: Això és una meravella. Per tant, hem fet un cop de cap i ens hem tornat a connectar a la ràdio, Josep Maria.
5: Sí, sí.
1: Jo que ho celebro. Doncs escolta'm, tens el número 2.
5: Molt bé. Que he de penjar o no penjo?
1: No pengi, no, penja, no penja, penja, penja, i ara i et trucaran si
5: molt
1: guanyes.
5: Molt bé, pues és molt amable, a veure si em toca.
1: Adéu, Josep Maria, una abraçada.
5: Bon dia.
1: Adéu. Gemma, bon dia. Ara sí, Gemma, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Ara sí que ja et localitzo. Com va el matí, Gemma?
6: Bé, molt bé.
1: L'hem començat bé.
6: Aquí preparant les coses per marxar a treballar.
1: Molt bé. El dimarts, mira que és un dia una mica tonto, eh?
6: Sí.
1: No?
6: Sí, sí, sí. Costa, encara costa, la setmana costa. Encara
1: la
6: no veus
1: la llum. La setmana costa, però ho aconseguirem. Gemma, que tinguis un molt bon dia. He d'anar ràpid, que se m'acaba el temps. Tens el número 3.
6: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Una abraçada.
6: Una abraçada.
1: Adéu, adéu. Gemma. Adéu, adéu. I tinc per aquí també a l'Aaron. Aaron, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Veig que vas amb cotxe, també?
7: Sí, exacte, a treballar.
1: D'on vens i cap on vas, Aaron?
7: Pues mira, vinc de Santa Coloma de Farnet i vaig cap a Girona.
1: Déu-n'hi-do, això cada dia?
7: No, cada 4.
1: Cada 4. A què et dediques tu, Aaron?
7: Bueno, treballo al SEM.
1: Molt bé, perfecte. I entenc que tens horaris variats, eh? Segons la setmana et van canviant els horaris.
7: Una mica, sí.
1: Molt bé, doncs escolta'm, tens el número 4. D'aquí uns moments, l'Eloi Cordomí dirà un número, a veure qui de vosaltres s'emporta aquest parell d'entrades. Una abraçada i bon dimarts, Aaron.
7: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Joan Dausà i Mamaduixa amb Papi posa-la al disc, aquesta cançó que ens apropa ja cap a les 6 del matí, i abans d'acabar, els matiners, toca saber amb quina reflexió va acabar l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners, com esteu? Jo aquest dilluns me n'he anat cap a casa pensant en la reflexió final del Catalunya Nit que ha fet el periodista i col·laborador Cristian Segura sobre la desconfiança que ha llançat el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el vot per correu en les noves eleccions que ha convocat anticipadament Pedro Sánchez. Darrerament, tant des de l'esquerra com des de la dreta espanyola, s'han llançat desconfiances i missatges en aquest sentit sobre el sistema democràtic espanyol, sigui una crítica i una desconfiança expressada cap als jutges, o bé aquesta que acabem de sentir avui sobre el sistema electoral. És clar, la pregunta que jo em faig és si acabes criticant el sistema i desconfiant del sistema des del sistema, què passa? Deixo la pregunta a l'aire, a veure què en penseu. Bon dimarts.
1: Gràcies, Agnès Marquès. Bon dimarts. Per cert, a punt d'acabar el programa ja, l'Agnès es fa preguntes i d'aquí uns moments respostes al Matí de Catalunya Ràdio. Eloi, ràpidament, un número de l'1 al 4 abans d'acabar.
3: El 2.
1: Doncs vinga, en Josep Maria, que se'n va cap al teatre. Gràcies, Eloi. I a tots vosaltres, com sempre, gràcies per ser-hi. Arrenca el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que tingueu un molt bon dimarts. Fins demà.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts i el govern manté el pla Inuncat actiu, com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluges, al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, avui ens arriba una massa d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, un element que generalment doncs, ja provoca inestabilitat. Preveiem alguns primers ruixats, que de fet ja estan arribant a aquesta hora per les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, més avançat al matí, i després a la tarda esperem precipitacions en qualsevol punt, en forma de tempesta fins i tot. Hi haurà dos llocs on s'acumularà més pluja, l'Alt Pirineu i el Prepirineu, aquí poden caure de 10 a 50 litres per metre quadrat, i hi ha una altra franja, que serà la costa i el prelitoral, on també, quan arribin al mar, totes aquestes tempestes creiem que regeneraran i provocaran aquests aiguats o precipitacions una mica més intenses, també de 10 a 50 litres per metre quadrat. Fins i tot demà al matí no és impossible que alguna d'aquestes tempestes hagi format algun sistema més organitzat sobre el mar i veurem de quina manera ens pugui afectar.
0: Els equips d'emergència que busquen dues persones desaparegudes pel temporal, una la que va caure a la riera de Pineda de Mar, i hem sabut també que es busca un nen també de 12 anys a Granollers que coincidint amb les pluges el cap de setmana es podria haver desorientat. Avui seguirem pendents del bé dels efectes de les pluges que ahir van reactivar per sorpresa. Per exemple, Rodalies continua a mig gas. Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, a l'estació de tren de Girona, molt poca gent a aquesta hora. Quatre autobusos que esperen a l'exterior per acollir els passatgers de l'R11 i portar-los o bé en direcció a Figueres o bé en direcció a Barcelona fins a l'estació de Sant Andreu Comtal. Com una passatgera que acaba d'arribar, que ha vingut ben d'hora i que ens ha dit que ha d'anar en transport públic cap a Barcelona. L'escoltem.
3: I Maria Àngels Bosch, i vinc aviat perquè vull ser a les 9:30 allà. No hi ha tren, però hi van posar autobusos. I ara avui, com que hi els autobusos vaig venir massa tard, avui ja vinc a la primera.
2: Els conductors d'aquest primer bus que ha de sortir cap a Barcelona, que ens diu que no sortirà fins que hi hagi més passatgers. Veiem els panells informatius que els trens que havien de sortir a primera hora des de Girona, de l'R11, tant en direcció Figueres com en direcció Barcelona, doncs que estan suspesos i que el servei se substitueix pel transport en autobús.
0: I amb les eleccions convocades pel 29 de novembre, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que ja no haurà de convalidar aquest cas al ple al Congrés, sinó la Diputació Permanent. I això vol dir que el vot de Junts ja no serà determinant.
4: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites.
0: Avui en parlarem amb portaveus dels diferents partits per veure com encara en la cursa electoral. Rufián, per cert, s'ho està pensant. Ada Colau ja ha dit que està disposada a encapçalar el front ampli d'esquerres. Mentre que el Partit Popular i Vox ja posen en dubte el procés electoral. Sentim Ayuso y Abascal.
5: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
6: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
0: Comissions Obreres i la UGT ja han anunciat també per aquesta tardor, encara sense data, una vaga general per protestar contra la crisi de l'habitatge. Parlant de protestes, per cert. La de Barcelona ha tingut dues cares. 20.000 persones van reclamar al centre de la ciutat un habitatge digne i una manifestació que va acabar amb aldarulls.
7: Atenció, atenció, es parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandonin la zona.
0: Hi ha hagut crema de contenidors i càrregues policials al Passeig de Gràcia. El balanç és de 13 detinguts i 28 Mossos ferits lleu. Això el dia en què el Tribunal Constitucional avalarà definitivament l'amnistia. El Tribunal avalarà la ponència sobre el recurs de Dolors Bassa que ha redactat el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
8: La doctrina establecida por el Tribunal Constitucional es vinculante para todos los jueces y tribunales.
0: Ell mateix ja ha avisat al Suprem que no tindrà més remei que aquesta vegada sí, aplicar el perdó a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes. En temps d'àgora, avui parlarem, a partir de les 10 del matí, amb Ernesto Ekaizer, del calendari que s'obre a partir d'ara.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora també el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Pedro Sánchez posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre. Unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar aquesta legislatura i enmig també de la crisi de l'habitatge, però també el de Ceuta.
2: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui mateix el Consell de Ministres tornarà a aprovar els 2 decrets que va tombar al Congrés amb la idea que aquest cop tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
4: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre que torna a plantejar com una disyuntiva.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
4: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
5: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
4: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I al Partit Popular i a Vox hi ha satisfacció també per l'avançament electoral i demanen un vot massiu contra Pedro Sánchez.
6: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Sánchez.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
6: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitarien el suport de Vox. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles. Y no la vamos a desaprovechar.
6: Mentrestant, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso anima a no votar per correu per evitar un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a governar.
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
6: Per la seva banda, l'agitador ultra Albise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats.
1: I a l'esquerra, 800.

0: puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: I Esquerra i Junts activen avui la maquinària.
2: Mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
1: Avui serà amb nosaltres a partir de les 9 del matí. Àlex Giral, Robert.
3: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. Malgrat la incertesa, per a l'Hisenda Alemany, número 2 dels republicans...
4: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
3: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Nogueras repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
5: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
3: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant en aquest cas el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
6: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. Ell mateix avançava ja la setmana passada que seria un text concís.
7: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
6: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de la sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
1: I en aquest escenari, com queda en aquest cas Carles Puigdemont?
2: El seu advocat Gonzalo Boye explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
8: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
2: Fonts del Tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
1: I el servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i també pel Maresme.
6: Només es recuperarà parcialment els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera, però Renfe admet que hi podria haver alteracions. On hi haurà, on no hi haurà convois és a la R2 Nord entre Barcelona i Granollers i la R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Ahir la falta de servei en aquestes línies va tornar a fer l'equips als usuaris.
9: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró.
10: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
6: A hores d'ara el metro sí que ja funciona, a poc a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
1: I un dia més farem molta atenció i mirarem molt el que passa al cel, perquè molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
2: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el Pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
11: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
2: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms, i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
1: Granollers, mentrestant, recupera a poc la normalitat. Va ser un dels municipis més afectats per les pluges d'ahir i encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Es tem que es veiés afectat per les tempestes.
6: També ha quedat afectat l'hospital i davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha hagut de delimitar amb tanques. L'Ajuntament va treballar ahir per recuperar la circulació de la ciutat, retirar cotxes que havien quedat malmesos pels xàfecs i també treure aigua dels edificis inundats. En Xavi Ortega, és propietari d'una botiga de mobles, explica com ha quedat el seu local.
12: Tota la planta baixa, no ha quedat res. Com pots veure, ja són 60 centímetres ben bons d'aigua, una onada d'aigua. Va rebentar tots els aparadors que això, vidres d'un centímetre i mig, es va rebentar tot i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
6: Els bombers van haver d'atendre ahir més de 700 avisos. Una quarantena de persones van quedar atrapades a l'aigua.
1: Les pluges han afectat també alguns equipaments públics. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, per exemple, l'Hospital de Granollers, s'han vist afectats per inundacions. Hi ha tres centres educatius que aquest matí no podran obrir. Oriol Pujador.
13: Els equipaments afectats són dos centres d'adults, un de Granollers i un altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que també hi ha nombrosos centres on es treballa encara per netejar espais i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. Pel que fa als hospitals, al Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat, mentre que l'Hospital de Granollers és el que s'ha vist més afectat. Es van derivar ahir serveis d'urgències i de farmàcia. El Departament de Salut recorda que no hi ha cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat i que si s'ha de reprogramar alguna visita o prova, el centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients afectats. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor.
2: Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge.
1: Rafael de Ribot.
14: La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Vera López, justificava el Catalunya Nit l'oportunitat de convocar ara una vaga general.
15: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessària.
14: Els sindicats majoritaris es comprometen a acordar la data amb les organitzacions socials. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competència en matèria d'habitatge i asseguren que mantindrà les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'anunci de vaga general el van rebre com una victòria els milers de persones que ahir van sortir al carrer a manifestar-se a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge.
6: Després de la manifestació, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. Tot plegat va acabar amb 13 detinguts pels aldarulls i 28 policies ferits lleus.
1: Ho va seguir des de Barcelona, Jordi Canal. Bon dia.
16: Bon dia. Uns enfrontaments que han deslluït una manifestació massiva. 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament. Al final, però, llançament d'objectes contra els Mossos i els agents marxant contra els manifestants. Cops de porra, bales de fuam i contenidors cremant. Abans, amb total normalitat, la marxa contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general. Carme Arcarazo, del sindicat de llogateres, valorava així que Comissions Obreres i l'UGT els facin costat convocant-la.
17: Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. Vivim ofegats. I, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
16: Des de Barcelona, Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat,
18: Bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamin serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a un quart de nou, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
19: El matí de Catalunya Ràdio.

0: ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. Amb la primera que sona, que és Anxiety, de la rapera Doechii, perquè és una de les caps de cartell del Primavera Sound, que aquest any celebra els 25 anys. Compartirà festival amb Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. i amb grups clàssics ja del festival, com Massive Attack o The Chemical Brothers. El festival es farà al mes de juny. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please.
0: Rolling anxiety in three. La segona. And I'm crazy, but you like it.
1: I Shakira anuncia un últim concert el 12 d'octubre a Madrid amb molts amics convidats. Fins ara, però, no s'han fet públics els noms i tot apunta que serà sorpresa i que se sabrà poques hores abans. L'artista colombiana farà, doncs, 13 concerts al final a la capital madrilenya i posarà així punt final a la seva residència europea.
0: I la tercera.
1: Acabem amb Good People de Mumford & Sons i Pharrell Williams per parlar de la nova comèdia de Joel Joan, que s'estrena avui al Teatre Condal de Barcelona. Es diu Bons i Dolents i es pot veure fins al 15 de novembre.
0: Tot això avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut el Pol amb 3,7 kg a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i l'Ali Gabriel a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9, obrirem l'àgora per entrevistar el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. Quines conseqüències tindrà l'avançament de les eleccions generals? Com s'acabarà configurant l'espai polític a l'esquerra del PSOE?
4: Hi ha un quart tocat de 10, entrevista la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, després que el rebuig als decrets d'habitatge hagi propiciat la convocatòria d'eleccions.
3: A 11:15 parlarem amb Carme Carazo del Sindicat de Llogateres després de la multitudinària manifestació d'aquest dilluns a Barcelona i abans que es concreti la convocatòria de vaga general per l'habitatge.
4: I després parlarem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer de l'última hora de l'aplicació de la llei d'amnistia.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Pel que fa al temps, avui preveiem noves tempestes, sobretot atenció a la tarda, que poden ser torrencials. Eloi Gordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de fet, avui ja tenim una dana a l'oest de la península Ibèrica que s'acosta, arriba ja desgastada, per tant, pràcticament no tindrà aquesta forma de dana ja quan arribi aquí, però sí que hi ha una branca d'aquesta pertorbació que ens arribarà, farà que augmentin els núvols, ja està passant en aquests moments, estan arribant els primers ruixats ja pel sud de Catalunya, a l'espera que durant la tarda tinguem les pluges més fortes. Pot ploure en qualsevol punt de Catalunya, creiem que hi haurà una zona de l'Alt Pirineu i del Prepirineu on amb més probabilitats s'acumularan quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat, i d'altra banda, a la costa, entre aquesta tarda, vespre i nit, també podíem tenir alguns punts amb pluja torrencials, costa i prelitoral. Després, avançada la nit matinada i demà al matí, no descartem que sobre el mar es pugui tornar a formar algun sistema d'aquests de tempestes i, en tot cas, demà al matí ens podria arribar a afectar tangencialment en alguns punts de la costa. Tot plegat avui amb unes temperatures que queden entre els 23 i 25 graus. A partir de dijous sembla que baixaran amb més ganes.
0: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
6: Pel que fa al trànsit, d'aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i també a la Litoral, al Poble Nou, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, avui a funcionar l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ha advertit que hi pot haver disfuncions i, de fet, alguns usuaris ja ens estan dient que hi ha retards i que els trens s'aturen més de l'habitual. En concret, ens parlen de retards d'uns 20 minuts. D'altra banda, després dels aiguats d'ahir, l'R2 Nord no funciona entre Granollers i Barcelona. En aquest cas, no hi ha trens ni tampoc autobusos i l'R4 tampoc té servei des de Barcelona cap al nord, si bé en aquest cas sí que hi ha alternatives d'autobusos. Recordem que l'R7 i l'R8 tampoc funcionen i sí que hi ha autobusos.
0: Ara són les 6:23. I activem aquesta hora el satèl·lit a Berlín i tenim el Jordi Regàs. Guten Morgen.
7: Guten Morgen, Ricard.
0: Des de São Paulo, Joan Biosca, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
0: Des de Perpinyà, Laura Bertran. Hola, bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
0: I a Palma saludem la Caterina Carmany. Bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
0: Arrenquem avui a Alemanya. Aquest matí, a Saxònia-Anhalt, es fa el primer pas per constituir el nou govern. És el nomenament, Jordi, del president de la cambra parlamentària, que serà d'alternativa per a Alemanya i, per cert, joveníssim, oi?
9: Doncs sí, Ricard, serà un diputat del partit, Tobias Gauss, que té com Sigmund 35 anys. El futur president ja ha fet un primer anunci que pretén cridar l'atenció. A partir d'ara, a l'hemicicle, els diputats d'Alternativa per Alemanya s'asseuran al centre, en lloc de la dreta, on seien fins ara. De moment, però, Ulrich Sigmund continua sense tenir la majoria absoluta assegurada, tot i que fa uns dies va afirmar, sense donar detalls, que ell, al desembre, serà el primer ministre. Li faria falta el vot d'un trànsfuga que, segons els conservadors, no sortirà de les seves files. Tot plegat, un serial on la resolució sembla que s'allargarà bastant.
0: Saltem ara al Brasil. Neymar, l'exjugador del Barça, ha votat per Flavio Bolsonaro, guanyador de la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil, i ho ha mostrat a les seves xarxes socials.
10: L'ex del Barça demostra així especialment com Lula no és del seu parer. L'animadversió entre Neymar i Lula és coneguda al Brasil des de que el passat mes de juny va ser convocat Neymar pel Mundial de Futbol, malgrat estar lesionat. Llavors, Lula va dir que seria el primer futbolista teletreballador convocat per a una competició. Un altre ex del Barça, Bolsonarista, és Romario, actual senador.
0: I a Perpinyà, l'actualitat judicial se centra, Laura, en un suposat intent de frau a l'assegurança que va provocar la mort de 8 persones, entre les quals 2 infants.
11: Exacte. Al banc dels acusats hi ha 3 homes. Un d'ells, sense papers, que explica haver seguit les ordres dels 2 altres, uns germans que gestionaven una botiga a Sant Llorenç de la Salanca. Ho hauria fet a canvi de la promesa d'un contracte laboral i ajuda per la regularització. L'objectiu final seria cobrar els diners de l'assegurança. Les conseqüències, però, són gravíssimes. L'explosió seguida d'un incendi en plena nit va provocar la mort de 8 persones. 3 edificis van tenir danys i hi va haver més d'un centenar d'afectats.
0: I a Mallorca, Caterina, Calvià i Magaluf, epicentre del turisme de borratxeres, volen posicionar en aquest cas com a eixos culturals.
12: Començant pel FLEM, el Festival de Literatura Expandida d'aquest cap de setmana, a Magaluf, a un hotel Melià, copes, música, tatuatges, visita a les habitacions, un premi en castellà i, sí, xerrades i llibres, amb caps de cartell com Anna Tot o Elisabet Benavent, líders de bandes de novel·la romàntica. També s'ha estrenat a la ruta Calvià Plató de Cinema, amb les localitzacions icòniques que han aparegut a les pantalles de tot el món. L'objectiu, atreure visitants i rodatges de cinema i de publicitat. Amb tot, hi ha algú que ja es pregunta: cultura o blanqueig?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil. Cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:27. I en esports, Lamine Yamal és la gran atracció del Croàcia-Espanya d'aquesta nit. El seleccionador espanyol deixa entreveure que serà titular.
15: Sí, De La Fuente diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots. Deixa entreveure que avui a 8:45, Lamine sortirà d'inici.
16: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
15: Avui també Anglaterra, República Txeca, jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, Ucraïna 1, Hongria 2.

0: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina.
1: En l'últim partit del jugador amb l'albiceleste, aquesta pròxima matinada a partir de la 1, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
2: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
3: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
4: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
1: Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció, continua però la seva carrera futbolística a l'Inter de Miami.
0: Mentre el bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea.
1: Sí, sí, és un partit històric pels gironins. És el primer partit del club en competició continental a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
5: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
1: També debut del Joventut contra l'equip israelià de l'Herzliya a 8:45 a la fase de grup de la Champions League. El Granollers que rep el Busau romanès a 9:45. És la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol i el Natació Sabadell visita a 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de Waterpolo.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Serinyà, al Pla de l'Estany, a les 7:51 minuts.
1: Es pondrà, dèiem, a les 7:22 minuts del vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:31 minuts.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Sant Pere Pescador 15 graus, a Torredembarra 19 i a Barcelona 20.
0: Pel que fa al temps, avui el dia comença amb més núvols i amb previsió de noves tempestes. Eloi.
3: Bon dia. Sí, en aquests moments ja tenim petits ruixats a les Terres de l'Ebre. La nuvolositat anirà augmentant durant el matí a tot arreu i al tarda podem tenir tempestes, també en qualsevol comarca. Les més importants afectaran a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, nord de la Catalunya central, i també hi haurà una altra franja de tempestes fortes, localment torrencials, que podria afectar la costa i el prelitoral.
0: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la capital catalana. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora ja a l'R1, que avui torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. A l'R2 Nord no hi ha ni trens ni busos entre Granollers i Barcelona, i l'R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funcionen, però aquí sí que hi ha alternatives d'autobús.
0: Tot això avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Pedro Sánchez.
2: Posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura. Sánchez recupera les mesures d'habitatge avui al Consell de Ministres, tornarà a aprovar els decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant ara la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
0: El segon, Ada Colau.
1: L'exalcaldessa de Barcelona no descarta liderar la candidatura de la coalició de partits que integren Sumar i que es presentarà sota la marca Front Ampli. També sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
0: El tercer, Cándido Conde Pumpido.
2: La seva és la ponència sobre l'amnistia que acabarà aprovant avui el Tribunal Constitucional, la més clara a favor de l'aplicar l'amnistia i que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
0: El quart, Inuncat.
1: El govern el mantindrà activat el pla en fase de ple d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, les zones més afectades ahir.
0: I el cinquè, vaga general.
2: La renúncia de Comissions Obreres i la UGT, els sindicats majoritaris, plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho van rebre com una victòria els milers de persones que hi van sortir al carrer Barcelona a manifestar-se justament en defensa del dret a l'habitatge.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: L'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, i 500 antics alts càrrecs diplomàtics o ministres europeus han demanat suspendre part de l'acord d'associació amb Israel. En una declaració conjunta, critiquen la passivitat de la Unió Europea davant dels plans israelians de construir nous assentaments a la zona EU, a l'est de Jerusalem, per dividir Cisjordània en dos.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Segons l'organització en defensa de la llibertat d'expressió PEN America, les escoles públiques de tot el país van vetar el curs passat pràcticament 12.000 llibres. És un rècord. La majoria, un 58%, entraven en la categoria de literatura juvenil i Stephen King és l'autor més afectat. Segons l'entitat, tot plegat pren de les mans dels joves els llibres que, diu, els ajudarien a enamorar-se de llegir.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: 7 persones han mort ofegades després que les pluges hagin inundat un pou miner il·legal en un municipi al sud-oest del país. Se'ls buscava des de dissabte i se'ls ha trobat en una mina tancada i abandonada. També s'han detingut 21 persones com a responsables d'aquestes instal·lacions.
0: Repassem ara les portades a la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia de nou.
0: Centrada sobretot en l'avançament electoral.
6: Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per un titular més neutre. Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del periòdico, que opta per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua al fons, unes vies del tren i un tren aturat enmig d'una piscina. Fotografia semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat i unes declaracions d'un afectat que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
0: I a la premsa comarcal hi llegim que Platja d'Aro demana reconstruir els ponts per evitar que el riu es desbordi quan plou. Lara García.
7: Bon dia, ho recull el diari de Girona. El municipi vol enderrocar els ponts i construir-los sense pilars damunt la llera per evitar que el riu es desbordi i puguin viure situacions com la d'aquest cap de setmana. És una obra que s'està pendent des del 2009 i l'alcalde demana a la Generalitat que s'acceleri el projecte. El Segre explica que les escoles agràries de Catalunya han començat el curs amb rècord de matriculats. Hi ha 770 alumnes inscrits, suposa la xifra de matriculats més alta fins al moment. El curs s'ha inaugurat aquest dilluns des de la Seu Vella de Lleida. I el Priorat, el Cafè Vernet de Margalef, abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt i final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris han explicat al Diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família ja no pot assumir.
0: I pel que fa als esports, últim partit de Lamine Yamal abans d'incorporar-se al Barça. Robert Prat.
8: El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Ara són les 6:35. De seguida ampliem el que està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Falten 28 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Per guanyar una majoria al Senat, els demòcrates haurien de fer uns resultats espectaculars en estats d'ancestral poder republicà. Una enquesta molt recent del New York Times ha descobert que, de fet, els demòcrates estan pujant molt a indrets fins ara vermellíssims com Ohio, Texas, Iowa, Alaska i Kansas. Això s'explica per la impopularitat creixent de Donald Trump. A les passades eleccions, el president va guanyar en aquests estats per un gran marge, però ara, en tots ells, la seva popularitat ronda el 40%. I en tots aquests estats, els votants tenen una visió favorable dels candidats demòcrates, especialment en termes d'integritat moral. Parlo, per exemple, de gent com Adam Hamilton, un pastor de l'església metodista més nombrosa del país amb una visió molt centrista de la política. Com he dit moltes vegades, aquesta campanya no la guanyarem amb Dani, sinó els nous conservadors de l'esquerra.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són 3... passen 7 minuts de 6:45.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta avui pendent de les eleccions anticipades que Pedro Sánchez ha convocat pel 29 de novembre.
1: El president espanyol les avança amb l'objectiu que la crisi política dels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostica les enquestes.
14: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
1: Tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
2: I la resta de partits, com ho han rebut?
1: Doncs el líder del PP, Albert Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
15: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens en les enquestes. A Catalunya, Esquerra i Junts activen avui la maquinària, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans. Els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
2: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana que no s'avançin baixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència.
1: Els equips d'emergències busquen dues persones desaparegudes pel temporal, una la persona que va caure a la riera a Pineda de Mar i també un menor de 12 anys de Granollers. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme.
2: Hem a veure també com està la circulació de trens a Girona. Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia. No hi ha servei de Rodalies de l'R11 des de Girona ni en direcció cap a Figueres ni cap a Barcelona. Se substitueix per un servei alternatiu de bus. A 6:15 del matí ha sortit el primer bus en direcció a Sant Andreu Comtal i hi ha passatgers i passatgeres, com per exemple la Rosa i la Marina, que s'esperen a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estem amb elles. Rosa, bon dia.
17: Bon dia.
16: A quina hora sortiràs?
17: Pues, segons la noia, han dit que ens havíem d'esperar fins a les 7:30.
16: Clar, hi havia un tren a les 6:27 des de Girona a Barcelona, un altre a les 6:37, però no són els mateixos horaris per l'autobús.
17: No, sembla que no, que esperen a que més o menys s'omplin els busos i quan s'ompli, doncs anar cap allà. En part té una mica de lògica, perquè si no són... van amb busos amb quatre persones, no... és una mica de... no té lògica.
16: Gràcies, Rosa. Marina, tu el mateix, eh?
18: Hola. Sí, sí, estic a la mateixa situació. Jo vinc de Sils i, vaja, doncs, doncs ara estaríem agafant el tren, però doncs, ara hem d'esperar i esperem que després no hi hagi també molt de tràfic a arribar a Barcelona, perquè, clar, també el no haver-hi transport en diverses zones de Catalunya que venen cap a Barcelona, doncs segurament molta més gent agafarà el cotxe.
16: És la situació a aquesta hora a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estan suspesos els trens de Rodalies de l'R11, però l'AVE sí que funciona amb normalitat, això sí, va ple, i com a mínim en els primers trens d'aquesta hora del matí no hi ha alternativa si no es té bitllet.
2: Moltes gràcies, Fèlix. Més enllà de les afectacions que puguin haver encara avui, fruit de les pluges d'ahir, del cap de setmana, avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, la més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem.
1: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. L'advocat de Carles Puigdemont explicava al Catalunya Nit que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
19: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Fons del Tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
2: Avui continuarà a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona qui un exnòvio va confessar haver matat el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des del primer moment va sospitar del processat per la seva obsessió amb la Carla.
1: El cadàver el van trobar l'endemà del crim. La mare ha explicat que aquell mateix matí l'acusat va anar fins a la seva feina per parlar amb ella i va dir-li que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. Al final, però, va acabar reconeixent els fets.
20: Solamente perdió un momento la compostura, se puso las manos en la cabeza y dijo algo como que se me han atado el cap o se me han atado la mà o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado y luego entendí por qué.
2: Pedro Almodóvar diu que vol portar al cinema Peixos d'Eva Baltasar, una novel·la sobre una relació lèsbica.
21: El cineasta ho ha explicat aquest dilluns en un col·loqui amb Sofia Coppola a Nova York, on ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. Va comparar-ho amb les actrius que fa uns anys van protagonitzar la pel·lícula francesa La vida d'Adèle, que va comptar amb un coordinador d'intimitat, però que aquest va acabar sent investigat per agressió sexual. Almodóvar ha assegurat que fins ara no ha treballat amb aquestes figures, però aplaudeix que ara siguin ja obligatòries durant els rodatges.
2: I ara parlem de gastronomia, perquè la 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
21: Joan Roca també ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que ha celebrat el 40 aniversari del celler de Can Roca.
2: Ambient especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
22: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha reunit els millors xefs bascos per retre un homenatge d'honor a Martín Berasategui. El xef Joan Roca, de la seva banda, ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària. Un aniversari que celebren amb un menú nou de 40 platets.
3: Els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
22: Des de Sant Sebastià, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són 3:15 pel que fa al temps. Avui sembla que tindrem una nova tongada de tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, avui ens arriba una perturbació per l'oest de la península Ibèrica, arribarà aquí a Catalunya, de moment ja la notem amb més núvols, també hi ha bancs de boira en aquesta hora en moltes comarques de l'interior, i petits ruixadets a les Terres de l'Ebre. Poca cosa per ara, a l'espera que a la tarda tinguem tempestes que poden arribar en qualsevol punt. Creiem que descarregaran amb més ganes a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla de Lleida, amb acumulacions de fins a 50 litres per metre quadrat localment, i també una tongada de pluja forta en punts de la costa i el prelitoral que podria allargar-se durant aquesta tarda, vespre, nit, i no descartem fins i tot que entrada la nit matinada i demà al matí pugui formar-se algun sistema de tempestes més organitzat sobre el Mediterrani que encara ens pugui afectar en alguns trams del litoral.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
5: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i d'entrada a la capital catalana per la C58 i la B20. També cues en diversos trams de la B23 i la 2. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents de l'habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys. D'altra banda, a l'R2 Nord no hi ha trens ni tampoc autobusos alternatius de Renfe entre Granollers i Barcelona, i els usuaris expliquen que els autobusos de Segalers van plens a vessar. I l'R11, R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funciona en aquestes línies i Renfe, en aquest cas, sí que ha establert serveis alternatius d'autobús.
13: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
23: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
24: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
23: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
13: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
25: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35, que ha sumat un 1,12% i ja s'apropa als 19.300 punts. L'avançament electoral no ha fet tremolar el pols dels inversors. A la resta d'Europa, els índexs han tancat també en verd, tot i que les crescudes són més moderades. Al Brasil, la borsa de São Paulo s'ha disparat gairebé un 8% després dels bons resultats del candidat d'ultradreta Flávio Bolsonaro en la primera volta de les eleccions presidencials. I pel que fa a Wall Street, el Dow Jones ha tancat avui en verd i el Nasdaq marca un nou rècord impulsat per les tecnològiques. Avui el preu del petroli s'estabilitza en els $100 al barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: Marvin Himyar té 52 anys i és el propietari... He sentit un riure, amb el Himyar?
27: S'està encardant de tu, eh?
26: Per la meva pronunciació, del cognom.
27: Jo l'hagués pronunciat diferent, però no passa. Hauria dit Himyar.
26: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió, jo, l'assaig que hem fet, he dit exactament el mateix que ara, que és Himyar.
27: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcia.
13: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
28: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
29: El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat. Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
28: Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio. 11 minuts i seran les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
2: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
0: Bon dia.
2: Girona, Núria Peraire, bon dia.
6: Bon dia.
2: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Comencem, com dèiem, a Barcelona. Avui estem molt pendents del balanç del temporal.
1: Sí, que ahir va castigar i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i, sobretot, quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, precisament avui, a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
2: A Lleida, avui haurem de tenir l'ull posat als tribunals perquè declaren els dos detinguts per la mort violenta d'un home que cap de setmana, Júlia.
0: Sí, els dos detinguts tenen 18 i 43 anys i estarien implicats en la mort d'un home al barri de la Bordeta el passat dissabte. S'està investigant si el crim seria conseqüència d'una baralla entre els tres i també quina relació tenien. La víctima va aparèixer en un descampat i en estat inconscient i tot apunta que hauria rebut un fort cop. L'alerta la va donar un veí de la zona qui va avisar els serveis d'emergències. Ahir els van interrogar els Mossos a comissaria i avui està previst que compareguin davant del jutge.
2: I saltem a les comarques gironines. Avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses que té l'oposició d'alguns sectors, Núria.
6: Doncs sí, avui escoltarem els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030 del municipi de Les Preses de la Garrotxa. Ells defensen el projecte de la variant, un projecte reivindicat des de fa molt temps pels veïns de la zona per tal de reduir el pas de vehicles dins el municipi. El govern l'està impulsant, però darrerament us hem explicat com el traçat de la futura variant té el rebuig de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos i de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats i davant aquesta situació, avui els veïns partidaris del projecte volen explicar les seves raons.
2: I acabem al sud del país. Més de 300 congressistes del sector funerari espanyol es reuneixen a partir d'avui a Tarragona en un fòrum que vol transmetre la importància del sector a la societat, Ricard.
8: Sí, mira, t'explico. Al marge de les ponències que es faran al Palau de Fires, m'ha cridat molt l'atenció el programa cultural que està organitzat de forma paral·lela i que està obert a tothom. Comença avui a 11:15 amb una sessió de contacontes amb Sílvia Balazón sota el títol Contes de la mare morta per celebrar la vida. També s'ha programat un concert del baríton Àngel Òdena, acompanyat de la soprano Laura del Río, i fins i tot hi ha un monòleg a les 5 de la tarda, demà, a càrrec de Félix Albo, anomenat Tanatorium, es mejor venir a que te traigan. També hem programat un taller floral i l'anomenat Dead Café per conversar sobre la mort sense cap guió establert mentre els participants fan un cafè o un te.
2: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat, bon dia.
9: Bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat absolutament tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit amistós contra la selecció africana de Benín.
2: I ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
10: Aquests dies l'Aston Villa de futbol de dones ha acomiadat a la seva entrenadora Natàlia Arroyo. La seva destitució ha estat una de les decisions més dràstiques de la temporada a la Lliga anglesa. Però atenció, el que és realment curiós, que el seu substitut i que demà s'estrena sigui Brian Sorensen, assessor tècnic de l'equip, el technical advisor. L'home que treballa per la directiva teòricament avaluant el rendiment general. Aquí ni conflicte d'interès, ni dubte ètic, ni diagnòstic objectiu, no. Simplement es dinamita qualsevol relació de confiança professional. I és que el senyor només ha necessitat un mes perquè l'auditoria li assegurés a ell la cadira de Natàlia Arroyo. Un sol mes i el canyet.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
7: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
11: I a partir de les 3,
12: l'espai de reflexió a la tertúlia.
14: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
15: I no va vindre a dir sí.
16: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
14: El més perillós és que escapi el nostre control.
17: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
7: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
2: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui, sobre l'humor que va gastar David Broncano a La Revuelta.
18: Les faltades d'ahir en La Revuelta, per l'assumpte de l'avançament de les eleccions, el millor del dia. Broncano, sent més afilat que mai, va clavar-se amb ironia amb Pedro Sánchez, per una banda, i per l'altra va felicitar a Iker Jiménez, que va guanyar amb el seu programa Horizonte per primera vegada a El Hormiguero. A Pablo Motos el van avançar per la dreta, va dir Grissom fent broma. I després, Broncano, felicitem a Iker perquè pot ser en desembre siga ministre de l'Interior.
2: I a la recomanació del dia, avui que parlem d'eleccions anticipades, Marc Garriga ens recomana la sèrie VIP.
19: Per desengreixar una mica, una sàtira política divertidíssima creada per Armando Iannucci, mestre del cinisme, i protagonitzada per Julia Louis-Dreyfus, una actriu que es va endur l'Emmy 6 anys seguits per aquesta sèrie. Ella és Selina Meyer, la vicepresidenta dels Estats Units i després presidenta, amb una ambició desmesurada i una incompetència espectacular, envoltada d'un equip igual de disfuncional que ella. La sèrie mostra el dia a dia caòtic i ridícul del poder a Washington, amb diàlegs memorables, grans dosis d'humor negre, un ritme frenètic i referències constants a la política real. VIP la trobareu a HBO Max.
2: I ahir què deien els altres, Jovany?
20: Doncs ahir van dir moltes coses els altres, però nosaltres també, perquè el matí va ser llarg, intens i esgotador, fins al punt que gairebé ja no sabíem què dèiem, com l'Eloi Cordomí.
4: Ara ja al centre i nord de Mallorca.
30: De Mallorca? Mallorca, ja te'n vas?
4: No, Mallorca no. També,
30: has de descansar també, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
4: Menorca. Ai.
30: Menorca, ara?
4: Maresme.
20: I mentre l'exterior plovia, aquí a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio, Aitor Arriaga feia pujar la temperatura.
31: Fins i tot us diria més, sóc friqui de la cosa. Me pone. M'encanta veure-ho. Ara bé, això no va...
20: Però res a veure el to de la nostra àgora amb les tertúlies que fa, per exemple, la Susana Griso.
32: Es que soy vosotros que sois unos carroñeros, y lo digo contra las letras. A ver...
33: Y tú eres un subnormal.
32: Oye, no, venga, no. Es que
20: vamos... A quarts d'onze, sentirem què diuen els altres avui.
2: Gràcies, Joan.
34: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
35: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
36: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
37: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
35: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, Can Elias.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens ofertes avui?
1: Avui arrenquem amb la música dels Beatles i Come Together, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1969, es va publicar als Estats Units un doble senzill que incluïa Come Together, aquesta que estem sentint, com a cara A, i Something a la cara B. Totes dues cançons pertanyien a l'exitós disc Abbey Road, dels Beatles. La cançó la va compondre John Lennon i va arribar al número 1 de les llistes d'èxits dels Estats Units i es va convertir en un dels grans himnes del rock universal.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El govern manté el pla Inuncat actiu com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluja al matí al sud i a la tarda pràcticament a tot arreu del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. I avui arriba una pertorbació de l'oest de la península Ibèrica. Recordem que aquests dies hi ha una dana molt a prop de Portugal. A partir del migdia i durant la tarda, també al vespre, les tempestes poden arribar en qualsevol punt de Catalunya. Deixaran més aigua a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla a Lleida. Estem parlant de quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat. I també preveiem una franja de precipitació més activa a la costa i al prelitoral, que localment podria deixar pluges torrencials. Fins i tot no descartem que entrat al vespre, nit i matinada es formi alguna franja de tempestes més organitzada sobre el Mediterrani que pugui afectar demà al matí encara en alguns punts de la costa.
0: Unes tempestes, les d'ahir, que van agafar a tothom per sorpresa, sumades a les del cap de setmana, i han deixat també la xarxa de Rodalies força tocada. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
2: Hola, bon dia, Ricard.
0: Quins trens van ara mateix i quins no?
2: Mira, trens que van.
0: Sí.
2: Els de l'R1, que ja entren tots a Barcelona, des d'Arenys. Els de l'R2 Sud, que aquests no han tingut problemes aquests últims dies. Els de l'R2 Nord només fan Sant Andreu Aeroport. Els de l'R3 de la Garriga-Ripoll. El tram sud de l'R4, de Sant Vicenç a Sants. I els regionals del sud i els Rodalies de Lleida. Tot això va. Trens que no van, però que tenen autobusos. R7 i R8, l'R1 a l'Alt Maresme, d'Arenys a Massanet. R Nord de Granollers a Sant Celoni. El tram nord de l'R4, entre Terrassa i Manresa, i per anar de Terrassa i Sabadell a Barcelona s'ha d'agafar els ferrocarrils de la Generalitat. Tampoc no van, però tenen autobusos, els trens de l'R11, els de Girona, l'R17 de Tarragona a PortAventura i la Rodalies de Tarragona a Salou.
0: Val.
2: Aquest és el panorama.
0: I la previsió, quina és? O sigui, quan tornaran a funcionar tot amb normalitat? Què et diuen?
2: Doncs que tot serà progressiu.
0: Ja.
2: O sigui, ara, de moment, avui hem fet un gran pas respecte a ahir, que és el túnel de Plaça Catalunya, per on pot entrar l'R1. De moment, encara sembla que no, l'R4 venint del nord. Aquests encara no.
0: Aquí el problema també és que si el Pla Inuncat està activat, com deia l'Eloi ara, com a mínim fins dijous, que tenim avisos per pluja al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu, que poden ser pluges torrencials com les d'ahir, doncs que clar, que quan avancem amb una cosa tornem enrere. Per tant, podria ser que tota la setmana tinguéssim servei de Rodalies a mig gas.
2: Ja ho veurem.
0: Ja ho veurem.
2: Recordo una mica aquells dies de gener, de febrer, que teníem, que cada dia ens llevàvem amb el mapa de Rodalies i anàvem veient les franges en negre, que volia dir que eren trams fora de servei, no? I aquells trams en negre, doncs bé, es anaven escurçant, doncs tot té pinta que el procés, per causes doncs, diverses, pot ser que sigui el mateix.
0: Hi ha informadors avui, Joan?
2: Sí. Avui sí, i les pantalles indiquen els trens que, a priori, sobre el paper, sembla que són els que han de passar.
0: Perfecte. Doncs seguirem informant. Joan, gràcies. Que vagi bé. Fins ara.
2: Fins ara, bon dia.
0: La línia de la costa, com dèiem, la R1, és una de les més afectades pel temporal. Ens deia el Joan que els trens, en principi, funcionen fins a Arenys. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí de moment hi ha tranquil·litat. Ara sembla que es comença a animar una mica més la cosa. A l'estació d'Arenys de Mar encara hi ha pocs viatgers, sí que hi ha gent que va arribant i marxant, però en principi hi ha poca gent. És la darrera estació amb servei, com deia el Joan, i si van més amunt, a partir d'aquí, a partir d'aquest punt, ja hi ha els autobusos aquí a la porta. Ara n'hi ha un parell, quan hem arribat n'hi havia 5, que van agafant gent i sense una hora concreta, sense un minutatge concret, sinó a mida que es van omplint una mica, perquè surten bastant buits, doncs van sortint en direcció cap al nord i es van aturant a Canet, Sant Pol, Pineda, Calella, Santa Susana, fins a arribar a l'estació de Massanet, Massanes. Aquí sí que hi ha informadors. El que no hi havia a primera hora quan hem arribat és pantalles, i amb un brot de sinceritat el que ens han dit és les vam tancar ahir, perquè el que deien les pantalles no tenia res a veure amb el que estava passant, i per tant les vam tancar i ara les han reiniciat.
0: I a veure què tal.
3: I ara ja funcionen.
0: Això depèn de DIF, recordem, les pantalles depèn de DIF, que és una de les coses també que són curioses de...
3: Ara ja funcionen. El que passa que les mires i, òbviament, doncs només veus Hospitalet, perquè és l'únic lloc des d'on surten aquí els trens i des d'on arriben. I el que ens diuen és que s'anirà progressivament posant en marxa, perquè també és qüestió de que vagin arribant maquinistes.
0: Gràcies, anem cap a Girona ara. Fèlix Martí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Aquí la situació a Girona es fa no fa també com la que sentíem des de Barcelona, on ens explicava ara la Marta. Els tres primers trens de l'R11 de Girona cap a Barcelona, 6.14, 6.27, 6.37, no han sortit, tampoc ho farà el quart, previst a les 7.14. També suspès el primer tren de Girona cap a Figueres a les 7.17. Els usuaris tenen un servei de bus alternatiu amb sortides que, com explicàvem, doncs no són les mateixes que el tren. S'han d'esperar a que estiguin una mica plens. L'AVE sí que funciona des de Girona cap a Barcelona, però també està ple i, per tant, no és una alternativa pels usuaris de Rodalies si és que no tenen bitllet. Ara hi ha una trentena de persones aquí a l'estació de l'estació de tren de Girona esperant per pujar al bus per marxar cap a Barcelona. Això és el que ens han explicat tres d'ells.
5: Bueno, confiàvem que sortia el tren perquè la vam agafar per internet i tot això i arribem i que no hi ha, però ens faciliten el tema del bus.
6: Me iba a Barcelona porque teníamos un viaje planeado a Budapest y bueno, no nos avisaron, compramos los billetes online y ahora al parecer pues está suprimido.
7: Podías comprar directamente desde la web, o sea, no había ningún tipo de aviso ni nada que te avisara.
0: Gràcies, Fèlix. El metro de Barcelona sí que torna a funcionar. Per cert, només hi ha algunes estacions tancades, com les de Plaça Catalunya, de l'L1 i l'L3. I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra?
8: Doncs a les carreteres ens despertem ja a aquesta hora amb les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, i atenció, dues carreteres encara tallades pels aiguats, totes dues del Vallès Oriental, la C1415C a la Roca del Vallès i la C352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
0: I el pitjor d'aquest temporal, que continua sent alguns danys personals. L'últim balanç és el de dues persones mortes i dos desapareguts. Pol Foradada.
9: En les últimes hores hem sabut que es busca un nen de 12 anys a Granollers que la nit de dissabte diumenge hauria desaparegut en un moment en què queia molta aigua a la ciutat i es tem que es podria haver desorientat. Els Mossos han fet una crida a les xarxes socials per trobar-lo. Es diu Rami, fa 1,73 metres, pell morena, constitució grossa i cabells curts i arrissats. Anava amb samarreta turquesa i pantalons curs taronja. Qui pugui tenir-ne alguna informació que contacti directament amb el 112.
0: Ahir l'especial que vam fer al matí de Catalunya Ràdio recorrent alguns punts de més afectats per les pluges vam comprovar que els desperfectes en moltes cases, comerços, carrers, infraestructures trigaran molt de temps a resoldre's.
10: L'escenari és dantesc, és... fa por.
0: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana. Per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls.
11: Fa mitja hora té una barbaritat, que hi ha moltíssima...
9: Avui el govern aprovarà un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes. Seran 75 milions d'euros que es podran ampliar i que inclouen subvencions directes a ajuntaments, empreses, comerços, autònoms o també crèdits sense interessos per als afectats. Salvador Illa.
12: Un primer paquet, perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Unes pluges que han afectat també alguns equipaments públics, a l'Hospital Vall d'Hebron, per exemple, de Barcelona, l'Hospital de Granollers s'han vist afectats per inundacions i hi ha tres centres educatius que aquest matí no podran obrir. Avui a l'Àgora ho comentarem i ho recollirem tot plegat amb Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
13: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 9 minuts de les 7 del matí. I repassem el que cal saber d'aquest dimarts 6 d'octubre amb Sílvia Solanes, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia. Bon dia.
0: Habitatge.
15: Pedro Sánchez el posa al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura i enmig de la crisi de l'habitatge, però també de Ceuta.
16: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tiri endavant la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
0: Partit Popular i Vox.
9: Satisfacció a la dreta per l'avançament electoral. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Pedro Sánchez.
17: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
15: Menys les del 6, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitaran el suport de Vox.
0: No votar per correu.
16: És el que demana la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso per evitar, diu, un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a guanyar.
18: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora, y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora, se termina.
9: I l'agitador ultra, el Vicé Pérez, que ha anunciat que es presentarà aquestes eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. Les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots. Espanya del 2024.

0: a liderar la llista dels republicans, els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
1: Vaga general.
2: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Això sí, encara no té data. Els sindicats majoritaris plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Belén López, secretària general de Comissions Obreres al Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio.
3: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
4: L'anunci el van rebre com una victòria els milers de persones que ahir van sortir al carrer a Barcelona a manifestar-se en defensa del dret a l'habitatge.
5: I avui és un dia clau per l'amnistia.
0: El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia, la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
2: Perquè si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem en un principi aplicar l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
4: L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit que el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
6: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
5: Absolts.
0: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021.
2: L'Audiència de Barcelona considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar i creu que la decisió estava justificada per raons sanitàries. Alba Vergés.
7: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes. I al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
5: I nou menú a Can Roca.
4: És el que ha presentat Joan Roca en la 28a edició del Sant Sebastià Gastronòmica, que ha celebrat els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Helena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
5: I pel que fa als esports, Robert Prat, titular.
8: El seleccionador espanyol de futbol, De La Fuente, deixa entreveure que Lamin tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
9: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamin ha jugado 2 de 3. La majoria van a jugar en 3 de 4 partidos.
8: El Girona, que juga per primer cop a la història un partit europeu a la FIBA Europa Cup, rep el Dinamo de Bucarest, 3:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada a 1:00 en un partit contra la selecció africana de Benín.
5: Un minut serà 8:15 del matí.
10: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 18 graus de temperatura, i les portades d'avui totes parlen de l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez. Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula el periòdic La Vanguardia, tria un titular més neutre, Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Sánchez surt avui en totes les portades, menys a la del periòdic, que opta en aquest cas per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions d'ahir al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat. Una fotografia que trobem semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat, i les declaracions d'un dels afectats, que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
14: Quan va ser l'última vegada que et vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa, dissenyant espais per viure.
1: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
15: Increïble.
1: Platònic.
15: Kiwi. L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
1: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
16: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
17: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de vuit, us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Collbató i 17 a Sant Esteve de Palautordera. Carreteres, Clàudia Serra.
18: A aquesta hora, a banda de les retencions als punts habituals als accessos a Barcelona, recordem que al Vallès Oriental encara hi ha tallades pels aiguats dues vies, la C-14-15C a la Roca i la C-352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses amb Canovelles.
17: Per cert, que acabem de saber que hi ha una avaria als ferrocarrils a Universitat Autònoma, ara mateix trens de la línia S2 del tot aturats. Dimarts 6 d'octubre, l'endemà de les pluges del Vallès, precedides per un cap de setmana de molta aigua en tota la demarcació.
19: L'Ajuntament de Barcelona celebra que el sistema de drenatge de la ciutat ha permès gestionar gran quantitat d'aigua que ha caigut en poques hores.
17: Toni Fortesa.
20: Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert 2 vegades i mitja durant aquest episodi. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de Barcelona.
21: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven.
20: Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: Més notícies. Al Baix Llobregat, 8 persones identificades i diverses denúncies en una inspecció policial en un bar d'Olesa.
19: Els Mossos i la policia local han inspeccionat el comerç situat a la Rambla de Catalunya arran de les queixes veïnals pel consum de drogues. Durant l'operatiu es va aixecar un acte pertinença de substàncies estupefaents. El local també va ser denunciat per diverses irregularitats administratives, com no tenir assegurança, llicència d'activitat, ni tampoc pla de prevenció de riscos.
17: I també us expliquem que Vueling recupera el pont aeri entre Barcelona i Madrid. Acaben de reprendre una connexió que funcionarà durant la temporada de tardor-hivern fins al 29 de març. La companyia ofereix una desena de vols setmanals. Arribem ara mateix a quan passen 4 minuts un quart de vuit. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard
22: amb el gran sorteig d'aniversari del Club Capravo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Capravo. Bases a capravo.com.
23: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
24: El 4 de setembre...
25: 1933.
24: Del 1977.
25: 77.
24: Memoritzi, 4 de setembre...
25: 4 de setembre...
24: Del 1977.
25: 1977.
23: I el número de la sort, el...
25: El 7.
24: No, tampoc. L'1.
25: L'1.
24: Queda clar?
25: 1.
24: 1.
23: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: Els sons del matí.
26: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
27: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
28: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
29: Ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
30: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
31: No hi ha tren, però hi van posar autobusos. Avui ja vinc la primera.
32: Per tornar a Mataró no hi ha trens.
33: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Les tres paraules del dia, Marc Jurado, compta gotes.
17: És un tub unit a una pera de goma que es fa servir per quantitats petites de líquid. Però de forma figurada diem que una cosa va amb compta gotes quan va amb lentitud o amb petites quantitats. És el tema, per exemple, de Rodalies, la informació que arriba amb compta gotes.
0: Avançament.
17: Acció d'avançar o d'avançar-se, la ciència avança, un vehicle en pot avançar un altre, podem fer un pagament per avançat, o també l'avançament electoral, és el cas que ha anunciat Pedro Sánchez les últimes hores.
0: Aquesta és la segona paraula del dia, i encara ens queda la tercera, que és soca.
17: I que intentarem explicar-la, un tronc d'un arbre, la part inferior, també es pot ser un tros de soca. Ara bé, de soques també en parlem, quan ens refiem, ens referim als virus, i ens hem d'adaptar quan es preparen les vacunes.
0: I ara posem-hi tres xifres, Lara García. 281,31 euros.
18: La llum marcarà avui el màxim anual al mercat majorista. Arribarà a 281,31 euros al megawatt hora a les 9 de la nit. Els afectats seran els usuaris que tinguin tarifa regulada. És un increment del 3% respecte a ahir. El preu mitjà del dia serà de 201,99 al megawatt hora i el mínim serà de 147 al voltant de les 4 de la tarda.
0: 700.
18: Són els avisos que van haver d'atendre ahir els bombers per les pluges. Una quarantena van ser de persones atrapades per l'aigua. A Granollers, un dels municipis més afectats, encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Es tem que es veiés afectat per les tempestes.
0: 13.
18: Són els detinguts que hi va haver ahir a la nit després de la manifestació pel dret a l'habitatge a Barcelona. En acabar la concentració, que va plegar milers de persones, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. A banda dels 13 detinguts, també hi ha 28 policies ferits lleus.
0: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig Leo Messi, espatlles d'altres jugadors, aixecant la Copa del Món. És una imatge del 2022 i l'envolten, mans aplaudint i gravant amb els telèfons mòbils.
2: És una fotografia que trobem al periòdico i que segurament avui veurem en més d'una ocasió, i és que l'astre argentí s'acomiada de la selecció. L'estadi River Plate rep avui l'ex blaugrana amb l'Argentina en un partit contra Benin. El rival, però, avui és el de menys. L'important en un partit és que ja es preveu històric.
0: A la segona imatge hi veig un riu de color verd, però un verd d'aquests vius. Damunt hi navega una barca de turistes de les que no tenen coberta i amb una vintena de persones que miren un castell.
2: És una fortalesa de Gravenstein, a Ghana, Bèlgica. El riu en qüestió és el Lys. I aquest verd que hi veiem és l'anomenat Lemna. Ho veiem a l'avantguàrdia. Resulta que és fruit d'un estiu sec i calorós que ha provocat la proliferació sense precedents d'aquesta planta aquàtica.
0: I la tercera imatge ens arriba de les comarques de Girona, en concret des de Cassà de la Selva. Hi veig dos personatges molt coneguts. Són en Mortadelo i en Filemó en una escena que podria ser de vinyeta dels seus còmics. Però no estan en cap llibre ni revista. Fèlix Martín, on ho veus, això?
3: En un gran mural de 90 metres quadrats, amb ells dos, però també amb d'altres personatges habituals dels còmics d'Ibáñez, com en Sacarino o en Rompetechos. En la paret lateral d'una casa del poble els ha pintat en Ramon Puig, és conegut amb el sobrenom de Werens, un dels pioners del graffiti a Catalunya. De fet, és l'únic mural a l'Estat dedicat a aquests personatges que té permís de l'editorial. I s'ha fet a partir de la passió d'un veí de Cassà, en Vicenç Borrell, que té una col·lecció de més de 3.000 llibres i peces relacionades amb en Mortadelo i en Filemó. És, per tant, un nou atractiu per anar fins a Cassà de la Selva.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara bé del temps.
0: I avui a La cara bé del temps us expliquem l'última actualització de les previsions meteorològiques estacionals per als propers mesos. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, el dia 5 de cada mes a la tarda es publiquen les actualitzacions del sistema de predicció estacional del model meteorològic europeu, que ens serveixen per intuir quines situacions meteorològiques dominaran els pròxims mesos. Recordem que per l'octubre ja fa mesos que els models indicaven molta activitat tempestuosa al Mediterrani, per tant s'estan complint els pronòstics i les noves actualitzacions segueixen insistint en aquesta línia. Doncs bé, pel novembre i desembre els models estacionals indiquen pluges abundants a tot el vessant atlàntic d'Europa, especialment a l'oest de la península Ibèrica. Això voldria dir que es podrien formar moltes borrasques atlàntiques. Aquí a Catalunya, al novembre, apareixen pluges superiors a la mitjana, per tant, sembla que hi ha possibilitat que aquestes borrasques també puguin arribar aquí al Mediterrani, i en canvi, al desembre, sí que apareix una mica més sec. Insisteixo que tot això són previsions purament orientatives, el que sí que veiem clar és que tindrem temperatures els pròxims mesos més altes de l'habitual, segurament entre 1 i 2 graus per sobre la mitjana.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ai, dilluns, l'Enigmàrius feia: pot ser guia o d'atura? I la resposta era gos. El gos guia és el pigall, ensinistrat per acompanyar invidents, i el gos d'atura serveix per guiar el ramat d'ovelles. Avui dimarts, un Enigmàrius negre. Contorns circulars al voltant dels tanatoris, de 6 lletres. Contorns circulars al voltant dels tanatoris, 6 lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi. Marc Amorós, bon dia.
1: Bon dia. L'Ajuntament d'Ulladulla, a Austràlia, està investigant el cas d'un home de 83 anys que va presentar una planta de cannabis a la categoria de tomaqueres d'un concurs de jardineria de la localitat. Els jutges, diu la notícia, no es van adonar de què es tractava fins després d'haver-li aconseguit el primer premi. La membre del jurat, Marjorie Butt, va explicar que el panell va quedat tan captivat pel fullatge exuberant i l'aroma intensa de la planta que ningú no va preguntar on eren els tomàquets. L'home és un granger de 83 anys d'Austràlia, va guanyar el primer premi amb una planta de marihuana tota verda i amb molta fulla, fent-la passar per una tomaquera. Ara l'Ajuntament sospita si hi ha hagut irregularitats en la concessió del premi.
0: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi és una notícia falsa. Ara bé, la notícia s'ha fet força viral, sobretot a Facebook. La notícia prové d'un compte que acostuma a publicar notícies falses sobre Austràlia i que es diu The Local Situation.
0: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.

0: D'aquí a dos minuts arribarem al punt de dos quarts de vuit del matí i per arribar al punt de dos quarts de vuit sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Laura Calçada.
1: Carl Dieseroth, Peter Hegemann i George Nagel han guanyat el Nobel de Medicina per l'optogenètica, tècnica que activa neurones amb la llum. Avui es falla el de física i durant tota la setmana anirem descobrint els següents. Quan l'inventor de la dinamita, per un error periodístic, va llegir la seva necrològica, el mercader de la mort ha mort, va decidir que no volia ser recordat així i va crear una fundació que destinaria la seva fortuna a premiar aquells que any rere any aportessin el major benefici a la humanitat. El Nobel és la legitimitat absoluta del treball fet i avui homenatgem a tots els premiats amb aquest himne a l'amour de Dipiaf, perquè no podrien arribar fins aquí sense aquest amor abrandat i devot per la seva feina.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són 8:15. I avui és dimarts, 6 d'octubre. Ens despertem amb 14 graus a Penedella, 17 a Malgrat de Mar i 20 a Torredembarra, el dia en què entrevistarem el ministre Ernest Urtasun i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. I què hem de saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, Marc Jurado, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
3: Doncs que amb les eleccions convocades, el Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge. Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu.
4: Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres anuncien una vaga general aquesta tardor per protestar contra la crisi de l'habitatge. Encara no té data fixada.
3: La manifestació de Barcelona congrega 20.000 persones i acaba amb incidents amb la policia. Hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus.
4: El govern aprovarà avui un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per intentar pal·liar els efectes de les tempestes dels últims dies.
3: Es busca un nen de 12 anys a Granollers que la nit de dissabte a diumenge, coincidint amb la forta tempesta, va marxar de casa i es podria haver desorientat.
4: El Tribunal Constitucional avalarà avui definitivament l'amnistia. És el penúltim capítol abans que el Suprem l'apliqui definitivament per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes.
3: El preu de la llum assolirà avui el màxim anual, arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
5: En esports, el seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
1: I en què estarem molt pendents també de les pluges torrencials que podríem tenir aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Si avui ens arriba una pertorbació de l'oest de la península que reactivarà altra vegada les tempestes, en podem tenir en qualsevol punt, sobretot a partir de migdia, tarda i vespre. Però deixaran pluges més abundants a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla Lleida, i d'altra banda, la costa i el prelitoral també es podrien formar tempestes fortes localment amb pluja torrencial que fins i tot es podria allargar entrada a la matinada.
1: I pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora amb retards i amb l'R2 que ha recuperat el servei de Granollers cap a l'aeroport i cap a Castelldefels. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, fa poca estona que Renfe ens ha informat que sí que finalment hi ha trens a l'R2 de Granollers a l'aeroport i de Granollers a Castelldefels. Estaven suspesos després dels aiguats d'ahir. Mentrestant, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents del que és habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. Hi ha altres línies que tampoc funcionen i on Renfe sí que ha posat servei alternatiu d'autobús. Són l'R11, R7, R8 i R4 de Barcelona cap al nord. I on també hi ha servei alternatiu d'autobusos és els trens de Tarragona cap a Salou i PortAventura. D'altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat, a l'S2, hi ha retards d'uns 15 minuts del Vallès cap a Barcelona per una incidència a l'estació de l'Autònoma.
1: I a les carreteres a l'àrea de Barcelona, retencions en vies habituals d'entrada a la ciutat. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí. Molt carregades carreteres com la B23 des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, C16 a Sant Cugat, C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat, i també la C31 a Badalona. També a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de Barcelona, retencions a la P7, a Santa Perpètua, sentit sud, C58 a Sant Quirze, direcció Barcelona, a la C60 d'Argentona, direcció La Roca, i a la C17, a Canovelles i a Parets, en sentit sud.
1: I fem un cop d'ull també a les portades. Marta Viana.
9: Unes portades que avui se centren tot és en l'avançament electoral. El País parla d'un 29N d'alta tensió, el periòdico que Sánchez fa d'aquestes eleccions un plebiscit personal, o El Mundo, que diu que és l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Les fotografies d'avui de portada són també totes de Sánchez, menys la del periòdico, que en aquest cas aposta per una fotografia de les inundacions del Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat.
1: Avui a la Gora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Serà a partir de 8:45 del matí. I ara obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
10: L'Ara titula que Pedro Sánchez se la juga a tot o res i remarca que des del punt de vista de l'autogovern de Catalunya la convocatòria electoral resulta especialment frustrant perquè cauen la reforma del finançament, la condonació del 20% del Fla o el traspàs de Rodalies. El periòdico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos, però assenyala que la solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci. En aquest sentit, La Vanguardia demana als polítics que facin una campanya constructiva i evitin declaracions populistes o no minin la confiança en el sistema. El País considera que l'avançament electoral permet un aclariment després d'una legislatura de bloquejos i adverteix que hi ha el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi a Espanya. En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com a simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció, i destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
2: Els haurà passat. Vas a una habitació a buscar alguna cosa i de sobte no recordes per què has anat allà. Et quedes en blanc. Llegeixo a National Geographic que aquests lapsos s'anomenen efecte llindar. I és que quan travessem una porta, el cervell interpreta que hem passat a un nou escenari i s'actualitza. Llavors, part de la informació que teníem és menys accessible. I com la memòria funciona per associació, diuen que el truc és tornar al lloc on érem quan vàrem prendre la decisió. O sigui que no és greu, és quotidià. I segur que no ens passarà el 29N quan travessem la porta del col·legi electoral.
11: El matí de Catalunya Ràdio,

0: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:37. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Marc Jurado i Sílvia Solanes. Una altra històrica que tanca.
3: El Priorat, el Cafè Vernet de Margalef, abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris expliquen al Diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família no pot assumir.
2: Una bona notícia per als amants de tenis taula de Targa.
4: Que estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada, gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que reunien al Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments els dirigeix Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
2: Què cau en picat?
3: El preu de l'oli. Les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'oliva són optimistes. Segons llegim ara, es preveu que aquest any se'n cullin 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podia ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga 10 euros a alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors comprades a preus alts.
2: Encara hi ha esperança.
4: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, al Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7. Va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
2: I on han tornat a batejar després de 36 anys?
3: A Estaon, una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. I si ja és notícia per si sol aquest naixement, pels anys que feia que no n'hi havia cap, i hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díez. La família viu a Calders, al Moianès, però van preferir batejar els fills al poble familiar.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Lara García i Pol Foradada.
5: En plan econòmic, a 5 dies repassa l'agenda econòmica que cau amb l'avançament electoral. El primer i més evident són els pressupostos generals de l'Estat. Passi el que passi a les urnes, Espanya començarà l'any 2027 amb els comptes del 2023 novament prorrogats, que seran els més longeus de la història, assegura el diari. També es paralitza la reforma del sistema de finançament autonòmic i l'estatut del becari. L'economista es fixa en la despesa de les pensions. Diu que mentre al setembre es van beneficiar d'aquestes prestacions 10,54 milions de persones, un 1,6 més que un any abans, l'import de la nòmina mensual va ascendir a 14.500 milions, un 6% més. La factura de la Seguretat Social es va incrementar 4 vegades més ràpid que el nombre de preceptors.
6: El Washington Post explica que la Casa Blanca exclou el diari Politico dels viatges a l'Air Force One. El president viatjarà per primera vegada sense un periodista de la premsa escrita que formi part del grup de reporters que acompanya habitualment el president. I el diari Público de Portugal alerta que els agricultors portuguesos estan ofegats per culpa d'Espanya, que no els deixa competir.
2: I a la premsa esportiva, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia.
2: Destaca l'última jornada de partits internacionals abans de la Lliga.
7: Amb un Kylian Mbappé que descol·loca el Madrid, la Vanguardia assegura que el jugador francès té dividit el madridisme després de desobeir les ordres de Mourinho, desafiant-lo muntant en bicicleta, quan el tècnic acaba de prohibir públicament que els jugadors facin activitats com aquesta. El diari ara diu que Florentino Pérez no ha pogut comprar la glòria amb el futbol femení i que el 7-0 del Barça al Madrid demostra que el president del Madrid ha fallat en la seva gran inversió en fitxatges.

0: El diari Ara també explica la història del renascut Lleida de futbol, jugant en un camp de sorra a la quarta catalana, l'última categoria del futbol català, enmig de sorra i roderes de tractor. El periódico parla de l'últim tango de Messi aquesta matinada al Monumental de River Plate, l'acomiada com a futbolista de la selecció argentina enmig d'aclamacions i llàgrimes.
1: Se m'omple l'ànima, a poc vaig passant pàgina.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia. Bon dia.
2: El poble anticapitalista de Sevilla, on el lloguer costa el simbòlic preu de 20 euros i no hi ha crisi d'habitatge.
4: Es diu Marinaleda i és a una hora en cotxe des de Sevilla. L'Ajuntament ha anunciat que durant els pròxims dies s'entregaran una promoció de 24 habitatges socials i el preu del lloguer serà simbòlic entre 15 i 20 euros al mes. L'alcalde, Sergio Gómez, en declaracions a EFE, ha dit que es tracta d'un programa d'habitatge assequible i que, a més, estan aconseguint un projecte públic d'estalvi de diners públics. Un projecte polític d'estalvi de diners públics. Per exemple, cap càrrec polític cobra un sou per la feina que fa pel poble.
2: L'Ajuntament de Puerto Real es gasta 5.300 euros en una festa universitària i no hi va ningú.
5: Fa temps que Puerto Real no té oferta d'oci nocturn i és per això que l'Ajuntament va organitzar una festa per donar la benvinguda als nous universitaris amb un espectacle amb 4 DJs. La festa començava a les 8 del vespre i acabava a les 2 de la matinada, però va ser un autèntic fiasco perquè no hi va anar ningú, ni tan sols els membres de l'equip de govern. Més tard es va animar una miqueta, però res, només petits grups de nens i nenes, gairebé tots menors d'edat. Ho hem vist a la Voz de Cádiz.
2: Van llançar 2 milions de pneumàtics al mar per crear un hàbitat per peixos i anys després tot ha canviat.
4: Sí, tot va començar davant la costa de Fort Lauderdale, a Broward, Florida, quan als anys 60 es va engegar una iniciativa per donar una segona oportunitat a milions de pneumàtics. Llegim al diari Marca que el que havia de ser un refugi pels peixos, amb el pas dels anys s'ha convertit en un problema. Els pneumàtics i la manera per fixar-los s'han fet malbé i ara molts s'estan desplaçant pel fons de l'oceà, xoquen amb els coralls i, per tant, danyen els ecosistemes.
2: I Canalies, qui fa anys avui?
5: Doncs mira, avui felicitem Fito Cabral, és el cantant, en fa 60, també en suma un mes i arriba al 55, l'actriu Lola Dueñas, i acabem felicitant el publicista Lluís Bassat, perquè avui en fa 85.
2: I el santoral?
5: Avui és Sant Bru, Sant Emili i Santa Maria de les Cinc Llagues.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc Vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
8: 6 d'octubre de 2006. Atenció, perquè som en plena bombolla immobiliària. Es construïen un 18% més d'habitatges que l'any anterior i es donaven un 20% més d'hipoteques, segons La Vanguardia, per comprar segones i terceres residències i també per la forta demanda dels inversionistes. Tants rècords i tanta alegria pel totxo esclatarien molt, molt aviat. I avui, fa 20 anys, moria un dels polítics catalans més estimats i respectats, Antoni Gutiérrez Díaz. El Guti havia sigut secretari general del PSUC, conseller al govern Tarradellas i un gran antifranquista i europeista. La Generalitat li concedia la medalla d'or a títol pòstum i els presidents Maragall i Pujol escrivien a la premsa articles molt carinyosos amb el Guti, que va morir amb 77 anys. Acabo amb el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que presentava el programa d'actes que Catalunya preparava com a país convidat a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007. El cartell era obra de Miquel Barceló i el lema, una cultura catalana universal i singular.
9: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són 3:15. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Amb les eleccions convocades, el Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge.
11: Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. Pedro Sánchez, justificant l'avançament electoral al 29N.
12: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
11: Ada Colau no es descarta com a candidat. Esquerra i Junts activen avui també la maquinària electoral per activar candidat.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Ernest Urtasun de Sumar i Míriam Nogueres de Junts. I la UGT i Comissions Obreres anuncien una nova vaga general aquesta tardor.
3: Per protestar contra la crisi de l'habitatge, encara no té data fixada. Belén López, secretària general de Comissions a Catalunya, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
3: La manifestació a Barcelona va reunir 20.000 persones i hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus per incidents amb la policia.
2: Avui també parlarem amb el sindicat de llogateres al matí de Catalunya Ràdio. I el govern manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous.
11: Mentrestant, aprovarà avui un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per intentar pal·liar els efectes de les tempestes dels últims dies. Es busca també un nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer la nit de dissabte a diumenge coincidint amb la forta tempesta.
2: El Tribunal Constitucional avalarà avui definitivament l'amnistia.
3: És el penúltim capítol abans que el Suprem l'apliqui definitivament per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes.
2: I el preu de la llum assolirà avui el màxim anual.
11: Arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
2: I Pedro Almodóvar vol portar al cinema Peixos, d'Eva Baltasar.
3: El director ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. El llibre va sobre una relació lèsbica.
2: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina.
11: Serà la 1 de la matinada en un partit contra la selecció africana de Benín. Mentrestant, el seleccionador espanyol de la Fuente deixa entreveure que Lamine tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín. Bon dia.
14: Bon dia. Bon dia. Ep.
2: Pere Joan Álvarez, bon dia. Lleida.
15: Bon dia.
2: Què tal? I Tarragona, Clara Echeverria, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Comencem per Barcelona. Avui estarem molt pendents del balanç del temporal.
3: Que ahir va castigar i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i sobretot quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, avui precisament a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
2: I en el cas de Girona, més mobilitat, també pendents de la supressió de la R11 de Rodalies i del transport alternatiu en bus. I a més d'això, Fèlix, avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses a la Garrotxa.
17: Exacte, aquest és un projecte amb molta oposició del territori, però amb sectors que la reclamen fa anys per reduir el pas de camions pel mig d'Olot o de les preses. S'explicaran en concret els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030, que defensen el projecte. El govern, recordem-ho, l'està impulsant, però el seu traçat té el rebuig, per exemple, de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos o de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats. Davant aquesta situació, avui, els veïns partidaris d'aquest projecte de la variant explicaran públicament les seves raons.
2: I del nord al sud, el polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat, ha quedat definitivament segellat, Clara.
16: Sí, l'empresa Enagás ha acabat el segellament definitiu dels 13 pous d'aquest magatzem. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Des de la plataforma del Sénia es diu que durant els treballs s'han detectat petits terratrèmols, cosa que demostra que no s'hauria d'haver construït el magatzem. Mentrestant, els alcaldes de l'entorn de la Petroquímica de Tarragona volen conèixer els riscos químics reals i del pas de mercaderies. En un manifest, reclamen a la Generalitat conèixer els perills que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i saber com s'han de gestionar.
2: I acabem a Ponent. Avui declaren davant del jutge els dos detinguts per la mort violenta d'un home a Lleida aquest cap de setmana, Pere Joan.
15: Sí, ahir els van interrogar els Mossos a comissaries on, recordem-ho, dos homes de 18 i 43 anys. Aquí els Mossos van detenir diumenge per la mort d'un altre home al barri de la Bordeta. S'investiguen les circumstàncies d'aquesta mort que podria ser fruit d'una baralla entre els implicats. La víctima la van trobar dissabte a la tarda en un descampat i en un estat inconscient. Tot apunta que hauria rebut un fort cop al cap. Va ser un veí de la zona qui va alertar els serveis d'emergències. Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga les causes de la mort i també la relació que hi havia entre els implicats.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
15: Bon dia.
16: Bon dia.
9: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres i la mobilitat. Pel que fa al temps, avui tornem a estar pendents del cel perquè hi ha previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, avui ens arriba una pertorbació de l'oest de la península. Reactivarà les precipitacions a partir del migdia, sobretot. De moment, a aquesta hora van arribar molts núvols ja. Hi ha molts bancs de boira també al centre de Catalunya, comarques de l'interior. I a partir del migdia s'esperen ruixats, tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que poden ser moderades, alguns llocs abundants, de 10 a 50 litres per metre quadrat, a l'Alt Pirineu, Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla Lleida, i allà on les pluges poden ser torrencials és altra vegada la costa i el prelitoral. Hi ha molta incertesa una altra vegada en aquest pronòstic, però sí que alguns models ens indiquen pluges fortes en trams de la costa, que podien passar dels 50 litres per metre quadrat, i fins i tot intuïm una certa organització d'aquestes tempestes sobre el mar que tangencialment també podrien afectar doncs, alguns punts del litoral, sobretot vespre, nit i també entrada la matinada.
2: I pel que fa a la mobilitat en aquest moment, les tempestes d'ahir han deixat una xarxa de rodalies que està força tocada. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
18: Bon dia. Tenim una novetat a l'R2 Nord, i és que els trens arriben fins a Granollers. Havien dit que acabaven a Sant Andreu. Bé, doncs arriben a Granollers, on hi ha autobusos fins a Sant Celoni. La principal novetat d'avui respecte ahir és la recuperació del túnel de Plaça Catalunya, que permet que tots els trens de l'R1 puguin entrar a Barcelona.
2: I pel que fa al trànsit, cues a molts punts d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra.
19: Sí, paciència a aquesta hora, perquè hi ha retencions en molts punts. Pràcticament totes les vies principals d'entrada cap a la ciutat de Barcelona presenten molta lentitud, també a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de l'àrea més propera a la capital, cua a la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i a la C60 a la connexió entre Argentona i la Roca del Vallès.
20: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
21: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
2: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a la
22: economia. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
23: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
24: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
7: I som per informar-te i per escoltar-te.
25: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
26: Tots els meus records, tot ha marxat.
27: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
28: El matí de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
29: Està molt bé que envies l'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
30: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
31: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
2: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
32: És un desastre.
33: Màxima precaució.
7: Hi som sempre, també en l'emergència. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: Ara són les 7:53.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
34: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
2: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Ara són les 7:54, 6:36, 36 06 09. És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. I repassem també el preu de les coses. Avui, quant costa anar de concert, Lara García?
0: Els darrers anys els concerts viuen un boom sense precedents. Els fans estan disposats a pagar molt per veure els seus artistes preferits, però no només els concerts d'artistes internacionals s'han encarit. Aquests mesos també hem vist queixes a les xarxes pels preus d'entrades de concerts com els d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, que ronden els 40-60 euros. N'hem parlat amb la Maria Castanyer, del segell Loop Records, que porta grups com The Tyets. Les entrades dels concerts d'aquest segell, com a màxim, costen 30 euros. Castanyer ens explica el principal motiu de l'encariment.
1: De la mateixa manera que els costos de la vida s'han encarit per tothom, pels artistes que surten a la carretera també. Molts artistes, especialment els que no estan a una escala molt gran, cada vegada els costa més que una gira sigui rendible. Aquí hem d'afegir el cost dels shows i de les produccions, perquè vivim en un moment en què demanem molt als artistes. Volem que el directe sigui un gran espectacle, com més espectacular millor.
0: Pel que fa als macroconcerts, considera que hi ha un factor que té un paper clau, el FOMO, el Fear of Missing Out, en anglès, que és aquesta por de perdre'ns alguna cosa, aquesta necessitat de ser on és tothom.
1: Quan un promotor o un grup té una demanda tan enorme, el preu deixa de ser necessàriament un impediment per una part important del públic. Al final, penso que si volem una indústria musical sana i que els artistes puguin continuar vivint de la música, també hem de pensar on posem els nostres diners com a públic.
0: Un exemple d'això són els concerts d'Oasis, que tornaran a Barcelona l'estiu que ve. Les entrades oficials van des dels 85 als 255 euros. També els concerts de Shakira a Madrid. Aquí se li suma que quan un artista fa una residència, els fans no tenen més remei que pagar també el desplaçament i l'allotjament. N'hem parlat amb una fan que aquest cap de setmana ha anat a Madrid a veure-la.
3: M'he gastat 120 euros per anar a veure Shakira a Madrid. He gastat 100 pels aves i 100 per una nit d'hotel i això tot buscant les coses més barates que he trobat, eh?
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costen les vacunes de la grip? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. Ahir va començar la campanya de vacunació de la grip i el govern ha destinat gairebé 13 milions d'euros per adquirir 1.800.000 unitats de vacunes. N'hi ha de diferents per a cadascun dels grups de població. Als infants i menors de 18 anys se'ls administra una per via nasal que costa 18 euros cada dosi. D'aquestes se n'han comprat unes 63.000. Les vacunes trivalents són les més estàndard i se n'han comprat 1.200.000 a raó de 5 euros cadascuna. Per als més grans de 60 anys se n'ha comprat una amb immunogenicitat reforçada que costa 13 euros. I per als més grans de 80, una amb càrrega alta que val 20 euros per unitat.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Avui visitem el perfil de la Sara Monge Raventós, una creadora de contingut que ha volgut perpetrar un tren de TikTok. El tren consisteix en mostrar la fotografia creada per intel·ligència artificial d'un nadó extremament lleig. Nas desproporcionat, mirada rabiosa, llavis premuts. Bé, el pobre fill fa cara de Carles II, Ricard, perquè ens entenguem, eh? La Sara ensenya aquesta imatge a la seva mare i això és el que passa.
6: Pues Sara,
8: mira, mama, que mono aquest bebè donat la feina. Què et sembla?
6: Nena.
8: Què? Què?
6: Calla, Sara, això està trucat.
8: Que no.
6: Sí, home, que doncs, pobra gent.
8: Que és així?
6: No pot haver nascut així. Sara, home, això és un fenomen.
8: Per què?
6: Per què no vas amb aquest nas? Quan tindrà 20 anys no li cabrà la cara.
5: Crec que la mare de la Sara Monge, Ricard, ens representa tots i totes quan ens volen entabanar amb imatges creades amb intel·ligència artificial, eh? Allò que no t'ho vols creure, però a la vegada sí, eh? És ben bé que això de la IA és un bon fenomen, tu.
2: Elisenda Pineda, gràcies, bon dia.
5: A tu, bon dia.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. La dedicatòria d'avui va per la ciutadania, que el 29 de novembre haurà de tornar a les urnes. Malgrat l'esgotament, malgrat el soroll i la temptació de rendir-se, que res ens apagui l'esperit crític, la fe i l'esperança de construir un món millor. Bon dia, Catalunya.

0: Espanya anirà a les urnes el 29 de novembre. Ho va anunciar ahir Pedro Sánchez per formalitzar el final anticipat d'aquesta legislatura. Tot plegat en un calendari que s'ha precipitat i que fa que entrem també en un clima de campanya que s'allargarà gairebé 2 mesos. El detonant és clar. Són els problemes d'habitatge. Allò que ha fet acabar la legislatura i que marcarà també el futur de la nova legislatura. Al matí sabíem que la Moncloa pensa ressuscitar el paquet de mesures tombat al Congrés. És a dir, que el tornarà a aprovar com a decret llei per portar-lo directament a la Diputació Permanent. És aquest òrgan que custodia el Parlament quan les Corts estan dissoltes. Pedro Sánchez espera poder convalidar-lo allà en un moviment sense precedents i que és, com dèiem, tota una declaració d'intencions. Fer de l'habitatge el gran tema d'aquestes eleccions. Veurem qui guanya el relat, perquè de moment la campanya n'és viciada ja per dues bandes. Amb la ja campanya clara de Pedro Sánchez, però sobretot amb la rèplica de la dreta madrilenya, que ha suposat un salt qualitatiu molt més greu. Només cal sentir què deia ahir, per exemple, Isabel Díaz Ayuso.
1: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
0: Que és exactament el mateix que deia Santiago Abascal de Vox.
2: Yo les animo a que no voten por correo, les animo a que voten en la urna.
3: ¿Es usted el voto por correo?
2: Yo en estos momentos no me fío absolutamente de nada que pueda hacer Pedro Sánchez.
0: Aquest és el nivell, demanar públicament que es desconfiï del vot per correu. I això no és fer política. Això és atacar l'àrbitre abans que rodi la pilota. I això col·loca Feijó davant d'una cruïlla que és molt incòmoda. Decidir quin lideratge exercirà durant les properes 9 setmanes. Si vol ser una alternativa institucional sòlida o si es deixa guiar pel marc trumpista dictat des de la Puerta del Sol. Prendre el control de la narrativa no li serà gens fàcil, perquè l'esquerra està decidida a fer de l'eix social la prioritat d'aquest debat, i ahir desenes de milers de persones es van manifestar a Barcelona per l'habitatge. Ja es comença també a concretar aquesta vaga general. Per tant, tant el Partit Popular com Vox, que estan instal·lats en aquest antisanchisme, la immigració i la seguretat, tindran un repte per davant. Fer propostes, per exemple, sobre habitatge. Tot plegat és com si hi hagués dues Espanyes sense parlar-se i amb una campanya que no sembla gens pensada per al diàleg, sinó per excitar, en aquest cas, els convençuts, davant la qual ens toca també exigir que es confrontin models, que aquestes setmanes hi hagi un debat real, per exemple, sobre els lloguers, sobre impostos o sobre el futur d'una generació ofegada. Temes importants, temes que són urgents, però que necessiten que les regles del joc continuïn intactes, sense sospites tretes de manual de Donald Trump. Perquè qui trenca la taula abans de seure a jugar ja ha decidit que no respectarà la partida. I la partida és neta. I sobretot la democràcia justa. Ahir els carrers ho demostraven i ho continuaran fent. Per tant, val més que la dreta escolti i faci les seves propostes i que vigili a l'hora d'inspirar-se en Donald Trump. Perquè el trumpisme no només qüestiona la democràcia, també deixa enrere una societat més dividida, més crispada i, sobretot, més deprimida.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: La primera.
5: Es recupera el servei de l'R2 entre Granollers i l'aeroport, i entre Granollers i Castelldefels. Estava sense servei després dels aiguats d'ahir. La resta de línies també funcionen a mig gas per les tempestes. Mentrestant, el govern manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència fins almenys dijous. Avui també aprovarà un paquet d'ajudes de 75 milions d'euros.
0: La segona.
5: Pedro Sánchez posa l'habitatge al centre del debat per les eleccions anticipades del 29 de novembre, que aquest matí el BOE ja publica. Recupera les mesures d'habitatges i avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els decrets que va tombar el Congrés amb la idea que aquest cop tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts, que en aquest cas té majoria progressista. Els partits també activen ja la maquinària electoral.
0: La tercera.
5: La UGT i Comissions Obreres anuncien una vaga general aquesta tardor per protestar contra la crisi de l'habitatge. Encara no té data fixada. La notícia la van rebre amb satisfacció les 20.000 persones que es van manifestar ahir a Barcelona en defensa de l'habitatge. Hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus per incidents amb la policia.
0: La quarta.
5: L'amnistia entra en una fase clau. Avui el Tribunal Constitucional l'aprovarà la ponència del seu president, Cándido Conde Pumpido, la més clara a favor de l'amnistia, l'haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
0: Avui és un matí especial també de ràdio, precisament per seguir quina serà finalment la sentència de l'amnistia. I la cinquena?
5: Doncs que Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina a la 1 de la matinada en un partit amistós contra la selecció africana de Benín.
0: Tenim trens amb línies afectades ara mateix, tenim retencions importants a les carreteres que repassarem i podem també arribar a tenir noves pluges torrencials aquesta tarda, Eloi Cordomí?
3: Bon dia, sí, arriba una altra pertorbació avui. De moment aquest matí, abans del migdia, podem tenir algun primer ruixat a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, sud de la Costa Central. Durant la tarda, vespre i nit, les tempestes poden afectar en qualsevol punt de Catalunya. Poden deixar quantitats moderades, abundants, fins i tot a l'Alt Pirineu o al Prepirineu, de 10 a 50 litres per metre quadrat, potser en alguns punts al Pla de Lleida, i especialment també a la costa i al prelitoral, on preveiem pluges que localment puguin ser torrencials. Fins i tot es podria organitzar també alguna tempesta més potent sobre el Mediterrani, que encara s'allargaria entrada la nit i matinada.
0: I també molt pendents de com funciona en aquest cas la circulació. Ara mateix, circulació molt complicada a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
6: Sí, sí, tenim retencions en molts punts, a pràcticament totes les vies principals, sobretot d'entrada cap a la ciutat. Fora de Barcelona, també cua, retencions en vies principals com la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, l'AP7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona, la C17 de l'Ametlla a Canovelles, direcció Barcelona, la C32 de Mataró a Premià, també direcció Barcelona, i la C60 d'Argentona cap a la Roca del Vallès, així que paciència si sou a la carretera.
0: Ho estàs dient tot.
6: Són les vies principals, exacte, els accessos principals cap a la ciutat de Barcelona i fora de l'àrea més propera a la ciutat, doncs vies principals com l'AP7, la C17, el Vallès Oriental, encara afectada, són algunes incidències, les venim arrossegant d'aquests dies d'aiguats que encara tallen algun carril en alguns punts perquè doncs, ja han hagut esllavissades que ocupen la via, hi han hagut alguns arbres. Per tant, poc a poc, paciència aquests dies de moment encara.
0: Obrirem telèfons ara a aquesta hora, el 93 01 C4 C4, si hi ha algun oient que vulgui trucar, que està atrapat ara mateix a les carreteres i vol compartir-ho amb nosaltres. 93 01 C4 C4, nom, població, on us trobeu i quin és l'escenari que veieu, perquè si esteu molt aturats, doncs evidentment la sensació a vegades és de desesperació. També expliqueu-nos doncs, si feu tard a la feina, etc. 93 01 C4 C4. O també, per exemple, si us afecta la mobilitat, perquè avui com funciona Rodalies? Anem cap a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
7: Bon dia. Avui a Sants veiem més moviment de trens i tot el dispositiu d'informació també més ordenat i el que és més important, a to amb el que passa a les vies. La principal novetat respecte a ahir és la recuperació del túnel de Plaça de Catalunya, que permet tots els trens de l'R1, la línia del Maresme, entrar a Barcelona, i novetat a l'R2. Els trens ja no es queden a Sant Andreu, sinó que arriben a Granollers.
0: Línies obertes al 93 01 7474. El dia en què a l'Àgora ens acompanyaran Vicent Sánchez, Anna Grau, Joan Puigcercós i Claudi Pérez. Un dia en què parlarem de l'amnistia.
8: Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todos.
0: Fa 859 días. 859 días que el Congrés va aprovar la llei d'amnistia i avui definitivament quedarà avalada pel Tribunal Constitucional. És avui que el TC aprovarà la ponència sobre el recurs de Dolors Bassa que ha redactat el president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: I Conde Pumpido, del sector progressista, recordem, ja s'ha mostrat a favor d'amnistiar la malversació.
9: Sí, s'espera que el d'avui sigui un plaer no massa llarg, tothom arriba amb la feina feta. A l'ordre del dia estaven previstes dues sentències, la de Jordi Turull, escrita pel conservador José María Macías, que era la primera, i la de Dolors Bassa, que ha fet el president del Tribunal, Conde Pumpido. Doncs, segons fonts del Tribunal, el primer cas que s'aprovarà serà el de Bassa, deixant previsiblement el de Turull per un altre dia. La sentència de Bassa és la més contundent i clara en favor d'amnistiar la malversació i demana més aplicar-la de manera urgent, i això és important. Fa uns dies, el president del Tribunal ja deia això.
10: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
9: perquè el que es digui sobre Bassa serà d'aplicació per la resta, també per Puigdemont, sense esperar que resolgui el seu cas. I per què passa per davant el cas de Bassa de Turull? Doncs perquè la majoria progressista va obligar Macías, que és contrari a l'amnistia, a refer el text, però el redactat final no convenç els seus companys. Macías ja ha anunciat que farà un vot particular on expressarà per què creu que la malversació no s'ha de perdonar.
0: La pregunta també, un cop al Constitucional, a valer l'amnistia, és quant de temps trigarà el Suprem a aplicar-la a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes pel Foradada?
10: No serà automàtic. Primer s'haurà d'acabar de redactar la sentència, corregir, signar-la. Això pot trigar uns dies i després s'ha de notificar al Tribunal Suprem. I aquí arribarà a dues taules diferents. D'una banda, el magistrat instructor del procés, Pablo Llarena, que basant-se en aquesta doctrina del Constitucional hauria d'aixecar les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, i la sala segona del Suprem haurà d'aplicar l'amnistia als condemnats, a Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, aquesta nit al Catalunya Nit.
11: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque la velocidad con la

0: En defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos.
1: I això deia ja a la tardor d'aquell mateix any. Pedro Sánchez, que avala aleshores començar aquestes negociacions amb Junts per l'amnistia, les negociacions que es fan enmig de protestes al carrer. I d'entrebancs dels mateixos jutges, un joc del gat i la rata amb els negociadors que va acabar en una primera votació fallida el gener del 24 amb Junts votant en contra.
2: L'aprovació definitiva serà al maig d'aquell any i l'independentisme ho celebra, però ja anticipa que el poder judicial no ho posarà fàcil.
3: El camí a recórrer no és precisament un camí de roses, començant per l'aplicació de la mateixa llei. Però avui ens hem tret una de les espines dels peus que ens impedien avançar.
2: Efectivament, comença l'operació del Suprem, l'Audiència Nacional, el Tribunal de Comptes i el TSJ de Catalunya per no aplicar l'amnistia.
1: Addueixen que la llei no cobreix els casos de malversació i terrorisme, unes traves que desperten crítiques fins i tot des de la Moncloa.
4: Respeto a las resoluciones judiciales, aunque en este caso pues no comparta ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos del Supremo.
1: En altres casos, però sí que es comença a aplicar, de vegades fins i tot per errors judicials. Com el que va permetre el retorn de Marta Rovira el juliol del 24. Durant dos anys, l'amnistia s'ha anat aplicant en comptagotes a polítics, activistes, també a policies nacionals, però segueix fins ara bloquejada per Puigdemont, Junqueras, Turull i companyia. Fins a aquest estiu.
5: No se opone a una normativa nacional que amnistia los actos...
1: Quan la justícia europea ha desmuntat bona part de les excuses que fins ara havien posat els tribunals espanyols per no aplicar el perdó. I amb l'aval d'Europa només és qüestió de temps.
2: En parlarem en temps d'agora avui de les conseqüències d'aquest ple del TC, del calendari, de com pot afectar també un possible retorn de Carles Puigdemont a la campanya electoral. I ens acompanyarà també el periodista Ernesto Ekaizer a partir de les 10 del matí. Per ara, comentari de la delegada de l'ARA a Madrid, Núria Orriols.
6: Si es recordarà per alguna cosa aquesta legislatura, si tot va segons el guió previst, és per l'amnistia als líders del procés, el tràmit que ha de començar avui al TC. Es podria dir que amb l'amnistia va començar tot. Sense ella, Puigdemont no li hauria donat el sí a Pedro Sánchez. I sembla de justícia poètica que la legislatura acabi al mateix moment que s'ha d'aplicar en la seva totalitat. Després de 9 anys d'exili, Puigdemont tornarà en campanya i veurem com juga això a favor de les expectatives de Junts. Però el PSOE ja no temen que els perjudiqui. Pensen reivindicar que amb ells ha acabat el procés. El 29 de novembre veurem a qui li ha sortit més a compte electoralment posar fi a les responsabilitats penals de l'UO, els socialistes o els independentistes.
2: L'amnistia que va marcar aquest inici de legislatura i que coincideix també amb el punt final.
7: Unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
2: Fa 23 hores que Pedro Sánchez va anunciar la convocatòria electoral i els partits ja estan plenament en campanya. Partit Popular i Vox ja parlen, atenció, d'una possible tupinada, com feien Isabel Díaz Ayuso i Santiago Abascal.
8: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
9: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
2: O també de la fi de l'Estat en cas que guanyi Sánchez, com assegurava José María Aznar.
10: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora, y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora, se termina.
2: Partit Popular i Vox que escalfen la campanya mentre que Pedro Sánchez fia la remuntada en l'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar aquests decrets per frenar els desnonaments amb la convicció que els podrà convalidar el que és la Diputació Permanent, on ja no dependria tant de Junts. Madrid, Dani Santeaja.
11: Esta vegada la prohibició de desnonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre, que torna a plantejar com una disjuntiva.
7: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
11: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
7: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
11: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics. Des de Madrid, Dani Sanideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui copsarem com arriba el govern espanyol a aquesta convocatòria amb un dels ministres de Pedro Sánchez, el català Ernest Urtasun. Com a portaveu de Sumar, també li preguntarem per aquest nou espai de la coalició d'esquerres, Front Ampli, un nom que és sobre la taula per liderar també aquesta candidatura, però també n'hi ha d'altres. Per exemple, hi ha travesses que assenyalen la ministra

0: ministra Mònica García, que també s'hi posa bé.
1: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para, insisto, para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí. Depende de un consenso, depende de un espacio, depende de un espacio que hemos creado con mucho mimo, con mucho trabajo.
0: I després ja un altre nom que ha aparegut. És el nom d'Ada Colau, que pocs dies després de dir que no descartava tornar a la política i de fer una gira, per cert, per diferents mitjans de comunicació, doncs s'ofereix directament per liderar l'espai.
2: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: Avui li preguntarem a Ernest Urtasun a les 9 i després rebrem també al matí de Catalunya Ràdio la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, una de les persones clau per entendre l'avançament electoral. Nogueras serà, si no hi ha sorpreses, la candidata de Junts a les eleccions, mentre que Esquerra hi ha dubtes ara sobre Gabriel Rufián.
3: El portaveu dels Republicans a Madrid, que durant mesos ha intentat abanderar una candidatura d'esquerres que uneixi sobiranistes i l'espai de sumar, ha anunciat un període de reflexió i consultes abans de decidir si serà candidat. Tot mentre creixen les veus dins el partit que qüestionen la idoneïtat de Rufián i plantegen que Oriol Junqueras sigui el candidat un cop el Suprem li aixequi la inhabilitació. De moment, però, la direcció d'Esquerra tanca files oficialment amb el portaveu a Madrid.
0: Més detalls, Àlex Giral Robert.
4: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. Malgrat la incertesa, per Elisenda Alemany, número 2 dels Republicans...
5: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
4: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Nogueras repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
6: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
4: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Com dèiem, en parlarem de tot plegat amb la Míriam Nogueras i després entrarà a l'Àgora del Matí la portaveu del sindicat de llogateres Carme Arcarazo. Aquí li preguntarem també per la convocatòria de vaga general per l'habitatge que ja s'han fet des de seva als sindicats majoritaris. Serà a la tardor, però de moment encara no hi ha data. Rafael de Ribot.
7: La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López, justificava al Catalunya Nit l'oportunitat de convocar ara una vaga general.
8: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessàries.
7: Els sindicats majoritaris es comprometen a acordar la data amb les organitzacions socials. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competència en matèria d'habitatge i asseguren que mantindrà les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La decisió dels sindicats arriba després de les manifestacions del cap de setmana a tot l'Estat i la que hi va haver a Barcelona.
3: 20.000 persones van reclamar al centre de la ciutat un habitatge digne, una manifestació que va acabar amb aldarulls.
9: Atenció, atenció, es parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandonin la zona.
3: Hi va haver crema de contenidors i càrregues policials al Passeig de Gràcia. El balanç és de 13 detinguts i 28 Mossos ferits lleus.
0: I a tot això comença el primer dia d'un dia de precampanya electoral per les eleccions del 29 de novembre, on veurem si res no canvia una vaga general, com dèiem. Sobretot plegat un primer comentari de l'economista Miquel Puig.
10: El 1972, en l'Espanya predemocràtica, el salari mínim interprofessional d'un any donava per pagar 13 metres quadrats d'habitatge a Sant Boi de Llobregat. Avui, el salari mínim interprofessional d'un any dona per comprar 5 metres quadrats d'habitatge a Sant Boi de Llobregat. És un fracàs de la democràcia, és un fracàs de l'esquerra que l'ha governada la major part del temps, és un fracàs dels sindicats. Ara aquests convoquen una vaga general per un salari digne. Benvinguda sigui si ha de servir perquè entre tots ens posem les piles.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
11: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: I fem un cop d'ull també al temps i a les carreteres amb Clàudia Serra.
12: Pel que fa al temps, el dia comença amb núvols que arriben per l'oest, molts bancs de boira a l'interior. Aquesta tarda ens arriba una pertorbació de l'oest de la península que provocarà pluges i tempestes en qualsevol punt. Abans del migdia ja podem tenir algun primer ruixat al litoral entre l'Ebre, Tarragona i Barcelona. A la tarda, vespre i nit, les tempestes més fortes cauran al Pirineu, Prepirineu, potser també al Pla de Lleida i especialment al litoral i prelitoral, on podríem tornar a tenir pluges localment torrencials. Fins i tot no descartem que a última hora aparegui algun sistema de tempestes més organitzat sobre el mar que podria allargar-se entrada a la matinada.
13: A les carreteres, retencions en pràcticament totes les vies principals d'entrada a la capital. Destaca un accident que aquesta hora talla dos carrils a la Ronda de Dalt a l'Hospitalet en sentit Llobregat, i fora de Barcelona, cua a vies principals com la C58 de Terrassa-Sabadell, sentit sud, a l'AP7, a Santa Perpètua, també en sentit sud, i a la C60, a Argentona, en direcció a la Roca del Vallès.
14: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
17: Peugeot. Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
18: Doncs tant com vulgui bussejar.
17: Genial. I quant d'oxigen queda?
18: El que vulgui, també.
17: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
18: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
17: I quants de cetacis?
18: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
19: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
22: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.

0: proteïnes i sap per a tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
3: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions.
2: Una maravilla és poder viajar.
4: Catalunya Radio.
5: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
6: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
7: Si Sánchez consigue manipular este proceso, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
8: Ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
9: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
10: No hi ha tren, però hi van posar autobusos.
11: Prefereixo buscar una alternativa amb el metro.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquests són els sons del dia d'avui, 6 d'octubre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Avui continuem pendents de les pluges torrencials, de possibles pluges torrencials, després que els aiguats d'ahir hagin portat problemes especialment a la xarxa ferroviària. Tornem a Sant Joan García, bon dia.
14: Hola, bon dia, Ricard.
12: S'ha recuperat ja el túnel de Plaça Catalunya, Joan.
14: Sí, és la principal novetat respecte a ahir, la recuperació d'aquest túnel de Plaça de Catalunya, però n'hi passen més trens, que permet a tots els trens de la R1 entrar a Barcelona. Per què, si hi passen els de la R1, no ho fan els del tram nord de la R4, que també utilitzen aquest túnel? Doncs perquè en aquesta línia, el tram nord de la R4, encara s'hi fan marxes exploratòries de l'estat de la infraestructura. De fet, aquí a Sants veiem usuaris que venen a buscar aquests trens de l'R4 cap al nord, cap al Vallès Occidental, bé, han de saber que si van a Sabadell o Terrassa ho han de fer amb els ferrocarrils de la Generalitat, si van a Cerdanyola tenen autobusos des de la Sagrera. Novetat també a l'R2 Nord, els trens ja no es queden a Sant Andreu, arriben fins a Granollers. Avui en conjunt aquí a Sants veiem més moviment de trens, algun retard, algun tren que salta de les pantalles, i que tot el dispositiu d'informació està més ordenat i sobretot a to amb el que passa a les vies.
12: I saltem també al Maresme, una de les zones on ahir va ploure amb força, cosa que va afectar i afecta la línia 1 de Rodalies. A l'estació d'Arenys de Mar hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs és un matí tranquil aquí encara. Arriben trens des de Barcelona i a partir d'aquest punt els que continuen viatge cap al nord han d'agafar els autobusos que els esperen a la porta de l'estació, aquí davant on som. No surten a una hora determinada, sinó que ho fan a mesura que es van omplint. Amb el tren que ha arribat a 8:15, per exemple, han marxat dos autobusos grans plens de gent, direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda i fins a Blanes. Les cares de la gent són de resignació perquè molts no tenen una alternativa al viatge en tren. Hem de dir que darrere aquestes llargues cues de viatgers que esperen per pujar en autobús, hi ha històries, com per exemple el d'una dona que aquest matí anava a treballar a Sant Pol i que m'ha explicat que hi va trigar 3 hores per poder tornar a casa, i aquesta altra d'una dona que arribava ara fins a Arenys i ha d'anar cap a Calella, acabava de treballar escombrant els carrers de Barcelona durant tota la nit. Ahir va arribar 3 hores tard, va perdre 3 hores de son. L'escoltem.
16: Jo de Barcelona al Clot vivo en Calella, però aquí hacemos transbordo que ya nos lleva este autobús. Vengo de trabajar y ayer con todo este trastorno llegué a las 10 de la mañana a mi casa.
15: ¿Normalmente a qué hora llegas?
16: 7:30, 7:15. Ya estaría en mi cama a esta hora.
12: I a part del transport, les pluges han afectat també alguns equipaments públics. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i l'Hospital de Granollers s'han vist afectats per inundacions. Hi ha 3 centres educatius que aquest matí no podran obrir. Oriol Pujador.
17: Els equipaments afectats són 2 centres d'adults, un de Granollers i un altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que també hi ha nombrosos centres on es treballa encara per netejar espais i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. Pel que fa als hospitals, al Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat, mentre que l'Hospital de Granollers és el que s'ha vist més afectat. Es van derivar ahir serveis d'urgències i de farmàcia. El Departament de Salut recorda que no hi ha cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat i que, si s'ha de reprogramar alguna visita o prova, el centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients afectats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Granollers és el municipi on la pluja va fer més estralls i en les últimes hores hem sabut que els Mossos busquen un nen de 12 anys desaparegut.
18: Va ser la nit de dissabte a diumenge.
0: diumenge en un moment en què queia molta aigua a la ciutat. Es tem que es podria haver desorientat. Els Mossos han fet una crida a les xarxes per trobar-los. Es diu Rami, fa 1,73 m, pell morena, constitució grossa i cabells curts i arrissats. Anava amb una samarreta turquesa i pantalons curts taronja. Qui pugui tenir-ne alguna informació que contacti directament al 112.
12: La pluja d'ahir al cap de setmana que van portar també molts desperfectes en moltes cases i comerços, com vam comprovar en diferents pobles afectats a l'especial en ruta que van fer ahir al matí de Catalunya Ràdio.
4: L'escenari és dantesc, és... fa por.
13: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana. Per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls.
18: Fa mitja hora una barbaritat, que hi ha moltíssima aigua.
19: Jo he travessat Granollers parets i puc dir que la situació ha sigut molt tensa.
20: Crec que no es va arribar a netejar tot el que tapava les clavegueres del cap de setmana i no està xupada la ciutat.
12: Davant d'aquesta realitat, el govern aprovarà un primer paquet d'ajudes.
0: Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant. Ho va anunciar ahir el president Illa.
21: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms i també crèdits sense interès per als afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
12: I un últim efecte de les pluges d'ahir.
22: El sol vol marxar lluny i què importa si ningú ho entén.
12: Oques Grasses va posposar fins dijous el primer concert que havien de fer ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
23: Sí, era el primer dels quatre concerts que han de fer per acomiadar-se dels escenaris, però ni el grup ni la promotora van veure viable fer aquest concert. Tito Ramoneda, director de The Project, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
24: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres ha estat molt ben, diríem, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
23: Les entrades de dilluns seran vàlides pel concert de dijous, o també se'n podrà demanar la devolució. Per cert, que ICAT retransmetrà en directe des de l'Estadi Olímpic l'últim concert que faran dissabte 10 d'octubre.
12: I avui la llum serà més cara que en tot l'any.
23: El preu mitjà de la llum al mercat majorista serà de 201,99 euros al megawatt hora. Els usuaris afectats són els que tenen tarifa regulada. El màxim s'assolirà a les 9 del vespre, quan s'enfilarà fins als 281,31 euros. I el mínim serà a 5,47 sobre les 4 de la tarda. La pujada es deu a l'augment de la demanda elèctrica i a l'encariment del gas per la guerra a l'Orient Mitjà.
12: Ho acabem de saber també, atenció, perquè un banc francès ha comprat el 7% del Banc de Sabadell.
23: Es tracta del grup BPS. CE, aquest 7% equival a uns 333,8 milions d'accions valorades en uns 1.200 milions d'euros. El Sabadell reforça així el seu capital per evitar nous intents d'OPA com el que hi va haver del BBVA.
12: I atenció al que està passant a França, perquè la tensió al país augmenta per les protestes estudiantils i l'acció policial. Hi ha 200 estudiants ferits. París, Isabel Galí.
25: Al costat dels estudiants de batxillerat es manifestaran els seus professors. També comparteixen moltes de les queixes sobre el mal estat dels instituts i sobretot la falta de mitjans per substituir els docents quan estan de baixa o fent formació. En paral·lel, associacions de pares i la Lliga dels Drets de l'Home denuncien els mètodes que la policia està fent servir per reprimir. Emmanuel Jourdan Chartier n'és la vicepresidenta.
26: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
25: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I atenció a això, perquè Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria. Corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
27: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la noia trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la víctima va contraure una pneumònia greu i va morir poc després. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega que hi hagi motius d'alarma.
28: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
27: Prop de 200 persones es troben sota vigilància, però cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk a Sibèria per precaució. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I per cert, que ahir va començar la campanya de la vacunació de la Covid.
17: Els centres d'atenció primària
2: primària ja vacunen de la grip i el coronavirus les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
12: Coincidint amb això, l'Audiència Nacional va absoldre els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies i guàrdies civils durant la pandèmia. Nando Zaruguera.
3: El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar i creu que la decisió estava justificada per raons sanitàries. L'exconsellera Alba Vergés es mostra satisfeta per la sentència i denuncia persecució política.
5: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
3: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials mantenien la petició de 15 anys d'inhabilitació. Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I dues notícies sobre els tràmits amb l'administració. La primera s'ajorna al Verifacto.
2: Sí, el sistema de verificació de factura serà obligatori per tothom a partir de l'octubre del 2028, quan també entrarà en vigor la factura electrònica per alguns empresaris i professionals. És el segon cop que el govern ho ajorna.
12: I a la segona ja es pot demanar l'ingrés mínim vital de la Generalitat.
2: Fins ara s'havia de demanar l'ingrés mínim vital a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. És un primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials.
12: I encara algun apunt més, 8:35, el celler de Can Roca presenta un nou menú de 40 plats per celebrar els 40 anys de vida.
6: I Joan Roca el va presentar ahir en una nova edició del Sant Sebastià Gastronòmica, que ha celebrat els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Elena Arzac o Martín Berasategui.
7: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha reunit els millors xefs bascos per retre un homenatge d'honor a Martín Berasategui. El xef Joan Roca, de la seva banda, ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària. Un aniversari que celebren amb un menú nou de 40 platets.
8: Els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
7: Des de Sant Sebastià, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
12: I atenció a això, perquè Pedro Almodóvar diu que vol portar al cinema Peixos, d'Eva Baltasar, una novel·la sobre una relació lèsbica.
6: El director ho ha explicat en un col·loqui amb Sofia Coppola a Nova York, on ha admès, però que té dubtes sobre si avui en dia trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula.
12: I acabem parlant del Primavera Sound, perquè ja sabem qui actuarà. Anxiety, keep on trying me.
6: Serà la rapera nord-americana que sentim ara, Doechii, al costat de Phoebe Bridgers o Montaigne D.C., i amb grups clàssics ja del festival, com Massive Attack o The Chemical Brothers. El festival es farà a principis de juny.
12: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra?
9: Doncs mira, a aquesta hora tenim un accident que talla dos carrils a la Ronda de Dalt a l'alçada de l'Hospitalet, entre l'Hospitalet i Cornellà, en sentit Llobregat, i que provoca cua en aquest punt. Es manté el trànsit dens a bona part dels accessos a Barcelona i més enllà d'aquesta àrea més propera a la capital, encara trànsit lent a la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit Barcelona i a Ripollet, direcció Sabadell, i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua, sentit sud. A tot això li hem de sumar que encara hi ha carreteres afectades per les pluges, sobretot Vallès Oriental i l'entorn de la ciutat de Granollers.
12: Anem a saludar aquesta hora el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
12: Quina valoració en fa de la situació actual? Creu que hi ha més vehicles també per... Creu, no, vaja. Saps si hi ha més vehicles pel fet de que potser hi ha gent que no ha agafat el transport públic degut a les incidències?
10: Jo penso que el que podem dir a hores d'ara, mirant les gràfiques d'entrada de vehicles i sortida de vehicles de la conurbació metropolitana, d'aquest nivell metropolità que sempre monitoritzem, s'ha normalitzat la situació respecte a anys anteriors. Vull dir que estem als mateixos nivells que l'any passat o que fa dos anys. No estan sortint ni entrant més o menys vehicles, és bastant similar. I les retencions, exactament igual. Podríem dir que s'ha recuperat el trànsit amb les problemàtiques que té el trànsit en un dia com avui, no? que ja és laborable plenament, no? I després d'aquestes incidències que hem tingut també ahir en un dia laborable. No? Recuperació del trànsit, i per tant apareixen també les retencions que ha descrit molt bé la companya de Catalunya Ràdio, en el que és l'entrada a Barcelona, el nus de la Trinitat, la C33, C58, doncs presenta congestió, i el que és l'aparell, també aquest corredor del del Baix Llobregat o del Llobregat, B23, A2, doncs també presenta una certa congestió, trànsit lent, això sí, no hi ha congestions molt contundents, i ho ha descrit molt bé l'AP7, que és aquella zona entre Barberà i el que seria Mollet, que allà és degut a la relació que té l'AP7 amb la C58, sempre presenta retencions. I en quant a retencions, o problemàtica afectada per el temporal d'ahir i del cap de setmana, jo destacaria la ronda nord de Granollers, allà a Canovelles, la ronda de Canovelles, la C352, que encara està recuperant-se, encara no està operativa, un túnel que ja està tallat, d'acord? Mm. En canvi, la ronda sud sí que s'ha recuperat. També s'ha recuperat l'enllaç C60 i AP7, així ens consta de moment en el nostre concentrador d'incidències, i la collada de Perpès, o la 1315 o la 1513, no me'n recordo ara del número de la carretera, la collada de Perpès sí que està afectada. I llavors també hi ha una esllavissada a la C59, alçada de Vigues i Riells, però aquí se circula. Per tant, l'afectació potser més important a la mobilitat laboral diària de les persones, i especialment del Vallès Oriental, és aquesta ronda nord, a l'alçada de Canovelles, que encara està afectada.
12: És la fotografia que ens fa el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Gràcies per acompanyar-nos.
10: Gràcies a vostè.
12: Aquesta és l'actualitat d'aquest 6 d'octubre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
1: Primera.
12: Després de les eleccions hi haurà estabilitat política o la polarització i el bloqueig han vingut per quedar-se, governi qui governi?
1: Segona.
12: Convocar ara una vaga general servirà per abaixar lloguers i pujar salaris o només afegirà munició partidista a la campanya electoral?
1: Tercera.
12: Amb les eleccions a l'horitzó i la crispació a flor de pell, l'amnistia seguirà el seu camí sense sobresalts o haurem de tornar a parlar de la politització de la justícia?
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
11: Peugeot.
13: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
14: Carglass canvia, Carglass repara.
15: Plutó? Ganímedes!
16: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
15: Gratis!
16: Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
15: Ho veieu?
16: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Són les 8:41. Adrià Yamal és la gran atracció del Croàcia-Espanya d'aquesta nit. El seleccionador espanyol deixa entreveure que serà titular, Robert.
19: De la Fuente diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que no tots han jugat tots els partits, que els ha dosificat, baixa, i deixa entreveure que avui sí, a 8:45, Lamine, d'inici.
29: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
19: Avui també Anglaterra, República Txeca, jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, Ucraïna 1, Hongria 2 i victòria d'Itàlia 3-1 davant Turquia.
12: Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina.
19: Homenatge multitudinari al que s'està preparant en l'últim partit del jugador amb l'albiceleste. Aquesta pròxima matinada, a partir de la 1, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
30: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
31: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
32: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
19: Messi va a debutar fa més de 20 anys amb la selecció. Summer days, summer nights are gone. Summer days and summer nights.
12: El bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea.
19: És un partit històric per als gironins. És el primer partit del club en competició continental a la FIBA Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontajau a 7:45. El tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
0: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
19: També debut del Joventut contra l'equip israelià d'Alers Lija, 8:45 a la fase de grup de la Champions League. El Granollers, que rep el Busau romanès a 8:45, és la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I el Natació Sabadell visita a 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de Waterpolo.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
5: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
11: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
17: Skoda. Lidl és el número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
20: Recordes el teu primer Corsa?
21: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
20: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
22: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
23: D'acord.
22: Quin és l'autèntic operador 100% català?
23: Vera.
22: I el més ben valorat pels usuaris?
23: Vera.
22: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
23: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
22: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
23: Vera.
22: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
24: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
23: Mm-hmm.
24: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
23: I des de 16.400 euros.
24: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
23: Citroën.
24: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
25: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
26: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
28: I pot ser tot això sent professional.
27: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
23: Citroën.
27: Consulta Citroën.es.
33: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat per a Day One.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Passen 2:03, comença l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la periodista Anna Grau, el periodista Vicent Sánchez, el corresponsal d'Internacional del País, Claudi Pérez, i l'expresident d'Esquerra i director de Delfi, Joan Puigcercós.
34: I hem començat parlant del temps, Pol?
12: Doncs no, precisament. No. Són més de parlar d'eleccions. És veritat que l'Anna Grau es dedica a fer fotografies, qui la segueixi a les xarxes doncs sempre penja vídeos dels llocs on va i de les tertúlies. Avui estava especialment obsessionada, no sé si aquesta és la paraula més evident, però amb el Joan Puigcercós, el volia treure.
35: Sí, no, però no.
34: Però no es deixa, no es deixa.
35: Se n'ha donat de menys. Ell s'ho perd, ell s'ho perd.
34: Sí.
35: Això sortirà a les meves memòries, Joan.
36: No m'enfonsis.
35: No
36: m'enfonsis. Home, no, amb un que ara t'està reviscolant, ara ajuda que reviscoles.
37: No cal.
35: Ja.
34: Bé, benvinguts a l'Àgora d'avui de dimarts, al matí de Catalunya Ràdio. No, us preguntava si parlàveu del temps perquè Eloi Cordomí, bon dia.
38: Hola, bon dia.
34: Sembla ser que aquesta tarda podríem tornar a tenir pluges torrencials.
35: collons.
2: Sí, sí. A veure, avui arriba una pertorbació de l'oest de la península. A l'oest de la península aquests dies hi ha hagut una dana. Llavors, aquí no ens arriba la dana, ens arriba una mica d'aire fred associada a aquesta dana i fronts de núvols que pengen d'aquella borrasca. I això reactivarà les pluges en qualsevol lloc de Catalunya. A l'interior, entre 10 i 50 litres, Pirineu, Prepirineu, potser uns llocs del Pla a Lleida. I llavors, a tota la franja del litoral i prelitoral, esperem pluges que localment poden ser torrencials. I, de fet, ara revisàvem, hi ha un model que sí que marca pluges a la costa de Barcelona de 80 a 100 litres, fins i tot una miqueta més.
34: I és un model fiable, de probabilitat alta o no?
2: tots són de probabilitat. És un dels que ha funcionat en els últims episodis, que ha funcionat bastant bé. Per tant, és un model que li donem credibilitat, però no tots. Per tant, insistim en aquesta... És que al final és això, és aquesta pluja torrencial que es pot organitzar en qualsevol punt del litoral i prelitoral i que en alguns llocs doncs, pot descarregar molta quantitat d'aigua. I fins i tot no descartem que al final tot això acaba generant pertorbacions atmosfèriques petites, una tempesta és una pertorbació, però que es pot arribar a fer gran. I llavors en aquestes circumstàncies, amb el Mediterrani tal com està, no descartem que entrat el vespre, nit, matinada, sobre el Mediterrani pugui arribar-se a formar alguna estructura una altra vegada doncs, més ben organitzada com la que vam tenir ahir al matí.
34: Llavors, ara parlarem també d'això del mini-huracà, perquè hi ha hagut dos intents a formar-se un mini-huracà. Sembla ser com que ja comença a tenir ganes al Mediterrani de tenir climes i fenòmens tropicals. Ara en parlarem, Eloi, però abans deixa'm saludar Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
34: Si hi ha pluges torrencials, vol dir que estan plantejant avisar abans amb un S-alert?
3: Bé, això ho podríem fer si les prediccions meteorològiques no tinguessin les incerteses que vosaltres mateixos esteu explicant i ens permetessin, a través del Servei Meteorològic de Catalunya, tenir una zona i un període, una franja horària i una zona molt concreta, doncs amb aquest avís vermell, que és el que ens genera les alertes primerenques, és a dir, avisar en temps suficient i preventivament. Atès la circumstància que tenim, el que ens va passar ahir dilluns, que els models no veien aquesta situació greu que vam patir, el compromís, diguem-ne, de Protecció Civil com a servei públic serà que en el moment que detectem que aquestes pluges són importants i poden produir incidències de forma imminent, llançarem un S-alert a les zones on veiem aquestes problemàtiques. Això vol dir que normalment serà quan el fenomen estigui en curs i, per tant, sempre hi haurà aquest decalatge i fins i tot arribarà a persones doncs, que ja estan veient els seus efectes. El sistema funciona d'aquesta manera. Quan tenim la capacitat, perquè la meteorologia ho permet, de concretar l'espai físic, les comarques, on hi haurà danys, pluges que poden produir danys greus, i la franja temporal, avisem amb temps i fins i tot, com el cap de setmana, fem restriccions per evitar que la gent estigui a l'exterior si la situació és molt greu. Quan no tenim aquesta capacitat, doncs el que fem és un monitoratge, una vigilància a través del Servei Meteorològic de Catalunya, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua i amb la col·laboració dels serveis d'emergència sobre el terreny per anar avaluant la situació i, evidentment, dels ajuntaments i de les trucades que entren al 112. Això és el que farem. Dir també que davant la incertesa que tenim ens mantenim en fase d'emergència al Plenyoncat precisament per tenir les màximes capacitats disponibles tant d'aquest àmbit de vigilància, de seguiment, com de l'àmbit de resposta operativa dels serveis d'emergència sobre el terreny, bombers, Mossos d'Esquadra, sistema d'emergències mèdiques, agents rurals, etc. Aquest és el plantejament que tenim com a sistema d'emergències i protecció civil davant d'una situació que és complexa, que veiem doncs, que en determinats moments doncs, fins i tot no tenim la capacitat perquè no existeix de predir, d'avançar-nos i que ens obliga a una reacció molt ràpida. Sí que vull deixar molt clar que estem, perquè se'ns entengui, amb mil ulls posats a totes les eines que hi ha disponibles, a tots els sensors, a tota la informació que hi ha disponible per intentar alertar la població en el moment que sigui necessari.
34: Vicent.
36: Diguem, la prevenció, que si anem cap a una temperatura del mar que s'escalfa i, per tant, cap a una tropicalització, i això vaja multiplicant les alertes, que la gent al final s'hi acostume i ja no en faça tant de cas i ho prenga aquests avisos com, bueno, com qualsevol altra cosa del món que es faça quotidiana?
3: Lògicament, això és una qüestió que ens preocupa i per això avui, se m'entendrà el que diré, seria molt fàcil o més fàcil enviar una alerta i dir, bueno, mirin, en algun punt del territori, en algun moment del dia, hi haurà una pluja torrencial. Això creiem que no és una bona gestió del risc. La bona gestió del risc és treballar amb certeses, o en tot cas adaptar-nos a les incerteses. Nosaltres volem marcar molt clarament quins moments són crítics i requereixen un edàler. Fins i tot en moments d'incertesa, quan se superen certs llindars de, diguem-ne, de risc o de possibilitat de danys greus. I anar marcant molt, molt, de forma molt diferenciada. No volem que la gent doncs, entengui que les ales són un element rudimentari, un element ordinari o un element per dir, escolti, jo ja l'he avisat i ja estic. No, no. Nosaltres volem emetre un edàler quan, i ho estem fent així, quan veiem situacions d'alt risc. Nosaltres sabíem que la tardor seria complicada perquè la temperatura del mar era molt anòmala, continua sent, està per sobre de tots els valors doncs, registrats i es manté. I per això vam revisar el pla Yuncat i per això vam incorporar doncs, determinats llindars que li diem de pluja en 3 hores, que, perquè entengui la gent, el que abans preveiem en 24 hores... ara l'estem mirant per 3 hores. Imagini's l'aigua d'una llevantada clàssica de les comarques de Girona, que provoca aquelles inundacions en rius com el Ter, doncs concentrada en 3 hores i, a més, en rius més petits, Rieres del Vallès. Això és l'escenari que a nosaltres ens preocupa, ens ocupa i que intentarem marcar sempre aquesta diferència de situacions. Per això avui, a no ser que ara, quan fem el comitè de crisi, que el tenim en un parell d'hores, si tinguéssim informació amb certeses d'on passarà, doncs ho faríem. Si no, doncs ens esperarem a veure on realment impacta i si és que acaba impactant.
34: Doncs haurem d'aprendre a convivir amb aquesta incertesa, està clar, perquè és que al final, si el temps és aquest, clar, el problema és que cap predicció, Sergio, no, preveia el que va passar ahir. Cap model.
3: Cap. I cap. Això crec que ho ha dit no només el Servei Meteorològic de Catalunya, sinó tots els experts en meteorologia. És a dir, de vegades ens diuen, bueno, hi ha un parell de models que ho veuen, però no li donem credibilitat. Ahir la informació era cap. En aquest sentit, la incertesa també la gestionem des de les administracions, però l'ha de gestionar la ciutadania en el seu dia a dia. Hem de començar a pensar sempre en tenir un pla B. Hem de començar a pensar sempre, si tinc els nens a escola i plou fort, doncs explicar-li, escolta, no passa res, arribarem més tard, arribaré quan passi la pluja, estàs al centre educatiu... tot el conjunt de la societat s'ha de preparar, perquè aquesta incertesa passarà. I autoprotecció vol dir també que si hem de circular i veiem que plou fort, hi hagi alerta o no, doncs, bueno, observar realment si és una condició segura per fer aquest desplaçament. O si veiem un toll d'aigua, saber que no sabem la fondària i que un vehicle doncs, surt amb molta facilitat. És a dir, hem de fer també un canvi de mentalitat. El context és diferent, la tardor fins que el mar es refredi serà complicada i són doncs, aquest mes d'octubre i veurem al novembre doncs, que hem d'estar amb aquesta, diguem-ne, prealerta contínua, amb aquest pla B sempre pensat i tot, d'alguna manera, més preparats possible.
34: Gràcies per acompanyar-nos, Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, i molta precaució. Gràcies, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres, bon dia.
34: Eloi, a Minuracà, n'hem parlat molt aquests dies, però finalment no s'ha format, encara no s'ha format.
2: No va acabar sent. Sí, hi havia una possibilitat remota que el fenomen que passés dissabte a la nit es convertís en això, i no va acabar sent. Va ser un sistema convectiu de mesoscala. D'aquests n'hi ha bastants al Mediterrani, és habitual. El que potser no és tan habitual és que tingui aquell vòrtex tan marcat com el que també tenia l'episodi d'ahir, que tingués aquestes característiques que en diem quasi tropicals, que vol dir que la font d'alimentació de tot aquest sistema sigui no tant el contrast entre l'aire calent i l'aire fred, l'aire calent de la superfície i l'aire fred de les capes altes de l'atmosfera, sinó que la font d'alimentació sigui directament la condensació de tota la humitat que hi ha en superfície en forma doncs, de gotetes d'aigua. Això allibera gran quantitat de calor i alimenta les tempestes. Per tant, això són dos complements més, diguéssim, que feien que aquest sistema fos especialment doncs, singular aquí al Mediterrani. El que és veritat que no era un mini huracà perquè no tenia ull, no tenia organització, aquella, els braços espirals els hi faltava doncs, una mica més d'organització, no tenia vent fort al voltant, i també hi havia algunes característiques de l'interior d'aquest sistema que no es donaven, per tant, doncs, no ho podem considerar així.
34: Joan.
0: Jo crec que això ja formarà part del nostre dia a dia. I
34: sí, però no tenim cultura encara.
0: No, però anem ràpid, no pateixis. Malauradament ens acostumarem ràpid.
34: Ja. Sí, sí, sí.
0: Perquè és que el que passa és que a mi el que em preocupa és que a base d'alertes que són necessàries, d'alertar la gent, que a vegades després no passa res, hi hagi com una mena de relaxament, no? I que un dia tinguem un ensurt. Però això ha vingut per quedar-se, i per tant ens hem d'acostumar i saber de que una alarma que ens avisen de que ens quedem a casa, doncs potser no passa res, però és que no hi ha alternativa. És a dir, entenc perfectament el que es fa des de l'administració, hi ha gent que aquí busca a vegades una certa brega en aquest tema, però això serà així a partir d'ara, i crec que serà, fins i tot es pot incrementar pitjor. Per tant, això té efectes, sobre l'economia, sobre el dia a dia, jo crec que s'ho han de preveure fins i tot que els cursos escolars deixar dies de marge per poder recuperar-los o habilitar sistemes de classe online, per exemple, o les empreses hauran de ja tenir mecanismes que ja es van crear en el seu moment a la Covid, però fer-los ja fixes de teletreball a partir de determinats moments. Sí. Hem d'acostumar a la gent que hi haurà dies que la mobilitat doncs no
34: s'haurà restringir. El que passa és que, clar, també aquí hi hauria una altra cosa, que és potser hem de posar l'accent a com funciona la mobilitat d'aquest país, perquè hi ha països que plou molt i les rodalies, diguéssim, els trens no s'aturen. I aquí, escolta...
0: Això als altres països també s'hauria d'anar per països, eh? Sí, però perquè mirem al nord i diem que allò és collonut i de vegades m'han explicat els retards dels trens a Alemanya,
34: sí,
0: i diu que fan fredat.
34: Però vull dir, aquí també potser cal fer una inversió pel que vindrà, perquè
0: escolta,
34: si no...
0: Aquí, que Rodalies, per posar el cas ja paradigmàtic, cal una inversió constant, diària, permanent, durant molts anys, això és evident, amb canvi climàtic o sense, però és evident, i no només per això, escolta, això lliga perfectament amb el tema de l'habitatge, és a dir, si jo tingués un tren que em portés en 40 minuts a Manresa, possiblement tindries àrees de desenvolupament amb molt més eficiència i solucionaries una part de l'habitatge. Sí. Però quan tens tot un nucli de rodalies, sobretot de Barcelona, de la capital, que tardes una hora i mitja de Barcelona a Manresa, per posar un exemple, una hora i mitja, o ja no t'explico anar a Vic, que la gent ja ha optat pel bus perquè no pot agafar el tren, doncs tindràs aquest col·lapse. Doncs, fe de Déu, més raó encara per ficar gas amb el tema Rodalies.
34: Mira, anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
4: Hola, bon dia, Ricard.
34: Quina és la situació ara mateix?
4: Doncs millor respecte ahir, sobretot perquè hem recuperat el túnel de Plaça de Catalunya. Això permet que els trens de l'R1 puguin entrar fins al centre de Barcelona i arribar a l'Hospitalet. Abans explicàvem per què ho fan els de l'R1 i no els del tram nord de l'R4, que també utilitzen aquest túnel. Doncs perquè els trens d'aquesta línia encara han de fer marxes exploratòries abans de recuperar el servei regular. Una altra novetat respecte a ahir afecta l'R2 Nord, que ja no es queda a Sant Andreu, va una mica més enllà, fins a Granollers. Des d'allà hi ha autocars fins a Sant Celoni. I en conjunt aquí l'ambient és una mica més de moviment, tot i les limitacions, tot i aquest mapa fragmentat que encara tenim a Rodalies, que ens recorda el del gener, amb aquells trams negres fora de servei però amb autobusos. Suposem que s'anirà recuperant paulatinament, més ràpidament que no pas aleshores, i el dispositiu d'informació també més a toc ahir.
34: Però tu, Joan, que segueixes molt el que passa també a nivell europeu pel que fa als trens. O sigui, el RER, el dels trens de París, per exemple, el Ressort Express Regional, quan hi ha temporal funcionen, i si no el servei, diguéssim, alternatiu és una xarxa que està molt ben teixida.
0: Està molt ben teixida, però també té els seus problemes, És que cada cop aquestes xarxes metropolitanes creixen més. Evidentment, lo de Rodalies d'Espanya, perdoni, no té parangó. És a dir, això és únic gairebé a Europa. És que ni Itàlia, que a vegades tenim sempre la referència llatina, no? De dir, escolta, Itàlia, Grècia, Portugal, això anem a la mateixa longitud d'ona. Pues no. Lo d'Espanya és únic. Ara, a vegades també te'n dones compte que altres països que nosaltres presumíem com a civilitzats, endreçats, del nord, doncs també tenen problemes a les seves estructures, perquè Europa ha crescut, és a dir, no només ha crescut l'estat espanyol, tota Europa ha crescut, no? Tot i així, repeteixo, Rodalies va per davant amb avantatge.
34: Joan Garcia.
4: Sí, no, sempre hi ha coses a millorar Rodalies. Per exemple, amb la Marta Vallès, avui ella està a Arenys, no? Però ens fixàvem una cosa que ja jo em vaig fixar ahir aquí, a Sants, que passava. Trens que a la capçalera posa un destí on no arribaran. No arribaran perquè es quedaran abans.
12: És com...
4: per exemple, trens
12: Hogwarts,
4: que van...
12: Això. És com quan vas a Hogwarts, que no trobes el tren i has de travessar un mur.
4: Bueno, sí, no et descarto que això un dia acabi passant a Sants.
12: Trens que no, que amb destinacions que no arribaran.
4: Sí, per exemple, trens... ahir, no?, n'arribava un de Vilafranca del Penedès, posava Manresa. No, Manresa no, impossible, perquè hem dit que el tram nord de l'R4 no va, aquest tren es quedarà aquí i farà marxa enrere i tornarà cap al tram sud, no? O avui la Marta em deia, és que hi ha un tren que posa Massanet, no? Aquest tren es quedarà a Arenys, i d'Arenys a Massanet, doncs ja diran els usuaris que tenen aquestes cosetes, no?
0: Ja. Jo ara explicaré una maldat, perquè jo pensava que són manies meves, perquè a vegades ja va sempre amb prejudicis, no? Mm. Però jo sovint agafo l'AVE per trajectes curts. Tarragona, Girona, a vegades fins i tot Saragossa. I he descobert que si agafo un AVE que va a Madrid, és puntual. Si va a Sevilla, Andalusia o Galícia, no és puntual.
35: Defineix puntual.
0: Puntual vol dir, doncs, 20 minuts, 30 minuts de retard si no va a Madrid. Mira que... a dilluns. El divendres passat vaig venir aquesta experiència mística. Però jo, com que ja m'ho sé, ja em faig agafar sempre els aves que vagin a Madrid, que paren a Tarragona o paren a Saragossa. Són puntuals. L'últim divendres, un senyor que ens vam saludar allà a la cua, vam estar parlant i li vaig explicar. I diu, ostres, ara que ho dius, he trobat amb el mateix. Els que van a Madrid, que la capital és molt sèrio, això va en sèrio. Van una certa puntualitat. Però aquests avis que fan, que són molt llargs, a més, que van a vegades fins a Andalusia, on hi ha que van a Galícia, aquests, ja, jo he comprovat que hi ha una mitjana de 20, 25, 30 minuts anant bé de retard.
36: Per això és millor anar a València...
12: A peu.
36: A peu sempre.
12: Sí, sí. Per a peu no falla, anar. Vicent. A peu, tu mires el que posa Google Maps a peu i no falla.
36: No falla. No, segur. Bueno, no falla, depèn de la coixera i de l'edat.
12: Bueno, evidentment.
36: Home, clar, ara, si el Google Maps està adaptat a vostè... Ara, jo sé una cosa, perquè a mi m'ha passat alguna vegada, m'ha passat amb avions, que era agafar un avió per poder anar a València i dir-me, no, han suspès el vol, vaig a vostè a Madrid i de Madrid a València. És a dir, si tu has d'anar en Euromet, de vegades pot eixir més a compte un AVE, Barcelona, Madrid, València, i no diguem Alacant, i clar, això...
12: Aquest és el drama.
36: És el que tu dius.
12: Ens truca un oient, que és l'Aleix.
0: La prioritat nacional.
12: Aleix, bon dia.
5: Hola, bon dia.
12: Tu diràs, Aleix.
5: Mira, soc mestre de l'Escola Mugent de la Roca del Vallès, sí? I ahir ens van dir que avui tot seria amb normalitat, llavors estem atrapats a la carretera d'accés, l'única carretera d'accés que hi ha a la Roca del Vallès, perquè la principal està tallada per una esllavissada, no sé què va passar. Llavors,
12: arribes tard, diguéssim, no?
5: Sí, sí, jo i com una vintena de mestres més. És a dir, tenim els nens a l'escola i els 15 mestres que venim de fora del poble no podem arribar-hi. Llavors, m'agradaria explicar que la senyora Nivó i la Neus Bulbena, directora general dels serveis territorials de Mataró, Maresme Vallès Oriental, ahir van anar a l'escola Bellavista a fer-se fotos, a ensenyar com estaven netejant l'escola i que tot obre amb normalitat. Doncs aquí tenen la normalitat. Tots els nens a l'escola i els mestres esperant per arribar-hi. Aquesta és la normalitat que ven al Departament d'Educació.
12: Gràcies per trucar, Aleix. També ens truca la Carme de Torroella de Montgrí. Carme, bon dia.
6: Hola, bon dia.
12: Vostè dirà, Carme.
6: A veure, t'explico. Ahir vam sortir de Torroella, amb temps, vale? Agafar l'avió per anar a Egipte. Teníem un viatge organitzat a Egipte. Llavors, l'autopista ens vam trobar a Granollers Prats, la ronda de dalt tallada... Bueno, tot un caos total que vam perdre l'avió.
12: Clar,
6: la companyia ens diu que això no és problema seu, que, bueno, total que, mira, haurem de tornar-hi un altre dia.
12: Anava a Egipte, em deia?
6: Sí, Egipte, sí.
12: Doncs sí que serà difícil, això.
6: Sí, no, ja ho sé. Ja. I, bueno, mira, de moment no va passar res, per sort, perquè les rondes de dalt ens varen desviar, els carrers anaven de gom a gom, vull dir, bueno, un desastre.
12: Gràcies, Carme, per trucar. Gràcies.
6: Molt bé, gràcies a tu.
12: Adéu-siau i ànims.
6: Mira, adéu, gràcies.
12: Un empresari, en la línia del que deies, Vicent, un empresari conegut del país, em diu, ara mateix vaig cap a Lleida amb l'AVE que va a Sevilla, i ha sortit 16 minuts de retard. Per tant, exactament també el que estàveu anunciant. Claudi Pérez, que no té sentit. Vols afegir alguna cosa?
7: Bueno, jo li donaré el meu telèfon al Joan perquè em digui quins trens surten amb puntualitat.
0: Mira,
7: perquè
0: divendres.
7: Jo vaig molt a Tarragona i...
0: Divendres passat era a les 9:55 i va sortir, però com a Suïssa, tu, pam, a les 9:55 sortien cap a Tarragona.
36: No, però mi vol, què vol que li passés el quadre d'horaris d'aves que van a Madrid i que passen a Tarragona?
0: Això va, per això t'ho trobar, fill meu, que això avui en dia
36: és fàcil. Home, però tu li ho ofereixes més ràpid.
0: Bueno, no, buscarem.
34: Doncs ja li demanarem, Claudi.
0: Home, però el greu és que, la conya banda, és que aquí hi ha una prioritat nacional. És a dir, si tu vas a Madrid, el tren va a Madrid, no està de conyes. Allò va...
35: Però parla per tu, allò va perquè puntual. Jo a vegades m'he menjat cada vegada.
34: No, ara, últimament, l'AVE a Madrid no ha anat massa bé. Perdona, tampoc, Joan, però sí.
0: Però dins dels AVEs és el que va més bé.
34: Sí.
35: Home, però també, a veure, perquè els que van a Madrid, tu agafes l'AVE Borreguero, el que va a Barcelona, Saragossa, no sé què, Sevilla, Dos Germanes, València, clar, que aquest va acumulant retards. Ara, que l'AVE no és el que era ni de conya, vamos, vull dir, home, no està al nivell dels Rodalies, però vaja, vull dir que dona algunes satisfaccions importants.
34: Bé, aquest és un dels temes del dia, el que passarà aquesta tarda, que seguirem també amb un ampli desplegament informatiu a partir de les dues amb l'Òscar Fernández a les claus de la prèvia del que pugui passar en aquest temporal i després a les 4 de la tarda amb Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio. Però, mentrestant, hi ha una altra notícia que ens afecta avui, a dues, aquest matí. Una és l'aplicació ja, la sentència, vaja, que haurà d'aplicar, farà aplicar al Suprem la llei d'amnistia, i l'altra és aquest avançament electoral. Saludem a aquesta hora el ministre en funcions i porteu de sumar Ernest Urtasun. Senyor Urtasun, bon dia.
8: Hola, bon dia, com esteu?
34: Hi haurà marge avui per tornar a negociar aquests decrets? Bé, per tornar a negociar no, però en principi s'aplicaran aquests decrets avui al en el Consell de Ministres.
8: Sí, la veritat que avui tornem a portar els decrets. Com sabeu, la prioritat per nosaltres absolutament des de sumàries dels comuns era que aquests decrets estiguessin en vigor. Clar, no és menor, és a dir, que aquest decret estigui en vigor és el que atura els desnonaments, és el que prorroga els contractes, és el que regula el sou de temporada, és a dir, era urgent que després de la derogació de divendres tornessin a estar en vigor, entre altres coses perquè aquesta setmana no comencin a haver-hi desnonaments per tot Catalunya i per tot Espanya una altra vegada. Per tant, els tornarem a aprovar amb algunes modificacions molt lleugeres que explicarem després del Consell de Ministres, però que el gruix de les mesures són les que ja vam explicar. I llavors, sí, ara volem anar a una convalidació a la Comissió Permanent perquè aquests decrets entrin en vigor i siguin convalidats. I aquí... El 29 de novembre, pues, la gent haurà de triar si vol que l'habitatge sigui regulat o si vol votar aquelles formacions polítiques que el divendres li van donar un cop terrible a l'esquena de milions de ciutadans d'aquest país.
34: Perquè l'avançament electoral aquí creu que beneficia?
8: No és una qüestió de qui beneficia. Jo crec que s'ha de dir una cosa amb molta sinceritat, Ricard. Jo crec que si un govern governa amb un Parlament... que li dona a l'esquena el principal problema social, que és el drama de l'habitatge, com van fer PP, Vox i Junts el divendres, és evident que s'havia d'anar a eleccions. És a dir, perquè si el Parlament no és capaç de resoldre el principal problema social de l'habitatge, a més en contra de la voluntat de l'executiu, crec que estàvem en un exocat que s'havia d'anar a eleccions. Què és el que farà el govern ara? El govern el que farà ara és, i això ho hem insistit molt nosaltres, portar els decrets una altra vegada, que estiguin en vigor, convalidar-los a la Comissió Permanent, i a partir d'aquí serà la ciutadania el dia 29 de novembre que tindrà la paraula i podrà decidir si vol que les mesures d'habitatge tirin endavant o si vol votar opcions polítiques perquè deroguin la moratòria de desnonaments, perquè deroguin la pròrroga de contractes, etc. Per tant, la paraula la tindrà la ciutadania, que crec que és el que havíem de fer.
34: Opcions polítiques com, per exemple, la seva, aquest front ampli que encara no sabem qui liderarà.
8: Bueno, és evident que hem anat a una convocatòria molt ràpida, igual que van ser les eleccions del 23J. A les darreres eleccions vam ser capaços de posar-nos d'acord per presentar una candidatura guanyadora i avui vull donar un missatge de tranquil·litat i esperança. Hi haurà una candidatura guanyadora i amb ganes de donar la batalla pels drets de l'habitatge, pels drets socials i pel conjunt de coses que saben que nosaltres hem vingut lluitat en aquesta legislatura, forta a Catalunya i a Espanya. I en aquests propers dies acabarem de desvelar els noms dels candidats i candidates, quin

0: en la zona d'influència de Donald Trump. I, per tant, és una batalla existencial pels drets de l'habitatge, pels drets de ciutadania, per una determinada idea de societat en llibertat, i aquí hi hem d'anar tots. Hi hem d'anar tots i anirem tots amb tota la força que puguem per guanyar, que és el que volem.
1: Clar, aquí ve negar per Compromís, per exemple, davant d'Andalusia, sí que han descartat sumar-se al Front Ampli. No sé si vostè compta que Podem s'acabarà incorporant, i no sé si també contempla un altre nom, que és el nom de Gabriel Rufián.
0: Mira, són dues coses, no? Nosaltres ja hem dit, també en relació als companys de Podem, que nosaltres, que la taula de partits on estan tots els partits, on està Mas Madrid, on està Esquerra Unida, on estan els comuns, on està Sumar i tants altres, que no hi sobra ningú, i per tant que qualsevol proposta serà benvinguda. Hem d'intentar, obrem la porta a que puguin venir a fer les propostes que vulguin, ja que s'assumin, perquè en el Front Ampli no hi sobra absolutament ningú. I després és veritat que nosaltres el que estem construint i construirem és un Front Ampli amb quina voluntat? Amb voluntat d'articular l'esquerra transformadora a Catalunya i la resta de l'Estat, amb voluntat de seguir governant aquest país a favor dels drets socials i a favor de l'habitatge. I aquesta serà la nostra oferta política. I després, evidentment, hi haurà altres ofertes polítiques, que són els dels socis parlamentaris del govern, que han sigut socis durant aquest mandat, que seran imprescindibles i que també els necessitarem per l'investidura, no? I, per tant, estic convençut que, malgrat que farem ofertes electorals diferents en aquest cas, amb els que han sigut els socis parlamentaris del govern fins ara, Esquerra Republicana, BNG, Bildu, etc., però estic convençut que seguirem treballant i treballarem de la mà per tirar endavant una majoria parlamentària progressista a Espanya, no?
1: Ernest Urtasun, un exportador de Sumar i ministre en funcions. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
0: Gràcies. Una abraçada forta.
1: Un minut serà un quart de deu. De seguida ho comentarem avui a l'Àgora especial que fem amb Anna Grau, Vicenç Sánchez, Claudi Pérez i Joan Puigcercós. Però abans, de què més estarem pendents aquest matí, Sílvia Solanes?
2: Doncs, a banda de les conseqüències de les pluges, els bombers durant la nit han treballat en 48 serveis nous, sobretot a l'àrea metropolitana nord. Estem molt pendents del Consell de Ministres, que tornarà a aprovar els decrets d'habitatge, aprofitant que el Congrés es dissol per les eleccions del 29N, i acabem de saber que serà el president espanyol Pedro Sánchez qui sortirà avui després a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
3: Bon dia, sí, ho defensarà ell en primera persona, demostrant que l'habitatge és el pal de paller d'aquesta campanya per als socialistes. Són les mateixes mesures que divendres va tirar per terra el Congrés amb el vot de PP, Vox i Junts. S'han refet només amb alguns canvis tècnics. Volen evitar desnonaments a vulnerables, prorrogar 2 anys els lloguers sense pujar-los, a banda de regular el lloguer d'habitacions a temporada. I per què ara sí confia la Moncloa que els podrà convalidar el Congrés? Doncs perquè amb les Corts dissoltes mana la Diputació Permanent, un ple reduït per entendre'ns on la Moncloa ja no necessita Junts, que té només un vot i és irrellevant. Té un mes de marge per convalidar-les.
2: I en el capítol d'activació de la maquinària electoral i de candidats, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, acaba de dir això sobre Gabriel Rufián a la cadena SER.
4: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana.
5: Però si hi ha primàries, vostè defensarà i apostarà per Gabriel Rufián.
4: Sí, en principi jo sempre he dit, i és un plaer poder-ho tornar a repetir, i si m'ho torna a preguntar li tornaré a contestar el mateix, que jo crec que el Gabriel és el millor candidat que tenim en aquests moments.
2: Notícia també de fa poca estona. Les patronals espanyoles COE i PIME acaben d'enviar un comunicat en contra de la vaga general que hi van anunciar la UGT i Comissions Obreres. Redacció, Lara García.
6: Defensen que les queixes sobre l'habitatge són qüestions de competència legislativa i no laboral i que, per tant, les protestes no haurien de recaure sobre les empreses ni l'activitat econòmica. Diuen textualment que és difícilment justificable utilitzar l'activitat empresarial i els treballadors per influir en un procés que s'hauria d'afrontar, segons la patronal, des de la serenitat i la normalitat democràtica.
2: I a Perpinyà, manifestacions des de les 8 del matí cap a la universitat reclamen més recursos per l'educació pública. Els últims dies les protestes han estat mogudes. Perpinyà, Laura Bertran, bon dia.
7: Sí, hola, bon dia. De fet, a les 8 eren cada estudiant en el seu centre que es concentrava per combregar cap a l'universitat, des d'on sortirà a 2:15 la principal manifestació. Una de les novetats del dia és que hi ha molts adults que els acompanyen, sindicats, professors, però també pares d'alumnes, per intentar evitar que hi hagin aldarulls i enfrontaments greus amb la policia.
8: La lletra petita.
1: De seguida nosaltres, Míriam Nogueres, de Junts, però abans, aquesta hora, analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
9: Bon dia, Ricard.
1: Avui, precisament, parlem d'aquestes eleccions generals i tensió d'aquesta elogi que fa Pedro Sánchez de l'economia, que diu que és l'economia que més creix.
9: I és cert, i la dada no és una inventada. El segon trimestre, Espanya va créixer un 0,7% davant del 0,2% d'Alemanya, França i Itàlia. Però la lletra petita ens diu que el pastís creix mentre la porció de cadascú

0: Gairebé no es mou. Des del 2022 som 1,5 milió de persones més i amb més gent consumint, el PIB puja gairebé per inèrcia. Segons l'INE, el PIB per habitant era el 91% de la mitjana europea al 2019 i avui continua al 91%. 7 anys creixem més que els altres per quedar-nos a la mateixa distància. Al segon trimestre, la demanda interna va aportar 3,3 punts al creixement interanual i el sector exterior en va restar 6 dècimes. Creixem perquè som més consumint. El que venem fora, de fet, està restant. I és que un país pot batre rècords de creixement i deixar els seus ciutadans exactament on eren. Paradoxa econòmica, li diuen.
1: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir, pot ser guia o d'atura, era gos. Un gos guia, un gos d'atura. Avui dimarts, un Enigmàrius negre. Contorns circulars al voltant dels tanatoris, de 6 lletres. Contorns circulars al voltant dels tanatoris, 6 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Recordes el teu primer Corsa?
6: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
5: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
7: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
8: Doncs tant com vulgui bussejar.
7: Genial. I quant d'oxigen queda?
8: El que vulgui, també.
7: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
8: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
7: I quants de cetacis?
8: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
12: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra. Qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
13: Com et dius?
14: Josep.
13: On vius?
14: A Blanes.
13: 2 + 2?
14: 4.
13: Capital de França?
14: París.
13: Qui sóc?
14: En Peyu, no?
13: Amb qui tens el mòbil?
14: El mòbil...
13: La fibra?
14: La fibra...
13: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
14: Això.
13: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
15: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: 10 minuts seran 9:45, amb Anna Grau, amb Vicent Sánchez, amb Claudi Pérez i amb Joan Puigcercós. De seguida amb nosaltres Míriam Nogueres, però abans una ronda ràpida de com veieu aquest avançament electoral. Claudi.
18: Bueno, jo espero una campanya constructiva, però em penso que em quedarem les ganes, no? Crec que les campanyes són màquines de novel·lar, que ens hauríem d'explicar com a país, no? Però que bàsicament tindrem molt de soroll, no? Per les compareixences que vam tindre ahir de Pedro Sánchez, tant de Pedro Sánchez com de Feijó, com de Abascal, com d'altres, crec que doncs tindrem una continuació de la música que hem sentit aquests últims anys al Congrés, no? Que és molt de soroll i de fúria, no? Per parafrasejar el llibre aquell tan impressionant. Molt de soroll.
17: Volem ser cap a part no res. Anna Grau.
14: Bé, home, a veure, la campanya s'ha de tot menys constructiva perquè ja, diguem-ne, ja res no n'està sent. Per exemple, dissoldre les Corts i aprovar la Diputació Permanent una cosa que el Congrés ja t'ha tombat és legal, tècnicament és legal, però és fer trampa i és deixar fora una part important dels votants. O sigui, el Congrés en ple havia tombat aquests decrets. Llavors tu fas, aprofites el retret...
17: Són uns malabars de Pedro
14: Sánchez. Sí, fan uns malabars. Sí, sí. Llavors això, diguem-ne, no és de donar-li esquinasso a un partit o a un altre, és donar esquinasso als seus votants. Llavors, és clar, ja comencem amb joc brut des del minut 1. Llavors, d'altra banda, aquest discurs de o estàs amb les meves polítiques de vivenda o estàs perquè la gent visqui sota un pont i si pot ser s'empengi i no em parli de la meva vida. Això, a mi això em sembla una animalada i o algú posa seny aquí o ja veurem què passa. No,
17: no té pinta, Joan.
19: No sé qui pot posar seny aquí, una autoritat.
20: Aznar.
19: De Blanco, per supuesto, que deia aquell 23F, no ho sé, però malament.
17: Aznar ha dit avui, ara ho posarem, però ha dit que si guanya Pedro Sánchez s'acaba la monarquia a Espanya.
19: Jo crec que l'Aznar en aquest moment, no sé si està gaire lluit, crec que ha treballat pel Pedro Sánchez sense saber-ho. Però bueno, dit això, jo crec que el tema serà quan durarà el frame aquest de l'habitatge. És a dir, fins al tema Mari Carmen estàvem parlant d'una altra cosa, estàvem parlant de Ceuta.
20: I aquí...
17: No, de Ceuta, dels casos de corrupció que envolten a la família,
19: sí,
17: de Pedro Sánchez.
19: Sí, però Ceuta en aquell moment era l'element de desgast del govern. Home, les que hi ha unes imatges encara hi són. De fet, allò és demolidor. De cop i volta es canvia el frame i estem parlant d'habitatge. Jo crec que si Pedro Sánchez creu que pot aguantar durant 2 mesos el debat sobre l'habitatge, no sé, no, jo no ho veig tan clar. Jo no ho veig tan clar. Jo crec que això, per molt que a l'esquerra del PSOE i el PSOE vulguin anar empenyent aquest debat, que és un debat evidentment necessari i que hi és, i s'ha de buscar solucions.
14: Però és que no hi ha debat, Joan, el que hi ha és un circ de tres pistes que no és el mateix que un debat.
19: Digue'm un tema de la política espanyola que no sigui un circ.
14: Bueno, però és que, aquest és especialment sagnant, perquè a la gent li fan creure que li solucionaran el tema a la vivenda i el que la fan és cavar més fons de la tomba.
19: Li fan creure, o en alguns casos tindran un alleujament important, però és veritat.
14: Sí, però costa d'aquí.
19: Estem d'acord que això no és una solució estructural, ara no ens anirem en aquest debat, que és un, com deia abans, un cataplasma, això. I els cataplasmes tenen una durada provisional. Ara bé, jo el que dic és, de la capacitat que tindrà el senyor Sánchez i tota la Sumar i tot aquest conglomerat de mantenir el debat de l'habitatge damunt de la taula. Jo sóc escèptic, jo crec que això durarà menys i tornarem als debats...
14: Home, menjarem sindicat de llogateres per dinar, per esmorzar, per berenar
19: No, escolta, aquest és el tema, però el tema que ens guiarà és aquest.
14: I el canal porno i tot. No,
17: escolta, d'aquí a pocs minuts, Anna, el sindicat de llogateres al matí de Catalunya Ràdio. Vicent.
20: Que bé. No sé si a Sánchez li convé, per dir-ho així, perquè la comissió aprove els decrets o no, perquè si no sempre hi haurà casos per poder dir, i com que aniran caient gota a gota durant tota la campanya. Està clar que el que és el PSOE i allò i els fronts més o menys amplis que s'estan generant a l'esquerra juguen a una carta només, i que totes les altres coses queden apartades, i és evident també que PSOE i els altres partits intentaran jugar-les totes, cada un ha de jugar les seues cartes. Al final de tot, i a mi em sap molt greu dir-ho, i això Aznar era una constatació, i Aznar no és una anècdota, era una constatació de com se respira en segons on, i al final de tot és quina de les dues Espanyes, perquè les hem recuperat gloriosament, quina de les dues Espanyes és capaç de treure més gent de l'extensió o de mobilitzar més gent. I aleshores, qualsevol ara previsió que es faci d'un resultat electoral està condicionat per qualsevol cosa que passi i sobretot per l'extensió que hi dia.
17: Hi ha un altre element, que és l'extrema dreta, o directament també Isabel Díaz Ayuso.
21: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
17: A lo Donald Trump. Ens acompanya a aquesta hora la vicepresidenta de Junts i portaveu del partit a Madrid, Míriam Nogueras. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
22: Bon dia, gràcies a vosaltres.
17: D'entrada, com interpreta vostè i Junts aquesta convocatòria electoral?
22: Home, és òbviament una convocatòria pensada en clau electoralista. Escoltava els companys ara parlar de seny i de soroll, no? I és molt complicat amb tant soroll que si hi ha una mica de seny es pugui veure, però sí que hem arribat en un moment on dir que un govern ha de fer lleis ben fetes, que un govern ha de poder legislar i, per tant, ha de negociar, ha d'arribar a acords i ha de complir aquests acords, demanar això s'ha convertit en l'estrany, no? I, de fet, nosaltres que que estem demanant això, que a més som l'únic partit de tot el Congrés dels Diputats que ha presentat una proposta escrita amb propostes que van més enllà de les propostes que alguns extrems han plantejat, hem acabat sent la diana i fins i tot per alguns els culpables d'aquesta convocatòria, quan per mi l'únic culpable es diu la persona que està al capdavant del govern espanyol, que ha estat incapaç de trobar acords. El senyor Sánchez ha decidit, i malauradament la resta de partits d'esquerres també, deixar-se arrossegar pels extrems, però igual que a l'altre costat. Tenim, per tant, dos blocs espanyols molt escurats als extrems, un a l'extrema esquerra i l'altre a l'extrema dreta. I nosaltres som els del mig. I anem a reivindicar que hi som, que hi ha molta gent que està molt farta de la situació en molts àmbits, i que no volem escollir entre un extrem i un altre. Volem que les coses es facin bé. I és el que hem intentat fer de manera molt constructiva aquestes dues darreres setmanes on ha esclatat el tema de la Mari Carmen, que vull recordar que la nostra proposta és anterior a tots aquests casos que han saltat més mediàticament. Nosaltres el 3 de setembre ja vam entregar un primer reial decret amb el senyor Sánchez. El mes d'abril ja vam registrar les nostres propostes per intentar començar a revertir la situació de l'habitatge. I ara ens trobem aquí davant d'unes eleccions que s'han fet en clau electoralista, òbviament, amb el tema de l'habitatge al centre i amb els extrems absolutament... per mi descontrolats, des de l'Ayuso i l'Abascal fent les declaracions que fan, fins al senyor Sánchez intentant aprovar unes mesures que no faran altra cosa que empitjorar la situació en un òrgan en el que no hi ha representada la majoria social.
17: Això volia preguntar sobre aquesta decisió de que avui el Consell de Ministres, ho explicava ara el ministre Urtasun també, tornarà a aprovar aquests decrets d'habitatge i que ja no haurà de convalidar el ple, sinó la Diputació Permanent, on, per cert, Junts ja no té aquesta clau de la majoria. Vostè, això què li sembla?
22: A mi dues coses. La primera, em sembla malament, però és veritat que és legal. Per tant, el senyor Sánchez ha decidit fer-ho i no hi ha altra. Però també em sembla un missatge clar a la gent. La gent ha de decidir què vol que passi la propera legislatura i crec que els vots de Junts som 7 i amb 7 vots hem aconseguit frenar, primer, frenar l'entrada de govern de l'extrema dreta. Ja vam escollir nosaltres el 23 de juliol, vam donar una bona oportunitat al socialisme espanyol, que l'ha desaprofitat, i 107 hem aconseguit frenar els dos extrems, volem ser més, i estem convençuts que som més, i perquè estem convençuts que la gran majoria de la societat el que vol és que es resolguin els problemes, i deixar d'escoltar cada dia tot arreu a polítics que... pensen més en titulars i en eslògans i en propagandes que en solucionar el problema. Insisteixo, som els únics que hem posat una proposta sobre la taula, una proposta que no hi ha ni un jurista que no t'assignés, al contrari de la proposta que té presentada el govern espanyol, i el país no està anant bé. El país no està anant bé. I jo, quan escolto el president de la Generalitat de Catalunya culpant a un partit català que ha aconseguit frenar barbaritats que podrien haver passat a Catalunya, que té el país aturat, la mobilitat del nostre país està cada dia pitjor, no funcionen els trens, els metges els tenim al carrer, els mestres, els pagesos, els autònoms, els comerços, el petit comerç, estem patint, el cost de la vida és com mai de car, i el que els preocupa són aquells que estem demanant que es faci la feina ben feta. I que no només demanem que es faci ben feta, és que ja la tenim feta. Gairebé et diria que no han ni de pencar aquesta gent. La feina la tenim feta. Exigir que un govern faci la feina ben feta no és dolent, i crec que és el que espera la gent de la política.
17: Ahir Pedro Sánchez convidava els ciutadans a escollir, deia, entre la onada d'ultradreta o seguir sent un baluard d'obertura i justícia social. Clar, vostè deia, nosaltres volem ser un partit de centre, em venia a dir, no? No sé quina serà l'estratègia, és a dir, com construiran aquesta alternativa en una política que es planteja clarament en dos blocs. Així ho fa i ho planteja Pedro Sánchez, però també Alberto Núñez Feijóo.
22: Sí que és veritat que són dos blocs, però el fet de no formar part de cap dels dos blocs, jo crec que tots els altres partits s'han posicionat en un bloc espanyol o a l'altre. El fet de no estar a cap bloc, aquesta és la nostra llibertat. No haver signat amb cap bloc mai és la nostra llibertat, perquè nosaltres, quan hem hagut de votar que sí, hem votat que sí. I quan hem hagut de votar que no, hem votat que no. I ho hem fet amb totes les conseqüències. I és veritat que hem sacsejat el panorama polític i mantenir-se al mig no és fàcil, però aquesta gent porta 8 anys i pico, gairebé 9, no, però 8 anys i mig governant, sí. la primera legislatura, que va doncs, aquests primers 5 anys gairebé, no hi havia cap partit al mig, eren els dos blocs, i el bloc de les esquerres progressistes espanyoles, que es van dir, tenia una majoria absoluta i van poder fer lleis com la llei d'habitatge, que avui està portant les conseqüències que està portant. No és fins que arriba Junts per Catalunya que s'atura, que es comença a aturar a un extrem i a l'altre. I gràcies a Junts per Catalunya, i és veritat que hem mantingut la posició, que hem sabut dir no, avui tenim amnistia, avui tenim la llei contra la multireincidència, avui tenim la llei L. I tant de bo en la Diputació Permanent el senyor Sánchez el que provés és poder ajudar els autònoms, poder ajudar a nivell de finançament a Catalunya, pagar tot allò que deu de pressupostos a Catalunya, però no, utilitzarà aquest òrgan i totes les eines d'un estat per la propaganda electoral que li convé al seu partit. No és fàcil, no és la posició més còmoda, segur, perquè
17: potser... El centre pateix, no? És a dir, quan hi ha una política de blocs, el centre sempre pateix.
22: El que passa que jo crec que ara els blocs estan tan als extrems que els del mig segurament és el millor moment perquè sortim a dir, ei, és que hi som. Hi som i volem que es faci la feina ben feta i nosaltres no renunciarem. Això no ho hem fet en aquesta darrera legislatura amb situacions complicades, com la mateixa amnistia, que van votar que no a la primera proposta del PSOE perquè no incluïa tothom. Ens van plantar, va ser dur, com sempre he dit, segurament el vot més difícil que hem fet, però ha valgut la pena. Vam aguantar la posició, es va canviar i es va modificar l'amnistia i avui esperem tenir bones notícies després de 2 anys i aquesta amnistia serà una realitat perquè hi va haver un partit, aquells del mig, que van dir ni vosaltres ni els altres. I ho hem anat fent aquesta legislatura i ho seguirem fent aquesta campanya i el que passi després de la campanya.
17: Senten criminalitzats per defensar un altre model?
22: Per una part sí, òbviament, ens estan assenyalant, sí, sí, sembla que si no estàs d'acord amb el PSOE vol dir que estàs d'acord amb el PP, i si no estàs d'acord amb el PP vol dir que estàs d'acord amb el PSOE, i no és així. Nosaltres defensem un model que va molt en contradirecció del que et marquen aquests dos blocs espanyols. Jo no vull un model com el que defensa Podemos i Sumar, no vull aquest país, no vull un país que es va empobrint dia a dia, on els joves cada dia tenen menys oportunitats, on tanquen els comerços, on no tenim la bandera del progrés més alta i aixecada que mai. Vull un país on els trens funcionin, on s'acompanyi els emprenedors. Sí, vull aquest país, i aquest país s'està allunyant, perquè avui està en mans de gent que defensa una altra cosa, i ja està. I els altres tampoc els vull. O sigui, al final recordem que l'altre bloc és el bloc que va dissoldre la Generalitat de Catalunya per donar la paraula als ciutadans en un tema tan essencial com decidir el futur polític del nostre país. Sí, és complicat, i segurament, com deia abans, és la posició menys còmoda. I segurament el divendres el més còmode, i ens ho deien alguns, és, escolta'm, voteu abstenció, us quedeu allà al mig, així que no passi res. No, però votar abstenció era facilitar que aquesta llei, que no és una bona llei, s'acabés aprovant. Per tant, ens vam mullar i ens seguirem mullant. Però certament és una posició complicada, però seguirem defensant aquest model, i quan passi el 29N, amb els vots que tinguem, aquests vots serviran per defensar aquest model de país que no és ni el d'uns ni els altres.
17: Estem en un moment que hi ha molta desigualtat, una desigualtat creixent. En el cas de Catalunya creix la pobresa infantil, el risc de pobresa infantil a un 30%, que és moltíssim, però a tot això, per exemple, hi ha una inflació molt, molt disparada. Per tant, calen polítiques molt, molt clares per corregir aquesta desigualtat. Una opció són les polítiques regulatòries, l'altra també és afrontar el tema dels impostos. En aquest sentit, creu Junts que també s'hauria de reformular tot plegat per afrontar aquest debat de la desigualtat? Al final, amb habitatge estem parlant d'això, no? De com corregim aquesta desigualtat.
22: Sí, i de fet una de les coses més complicades ara és aquells que et diuen que si fem això demà està solucionat el problema, menteixen. I s'ha mentit molt. I la situació ha arribat a uns extrems tan greus que jo crec que el que fa falta és molt, molt cap fred i començar a aplicar polítiques. Si s'haguessin començat a aplicar fa 8 anys, segurament avui estaríem en millors condicions. Però ens venen anys on tots ens haurem d'esforçar molt. Nosaltres fa molt temps que estem demanant aquesta deflactació, és importantíssim que el cost de la vida es rebaixi una mica, necessitem que la gent tingui aire, donar aire, i està a les nostres mans. El govern espanyol del senyor Sánchez, el que avui crida la mobilització, porta 8 anys recaptant com mai havia recaptat cap altre govern. Han recaptat gairebé un 60% més d'impostos dels que van recaptar el 2018 quan en van entrar a govern. Nosaltres volem que aquests impostos reverteixin a la gent i que reverteixin a la gent per fer allò que es diu tant i que és molt, potser molt, molt fàcil dir-ho, però és veritat, per donar la canya a la gent i no el peix. La gent és madura, els hem de tractar com a tals, no els hi podem dir que demà queda el problema solucionat, però sí que hi ha solucions. I no pot ser que per campanyes, per propaganda, per demagògia, per electoralisme, tot això es vagi ajornant. Porten 8 anys governant i no han posat ni una sola solució que reverteixi la situació. Al contrari, estem pitjor que fa 8 anys. Però les solucions hi són i nosaltres les hem posat a sobre la taula i les seguirem defensant, i tant de bo algun dia arribi algú govern que tingui ganes de començar a aplicar aquestes polítiques. Algunes no seran fàcils, algunes no donaran resultats per la propera legislatura i segurament són mesures que haurem de fer que tardaran 4 i 8 anys a tenir efecte, però hi ha d'haver algú valent que es posi al capdavant de tot això i comenci a fer política en majúscules i que parqui els titulars i la propaganda, i això és complicat en aquests moments, però nosaltres seguim defensant aquesta manera.
17: En tot cas, pel que fa als impostos, no seria tant baixar impostos, entenc, sinó repartir-los millor i tenir el control més d'aquests diners.
22: Òbviament, a Catalunya tenir el control és essencial, però fixa't que abans parlava de arriba Junts i es frenen certes coses. La legislatura anterior, on els vots de Junts no comptaven, nosaltres vam perdre competències, vam perdre, per exemple, el cànon de residus, que teníem des de feia gairebé 20 anys. Vam perdre competències en matèria d'incendis forestals. Per tant, sí, primer es tracta de deixar de perdre competències, guanyar-ne. En aquesta legislatura n'hem recuperat com secretaris interventors o en economia social. Però sí que es tracta també de baixar impostos. També es tracta de baixar impostos, es tracta d'eliminar impostos que avui no estan ajudant a donar aquest aire a la gent que el necessita, i òbviament es tracta també de distribuir la riquesa d'una altra manera. Però és que tot això del que estem parlant no es fa d'un dia per l'altre, i serà molt difícil fer-ho mentre aquestes dues Espanyes de les que es parlava abans cada dia es vagin escurant més en els extrems.
17: Per també aclarir el que estava dient abans, sobre el Partit Popular, sobre el PSOE, sobre la posició de Junts també en aquest centre, vostè descarta ara mateix que Junts pugui pactar amb un govern del Partit Popular i Vox a les properes eleccions?
22: Absolutament. De fet, aquí l'únic que ha pactat amb PP i amb Vox es diu Partit Socialista Obrer Espanyol. El PSOE és l'únic partit, i ho ha fet aquesta legislatura, que ha pactat amb el PP, no només ho ha fet a Barcelona, ho ha fet al Congrés dels Diputats per negociar el Consejo General del Poder Judicial, ho han fet amb Vox per negociar els Next Generation, que no han sabut administrar, per altra banda. I nosaltres ja vam escollir aquesta resposta, ja la vam donar el 23 de juliol del 23, perquè vam impedir que governessin PP i Vox. I nosaltres vam donar una oportunitat al senyor Sánchez, que és obvi que no ha sabut aprofitar.
17: Això l'hauria preguntat també, perquè s'acaba una legislatura, no sé quin balanç en fa realment, si va valdre la pena, per exemple, investir a Pedro Sánchez. Tenim l'amnistia, però amb un final de legislatura encara pendent de que s'executi aquesta llei d'amnistia, cau la delegació de competència en immigració, cau el català a Europa, cau la reforma de finançament?
22: Clar, jo crec que qui hauria de respondre això és el mateix Sánchez. El Sánchez, els partits catalans li van fer confiança, es van acordar certes mesures i certes polítiques que s'havien de fer i no ha complert. I amb nosaltres els incompliments no serveixen. I aquesta legislatura el senyor Sánchez potser s'ha pensat que nosaltres érem Esquerra o el PSC, que la legislatura anterior no va complir i van seguir donant-li suport, però nosaltres no som ells. Com deia, aquesta és la nostra llibertat, no formar part de cap bloc. Però hem aconseguit, i avui era notícia, ajornar el tema del verifacto, que és un tema que collava encara més, sobretot el petit comerç. Hem aconseguit la llei contra la multireincidència, hem aconseguit la llei L, tantes famílies que tindran aquest aire tan necessari. Sí que hem aconseguit moltes coses, aturar que s'apugi la quota dels autònoms. Vam aconseguir provar que els autònoms que facturen menys de 85.000 euros puguin pagar IVA zero, però el govern espanyol va decidir no aplicar aquesta mesura que s'havia aprovat. Nosaltres hem fet el que havíem de fer i, afortunadament, ara qui li toca decidir són els catalans, el dia 29 de novembre, i veurem què decideixen. Som conscients que no serà una campanya fàcil, som conscients que no forma part de cap d'aquests dos blocs És complicat, però també estem convençuts que té una part positiva i molt positiva precisament no formar-ne part.
17: També s'ha especulat aquestes últimes hores si hi ha el retorn de Carles Puigdemont i recupera també la seva carta política, si es pot presentar en aquestes eleccions com a candidat o no. Confirmem que vostè serà candidata?
22: Jo em presentaré. Avui tenim Consell Nacional, el 17 veurem quants candidats s'hi han presentat, però tenim tots moltes ganes de treballar. Insisteixo, la decisió que vam prendre divendres va ser per unanimitat. Estem convençuts del que hem fet, hem pencat molt. Crec que som l'únic partit català que pot dir que s'acaba la legislatura i té la llista de coses aconseguides per molta gent i per molts ciutadans de Catalunya. Som l'únic partit que ho pot dir i treballarem i seguirem treballant, que és la nostra manera de defensar el país.
17: Però Carles Puigdemont li ha traslladat la seva confiança cap a vostè?
22: Som un bloc absolutament, tots junts, de veritat. I el president està fort. És veritat que ara, avui estem pendents d'aquesta decisió del Tribunal Constitucional, que m'agradaria remarcar que és una decisió que podia haver fet o pres fa un any. Els recursos estan fa molt temps presentats, per tant no calia esperar-se tant i demorar-ho tot tant, però ja els hi va bé. Els dos blocs espanyols ja els hi anava bé. I ara estem pendents del que dirà el Suprem, un cop el Tribunal Constitucional es manifesti avui.
17: Vostè sap com serà el retorn del president?
22: No. No ho sé.
17: Res. Però n'ha parlat amb ell, de si serà...
22: Això és una decisió que ha pres ell, que ha de prendre ell i que explicarà ell. I respecte absolut i màxim.
17: Però serà més aviat, o és a dir, que quan hi hagi la possibilitat, creu que hauria de passar, la seva opinió almenys, creu que hauria de passar el moment, o això podria esperar-se i pensar una data que sigui més clau perquè tingués un significat i un simbolisme?
22: La meva opinió, i és molt sincera, és que allò que decideixi el president... serà la millor decisió. I tots tenim ganes que torni.
17: Però estarem enmig d'una campanya electoral, per tant també vostè tindrà necessitat...
22: Sí, però nosaltres mai hem aprofitat, mai hem fet electoralisme d'això. El president és el primer que
17: home,
22: mai a la vida ho ha fet.
17: S'han presentat eleccions dient que tornarà el president i no ha tornat el president.
22: És que hauria d'haver tornat. És que el que no té sentit és que el president Puigdemont porti 9 anys a l'exili. No té cap sentit que en el lloc es fa dir una democràcia una persona que hagi donat veu als ciutadans estigui des de fa 9 anys a l'exili o que el nostre govern hagués passat gairebé 4 anys a la presó. No té cap sentit. Tots tenim ganes que torni. Estic convençut que ell té clar el que farà i allò que decideixi ell serà respectadíssim. I tant de bo pugui venir aquí a explicar-vos-ho ell mateix, aviat.
17: Sap que la Ràdio Nacional de Catalunya sempre obrirà les portes al president Carles Puigdemont i a tots els expresidents, evidentment, només faltaria. Però en el cas de Carles Puigdemont, fa temps que no parla i també seria molt interessant escoltar com ha viscut també aquest darrer any, on han passat moltes coses a Catalunya i segurament quan torni també vegi la fotografia del país, doncs serà també molt interessant escoltar-lo. Deixa'm també obrir un torn d'intervenció, Joan. No sé com estàs escoltant aquesta entrevista, si vols apuntar alguna cosa.
19: Tinc dues preguntes, dues. La primera és, per què no veu tramitar els decrets com a proposicions de llei que us permetia seguir mantenint vives esmenes, poder modificar el que vosaltres creieu que era just i, en definitiva, s'hagués pogut aprovar com a mínim provisionalment i després aprovar-ho com a proposició de llei, depenent dels vostres vots igualment.
22: O no? Contesto ja o em fas la segona?
19: És la pregunta. Sí, sí.
22: Ah, perfecte, m'ha sacat de vist que em faries dues.
19: No,
22: bueno,
19: tinc una altra.
17: El Joan sempre té tres o quatre, no pateixis.
19: Tinc una altra,
17: però de moment comencem aquesta.
19: Si tinc aquest interès,
22: Miriam, per què no ho veus així? Et responc i ho entendràs perfectament, perquè en els 8 anys que porta governant el senyor Sánchez, ni un sol reial decret, i mira que se n'han aprovat, ni un sol reial decret s'ha tramitat com a projecte de llei i s'ha publicat al BOE. Ni un. I aquesta és la trampa que han donat la legislatura anterior a tots els partits que els donaven suport. Escolta, vota'm això que es diu, no? Aquest plato de lentejas o lo tomas o lo dejas, però no pateixis que després farem un projecte de llei i podràs esmenar. Que la meva pregunta és, escolta'm, si hem estat negociant abans de que tu publiquis aquest reial decret, per què no el publiques amb les negociacions que hem tingut? I ara, un cop ja ho has publicat com tu has volgut, m'estàs dient que et cregui quan em dius que no, ara podràs esmenar. Oh. Això quedarà vigent i quedarà publicat al BOE, però ja durant uns mesos anirem tramitant. Això tindria tot el sentit, per això es pot tramitar un reial decret com a projecte de llei, però la realitat és que no hi ha hagut ni un. Per tant, ni un. Ni un
19: no
22: sol...
19: s'ha tramitat ni un decret.
22: Ni un sol... Hi ha dos reials decrets que estan en comissió, des de fa mesos, i són dos reials d'aquests que imagina't si fa tant temps que estan en comissió que ja ha caducat el que contenia el reial decret, que eren mesures temporals. Ni un sol reial decret. Jo crec que la gent vol polítics que pensin
0: perdona, en... Però això és il·legal.
19: Exactament.
22: Jo no sé si és il·legal, però és la realitat. És la realitat. Ni un sol reial decret.
19: Ni a l'època de l'Aznar, això.
22: Ni un. En 8 anys. Ni un sol reial decret. I haig de dir que alguns partits ens deien no, però ens estan dient que ho tramitaran com a projecte de llei. Home, a veure, pràcticament el 100% dels reials decrets que s'han aprovat, que insisteixo, són centenars en aquests 8 anys,
19: bueno, però
22: ni un
19: però havia
22: sol
19: demanat, havia demanat.
22: Cada vegada, cada votació, pràcticament tots els reials decrets s'ha votat després de l'aprovació del reial decret. Es tramitarà com a projecte de llei? Sí. Per unanimitat? Sí. Ni un.
19: Ni un.
22: Ni un.
19: No fort, això, eh?
22: És terrible. Però nosaltres tot això...
19: Però això és que recorre, és que jo el que no entenc...
22: Ho portem anunciant, explicant sempre...
19: Per què no s'ha recorregut, això? Això es pot recórrer.
22: Nosaltres sempre ho hem denunciat. Quan nosaltres diem que estem molt sols al mig, també parlem d'això, i això nosaltres fa anys que ho estem denunciant. I, bueno, és veritat, el que deia abans, els dos monstres que tenim aquí, que són aquesta dreta espanyola i l'esquerra espanyola, ja s'han ocupat de tapar tot això o que no es parlés de tot això, però aquesta és la realitat i la gent l'ha de saber.
19: Escolta, no, és que jo tinc l'última. Si hi hagués la carambola còsmica demoscòpica, que el PP no necessités a Vox i necessités amb Junts i PNB en fes prou, vosaltres us hi volíeu en cor?
22: Mira, nosaltres ja vam, com he dit abans, ja vam el 23 de juliol ja vam decidir on som nosaltres i el nostre objectiu, nosaltres no escollirem entre els dos extrems.
19: No, precisament.
22: I el dia 29...
19: Deixar fora Vox
22: l'objectiu
19: és deixar un extrem a fora, no?
22: L'objectiu nostre és que el dia 29 es vegi que els del mig hi som.
19: Bastant deixariu,
22: i que la gent que té ganes de fer la feina ben feta hi som. I que la gent que té ganes de defensar els interessos
19: govern,
22: de Catalunya
19: sí, sí, tot
22: hi som.
19: Està molt bé, però deixaríeu un govern PP-Vox tranquil·lament i us posaríeu a l'oposició, entenc, no?
22: Home, si els nostres vots no compten i guanya PP i Vox, doncs governaran PP i Vox.
19: No, la meva pregunta...
22: Amb els nostres vots no governaran PP i Vox.
19: La meva pregunta
22: em
19: sembla que era molt clara.
22: Sí,
19: i aritmèticament contéssiu, Míriam, no altres que polegis.
17: Sí que constato que malgrat les diferències, és un altre toc, el de Gabriel Rufián a Madrid.
19: Ah, perdona, però escolta una cosa. Vicent. Però jo crec que amb això també és veritat que jo entenc que es dur. El que heu viscut aquests dies al Congrés ha estat molt dur, ja porteu una temporada d'un Congrés. Jo he viscut el Congrés a la majoria absoluta del PP.
17: Sí, per això t'ho dic.
19: I Déu-n'hi-do també, però aquí jo he vist coses que no havia vist mai. També et seré franc. Però jo també crec que a vegades hem d'assumir que això és així. Sí, que hi ha un victimisme que tampoc, que jo crec que a vegades algú recrea en el victimisme. I no dona de lloc. Se surt a casa plorat en aquest tema.
22: No sé qui recrea en el victimisme, però...
19: El discurs que heu fet després del tot el procés d'aquest últim debat, a mi m'ha semblat caure en un victimisme que era com una mena d'escut. I no cal. Escolta, va quedar clar les postures. És a dir, ja, els excessos ja els veu la gent.
22: Ara mateix m'he perdut una miqueta,
19: perdona,
22: perquè nosaltres...
19: El discurs del senyor Turull,
22: nosaltres...
19: de que ens han atacat, que som aquí els que defensem les classes mitges,
22: que ens han atacat.
19: Ens estan atacant per defensar els catalans. A mi em fa l'efecte que
22: Joan,
19: se surt de casa
22: perdona
19: plorat
22: que,
19: en aquest
22: totalment,
19: sentit.
22: I crec que som els únics que sortim de casa plorats. Precisament
19: sé,
22: en aquest tema nosaltres hem sortit... no només convençudíssims del que hem fet, i ho hem dit, molt convençuts del que hem fet, malgrat totes les pressions que ens heu fet tots, convençudíssims, i se'ns ha amenaçat, òbviament, convocarà eleccions. Escolta'm, convoca eleccions, fes el que hagis de fer. Nosaltres tenim un partit ara mateix que és un bloc granític, l'executiva del mateix dijous es va veure, tenim el món municipal, el partit... preparat, estem preparats.
19: Heu rebut molt suport, home, el foment del treball i tot el sector de la gran banca.
22: Molt suport de la gent.
19: Els teniu amb ells, sí, això està clar.
22: Molt suport de la gent que està farta que els partits catalans o que alguns partits catalans escolleixin blocs espanyols en comptes d'escollir el bloc Catalunya, que és en el que estem nosaltres.
19: El que defineix els blocs són les votacions.
22: Exacte.
17: Vicent.
0: Caram. Sí. Sembleu dos candidats per a banyar.
19: Bueno, jo no em plantejo presentar-me.
17: Però en tot cas, constato, hi ha més bon to que en segons...
19: Home, tampoc costa gaire, eh?
0: Sí, no m'estranya. No, a mi hi ha una cosa que em sobta una mica, i és que quan un es defineix bé com una excepció, perquè abans sentint el ministre en funció de resultats una idea que no comptava ni amb el PNB ni amb Junts, per aquest nou govern que pensa formar pues, la majoria que ja considera que li atorgaran les urnes. I, per tant, sí que són una excepció i sí que estan al marge del sistema. Però, clar, el problema, i potser el Joan ho explicita molt més clarament i amb molta més vehemència, el problema és que, al final, si per un costat el PSOE i los Frentes Amplios o de l'altre costat, PP i Vox, els necessiten a vostès,
20: Jo crec que Pepo i Vox en fa l'efecte, igual m'equivoque, no hi comptaran, perquè no. Però si el PSOE i els Frentes Amplios no hi compten, estem en una situació complicada. Estem tots en una situació complicada perquè anirem una altra vegada a eleccions. I si hi compten, qui els garanteix a vostè que això anirà millor? És a dir, si es va fer el procés com un procés rupturista i ara s'ha decidit, no s'ha decidit, no, i ara tornem a estar en l'autonomisme, el que vinga després guanya qui guanya, i si guanya el PSOE i guanyen els Frentes Amplios, estarem igual. Bueno, clar, què diuen vostès amb això? És que per molt que tinguin un equilibri i un paper intermedi, és igual el que passe perquè no hi comptaran i perquè tot tornarà a ser igual.
22: Veurem què passa el 29, però nosaltres hem demostrat que amb 7 diputats hem tingut més influència a favor de Catalunya que el mateix govern de la Generalitat de Catalunya.
20: I què han aconseguit?
22: I, home, hem aconseguit moltes més coses de les que ha aconseguit els 19 diputats del PSC o Esquerra,
20: home,
22: però és veritat que no és suficient, però per poder fer més necessitem ser més, també. Nosaltres som conscients de la situació. No demanarem més mai res del que ens pertoqui, som conscients dels que som, però també és veritat que som conscients que només amb 7 diputats, amb una manera de fer que és diferent, pot agradar més o pot agradar menys, però hem aconseguit això, ser més influents que el propi govern de la Generalitat de Catalunya o els 19 diputats del PSC. Han fet més 7 diputats de Junts que 19 diputats del PSC. Per tant, tant de bo siguem més, tant de bo després del 29 no passi això que dius, que tenen majories tots aquests blocs que s'han anat i escurat a l'extrem, però veurem què passa el 29.
20: No, però jo el que dic és que jo crec que vostès sí que poden considerar votar un bloc després, la investidura parle, de PSOE i los Frentes Amplios i qui faci falta. En què canviaran les coses? Què es poden oferir i què pot passar que no hagi passat en aquesta legislatura?
22: Veurem.
20: Que vostès siguin 3 diputats més.
22: Sí, veurem. No, jo crec que no és menor, quan som, perquè al final estem parlant de models i nosaltres el model que defensem, si el dia 29 de novembre té suports, el defensarem amb totes les conseqüències. La gent haurà parlat, la gent el 29 decidirà si vol el model de Podemos, el model de Vox o no, o un altre, que és cap on estan anant els altres blocs, o vol un país pròsper, que estigui al costat de la gent, el país que defensem des de Catalunya des de fa molt temps nosaltres. Veurem el 29, i si surt i ens dona la confiança a la gent, com hem fet fins ara, nosaltres ho defensarem amb totes les conseqüències, tinguem la pressió que tinguem i tinguem el xantatge que tinguem.
17: Ara Grau.
14: Hola, bon dia, senyora Nogueres. Bé, vagi per endavant que jo he defensat molt el comunicat de vostès i els arguments, o sigui, amb el tema de la vivenda, crec que tenen raó. El que no tinc tan clar és si això és realment una prioritat per vostès. Vostè està fent molt d'èmfasi amb el fet d'estar al mig com el dijous. Hi ha alguna experiència política tinc d'això d'estar al mig com el dijous.
17: Bueno, mig, Anna...
14: I li asseguro...
17: Generosa d'interpretar-ho.
14: No, i li asseguro que no és fàcil, per això mateix que insinua tan amablement i amb tanta poca malícia el senyor Ostrell, perquè, a veure, vostès en realitat...
17: Sempre des del respecte.
14: Sí, amb això. El que ha passat és, a veure, vostès van triar un bloc determinat, però vostès són... El que els fa exòtics dins del bloc de la investidura és que vostès són la fantasia humida del PP. Això, el PP es fa il·lusions de que en un determinat context vostès s'hi podrien posar bé, podrien recuperar l'ànima, diguem-ne, convergent d'abans, i quan vostès fan mesures així, doncs, més assenyades, doncs pensen, calla, ja ho tenim. Però jo sempre he pensat que vostès, la prioritat alfa, beta, omega, o sigui, la gran prioritat d'aquests pactes de legislatura era l'amnistia. A l'amnistia hi ha la tenen el sac, si no hi ha sorpreses, no? Vull dir, ara ja estem fent apostes sobre quan torna el president. Llavors la pregunta és, a veure, si l'amnistia no estigués aconseguida, vostès haurien fet aquesta plantada amb el tema de vivenda? Perquè, clar, hi ha qui es malicia que, en el fons, vostès, indirecta o involuntària o no, li han fet un favor a Pedro Sánchez, perquè tant amb ell com a vostès els interessa alterar el cicle electoral. Amb ell, per raons òbvies, immensament analitzades aquests dies, i a vostès, doncs, perquè va anar a unes generals, si l'Aliança Catalana compleix la promesa de no presentar-se, els permet a vostès, diguem-ne, avançar posicions abans d'un previsible canvi de cicle a les municipals?
22: Bé, em dóna la sensació que aquí tothom fa molts més càlculs electorals dels que he fet jo, perquè nosaltres, si vols saber qui som, mira la feina que hem fet. I no hi ha cap altre partit que hagi fet tantes propostes en tots els temes com hem fet nosaltres.
14: Si sí, no hagueres propostes no és aconseguir. Llavors, vull dir, vostès sí, han marcat actitud,
22: i també,
14: perdona que talli, les propostes de venda no han anat enlloc.
22: Perdona que talli, també hem aconseguit moltes altres coses i moltes més de les que han aconseguit altres partits. I moltes altres coses. I em poses l'exemple de l'amnistia. Si no haguéssiu aconseguit l'amnistia, vosaltres us haguéssiu atrevit. A nosaltres mai ens ha fet por votar que no, ho he dit abans, i jo crec que només cal tirar enrere, mirar el que hem fet des del primer dia i saber qui som. Si no tinguéssim l'amnistia, ja vam votar que no a l'amnistia nosaltres. Ja hi vam votar que no. Ja vam arriscar-nos, ja vam sortir de la posició còmoda per poder defensar la nostra posició, que era aquesta amnistia. No, amnistia a tothom. Per tant, fins que no hi hagi una amnistia real, nosaltres no votarem això. I ens vam quedar molt sols. I també se'ns va dir de tot. Però ho vam seguir fent amb l'amnistia i amb tota la resta. Pensions. El Reial Decret de les Pensions. La primera legislatura va colar, que era el Reial Decret de les Pensions. Però gràcies a Junts per Catalunya, que aguanta la posició i intenta arribar a la gent explicant aquesta realitat, com la dels projectes de llei que em preguntava en Joan abans, la gent se n'adona que no és el decret de les pensions. És el decret de les pensions, més 80 mesures més que no tenen res a veure amb les pensions. I aconseguim que aquest Reial Decret es retiri i es presenti un Reial Decret, ara sí, només amb les pensions. Per tant, que aquesta metodologia no agrada, puc entendre que a algú no li agrada. Que té resultats, els té. I ja està, i són els nostres, ho defensem aquesta manera de fer, la defensem nosaltres, que els altres partits defensin la seva manera de fer, i nosaltres, el que sí que puc dir, és que seguirem fent exactament el mateix.
14: Però recollint la simpàtica al·lusió del senyor Ostrell, dius, a veure, precisament jo deia que tinc una certa experiència amb això, perquè vaig militar un partit que en un primer moment es pretenia de centre i aquí distant, i en un moment donat es va decantar tant per un dels dos blocs que va perdre la credibilitat d'estar al mig. Llavors, vostès, per ser creïbles, per mantenir, diguem-ne, aquesta centralitat, hauria de ser pensable que arribessin acords amb l'altra banda, perquè si al final tot és, diguem-ne, tot és una cerimònia, tot és un marcar actitud, però al final sempre acaben en el mateix bloc, els pot acabar passant el mateix.
22: Jo això t'ho compraria si qui estigués assegut aquí és algú de qualsevol altre partit, però precisament a Junts per Catalunya sempre, sempre, sempre ens hem mantingut al bloc Catalunya. El preu que sigui, mai hem escollit...
14: Però quin és el bloc Catalunya?
22: I mai el bloc Catalunya defensar els interessos de Catalunya.
14: De vostès,
22: i votar a favor,
1: elèctriques...
22: i votar... No, perdona. Aquí també, si vols, t'explico. I
1: tenim.
22: Em preguntaves pel projecte de llei i t'has enterat d'una veritat que no coneixies,
1: no,
22: i el tema de les elèctriques,
1: perdona,
22: també t'enteraries d'una veritat que segurament
1: no coneixies.
22: I mira, ho hem explicat moltes vegades, però nosaltres ens mantindrem aquí, per molt que es facin titulars de les lleis que es voten, com aquesta que comenta en Joan, que són titulars molt bonics i són molt difícils de revertir en l'opinió pública, però nosaltres seguirem defensant la feina ben feta i s'acaba la legislatura i nosaltres som conscients que hem aturat lleis dolentes per Catalunya i també hem aconseguit coses bones per Catalunya.
14: Vostès pel benefici de Catalunya estan oberts a pactar amb qui sigui, Partit Socialista,
3: no,
14: Partit
3: ha dit
14: Popular...
3: No, ha dit que no, ha deixat clar això. Ha dit que Partit Popular i Vox no.
14: Mm-hmm. Llavors...
0: Li poseu en la paraula... Li poseu en la boca...
3: Més clar no ho podia dir.
14: Si PSOE és bloc Catalunya.
19: Amb el PP no ha contestat.
14: PSOE és bloc Catalunya.
19: No. El PP sol no
22: també
19: ha contestat, la Míriam.
22: També.
3: Míriam Nogueres.
22: Hem contestat ara no, i hem contestat el 23.
19: Tu pactaria sense, per deixar fora Vox...
3: Sí, ja ho ha contestat.
19: No,
3: ho ha contestat,
19: jo no m'ho
3: sí.
19: Entès.
0: El senyor doncs ja de Madrid no el deixeu parlar.
3: Ho ha deixat clar.
14: I per fer fora Podemos?
19: Falta que surti Podemos.
3: Són el yin i el yang. Ara tornem. Ara, Claudi, deixo parlar després de la publicitat. Míriam Nogueres, gràcies per acompanyar-nos.
22: Gràcies a vosaltres.
3: Ara tornem.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
23: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
24: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
25: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
24: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
25: Apa.
24: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
26: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. i és evolucionar com Atom, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Atom, la llet que ens ha fet grans.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
5: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Amb Anna Grau, amb Vicenç Sánchez, amb Joan Puigcercós, que no paren de xerrar, i amb Claudi Pérez. Claudi, com has vist el que està passant i les paraules de Míriam Nogueres?
8: Doncs mira, jo... Bàsicament tenia 3 preguntes per ella que li faré un dia, si puc, amb un cafè al Congrés. Mm. Una, em sobta una mica aquesta denúncia que fa de que es convoquen eleccions en clau electoralista. M'hauria agradat preguntar-li si hi ha alguna altra clau quan es convoquen eleccions que l'electoralista. Jo no la veig gaire. Després, la segona és tot bé, no? Junts ho ha fet tota la feina ben feta. Si això és cert, com s'entén la caiguda en barrena de Junts a les enquestes? Com s'explica? Jo no me l'explico, si és que no s'han equivocat amb alguna cosa. I tres, la força de Junts és ara mateix que aquests 7 diputats, aquests 7 vots que tenen al Congrés són imprescindibles. En quin escenari pensa Junts que tindrà tant apalancament com aquesta legislatura després del 29 de novembre? Perquè jo crec que desapareixerà aquest apalancament. Aquestes són 3 preguntes que espero fer-li a la cafeteria del Congrés un dia d'aquests.
3: Que podem debatre també ara. Anna.
14: Home, a veure, jo crec que hi ha que Junts i els interessos, des d'un punt de vista sòrdidament electoralista, o sigui, sense entrar al fons de la qüestió, els interessos de Junts i els del Pedro Sánchez poden coincidir pel que jo intentava comentar abans. Dius, a veure, si Aliança Catalana compleix la promesa / amenaça de no presentar-se...

Des de l'1 d'octubre ha entrat en vigor la nova normativa dels vehicles de mobilitat personal, els coneguts com a BMP, en aquest cas doncs, afecta especialment els usuaris de patinets elèctrics. A partir d'ara hi ha una sèrie d'obligacions que cal tenir molt presents. Tenir com a mínim 15 anys, portar casc i circular amb els llums encesos. Però també hi ha altres canvis importants. Els patinets s'han d'inscriure al registre de la DGT. Han d'estar també de disposició d'una assegurança de responsabilitat civil i han de portar una identificació visible. A més, són vehicles d'una sola plaça i, com qualsevol altre vehicle, han de respectar les normes de circulació. Hi ha una qüestió especialment important en aquest cas. Els patinets no poden circular per les voreres, que tants casos i tantes vegades doncs, hem vist que això no ho compleixen, que moltes vegades estàs caminant i et creues amb un patinet elèctric. Han de fer-ho pels espais autoritzats en aquest cas i respectant sempre la resta d'usuaris de la via. Perquè la mobilitat personal també impacta en la responsabilitat de cadascú individual. Els patinets poden ser una alternativa pràctica, ràpida i sostenible per moure's per la ciutat, però en aquest cas compartir espai públic significa també respectar unes normes. No es tracta només d'evitar una multa, es tracta també d'evitar accidents, de protegir-nos nosaltres mateixos i sobretot de protegir els altres. És a dir, patinets elèctrics, sí, però sempre amb aquestes condicions respectant la nova normativa que ja és vigent des de l'1 d'octubre. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui, 6 d'octubre del 2026. Arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Salas, cap d'informatius. També parlarem de les efemèrides, farem un repàs a l'Espai Ramblejant amb l'agenda de les festes de tardor, que ja ha sortit, ja és pública. I també parlarem del temps amb en Carles Rius. Tot seguit avui, a l'entrevista del dia, a la segona hora, decideix l'Auca Thriller Trujillo visitar els estudis de Ràdio d'Esvern, la portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Just. Li preguntarem sobre el ple d'aquest mes, li preguntarem sobre la moció que ells van presentar des d'Esquerra i també li preguntarem sobre les eleccions anticipades legislatives, aquestes eleccions al govern d'Espanya, que també doncs, afecten d'una manera o una altra els municipis com el nostre, perquè recordem que nosaltres en breus, en res, el 23 de maig del 2027 tenim eleccions municipals, per tant, també tenint en compte aquests tempos que passaran doncs, uns mesos entre una elecció i una altra, però que estarem pendents i estarem aquí a Ràdio d'Esvern per explicar-ho. També parlarem d'actualitat econòmica, ho farem amb Rafael Redondo, com fem cada 15 dies, i tancarem el magazín d'avui amb La Vall de Vers, amb Josep Lluís Gil, i també amb Tecnologia i Empresa, una nova secció que s'incorpora avui a la programació d'aquesta casa, a la programació d'aquest magazín. César Valle ens visita per primer cop per parlar d'aquestes dues coses, de la tecnologia i de com la podem aplicar a la nostra empresa o als nostres llocs de treball. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM i avui recordem un dels èxits d'Eurovisió dels últims anys, Tatu, de Lorín, aquí a Ràdio d'Esvern, per dir-li bon dia, per dir-li bon dimarts, aquest 6 d'octubre. Comencem!

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
2: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: I seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla, pocs segons per arribar a un quart d'11 del matí.

0: i en breus coneixerem el contingut de les notícies d'avui. Abans, però, presentem els tres titulars de la jornada. Avui parlarem de que Sant Just programa activitats pel Dia Mundial de la Salut Mental sota el lema "Teixir vincles és fer salut mental". La programació inclou la lectura del manifest, un programa especial de Ràdio d'Esvern i actuacions a Can Ginestar. També parlarem de l'EPI i l'EPA, que obren la participació dels infants i adolescents que estudien fora de Sant Just. I tancarem amb que Sant Just d'Esvern acull una xerrada sobre els drets LGTBI+, a Guinea Equatorial. Serà demà 7 d'octubre i tot plegat ho comentem, com sempre, amb la cap d'informatius d'aquesta casa, amb Mariona Sales. Tot teu.
1: Avui comencem parlant de salut, perquè Sant Just impulsa diverses activitats amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d'octubre, sota el lema "Teixir vincles és fer salut mental". La iniciativa posa el focus en la importància de les relacions personals, l'acompanyament i el suport mutu com a factors vinculats al benestar emocional. La programació començarà el 9 d'octubre, a les 12 del matí, a la plaça de l'Ajuntament, amb la lectura del manifest institucional. El 16 d'octubre, de 10 a 1, davant del CAP, Ràdio d'Esvern farà un programa especial dedicat a la salut mental, que estarem allà tot el matí. I aquell mateix dia, de 6 a 2 quarts de 8, els Jardins de Can Ginestar acolliran una nova lectura del manifest i actuacions de Coratjo i Santos Puertas. La campanya també difon una xarxa de recursos de salut mental i atenció social disponible per la ciutadania, que inclou serveis de salut mental d'adults i infantojuvenil, rehabilitació comunitària, serveis socials, orientació laboral i entitats de suport personal, familiar i comunitari. Ara passem a educació. Els infants i adolescents de Sant Just poden participar en l'espai de participació d'infants i l'espai de participació d'adolescents, també en el cas que estudiïn fora del municipi. El termini per presentar candidatura per la via de ciutadania és obert fins al 16 d'octubre. La participació s'organitza a través de dues vies. L'alumnat dels centres educatius de Sant Just, que participen als processos d'elecció que es fan a les escoles i instituts, mentre els infants i adolescents que viuen al municipi però estudien fora, poden optar les places reservades per a aquest col·lectiu mitjançant un formulari de candidatura. L'EPI i l'EPA, els dos espais, permeten als participants compartir opinions, fer propostes i intervenir en qüestions que els afecten, a més de participar en activitats de grup i escoltar altres punts de vista. I acabem avui, de moment, en cultura, explicant que l'activista equatoguineà Gonzalo Abaga Nguema Mikwe protagonitzarà el 7 d'octubre, de 7 de la tarda a 2 quarts de 9, una xerrada a les escoles sobre la situació de les persones LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. L'acte s'emmarca en l'edició de les Ciutats Defensores i està organitzat per l'Ajuntament de Sant Just, amb la col·laboració de les entitats del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Abaga Nguema Mikwe és activista pels drets LGTBIQ+, escriptor i investigador. La seva obra literària aborda altres maneres de ser, de viure i d'afrontar

0: les opressions i forma part d'una generació d'artistes que utilitza la literatura com a eina de visibilització. L'autor va publicar el 2021 la seva primera novel·la, Les rates també s'enamoren, i el 2024 Lo rarito que eres, una obra que ha generat rebuig al seu país pel seu contingut. La xerrada d'aquí Sant Just tindrà lloc a les escoles, al carrer Montserrat, número 2. I això és tot per avui. De moment, seguim durant el matí amb més informació.
1: Gràcies, Mariona. Seguim informant. Seguim aquí a Ràdio d'Esvern, al 98.1 FM. Fem un repàs ampliat dels titulars de la jornada. Sant Just programa activitats pel Dia Mundial de la Salut Mental sota el lema Teixir vincles és fer salut mental. La programació inclou la lectura del manifest, un programa especial de Ràdio d'Esvern i actuacions als Jardins de Can Ginestar. L'EPI i l'EPA obren la participació als infants i adolescents que estudien fora de Sant Just. Les candidatures per la via de la ciutadania es poden presentar fins al 16 d'octubre per formar part dels espais de participació infantil i adolescent. I hem tancat amb Sant Just, que acull una xerrada sobre els drets LGTBI a Guinea Equatorial. L'activista i escriptor i investigador Gonzalo Abaga Genema a Micué participa el 7 d'octubre en un acte de ciutats defensores a les escoles. Breu pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Ambici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a ambici.cat.
3: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
4: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
5: Tu sí?
4: Esclar.
6: Marcel, cada cosa on toca, eh?
5: Esclar.
7: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: En 10 minuts seran 2:15 del matí.

I arrenquem aquest bloc, el bloc de les portades dels diaris, repassant la premsa escrita del nostre país amb la portada del diari Ara. El diari Ara d'avui dimarts 6 d'octubre del 2026 arrenca amb el fi de la legislatura espanyola. Eleccions al 29N. Pedro Sánchez diu: necessitem més suport per doblegar les elites. També parla de la Moncloa, que aprova avui els decrets d'habitatge, i els sindicats van a la vaga general. Tancant aquest bloc, el del tema del dia, amb Hereu, que serà el candidat del PSC, i Rufián reflexiona sobre el seu futur. I avui dediquen només portada dues notícies. Per una banda, les eleccions del 29N, per altra, el caos i també tota aquesta qüestió que ens ha portat les pluges dels darrers dies. El titular és: ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot. És la cita d'una persona a qui li pregunten pel temporal que revifa el litoral i el Vallès i castiga Granollers. Les previsions no avisaven de tanta pluja. Què ha passat? Fent reflexió a les pluges d'ahir dilluns, que no eren potser doncs tan previsibles com les que sí que vàrem tenir al cap de setmana. Ho comentarem amb en Carles Rius en uns moments. Fins aquí la portada de l'Ara. Marxem al Periódico en la seva edició en català.

I avui el periòdico destaca en miniatura un irreconeixible Tom Cruise que s'estavella a la taquilla amb Digger, aquesta pel·lícula que només veure el tràiler ja sembla un pèl estranya, però bé, que parla sobre el canvi climàtic, entre d'altres qüestions. La tindrem en compte per visualitzar-la i donar la nostra opinió. Marxem a parlar dels comicis que celebraran d'aquí a 54 dies. Sánchez fa de les eleccions del 29N un plebiscit personal. El president del govern espanyol crida a la mobilització per doblegar les elites i combatre els especuladors. I veiem diverses titulars, notícies, cites que en aquest cas doncs acompanyen la notícia. Per una banda, parlen de Feijó, que vincula l'avanç a la por del que queda per saber de la corrupció. Per altra banda, l'executiu pretén aprovar els seus dos decrets a la Diputació Permanent. També parlen del finançament autonòmic, la llei de nets i la quitança del deute, que queden frenats. I parla també Mònica García, que es perfila per liderar el front de Sumar i Hereu serà el candidat del PSC. Parlen també de, en aquest cas, que volen doncs, els sindicats acordar convocar una vaga general per la crisi habitacional. De fet, avui ja ressonava que podria ser aquesta vaga pel novembre. Quan tinguem dates exactes ho acabarem d'aclarir aquí a Ràdio d'Esvern. Però ara marxem a parlar del jutge Masías, que es retira la seva ponència per l'amnistia de Turull. En aquest cas, doncs, ho podem llegir a l'Espai Panorama, a la pàgina 20. També Granollers, zona 0, la capital del Vallès Oriental, acumula 343 litres després d'un segon sistema de tempestes que ahir va activar de nou les alertes. Parlem de les pluges que revelen la falta d'adaptació de les ciutats. Els talls de les rondes, les carreteres i les línies de tren es multipliquen amb els temporals. I tanquen portada al periòdico amb tres notícies. Jornades de l'IEF. L'empresa familiar opina que l'economia ha empitjorat respecte al 2025. Pel que fa al Brasil, va a una segona volta entre Lula i un eufòric Bolsonaro. I tanquen portada amb les plantes de reciclatge de l'àrea de Barcelona, que inicien una renovació.

Dues últimes portades del dia, La Vanguardia i El Punt Avui. Marxem amb aquesta primer, amb La Vanguardia. Avui dimarts destaca el final de la legislatura. Espanya decidirà el 29N. El president del govern central avança la convocatòria d'eleccions generals per intentar aprofitar a favor seu les mobilitzacions ciutadanes sobre l'habitatge. I veiem dues imatges, una de Pedro Sánchez amb els palmells de la mà units, explicant ahir en aquella roda de premsa, en aquella convocatòria que va fer a les escales de Moncloa, doncs que convocava eleccions, i per altra banda Alberto Núñez Feijóo mira el rellotge després de conèixer l'avanç. Parlem també de que l'executiu repescarà els decrets pels quals Junts ja no és necessari. També Feijóo afirma que Sánchez crida les urnes per por de la corrupció. En aquest cas també mantenim aquest tema, i és que l'avançament deixa en l'aire lleis com la reforma del finançament, i la UGT, entre d'altres, convoquen una vaga general per l'habitatge abans de la campanya. I en editorial, per una campanya electoral constructiva, al bloc Opinió, pàgina 22. Com dèiem, aquesta imatge, que evidentment doncs dona la volta al món, la de Pedro Sánchez convocant eleccions, i en aquest cas el líder de l'oposició, Feijóo, mirant el rellotge, comptant les hores que queden. Marxem a parlar d'altres qüestions. Parlem de l'entrevista a Teresa Rivera, vicepresidenta primera del CEE, i en aquest cas, diu, el CEE donarà cobertura legal als municipis per limitar l'habitatge turístic. Parlem també del temporal, que reactiva per sorpresa i torna a paralitzar mig Catalunya. I veiem una imatge d'un esvoranc a Granollers que va obligar a desallotjar unes oficines. Darrera portada del dia, parlem del Punt Avui. A l'anàlisi del Punt Avui, signat per David Portavella, parlant de Sánchez, que avança a eleccions el 29N a tot o res. A l'Observatori Municipal s'aturen a Delta l'Ebre i diu la mirada posada als 50 anys, que no és el mateix que als anys 50, als 50 anys, entrevistes a l'alcalde Lluís Soler i al cap de l'oposició, Joan Alganet. En aquest cas, doncs, també destaquem la imatge de portada, és el típic rellotge de sorra, però en aquest cas és doncs una massa, típica massa de judicis dels tribunals, i en aquest cas diu adéu a la justícia patriòtica. El TC marca avui l'inici de la fi de la repressió de l'independentisme amb l'aval de la llei d'amnistia i la seva aplicació general als processats. Parlem del d'ahir, de Xevi Salapuig, que signa avui aquest bloc del diari El Punt Avui. UGT i també altres sindicats cap a l'aturada general. Els sindicats laborals activen les protestes després de l'avançament electoral i carrer Brama a Barcelona. En aquest cas, el carrer Brama a Barcelona, perquè ahir, recordem, també va haver doncs aquesta manifestació, aquestes mobilitzacions per l'habitatge. En cròniques podem llegir els aiguats s'acarnissen amb Granollers i la comarca, i també sense oques fins dimecres. Tanca en portada amb l'esportiu, en aquest cas Àlex Calatrava és el protagonista d'aquest bloc d'esports, jugador de l'Espanyol, al final els somnis es compleixen.

Són 2:15 del matí, fem una breu pausa, tornem de seguida amb més qüestions. Amb què? Amb les efemèrides, amb l'Espai Ramblejant, on repassarem les festes de tardor 2026 i amb el temps amb en Carles Rius. Com dèiem, tot això serà d'aquí a uns instants de seguida a Ràdio Desvern. Fins ara. Bon amor, jetem. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Una música, buple, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
0: Adiós.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
2: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

Passen 5 minuts de 2:15 del matí. Marxem ara a l'espai de les efemèrides del dia. I què va passar un 6 d'octubre? Doncs marxem a l'any 1889 a París. El cabaret Moulin Rouge va ser inaugurat als peus del turó de Montmartre. I passava tal dia com avui de l'any 1889. Déu-n'hi-do, eh? Ha plogut bastant. Marxem també l'any 1974, quan Emerson Fittipaldi aconsegueix per a McLaren el seu primer campionat mundial de pilots de Fórmula 1. També a l'any 1991, el Partit Socialdemòcrata de Portugal, amb Aníbal Cavaco Silva al capdavant, aconsegueix per segona vegada consecutiva la majoria absoluta. El 2002, Joan Pau II canonitza José María Escrivá a Balaguer, fundador de l'Opus Dei. També a l'any 2014 es confirma que l'auxiliar de l'Hospital Carlos III de Madrid, Teresa Romero, està contagiada d'Ebola en el que va ser el primer cas fora d'Àfrica. Recordem aquesta efemèride del 2014. Marxem a l'any 2023, quan l'activista iraniana Narges Mohammadi rep el Premi Nobel de la Pau. I en naixements, trobem en naixements, per exemple, Roland Garros, aviador francès, que va néixer l'any 1888. També Patxi Andion, que era cantant espanyol, que naixia l'any 47. Paco Ojeda, torer també d'Espanya. I en aquest cas, Adolfo Fito Cabrales, músic espanyol, al qual avui dedicarem també l'efemèride musical del dia. Tots el coneixeu com a Fito i també els Fittipaldis ara, però ha tingut moltes etapes musicals i en aquest sentit ho repassarem en uns instants. També parlarem de les defuncions, i és que en defuncions trobem, per exemple, Antonio Cisneros, poeta peruà, que ens va deixar l'any 2012, o Johan Neeskens, exfutbolista neerlandès, que també moria fa un parell d'anys, l'any 2024. I avui celebrem el Dia del Cinema Espanyol, que està en el seu millor moment. El cinema espanyol, després de l'estrena de La Bola Negra, està en un dels seus millors moments, i és que aquesta pel·lícula de Los Javis catapultarà, en principi, esperem que després no ens enduguem cap xasco, però catapultarà el cinema espanyol als Oscars de Hollywood. Marxem ara a l'efemèride musical, com dèiem, Fito Cabrales. Tots el coneixeu com Fito i los Fittipaldis. També va participar en el grup de Platero i tu, entre d'altres. És cantant, compositor. I bé, què dir d'ell d'Adolfo Cabrales Mato, que és el seu nom real. Avui deixem que la música parli també per si sola. Us deixem escoltant una de les cançons de Fito i los Fittipaldis, en aquest cas. I bé, esperem que us agradi la tria que hem fet en aquest cas d'aquest grup, que ens ha portat moltes alegries. Jo, la veritat és que al principi era una mica reticent a Fito los Fittipaldis, perquè a casa meva el posaven tot el dia, però ho dic en sèrio, tot el dia. I al final em vaig acabar fartant, però de mica en mica li he acabat agafant carinyo. I mira, avui sona aquest Whisky Barató de Fito i los Fittipaldis aquí a Ràdio Desvern.

0: tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia, a disposició de les persones consumidores i usuàries.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
2: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
3: Tu sí?
2: Esclar.
4: Marcel, cada cosa on toca, eh?
3: Esclar.
5: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: I vinga, va, marxem ara a l'Espai Ramblejant. Marxem a destacar les activitats per a aquesta festa de tardor 2026. I tot i que encara queden uns dies, ens anticipem perquè anem apuntant aquelles activitats que ens ve de gust fer, que ens cridaria l'atenció, etc etc. Avui marxarem el primer cap de setmana, 16, 17 i 18, en aquest cas arrencant amb el 16, divendres, 16 d'octubre, i és que arrenca aquesta festa de la tardor 2026 amb el pregó de la Setmana Cultural Extremenya, la Vagoneta, a les 8 del vespre, a càrrec de Felicitat Hernández Sánchez, presidenta de la Mancomunitat de Tentúdia, i en aquest cas doncs, també es podrà gaudir de la coral Viejas Raíces i en acabar aperitiu català. En aquest cas, doncs, ho podrem gaudir a les 8 del vespre a la Vagoneta. També el concert solidari de festes de tardor a quarts de 9 del vespre a les escoles, el concert i sopar africà solidari del projecte Hort Comunitari, en aquest cas al Senegal, que ens van venir a parlar aquí al programa fa uns dies. I també el mateix divendres tenim el Correllengua, glossa i sopars de tapes al Casal Popular La Sala. Més activitats per les festes de tardor. Dissabte 17, la segona Vertical Walden, la segona edició de la cronoescalada al Walden 7, una cursa per categories amb sortides esglaonades que recorre les 16 plantes i els 240 graons de l'edifici. Pel que fa en cultura, també parlem del Correllengua. El 17 d'octubre es celebrarà el Correcuina, cuina i llengua, la barreja perfecta de la nostra cultura, al Casal de Joves a 11:45 del matí, amb cuina i llengua, història i cultura del nostre país, amb el taller de cuina pollastre a la Coquesa, una recepta santjustenca amb el xef Enric Herce, i també hi haurà dinar i sobretaula amb Cal Bern. Tot plegat, doncs, amb tiquets que podeu comprar al celler de Can Mata i a Cal Llibreter. Destaquem també el cap de setmana cultural de la Casa d'Extremadura, que, com hem dit, comença el divendres, però que s'extén al llarg d'aquests dies, d'aquesta setmana, primera setmana de festes de tardor. Recordem, no estem parlant d'aquest cap de setmana, estem parlant del cap de setmana del 16, 17, 18, però en aquest cas volíem començar a exposar aquí a Ràdio Desvern les activitats per a aquesta festa de tardor. També recordar que la Casa Extremadura passa demà pels micròfons de Ràdio Desvern al seu president, Manuel Zapata, per parlar de les festes de tardor 2026. Marxem a destacar altres qüestions, perquè també tenim la nit de Sant Just al carrer, gastronomia, comerç, música i espectacles fins a mitjanit, tapes, promocions, circ, cabaret, màgia, concerts, entre d'altres. Recordem que l'obertura i cercavila amb música serà a partir de les 6 de la tarda. Després, a partir de les 6, hi haurà exposició de vehicles històrics a càrrec de la Federació Catalana de Vehicles Històrics. També hi haurà la plataforma de vídeo 360. Al Mercat trobareu el projecte expositiu Mons i també Kids & Us oferirà, doncs, la seva actuació, en aquest cas teatre infantil, a càrrec de Kids & Us a l'espai Passatge Mercat amb carrer Creu. També hi haurà l'espectacle de la Different Orquestra a càrrec de Always Drinking Marching Band, entre d'altres. Podeu repassar tota la programació de la nit de Sant Just al carrer al www.santjust.cat o també a festesdetardor.santjust.net. Allà trobareu totes les activitats de les festes de tardor. Recordar que hi haurà també final de festa dels 80, aquest cap de setmana, primer de festes de tardor. La nit de Sant Just al carrer ve amb les piles carregades i amb molta, molta festa. I com dèiem, avui ho deixem amb el primer cap de setmana de festes de tardor, diumenge 18, portes obertes a la Casa de Cultura de Can Ginestar i la Dia de Castellera, com ja és habitual, amb la Biblioteca Joan Margarit, amb els Jardins de Can Ginestar i també amb el celler de Can Ginestar. Recordar que la Dia de Castellera, amb la Colla Castellera d'Esplugues, els castellers de Terrassa i els castellers de Badalona són els que vindran aquí a Sant Just aquest any a passar-ho bé i a construir castells, que de ben segons ho passarem pipa. pipa, ens ho passarem. Més coses. Tindrem també la Setmana Cultural de Casa Extremadura amb actuacions de l'Escola de Ball, en aquest cas de Sant Feliu, Ana Márquez, i el grup Coros i Danzas de San Isidro Labrador, de Cornellà del Llobregat. I tanquem aquest bloc amb el Teatre Infantil La Volta al Món en menys de 80 dies a l'Ateneu de Sant Just, que també doncs es celebrarà a les 6 de la tarda amb aquesta fascinant història de la periodista Nelly Bly, que doncs desafiarà els límits de la seva època emprenent un viatge al voltant del món. Entrades a partir de 6 anys a l'Ateneu de Sant Just d'Esvern. I això és tot de moment, perquè de seguida tornem amb el temps amb en Carles Rius aquí al 98.1 FM. Fins ara, petita pausa musical, us deixem amb el merengue.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.

0: I estem a dimarts, però sembla que estiguem a divendres, eh?
1: Y contigo.
0: Jo et deixo aquí.
1: Sí, senyor.
0: Que la setmana vinent és llarga.
1: Por ti, mujer.
0: És llarga, no. És curta. Al contrari. La setmana vinent és curta. Carles Rius, bon dia.
2: Molt bon dia, què
0: tal? Ja no sé ni el que dic, eh? Ja no sé ni el que dic. Escolta'm, que la setmana vinent és curta.
2: Molt curta.
0: Que bé, que bé, que bé. Sí. Si un cas posem la sintonia del temps i...
2: Em pensava que tenies una sintonia per setmanes curtes. No. Encara no.
0: Carles Rius, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com estàs? Com
2: va
0: tot?
2: Bé, bé, anem fent. Sí, sí, distrets, molt distrets.
0: Home, ens agrada tenir-te aquí als estudis, que feia dies que estàvem entrant per telèfon, i jo crec que la pregunta que no podem obviar avui és... Ahir què? Ahir què? És a dir, ahir era tan imprevisible com semblava? O com s'ha venut? S'ha venut que el d'ahir va ser un temporal bastant més imprevisible que el de cap de setmana. És així com ho esteu vivint?
2: Sí, bueno, és una situació que no és massa habitual per un ingredient principal, i és la temperatura del Mediterrani, que això, doncs... Penseu que les previsions meteorològiques és anar acumulant dies i dies de resultats meteorològics, d'anar a veure gent, i clar, els ordinadors van emportant informació de cada dia el que passa a tot el món, i aquestes dades doncs, es van emmagatzemant com si diguéssim en un ordinador, i cada cop i cada dia que passa doncs, aquest ordinador té més possibilitats de trobar semblances amb situacions que ens trobem, per exemple, el dia d'avui. D'acord? O sigui, per exemple, o sigui, si aquest ordinador, si fa 100 anys que té dades de la ciutat de Barcelona i es troba amb una pressió atmosfèrica igual que la d'avui, amb unes depressions més o menys semblants a on estan avui col·locades al voltant de la península Ibèrica. Tots aquests ingredients de dies que han coincidit una mica amb la previsió és com els mapes es fan i fan la previsió. O sigui, normalment el que agafes és dades anteriors, veure més o menys si alguna vegada ha coincidit més o menys amb el que es té, i en funció del que es té, doncs es fa. Què passa? Que tenim un ingredient que aquests ordinadors... Estem així parlant a lo bèstia,
0: sí,
2: que aquests
0: ordinadors
2: no tenen, i és temperatures de l'aigua del mar Mediterrani per sobre dels 24 o 25 graus a primers d'octubre. Llavors, clar, això se'ls destorota una miqueta perquè aquests mapes, aquestes màquines que fan previsió amb intel·ligència artificial i tot el que tu vulguis, i supercomputadores, el que no tenen és aquest ingredient. Llavors, aquest ingredient ens deixa una mica així en pilotetes quan vas a fer previsions a molts dies vista. O a 24 hores vista, que és el que va passar ahir. La situació, doncs, el que provoca és que hi hagi una certa... no saber què passarà, tot i que els mapes sí que apuntaven que hi havia la possibilitat de que al matí pogués ploure una miqueta a Sant Just. Una miqueta. O sigui, 5. Em sembla que estava entre 2 i 10 litres per metre quadrat, van acabar caient 20 i pico, a més en forma de tempesta, o sigui, però encara va ser més bèstia si ens n'anem del Maresme cap amunt, perquè allà encara la precipitació va ser un altre cop molt més forta i, a més, plovent sobre mullat, que és una d'aquestes frases que avui marcaríem com a titular d'aquesta previsió del temps, ploure sobre mullat.
0: Parlàvem...
2: Digues.
0: Parlàvem també de Granollers, que va ser la zona zero, no sé si ho comparteixes,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí,
0: per dades,
2: brutal, molt,
0: més de 300 litres.
2: És una autèntica animalada el que ha arribat a caure a Sant Just, i ho comentàvem per telèfon, però és que ens hem posat en mitjana amb tan sols 2 dies de setembre i 2 dies d'octubre, o sigui, amb 4 dies ens hem posat en mitjana, amb 4 dies hem recuperat la pseudo-sequera que patíem aquests mesos d'estiu, recordeu que el mes de juny, amb un dia i escaig, van caure 24 litres per metre quadrat, que el mes de juliol no va ploure, zero, i el mes d'agost un dia ens va caure 8 litres. O sigui, era realment ridícul l'estiu que estàvem patint. De cop i volta al setembre amb un parell de dies 100 litres per metre quadrat, i a l'octubre amb un parell de dies doncs, ja portem 214 litres per metre quadrat. Tot això ha fet doncs, que la pluja total d'aquest any ja estigui al voltant, 232 litres per metre quadrat, i si la comparem amb altres anys, com per exemple el 24 o el 25, que són 2 anys, els 2 últims anys que han estat molt plujosos, doncs el 24 ens van caure 735 litres per metre quadrat en tot l'any i el 2025 686. Clar, estem a 632 i encara ens queden 3 mesos bons de possibilitats de precipitacions o uns quants dies que venen amb possibilitats de precipitació. O sigui que aquesta gràfica ens porta a pensar que després de la sequera tan important que vam patir el 21, el 22 i el 23, doncs 24, 25 i 26 han entrat en mitjana i fins i tot una mica per sobre del que és la mitjana de pluja dels últims anys a la ciutat de Barcelona, perquè és la referència, són més de 100 anys de dades, o sigui, nosaltres ens agafem una miqueta el que tenim al costat. Què passarà de cara a les properes hores? Doncs canvia la situació. Aquesta no saber què passarà, doncs se'n va una mica, i ara es troba tota aquella situació que ens va afectar el cap de setmana, doncs es troba a Sardenya, allà tenen precipitacions i hi ha doncs, situacions complicades, i ara en tenim una altra, és una dana. Una dana que realment és molt important, que fregarà el Cantàbric i que podria, perquè encara no està gens clar, podria complicar aquest cap de setmana llarg, el que parlàvem de la setmana curta a la que ve, doncs aquest cap de setmana llarg ens podria complicar una mica la situació, tot i que ara no hi ha cap mapa que doni indicis de que hi hagi d'haver inestabilitat. Ho diem, aquesta dana és probable, s'està alimentant amb vents del sud que arriben des de Canàries, el seu centre s'està col·locant cap al golf de Biscaia. I què fa aquesta dana? Doncs que no ens afecta directament, d'acord? O sigui, no tenim la influència d'ella, però sí que tenim una miqueta d'aire fred i els braços, els fronts, que diem normalment, doncs aquests fronts sí que escombren Catalunya i sí que poden aportar precipitació. Tot i que la tenim lluny i no la tenim a sobre i no ens ha de portar una situació de llevant, sí que ens pot portar vents del sud-oest cap al nord-est i avui en tenim un tast d'això. O sigui, a partir del migdia, doncs les precipitacions poden tornar a fer acte de presència, no amb la violència, no amb l'animalada que hem tingut aquest cap de setmana o ahir dilluns, sinó que és una línia frontal que pot passar per sobre de Catalunya, ens trobem amb una aigua del mar molt calenta i això podria provocar una situació un altre cop complicada. El Servei Meteorològic de Catalunya fa un avís aquest matí d'una situació de tot el que són les comarques tarragonines i del sud de Lleida, doncs amb possibilitats de precipitacions importants. Ara, en aquests moments, el radar doncs, ens està indicant que hi ha algunes precipitacions cap al Baix Ebre i també cap a la zona del Baix Camp i fins i tot cap al Priorat. Aquestes precipitacions són algunes d'elles en forma de tempesta i això ha d'anar una miqueta a més, o sigui que anirà recuperant tot el que és el recorregut per la costa catalana i anirà venint cap a casa nostra. Per això el Servei Meteorològic de Catalunya aquesta tarda ja l'avís no és moderat, sinó que ja és un avís de perill alt de precipitacions importants, que aquí també ja abarca tot el litoral i el prelitoral català. O sigui que avui, al llarg del dia, aquesta escombrada d'aquest front ens podria portar un altre cop precipitacions. Hi ha avisos de perill alt de intensitat de pluja en tan sols 3 hores i també intensitat de pluja en 30 minuts. Són els dos avisos que té el Servei Meteorològic de Catalunya en aquests moments activats de cara a aquesta tarda pel Baix Llobregat i per moltes altres comarques, però bueno, ens mirem al Malic. Així que avui doncs, podríem continuar amb una situació d'una certa inestabilitat. Anem una miqueta ràpids perquè ens hem enrotllat moltíssim. Demà dimecres al matí encara podem quedar restes d'inestabilitat. Tindrem una pausa entre el migdia, tarda, nit i matinada de dimecres. Això permetrà que la temperatura pugui pujar una miqueta més, els 24 graus, i atenció dijous perquè podríem tenir una altra tongada de precipitacions durant bona part del dia, amb una baixada molt important de les temperatures que encara reforçarà més de cara a divendres. Per què? Perquè després d'aquesta dana marxi ens entrarà tramuntana i mestral, assecarà molt l'ambient i farà que les temperatures caiguin en picat. O sigui que tindrem aquest cap de setmana llarg o aquesta setmana curta la que ve, aquest cap de setmana llarg és probable que tinguem tardors i temperatures de plena tardor.
0: Doncs
2: al voltant dels 20 graus tan sols, o sigui que ens haurem d'abrigar una miqueta.
0: De la secció d'avui em quedo amb aquest plou sobre mullat.
2: Sí.
0: Perquè els nostres arbres ho han notat, Carles. Quants arbres han caigut a Sant Just? 3 o 4, Déu-n'hi-do,
2: bueno, no tenim temps, però un dia podríem parlar dels pins, perquè els pins són d'arrel molt superficial i aquests pins tan enormes, tan grans, amb tanta aigua, doncs cauen. És normal, eh? No és un daltabaix.
0: Carles Rius, gràcies. Demà seguim. Que vagi bé. I marxem a les notícies de les 11. Fins ara.
1: Para vosotros en Cataluña, entre los cuales me incluyo, es que lo que ha hecho Marchena y con la doctrina de oponerse a la malversación es una prestidigitación. No hay una polémica jurídica, no hay una polémica constitucional. Lo que él ha hecho es encontrado la fórmula para saltarse la ley. Y esto aparece nítidamente. ¿Por qué? Porque la ponencia analiza la sentencia del 19, la sentencia de Marchena, la ponencia de Marchena, sabéis que fue presidente del tribunal y el ponente, y viene a decir, oiga, pero si usted está contradiciendo completamente lo que decía en el año 19, aquí yo le pongo 11 párrafos de lo que usted decía, y usted ha hecho un análisis de la malversación que no tiene nada que ver con lo que planteaba ahí. Es magistral. Entonces, Yo creo que hoy sale la, por supuesto, sale la mayoría con la ponencia de Cándido Conde Pumpido y tiene que ir al Supremo. Eso se hace en 2 días, como mucho. Ni siquiera tienen que esperar si quisieran resolver a que salga en el Boletín Oficial del Estado, que tarda entre 10 y 15 días. Simplemente con la sentencia va. Pero, Ricard, la sentencia también tiene que llevar los votos particulares. No solo es la sentencia de la mayoría, sino que en la sentencia siempre se incluyen los votos particulares. Claro, los votos particulares, que son 5 votos particulares, incluyendo el de Macías, pues eso pueden tardar, si quieren. La verdad es que no deberían tardar porque este tema está más masticado desde hace 2 años y tal. Pero si quieren tardar y lo pueden retrasar y quieren entorpecer, pueden hacerlo. Pero yo lo que digo, y esto me parece que es lo relevante, es que en el caso de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, Llarena, que es el juez instructor, no tiene que pasar por la sala penal porque ellos no han sido condenados. Entonces lo que tiene que hacer, si recibe digamos, la sentencia que plantea la constitucionalidad del delito de malversación, de la aplicación de la amnistía al delito de malversación, lo que tiene que hacer es hacer un auto, dejar sin efecto las medidas cautelares, es decir, las órdenes de prisión que rigen en España, y nada más que en España, y dejar regresar a Carles Puigdemont, vamos, la semana que viene.
3: I aquí, és a dir, Ernesto, no veus cap possibilitat de que el Suprem, per exemple, o Llarena, trobi alguna argúcia per no retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont amb la convocatòria electoral anticipada?
1: Aquí está el problema. El problema es que, claro, como sabes, hay una norma no escrita, cada vez se cumple menos, eso también es cierto. Hay una norma no escrita que dice que, digamos, cuando hay campañas electorales, pues no se aplica, digamos, los jueces se contienen, se restringen, tienen un, digamos, una contención y dejan pasar. Pero en este caso no hay ningún tema electoral, es una amnistía, quiero decir, es una amnistía que tiene que ver con el año 2000, con una ley que se aprobó en el año 2024, que el Supremo no ha querido cumplir, que lo ha incumplido, se ha puesto por encima de la ley con argucias, como demuestra la ponencia de Cándido Conde Pumpido. Y, por lo tanto, no tiene ninguna repercusión electoral. Quiero decir, eso no va a favorecer a uno ni a otros. Si acaso puede favorecer a la derecha. Puede favorecer a la derecha, lo cual no creo que le vaya mal al Supremo. Digo que puede aprovechar la derecha porque la derecha, Vox y el PP, pueden decir, pues aquí está Puigdemont, no se ha arrepentido de nada, aquí el malo de la película es Sánchez, le ha dado una amnistía para mantenerse en el gobierno, y por lo tanto utilizarlo contra Sánchez, ¿no? Hacer la foto de Salvador Illa recibiendo a Puigdemont en el Palau de la Generalitat, y hacer una campaña. Pero bueno, no creo que esto le preocupe mucho al Supremo. Entonces yo creo que teóricamente cabe esperar que no utilicen el adelantamiento electoral para retrasar una decisión que ya deberían haber aplicado hace mucho tiempo.
3: ¿Quan espera? ¿Quan calcules, en aquest cas tu, Ernesto, que torni Carles Puigdemont?
1: Yo creo que técnicamente, en su caso, dado que no se necesita pasar, como decía, por la sala penal, porque a él no le condenó nadie, está en ese sentido está indemne, ha tenido que pasar por el exilio, por supuesto, pero está indemne en el sentido que no le han condenado, sí procesado, pero si realmente quieren hacerlo rápido, pues ya puede estar aquí para el 27 de octubre, que es el 9º aniversario de la declaración de independencia, perfectamente, igualmente con Toni Comín y Lluís Puig. Y bueno, pues yo creo que es paradójico, la política da una vuelta espectacular, porque Puigdemont, que será beneficiario tardío de la amnistía, probablemente sea el último amnistiado. Yo creo que hay 380 amnistiados, para mí la amnistía ha sido muy importante para Cataluña, y probablemente Puigdemont sea uno de los, no será el último porque como está en rebeldía se le aplicará primero a él, pero digamos que será de los últimos amnistiados y llegará a Cataluña con después de haber prácticamente hundido, de la misma manera que contribuyó a la creación, a la formación del gobierno de Pedro Sánchez, apoyando su investidura, habrá regresado a Cataluña, regresará a Cataluña, hundiendo el gobierno que él contribuyó a formar a través del voto negativo a los decretos de la vivienda, que igualmente serán aprobados vía diputación permanente y que regirán hasta que, en fin, veamos el resultado de las elecciones del 29 de noviembre. Però és paradójico.
3: Si dius que serà dels últims, si dius que serà dels últims, Ernesto, és a dir, vol dir la setmana vinent?
1: Bueno, yo, si quieren perfectamente, porque como digo, hoy es martes, la sentencia la pueden recibir dentro de dos días y están los votos particulares. Ahora, si los señores magistrados quieren joder, para decirlo mal y pronto, retrasarán los votos particulares y la sentencia no llegará, digamos, hasta la semana que viene o dentro de 10 días, lo cual va achicando los plazos.

Bon dia, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just Desvern impulsa diverses activitats amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d'octubre sota el lema «Teixir vides és fer salut mental». La iniciativa posa el focus en la importància de les relacions personals i l'acompanyament i el suport mutu com a factors vinculats al benestar emocional. La programació començarà el 9 d'octubre a les 12 del matí a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura del manifest institucional. El 16 d'octubre, de 10 a 1, davant del CAP, Ràdio Desvern farà un programa especial dedicat a la salut mental. Aquell mateix dia, de 6 a 2 quarts de 8, els Jardins de Can Ginestà acolliran una nova lectura del manifest i actuacions de Coratge i Santos Puertas. La campanya també difon una xarxa de recursos de salut mental i atenció social disponible per la ciutadania, que inclou serveis de salut mental d'adults i infantojuvenil, rehabilitació comunitària, serveis socials, orientació laboral i entitats de suport personal, familiar i comunitari. Pel que fa a educació, els infants i adolescents de Sant Just poden participar en l'espai de participació d'infants i l'espai de participació d'adolescents, també en el cas que estudien fora del municipi. El termini per presentar candidatura per la via de la ciutadania és obert fins al 16 d'octubre. La participació s'organitza a través de dues vies. L'alumnat dels centres educatius de Sant Just participa en els processos d'elecció que es fan a les escoles i instituts, mentre que els infants i adolescents que viuen al municipi però estudien fora poden optar a les places reservades per a aquest col·lectiu mitjançant un formulari de candidatura. L'EPI i l'EPA permeten als participants compartir opinions, fer propostes i intervenir en qüestions que els afecten, a més de participar en activitats de grup i escoltar altres punts de vista. I en cultura, l'activista equatoguineà Gonzalo Abahangema Mikwe protagonitzarà el 7 d'octubre de 7 a 2 quarts de 9 una xerrada a les escoles sobre la situació de les persones LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. L'acte s'emmarca en l'edició de Ciutats Defensores i està organitzat per l'Ajuntament de Sant Just, amb la col·laboració de les entitats del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Abahangema Mikwe és activista pels drets LGTBIQ+, escriptor i investigador. La seva obra literària aborda altres maneres de ser, de viure i d'afrontar les opressions i forma part d'una generació d'artistes que utilitza la literatura com a eina de visibilització. L'autor va publicar el 2021 la seva primera novel·la amb el nom Les rates també s'enamoren i el 2024 Lo rarito que eres, una obra que ha generat rebuig al seu país pel seu contingut. La xerrada tindrà lloc a les escoles al carrer Montserrat número 2. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a

0: Falten 2 minuts per a 11:45 del matí. Continuem a la Rambla, el magazín matinal de Ràdio d'Esvern, i avui recuperem l'espai d'actualitat política municipal amb la primera entrevista del curs amb el grup de l'oposició. Recordem que l'alcalde de Sant Just va participar d'aquest magazín el mes passat i avui ho fem amb Desiris Lauca Thriller Trujillo, portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Just d'Esvern. Desiré, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Dani.
0: Amb ella avui volem repassar l'actualitat del municipi, sobretot el ple ordinari del mes de setembre, celebrat dimecres passat 30 de setembre, una sessió en què es van aprovar qüestions importants com la transformació dels polígons industrials, actuacions de millora de la xarxa d'aigua o, definitivament, les bases d'accés a l'habitatge de lloguer amb protecció oficial. Avui també ens aturem especialment en una proposta presentada pel grup municipal d'Esquerra i aprovada al ple, la moció que demana revisar les mesures excepcionals derivades de la pesta porcina africana i recuperar progressivament els accessos i itineraris públics a Collserola en funció de l'evolució epidemiològica. En aquest cas, també parlarem de qüestions d'actualitat, com per exemple la normativa de patinets, també de les festes de tardor i, entre d'altres qüestions, que abordarem aquí a Ràdio d'Esvern en els propers minuts. Desiré, comencem, perquè si no el temps ja saps que és or i volem que ens doni temps de tot. Comencem amb la valoració del ple. Comencem amb el ple de mes de setembre, l'últim ple ordinari celebrat a Sant Just. Com ja hem destacat en aquesta sessió, hi va haver decisions importants en matèria d'habitatge, urbanisme, aigua o pressupost. Després entrarem una mica en profunditat amb alguns d'aquests temes, però ens agradaria saber quin és per vosaltres el punt més rellevant d'aquesta sessió de setembre.
1: Bueno, per nosaltres el punt més rellevant va ser la moció que vam presentar des del nostre grup municipal, des d'Esquerra Republicana, precisament, com bé has comentat abans, perquè hi hagués una revisió d'aquestes mesures de les restriccions que hi ha actualment a Collserola. No? Nosaltres entenem que bueno, va haver-hi unes mesures, es va tancar l'accés a Collserola per unes mesures excepcionals donat a la pesta porcina africana, i nosaltres, el que, sense posar en dubte aquestes mesures, el que nosaltres estem demanant és que hi hagi una intervenció, diguem-ne, com a més quirúrgica en el sector de Collserola, no? Perquè entenem que potser, tenint en compte les dades epidemiològiques, etcètera, etcètera, uh-huh, és factible no obrir-ho del tot Collserola, però sí que delimitar alguna sèrie d'espais segurs i que doncs, tant la ciutadania com la gent que hi va fer esport i de més podem gaudir Collserola sense posar en perill les mesures que ja estan implementades de la pesta porcina. És a dir, nosaltres no estem dient, escolta, no estem d'acord amb que continuï absolutament tot tancat. Creiem que potser amb el temps que portem ja amb el tancament de Collserola s'hauria de revisar, i és el que posem damunt de la taula, no? Perquè uh-huh, entenem que tampoc obrir-ho tot, òbviament, però hem de trobar un equilibri en coordinació amb l'Ajuntament de Sant Just, el Parc Natural de Collserola i de més, on potser podem fer una mica de cirurgia a Collserola i potser podem delimitar on hi hagin zones, espais, vies que en podem continuar gaudint. Uh-huh. I bé, això és el que portàvem al ple i això és el que es va aprovar.
0: Doncs aprofitem per abordar aquesta moció de forma més detinguda, una moció que demanava revisar les mesures excepcionals adoptades arran de la pesta porcina africana. Primer de tot, què us va portar a presentar aquesta moció ara, després de gairebé un any del tancament de Collserola?
1: Bé, perquè al setembre van establir que continuava tancat el parc de Collserola, no? Llavors, com ja portem, o sigui, el setembre de ara, fa un mes exacte, l'exacte no la recordo, però clar, després de tant de temps amb aquestes mesures excepcionals, entenem que l'excepcionalitat potser caldria revisar-la i poder arribar a aquest equilibri que comentava, no? Llavors, com que vèiem que potser això continuava allargant-se potser massa en el temps, digués, el tot tancat, per dir-ho així ras i curt, doncs enteníem que això caldria revisar-ho. I a més, Collserola ho tenim aquí, i ens afecta a Sant Just especialment. Tenim

0: Una part molt important de Sant Just és Coll Salola, tenim molta ciutadania, entitats esportives, bé, tenim gent que gaudeix de Coll Salola d'una manera d'oci, d'una manera de salut mental, de manera esportiva, de moltes maneres, i creiem que potser caldria revisar-ho i posar-ho així damunt de la taula.
1: Uh-huh. Quan parleu de recuperar progressivament els accessos a Coll Salola, què significa això a la pràctica, Desiré?
0: Doncs que primer que hi hagi una transparència en la informació i a la ciutadania de on pot anar i on no pot anar, i que doncs entenem que hi ha zones i zones, vale? D'acord? O sigui, això òbviament s'ha de fer de la mà de qui hi entén dels tècnics en concret que tenen les dades epidemiològiques i de més juntament amb el territori, amb Coll Salola i amb l'Ajuntament de Sant Just, i potser hi ha zones que ara mateix estan tancades, però que podrien estar obertes. Perquè si fem la cirurgia a Coll Salola, potser allà no n'hi ha perill de que hi passi res. És una zona segura. Llavors, seria aquella zona establir-la com a segura, delimitar-la bé i informar la ciutadania bé per saber a on pot anar i no pot anar la ciutadania.
1: Mm-hmm. Aquesta moció ha estat aprovada pel ple. Quin hauria de ser ara el següent pas? Desiré, què espereu de l'Ajuntament i de les administracions competents?
0: Bueno, esperem que de les administracions competents se'n faci ressò d'aquesta moció, que ha estat presentada no només a Sant Just, sinó a diversos municipis, i que realment es revisi aquest tancament absolut del parc de Coll Salola i es pugui anar fent aquestes obertures parcials. I a més, també la moció establia que hi haguessin uns ajuts per les empreses que havien tingut pèrdues i de més pel fet de no poder fer ús de Coll Salola, doncs que caminar cap aquí, diguem-ne, cap a aquesta revisió quirúrgica per anar obrint progressivament i per anar sense posar en perill el parc i pel tema dels ajuts, i és donar una empenta. És impulsar-ho, donar una empenta, que realment, perquè sí que el govern de la Generalitat va anunciar uns ajuts, però s'han quedat una mica eteris, i nosaltres el que demanem és aterrar, diguem-ne, de quan estem parlant, no? De cronologia, bueno, una mica la concreció en la realitat del que significa tot això i que realment sigui un fet el tema de les obertures parcials.
1: Uh-huh. Avui estem parlant amb Desiree Lauca Thriller Trujillo, portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sant Just, i com bé esmentava fa uns minuts en aquesta entrevista, Coll Salola forma part del dia a dia de molts veïns i veïnes del nostre municipi per passejar, fer esport, anar a la muntanya o simplement gaudir de l'entorn natural. Creieu que aquesta situació també ha posat sobre de la taula un debat molt més ampli sobre com gestionem Coll Salola?
0: Bé, jo crec que sí. Ha posat sobre de la taula el model de gestió, no? És a dir, hem de protegir la natura, sí, però també hem de poder gaudir aquesta natura que tenim aquí, no? Uh-huh. El fet és buscar un equilibri, és a dir, gestionant-la també l'estem protegint. Aleshores, entenem que s'ha de fer aquesta balança, aquest equilibri, i que per quan en properes ocasions, si és que passés alguna cosa, també es tingués en compte aquesta manera de gestionar, on es tinguessin en compte també altres mesures i que hagués vingut per quedar-se aquest tipus de revisions, de mesures, etcètera, també tenint en compte els municipis del territori, no?
1: I ja per tancar aquest bloc, Desiré, creieu que falta més coordinació entre els municipis, el Parc Natural i la resta d'administracions?
0: A la vista està. És a dir, que crec que els municipis que en aquest cas estem afectats pel tema del tancament de Coll Salola, estem demanant tots el mateix i estem d'acord en això. I des de dalt no s'està, bueno, fins ara, no s'està aplicant, no? Per tant, si hi hagués aquesta coordinació, jo crec que aquestes obertures que estem demanant a la moció ja s'haguessin produït i, per tant, no les haguéssim hagut de fer. Per tant, falta coordinació perquè realment tot esdevingui una miqueta més natural o lògic, diguem-ne.
1: Uh-huh. Abans de deixar el ple de setembre, volem fer un repàs d'altres qüestions importants que també es van abordar en aquesta sessió, però volíem donar-li la importància que té aquesta moció i també poder-ho parlar de primera mà, en aquest cas, doncs, amb la representant, amb la portaveu del partit que va executar aquesta moció, que recordem que va ser aprovada. Parlem ara, doncs, d'altres qüestions del ple de setembre. Parlem d'habitatge, amb l'aprovació definitiva de les bases per l'adjudicació dels habitatges de lloguer amb protecció oficial, també de la transformació dels polígons industrials i l'adaptació dels seus usos a noves activitats econòmiques, i també de les actuacions de millora de la xarxa d'abastament d'aigua amb una inversió prevista de més de 300.000 euros. Comencem per l'habitatge. Considereu que les noves bases d'accés a habitatges protegits són un pas suficient o encara queda molt de camí per recórrer perquè l'habitatge assequible a Sant Just, doncs, sigui real, no? I aquesta és una pregunta que arriba en un moment clau, no? Amb aquesta crisi de l'habitatge que ha arribat al seu límit i que veiem, doncs, aquestes manifestacions com la que es va celebrar ahir a Barcelona i també, doncs amb aquestes acampades tant al centre del país, a Madrid, com aquí també a la ciutat Comtal, a la plaça de Catalunya.
0: Bé, cal més. És a dir, nosaltres creiem en una política d'habitatge més valenta que la que ens estem trobant ara en els plens. Ja et poso un exemple. Nosaltres, tant a les bases que es van portar del Mil·lenari 2 o les bases de les vivendes d'exclusió social, ja vam fer les al·legacions pertinents, i en aquest tema de l'habitatge que es va portar en el ple, també ja ho vam tornar a posar sobre de la taula. És a dir, aquí, on tenim el quid de la qüestió és en els ingressos mínims que s'han de tenir per poder-hi accedir a aquestes bases. Aquest és el nostre quid, la qüestió principal, diguem-ne. Per què això? Perquè ens estan dient totes aquestes bases que aquests criteris d'ingressos mínims es fixaran a cada convocatòria. Cada convocatòria, quan es fa directament amb Promunsa. I Promunsa no és un òrgan de debat polític. Per tant, no les fixa el ple, aquestes ingressos mínims que ha de tenir. Aleshores, com que no es fa en el ple i, per tant, no podem anar a cada convocatòria explicant i dient que aquests ingressos mínims, el que posi cada convocatòria, nosaltres entenem que el que ha de quedar en aquestes bases és un compromís de l'Ajuntament d'ajudar a les persones que ho necessitin, perquè per nosaltres les bases han de poder garantir que les persones que més ho necessitin hi puguin accedir. Ens podem trobar ara que hi haurà persones que no puguin tenir o no tinguin aquests ingressos mínims i per tant no puguin accedir a les bases i per tant ja a la convocatòria ja no arriben perquè ja no tenen les bases i ja no estan a la llista. Uh-huh. I per tant això nosaltres creiem que és una exclusió de base. Aleshores nosaltres el que demanàvem és que, ho hem demanat diverses vegades, és que hi hagués un compromís ja en aquestes bases de l'Ajuntament o per poder cobrir la diferència si és que la persona no arriba dels ingressos mínims perquè hi pogués accedir a les bases. Perquè et repeteixo que les convocatòries se'ns queden lluny, no ens entrarem o ens entrarem tard, diguem-ne, i potser no solucionem el problema. Nosaltres el que volem és avançar-nos en aquest problema i que realment les persones que més ho necessitin ho puguin ajudar a l'habitatge. I per nosaltres aquesta és una política valenta que creiem que no s'està duent a terme, tot i que després ens diguin que després ja... Després potser ja és tard. I potser hi ha alguna família que s'ha quedat fora, no? Per tant, entenem que poder-ho fer prevenir que no hi hagi una persona que es quedi fora, nosaltres creiem que seria l'ideal en totes les bases d'accés a habitatge.
1: De l'habitatge a l'economia, pel que fa als polígons industrials, aquesta transformació pot ser una oportunitat per canviar el model econòmic del municipi?
0: Sí, nosaltres...
1: És una pregunta que formulem perquè entenem que els polígons de Sant Just també no és que tinguin una vida com en altres municipis del Baix Llobregat.
0: Sí. Bueno, però tenen una importància, però tenen una certa importància. Riquesa uh-huh. I ens donen a nosaltres el... No? Bé, nosaltres ja hem estat a favor, ja portàvem el programa, l'anterior programa, de aquesta transformació dels polígons, no? I una mirada a les noves... A la nova indústria, no? Una indústria neta, diguem-ne, una indústria basada en la investigació, el desenvolupament, la creativitat, l'audiovisual, la cultura. Per tant, nosaltres estem a favor d'aquest canvi de polígons. De fet, aquesta modificació es va portar en el ple fruit també de tota una sèrie de treballs que es va fer amb tots els grups de l'oposició que hi van participar, no? Per tant, nosaltres en el que és en aquesta modificació de polígons, nosaltres estàvem a favor. Però ens vam estar ni en en el vot del ple perquè es va portar, juntament a aquesta transformació de polígons, es va portar un pla de mobilitat. I aquí és on nosaltres veiem el dubte, perquè en aquest pla de mobilitat, que és un tràmit que has de fer per la modificació de polígons, doncs no tenia en compte, és a dir, no tenia en compte la transversalitat del projecte. És a dir, només es basava en el tema dels polígons, però no tenia en compte les planificacions urbanístiques que hi ha a la zona i que s'estan desenvolupant o s'acabaran de desenvolupar en els propers anys, i per tant nosaltres entenem que era una idea bastant clau que tingués, ja que s'estàs fent una modificació a futur, que tinguessis en compte una visió més general, més transversal, no només et dediquis al polígon, sinó que també tinguis en compte l'urbanisme i tinguis en compte la mobilitat, perquè tot fa un tot, i que creiem que s'ha de tractar com un paquet, diguem-ne. I ens va quedar una mica coix, perquè aquest estudi de mobilitat, doncs, el que venia a dir era que el transport públic ja faria, esponjaria la mobilitat que es pogués fer als polígons. Estàvem parlant d'uns 23.000 desplaçaments diaris de més. Nosaltres entenem que no són dades que òbviament són dades fiables dels estudis i les enquestes que van utilitzar per fer aquest pla de mobilitat. Però en el pla de mobilitat, si t'hi fixes, fa servir unes dades del 2011, que ha canviat Sant Just des del 2011.
1: Ha plogut una mica.
0: Ha plogut una mica, estava començant, vas lluir, el 2011. Sí que és cert que en unes dades de mobilitat diària es tenien en compte unes dades del 24, però després en unes dades de perspectiva de gènere, per exemple, es tenien en compte dades del 2006. Aleshores, per nosaltres no és vàlid. No és vàlid perquè no estàs utilitzant unes dades actuals, i no és vàlid perquè no estàs fent una mirada amb mirada llarga i transversal. Per tant, ens falta anar una miqueta més enllà en un futur després de quan estigui, o sigui, perquè ja t'avancis quina previsió de mobilitat o quina previsió d'estudi de mobilitat, què és el que tu faries per esponjar tota la mobilitat que es pot fer, però no només dels polígons, sinó de les urbanitzacions que aniran de tots els nous habitatges que aniran, que nosaltres tenim calculat uns 1.500 habitatges aproximadament. Això fa que hi ha gent al voltant d'unes 4.000, 5.000 persones més en aquella zona. Home, la mobilitat afectarà. Clar, se'm va contestar que això ja s'aniria veient i que no era una transformació, diguem-ne, d'avui per demà. Ok, jo no he dit això. El que estic dient és que no hi ha hagut una transversalitat i no hi ha una mirada llarga, perquè, òbviament, estem portant una modificació de polígons que comporta una afectació a la mobilitat, i nosaltres el que creiem és que cal tenir aquesta mirada llarga i aportar un estudi, diguem-ne, que tingui en compte tot això i que aporti solucions, que com tot plat de mobilitat ha de ser viu, no? I que el que tu puguis preveure ara, doncs igual després es pot canviar, adaptar, el que sigui, però jo crec que ha d'estar s'ha de mirar amb tota la seva transversalitat, no? I nosaltres per això ens vam votar abstenció per aquest motiu, a favor de la transformació dels polígons.
1: Molt bé, doncs marxem a l'última pregunta d'aquest bloc. Sí que demano una mica més de brevetat perquè puguem assolir totes les preguntes que teníem programades per avui. Marxem a parlar en relació amb el tema de la xarxa d'aigües, els serveis municipals, si considereu que aquestes inversions aprovades responen a les necessitats del poble, del municipi.
0: Bé, nosaltres creiem que sí, que responen a les necessitats del municipi. Eren xarxes que s'havien de canviar, millorar, i per tant tot el que representa una millora és positiu, no?
1: Deixem de banda el ple per parlar d'una qüestió que afecta directament el Dia de Veïns i Veïnes. Parlem que des de l'1 d'octubre ha entrat en vigor la nova normativa de vehicles de mobilitat personal, que introdueix també noves obligacions als usuaris de patinets elèctrics. Entre les mesures hi ha l'edat mínima de 15 anys, l'ús obligatori de casc i de les llums, també el registre del vehicle, l'assegurança de responsabilitat civil i la prohibició de circular per les voreres. Com valoreu aquesta nova normativa de patinets elèctrics?
0: Bueno, la valorem molt positiva, perquè entenem que la mobilitat sostenible sí, però la seguretat en aquest cas dels vianants doncs també, no? I la seguretat en el propi vehicle de mobilitat personal, és que és un vehicle. I a vegades això, el tema del patinet, no ha costat de quallar, diguem-ne, una miqueta, i estem tractant d'un vehicle que segons com, si hi ha hagut infraccions, diguem-ne, de trànsit, ha provocat accidents, i poden ser accidents molt greus, perquè no hi ha xassis, deixa'm dir, i per tant cal que quanta més seguretat hi hagi en la mobilitat d'aquest tipus de vehicles, doncs millor. El tema del casc, ho trobo, l'edat, el casc, ho trobo absolutament necessari, a l'assegurança de responsabilitat civil, perquè hi ha hagut molts accidents en relació amb això, no només de la persona, sinó versus a vianants i també altres cotxes i demés, i això pot representar un problema si no hi ha una assegurança al darrere, i per tant creiem que és positiu.
1: I mirem ara cap a les properes setmanes. Parlem de les festes de tardor, 10 dies de cultura, música, tradició, gastronomia i activitats per totes les edats. Quin paper creieu que tenen les festes de tardor en la vida social del municipi? I si valoreu que més enllà de les festes de tardor, creieu que ara mateix la principal necessitat del teixit associatiu cultural, doncs quina és, no? Quina creieu que és, i com creieu que es mou també l'ambient cultural i també en teixit d'entitats i d'associacions del nostre poble?
0: M'has fet moltes preguntes i m'has demanat que sigui breu.
1: Sí, aquí la brevetat la podem trencar una mica, decidir si vols, perquè veig que ens queden 6 minuts, podem dedicar-li 3 o 4 en aquesta i 2 a la següent.
0: Vale. Jo crec que, bé, les festes de tardor ens encanten a Sant Just, diguem-ne que és una tradició que tenim des de fa molt de temps. Les gaudim molt, la ciutadania, tant, veiem que les entitats hi tenen un pes molt important en aquestes festes de tardor per les activitats culturals i comercials i tot el que està programat a les festes de tardor. Per tant, les gaudim molt i ens agraden moltíssim, i des d'aquí doncs elevem el paper de les entitats per nodrir d'actes culturals aquestes festes de tardor, no? Les entitats, m'has demanat el tema de les entitats...
1: Sí. Repeteixo la pregunta, cap problema. Més enllà de les festes de tardor, però aquí podríem posar més enllà de les festes majors, més enllà de la vida de les entitats.
0: Vale, la recordo ja la pregunta.
1: Quina creieu que és ara mateix la principal necessitat del teixit associatiu i cultural del poble?
0: Jo crec que les entitats necessiten més recolzament per part de l'Ajuntament. Potser ja sigui, hi ha moltes maneres de recolzar o d'acompanyar les entitats i el comerç, etc. Però de vegades amb el tema via subvencions ha quedat una mica coix el tema d'aquest acompanyament, perquè hi ha moltes entitats que depenen de les subvencions de l'Ajuntament per poder fer les seves activitats, i moltes vegades aquestes entitats han vist que els decrets d'adjudicació de les subvencions han arribat molt tard, i una cosa és el decret i l'altra el cobrament efectiu d'aquestes subvencions, no? I això és històricament, portem un retras importantíssim amb aquestes subvencions, que a vegades arriben tard i a vegades arriben poc, és a dir, que no són el que l'entitat li agradaria tenir per poder continuar amb normalitat totes les seves activitats, no? Per tant, per mi aquesta és molt important, i també l'acompanyament a les entitats, no? A l'estar al costat realment, escoltar realment les necessitats que puguin tenir les entitats i donar-los sortida, donar-los facilitat a l'hora tant d'organitzar, de preparar-se, de burocràcia, de facilitador de medis. Si una entitat del poble ha volgut fer una festa aquí al parador, diguem-ne, i ha tingut algun, no, per complir la normativa necessitava X, intentar acompanyar-lo d'una manera potser més activa per part de l'Ajuntament, no dir que la normativa et diu que tu has de tenir això i això i això. Potser una mica d'acompanyament més real perquè aquella entitat pugui realment fer la seva activitat allà sense cap mena de problema. No? Creiem que caldria un paper més actiu per part de l'Ajuntament en l'acompanyament. Mm-hmm.
1: Molt bé, i abans de tancar, deixaré un petit apartat d'actualitat política, perquè precisament aquesta setmana s'ha conegut la notícia que modifica un calendari polític que ja anava a ser ajustat, doncs encara ho serà més. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns l'avançament de les eleccions generals, que celebraran el 29 de novembre. Això vol dir que tindran lloc abans de les municipals, i això que farà doncs que en pocs mesos tinguem també doncs aquesta cita electoral que ja avançàvem, les eleccions municipals el 23 de maig del 2027, quan els ciutadans de Sant Just tornaran a escollir la composició del seu ajuntament. Com valoreu aquest avançament electoral del 29 de novembre?
0: Bé, són unes eleccions que tenen lloc en un moment on crec que cal algun tipus de moviment polític. La no aprovació dels dos decrets de l'habitatge de la setmana passada va ser un moment clau, no només per les mobilitzacions de la ciutadania, sinó per no poder facilitar aquests drets que, tot i que podrien ser millorables, eren uns drets que podien haver en quant a l'habitatge arreu. I, per tant, entenem que bé, és positiu que hi hagin aquestes eleccions. De totes maneres, deixa'm dir que seria important que realment hi hagués una participació molt activa, diguem-ne, sobretot de l'esquerra, en aquestes eleccions i en mobilització del vot per anar a votar. I també a Catalunya, perquè hi ha vegades que hi ha gent que creu que Espanya, les eleccions espanyoles estan allà i cauen lluny i no ens importen, però des d'un punt de vista d'un partit independentista com és el meu, entenem que mentre no tinguem la independència catalana l'EM, que sí, independència sí, però tenim un mentrestant, tenim una manera de gestionar i la manera de poder defensar els interessos de Catalunya a Espanya, que de moment estan fent les lleis que ens atanyen a nosaltres, i de poder defensar els interessos de tota la ciutadania i de poder aconseguir el tema de Rodalies, de poder aconseguir moltes coses que ens afecten a Catalunya en el nostre dia a dia és avui i demà, doncs entenem que cal que la gent es pronunciï a les urnes i també vagin a votar a les eleccions espanyoles. Això és, per nosaltres, des de les esquerres, una dada clau.
1: I ja mirant cap a Sant Just, per les municipals que seran el 23 de maig, com enfrenta doncs, Esquerra Republicana aquest tram final de mandat, i què creu doncs, que implica, no?, que s'hagin avançat aquestes generals i que, per tant, les municipals vinguin després?
0: Bé, que les eleccions generals s'adelantessin era no és una cosa nova, vull dir, s'estava pensant en el calendari que això podia ser possible. Segurament ens afectaran d'alguna manera, sigui com sigui el vot, sobretot si hi ha una majoria de dretes, que és per on s'apunta. Nosaltres, des del punt de vista de Sant Just, el que estem fent és continuar treballant per Sant Just, estem treballant amb el programa, estem escoltant a la gent, ens estem nodrint nosaltres de moment, escoltant i copsant projectes, idees, accions per poder tenir un programa útil per la ciutadania de Sant Just. Avanço també, ja que has dit de les festes de tardor, que a Sant Just al carrer el diumenge 25... El diumenge 25, sí, estarem a una paradeta a Sant Just al carrer i, per tant, a partir de les 10, de 10 a 1 més o menys, doncs podreu venir, podreu parlar amb mi o qualsevol de la paradeta d'Esquerra per explicar les inquietuds, compartir projecte, donar idees, tot és benvingut.
1: Desiris Lauca Thriller, portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Just, moltes gràcies per haver estat avui nosaltres a la Rambla i gràcies també per respectar els temps. I sabem que és complicat, però volíem parlar de tot plegat amb tu i també doncs, fer balanç de la política municipal. Una abraçada i ens escoltem aviat.
0: Moltíssimes gràcies, Dani.
1: Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
3: Smooth Jazz Club.
2: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
3: Hold on to my love.
2: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: En 2 minuts seran 3 quarts. I ara és moment de saludar el Rafael Redondo, que ja el tenim als estudis de Ràdio Desvern. Rafael, bon dia.
4: Hola, Dani, molt bon dia.
1: Benvingut al programa. Encetem aquest segon espai de la temporada per parlar d'actualitat econòmica, de diverses qüestions que tenim a sobre de la taula, perquè déu-n'hi-do l'actualitat econòmica dels darrers dies, també amb aquestes notícies que afecten, vulguis o no, directe o indirectament, el taulell econòmic. Per on vols començar avui, Rafael?
4: Més que començar, continuem. Continuarem per el que vaig comentar fa un parell de setmanes, que deia que el preu del gas, això, pujaria. Sí. Vaig donar les raons del perquè. No era segur, però que era gairebé segur. Com estava el preu del petroli i què és el que estava passant amb el preu dels diners que el Banc Central Europeu va pujar, aquell quart de punt que diuen famós. El que vaig adelantar s'ha complert 100%, és a dir, automàticament, què ha portat això? Pues que la inflació s'ha disparat, està la inflació al 4,5%. Però s'ha disparat precisament sapiguent què anava a passar, eh? No és cap cosa que digui, mira, l'has encertat, Rafael. No, és una cosa, si tu automàticament tornes a passar a l'IVA del 10 al 21, pues pujaràs un 11% al gas, com ho ha passat. El gas ha pujat un 11%. Clar, automàticament això fa variar la cistella de preus. Si el preu del petroli no baixa, que continuen amb el 100-102, vol dir que això també generaràs més despesa, amb el qual generaràs més inflació. I el preu del diner ja s'està començant a notar, perquè el preu de les hipoteques han pujat, però a la vegada estan baixant les hipoteques. Per què? Perquè les garanties que estan demanant els bancs a l'hora de que tu has de comprar, pues no les han rebaixat, les mantenen igualment altes. I això està fent de que no es doni tantes hipoteques. I tot el que estàvem enronant fa 2 setmanes, als primers dies d'octubre, ja s'està donant. Que a més diuen, baixarem 20 cèntims ara amb els carburants, 13 al mes de novembre, 6 al mes de desembre. Bueno, si el petroli continua al 100, al 102, al 105... Sí, no, això no farà baixar la inflació, no la farà baixar. Lo estrany és que dintre de la bolsa els bancs estan ara pujant. Per què estan pujant? Perquè probablement s'estigui ja descomptant de que n'hi hagi una altra pujada de preus, de tipus d'interès, per si la inflació no baixa, que és el mandat del Banc Central, i si no baixa tornaran a pujar el tipus d'interès. En la qual tot això, els préstecs i les hipoteques tornarien a encarir-se. Tenint en compte, jo vaig dir que el que és a l'octubre és els preus és el que tinguin al setembre, que això encara la gent no l'ha vist o no l'ha notat amb les hipoteques, però quan arribin al novembre, que agafin el preu del mes d'octubre, sí que notaran l'increment de preu de les hipoteques, perquè l'Euribor està pujant. Amb el qual automàticament pujaran tot aquest tipus. És a dir, això és el que s'estem trobant, i és la tardor que jo t'anunciava més o menys, que s'anunciava una tardor una miqueta complicada, tenint en compte que tot això és geopolítica, perquè entremig estan les eleccions de mig mandat dels Estats Units, que això també té pes. És a dir, està en compte que la reunió entre el líder xinès i el Donald Trump en Estats Units vol dir que estaven negociant coses entre ells, i una de les coses que més perjudiquen amb ells, els xinos, és el petroli. I és el petroli que surt per l'estret d'Hormuz. I és el petroli que Iran té parat. Que continua sortint petroli, que em sembla que no, però continua. El que passa que tot es va ser ells. És a dir, Iran ha fet una cosa malament. És a dir, els seus clients principals els hi va restar subministre, que era Xina.
1: Clar.
4: Què en fan els americans? Cap problema, te deixo que surtin els teus petrolers, però quan surten de l'estret d'Hormuz, els paren, els tenen allà parats fora, en el qual no poden anar.
1: No poden fer res.
4: No poden fer res. I què li afecta? Pues això li afecta principalment a Iran, que Iran no està exportant res de petroli, i això està originant aquests conflictes en Yemen, s'activa conflictes en un altre lloc per crear més merder. La realitat econòmica que ens afecta aquí a Espanya, o millor dit en Europa, perquè no som una illa energètica, com ho van dir, som una illa energètica, no som cap illa de res. El que afecta a tota Europa ens afecta també aquí a casa nostra, a Espanya, també els afecta. És dir, la situació que tenim ara està lligada amb el tema de matèries primes, preu del petroli principalment, que si aquest preu del petroli no baixa, com a contrapartida, la inflació continuarà pujant, vol dir que pujaran els tipus d'interès, pujaran les hipoteques. Això és el que ens espera, perquè el preu del gas ha sigut una pujada que ha sigut el govern espanyol al retirar del 21%, del 10 al 21%, pujar a l'IVA, pues, ha fet que s'encareix el gas, que no era necessari perquè el preu del gas ha pujat un 2% a nivell mundial, anem a l'últim any. No és perquè pugessi aquest 11%, però bueno, l'afant recaudador pues, fa de que necessitis aquests cèntims.
1: Doncs avui estem parlant d'actualitat econòmica, ho estem fent com cada 15 dies amb el Rafael Redondo, repassant totes aquestes qüestions que tenim a sobre de la taula. Parlaves d'aquestes eleccions de mig mandat als Estats Units, que teòricament no han de canviar massa el tauler polític dels Estats Units, perquè tenim en compte que ara mateix està Donald Trump, que jo crec que ja està rumiant a casa seva com pot fer-ho per estar 4 anys més al govern dels Estats Units, quan la Constitució, tots els articles de la Constitució no permeten, no?, aquesta ampliació del govern.
4: No, allà no el permeten, el mandat màxim és...
1: Són dos anys de mandat, que són 8 anys.
4: Dos legislatures, perquè allà no les adelanten mai, allà els 4 anys tornes, i si fas 8, els 8 s'acaba. El que passa és que, bueno, també s'ha donat en molts països de que se'n va el que està de primer ministre i el que entra de pres o el que entra de president continua sota el mandat de l'anterior, sense anar més lluny de Mèxic. De la Ximbau, pues, gairebé depèn de López Obrador. Dit això, perquè m'ho han dit a mi gent que són mexicans, m'han dit, no, si és el mateix, no ha canviat, si realment qui està darrere tot això és aquest.
1: Clar, i si parléssim, per exemple, del taulell que tenen als Estats Units, tenim a J.D. Vance com a vicepresident, i en aquest cas, tanto monta, monta tanto, no?, una mica.
4: Sí, sobretot el que té més possibilitats, diuen, eh?, és el Marc Rubio aquell, que és el que està també de vicepresident i tal.
1: Sí.
4: Per què? Pues perquè tot el tema llatí o sud-americà, o com li vulguis dir, allà diuen latinos a tothom, pues clar, cada vegada tenen més pes.
1: Clar.
4: I aleshores, clar, si tenen molt pes, pues necessites un president o un vicepresident que connecti amb tota aquesta unitat de vot, i necessites un altre president que connecti amb l'altra unitat de vot més anglosaxó, no? Que és el cas de Trump, ell connecta amb el món anglosaxó, i el Marc Rubio, pues, connecta amb tota la part de latins, de Texas, Califòrnia, Florida, tot el sud, que són més latins, i anar als Estats Units. Per això diuen que encara que no estigui ell com al capdavant, i que al capdavant estigui un altre, pues, ell estaria darrere de tot això. Però bueno, per entendre el que és la Constitució americana o el funcionament americà, has de viure allà. I des de fora, no, tot el que veuen, no, el que veiem és el que ens comuniquen els mitjans audiovisuals, escrits. No? La realitat americana és molt diversa, eh? Molt, molt, molt. Vaig estar allà per feina, vaig estar una setmana, i en una setmana ja em vaig adonar de com funcionen ells. És a dir, que és totalment diferent a Europa, no té res a veure. Eh? Com funciona als Estats Units, com funciona Europa, no té res a veure. El funcionament americà és... tot està basat en funció de feina, de treball, i generar beneficis i generar ingressos. No n'hi ha més coses que els motivi.
1: Xifres, xifres i xifres.
4: Sí, ells diuen business is business, és a dir, negoci és negoci. I
1: ja està.
4: I ja van fent.
1: Escolta'm, Rafael, la temporada passada vam parlar d'un tema que encara és notícia, el tema de la vivenda, i ara, com que amb aquest decreto Mari Carmen, amb tot això que ha passat, no parlem de política, perquè per això tenim l'espai d'actualitat política els divendres amb el Joel Reguant, no? Però sí que parlarem d'economia, és a dir, aquests dos decrets que s'estan intentant tornar a presentar ara amb la dissolució de les Corts, veurem què acaba passant, no? Però aquests dos decrets, com afectarien a l'economia de les persones? És a dir, realment són tan positius per l'economia, per la butxaca de la gent i també per l'accés a la vivenda, que és una de les preocupacions més grans que tenen els espanyols i espanyoles avui en dia?
4: No. Tu sóc molt sincer. Uh-huh. Econòmicament l'únic que aconseguiràs ja ha passat i està passant. Si tu vas contra la inversió privada, perquè estàs anant contra la inversió privada, i estàs ficant topells a tot arreu, no et deixo que pugis el tipus de, que pugis el preu del lloguer, si vens el contracte resulta que has de pagar perquè se'n vagi el llogater, si tu comences a ficar tot això, el preu del lloguer pujarà més per un motiu, perquè no s'està construint vivenda social. Això és la veritat, és aquesta, eh? Uh-huh. amb els últims anys sembla que s'han fet 10.000 vivendes, res, és irrisori, encara que diguin xifres de 50, 70, és igual, no. En l'últim mandat no s'ha construït vivenda social pràcticament. Aleshores, si tu poses problemes amb els lloguers, les vivendes sortiran, però sortiran a la venda. En el moment que surtin a la venda, cada vegada n'hi ha menys vivendes de lloguer. Amb la qual cosa, o compres una vivenda, amb la fiscalitat no t'ajuda, o compres una vivenda o no tindràs accés perquè no te llogarà ningú, perquè no n'hi haurà vivendes per lloguer. S'estan retirant vivendes de lloguer ja i s'estan posant a la venda. Si jo tinc... és que això dels grans fons no és... Això és... ja ho has dit tu, és política. Els grans fons no són els grans tenedors de vivendes. Són la majoria, molts catalans, en Catalunya més, eh? Que tenen la seva vivenda i van comprar una altra vivenda i aleshores les feien servir pues, per obtindre un ingrés, que moltes vegades aquest ingrés l'únic que feia era pagar la hipoteca. Però bueno, no tinc llogat, para 700, pago una hipoteca de 500, encara en queden 200 i jo vaig pagant i d'aquí uns anys, quan els meus fills se m'hagin fet gran, pues, el pis ja ho tindré pagat. Això ho ha fet molts catalans, però molts, eh? Però clar, si tu ara això dius no, més de 500 no, doncs si jo estic pagant 500 i recullo només 500, què faig? Poso en venda la vivenda, perquè ja no m'està sortint a compte, perquè jo estic pagant més. Uh-huh. Sempre n'hi ha més despeses que no pas aquest diferencial. Això és el que està passant, però te vaig dir que el problema continua sent el mateix. Si no liberes sol, si les comunitats autònomes no es posen en mans i a l'estat central, tot el que sigui topar els lloguers, l'únic que es aconsegueix és que pugin els lloguers. Tot el que més és fer volar coloms, ho dic així de clar, eh? Està demostrat, eh? I realment és així. Uh-huh. Tu topes els lloguers que pugen perquè les vivendes desapareixen del mercat. I cada vegada, si hi havia una vivenda per cada 200, et topes una vivenda per cada 400. I si jo tinc un per llogar, doncs m'hi asseguraré molt i molt a qui li llogo.
1: Clar.
4: Molt i molt.
1: El cas d'aquí de Sant Just, que s'estan fent pisos de protecció oficial i que s'estan fent amb règim de lloguer, tu creus que hi ha alguna diferència entre fer parcs de vivenda pública de lloguer o de compra?
4: No, si els... A veure, a l'Estat, les administracions tenen els recursos. Si jo dic, mira, tinc una població que jo aquí a Sant Just, pues de tota la població jove i no tan jove, tenen unes necessitats de tantes vivendes. Si les dono al mercat directament, pues, i el preu de lloguer és aquest, bueno, pues jo poso a no tindre benefici i es fas vivenda social. La vivenda social és a no tindre benefici. I el lloguer que pagues és per cobrir, diguem, el cost total de la operació, sense cap més benefici. I llavors sí que pots posar un lloguer de 500 o de 700, m'entens? És el moment de... Però passa que el tema de vivenda social Espanya és dels països que menys vivendes socials n'hi tenen d'Europa. És a dir, que aquí sembla que està al voltant del 5 o el 10%, mentre que en Dinamarca o per allà estan al 20 o el 30%. N'hi ha molta més vivenda social i no passa res. És a dir, jo soc constructor i em diuen, fes-me aquest bloc de pisos, jo te'l construeixo i te'l faig i te'l ve. M'és igual que tu siguis l'administració com que siguis un particular. Jo te'l faig, jo te'l venderé a tu. I tu en cap és el que has d'explotar-lo. Com l'explotaràs? Amb uns ingressos que tu no tindràs, però que tindràs que agafar-los amb lloguers que puguis suportar. Clar que és l'administració. El problema està que l'administració local ho té complicat perquè no té molta capacitat d'endeutar-se. Per tots els acords que tenen, no es poden endeutar. L'Ajuntament de Sant Just no pot sortir-se del seu pressupost i endeutar-se molt. Se pot endeutar no sé quin percentatge, però és un percentatge mínim, eh? No poden. De vegades, tenint el terreny, tenint les coses, ells com a organisme ja no disposen dels recursos. Seria la Generalitat, en aquest cas, la que té capacitat d'endeutar-se, o seria l'Estat central, que són els que tenen aquesta capacitat d'endeutar-se. Les administracions locals no tenen capacitat d'endeutar-se. Poden fer, tu ja has dit, un bloc de pisos per 20 persones o per 30 persones, però si tu tens un problema amb 500, no el resols. No el resols perquè no vulguis. Tu tindràs totes les intencions i més de fer-ho, però els recursos no els tens ni et deixen adquirir-los.
1: Doncs Rafael Redondo, se'ns acaba el temps. No sé si vols afegir alguna cosa més abans de tancar l'espai d'avui.
4: No, això ara per ara sabem que el dia 29 de novembre ens acaben de donar la sorpresa ahir que tindrem eleccions. D'aquí a final de novembre ja anirem veient què és el que hi ha que deixar veure.
1: Estarem molt pendents i, com has avançat abans, tardor convulsa pel que fa doncs, a les energies, ho seguirem de prop. Rafael, una abraçada, cuida't molt.
4: Igualment, a tu, de boníssim.
1: I nosaltres fem una pausa pels butlletins i tornem de seguida. Fins ara.
5: A unes eleccions.
6: A veure, això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent, perquè o bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent. Clar, a vegades les coses depenen de dies, no? I si a més tenim unes eleccions ara convocades, però això ha de ser rapidíssim, és a dir, no pot tardar més de dies o algunes setmanes.
5: Parlava també, li preguntava a l'advocat de Carles Puigdemont, que tot això arriba en un context electoral, que no se'ns escapa, no sé si creu que en aquest sentit el Suprem encara s'hi pot agafar, això.
6: Però agafar-se per què? Per retrasar-ho?
5: Sí, per dir, escolta, com que això interfereix en un procés electoral, doncs ja ho aplicarem un cop passi les eleccions, per exemple.
6: No, jo crec que és al revés. És a dir, jo crec que si ara no s'apliqués hi hauria una lesió tan evident i tan irreparable del dret de participació política que inclús es podria fer que s'ordenés en el Suprem fer-ho de forma immediata. És a dir, jo crec que és al revés. Les circumstàncies el que fan és imprescindible una execució immediata d'aquesta sentència perquè es puguin presentar si volen.
5: Clar. Sí, estarien negant un dret polític que tindrien perquè hi hauria una llei que ho determina i una sentència del Constitucional que demana que recuperi aquest dret polític.
6: Clar, és que nosaltres ja li vam dir això en el Constitucional, en el seu moment, li vam dir, escolti, rehabilitin aquesta gent mentre resolen el recurs. I ens va dir, no els podem rehabilitar perquè no hi ha cap dada concreta, com per exemple unes eleccions, per les quals cautelarment els haguem de rehabilitar. Però clar, ara passaria això. Ara ens podríem trobar en la paradoxa de que ens donen la raó, però no poden exercir els seus drets, no? Aleshores, és un escenari precisament per aplicar urgentment o inclús de forma cautelar o de forma expeditiva aquesta sentència.
5: Vostè veu també un càlcul polític en aquest retorn, per exemple, de Carles Puigdemont, en el sentit de que, per exemple, molta dreta o molta extrema dreta a Espanya segurament també s'excitarà, no?, amb aquest retorn. Per tant, també estimula el vot de la dreta a les properes eleccions. No sé si veu també una operació política en aquest sentit, un càlcul polític, o ho separaria una cosa d'altra.
6: A veure, és que jo el problema és que no m'agrada confondre lo tècnic amb lo jurídic, amb lo polític. Lo polític ho faig jo a casa meva i em dedico a la tècnica. Aleshores, per més que quan vam guanyar, diguem-ne, per exemple, la immunitat dels europarlamentaris, vam aconseguir una fita jurídica, però també política, perquè el senyor Puigdemont ha estat en llibertat, jo només em dedico a la part tècnica. Per tant, l'explotació política d'aquestes circumstàncies pues, l'han de fer els polítics. Mm.
5: Doncs ara ho analitzarem també en una taula política i escoltarem també totes les reaccions en aquest especial que comença ara a Catalunya Ràdio. Andreu Vandeneinde, gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Són les 12 i 3.
7: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
5: A partir d'aquesta hora, programació especial al matí de Catalunya Ràdio per seguir la històrica reunió del Tribunal Constitucional que avala definitivament la llei d'amnistia. Ho hem explicat fa pocs minuts. El TC, per una majoria de 7 a 5, determina que l'amnistia és perfectament legal i que urgeix al Suprem aplicar-la. Quan podrà tornar Puigdemont? És una de les preguntes que hi ha ara mateix sobre la taula. Com pot impactar a la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre? És un altre dels interrogants que intentarem respondre des d'ara en aquest especial que estem fent a Catalunya Ràdio. Ho segueix des de Madrid, des del Tribunal del Constitucional. Paula Brujats, bon dia de nou.
8: Bon dia, què tal?
5: No hi ha hagut sorpreses, Paula, i s'ha imposat la majoria progressista del Tribunal de Garanties.
8: No hi ha hagut sorpreses i un altre cop un constitucional dividit perquè per 7 vots a favor dels magistrats progressistes, 5 en contra dels conservadors, s'ha aprovat aquesta primera sentència, decisió molt transcendental avui per la amnistia, perquè el Constitucional avala l'amnistia total, també pel delicte de malversació per tots els líders del procés. Aquesta sentència que s'acaba d'aprovar resol només el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però serà d'aplicació a la resta d'exconsellers, també Carles Puigdemont, perquè marca una base clara, una base concisa sobre com s'ha d'amnistiar la malversació. I a més, Ricard, i això és molt important, ordena al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia de manera urgent i de manera preferent. És la sentència que havia proposat el president del Constitucional, el progressista Cándido Conde Pumpido. Una sentència molt dura contra el Tribunal Suprem. Són 65 pàgines on hi ha diversos retrets cap als jutges Llarena i Marchena. Se'ls acusa d'haver fet interpretacions esbiaixades de l'amnistia per no haver-la aplicat fins ara. Diu a la sentència que és de sentit comú amnistiar el delicte de malversació i, a més, remata que haver negat fins ara l'amnistia als exconsellers és desviar-se de l'objectiu i de l'esperit de la llei d'amnistia. En remata el Constitucional que els líders del procés no es van embutxacar ni un euro amb el referèndum de l'1 d'octubre i que, per tant, si no hi ha enriquiment personal, no es pot sostenir que la malversació no es pot amnistiar. En resum, la pilota que passa ara mateix cap a la teulada del Tribunal Suprem, Pablo Llarena i Manuel Marchena, que han de decidir a partir d'ara quan aixequen l'ordre de detenció a Puigdemont, Comín i Puig, i quan deixen sense efecte les inhabilitacions de la resta d'exconsellers, Junqueras, Romeva, Turull i Dolors Bassa.
5: I com han d'anar els propers dies, Paula? Perquè avui sabrem també la decisió, però la sentència encara pot trigar uns dies.
8: El que sabem, pel que ens diuen fons del Constitucional, és que el president té intenció d'accelerar els tempos i voldria aquesta tarda mateix o a molt estirar demà comunicar ja la decisió al Tribunal Suprem. Penseu que la sentència pràcticament ja està redactada perquè Conde Pumpido la portava a debat al ple i no s'hi han fet canvis perquè s'ha votat amb la majoria progressista. Per tant, ara es tracta de fer retocs tècnics formals abans d'enviar-la cap al Tribunal Suprem. Això ens diuen, insisteixo, fons del Suprem, que volen que sigui ràpid. Per tant, demà el Tribunal Suprem podria ja tenir aquesta sentència i a partir d'aquí haurà de decidir quan la comença a aplicar.
5: Gràcies, Paula. De seguida ho ampliarem. També decisió que el TC ha agafat reunits els governs català i espanyol després de la convocatòria d'eleccions del 29 de novembre. Seguim a la Moncloa, també. Tània Tàpia, bon dia.
9: Sí, bon dia. Avui, reunió del Consell de Ministres. Estem esperant que comparegui Pedro Sánchez, que avui ha anunciat roda de premsa centrada en l'habitatge. Està prevista 1:15. Intentarem preguntar per reacció de l'amnistia, per l'impacte d'aquesta decisió d'avui. Segons fons de la Moncloa, però, reconeixen que estan confiats que el Suprem acatarà i que no buscarà cap altra argúcia legal per no aplicar ara ja sí, de manera definitiva, aquesta llei d'amnistia. Compten amb la imatge de Carles Puigdemont de tornada a Catalunya. Creuen que electoralment l'amnistia no els perjudica, al contrari, aquestes fonts diuen que els suma perquè dona la imatge d'un partit socialista que sap resoldre problemes heredats. És un triomf indiscutible, reconeixen en el sí del govern espanyol. Ara bé, sobre la taula no hi ha cap intenció de fer fotografia conjunta amb Carles Puigdemont, i menys ara, amb la relació de nou tensa que s'ha generat amb Junts per Catalunya després de negociar els decrets d'habitatge i que Junts els hagi votat finalment en contra.
5: Palau de la Generalitat, Albert Prat. Aquest matí també hem tingut reunió al govern de la Generalitat. Bon dia, Albert.
10: Què tal? Bon dia. Sí, fa només uns instants ja tenim la primera reacció del president Salvador Illa. Diu: el temps ens ha donat la raó, Catalunya avança. És el missatge que acaba d'escriure a les xarxes socials. Una primera valoració sobre el previst, perquè la posició de l'executiu sobre l'amnistia sempre ha sigut la mateixa, demanant que s'apliqui el més aviat possible. La decisió del Constitucional ha enganxat el govern amb la reunió dels dimarts pràcticament enllestida. D'aquí a mitja hora compareix en roda de premsa la consellera portaveu Sílvia Paneque. Un dia més i més enllà de l'amnistia, la Generalitat insisteix que està molt pendent de l'estat del temps.
5: I des d'aquesta hora també el president Salvador Illa presideix una executiva del PSC. Anem cap al carrer Pallars. Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia, sí, és una executiva extraordinària del PSC que està a punt de començar. Salvador Illa ja és aquí al carrer Pallars, però encara no ha entrat a la sala on es fa aquesta executiva. És una executiva a porta tancada, però sí que podrem sentir les primeres paraules de Salvador Illa després de la notícia. El que ens diuen que serà un discurs d'uns 10 minuts, però que no té intenció de parlar sobre aquesta amnistia en aquí, a la seu socialista, perquè serà un acte per engegar la maquinària electoral. De fet, és on s'elevarà el nom de Jordi Hereu com a candidat al PSC a Barcelona, que l'acabaran de ratificar aquest cap de setmana. De tota manera, sí que ens diuen que el president Illa parlarà ja com a president sobre l'amnistia fora d'aquí la seu del PSC.
5: I a 2:15 està prevista també una compareixença del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a la seu d'Esquerra, al carrer Calàbria. Marta Corbalan, bon dia.
12: Hola, bon dia. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, té previst compareixer a 1:15 des de la seu del partit a Barcelona. Un cop el Constitucional ja ha avalat l'amnistia, els republicans confien que el Tribunal Suprem aixecarà la inhabilitació a Junqueras els pròxims dies o setmanes, i això li deixarà el camí desbrossat perquè el líder d'Esquerra es pugui presentar de candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes previstes, si res no canvia, per al 2028.
5: I molt pendents també, evidentment, de Junts, perquè l'executiva es reuneix a la tarda. Jordi Corbalan, bon dia.
13: Bon dia, tenim una última hora. El president Carles Puigdemont, acompanyat dels consellers Toni Comín i Lluís Puig, farà una declaració institucional aquesta tarda a les 6 des de la Casa de la República a Waterloo. És notícia d'última hora. Abans, aquest migdia, també compareixerà a la seu de Junts el secretari general del partit, Jordi Turull. Junts fa dies que esperen amb prudència l'amnistia del seu líder, tot i que el motiu sobre quan i com té previst tornar és absolut. Sabem que ahir va estar reunit a Waterloo fins a mitja tarda amb el nucli de confiança de la direcció del partit.
5: Doncs aquesta és la situació en aquest especial que farem al matí de Catalunya Ràdio. I ho farem amb l'anàlisi de Montserrat Nebrera, degana de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya. Montserrat, què tal? Bon dia.
14: Què tal? Bon dia.
5: També Jordi Cominal, empresari i exdiputat al Parlament. Bon dia, Jordi.
15: Hola, bon dia.
5: Oriol Marc, subdirector del Nació. Què tal? Bon dia, Oriol.
16: Què tal? Molt bé. Molt bon dia.
5: I des de Madrid, Marta Monforte, periodista d'Infolibre. Bon dia, Marta.
17: Hola, bon dia.
5: D'entrada, un titular. Què destaqueu de l'aplicació o de la notícia que acabem de donar? Montserrat.
14: Bé, previsible, no? Previsible. Sabíem que els vots del Tribunal Constitucional estaven dividits. Sabíem també que hi havia una diferència de parer entre aquests blocs respecte de com entomar la valoració de la sentència del Suprem, i sabíem també que aquesta majoria imposaria. El que no sabíem era el que hem sabut ara, que la ponència de Macías, probablement per les discrepàncies que generava la majoria, retira, i que, per tant, la primera de les sentències és la que marcarà el camí a la resta, perquè no solament es dedicarà a...

Bon dia, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just Desvern impulsa diverses activitats amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d'octubre sota el lema «Teixir vides és fer salut mental». La iniciativa posa el focus en la importància de les relacions personals i l'acompanyament i el suport mutu com a factors vinculats al benestar emocional. La programació començarà el 9 d'octubre a les 12 del matí a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura del manifest institucional. El 16 d'octubre, de 10 a 1, davant del CAP, Ràdio Desvern farà un programa especial dedicat a la salut mental. Aquell mateix dia, de 6 a 2 quarts de 8, els Jardins de Can Ginesta acolliran una nova lectura del manifest i actuacions de Coratge i Santos Puertas. La campanya també difon una xarxa de recursos de salut mental i atenció social disponible per la ciutadania, que inclou serveis de salut mental d'adults i infantojuvenil, rehabilitació comunitària, servei

propostes i intervenir en qüestions que els afecten, a més de participar en activitats de grup i escoltar altres punts de vista. I en cultura, l'activista equatoguineà Gonzalo Abaja Nguema Micue protagonitzarà el 7 d'octubre de 7 a 2 quarts de 9 una xerrada a les escoles sobre la situació de les persones LGTBIQ+ a Guinea Equatorial. L'acte s'emmarca en l'edició de Ciutats Defensores i està organitzat per l'Ajuntament de Sant Just, amb la col·laboració de les entitats del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Abaja Nguema Micue és activista pels drets LGTBIQ+, escriptor i investigador. La seva obra literària aborda altres maneres de ser, de viure i d'afrontar les opressions i forma part d'una generació d'artistes que utilitza la literatura com a eina de visibilització. L'autor va publicar el 2021 la seva primera novel·la amb el nom Les rates també s'enamoren i el 2024 Los raritos que eres, una obra que ha generat rebuig al seu país pel seu contingut. La xerrada tindrà lloc a les escoles al carrer Montserrat número 2. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
1: Smooth Jazz Club.
0: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
1: Hold on to my love.
0: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla, passa un minut d'un quart d'una del migdia i ara marxem a parlar de la Vall de Vers. Josep Lluís Gir, bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Benvingut al programa un mes més per parlar del contingut de la Vall de Vers d'aquest mes, que arriba, doncs, entenc, carregada de molta informació, de moltes notícies i també de molta actualitat. Per on vols que comencem avui? Per la portada, per exemple?
1: Comencem per la portada, que en aquesta ocasió és l'entrevista. Uh-huh. Hem fusionat les dues seccions, diguéssim, a sí. Vegades ho fem, no és inhabitual, no? En aquesta ocasió l'entrevista està dedicada a la Gina Pol. Uh-huh. Ets regidora de Sant Just i actualment, a veure si ho dic bé, secretària general d'Igualtats, i no vull anar més enllà que no me'n recordo del títol exactament. Uh-huh. No voldria equivocar-me. Doncs això, que feia temps que teníem en mente de fer-li l'entrevista i en aquesta ocasió les circumstàncies ens han portat a que pugui ocupar la portada, diguéssim, no?
0: Mm-hmm. Doncs Gina Pol, que va ser regidora de l'Ajuntament de Sant Just i que ara ocupa, doncs, aquest càrrec a la Generalitat de Catalunya, que és, diguéssim, l'entrevista destacada d'aquest butlletí. Què més trobem també a les pàgines del...
1: Tenim l'editorial que mm-hmm. dediquem a la situació actual i els últims esdeveniments en relació a l'habitatge i les lleis i decrets que s'aproven i no s'aproven, i els vots a vegades inconcebibles d'alguna gent. I, bueno, fem una reflexió sobre això i recordem que vam fer l'editorial abans de saber uh-huh. que hi hauria eleccions. Ho podíem pressuposar.
0: Si llegeixes l'editorial, sembla que...
1: Sembla que s'hagi fet a posteriori, però no era el cas. Puc assegurar que està feta abans de saber, tot i que s'estava
0: coent,
1: però això nosaltres no som endevins, uh-huh. no podíem saber-ho, però està fet realment abans. I a més que és, no hagués canviat gens que no toqués a fer eleccions fins d'aquí un any. El sentit de la reflexió és el mateix, no? Uh-huh. Vagi per endavant i que cadascú tregui les seves conclusions, no?
0: Sí, sí, totalment. Què més trobem, també, a les pàgines
1: centrals? Bé, tenim les notícies curtes, el dia a dia, que ens fem ressò de la celebració de l'1 d'octubre, ara fa, que es va fer el dia abans, el dia 30. Ja se sap, però ho esmentem, la cursa de carts de coixinets, que serà el 7 i 8 de novembre, i ja avancem que estem a les portes del que l'any que ve serà el 50è aniversari dels carts, uh-huh. i cal esperar que hi haurà celebració per tot lo alto.
0: S'ha preparat una comissió que s'encarregarà també d'aquestes celebracions amb motiu d'aquest 50è aniversari i estarem molt pendents perquè, bueno, hi ha precedents d'altres aniversaris que s'ha liat molt grossa i que s'han fet coses molt maques.
1: Exacte. Estarem a la guaita a veure què acaba succeint, no? Uh-huh. Però pel que no ho sap, pel que no ho viu del dia a dia, doncs val la pena recordar que l'any que ve tenim celebració grossa, no?
0: I tant.
1: Parlem de l'afer del Ramon Figuerola, que no sabem com acabarà. Uh-huh. Recordem que té una... li han fet un judici per un mem uh-huh. i està pendent de sentència.
0: Per un tuit del 2019, pot ser? No, més...
1: Més o menys. Que primer el van absoldre, però després l'advocacia de l'Estat va recórrer i el van tornar a encausar i que li demanen, uh-huh. Ara no voldria equivocar-me, em sembla que són 2 anys de presó i X anys d'inhabilitació. estem pendents, està pendent ell de veure què passa, no?
0: Mm-hmm. Doncs sí, el tuit va ser el 2019 i el portaveu de Junts, Sant Just, està a l'espera de sentència després del judici del 9 de setembre i emmarca, doncs, diguéssim, aquests procediments. Es va afrontar, doncs, una petició de 2 anys de presó, inhabilitació i 58 mesos de multa en el judici celebrat el 9 de setembre. Tota la informació a radiodesvern.com.
1: Correcte.
0: Aprofitant també aquesta notícia que vam publicar a principis del mes de setembre.
1: Correcte. Uh-huh. Parlem de l'estrena de l'Espai Mercart, una casa superstar, la nova exposició del projecte Mons. Parlem també del canvi del relleu a la junta directiva de la penya barcelonista de Sant Just, uh-huh, que s'ha proposat captar més joves i donar una empenta a l'entitat, a la penya, i bé, simplement ens en fem ressò d'això.
0: Perfecte. També m'han xivat, no sé si és veritat o no, crec que van aquest número, que parleu de la IA també, de la intel·ligència artificial.
1: Hi ha un article que fa una comparativa, uh-huh, en relació a les publicacions que les entitats... Ho hem agafat, lògicament, amb les entitats santjustenques, però segurament, uh-huh, si ampliéssim el vano, seria més ampli, no? Uh-huh. Però nosaltres, que el nostre àmbit és Sant Just, lògicament, doncs, per observació, no era una cosa que busquéssim, uh-huh, però per observació hem trobat que hi ha certes similituds en la forma de fer els cartells i els anuncis, i tot fa pressuposar, en alguns casos hi ha l'evidència, en altres és una suposició, però consistent, de que totes les entitats treballen amb la intel·ligència artificial, amb la qual hi ha una uniformització del missatge i de l'estètica que és digna d'esmentar, no? Uh-huh. És bo o dolent cadascú que tregui les seves conclusions, però el que sí és cert és que en aquest punt la intel·ligència artificial treu la personalitat de cadascú, és a dir, uniformitza moltes coses. Hi ha eslògans que són idèntics a 4 entitats, per exemple, no?
0: Uh-huh. Sí, sí, no, és que és molt interessant i és un tema que quan surti la revista ens agradarà revisar aquí la redacció, perquè realment és molt cert que la intel·ligència artificial, doncs, està abordant el nostre dia a dia i ens està traient, doncs, allò que ens caracteritza, no? Aquell punt de diferenciador entre tots nosaltres. Jo ja he explicat aquí a l'antena una experiència que em va passar aquest estiu fent el Camino de Santiago, que anaves caminant per Galícia i totes les publicitats dels bars, restaurants, hostals, albergs, estaven fets a mia, no? I et sorprenia com en un lloc que teòricament, doncs, vas a fer una desconnexió, connectar amb la natura i tal, hi hagi tanta feina feta per intel·ligència artificial i que estigui, doncs, allà, perquè ha arribat i és a l'abast de tothom, i com tu comentaves, doncs bé, imatges dantesques que veus en aquestes publicacions de coses que han de ser d'una manera però es veuen d'una altra, perquè clar, els dissenys, doncs, els dibuixos...
1: S'uniformitza tot i es perd la personalitat.
0: Totalment.
1: Jo entenc que no sóc un contrari a la tecnologia.
0: No, ni jo tampoc.
1: Però en aquest punt crec que per part dels humans està havent-hi, per part dels humans i per part dels promotors, que són els que fan negoci amb això i que ja parlarem com acaba, no? Però aquesta falera per la intel·ligència artificial, que en termes de productivitat ho puc entendre, però en termes humans, en termes de pèrdua de personalitat de les persones i de les entitats. Les entitats, a fi de comptes, les fan persones, no? I si aboquem... És com una mena de renúncia, no? A ser persones, amb la qual cosa, bueno, estem posant tot perquè ens governi la... En comptes de resistir-nos, perquè ens governi la intel·ligència artificial. I jo, personalment, no hi donaré cap facilitat, no? Uh-huh. Però, bueno, l'article va simplement a fer veure que hi ha aquesta similitud evident entre unes coses i altres. Fins i tot hem fet un supòsit nosaltres d'una entitat que no sabem si existeix i el resultat és similar.
0: Mm-hmm. Clar.
1: Hi ha masses coses que s'assemblen, no? Mm-hmm. Bé, és un exercici una mica... no és ni crítica ni tot el contrari, simplement és posar sobre la taula aquesta evidència. No?
0: I aprofito també per fer falca publicitària, perquè ara, des de fa uns mesos, la contraportada de la Vall de Vers lluita en contra de tot això. Lluita en donar un focus, en donar llum i visibilitat a aquella gent, doncs, que fa dissenys, que pinta, que dibuixa expressions artístiques, i que en aquest sentit la reuniu, la recolliu a la contraportada de la Vall de Vers.
1: T'has avançat perquè ja haguéssim arribat, però aprofito la falca,
0: sí,
1: i te l'agraeixo per dir que en aquest cas publiquem una obra guanyadora d'una alumna, bueno, no és ben bé alumna, una usuària d'Esproceat, del uh-huh. centre pilot del carrer ET, que ha guanyat un premi, una pintura feta sobre cartolina, i ha guanyat un premi de la... ho diré bé... de la Fundació Setba, si no recordo malament, i publiquem la notícia al dia a dia, uh-huh. però l'obra guanyadora la publiquem en el cul de sac.
0: Uh-huh.
1: Ens ha semblat que era oportú, que ha sigut ara al setembre l'entrega del premi, doncs recollir... I aquesta és la línia que seguirà la secció, no?
0: Perfecte. Doncs sí, una mica linkant, no? També temes.
1: Jo animo els que dibuixen, perquè gent que pintin hi ha força a Sant Just i no tindríem dificultats a trobar material, que ja el tenim aparaulat algunes coses, no?
0: Uh-huh.
1: Però voldríem que, a més a més, la gent del còmic, la gent del dibuix, s'animés a fer... a publicar coses, no tenen per què ser inèdites, però que la pàgina del cul de sac està al seu abast. No?
0: Mm-hmm. Què més podem trobar en aquest número, en aquesta edició del mes d'octubre?
1: Trobarem la programació de les festes de tardor, que aquí hem de maldar de les dificultats que... Em consta que no són premeditades, però que són dificultats, perquè el propi Ajuntament ha tingut dificultats per tenir la programació molt a última hora. I és que això ens fa anar malament, perquè no hem pogut tancar el tema fins molt a última hora, no?
0: Uh-huh.
1: I no som conscients de si falta alguna cosa encara, no? I això... és de mal dir, però amb una estructura tan potent com té l'Ajuntament, que a 15 dies o a 3 setmanes de l'inici de les festes hi hagi tanta cosa pendent i que els que volem informar no puguem fer-ho, els nostres processos són més lents que, per exemple, els vostres, que rebeu la informació i la publiqueu.
0: Uh-huh.
1: I llavors això ens dificulta una miqueta.
0: Uh-huh. Doncs ànims també amb la feina que feu i amb aquestes dificultats que us hi aneu trobant, que a vegades també són les nostres, ho hem de
1: dir.
0: Sí, però...
1: no, ho entenc, i entenc que les coses no són fàcils, però clar, no són fàcils en el nostre cas, que som purament amateurs i que dediquem les hores que podem i fem el que podem,
0: uh-huh.
1: enfront d'una estructura que és molt potent, que ocupa moltes persones i dedica molts recursos materials i econòmics. Llavors, es fa difícil d'entendre.
0: Mm-hmm. Molt bé, però heu aconseguit, com a mínim, doncs, si no és de forma completa, tenir una part d'aquesta programació de tardor, que també podrem revisar a la Vall de Vers del mes d'octubre. Què més trobarem?
1: Bé, trobarem la col·laboració mensual del Centre d'Estudis del tema de patrimoni, que va sobre el molí fariner de Campedrosa, i fan una reflexió sobre el manteniment del patrimoni local. Hi ha en l'apartat de cultura un article sobre el projecte XREM, que és una oferta complementària de la que ja venia funcionant de fa molts anys del Consell Local de català, que aquest funciona en base a parelles i ara s'impulsa una nova activitat que va en paral·lel, que no és ni competidor, sinó és complementària, a base de grups de 6 persones i un voluntariat per fomentar l'utilització del català entre persones no catalanoparlants. I bé, l'anunciem i complementem amb l'activitat que ja ve a fer al Servei Local de Català.
0: Perfecte. Molt bé, doncs seguim avançant amb més contingut aquí a Ràdio Desvern, al 98.1 FM. Passen 2 minuts de 12:45 del migdia i ens dirigem a acabar de descobrir el contingut de la Vall d'Avers per aquest mes d'octubre.
1: Bé, en esports parlem de l'èxit del vòlei, que ja és conegut, però que han guanyat la Superliga Catalana i no deixa de ser un gran èxit del vòlei local, no?
0: I tant, sí, una gran efemèride que hem destacat també aquí en aquesta casa i que realment, doncs...
1: Malgrat les dificultats, té el seu mèrit, i en el seu moment a lo millor haurem d'aprofundir sobre això, no? Sobre aquest tema. Sobre les dificultats de l'esport amateur, ja no dic de base, sinó l'esport amateur, que per assolir determinades categories els esforços a vegades són no de l'entitat, sinó fins i tot personals, no? De la gent que el practica, no? Però bé,
0: totalment, totalment. I ara sí, un minut abans de tancar l'espai, alguna cosa més que quedi en el tinter?
1: Queda en el tinter el debat.
0: Correcte.
1: El debat que farem el 5 de novembre, que porta per títol "Cal posar límits al creixement de Sant Just?". Ens fem aquesta pregunta. I bé, comptarem amb diverses personalitats que anunciem en aquest número. Està pendent de tancar una de les persones i, com sempre, serà transmès en directe i a veure què dona de si.
0: Molt bé, doncs ara sí, us emplacem a llegir la Vall d'Avers d'aquest mes d'octubre quan surti, que serà ja en breu, no? Entenem que
1: encara no està impremta, però principis de la setmana que ve la tindrem.
0: Molt bé, doncs ara sí, Josep Lluís, gràcies per atendre'ns, una abraçada i fins al mes vinent. Fem una breu pausa i tornem de seguida.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.
3: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
4: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
5: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
3: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. Canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: En 5 minuts seran 3:15 del migdia. Saludem ara el César Valle, que ens acompanyarà al llarg d'aquesta temporada per parlar d'empresa i de tecnologia. César, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Daniel. Moltes gràcies per rebre'm aquí avui.
0: Benvingut al programa d'avui. Estrenem secció aquí a la Rambla, després també d'aquesta campanya que hem fet per recaptar nous col·laboradors, noves veus a xarxes socials. El César ens va trucar i ens va dir: ei, que a mi m'interessa i que més vull parlar d'empresa i de tecnologia. Com casen aquests dos mons? Explica'ns una mica.
1: Sí, bé, són dues temàtiques que a dia d'avui estan completament relacionades amb el mercat laboral. Parlem d'empresa quan parlem, òbviament, de grans corporacions i de petits negocis, fins i tot, que treballen en el medi i en l'ambient laboral. I la tecnologia avui dia d'ahir, és una eina indispensable i que està completament lligada a com es comporten aquestes empreses. Siguin grans o petites, com entrelacem les dues temàtiques i com fem que podem modernitzar els nostres negocis mitjançant eines que a dia d'avui són l'estat de l'art del mercat laboral, no? Tenim grans exemples com la tecnologia ofimàtica, que és indispensable per tothom, però a dia d'avui hi ha un element una mica més disruptor, que és la intel·ligència artificial, que s'està obrint pas a marxes forçades i que a dia d'avui han d'adoptar molts dels mercats si volen estar a l'altura i a l'alçada i a la velocitat requerida pels consumidors. I a part d'això, per suposat, tenim les tecnologies cloud, tecnologies d'intel·ligència de negoci, i en aquesta secció tenim el desig de poder donar-hi una petita entrada a aquests dos mons, a les persones que ens escolten, i fer assequible el coneixement que, bueno, és possiblement imprescindible per tenir una noció més real de les notícies que escoltem als telediaris i a les grans fonts d'informació d'internet, no?
0: Uh-huh. Així doncs, cada 15 dies el César vindrà a explicar-nos algunes notícies d'empresa i tecnologia que ens poden afectar, encara que no siguem d'aquest món. Perquè la meva pregunta és, no necessitem saber tecnologia per seguir aquesta secció, César?
1: No. El desig d'aquesta secció és precisament donar entrada a persones que no tenen coneixement davant mà, que s'hi troben, que escolten la ràdio o escolten el seu noticiari i que escolten termes i conceptes que no s'expliquen. Com funcionen, què volen dir, a qui afecten, com els afecten a ells, els oients, particularment independentment de si són propietaris d'un negoci o si són consumidors, i donar una miqueta peu en aquesta secció a que aquestes persones que tenen curiositat i que es troben en un moment de la seva carrera o de la seva professió o senzillament tenen curiositat, puguin entendre una miqueta més què està duent a terme al mercat i com afecta això al present i al futur de les persones que entren al mercat laboral, les persones que ja tenen funcions molt dedicades en les seves feines i en els seus llocs de treball. I penso que és una gran oportunitat per persones, sobretot joves, que tenen el desig de conèixer una miqueta més què poden esperar d'aquest mercat tan salvatge i tan canviant, per preparar-se una miqueta més i conèixer alguns conceptes i donar entrada a termes una mica més complicats d'una manera molt suau perquè puguin fer les seves pròpies pesquises i investigacions.
0: Uh-huh. Anirem de Barcelona al món, passant per Espanya. Escolliràs poques notícies per poder-nos explicar què ha passat i per què ens hauríem d'importar i perquè així ens puguem centrar concretament en els temes del dia. Avui, per exemple, començarem a Barcelona i després ens anirem preguntant què passa quan encarreguem feina a una intel·ligència artificial. Per tant, si et sembla, comencem aquí aquest espai d'empresa i tecnologia. Doncs vinga, tot teu, César.
1: Moltes gràcies, Daniel. Doncs com bé has mencionat, avui començarem parlant del BNEW, el Barcelona New Economy Week. És una petita fira que s'està duent a terme, de fet, a dia d'avui. Estem al mig de la celebració d'aquesta fira, el D-Factory de Barcelona, a la Zona Franca, que es produeix entre ahir, dia 5, i demà, dia 7 d'octubre, on el Consorci de la Zona Franca ha fet una proposta de reunió de col·loquis i diferents tipus d'empreses i negocis de tota Barcelona. Per què això és una notícia rellevant per nosaltres? Bé, Òbviament, estem parlant de negocis no només internacionals que estiguin aquí a la ciutat Comdal, sinó que també estem parlant de petits negocis. Ara, quan tothom parla d'aquestes noves fires i aquestes noves, aquests nous events tecnològics, uh-huh. es pensa que qui trobarem allà serà Microsoft, Apple, i ens estem trobant que el mercat laboral està canviant dràsticament i aquestes fires ja no són només per aquestes empreses tan de nitx, sinó que també tenen que obrir la porta a empreses més petitonetes, uh-huh. empreses que potser a hores d'ara no saben com encaixar aquestes noves tecnologies perquè el Biniu aquest any particularment tractarà d'intel·ligència artificial i com els negocis de tota mena, de tot caire i de tot volum poden adoptar-la.
0: Mm-hmm. Carai, que interessant, perquè la intel·ligència artificial, ho comentàvem també abans amb el Josep Lluís Gil, parlàvem de la Vall d'Avers, d'aquí de la revista que tots i totes doncs, segur que en algun moment heu llegit, la revista del poble, i en aquest sentit doncs, parlàvem de la IA, de com cada vegada més es fa servir, la fa servir tothom, la fan servir entitats esportives per fer els seus cartells, la fem servir també a particulars per gastar bromes, per fer memes i evidentment també per treballar, per avançar més ràpidament en la nostra feina. Però clar, tot plegat també genera bastanta incertesa i en el món de l'empresa entenc que també.
1: Efectivament, és normal que els negocis d'un calatge i una dimensió una miqueta més petita, com ara podria ser la ràdio d'Esvern, com a representant d'una entitat del poble, tinguin una miqueta més de vertigen a l'hora d'adoptar aquestes tecnologies. No? Precisament el Biniu pretén atacar aquest vertigen i presentar propostes que estan duent a terme petits negocis a tota la ciutat perquè puguin entendre una miqueta millor quina aplicabilitat té, perquè un pensaria, bueno, sí, la IA només la puc fer servir pues, per mesurar l'impacte de grans fonts de dades no?, dins la meva empresa, però jo no tinc aquestes fonts de dades. Doncs no és real, no és cert. A dia d'avui estem veient que aquesta tecnologia pot impactar en petits negocis, fins i tot podríem posar l'exemple d'una petita fleca, un forn de pa, per estimar i valorar quina quantitat ha de produir el forner de pa durant aquesta setmana perquè no n'hagi de descartar massa. No? Òbviament, la certesa i la veracitat d'aquestes estimacions depenen molt de la riquesa i la certesa amb què proveïm dades a aquesta intel·ligència artificial. Però les aplicacions són, a dia d'ara i a dia d'avui, infinites, desconeixem quins són els límits, i aquest tipus de vent pretén potenciar una miqueta aquests petits negocis per entendre com poden adoptar la intel·ligència artificial en petites mesures, amb uns preus de subscripció molt baixos, per poder millorar una miqueta el seu desenvolupament de negoci i del dia a dia.
0: Mm-hmm. Algunes dades interessants relacionades amb el Biniu. Per una banda, estem parlant d'un esdeveniment que aglutina uns 12.000 assistents i més de 270 ponents previstos. Déu-n'hi-do, no?
1: És correcte. Durant els 3 dies, per suposat, aquests 12.000 assistents i els 270 ponents són professionals de tota mena de sectors i sobretot de l'àmbit nacional. Mm-hmm. Estem parlant de la regió de tot Espanya i concretament els ponents tenen aquests casos de negoci que presenten en petites, el que es diuen round tables o petites ponències en les que la gent pot apuntar-s'hi i participar directament com a oient i escoltar aquests casos de negocis i aixecar preguntes, tenen unes seccions molt interessants en les que fins i tot obren debat amb el públic i aquests se suposa que d'aquests 12.000 assistents gran part d'aquests assistents són petits propietaris de petits negocis i components de petites empreses que tenen aquest desig de veure com poden enriquir-se.
0: Uh-huh. Hem destacat la presència de la IA, però hi ha altres àmbits també nous en aquesta edició, com podrien ser els videojocs, l'agroalimentació, l'energia i la ciència. Déu-n'hi-do, i com s'enllaça tot plegat?
1: Doncs és una bona pregunta. Què tenen en comú aquests videojocs, aquestes uh-huh. empreses, l'energia, la ciència? Al final, s'ha d'entendre com a usuari o persona que interactua amb aquestes eines que aquí al final no necessitem tenir una estructura tecnològica molt gran o una estructura arquitectònica de dades descomunal per fer-ne ús. Avui dia hi ha molts models i molts tipus d'eina d'intel·ligència artificial, com les LLMs, que són una mena de chatbots on tu pots interactuar i tenir terceres opinions, contrastar amb fonts d'internet preguntes que puguis tenir o fins i tot desenvolupar codi per funcions i tasques que tinguis en el teu ordinador. Així doncs, no estem dient que empreses d'intel·ligència artificial o empreses amb un negoci molt acotat siguin els únics que poden veure's afectats no? de l'aplicació de la intel·ligència artificial. Podem parlar perfectament de com aquestes eines s'adapten a tota mena de sectors i sobretot en el cas del viniu és cert que avui dia el tema o el tòpic que més crida l'atenció és la intel·ligència artificial, però originalment el Barcelona New Economy Week no tenia el desig de només parlar d'intel·ligència artificial. És el gran tema d'aquest any, no? Però estem parlant d'un congrés en què originalment es parlava de temes que impactaven l'economia regional de Barcelona. Així doncs, a dia d'avui tenim hubs de desenvolupament de videojocs, tenim hubs de desenvolupament agrari i eines i empreses que estan organitzades aquí a Barcelona, que tenen impacte en el sector energètic i sobretot en investigació i recerca científica.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, doncs per no voler-ho, fins i tot hi ha una jornada dedicada íntegrament a la IA. Déu-n'hi-do. També hem de parlar del D-Factory, que ja acull 54 empreses. Parlàvem abans del volum de les empreses. Això també és molt important, no?
1: Sí, el D-Factory, com a qualsevol tipus de fira, hi haurà stands i petites exposicions de producte de moltes empreses, en aquest cas 54, s'ha tingut preferència per les empreses de caire local, però hi ha presencialitat també d'empreses de caire nacional i internacional, i aquí el que es vol fer és aquesta petita demo, aquesta demostració de com aquestes empreses estan adoptant aquestes noves eines tecnològiques, què estan fent, com estan proveint de serveis i com estan impactant a l'economia de la ciutat. I bueno, t'obliga aquest tipus de esdeveniment, t'obliga a fer-te la pregunta de totes aquestes persones que participen d'aquestes empreses han d'oferir coses pel públic, no? Com m'afecta? Llavors, una cosa que a mi m'agrada dir d'aquest tipus d'events és que la gent es pensa que de normal aquests esdeveniments són només per professionals, però també poden ser per estudiants, persones que volen veure com està el sector, proposar-se com a treballadors, veure què està fent la gent de la ciutat, perquè et diu i et parla molt de l'activitat econòmica i empresarial que s'està duent a terme i com pot afectar-te tu com a treballador, no? I què pots oferir tu en aquest ambient. Llavors, penso que és un ambient potencialment molt beneficiós per tothom, tant per empreses com per treballadors, com per persones que tenen inquietud, i convido la gent que ara ja, pues, potser per demà, no sabríem dir si queden entrades, però que per l'any vinent es plantegin formar part d'aquest tipus d'esdeveniments, sí senyor.
0: Està clar que aquesta secció ens deixarà també una llista de desitjos i una d'elles segur que serà doncs trepitjar aquest Barcelona New Economic Week, que recordem que celebra des d'ahir 5 fins al 7 d'octubre. Al Viniu doncs, es parla de com aquestes eines es poden implementar a les empreses. I ara parlem de Microsoft, que acaba d'anunciar una proposta concreta, un assistent que pot continuar executant feina quan nosaltres desconnectem. Com va això? César, explica'ns una mica.
1: Sí, senyor. El 25 de setembre d'aquestes darreres setmanes, l'empresa Microsoft va anunciar una nova feature, una nova capacitat de les seves eines d'intel·ligència artificial, conegudes a dia d'avui com Copilot, que es diu Autopilot. El Copilot, per qui no ho sàpiga, és per qualsevol persona amb una llicència de Microsoft, que m'atreviria a dir que pràcticament tothom l'ha de tenir, perquè al final per treballar amb Excel, amb Word, etc.
0: Estàs obligat, no?
1: Estàs obligat
0: a tenir-la. Sí, bàsicament.
1: Sí. Tenen la possibilitat de fer servir aquesta eina, no? El Copilot. El que passa és que fins ara el Copilot era una eina d'intel·ligència artificial, com esmenàvem abans, que, bueno, tenia certa reciprocitat, però molta monitorització i accés personal a les seves capacitats, no? Si jo volia fer o automatitzar un procés de recepció d'un correu, síntesi, organització i després creació d'una proposta prèvia a l'enviament i la resposta, ho havia d'establir i ho havia de llançar jo de forma consistent, que tots els matins, tantes vegades com fes falta. Ara, amb aquest nou autopilot, aquesta nova eina, que de fet arribarà molt aviat als dispositius de tots els usuaris, es proposa que aquests fluxos de treball que tu estàs fent servir avui dia, per exemple, Daniel, per organitzar la teva agenda, el puguis automatitzar completament fins i tot amb el teu ordinador apagat. És a dir, si tu estableixes un procés suficientment pautat, dels passos que vols fer amb aquesta eina, l'eina ho farà per tu. Òbviament, aquí ens arriba una pregunta molt important, no? Que és dir, bueno, i fins on arriben els límits del que jo hauré de fer i el que no hauré de fer? Aquestes eines no estan pensades en absolut per substituir a les persones. És una por molt habitual que diuen, bueno, però si ja no hauré ni d'organitzar la meva agenda, què n'hauré de fer al futur, no? Si em porta l'agenda, el correu, la confecció dels meus documents, de les meves escaletes, el que sigui. La realitat és que no. Això pretén ser una eina de promoció i canalització de productivitat. Al final no s'aconsella que aquestes eines no es facin servir per coses crítiques per les teves funcions corporatives, sinó coses que treuen un gruix de treball important o de temps important en les teves tasques i que penses que no aporten valor en el teu dia a dia més enllà de tenir una clau organitzacional o tenir una metodologia establerta de com es duen a terme les teves funcions.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs interessant aquesta nova proposta que ens planteja Microsoft, aquest autopilot. Ja per anar tancant, que ens queden pocs minuts, destacar que pot treballar mentre estàs desconnectat, que pot seguir converses i feina recurrent, que l'exemple és coordinar una revisió de proveïdors, és a dir, aquesta preparació, reunions, seguiments, etc, etc, i que pot tenir identitat i permisos propis. Déu-n'hi-do, està molt complet, eh?
1: Ho està. I realment pensem en el nostre sector que afectarà moltíssim a molts usuaris. Com deia, aquesta eina de Microsoft està a l'abast de tothom i eventualment arribarà a la butxaca o a l'ordinador de molta gent. I jo tinc el desig de veure com es manifesta i quines són les primeres mètriques d'acolliment i d'èxit, perquè crec que li donarà un tom a l'ordinador i a les feines i les responsabilitats de moltes persones.
0: Uh-huh. Avui, en aquest primer espai d'Empresa i Tecnologia, hem parlat què hi ha darrere d'aquestes dues notícies, com Barcelona reuneix empreses per aplicar tecnologia als negocis i com un nou assistent vol executar part de la feina. La pregunta és què en resolen aquestes eines i com comprovem que en són d'útils. És interessant aquesta reflexió i, de fet, avui hem començat per la porta gran, César, amb aquest espai que ens ha fet que reflexionar la gent que no coneixíem, doncs, aquest espai, no?, a Barcelona, doncs l'hem descobert, i les persones, doncs, que tampoc coneixíem, en aquest cas jo, dos de dos, Avui, la veritat és que em vinc una mica poc preparat per aquesta secció, però em prometo posar les piles perquè sembla interessant i sembla que el futur ja és aquí. Doncs, César, no sé si vols afegir alguna cosa més abans de tancar.
1: Doncs no, donar-vos les gràcies. Moltíssimes gràcies per aquest acolliment. Penso que, com deia al principi de la secció, és una gran oportunitat per persones amb certa curiositat, sobretot per aquestes noves eines tecnològiques. Em fa molt feliç posar-me de nou davant d'un micròfon i penso que em retrobo amb una part de la meva professió que m'agrada, que és la comunicació. I et dono a tu les gràcies, sobretot, per donar-me flexibilitat i creativitat envers què volem parlar aquí. Prometo que en seccions futures seguirem parlant de coses molt interessants. Sobretot us trobareu que hi ha molt d'intel·ligència artificial i molt de notícies de grans agents del sector, però penso que ens nutrirem molt i que creixerem tots en aquesta nova secció durant aquesta temporada.
0: César Valle, gràcies, una abraçada, cuida't. I fins aquí la Rambla d'avui.

Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui, dimarts 6 d'octubre del 2026. Us ha estat parlant Daniel Martínez, un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, hem fet un repàs també a les portades dels diaris i hem parlat de les efemèrides, de l'Espai Ramblejant i del temps amb en Carles Rius. A l'entrevista del dia hem tingut a Decides Lauca Thriller Trujillo, portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Just, i també hem parlat d'actualitat econòmica amb en Rafael Redondo. Hem tancat aquest magazín amb en Josep Lluís Gil, de la Vall de Vers, i parlant de tecnologia i empresa amb en César Valle. I a nosaltres només ens queda emplaçar-vos al programa demà. Que sigueu molt feliços, que tingueu molt bona tarda. Ara, informatius de la una, i com sempre a la tarda, al refugi amb en Jaume Elias. Que vagi molt bé, fins demà.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just programa activitats pel Dia Mundial de la Salut Mental sota el lema Teixir vincles és fer salut mental. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 6 d'octubre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. L'Espai de Participació Infantil i l'Espai de Participació Adolescents obren la participació als infants i adolescents que estudien fora de Sant Just. Sant Just acull una xerrada sobre els drets LGTBIQ+, a Guinea Equatorial, el 7 d'octubre. Sant Just d'Esvern impulsa diverses activitats amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d'octubre sota el lema «Teixir vincles és fer salut mental». La iniciativa posa el focus en la importància de les relacions personals, l'acompanyament i el suport mutu com a factors vinculats al benestar emocional. La programació començarà el 9 d'octubre a les 12 del matí a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura del manifest institucional. El 16 d'octubre, de 10 a 1, davant del CAP, Ràdio d'Esvern farà un programa especial dedicat a la salut mental. Aquell mateix dia, de 6 a 2 quarts de 8, els Jardins de Can Ginesta acolliran una nova lectura del manifest i actuacions de Coratge i Santos Puertas. La campanya també difon una xarxa de recursos de salut mental i atenció social disponible per a la ciutadania, que inclou serveis de salut mental d'adults i infantojuvenil, rehabilitació comunitària, serveis socials, orientació laboral i entitats de suport personal, familiar i comunitari. Els infants i adolescents de Sant Just podran participar en l'Espai de Participació d'Infants i l'Espai de Participació d'Adolescents, també en el cas que estudiïn fora del municipi. El termini per presentar candidatura per la via de ciutadania és obert fins al 16 d'octubre. L'organització s'organitza a través de dues vies. L'alumnat dels centres educatius de Sant Just participa en els processos d'elecció que es fan a les escoles i institut, mentre que els infants i adolescents que viuen al municipi però estudien fora poden optar a les places reservades per a aquest col·lectiu mitjançant un formulari de candidatura. L'EPI i l'EPA permeten als participants compartir opinions, fer propostes i intervenir en qüestions que els afecten, a més de participar en activitats de grup i escoltar altres punts de vista. L'activista equatoguineà Gonzalo Abaja Nguema Micué protagonitzarà el 7 d'octubre, de 7 a 2 quarts de 9, una xerrada a les escoles sobre la situació de les persones LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. L'acte s'emmarca en l'edició de Ciutats Defensores i està organitzada per l'Ajuntament de Sant Just amb la col·laboració de les entitats del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Abaja Nguema Micué és activista pels drets LGTBIQ+, escriptor i investigador. La seva obra literària aborda altres maneres de ser, de viure i d'afrontar les opressions i forma part d'una generació d'artistes que utilitza la literatura com a eina de visibilització. L'autor va publicar el 2021 la seva primera novel·la, Les rates també s'enamoren, i el 2024, Lo rarito que eres, una obra que ha generat rebuig al seu país pel seu contingut. La xerrada tindrà lloc a les escoles al carrer Montserrat número 2. El rebuig del Congrés dels Diputats als dos decrets llei en matèria d'habitatges impulsats pel govern espanyol ha encès les alertes en el moviment social. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, la portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, la santjustenca Marta Espriu, ha analitzat la votació parlamentària i ha advertit de les conseqüències directes sobre les famílies treballadores. Segons ha explicat Espriu, tot i que els decrets tombats plantejaven mesures que des del moviment es consideraven insuficients perquè no atacaven l'arrel mercantil del problema, la seva derogació suposa la pèrdua de mecanismes clau de protecció immediata davant l'augment dels processos d'expulsió residencial.
1: De caos profund al que hem arribat. Llavors, eren unes mesures que, com, bueno, és que ho portem dient ja uns dies, no? Que com deies tu abans, ens semblaven insuficients perquè no atacaven de fons el problema que tenim, que és que l'habitatge s'ha convertit en un mercat i que en el moment en què poses un bé a mercat no pot ser un dret. No? Això és una cosa que nosaltres portem dient fa un temps. I això, en realitat, sembla un titular molt gros, però es deriva en moltes problemàtiques concretes, pujades de preus de manera completament desmesurada, acumulació de pisos per part de bancs que després es queden buits, expulsió de les veïnes per poder convertir els habitatges d'ús normal en ús turístic, separació horitzontal per convertir habitatges de lloguer de tot l'habitatge sencer en lloguer d'habitacions, etc. Llavors, com deia, aquestes mesures que implicaven aquests reals decrets no atacaven de fons el problema, però sí que posaven una mena de pedaç en un problema que és molt i molt gros i que, per tant, qualsevol pedaç ajuda a minimitzar el patiment de les veïnes, en aquest cas de l'estat espanyol, perquè era un real decret impulsat des del govern.
0: La portaveu ha recordat que la pèrdua de la moratòria estatal de desnonaments ja ha provocat que desenes de procediments s'hagin reactivat arreu del territori, deixant les meses d'emergència residencial en una situació de saturació continuada. Entre les principals propostes que la Confederació manté sobre la taula per fer front a la crisi habitacional, destacant la prohibició efectiva dels desnonaments quan no existeixi una alternativa residencial digna per les unitats familiars, regulació i rebaixa dels preus de lloguer, plantejant que el cost de l'habitatge es vinculi directament als salaris reals per no superar el 30% dels ingressos, blindatge indefinit del parc públic perquè les promocions de protecció oficial no passin a mans del mercat privat un cop vençut el període legal, una situació que s'ha viscut històricament tant a Sant Just com a la resta de l'àrea metropolitana.
1: Doble problemàtica, que la institució en general el que havia passat era que donava terrenys baratos a promotores privades, perquè aquí tenim Promunsa, però per exemple també hi ha els pisos de la Caixa de Mas Lluí, que ara en parlarem també. O sigui, dona diners a promotores que després tenen un benefici privat i per tant es venen terrenys públics a preus molt baixos per fer promocions amb constructores privades, i et dic que no té per què ser el cas de Promunsa en concret, eh? I després aquí hi ha com una part d'un regal públic o d'una possibilitat de benefici a una empresa privada, i després es venen a preus molt baixos perquè al cap d'un temps aquests pisos caduqui la titularitat pública o la protecció, i les famílies que se n'han fet propietàries gràcies a haver entrat en un sorteig i haver tingut sort, perquè anem a recordar que toqui un pis de protecció oficial és una barreja d'ingredients, però sobretot hi ha un factor de sort perquè hi ha molts més demandants que oferta a Sant Just i arreu del territori. Al cap d'un temps pots vendre aquest pis que tu has comprat molt per sota del preu de mercat a preu de mercat. Llavors, això és un problema. O sigui, la protecció mai hauria de servir perquè les famílies es puguin fer riques al cap d'un temps especulant amb l'habitatge, perquè evidentment vendre un pis, el pis on tu vius perquè t'has decidit canviar de casa, no és un nivell d'especulació com quan parlem de fons d'inversió, etc, etc. Però sí que és veritat que pretendre vendre un pis per més del que t'ha costat o per més del que la inflació ha portat i per més del que has invertit és estar especulant amb l'habitatge, igual que si compres una acció i la vols vendre quan està pujant el preu, també és especular amb accions.
0: Davant d'aquest escenari institucional, les assemblees i col·lectius del dret de l'habitatge continuen coordinant accions als carrers. Espriu ha subratllat la importància de donar suport a les mobilitzacions i a les acampades ciutadanes, alhora que ha reiterat la voluntat de bastir aliances amb el sindicalisme laboral per continuar treballant en la convocatòria d'una vaga general. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Del 6 al 25 d'octubre, Sant Just d'Esvern celebrarà les festes de tardor 2026 amb una programació plena de cultura, música, tradició, gastronomia i activitats per totes les edats. Durant 10 dies, carrers, places i equipaments del municipi acolliran concerts, teatre, exposicions, cultura popular i propostes impulsades per l'Ajuntament i les entitats locals. Entre les cites més destacades hi ha la nit de Sant Just al carrer, dissabte 17, amb música, espectacles, comerç i gastronomia fins a la nit. També hi haurà la Dia de Castellera als Jardins de Can Ginestar, les matinades, el correfoc de festes de tardor i la jornada de Sant Just al carrer, amb paradetes, actuacions i activitats. La programació també inclou teatre, exposicions, concerts i activitats familiars repartides al llarg de tots els dies de festa. El programa complet de les festes de tardor es pot consultar a festesdetardor.santjust.net per conèixer tots els horaris, espais i propostes. El Casal de Joves de Sant Just acollirà els dies 13 i 14 de novembre del 2026 la sisena edició de les Jornades Feministes de Sant Just, que enguany se centraran en les violències digitals. La programació es desenvoluparà durant la tarda de divendres i tota la jornada de dissabte i inclourà taules rodones, xerrades, tallers, actuacions i monòlegs. Les activitats abordaran els riscos, les amenaces i les oportunitats relacionades amb les xarxes socials i l'entorn digital. Les jornades també tornaran a conèixer recursos, estratègies i bones pràctiques per promoure entorns digitals més segurs, respectuosos i lliures de discriminacions, amb l'objectiu d'oferir eines i experiències per afrontar els reptes vinculats a les violències digitals. El pickleball es consolida a Sant Just amb una nova escola i club que ja ha començat a funcionar a l'Institut de Sant Just. El projecte, impulsat per Jan Busquets, disposarà de 3 pistes i ofereix activitats per infants, joves i adults amb l'objectiu de crear una comunitat estable al voltant d'aquest esport. La proposta complementarà l'activitat que ja es fa als matins a la Bonaigua, on des de l'abril s'han ofert sessions gratuïtes d'iniciació, tecnificació i open play. I des de l'1 d'octubre s'introdueixen noves quotes amb preus diferenciats per socis i no socis del complex esportiu.
2: Doncs nosaltres, bueno, al principi vam fer una promoció totalment gratuïta des de l'abril. Hem estat des de l'abril al juny aproximadament que tothom que vingui soci o no soci de la Bonaigua podia jugar gratuïtament, fer classes d'iniciació, de tecnificació, fer open play, fer partits directament. Llavors els ensenyem una miqueta quin és el joc del pickleball, la gent venia a jugar. La veritat és que va tenir molt bona rebuda i ara a partir de l'octubre ja començarem a cobrar una quota que poden ser tant per socis o no socis. Evidentment pel soci de la Bonaigua hi haurà un descompte. Estarem a Pickleball a Bonaigua, que és? Estarem Pickleball a Bonaigua, estarem els matins de la Bonaigua, com bé diu el nom, Pickleball a Bonaigua, i estarem a la pista exterior. Va més orientat a la gent gran, perquè bueno, al final nosaltres tenim molts socis al matí que són jubilats, i és un esport que allarga molt la vida de la raqueta. I després, la novetat que tenim a partir de l'octubre és que començarem a partir del dilluns, 28 de setembre, obrim escola més encarada a infantil, juvenil, també d'adults, i estarem ubicats a l'Institut de Sant Just. Tenim tres pistes allà on la idea és que fer club.
0: A les tardes l'activitat es concentra a l'Institut de Sant Just amb sessions de dilluns a dimecres i propostes específiques per adults el dimarts i dijous. El projecte inclourà classes, open play i competicions per nivells amb la voluntat que els participants puguin evolucionar i, en el cas dels més joves, arribar a competir en tornejos que ja s'organitzen a Catalunya i altres punts de l'Estat. El pickleball també arribarà a diversos centres educatius del municipi. A partir de l'octubre hi ha extraescolars al Montseny, on les inscripcions ja han tingut una bona resposta, i també s'ha introduït l'activitat al Montserrat, Madre Sacramento i l'Institut. Busquets destaca que és un esport fàcil d'adaptar als centres i accessible des de les primeres etapes de primària.
2: I res, molt content de la resposta de la gent que ve, la gent li agrada molt, jo sempre ho dic, qui ho prova enganxa, és un esport molt fàcil de jugar, però que també té la seva complexitat a mesura que vas millorant, i res, al final és un esport que poden començar des de I5 primer de primària. De fet, ja també volia explicar que hi ha entrat a quatre escoles de Sant Just. Començarem extraescolar a partir de l'octubre al Montseny, que ja tenim, que ha sigut un èxit i tenim a tope d'inscripcions. També hem entrat al Montserrat, també hem entrat al Madre Sacramento, però encara estem mirant quanta gent s'inscriu, i a l'Institut també hem entrat i hem de veure quanta gent s'inscriu, i perquè és un esport fàcil de portar a les escoles, sobretot a les escoles públiques que no tenen els recursos suficients com per poder tenir una pista de pàdel, una pista de tennis. Llavors això és fàcil de portar, és fàcil de que els nens des de primera primària i 5 puguin jugar i en 5 minuts juguin bé i tinguin una continuïtat al joc, i això els crea poca frustració.
0: El projecte també posa el focus en la població adulta i la gent gran, ja que el pickleball es planteja com un esport de baix impacte i fàcil iniciació. Les persones interessades podran provar-lo gratuïtament abans d'inscriure-s'hi, i la informació sobre horaris, activitats i quotes es pot consultar a través dels canals de Pickleball Bonaigua i del mateix complex esportiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La nova normativa dels vehicles de mobilitat personal és vigent des de l'1 d'octubre i introdueix noves obligacions per a les persones que utilitzen patinets elèctrics. Entre les principals mesures cal tenir 15 anys o més, portar casc i circular amb els llums encesos. La regulació també estableix que els patinets elèctrics s'han d'inscriure al registre de la DGT, han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i han de portar una identificació visible. A més, aquests vehicles són d'una sola plaça i han de complir les normes de circulació com la resta de vehicles. Els patinets elèctrics no poden circular per

0: que oscil·len entre les 7 i les 6 hores, allunyant-se del format tradicional de cursos anuals més llargs. La iniciativa ha arrencat amb un taller d'iniciació a la poesia conduït per la poetessa i veïna Pilar Carceller, enfocat a desmitificar el gènere i analitzar la construcció poètica a partir de lectures compartides.
1: Ja hem fet dues sessions, aquest dijous acabem amb la última, i ha sigut molt pràctic perquè estava enfocat per persones que o bé la poesia és un terreny que li ha fet una mica de respecte i no hi ha entrat, o també ja ho han gaudit molt persones amants de la poesia. Llavors, doncs, amb la Pilar s'han llegit, ho ha preparat molt bé, ha preparat diferents textos, diferents poemes que s'han analitzat entre tothom, s'ha aixecat el vel de la intenció de l'autor, i hem vist, doncs, des de la reivindicació a la gelosia o a la passió d'una manera poètica, i ha sigut molt interessant. Jo confesso que soc activista de la lectura perquè llegeixo molt, però en prosa, i la veritat que ha sigut molt, molt interessant poder entrar. Jo ara em llegiré els poemes i la poesia amb uns altres ulls.
0: L'altra gran proposta és el taller de bitàcola o quadern de ruta impartit per Elisabet Carné a partir del dijous 8 d'octubre. El curs consta de 6 sessions que impartiran els dijous de 11:15 a 12:15 i està pensat per transformar apunts, fotografies i records de viatges en una narració il·lustrada.
2: El quadern de ruta consisteix en tindre una metodologia de que tots els materials que tu reculls durant un viatge, les teves fotografies, les experiències, ho puguis aprofitar i al final materialitzar-ho amb el que es diu un quadern de ruta. Un text literari en què hi hagi tant descripcions o descripcions de vivències i experiències com imatges, com moltes persones dibuixos que han fet dels llocs on han estat. Durant aquest taller de la mà d'Elisabet Carné et porta per la mà fins que al final tu elabores aquest material i fruit d'aquest material amb els propers viatges pots fer aquest quadern, que hi ha alguna gent que ja ho està fent a través de guardant les fotos, compartint-les, és d'alguna manera és compartir aquest viatge mitjançant un text que pot ser imprès o pot ser no imprès.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui dimarts 6 d'octubre, a 6:15 de la tarda, a l'Ateneu de Sant Just, a l'Escola de Música, s'obrirà el nou espai dins del Club d'Escacs, guiat per un monitor, adreçat a nens i nenes d'entre 7 i 12 anys. I a les 7 de la tarda es farà la primera sessió de la conferència Filosofia Materialista de la Ceràmica i l'Arquitectura, a la sala Isidor Cònsol de Can Ginestà. Demà dimecres 7 d'octubre, a 8:15, de 9:15 del matí, es farà el Club de Bridge a la sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just. I a les 6 de la tarda demà, primera sessió del taller Explorant la narrativa a l'aula de l'Ateneu de Sant Just, de la mà de Paula Vidal. I dimecres a 6:45 de la tarda, al Club de Lectura del primer dimecres de mes, a la sala Isidor Cònsol de Can Ginestà, amb la lectura La Fabricanta, de Dolors Montsardà. I a les 7 de la tarda, a les escoles, es farà la xerrada sobre la situació de les persones LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. Dimecres a les 7 de la tarda, a la sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just, la conferència GR20, Còrsica salvatge i autèntica. I passem a dijous 8 d'octubre, a 12:15 del matí, es farà el taller del quadern de ruta, Escriure per recordar, a l'Ateneu de Sant Just. A 6:15 de la tarda, a la sala Isidor Cònsol i Giribet de Can Ginestà, l'activitat TAT, sessions de moixaines, jocs i cançons per nadons, a càrrec d'Elisa Linares. Dijous a les 6 de la tarda es farà la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Anatomia de l'Esperança, a càrrec de Francesc Torralba, que és filòsof, professor, universitari i teòleg. Dijous a 6:45 de la tarda s'inaugura l'exposició Rastres, de l'artista Clara Vidal, al celler de Can Ginestà. I dijous a 7:00 de la tarda la conferència Desigualtat Social i Alta Cultura a l'Antiga Grècia, a la sala Isidor Cònsol de Can Ginestà. A 7:00 de la tarda xerrada amb Aixa Miró a les escoles dins la presentació del Pla d'Impuls del Català. I a 9:00 de la nit, dijous, entrevista l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. Divendres 9 d'octubre, a 5:00 de la tarda, divendres de jocs, al Casal de Joves, amb el joc Saboter. I dissabte a 12:00 del matí hi haurà música en directe al Bar La Nata, al carrer Major número 8, i al Paula Franco Pastisseria, a la carretera Reial 159, dins la programació de les terrasses musicals. A 12:00 del matí, jugatec ambiental al Parc del Mil·lenari amb l'activitat Els ocells del parc i Fem caixes niu. I a 7:00 de la tarda dissabte hi haurà música en directe al Binomi Casa de Menjars a la plaça del Parador número 3C dins la programació de les terrasses musicals. I per acabar amb la programació de la Setmana Sant Just, diumenge 11 d'octubre a 12:00 del matí, jugatec ambiental al Parc de Torreblanca amb una activitat sobre cosmètica natural amb plantes remeieres.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just programa activitats pel Dia Mundial de la Salut Mental sota el lema Teixir vincles és fer salut mental. L'Espai de Participació Infantil i l'Espai de Participació d'Adolescents obre la participació als infants i adolescents que estudien fora de Sant Just. Les candidatures per la via de ciutadania es poden presentar fins al 16 d'octubre. Sant Just acull una xerrada sobre els drets LGTBIQ+, a Guinea Equatorial, a les escoles, el 7 d'octubre.

I aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 5 d'octubre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació torna als butlletins horaris i a l'informatiu. Però mentrestant us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Fins ara.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
5: Quan el cinema es fa ràdio.
6: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
7: Això és un blues, tio.
6: Com que un blues?
7: Sí,
6: per
7: just...
6: Què? Per què un blues?
7: Just blues.
6: Ah, just blues.
7: Perfecte. Sí.
6: Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: El Suprem aixeca l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont després de l'ordre del Constitucional d'aplicar l'amnistia als líders del procés. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Ni tres quarts d'hora ha trigat aquest migdia el jutge Pablo Llarena a anul·lar l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Un cop el Tribunal Constitucional ha confirmat que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar integralment als líders del procés, Joan Bota.
2: El Constitucional retreu al Suprem que hagi vulnerat els drets fonamentals dels membres del govern de l'1 d'octubre. La decisió implica també que s'aixequi la inhabilitació d'Oriol Junqueras i dels exconsellers del 2017 condemnats per malversació.
0: I ara què, Madrid, Paula Brujats?
3: Doncs després d'aquesta primera reacció en temps rècord de Pablo Llarena, ara tocarà estar pendents que el Tribunal Suprem apliqui l'amnistia definitiva a Puigdemont i als exconsellers, i per això encara no hi ha data. El Suprem vol esperar a llegir el detall de la sentència que ha dictat el Constitucional, on avala sense cap mena de dubte l'amnistia pel delicte de malversació. És una sentència transcendental del Constitucional, on carrega també contra els jutges del Suprem per estar-se excusant amb interpretacions rocambolesques i injustificades, diu el Constitucional, per no haver aplicat fins ara l'amnistia.
0: Sentirem totes les reaccions a aquesta notícia en aquest Catalunya migdia, començant per Waterloo i per la seu d'Esquerra, Bruno Fortea i Marta Corbalan.
4: El president Puigdemont parlarà a les 6 de la tarda en una compareixença sense preguntes a Waterloo. És un gest poc habitual i la gran incògnita aquí és saber si donarà alguna pista sobre el seu retorn. Tot i que per ara el jutge Llarena li hagi aixecat l'ordre de detenció, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, prefereix que l'expresident torni quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
5: Ahora tenemos que ver la resolución y después tenemos que ver cómo termina cerrando el expediente, ¿no? Porque una cosa es levantar la orden de detención y otra es aplicar la amnistía.
6: Oriol Junqueras ha celebrat la decisió del Constitucional. El president d'Esquerra creu que la resolució d'avui és la sentència en majúscules, la que posa fi a la repressió i permet recuperar la política i la democràcia.
7: Avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfets, molt.
0: A ningú se li escapa que aquesta decisió impacta de ple en la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre, el dia que el govern espanyol ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge que la setmana passada li va tombar el Congrés.
2: Ara, amb el Congrés dissol, el PSOE ja no depèn de Junts. Mentrestant, el PP demana la imputació del PSOE com a partit pels casos de corrupció al seu entorn.
0: Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
8: Uns decrets als que la Moncloa incorpora encara més mesures. Defensa que si el Congrés va girar l'esquena als ciutadans, el govern espanyol no ho farà. Unes mesures que ha defensat en primera persona Pedro Sánchez de la Moncloa, on ha retret a Junts que deixés caure divendres els dos decrets, i on ha defensat que va a les urnes perquè li cal una majoria més àmplia per fer defensa una intervenció profunda en el mercat de l'habitatge.
0: Bé, doncs l'amnistia i els decrets d'habitatge marquen aquest dimarts en què tornem a estar molt pendents de l'avís de pluges torrencials a tot el litoral i prelitoral català. Anem al Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
9: L'INUCAT està en fase d'emergència amb un risc d'intensitat 4 sobre 6. S'esperen en les pròximes 12-18 hores ruixats tropicals a Catalunya que escombraran el país. D'alertes no n'està previst que se n'enviïn. Això no vol dir que no hi hagi risc. Imma Soler.
10: Cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
0: I ja pràcticament és tradició aquesta setmana haver d'avançar la predicció del temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: Nou capítol de pluges torrencials al litoral i prelitoral. Ha començat ja aquest capítol?
12: Bé, hem tingut un tast fa una horeta i mitja, dues, més aviat dues, a la ciutat de Tarragona. Entre 10 i 40 litres caiguts en poca estona, acumulació d'aigua en alguns carrers, poca cosa més. Però, en definitiva, és una miqueta la mostra del que pot passar aquesta tarda. S'estan organitzant ruixats dins del mar davant de la Costa Daurada sud de la costa barcelonina que podrien tocar algun indret del litoral i prelitoral on, efectivament, hi ha la possibilitat d'aiguats localment torrencials pel que fa a intensitat, sobtats, terreny saturat a moltes comarques, no totes, per desgràcia, i això vol dir respostes ràpides, hidrològiques, de rius, rieres i torrents. I sempre donar per fet que seran locals i regulars. d'impossible localització exacta i no es descarten a punts interiors o del Pirineu no tan intensos. El segon titular és que a partir de divendres, si els mapes no enganyen, ve el sol uns quants dies, o bastants, i la temperatura baixa.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
3: Bon dia.
0: L'Argentina es prepara per l'últim partit de Leo Messi amb l'albiceleste.
3: Aquesta matinada Leo Messi jugarà per última vegada amb la selecció argentina i el país sencer s'aturarà per viure aquest comiat. Anirem al Catalunya Migdia fins a Buenos Aires amb el Joan Biosca perquè ens expliqui tots els preparatius. Frenkie de Jong torna a entrenar-se amb el grup, de moment ha fet una part, però avança en la seva recuperació, mentre que Cata Coll, la portera del Barça, deixa la concentració d'Espanya per unes molèsties al quàdriceps.
0: I ens falta saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs globalment tranquil·la, amb algunes aturades a les rondes de Barcelona, però a conseqüència dels aiguats ahir, encara dues vies del Vallès Oriental tallades a la circulació. La ronda nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses, i la comarcal 1415C, a la Roca del Vallès, a l'altura del pont que creua el riu Mugent. A Rodalies, recordem que encara hi ha alteracions per les pluges a diverses línies. La principal novetat és que l'R1 s'ha recuperat la circulació de trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, amb retards, això sí, d'uns 20 minuts.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. Pas important per l'aplicació de l'amnistia i pel retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional ordena al Suprem que apliqui de manera urgent l'amnistia a l'expresident, també a Oriol Junqueras i a la resta dels líders de l'1 d'octubre. I la primera conseqüència de tot plegat arriba del jutge Pablo Llarena, que tan sols 40 minuts després ha retirat l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont. Llarena, però, avisa que és un aixecament provisional i que pot fer marxa enrere a l'espera de llegir la sentència del Constitucional. Puigdemont, doncs, allunya el seu retorn immediat. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
0: Anem a PAMS. Què diu, primer de tot, la sentència del Constitucional?
15: Doncs la sentència avala l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i carrega contra el Tribunal Suprem per haver-s'hi negat fins ara. El Constitucional desacredita els jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena i els culpa d'haver fet interpretacions recargolades de la llei i interpretacions també contràries a l'esperit de l'amnistia. El Constitucional el que diu és que el referèndum no va suposar un enriquiment personal per als líders polítics del procés i per això, diu, se'ls ha d'amnistiar. Avui el Constitucional el que ha fet és resoldre només el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió és tan clara i és tan contundent que és d'aplicació a tots els dirigents independentistes, encara que el Constitucional no hagi resolt el seu cas. Per tant, obliga el Suprem a moure fitxa en tots els casos. Un cop més, la decisió d'avalar avui l'amnistia ha dividit el Tribunal Constitucional. Això no és notícia, perquè, bé sent habitual, s'ha aprovat la decisió per 7 vots a favor i 5 en contra i s'ha imposat un cop més la majoria progressista. Ha estat un debat tens i els 5 magistrats conservadors han presentat el seu propi vot particular en contra de la decisió.
0: I com dèiem, Paula, la primera reacció ha estat molt ràpida. Des del Suprem, el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció, però avisa que s'ho pot repensar quan hagi llegit la sentència.
15: Sí, exacte, Pablo Llarena ha sorprès amb la rapidesa, però el moviment és l'esperat. Aixeca l'ordre de detenció Puigdemont perquè mantenir-la seria, diu, vulnerar els seus drets fonamentals, però Llarena avisa que pot fer marxa enrere més endavant i que la decisió d'avui no suposa l'aplicació definitiva de l'amnistia per l'expresident. Què vol fer Llarena? Doncs vol llegir la sentència completa del Constitucional, que li arribarà d'aquí a poques hores, i després decidirà què fa. No sabem si això serà qüestió de dies o de setmanes, però el que ja diu Carles Puigdemont és que per tornar a Catalunya esperarà a tenir-ho tot lligat. L'altra incògnita, a part del cas de Puigdemont, és què passa amb les inhabilitacions dels exconsellers Turull, Bassa, Romeva i Junqueras. Després de la decisió del Constitucional, el Suprem també està obligat a deixar-la sense efecte i, segons l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eyde, això hauria de ser imminent.
16: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
3: La decisió d'avui del Constitucional ha precipitat els moviments del Suprem. Hi ha molta sorpresa a totes les bandes per com de ràpid s'ha accelerat el que pot ser, Òscar, ja ho veurem, l'últim capítol de l'amnistia, que coincideix justament amb aquest avançament electoral, amb aquest final de la legislatura que va començar justament per l'acord amb Junts per aprovar l'amnistia.
0: Tot el matí i el migdia hem estat pendents de tota aquesta notícia al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Us també estarem durant la tarda amb el Francesc Garriga, perquè Carles Puigdemont compareixerà aquesta tarda des de Waterloo. L'expresident es planteja tornar a Catalunya quan se li apliqui definitivament l'amnistia i no pas ara amb l'ordre de detenció aixecada. Waterloo, Bruno Fortea, bon dia.
17: Hola, bon dia. A les 6 de la tarda, d'aquí 4 hores mal comptades des de la Casa de la República, escoltarem la primera reacció de Carles Puigdemont després que el jutge instructor Pablo Llarena hagi aixecat per ara l'ordre de detenció que pesava sobre ell. Tot i aquest moviment, l'advocat de l'expresident Gonzalo Boye ha refredat l'expectativa d'un retorn imminent i aposta perquè Puigdemont torni a Catalunya quan el Tribunal Suprem espanyol apliqui l'amnistia de forma definitiva a l'expresident.
18: Pero no solo hay una orden de detención, sino que hay una imputación en procesamiento por malversación y por lo tanto habrá que esperar a tener eso resuelto, ¿no?
17: Boye ho ha dit durant l'especial del matí de Catalunya Ràdio. A les 6, però, escoltarem Puigdemont de viva veu en una compareixença sense preguntes i on estarà acompanyat pels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, també a l'exili. De moment, aquí, a Waterloo, cada cop hi van arribant més periodistes.
0: La reacció de Carles Puigdemont, doncs, la podrem sentir aquesta tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio, però n'hem tingut d'altres. L'exconsellera Dolors Bassa ha estat la primera a tenir resolt el seu recurs d'empara. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Bassa ha celebrat la decisió. També ho ha fet l'exconseller Toni Comín, que veu més a prop el seu retorn a Catalunya.
19: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
20: Per fi, sí, sí, per fi. Jo particularment mai, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures. Però bueno, fins que no arriba...
0: Junts per Catalunya, el partit, creu que l'amnistia és una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont, Jordi Corbalan.
2: El secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, no ha amagat que estan molt contents i que hi ha un punt, fins i tot ha dit, d'emoció, ha confessat. Turull parla de victòria rotunda de l'independentisme contra la repressió de l'Estat, una victòria, diu també, a la persistència de Junts per blindar la llei d'amnistia i una victòria de l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig. El número 2 de Junts també creu que han guanyat els que han persistit davant els que no volien l'amnistia i ha recordat el que va dir Pedro Sánchez.
21: Avui també perden aquells que van dir en el seu moment nunca habrá amnistía ni nada que se le parezca, lo repito. Aquests també perden avui, perquè avui ha guanyat la persistència, avui han guanyat les conviccions, avui ha guanyat la fermesa d'uns ideals, avui ha guanyat l'independentisme.
2: Sobre la tornada de Puigdemont es manté el mutisme, però Turull assegura que a Junts no en faran partidisme.
21: Avui és una gran victòria de l'independentisme. I és una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. Nosaltres no farem politiqueria ni farem partidisme amb aquest tema. Ens mereix massa respecte a la institució de la presidència de la Generalitat com per fer-ne partidisme.
2: Turull ha deixat clar que per ells l'amnistia no és girafull i diu que el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat persisteix.
0: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident del govern de l'1 d'octubre, Oriol Junqueras, qualifica de notícia extraordinària la sentència del Constitucional que avala l'amnistia, perquè, segons diu, acosta el final de la repressió. Junqueras, però, adverteix que no resol el conflicte polític. Barcelona, Marta Corbalan.
6: Hola, bon dia. Satisfacció a la seu d'Esquerra després de la sentència del Tribunal Constitucional. Oriol Junqueras creu que a partir d'avui s'acaba la repressió, torna a la política i es recupera la democràcia. El dirigent republicà, però, ha advertit que amb l'aplicació de l'amnistia no s'acaba res perquè no està resolt, diu, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
7: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar el que la política significa en última instància. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges, que no decideix ningú en nom nostre, que decideix el poble de Catalunya.
6: Després de la resolució d'avui, Esquerra confia que el Tribunal Suprem aixecarà la inhabilitació a Junqueras els pròxims dies o setmanes i això li deixa el camí desbrossat perquè es pugui presentar de candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes previstes en principi per al 2028.
7: Carles Puigdemont ha de poder tornar. I l'Oriol...
6: 8.
7: Carles Puigdemont...

0: que l'amnistia cohesiona Espanya.
1: Lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
0: I a Catalunya, el govern de Salvador Illa reivindica l'esforç que ha fet per permetre el retorn de Puigdemont i ha donat detalls de com serà la rebuda al Palau de la Generalitat. Anem cap allà precisament. Albert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, el govern celebra l'amnistia Puigdemont, però remarca que la d'avui és una bona notícia, sobretot pel conjunt del país, perquè diuen que torna a la normalitat institucional. Aquest migdia el president ha parlat en públic, però ha evitat pronunciar-se sobre l'amnistia. Es manté en segon pla, abans no parli Puigdemont, i ha sigut la consellera portaveu Sílvia Paneque qui ha reivindicat la seva part.
3: El temps ha donat la raó en aquelles majories parlamentàries, ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia i, per tant, Catalunya avança.
2: I la gran pregunta que ja s'ha instal·lat aquí al Palau de la Generalitat és com es rebrà Puigdemont. La resposta es medita de fa temps. I el que ja sabem és que Salvador Illa no el rebrà de forma extraordinària, ni més ni menys que els altres expresidents.
3: Perquè se mantengui doncs, la mateixa rebuda atenció que va tenir l'expresident Pujol, doncs, l'expresident Puigdemont, és a dir, de les mateixes característiques, com s'ha fet amb tots els expresidents, eh?
2: I com els va rebre durant els primers mesos del seu mandat, Salvador Illa, doncs bé, amb una salutació a peu dret a la Galeria Gòtica de Palau i una reunió porta tancada a l'avantsala del seu despatx.
0: Per cert, sobre la tornada de Carles Puigdemont, atenció a les paraules de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha advertit l'expresident sobre el que es pot trobar, segons ella, quan torni a Catalunya. Ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
4: Tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entenen que no s'hagin aprovat.
0: I encara sobre la decisió avui del Constitucional, des de les xarxes socials, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que respecta la decisió del Constitucional, tot i que insisteix que l'amnistia és un engany de Pedro Sánchez. Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, un Pedro Sánchez que no ha deixat passar ni 24 hores després de convocar eleccions i ja ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés amb els vots del PP, Junts i Vox. I ho ha fet afegint-hi més mesures per impulsar la creació d'habitatge i per frenar l'especulació. En una roda de premsa des de la Moncloa, el president espanyol defensa que li cal una majoria més àmplia per poder intervenir al mercat de l'habitatge. Que les mesures es mantinguin dependrà novament del Congrés, però ara, amb les Corts dissoltes, ho té més fàcil. Anem a Madrid de nou. Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia. Pedro Sánchez ha lamentat que el Congrés dels Diputats els ha girat l'esquena i defensa que el seu govern havia de fer tot per portar de nou les mesures.
1: Y son medidas que, si me apuran, son de puro sentido común, insisto, de humanidad, que unen a los pequeños propietarios y los inquilinos y pone pie en pared a los fondos buitre.
5: A les mesures per frenar desnonaments o regular el lloguer de temporada i habitacions, hi ha noves partides per impulsar construcció d'habitatge públic i 10.000 milions d'euros en avals a crèdit zero per la compra del primer habitatge. En una roda de premsa ja en plena precampanya, Pedro Sánchez defensa les mesures, però reconeix que cal anar més enllà i per això, diu, va a les urnes. La llei de l'oferta i la demanda no funciona, diu el president espanyol, i cal més força per intervenir al mercat.
1: Empieza a poner orden donde hoy hay un mercado absolutamente disfuncional que no obedece a la lógica de la oferta y la demanda porque hay mucha especulación y, por tanto, exige de una intervención rotunda por parte de los poderes públicos.
5: La Moncloa torna a intentar, però novament li cal l'aval del Congrés. Amb les Corts dissoltes, ara aquests decrets els vota la Diputació Permanent, un òrgan amb unes majories diferents i on el vot de Junts ja no pot bloquejar res, però el que sí és imprescindible és el del PNB, que va votar a favor divendres passat i que diu que s'ho està pensant. Sánchez ha retret a Junts el seu vot en contra del Congrés, tot i haver negociat amb ells.
1: Transmite la indignación por parte del gobierno de que estas medidas no salieran adelante.
5: Treu els de Puigdemont que, diu, els va passar més la ideologia que el compromís sosté amb unes mesures que diu que funcionen.
0: I és que ja som en el primer dia de precampanya electoral, podríem dir. El Partit Popular ha mogut fitxa contra el PSOE pels suposats casos de corrupció que afecten els socialistes. Ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el partit, el PSOE, com a investigat en la causa Leire Díez, les clavegueres del PSOE, la presumpta trama per fer descarrilar les causes judicials que envolten Pedro Sánchez, Pilar García.
6: Sí, el Partit Popular demana a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pels delictes de prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. El PP, com a acusació popular en el cas Leire, sosté que el PSOE va promoure i es va involucrar en una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'Organització Santos Cerdán i creada a la seu central del PSOE a Ferraz, i afirma que el partit va posar tots els mitjans operatius i financers a disposició d'aquesta trama.
0: Més reaccions a tota la problemàtica de l'habitatge que es va destapar especialment o que es va multiplicar després del que va passar al Congrés dels Diputats divendres passat. La COE, la patronal espanyola, considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge a la qual s'han sumat els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT. La patronal posa en dubte l'encaix legal de l'aturada perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral per convocar-la, Núria Jarr.
7: Sí, la COE ha emès un comunicat posicionant-se en contra de la vaga perquè consideren que els canvis legislatius en matèria d'habitatge no depenen de les empreses. En una entrevista on de fet pero el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha sido así de contundente.
8: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
7: Els sindicats vinculen el preu dels lloguers amb els salaris per apuntalar la vaga, però els experts asseguren que no cal, perquè és un dret fonamental dels treballadors. Ho ha explicat al Catalunya Migdia el professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Pompeu Fabra, Eusebi Colàs Neila.
9: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
0: Per cert, que han passat a disposició judicial 11 dels 13 detinguts ahir a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Un detingut menor d'edat ha quedat en llibertat i un altre, en aquest cas major d'edat, també ha quedat en llibertat, tot i que pendent que el citi el jutjat que porta el cas dels aldarulls registrats ahir al centre de la capital catalana quan va acabar la manifestació. De manifestació a manifestació, perquè a França el moviment estudiantil llença avui un nou desafiament al govern en la seva demanda de més recursos. Milers de persones es manifesten a París convocades a l'uníson per estudiants, professorat i sindicats. I arreu de França, excloent la capital París, més d'un quart de milió de persones s'han mobilitzat segons el sindicat CGT. París, Isabel Galí, bon dia.
10: Bon dia. Acaba de començar aquesta primera manifestació unitària entre estudiants de secundària, estudiants universitaris i professors que surt de la plaça de la República fins a Nació. És la culminació d'una setmana de reivindicacions per una millora de l'educació secundària que ha estat marcada, però, per la violència. Gairebé 100 instituts han patit destrosses i almenys 10 actuacions policials repressives estan sent investigades per antirreglamentàries, entre elles una agressió sexual a una detinguda. Aquest matí, el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha considerat la resposta policial com a adequada. I això pot encendre encara més els ànims.
11: No es pot participar en una reunió en què es cometi violència, perquè aleshores es converteix en un aldarull, en una acció delictiva, i les forces de seguretat interiors han de mantenir l'ordre. Ja ens assegurem que les accions siguin proporcionades i en gairebé tots els casos ho són.
10: Hem vist també més d'una vintena de furgons policials i, tot i que de moment la manifestació és tranquil·la, la policia escorcolla tothom qui entra a la plaça de la República. Per la seva banda, el ministre de l'Educació considera intolerable les agressions que també hi ha hagut contra el professorat per part d'alumnes. Cap consens, en tot cas, sobre qui ha començat la batalla.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè el preu de l'electricitat supera els 200 euros per megawatt hora en el mercat majorista per primera vegada en els últims 4 anys. L'última vegada que va passar això va ser a finals de l'any 2022, quan l'electricitat es mantenia cara per culpa de la guerra d'Ucraïna, Roc Fargas.
12: L'expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat quins són ara els motius.
13: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa, i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual doncs, hi ha hagut menys producció renovable a la península.
12: Els preus afectaran ara els contractes de tarifa regulada, mentre que els fixos ho notaran en la pròxima renovació, depenent de si el preu es manté a l'alça o no.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
14: Catalunya migdia.
15: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs, eternes fotos borroses on sempre es cola un dit. una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
16: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
18: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
17: Entrades ja a la venda.
19: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
20: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
19: Empecé a comprar en Obramar por la comodidad y rapidez.
20: Valoro tanto el stock como el precio.
21: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
22: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
23: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
24: Com et dius?
25: Josep.
24: On vius?
25: A Blanes.
24: 2 + 2?
25: 4.
24: Capital de França?
25: París.
24: Qui sóc?
25: En Peyu, no?
24: Amb qui tens el mòbil?
25: El mòbil...
24: La fibra?
25: La fibra...
24: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
25: Ah, això.
24: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
26: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
27: Segur que no n'hi ha per tant.
28: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 2 minuts seran 2:45. Protecció Civil alerta de pluges intenses novament aquesta tarda a tot Catalunya, especialment al litoral i al prelitoral. Tot i que en principi es preveu que siguin d'intensitat de 4 sobre 6, es demana prudència i anar seguint les previsions. Anem cap a la seu del Departament d'Interior a Barcelona, Miquel Jarque.
30: Bon dia, el grau de perill és 4 sobre 6 perquè la pluja no serà estàtica i bona part d'aquesta precipitació s'espera que caigui al mar. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
31: Alguns models meteorològics ens indiquen que la quantitat més important d'aigua pot caure en el mar. Per això, de moment, mantenim aquest grau de perill 4, però sabeu que en el sistema de perill meteorològic que tenim al Servei Meteorològic de Catalunya, el grau de perill 4 és el previ al 5, eh? És aquesta frontera entre el taronja i el vermell.
30: De moment, Protecció Civil no preveu enviar alertes als mòbils. La sotdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, remarcava que en aquesta situació cal aplicar les mesures d'autoprotecció.
32: Prudència a la ciutadania, perquè potser... Hasta que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i, per tant, cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
30: El sistema d'emergències mèdiques ha registrat 456 alertes i n'ha traslladat 77. Pel que fa als bombers de la Generalitat, han fet unes 700 actuacions, 50 de les quals han estat salvaments.
0: Les Terres de l'Ebre, novament, seran les primeres comarques que patiran les pluges a partir d'aquesta tarda. Els municipis, en aquest cas també els de la Ribera d'Ebre, es preparen prenent mesures preventives i obrint els embornals per evitar que l'aigua s'acumuli als carrers. Tortosa, Jordi Barranca.
33: Unes pluges que durant l'última setmana han afectat les comarques del Montsià i el Baix Ebre. En el cas de la Ribera, aquest cop també es van preparant, de moment sense preocupació, però es dona la circumstància que alguns dels municipis més poblats són força costeruts, és a dir, que no és gaire difícil veure imatges de carrers baixant amb força aigua, sobretot pels pendents que tenen. Sentim Francesc Barbero, que és l'alcalde de Flix.
34: Va dir que el nostre ajuntament treballem amb la neteja dels sistemes de canalització i desaigua de l'aigua de pluja, la neteja d'embornals, la neteja neteja de la xarxa de pluvials. Això que aflix justament l'orografia ens ajuda força. Som un municipi que tenim, estem envoltats pel riu Ebre, però tal d'un turó en la qual cosa hi ha un drenatge, diguem, natural per gravetat.
33: Tot i així, es fan crides per part de les autoritats municipals a extremar les precaucions i a tenir molta prudència.
0: Els episodis de forts aiguats, com els que estem vivint aquests dies, generen por i fins i tot fòbies a persones que, de base, ja són altament sensibles o que tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho marquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic, Mònica Mas.
1: Sí, la diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir fòbia té a veure amb com afecta la vida quotidiana. Ho explica Catalunya Ràdio Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
2: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
1: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també, sobretot, diu, entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar, si es pot, i mantenir el cervell actiu.
2: Una planificació, no?, de dir, mira, si mai passa això, faria això, això, això, no? De fet, hi ha països, els països on hi ha molts terratrèmols, eduquen els nens a les classes a saber què faran en el dia que s'activi l'alarma del terratrèmol. Això és molt beneficiós perquè ens dona una sensació de control que disminueix la impotència i, per tant, l'ansietat.
1: També diu Núria Casanovas que cal evitar estar parlant tot el dia de la meteorologia i dels potencials perills que comporta.
0: Passen 2 minuts de 2 quarts. Fem una pausa i seguim amb més coses.
14: Catalunya migdia.
3: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
18: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/JEP.
0: Catalunya migdia. Passant 3 minuts de 2 quarts. El Banc Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE per un valor de 1.200 milions d'euros. Darrere d'aquesta operació financera, qualificada d'amistosa, el Sabadell es vol blindar amb un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA, Núria Jarr.
4: Sí, fa pràcticament un any el Sabadell no tenia cap grup fort d'accionistes que el protegís d'intents hostils. Ara, el segon conglomerat bancari de França, el BPCE, se suma a l'asseguradora Zurich i al fons nord-americà BlackRock per constituir aquest nucli dur. El soci francès podrà designar un conseller i ampliar l'operació un màxim del 9,9% del capital del Sabadell. Les accions de l'entitat han reaccionat amb pujades de més del 3% quan han obert les borses.
0: Anem a la informació internacional, perquè l'extrema dreta alemanya aconsegueix la presidència d'un parlament regional per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Tobias Rausch, ha estat elegit amb 4 vots més dels esperats, previsiblement de les files de la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. El nou president del Parlament, Tobias Rausch, d'Alternativa per Alemanya, ha pres possessió del càrrec de president de la cambra aquest migdia. Una sessió acompanyada de fortes protestes a l'exterior del Parlament regional, a Magdeburg. Un nomenament que ha estat possible gràcies al vot afirmatiu de 48 diputats, 4 més dels que s'esperaven inicialment. Un fet que confirma que hi ha diputats, probablement de la CDU, que han votat per Alternativa per Alemanya. Ulrich Siegmund, candidat a primer ministre.
6: S'ha més el senyal que l'esquerra està acabada i que Alternativa per Alemanya és el futur d'aquest país. És un bon senyal. Un senyal per la democràcia, que la democràcia s'ha restablert a través d'un missatge ben clar de la gent de Saxònia-Anhalt. I per això som el futur.
5: Amb els 4 vots addicionals que de forma inesperada ha recollit Alternativa per Alemanya, sembla que s'aplani el camí per al guanyador de les eleccions de Saxònia-Anhalt. De fet, Ulrich Siegmund ja fa uns quants dies que va anunciar que es presentaria a només una votació al desembre per ser escollit i que guanyaria per majoria absoluta. El que semblava una fanfarronada sembla que podria acabar fent-se realitat.
0: I el Quebec, els independentistes tornaran a governar, tot i que en minoria. El partit quebequès s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta en les eleccions de la província francòfona del Canadà. La coalició Futur Quebec, que ha governat fins ara, s'ha quedat fora del Parlament. Washington, Oriol Serra, bon dia.
7: Bon dia. Les eleccions al Quebec han girat el panorama polític d'aquesta província canadenca com un mitjó. El centre-dreta del partit Futur Quebec ja és història. Al seu lloc hi reapareix el partit conservador i ressorgeix victoriós l'independentista partit quebequès de Paul Saint-Pierre Plamondon, que res fa dubtar que governarà el Quebec en un govern en minoria perquè s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta. Durant el seu discurs postelectoral, Plamondon ha optat per no mencionar el referèndum sobre la independència que ha promès en campanya.
8: Sempre estaré compromès a col·laborar amb els altres partits polítics. El partit quebequès formarà un govern que estendrà la mà als altres i seré el primer ministre de tots els quebequesos i quebequeses sense excepció.
7: El partit Futur Quebec, després d'haver governat durant 8 anys i d'haver ostentat la majoria absoluta, ha desaparegut de l'Assemblea Nacional del Quebec. Ha obtingut més de 500.000 de vots que amb el sistema electoral quebequès no li han servit per a res. En canvi, l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari, amb menys vots, ha aconseguit 9 escons.
0: Passant 6 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
9: Catalunya migdia.
10: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
11: Increïble!
10: Només dient-los que el sofà és de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
12: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
13: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
15: Podríem tenir son.
16: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls...
17: Mare, literalment.
15: O poques ganes de treballar.
17: És que tinc molta feina.
16: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
15: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
19: Som pura cafeïna.
20: Catalunya migdia.
0: 2:45. El Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural, Montse Mas.
21: La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa. Així l'ha qualificat el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta, que vol captar noves audiències entre els viatgers.
25: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia en metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
21: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Assumpción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegaz. La programació també inclou una mostra sobre la primera cuina modular i un homenatge a la ceramista Maria Bofill, entre d'altres.
0: Més coses? La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 9 al 25 d'octubre al Circ Cric, Marta Vives.
21: El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions artistes, com explica la directora del festival, Montserrat Trias.
27: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys,
2: presenten el seu espectacle, que era la ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
21: I entre aquestes propostes, doncs, les de la catalana Pepa Plana amb la seva nova creació, a cada pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival, creat expressament durant els dies de la convivència, reunirà artistes com Camille Decourty, Noemi Bossó o la Petita Lou. Un dels altres plats forts seran les masterclass de referents internacionals com la de la francesa Catherine Germain. Montse Trias n'explica l'objectiu.
2: Que les pallasses es trobin, que les pallasses convisquin, que les pallasses puguin reciclar-se, que les pallasses puguin explicar-se entre elles.
21: El festival es clourà amb una batucada a càrrec de l'Escandalera.
15: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: El dia que Messi s'acomiada de l'Argentina.
11: Aquesta matinada jugarà l'últim partit amb la selecció argentina i Buenos Aires es prepara per retre-li un gran homenatge.

0: arribat el dia. Leo Messi deixarà avui la selecció del seu país i a l'Argentina viuen les hores prèvies amb emoció, també amb molta passió, amb vídeos generats per IA en què veiem Messi, per exemple, amb ídols històrics del país. El veiem saludant-se amb Di María, amb el Kun Agüero, amb Riquelme, amb Mascherano i ara ho sentireu també amb Maradona.
1: Gracias por todo, capitán.
2: Hermano, que te están esperando.
3: Dicen que hubo uno mejor que yo. Lo estoy midiendo.
2: No, el mejor soy vos, Diego.
0: Aquesta era l'última salutació feta amb IA entre Leo Messi i Diego Armando Maradona, però n'estan fent molts altres de vídeos amb missatges més emotius dels que els agrada tant fer als argentins.
4: Leo, escucha una cosa. Lamentamos decirte que no va a ser posible. Por los años y los siglos vas a seguir en la selección. Nos acostumbraste a que todo es posible. Pero retirar a Messi de la selección argentina no es posible, Leo.
0: Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina. Buenos Aires, Joan Biosca, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda. Aquest partit de la selecció argentina contra la selecció de Benín, un país africà, començarà a les 8 del vespre, hora d'aquí de l'Argentina. Això és la 1 de la matinada d'aquesta nit de dimarts a dimecres, hora de Catalunya. Màximes emocions al límit aquí a l'Argentina, homenatges de darrer moment i darrera hora a Leo Messi, especialment a la ciutat de Rosario, la seva ciutat natal. Molt probablement, molts argentins no són encara conscients del tot que aquest és l'últim partit de l'ex blaugrana vestint la samarreta albiceleste, i es recorda aquí a l'Argentina aquell 2004 quan la Federació Argentina de Futbol es va treure de la butxaca un partit amistós contra la selecció del Paraguai per lligar Leo Messi com argentí i treure'l de les expectatives i ambicions també de la selecció espanyola. Aquí als peus de l'estadi de River Plate, on es jugarà aquest partit d'homenatge a Leo Messi, comencen a arribar els primers aficionats molt emocionats.
6: Venimos en avió, pero en kilometraje son 1500 kilómetros más o menos. Todo por ver a Messi última vez. Muy contentos. Mucha emoción, alegría, agradecimiento más que nada. Nos deja algo hermoso y nos ha hecho vivir cosas impresionantes.
7: Y ahora mucha ansiedad de entrar y verlo y más que nada que él disfrute y que todos los argentinos la pasemos lindo en el día de hoy.
5: Serà una nit d'espectacles, de música i també de moltes alegries i emocions en aquest gran comiat a l'exjugador blaugrana i número 10 de la selecció argentina, que en aquestes darreres hores rebia el caliu dels seus companys a la Federació Argentina de Futbol als afores de Buenos Aires. Darrers assados i darreres fotografies.
0: Doncs aquest comiat de Messi serà aquesta matinada. I a Barcelona, Frenkie de Jong és la principal novetat de l'entrenament d'aquest matí. Ramon Salmurri.
8: Frenkie de Jong, que ha fet part del treball ja amb el grup, i Adeyemi i Hamza, que han retornat després de l'aturada de seleccions, han estat presents a la segona sessió d'entrenaments d'aquesta setmana del Barça. I en el cas de Frenkie, Laia, si les sensacions continuen sent bones, s'ha fixat el 31 d'octubre, el dia que el Barça juga contra l'Alavés, com el dia del seu retorn a la convocatòria. Insisteixo, s'anirà avaluant dia a dia, però ara mateix la idea amb què treballa el Barça i Frenkie de Jong és aquesta.
0: Doncs a poc que Flick recupera internacionals, però encara avui han de jugar més partits. Uns quants jugadors del Barça encara tenen partits de seleccions, entre ells Lamine Yamal, que apunta a ser titular una altra vegada en el partit de Croàcia i Espanya d'aquesta nit.
8: Avui Espanya juga contra Croàcia, com dius, en un partit que pot certificar la classificació pels espanyols a la segona fase. Luis de la Fuente assegura que vol dosificar els jugadors, que s'ha fixat un màxim de 270 minuts en aquesta finestra, això són 3 partits, però tot apunta a que Lamine serà titular.
9: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor, es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
8: Luis de la Fuente ha marcat 270 minuts, fins ara Lamine n'ha jugat 200, sent titular en els 3 partits. Per tant, si Luis de la Fuente complís amb el que ha dit, avui jugaria un màxim de 70 minuts. Cubarsí i Fermín també apunten a l'11, de moment no Dani Olmo, un Olmo que exhibeix amb Espanya una jerarquia diferent a la que té amb el Barça.
10: Evidentemente son dos entrenadores distintos, que la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden pues cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero aún creo que puedo dar mucho más, lo tengo claro, y en eso es lo que quiero trabajar, en lo que estoy trabajando para seguir ganando títulos con el Barça, con la selección.
8: Avui també juga Anthony Gordon a 9:15 amb Anglaterra contra la República Txeca. També juguen les seleccions sub-21 d'Espanya i Bèlgica, que s'enfronten a Romania i Dinamarca respectivament. Per tant, Xavi Espar, Marc Bernal i Jesse Bissibu. I ahir França va superar 4-1 a Bèlgica i Jules Koundé va jugar tot el partit.
0: I del Barça masculí al femení hem d'actualitzar infermeria perquè després del clàssic algunes jugadores, Marcos García, pateixen molèsties.
1: Sí, tres noms destacats, Catacoll, Clàudia Pina i també Graham. Anem per ordre. La portera del Barça, Catacoll, no viatja amb la resta de la selecció espanyola femenina, que a hores d'ara es desplaça cap als Estats Units. Allà hi jugaran dos amistosos contra la selecció nord-americana els dies 10 i 13 d'octubre. Catacoll torna doncs a Barcelona i li faran proves un cop sigui a casa. Aquest matí, abans de saber que Cata era baixa definitiva, ha parlat Irene Paredes.
11: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando. Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
1: Catacoll es baixa, doncs, per unes molèsties. Paredes també parlava de Clàudia Pina en aquest fragment de veu. La quadrigolejadora del Clàssic de diumenge no s'ha entrenat avui amb la selecció espanyola per unes molèsties musculars, però li han fet proves encara a les Rozas i Pina sí que forma part de l'expedició de l'equip estatal cap als Estats Units. Per tant, ha rebut l'okay mèdic de la selecció. Encara en clau del Barça femení, Graham s'ha quedat a Barcelona, té una lesió a la cama dreta, diu la selecció de Noruega, és baixa de moment amb la seva selecció, no hi serà el partit d'anada de l'eliminatòria de classificació per al Mundial, que és contra Romania, però la selecció informa que confia que Graham sí que jugui la tornada el dia 13.
0: I ahir a aquesta hora us explicàvem el sorteig a la Copa del Rei masculina, que s'havia fet al migdia, i després, a la tarda, es va fer el sorteig de la Copa del Rei femenina, David Obach.
12: Exacte, la Copa de la Reina, en concret, es va sortejar la tercera eliminatòria i amb l'Europa de convidat sorpresa perquè fa els equips de casa nostra. L'equip graciec de la segona federació, que és la tercera categoria del futbol, va deixar fora el Villarreal de la Lliga F a la segona ronda. Ara l'Europa jugarà novament el Nou Sardenya contra un altre conjunt de la màxima categoria, com és el Deportivo de la Coruña. D'aquest aparellament en parla la jugadora de l'Europa, Natalia Fernández.
13: Muy felices. Nos daba igual el rival. Al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
12: Les eliminatòries per als dos conjunts catalans de la Lliga F han quedat així. L'Espanyol visitarà el Celta de la segona federació, mentre que el Badalona Women també jugarà a domicili, en el seu cas, enfront de l'Sporting de Huelva, també de la Lliga F. El Barça encara exempt d'aquesta tercera ronda de la Copa, que es disputarà entre el 3 i el 5 de novembre.
0: Una mica més de 10 minuts, seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
14: El repte serà molt important per a tothom, perquè...
0: Un repte molt important. En parla Moncho Fernández, del bàsquet Girona, i el president Marc Gasol, que afronta la primera participació europea de la seva història.
15: Catalunya migdia.
16: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
17: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
16: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
17: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
16: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
17: Apialia, la força de vendre junts.
18: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
19: La millor fira de ceràmica i terrissa.
18: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
19: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
20: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
21: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
20: Entrades a auditori.cat.
3: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
15: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
22: Aquí el tens.
15: Ja?
23: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
0: I en bàsquet, abans de parlar del Girona, la Penya s'estrena també aquest vespre a la Lliga de Campions FIBA, la competició que va ser el gran objectiu verdinegre de la temporada passada. Ernest Macià.
26: Doncs sí, la temporada passada la Penya ni tan sols va arribar a la Final Four de la competició, que a més organitzava Badalona. La Final Four es va quedar als quarts de final davant de l'AEK d'Atenes i, per tant, aquesta temporada el gran objectiu, aquest cop sí, amb la Pro Vítola i Ric Rubio de nou, és aixecar-la. El Joventut tindrà avui les baixes de Yannick Crac i encara Ante Tomic, que en té per 3 setmanes. Aquest és Isaac Noguer, jugador de la Penya.
27: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i, bueno, jugar una mica, doncs, a la nostra línia.
26: El Neijers Lille és un equip israelià que, recordem, els últims anys els partits contra equips israelians es feien sense públic o amb restriccions. A partir d'aquesta temporada ja no hi ha restriccions a públic i es pot anar a veure tots els partits d'equips israelians amb normalitat. Nathan Knight és una de les estrelles del conjunt d'Israel. És un jugador que prové de la NBA, dels Hawks i dels Wolves.
0: I el que dèiem abans de la pausa, estrena històrica avui també del Girona. El club es prepara per al primer partit europeu de la història de l'entitat, Xavi Soler.
28: Sí, és un pas molt important per seguir creixent i aquest és el primer cop que jugaran a Europa, perquè recordem que aquest club no té res a veure amb el que era anteriorment el Balbi Girona o la Casbayo Girona. Juga la quarta competició europea, la FIBA Europe Cup, i debuta contra el Dinamo de Bucarest, un rival, sens dubte, de segona fila europea. Tot i això, el tècnic Moncho Fernández ja ho diu, és una cosa històrica.
14: Una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
28: I aquesta data històrica també té hora. A partir de 7:45 afrontegeu aquest bàsquet Girona Dinamo de Bucarest.
0: I aquest vespre també hi ha competició europea d'handbol. El Granollers s'estrena a casa a la Lliga Europea rebent el Busau romanès a Udal Serra.
29: Després de debutar la setmana passada amb una derrota a la pista del Flensburg alemany, els vallesans juguen avui el primer partit europeu de la temporada a l'Olímpic, davant un equip molt incòmode, segons explica el tècnic Antonio Rama.
30: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de... doncs del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
29: El Busau, per la seva banda, es va estrenar la competició a la primera jornada, empatant a casa contra l'Aguas Santas portuguès. El partit entre el Freiking Granollers i el Busau començarà a 9:15 del vespre.
0: I un altre equip català que avui també juga a competició europea és el Sabadell a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, David.
12: Procedent de la prèvia, el Sabadell arrenca la fase de grups amb l'objectiu, òbviament, de superar-la, però sobretot tenint en compte que les 3 últimes temporades s'ha quedat a les portes. Aquesta tarda, 7:15, hora nostra, l'equip que ara entrena el verd espanyol debuta a la piscina del Jadran Hercegovina Novi Montenegrí, que és el rival, podríem dir-ne, més directe per accedir a la lligueta de quarts de final. L'actual jugador sabadellenc Fran Valera s'enfrontarà al que va ser precisament el seu equip la temporada passada.
31: És una mica com tornar a casa, no? On vaig jugar la temporada passada i, bueno, sabem que serà un partit molt dur perquè a sobre juguem aquí a Montenegro i esperem donar el 100% de nosaltres i poder guanyar.
12: Demà dimecres torn per a l'actual campió d'Europa, un Atlètic Barceloneta que rebrà el Novi de Belgrat.
0: El femení d'hoquei patins que es fa al Paraguai, segona victòria de la selecció espanyola, una victòria més patida que la primera i amb canvi de pavelló perquè el primer relliscava la pista, Udal.
29: I és que després de començar el Mundial amb una victòria plàcida davant França per 8-0, aquesta matinada el partit davant Xile ha estat una altra història. i l'equip espanyol, amb 7 jugadores catalanes de 10, no ha aconseguit el triomf per 2-3 fins l'últim segon, amb un gol de la mataronina Aina Florença. Un partit que finalment s'ha disputat en un pavelló alternatiu a Asunción, ja que el Copa Arena, on es van disputar els primers partits, relliscava molt al terra. Tot i això, no està garantit que algun partit més l'hagin de tornar a jugar en aquesta pista, tal com explicava ahir el Tot Costa, una altra de les jugadores catalanes de l'equip espanyol, Victòria Porta.
1: El primer o el segon partit de començar la competició, que encara no ens va tocar a nosaltres, van dir que sí, que oferien una altra alternativa, i era moure i desplaçar doncs, el partit a un altre pavelló, no? I sort una mica d'això, perquè ara durant 3 dies canvien la seu principal, però no ens garantitzen que no haguem de tornar allí.
29: El pròxim partit de l'equip espanyol femení d'hoquei patins serà aquesta matinada que ve, a la 1 hora catalana, davant l'Argentina, amb qui es jugarà la primera posició del grup.
0: I en tenis taula, el Reus Ganxets continua buscant els diners necessaris per poder afrontar la temporada, sobretot la competició europea, després de tenir problemes amb alguns impagaments de patrocinadors. Carles Vila.
2: Aquests deutes imprevistos no han permès al club reusenc, per exemple, afrontar en condicions la primera fase de la Champions i podrien afectar també el que serà el començament de la Lliga Domèstica. El president del Reus Ganxets, Joan Carles Visini, espera solucionar aviat el problema, tot i que reconeix que, primer de tot, cal preservar el futur de l'entitat.
4: Seguirem amb l'expectativa de mínims, perquè primer que tot és la supervivència de l'entitat més enllà de les competicions, i a partir d'aquí els propers temps anirem prenent decisions. Vam llançar la Champions perquè no podíem portar les jugadores bones, i bé, ara esperem que la segona ronda de l'ETU a meitats de novembre doncs, haguem pogut ja recuperar-nos una mica i poder intentar anar a lluitar-ho.
2: Els problemes se li acumulen al Ganxets perquè els aiguats del cap de setmana no van permetre a algunes jugadores arribar a temps al debut a la Superdivisió, un partit que finalment va haver de ser suspès.
0: En motor, hi ha novetats al voltant de la propera edició del Rally Dakar, David.
12: La pilot de Raids, Laia Sanz, ha confirmat a Catalunya Ràdio que l'organització del Dakar 2027 els ha informat de la possibilitat que hagi de retallar la prova. I encara més, que es disputi finalment al Marroc, si la guerra al Golf Pèrsic impossibilita que es disputi a l'Aràbia Saudita com els últims anys.
5: Pel que ens van estar explicant, li van estar explicant a l'equip una mica a Marroc, sembla ser que ja ha preparat tant plan A com plan B, que sí o sí hi haurà Dakar. El que passa que s'apurarà bastant a decidir a on, i sí que serà un palet més curt, i probablement, doncs, si no es pogués fer a Aràbia, seria al Marroc.
12: I qui prepara la tornada al Dakar és precisament el pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso, una prova que ja va disputar el 2020. Alonso repetiria amb Marc Coma de copilot. Ho publica el digital Soy Motor. Alonso i Coma aprofitarien el material que deixa la marca Dacia, que abandona els Raids, i disputarien el Dakar 2027, com dèiem, amb un vehicle carrossat com a Aston Martin.
0: I seguim amb un apunt més de motor. Al Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró tornarà a ser pilot titular.
12: Aleix Espargaró, actual pilot provador d'Honda, serà el substitut de Joan Mir de cara al Gran Premi d'Indonèsia d'aquest proper cap de setmana al circuit de Mandalika, segons ha confirmat la mateixa marca japonesa.
0: I de motor al tennis, Carlos Alcaraz torna a aixecar un títol.
12: Més de mig any després, el murcià ha guanyat el torneig a Tòquio, al Japó, en imposar-se aquest matí a la final al txec Kirill Echka en 2-7, 7-6 i 6-4. A Pequín, el títol ha estat també aquest matí, aquest migdia, de fet, per a Novak Djokovic. El serbi s'ha aprofitat de la retirada de l'australià Alex de Minaur al segon set, quan Djokovic havia guanyat el primer. Amb aquesta victòria, Djokovic supera Mònica Seles com la tenista amb més victòries seguides en un mateix torneig.
0: I encara en tennis, l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027.
12: El número 1 de l'ATP posa punt final al seu any esportiu i seguirà un tractament per recuperar-se del genoll dret. Sinner no competeix des de Wimbledon. Sinner ho ha anunciat a les seves xarxes.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esports al Tot Costa, seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia.
6: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb la decisió del jutge Pablo Llarena de permetre finalment el retorn de Carles Puigdemont després de 9 anys d'exili. Un gir que s'ha precipitat després que el Tribunal Constitucional hagi avalat, aquest mateix matí també, l'aplicació integral de la llei d'amnistia que demanaven els líders del procés. També hem passat per la Moncloa, on Pedro Sánchez ha comparegut l'endemà de convocar eleccions per explicar els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres, tot i que divendres el Congrés els va tombar. I hem connectat també amb el Centre de Coordinació d'Emergències, perquè avui tornem a estar molt pendents de les pluges torrencials. Se n'esperen aquesta tarda, especialment a tot el litoral i al prelitoral. Especial perill a les Terres de l'Ebre, tot i que fa una hora, un parell d'hores, n'hi ha hagut un primer tastet, podríem dir, al voltant de la ciutat de Tarragona. Hem tornat a veure imatges de carrers negats d'aigua, inundats a la ciutat de Tarragona per un xàfec que ha deixat 50 litres per metre quadrat, això sí, en molt poca estona. Això ha provocat aquestes imatges de carrers inundats a Tarragona. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjà. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
8: Doncs no podem actualitzar la situació meteorològica. Ara mateix el que veiem és que la pluja està descarregant sobretot al mar, per tant, no toca terra en tota la franja litoral i prelitoral, que és on estan activats aquests avisos de més categoria, tret d'algun punt de l'Alt Camp i també en alguna zona del Vallès Occidental. Està plovent, però està plovent bé. Plou més i, de fet, està plovent fort al nord de Cervera, a la Segarra. Aquí és on la precipitació està caient ara amb més força i també està plovent al Berguedà, però, en tot cas, en aquestes zones i també a la Vall d'Aran, en aquestes zones no són pluges de gran intensitat de moment. En tot cas, alerta perquè tenim aquests avisos de nivell 4 sobre 6, sobretot, insistim, centrats en la façana litoral i també a tota la zona prelitoral. Més qüestions, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de l'expresidenta del Parlament Laura Borràs, això sí, a canvi que faci un màster, un curs o un seminari per prevenir la corrupció. L'obliga a fer com a mínim 25 hores de formació en un centre oficial com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o una universitat. Borràs estava pendent de complir 2 anys de presó després de l'indult parcial que li va concedir el govern espanyol a finals de juliol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia la va condemnar a 4 anys i mig de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. A Alemanya han detingut l'excap dels serveis secrets August Hanning entre el 1998 i el 2005 sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, per obtenció de secrets d'estat i per activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'estat que, segons la fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial destinada a ús intern i a la cancelleria. No s'ha especificat per quin país ho estaria treballant a Hanning, però hi ha alguns mitjans que descarten que fos Rússia. Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat 3 persones per la seva suposada relació amb la mort d'un home el 28 de març per arma de foc. Els fets van passar al Parc de les Planes. Els detinguts formarien part de la banda dels Trinitarios, tot i que la policia descarta que la víctima en formés part. I a l'Audiència de Barcelona s'ha suspès el judici, que s'havia de celebrar avui contra 4 persones d'una mateixa família acusades d'agredir de manera continuada la dona d'un dels seus membres a Cerdanyola del Vallès. El 2016 crida l'atenció que aquesta vista s'ha ajornat perquè el traductor no dominava el dialecte de l'àrab que parlaven els acusats. Anem a l'Audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
9: Bon dia. La intèrpret d'àrab assignada no parlava el mateix dialecte que els acusats, tot i que la petició s'havia fet correctament. A més, la defensa ha demanat la recusació d'una de les magistrades perquè ja havia format part de l'anterior judici sobre els mateixos fets. Tot va passar fa 10 anys a Cerdanyola del Vallès. Segons el fiscal, a la víctima la van maltractar física i psicològicament, el seu marit i la família d'aquest i el seu sogre i un cunyat la van violar diverses vegades. El fiscal demanava fins a 21 anys de presó per a cadascun dels membres de la família. De fet, al judici de fa uns anys, el marit ja se'l va condemnar a 18 anys de presó, una pena que no va complir perquè va fugir del país.
6: Passant 4 minuts de les 3.
10: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: I amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
11: Bona tarda.
6: La Gemma Calvet, advocada. Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
6: I el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
13: Bona tarda.
6: Com esteu?
13: Molt bé.
11: Bé, bé.
13: Avui és un bon dia.
6: La Gemma i el Miquel Àngel han respost molt bé. La Neus m'ha mirat i ha fet un sospir.
11: De solidaritat. Sí,
13: sí. Un sospir periodístic.
6: Sí, sí. Els que estem allò, amb l'actualitat, portem uns dies que sí, al matí ens acomiadem de la família, yeah, i els hi diem, no sé quan et tornaré a veure, si de cas no m'esperis, desperta.
11: Deixem-ho
6: no
11: amb entretinguts.
6: Sí, sí, distrets, distrets. Però vaja, va, posem-hi un parèntesi en l'actualitat.
16: Mm.
6: I els dimarts, qui ens ajuda a posar aquest parèntesi i a allunyar-nos una mica de la voràgine és el David Carabent. Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
6: Gairebé et preguem ajuda, Neus i jo.
3: Sí,
6: però, és que sí, però no sé si t'allunyes molt, dels especials això que hem fet aquests últims dies.
3: És que l'interessant és que una mica en el món dels informatius i de l'actualitat, els esports i la meteorologia passaven a ser una mica les assignatures Maria, en el sentit que eren relaxades, una mica, encara que passi mal dir-ho, atemporals, en el sentit de que, bueno, parlar del temps ja és relaxar l'actualitat. Però avui dia ja sembla que no.
6: Això era el passat, això és la prehistòria, ara sí. No.
3: I la meteorologia, de sobte, s'ha convertit en una cosa que, lluny de relaxar-nos, ens posa una mica contra les cordes. I llavors, aquest canvi de paradigma, que fins, què diré jo, fins fa un any o dos, encara era una curiositat, encara era una cosa de la que podíem riure. Jo recordo fer una secció al suplement dient panellets a la platja, saps? Vull dir, perquè, bueno, hi ha aquests desajustos. Però ara resulta, i t'ho dic perquè vam tocar amb Mishima, vam tocar el Cruïlla, i el Cruïlla... A l'hora que vam tocar nosaltres, que era a les 7 de la tarda, fotia una calda terrible i era impracticable. És a dir, no s'hi podia anar, no es podia estar allà. Era absurd estar allà. Jo vaig parlar amb la Reruela i vam dir, hòstia, és que probablement els festivals haurem de canviar el període de l'any en què es fan.
6: L'estiu és inviable,
3: és inviable.
6: No? Amb la calorada.
3: I sobretot a una superfície de ciment.
6: Que allò encara es rescalfa més.
3: Era terrible. I llavors, clar, comences a veure coses com que els meteoròlegs et van dient, és que és molt difícil fer prediccions ara mateix, els models no ens funcionen, el clima, no només pel canvi climàtic, sinó perquè les estacions ja no seran exactament com seran. I llavors tu comences a veure les conseqüències que tindrà tot això, que ja no només són de les nostres festivitats, la nostra cuina, els productes que tindrem disponibles per menjar, sinó que també és la moda, és tot. En realitat és descobrir la sopa d'all, dir que el temps ens afecta, però ostres, és que ens hem format i ens hem educat amb una certa previsibilitat de l'any, no? I llavors això és el que em té una mica al cap. Estic capficat una mica amb aquesta idea, no?
6: Ui, aquí hi ha algú que ja aixeca el dit, ja, eh?
15: Jo crec que el que passa és que el temps s'ha afegit en aquest món de la incertesa.
3: Exacte,
15: en el que vivim.
3: Exacte.
15: Fins ara semblaven que les coses eren predictibles i veiem que tampoc en les qüestions meteorològiques ho són. Però, bueno, no fa més que afegir un element d'incertesa a un món ja prou incert. No? I, per tant, segurament, des d'aquest punt de vista, doncs, encara ens complica més la vida, perquè, a més, el que passa ens afecta, i molt directament, hi ha coses que sembla que no ens fan d'afectar, no? Que no sé, la política, no? Que a vegades sembla llunyana, però aquestes coses les vinc cada dia, perquè cada dia prenem decisions en funció del temps que fa.
3: Jo mira, nosaltres anem, amb la banda hem anat moltes vegades a gravar els discos a Cádiz, al Porto de Santa Maria, i llavors... Allà, fa 10 anys, quan hi anàvem, encara fardaven de que tenien tot l'any bon temps. Yeah. I en realitat ara estem tenint aquí aquesta temperatura, però ho vivim com un drama. I llavors aquesta és la qüestió, saps? Ells venien pisos allà i expats anaven a viure allà i tal, perquè tenien un any allò fantàstic, i ara quan ho tenim nosaltres ho veiem com un drama. I llavors, no sé, estem encara una mica descol·locats.
6: La nostra cultura és la que ens diu que aquí no tocaria això.
3: Clar,
6: no? És
3: clar.
6: A dir, allà potser tocaria en el seu moment i ara segurament tenen potser massa calor i que per tant ja el que era tot l'any bona temperatura ara ja en alguns mesos és insuportable allà i aquí clar, no tocaria.
0: Sí, jo crec que hi ha un tema, no? Amb geopolítica ara està molt de moda parlar de brúixola geopolítica i fan cursos a les escoles de negocis. Jo crec que cal ja començar a parlar de brúixola climàtica. Perquè això que dius tu, David, obliga, òbviament, a fer un canvi de prioritats en pressupostos, a córrer molt amb donar reforç a dispositius, perquè realment hi hem d'agrair com estan reaccionant els treballadors i treballadores públics aquests dies, que sembla que no es veu, però hi són i contínuament estan fent feina, no? I però clar, caldrà augmentar la dotació de recursos a les policies locals, en fi, i sobretot amb bombes pel tema de l'aigua. Això és fonamental. El tema de la climatització de les escoles. Doncs sí, tots aquests temes que, com deies tu, no formen part de la nostra cultura climàtica, crec que són prioritàries a l'hora dels pressupostos i les accions de govern, perquè hi va la salut de la gent i va també doncs, l'angoixa una mica d'aquesta incertesa que comentaves tu. Bauman va escriure el llibre de temps líquids, doncs aquests dies més que mai temps líquids amb tanta aigua. No?
15: De què es parlarà l'ascensor? No?
11: No, això que deies als festivals, nosaltres que n'organitzem cada any
16: un al diari i que normalment és en places dures perquè és en ciutat, nosaltres hem hagut de modificar-ho i de fet, perquè és la setmana, normalment sempre és l'última setmana de juny o primera de juliol, i de fet el que fem és més coses en interior i a més, per exemple, el que fem és els concerts només a la nit i tot i així, i deixant una franja molt àmplia al migdia perquè és impossible, però quan vam començar-ho a canviar ens deien que a França, per exemple, festivals de teatre, festivals d'aquests de cultura que estan a França, que estan menys acostumats que nosaltres, com vam veure aquest estiu, doncs també estaven modificant els horaris. Jo feia la broma aquest estiu de que abans, o bueno, encara ara tens el suplement de terrassa, arribarà un moment que el suplement el tindràs a l'interior, perquè sí, ningú voldrà seure a dinar a la terrassa amb aquestes calorades. El que passa és que quan tu deies això dels pressupostos, tant de bo, però hem tingut els bombers voluntaris fa 4 dies manifestant-se perquè estan amb les mateixes condicions que abans. Hem vist el govern d'Aragó amb l'entrada de Vox, s'ha retallat tot el que fa referència a projectes d'ajuda mediambiental. Per tant, jo crec que encara falta molta consciència i sobretot veiem que quan els partits negacionistes entren en els governs, doncs es tradueix en pressupostos, però malament.
17: Sí, sí.
6: És que la sensació que anem tard com a societat, perquè que això arribaria ja fa anys que se'ns està dient, i llavors sembla surrealista que arribem a aquest punt en què les escoles no estiguin climatitzades, en què quan cauen, és veritat que ha plogut molt, però llavors el túnel de Rodalies de Plaça Catalunya queda negat d'aigua i durant 2 dies no poden passar els trens i no, les infraestructures no les tenim preparades per una realitat que ja fa anys que ens deien que estava venint i que ja sabíem que faria més calor, que les tempestes serien més bèsties, que desapareixeria el fred, que pràcticament no hi haurà neu al Pirineu. No, si tot això ja fa anys que ens ho està dient i, en canvi, fa la sensació que no s'ha fet la,
15: general,
6: la feina prèvia.
15: És que, en general, en el món de les organitzacions hi ha un axioma que diu que les organitzacions no canvien si no hi ha més remei. I això és aplicable a les persones. Per tant, encara que hi hagi 30 anys que ja ens estan avisant d'això, fins que no comences a donar-te'n en primera persona, per l'experiència directa que puguis tenir al teu entorn, que allò, això ja és urgent, realment no t'acabes de creure. Per què? Segurament per pur instint de supervivència, perquè el canvi ha d'estar associat a alguna cosa que identifiquis com a positiva. I com que hi ha qui ho diu que sí, i alguns que diuen que no, tot i que és evident, doncs al final anem buscant aquest refugi de, bueno, ja veurem, bueno, si passa. I arriba un dia que passa i aleshores corre. No?
16: Però hi ha un entremig.
15: Per això aquesta tasca pedagògica en el fons l'han de fer les institucions. Sí, un cop estan amarades d'això que està passant, no?
17: És que justament en aquest punt, és a dir, fa des dels anys 2000, no? Estem a la societat del risc, un ribec. Ja no parlem dels temps líquids, ara societat del risc. Ens han posat al sector privat 10.000 tècniques de prevenció a riscos laborals, penals, energètics, de tot tipus. Mecanismes per adelantar-se i per monitoritzar i avaluar. I en canvi, en termes de polítiques públiques, clar, com que no hi ha ningú, pràcticament ningú, que es pugui atrevir a avaluar, perquè si avalues massa et treuen del tablero, doncs què està passant? Justament el que estem parlant. El dissabte em comentava un amic meu que és enginyer de camins i ponts que un dels problemes que hi ha hagut, per exemple, a la Ronda de Dalt és que per on ha de sortir l'aigua, com que no es neteja, queda plena de fang, molt, per exemple, allà al Parc Güell cau la sorra. Clar, què hauria d'haver-hi? Doncs protocols que cada mes allò s'ha de netejar. Cada mes, plogui o faci sol. Tècniques d'aquestes. Per exemple, una cosa, aquí ho dic en positiu, la previsió del clavegueram de Sant Andreu, que arriba tota l'aigua, ja s'ha explicat bé, de Nou Barris i del Carmel i de tot el que hi ha dalt, és la que està fent saltar les clavegueres i que hi hagi inundacions. Doncs ara ja han aprofitat la construcció de la Sagrera per fer un gran dipòsit d'aigua a sota, de tal manera que pugui solventar aquest problema. Això vol dir que hi ha hagut que s'ha avançat i que han dit que això és un tema que hem de solventar i em sembla que estarà a final d'any.
16: No, i amb això que dius dels dipòsits, és una cosa que alguns diaris han fet un reportatge molt xulo, fer baixar els grans dipòsits que hi ha a Barcelona, que això un dels que més ho va potenciar va ser Pasqual Maragall, i és una cosa que molta gent no sap que existeix. I
6: en aquest episodi de pluges, ahir Laia Bonet deia que els dipòsits de Barcelona s'han omplert i buidat 2 vegades i mig
14: metros.
16: I són enormes, perquè són com catedrals. Sí, sí, sí,
6: sí, clar, sí. Devien ser divendres una i l'altra potser dilluns, però va ser, es va omplir, els van buidar, es va tornar a omplir,
14: i això d'aquests hipòsits que no passen més coses a Barcelona. Clar, per això,
16: i és veritat que no estem preparats, però jo per això citava l'exemple de França, perquè mira, aquest estiu a Brussel·les, a França, és a dir, no estem preparats aquí, o sigui, a Europa, per entendre'ns, no? I el que volia només afegir és que a mi el que em preocupa...

0: no sap...
1: Sí, però encara no.
2: I precisament jo crec que el diguéssim, era previsible que hi havia el canvi que venia, el canvi climàtic, el que passa que on han narrat, diguéssim, les prediccions és en lo ràpid que ha vingut, no? O sigui que seria aquest desajust el que fa que ens haguem de calçar les botes immediatament i començar a fer...
3: Començar a prendre el canvi. El que passa que jo li havia afegit aquí, que té a veure, en certa mesura, també amb la cultura política que fa uns anys que s'instal·la, que és efectista, no? I, per tant, està associat ja no a les grans obres típiques, històriques, que són més o menys vendibles, no?, electoralment, sinó a no invertir en allò que no es veu. Què passa? Que en aquest àmbit, doncs, tot el que té a veure amb el manteniment de les infraestructures, doncs, passa desapercebut. Tu pots inaugurar una cosa 5 vegades, sí. Però mantenir-la ja t'oblides. Sí. Això està passant a les infraestructures com Rodalies, al metro, i que te n'adones que fallen, ja no perquè siguin velles, sinó perquè no hi ha una política de manteniment que faci que les coses durin, aquelles coses de casa.
4: I perquè en la política s'ha instal·lat molt la curta volada. És a dir, escolta, jo qui em puc treure rendiment d'aquesta obra, doncs la faig. No en treuré jo rendiment perquè trigarà més de 4 anys i, per tant, potser acaba traient rendiment qui vingui al darrere meu.
3: Aquesta és la clau. No la faig. Tindré jo rendiment...
2: Amb la construcció de l'habitatge fa tota la pinta que ha sigut per això.
4: Rodalies fa molts anys que està deixat de la mà de Déu. Llavors, clar, i qui s'hi posi, doncs segurament començarà a invertir, però generarà molts problemes i no en traurà el rendiment, perquè també trigaran molts anys.
5: Hi ha un tema de voluntat política, sí, sí. I tenim el problema a Catalunya, a Madrid, és a dir, la inversió en Rodalies a Catalunya és molt inferior a la del resta de l'Estat. Sí, sí. I això, sempre acabem, ens agradi o no ens agradi, amb el mateix problema.
3: Sí, sí.
5: És a dir, aquí...
2: A la presó, acabem.
5: No, a la presó, però ja saltarem al següent tema, suposo. Però jo crec que és un tema d'inversions. La gent, això, sigui independentista o no, ha de ser conscient que amb els nostres impostos no se'ns està cuidant adequadament, tal com tenim dret, per seguretat, per tot. O sigui, el tema de Rodalies aquests dies, hi ha una paciència, jo he hagut d'agafar el tren, i una paciència a la gent, una paciència agafant els autobús.
0: Però aquests dies...
3: És paciència, si de
5: resignació. A mi m'agrada,
3: Jo no ho entenc.
0: Però si m'apures aquests dies...
5: Jo poso un valor.
0: Però si m'apures aquests dies està justificat. És a dir, hi ha hagut unes pluges brutals i ha passat el que ha passat i, per tant, té una explicació... física, podríem dir, no? Hi ha hagut esllavissades i tal. El problema és quan fa un sol espaterrant, no està passant res i no funcionen.
5: Però que una cosa està lligada
1: a l'altra. O cauen 4 gotes. Que dius, home, no és suficient motiu, o quan cau l'aigua que ha caigut aquests dies, doncs és normal que passin coses. Però és que passen quan no passen aquestes coses també. Per tant, alguna cosa falla i no és només que si són noves són velles. És que no es mantenen. Les coses s'han de mantenir.
5: Home, Endesa està passant que veu donar la notícia de que hi havia moltíssima gent sense llum. I escolta, és perquè no hi ha manteniment a la xarxa.
1: No us en recordeu? Llavors, que t'estiu a la sequera, aquella canonada que es va descobrir a Badalona, que deixava de rajar. Sí.
0: Però feia molts anys, que
1: rajava. I feia molts anys que rajava, en plena sequera, i diuen, tan difícil és tractar-ho, arreglar-ho, perquè quanta aigua es deu perdre...
4: Amb la sequera és un altre exemple. No en aquesta, en l'anterior, es van dissenyar tota una sèrie d'obres que havien de fer front a les sequeres. Com que va ploure, va acabar-se la sequera, no es van fer les obres i llavors ara hem tornat a tenir una altra sequera i un altre cop hem tornat a tenir el mateix problema. Si s'haguessin fet les obres en el seu moment, ara la segona potser haguéssim tingut més eines per combatre-la.
5: Hi ha un poeta, que és el Olderlin, que diu és que no tothom és capaç de ser un home que pot agafar un llamp amb les seves mans. Al final necessitem persones que agafin el llamp, que diguin, escolta, jo m'hi poso aquí, sigui de l'escala, sigui de treballador públic, prestadora de serveis, el que sigui, però t'has de complicar la vida per solucionar aquests
2: temes. Agafar responsabilitats.
5: I els ciutadans també.
2: Últimament es veu que assumir responsabilitats és només una cosa de dretes. T'hauria de ser una cosa d'esquerra.
1: Tothom que es dedica a lo públic, diríem, no? Però igualment, abans tenies això que tenies, que hi havia polítics que miraven al futur i feien projectes a 10 anys, a 15 anys, a 20 anys, no? I no el veurien, potser. Ara no, ara tot és curt termini, i clar, això, a part d'una miopia enorme, és que al final passa que els problemes es van arrossegant i no soluciona cap, al contrari, s'agreuja, no?
4: I per recuperar el fil del David, ja per acomiadar, aquests episodis de forts aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ens ho han dit des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i diuen que és una tendència creixent per culpa del canvi climàtic. És a dir, que la gent viu amb angoixa aquests episodis perquè se senten això, doncs, indefensos davant de la natura. Per tant, problemes que continuaran a repetir-se per ser

0: Aquesta tarda, que s'anuncien pluges intenses al litoral i prelitoral, potser una mica més al sud dels que hem tingut els últims dies, però ja n'estarem pendents també a Catalunya Ràdio. David Caravent, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Passant 20 minuts de les 3, una pausa i de seguida entrem en totes les decisions judicials. N'esperàvem una i n'hem tingut dues.
2: Catalunya migdia.
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
4: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
6: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser una fira de...
7: Expo Casio, home...
8: Ah, clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
9: Torna Expo Casio Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
2: Catalunya migdia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
1: Rosita, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Com es troba, Rosita?
10: Anem tirant.
0: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
10: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat que d'un.
0: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les nits.
10: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricardo Ullastrell.
1: Ullastrell,
0: sí, home, està molt bé,
11: A la nit, al matí i, és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
10: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
11: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio, amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
0: D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar. El dia en què el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Els tres exiliats ja poden, doncs, tornar a Catalunya. Això sí, a l'espera que el Tribunal Suprem apliqui la llei i tanqui definitivament la causa. Pablo Llarena ha retirat les ordres de detenció pocs minuts després que el Tribunal Constitucional hagi aprovat la sentència que obliga el Suprem i tots els altres tribunals a aplicar la llei d'amnistia. L'obliga a aplicar-la també pel delicte de malversació, l'excusa que havia trobat el Suprem per mantenir d'una banda les ordres de detenció als polítics exiliats i de l'altra la inhabilitació a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. Per tant, aquest matí, la sentència del Constitucional ha activat l'efecte dòmino. S'aixequen les ordres de detenció i aviat, tot i que encara no hi ha data, el Suprem aplicarà la llei als condemnats. La sentència del Constitucional toca el crustó al Suprem i li diu que s'ha excedit en la interpretació de la llei i que s'han vulnerat drets fonamentals dels sentenciats, com per exemple el de participació política o el dret de tutela judicial. Per tant, un revés per la sala segona de Manuel Marchena. Per tant, aquesta legislatura, que va començar amb la llei d'amnistia, haurà acabat, finalment, amb l'aplicació de la llei. No sé com ho veieu. Com un primer tastet d'opinions.
12: Art, però bé, que arribi, no?
13: Home, han sigut 9 anys de lluita jurídica, de resistència i de sacrifici per les persones que estan afectades. La part humana jo crec que va per davant. i també d'anomalia democràtica, perquè en definitiva aquesta sentència del Tribunal Constitucional està reconeixent uns drets que han sigut l'objecte de tot el procés també del Tribunal Suprem en termes repressius. És una paradoxa, benvinguda sigui la resolució i esperem que d'aquí en endavant la democràcia espanyola hagi pres nota de què diu l'alt Tribunal Constitucional. Dit això, em sembla que tampoc hi havia massa marge tenint en compte la sentència del TJUE. Per tant, hagués estat molt estrany en termes de prestigi jurisdiccional que l'estat espanyol, a través dels seus tribunals, girés l'esquena a l'orientació jurídica que plantejava Europa, i més en els moments que estem ara, després de tants anys, no? Arriba tard i hem de prendre nota de què han passat durant aquests 9 anys aquestes persones, amb independència de la ideologia de cadascú. Crec que totes les persones de Catalunya i de l'estat espanyol han d'estar convençudes que el que és el pluralisme polític, que és l'article 1 de la Constitució, el dret a la participació i les conseqüències que això s'hagin de portar en termes democràtics, en termes institucionals, és a dir, que s'han de buscar solucions pel que surti de les votacions futures, és el deure que tenen, diguem, els polítics espanyols, catalans i els que no saben molt bé a quin lloc es situen.
12: Mm-hmm. El fet és que, aviam, quan comença el procés, jo crec que hi ha molts que pensem que Espanya és un estat d'una qualitat democràtica més que raonable. I, per tant, qualsevol debat polític pot dir una canalització més o menys abrupta, però dintre dels canals, diguem-ne, normals, no? I ràpidament, part de la política, sobretot el Partit Popular, doncs trasllada això a l'àmbit judicial. I aleshores, el que esperem que faci la justícia, que és fer impartir justícia, des del punt de vista de les garanties democràtiques, no? El dret a la participació, que has dit, Gemma, resulta que no, que es posa de part. I aleshores converteix en un succedani, per dir-ho així, de l'exèrcit espanyol per garantir la unitat d'Espanya com a valor suprem. I a partir d'aquí ja comença a passar tot el seguit d'arbitrarietats que hem assistit. Per tant, el que ha passat és molt greu per les persones, però és molt greu també en termes de deteriorament de l'apariència, com a mínim, democràtica de l'estat espanyol, que un dels seus pilars, com és la justícia, ha jugat un paper que no li tocava.
13: Amb això ho
12: ha dit. I acaba malament per la justícia, sobretot perquè el Constitucional acaba d'esmenar de manera rotunda tota aquesta doctrina del Tribunal Suprem. Que no és que no entengui una llei perquè li pot semblar que no sigui constitucional, que fins aquí podria ser raonable. És que es converteix, bueno, s'aixeca en rebel·lia en relació a una decisió que es pren al Congrés dels Diputats, que és l'àmbit de legitimitat suprema, diríem, a efectes, diguem-ne, regulatoris, normatius, no? A efectes legislatius. I no passa res fins que no arriba una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que aleshores suposo que per vergonyeta observen que el camí se'ls fa una mica estret. Des del punt de vista del que crec que és el comportament de la justícia, després podríem fer altres anàlisis en relació a oportunitat política. I per què? Doncs aquesta rebel·lia ara, per això ja li deixo la Neus, que crec que és la que té la tesi més formada.
14: No, la clau jo crec que és la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquesta és la clau, perquè tu, Gemma, que ets jurista, no? Si aquest Tribunal Constitucional, en lloc de tenir la majoria que té, que és progressista, i tenir un president com el Conde Pompidou, que està bastant convençut de que aquesta llei és correcta, hagués estat una altra majoria i un altre tribunal, doncs veuríem que haurien fet, no? I de fet, veurem si hi ha algun vot particular. Però és interessant perquè no els hi deixa marge la justícia europea, i això crec que de tot és el més interessant. I respecte, com dius tu, al moment, doncs, bueno, jo vull dir que jo crec que és una bona notícia, i a més vull pensar que és una bona notícia per tothom. Hauria de ser una bona notícia per tothom, i no només, per suposat, més enllà dels temes personals, que és evident, per tots els partits, és a dir, perquè jo no sé si el procés revifarà, no revifarà, no en tinc ni idea, però des del punt de vista democràtic, el que no es podia acceptar és que hi hagués uns jutges que no volguessin aplicar una llei. I en aquest cas, doncs, jo crec que ho accepten ara també, primer, perquè no té recorregut judicial, i segon, a veure com ho diré, perquè el mal ja està fet. I perquè, a més, ells confien una part d'aquesta magistratura molt, molt conservadora, que com que estan a punt d'arribar als seus, doncs ja està.
13: Sí, jo crec que aquest panorama és així, en el sentit de la correlació de forces polítiques dintre de la justícia, tenint en compte que la justícia es basa en els principis d'independència i neutralitat, i que hi ha una associació de juristes, que és la de Francisco de Vitoria, històricament, que quan tu veus un magistrat que no està ni amb uns i amb els altres, dius, bé, ara aplicarem el dret, perquè en definitiva és això el que és ser jutge i magistrat. Però jo crec que aquí també hi ha l'element de la lluita jurídica que s'ha dut a terme. Jo com a jurista, que tu dius, la veritat, aquest matí m'he emocionat recordant la lluita persistent, constant, de molts advocats, molt liderat pel Gonzalo Boye, això no es pot negar, però també molts d'altres advocats que han posat el millor de la seva tenacitat jurídica i creativitat jurídica aquí i a fora. Jo conec, per exemple, el Christophe Marchand, el Wolfgang Kalec, és a dir, hi ha molts advocats europeus que gràcies a aquesta visió d'orquestra, que aquí hem de dir que avui va ser clau, han estat treballant amb els drets i amb el dret i amb la llei a la mà. Jo dic això perquè de vegades sabem que la medicina és una ciència, sabem que no sé, que hi ha moltes ciències i el dret també ho és. És a dir, la ciència jurídica té unes regles de joc que aquí s'han trencat des del primer dia. I dic això perquè jo crec que si ara poguéssim fer allò del Woody Allen, rebobinar, no?, i tornar-ho a viure, jo crec que, per exemple, el PSC algunes coses les faria diferent per construir un camí del mig, per no criminalitzar el que en aquells moments eren resolucions que jo podia no estar d'acord. Jo vaig escriure abans de la DUI que no estava d'acord amb la DUI, que creia que s'havia de convocar eleccions. No vull parlar en termes personals, però vull dir, érem molta gent que pensàvem que allò no era correcte, però allò no era un delicte, allò era una resolució del Parlament de Catalunya que no van ni deixar veure quins efectes tenia. Era una resolució d'autoafirmació col·lectiva. Doncs, escolta, el gran error va ser sobredimensionar això i fer un pleit i una repressió com la que es va fer, que no s'havia vist a Europa, en una Europa contemporània. Això només passa, diguem, en els països totalitaristes, no? Per tant, això, aquest anàlisi sobre... Jo crec que ha d'haver-hi autocrítiques. Ha d'haver-hi autocrítiques, ha d'haver-hi un anàlisi sense rasgar-se les vestidures de dir, si tornés a passar una cosa així, perquè imaginem-nos que l'escenari polític dona unes majories independentistes en un determinat moment. Què hem de fer, aleshores? Doncs haurem d'haver pres la lliçó, no?
14: Jo crec que en el cas del PSOE, l'amnistia no li ha donat ni un sol vot. Al contrari. Parlo del PSOE,
13: Jo crec que sí que li ha donat, no, a Catalunya,
14: no. Parlo del PSOE, no parlo del PSC.
13: PSC, perdona.
14: Parlo del PSOE. El PSOE no li ha donat ni un sol vot i, de fet, l'ha desgastat molt, perquè això el que fa, entre cometes, també és despertar a la bèstia, i, entre altres, la bèstia són els vots de l'extrema dreta. Per tant, Pedro Sánchez...
13: Jo no estic tan d'acord amb això.
14: Bueno, ho diuen les enquestes, eh? No. I, en fi, a més, les manifestacions que hi ha hagut i això... No és només per això, però això és un argument que utilitza l'extrema dreta al seu favor, i ho ha utilitzat i, en fi, no li ha anat malament. Pedro Sánchez, arribar primer als indults i després a l'amnistia, obligat. Una altra cosa és que pugui vendre, que jo crec que ho pot vendre, que s'ha pacificat, que no hi ha la tensió que hi havia, això ho pot fer. Però Pedro Sánchez és el mateix que va dir que ell portaria Puigdemont, que al final l'haurà portat, però no com deia en aquell moment.
12: Exacte. No la fiscalia.
0: El que ens falta per sentir ara mateix és la reacció de Carles Puigdemont. Aquest matí, en el programa especial que ha fet el matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Oster fins a les dues, hem pogut sentir a Jordi Turull, hem pogut sentir a Oriol Junqueras, hem pogut sentir a Josep Rull, algun també dels polítics que són tant a l'exili com Toni Comín, com també d'alguns que estan inhabilitats, però a Carles Puigdemont encara no l'hem sentit. El sentirem a partir de les 6 d'aquesta tarda a Waterloo. Allà hi tenim ja el Bruno Fortea. Bruno, bona tarda.
15: Hola, Òscar, bona tarda.
0: Perquè a les 6 de la tarda està prevista aquesta compareixença, per la qual deies a la primera hora de Catalunya Mitjà que l'expectació va creixent a mesura que passen els minuts.
15: Sí. Ara mateix ja som un bon grapat de periodistes els que som a l'esplanada del davant de la Casa de la República, esperant aquesta hora, esperant que arrenqui la compareixença sense preguntes del president Puigdemont, on també hi serà, estarà acompanyat dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. De moment, el que us puc dir és que hi ha força moviment en, aquestes, en aquest parell d'hores que ja duc aquí, amb cotxes que han entrat i sortit, persones que han arribat a peu a la casa, un parell de persones, un d'ells col·laborador de Puigdemont, però per ara desconeixem si el protagonista del dia, si Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig són dins o fora de la Casa de la República. Per això ja hi ha aquí diverses càmeres de televisió que estan plantades enfocant la porta per captar qualsevol imatge.
0: El format de compareixences, sabem quin serà? Els tres a la porta de la casa o encara això no ho sabem?
15: No ho sabem encara, no desconeixem, no, bé, ara quan estava just aquí a punt d'entrar en directe sé que ha vingut una persona de l'equip de premsa de Puigdemont a parlar amb els periodistes que estaven amb la resta de periodistes, suposo que haurà aclarit aquesta mena de detalls amb ells, però a mi ja m'han enxampat pendent. En qualsevol cas, doncs serà una compareixença on són dins, em confirmen que són dins ara mateix de la casa, tots tres. En qualsevol cas, en aquesta compareixença, Puigdemont haurà d'aclarir, doncs, haurà de dir si va una mica més enllà del que ha dit avui Gonzalo Boye en l'especial informatiu de Catalunya Ràdio, no?, en què s'ha mostrat, en què ha allunyat la possibilitat d'un retorn immediat i ha apostat perquè l'expresident torni un cop al Tribunal Suprem ja li hagi aplicat de forma definitiva l'amnistia, i també, doncs, veurem si es refereix, si fa una lectura també en clau política, amb l'actual convocatòria d'eleccions anticipades a l'Estat i sobre si avança quin serà el seu paper un cop torni a Catalunya.
0: Doncs a les 6 de la tarda estarem pendents d'aquesta compareixença de Carles Puigdemont amb Lluís Puig i Antoni Comín en aquesta Casa de la República a Waterloo amb el Bruno Fortea. Fins ara, Bruno.
15: Gràcies, fins ara.
0: I el dubte és què pot estar pensant Junts per Catalunya. Jordi Corbalà, bona tarda.
16: Bona tarda.
0: Perquè de moment hem sentit la celebració per part de Jordi Turull, de Josep Rull, per la decisió del tribunal, però de moment, com deia el mateix Bruno, els advocats, i especialment Gonzalo Boye, que ha estat qui ha pilotat, podríem dir, l'estratègia a nivell europeu de Carles Puigdemont, allunya el retorn immediat, tot i la decisió avui de Llarena, fins que l'horitzó no estigui més clar, podríem dir.
16: Sí, una cosa és el que ha passat avui. De fet, ens explicaven que aquest migdia a la seu de Junts per Catalunya s'han destapat ampolles de cava per celebrar una notícia que estaven esperant des de feia, anava a dir dies, però feia anys.
0: Sí.
16: No obstant això, i no obstant el fet, doncs, que Jordi Turull, quan ha comparegut, doncs, no ha amagat que fins i tot hi havia un punt d'emoció. Aquest matí també hem sentit a l'antena de Catalunya Ràdio Toni Comín, doncs, també amb aquest punt d'emoció que no es pot amagar, però que al costat de tota aquesta emoció, diguem-ne, continguda, hi ha, continua havent-hi, molta prudència, perquè si bé consideren que el d'avui és una victòria política, cal acabar d'executar aquesta amnistia, no? La mateixa sorpresa de l'aixecament de l'ordre de detenció després...
0: Sí, perquè es donava per fet que Llarena l'aixecaria, però no amb 40 minuts de diferència respecte a la decisió constitucional.
16: Ha sorprès molt els companys.
0: Esperava que potser fes demà passat, sí, però sí, no amb 40
16: sí,
0: minuts.
16: Sí. Ha sorprès molt els companys, doncs, que fan la informació judicial a Madrid aquesta celeritat, però després mires la lletra petita i veus que d'alguna manera el que està fent és curar-se en salut i traspassant la pilota a la teulada de la sala segona, que és qui, en definitiva, ha d'acabar aplicant l'amnistia. És un aixecament provisional.
0: Ell és instructor i qui ha de prendre la decisió és la sala segona, i ell el que diu és això, de moment, fins que no tingui la lletra petita de la decisió del Constitucional i fins que la sala segona no prengui la decisió.
16: Correcte. Aleshores, d'aquí s'explica aquesta prudència absoluta i, per tant, doncs, les mateixes fonts de Junts amb qui hem parlat a les últimes hores i, de fet, els últims dies, no veuen una tornada, diguem-ne, imminent del president Puigdemont i dels exconsellers a Catalunya. De fet, doncs, el mateix Boye ho verbalitzava aquest matí dues vegades a l'antena de l'especial de Catalunya Ràdio, dient-li, doncs, que amb el temps que fa que estan esperant, ja no vindrà d'unes setmanes per acabar de certificar que la tornada es pot fer en condicions. Aquest és l'element fonamental que pot marcar quan torna el president Puigdemont i els exconsellers. Ha d'acabar de resoldre el Tribunal Suprem i, per tant, doncs és evident que això és determinant. I després hi ha un altre element, que és l'element del momentum polític, per dir-ho d'alguna manera, no? És evident que aquests dies, amb un ambient escalfat per la convocatòria imminent d'eleccions, per la pressió social al carrer amb el tema de l'habitatge, etc, doncs aquí jo crec que hi haurà també un acompassament polític sobre el moment exacte que es decidirà la tornada, no? Tenint en compte que aquí a la cantonada tenim una campanya electoral en què aquest tocar i olorar el país que Puigdemont va dir fa uns dies a la premsa britànica pot ser tocar i olorar el país fent mítings en una campanya electoral de Míriam Nogueras, per altra banda, Enteneu una mica el que vull dir, no? És a dir, bueno, veurem si tot això, si aquests calendaris s'acaben acompassant o no, però jo diria que, a banda de que el president Puigdemont és qui té l'última paraula, sobre el moment de la tornada, aquí hi ha un element determinant, que és la seguretat jurídica en què es podrà produir aquesta tornada.
0: No sé com ho veieu.
13: Des del punt de vista legal, l'amenaça és que hi hagi un ordre de detenció vigent. És a dir, que en l'aire hi ha molts procediments per moltes persones dels polítics, no? I van circulant. Jo crec que el fet de que Llarena hagi anul·lat les ordres de detenció predetermina la sentència del Tribunal Suprem, perquè estan totalment alineats i el que no faran és el ridícul. Que el jutge Llarena deixi sense efecte unes ordres de detenció en base a una sentència del Tribunal Constitucional que té l'obligació de fer-ho, jo en aquest sentit ha actuat diligentment perquè no pot persistir materialment en un ordre de detenció que és una resolució que afecta directament a la llibertat de mobilitat de les persones que estan afectades per aquestes ordres de detenció, per tant és bàsicament prevaricadora en termes constitucionals, dic materialment, o sigui, després s'hauria de discutir jurídicament, però el Tribunal el Suprem no pot sortir tampoc de la línia del Constitucional. Que el calendari de la resolució del Tribunal Suprem estigui sotmesa a escenaris polítics, aquí podem especular, d'acord? Podem especular. Jo crec que el més digne seria que s'afanyi a fer la resolució i tanquin l'expedient d'una forma mínimament elegant, si és que encara es pot parlar d'això.
0: Veurem quines decisions prenen. Per cert, sobre la tornada de Carles Puigdemont, han aixecat molta polseguera unes paraules de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, avui en una entrevista a Televisió Espanyola, quan li han demanat per la possible tornada de Carles Puigdemont. I ella ha vingut a lligar-ho amb el posicionament de Junts per Catalunya, amb el tema habitatge. Vaja, hi ha fet una frase que ha generat molta polseguera.
17: Tindrà problemes per caminar. Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades, milions de persones amenaçades per desnonament, milions de persones amb contractes de lloguer que acabaven i no seran prorrogats per dos decrets que ha tombat Junts. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entén, de fet, més de la meitat dels votants de Junts estaven a favor d'aprovar aquests decrets i no entenen que no s'hagin aprovat. Per tant, crec que tindrà problemes amb el tema de l'habitatge.
18: Deixem que els votants...
12: Pues, jo crec que la frase, si l'escoltes bé, ja ho diu tot, no? Aquesta frase de qualsevol altre dirigent polític ja estarien com a mínim en camí del jutjat per declarar-la com per fer la denúncia per delicte d'odi, gairebé, no? Perquè al final no sap si és que ho vol dir, però no s'acaba d'entendre, no acaba d'entendre tant d'odi, la veritat. I tanta mania. És una bona notícia, torna, li diu excepcionalitat jurídica, que també és un concepte una mica curiós, no? Quan són tan contundents amb les paraules com parlen d'altres realitats. I d'alguna manera està justificant que si el president Puigdemont quan torni, doncs algú li diu alguna cosa pel carrer perquè el seu partit doncs, li ha votat una cosa o una altra, doncs justificar-ho, com fèiem els escratxes fa molts anys. Aquella idea de que algú, en funció del que havia votat, doncs se li podia fer un escratx a casa seva. És aquesta mateixa lògica, que estava molt bé pels altres, però quan et passa a tu, no t'agrada tant, no? A mi em sembla terrible, jo no només desafortunat, terrible, pel que representa de perfil fins i tot antidemocràtic, no? Vull dir, és igual, si votes una cosa que no estàs d'acord, no tens per què ser perseguit pel carrer per ningú, encara que estiguis absolutament en contra del que han votat.
14: Jo crec que s'ha equivocat, però l'emmarco en una frase de campanya electoral. És a dir, jo crec que tots els partits estan... Sempre hi estan, però clar...
0: Sempre hi ha precampanya, però ara sí, especialment es calenta.
14: Però ara especialment, no? En el cas d'Ada Colau, a més, tampoc està molt clar quin paper acabarà jugant, si és que n'acaba jugant algun des del punt de vista literalment electoral, no? I després, doncs, clar que Carles Puigdemont es trobarà molta gent emprenyada, tots els polítics es troben al carrer molta gent emprenyada. I jo entenc que la gent que volia que s'aprovessin aquests decrets, doncs, estiguin enfadats amb Junts. També penso, i això no ho justifica, però crec que és ajuda a entendre-ho, els votants de Junts, això que deia l'Ada Colau, els votants de Junts no estan a les places aquests dies. I, per tant, equivocadament o no, perquè és veritat que li van donar a entendre al govern que li donarien suport als decrets i després doncs els van tombar, ells han pensat en el seu públic, en el seu electorat, que és el que fan tots els partits, tampoc això no és molt diferent. Això, quan expliques això, hi ha gent que diu no, però és molt important, els decrets eren molt importants. Sí, això ningú nega. Ara, des del punt de vista de l'estratègia de Junts, i en coherència amb el que ha anat votant al Congrés durant tota aquesta legislatura, en l'àmbit econòmic, i amb la diferència del PNB, que ells no governen amb els socialistes aquí, com el PNB que sí que governa amb el PC, doncs hi ha una sèrie d'arguments que, equivocadament o no, els poden esgrimir i defensar en la seva votació. Llavors, jo crec que l'expressió, evidentment, de la Colau, jo em sembla incorrecta, i a més estic d'acord que afegeix una atenció que crec que és innecessària. Perquè ens agradi o no, als parlaments la gent vota. I ens agradi o no, a vegades voten coses que no t'agradaran i que no estaràs d'acord, i per això està bé que la gent ompli les places i protesti i es manifesti. Personalitzar-ho d'aquesta manera, doncs és arriscat, sí.
13: A mi em sembla que s'ha creuat una línia vermella. La de Colau avui ha creuat una línia vermella des del punt de vista del context que generen les seves paraules, perquè ella, mentre feia escratxes, es dedicava a la desobediència civil i era societat civil, i se li poden demanar una sèrie de coses. Podies estar amb acord o amb desacord, però formava part d'una lògica. Ara, això, ella és exalcaldessa de Barcelona, ha hagut de conviure amb altres forces polítiques, sap el que és la pluralitat política i les institucions, i sap també el que implica accelerar o crear escenaris perillosos per la integritat física d'una persona. Perquè estem parlant d'això. El tema de l'habitatge és un altre tema, són dos coses diferents. Quina necessitat hi ha, a més, quin mal gust emocional, el dia que s'aixeca la llosa dels 9 anys d'exili, fer servir la figura del president Puigdemont i la seva integritat física pels carrers de Catalunya per criticar, com tu dius, una posició d'un partit polític que sempre ha estat en la mateixa línia pel que fa a com s'ha gestionat aquest decret de 96 planes i que avui s'ha tornat a recuperar d'una altra manera. Clar, o ens creiem la pluralitat política o no ens la creiem. I malauradament, i sé que és gravíssim el que diré, malauradament, la frase i la manera de justificar aquesta frase que ha tingut l'Ada Colau és més pròpia del que ells acusen normalment a la Sílvia Orriols de feixista que no pas de demòcrata. I això espero que les seves pròpies files li facin reflexionar i que baixi el to.
0: Veurem què és el que passa. Jordi Corbalán, gràcies, bona tarda.
16: Bona tarda.
0: Queden 10 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida reprenem una notícia que el cap de setmana ja es va començar a intuir i que avui, de fet, ahir es va confirmar i avui ha estat ja oficial, i és que el govern espanyol, tot i que ha dissolt les Corts espanyoles i ha convocat eleccions, ha tirat endavant els mateixos pràcticament decrets que el divendres passat van decaure al Congrés dels Diputats, aprofitant que ara no hi ha plens i el que hi ha és una diputació permanent en la qual el vot de Junts per Catalunya ja no és clau. Ara ho expliquem.
2: Catalunya migdia.
18: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
19: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
18: Entrades a auditori.cat.
20: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
3: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
21: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
3: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
21: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser una fira de...
7: Expocasió, home.
8: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
9: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
2: Catalunya migdia.
23: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
24: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
25: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
26: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
9: Solidaris.
25: Amb Mercè Folch.
9: Dissabte a les 10 de la nit.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
0: 7 minuts i seran les 4, 7 minuts i donarem el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, per tant, haureu de ser molt breus, però Sánchez vol que l'habitatge centri les eleccions generals del 29 de novembre, ja l'amnistia segur que també jugarà un paper, però l'habitatge ha donat al PSOE un motiu ideològic per portar la iniciativa electoral i ara cal veure si pot mantenir aquesta idea durant tota la campanya. 24 hores després d'avançar les eleccions, Pedro Sánchez ha comparegut en roda de premsa des de la Moncloa, per deixar-ho clar.
27: Evidentemente, si queremos llegar más lejos en el ámbito de la vivienda y queremos llegar antes, necesitamos una mayoría que respalde lo que no hemos visto en este Congreso el pasado viernes, y es una intervención contundente del mercado de la vivienda.
0: I com que el que va passar al Congrés dels Diputats no li convenç, han tornat a aprovar pràcticament els mateixos decrets, amb alguna petita modificació, aprofitant que ara qui decidirà sobre aquests decrets no serà el ple del Congrés, sinó la Diputació Permanent, en què la majoria és lleugerament diferent i no cal el vot del representant de Junts per Catalunya per tenir majoria per aprovar-ho. Veurem què fa el PNB, que el PNB que s'ho està estudiant, bueno, perquè és que el divendres ha votat a favor.
12: Alguna cosa... No. Pillarà, perdoneu, d'aquesta manera. I ja està, no passa res. Vull dir.
14: No sé que aquí hi ha una jurista i tindrà opinió més fonamentada, però he vist juristes progressistes, gent sospitosos de ser de la corda de Llarena, per resumir-ho, que tenen dubtes de que aquesta fórmula sigui correcta, perquè al final aprofites una majoria diferent. No estàs, saps? I després justificar la urgència, clar que és urgent parar els desnonaments. Fa molts anys que és urgent parar els desnonaments.
12: Fa 8 anys.
13: Jo m'ho he estat estudiant aquest matí una mica, perquè no sóc constitucionalista de formació, però ho he estat mirant i efectivament han aprofitat una expressió de la Constitució que parla en situació d'emergència d'extrema necessitat. I això els dona una petita prerrogativa, però clar, estem parlant d'una situació que portem anys vivint-la. L'extrema necessitat és el cas de la Mari Carmen, que ara s'està canalitzant i buscant solucions, però l'estructural de l'habitatge fa anys que està produint-se i no han fet un ús d'una concepció d'extrema necessitat i urgència per regular-ho fins ara. Fins
12: que no ha passat això. És extrema necessitat d'urgència política.
13: Aleshores, aquest ús de la Diputació, jo estic amb els juristes que tu has consultat. Crec que està... Bueno, no m'atreveixo a dir que no és legal, que és legal i no és legal, s'ha d'interpretar, però m'agradaria saber què diu l'informe del lletrat de les Corts sobre aquest tema, quan ha d'aprovar l'ordre del dia de la Diputació permanent. Perquè ha d'haver-hi, si algun grup ho demana, ha d'haver un informe jurídic del lletrat de les Corts i a veure com ho justifica legalment. D'on surt el fet punyent que justifiqui l'extrema legalitat. Això es va fer, em sembla, si no recordo malament, i puc equivocar-me, quan es va fer allò del dèficit de la reforma del Constitucional. Sí. No, allò es va fer, no es va fer. Sí, es va fer en la Diputació Permanent perquè eren vacances, sí, era el mes d'agost. I llavors sí, perquè hi havia
12: Jo el que no entenc és... Quan convoques unes eleccions vol dir que políticament la partida pel govern s'ha acabat, no? I per tant ja no pots continuar legislant perquè has convocat unes eleccions per tornar a demanar la confiança dels ciutadans o per perdre-la. Perquè si hi hagués bola extra, potser era tan fàcil com no convocar les eleccions i tornar a negociar amb les parts del decret.
13: Que hi havien 30 dies. És que jo trobo que s'havien d'haver esgotat aquests 30
12: no
13: dies.
12: Per què el govern, si tenia tanta necessitat d'aprovar aquest decret, perquè no el torna a portar a la negociació per comptes de fer-ho per la porta del darrere? Segurament és legal. El que no és democràtic, no té un molt bon estil, perquè la partida s'ha acabat i, per tant, ja no pertoca imposar coses quan ja ha acabat el debat polític sobre la qüestió, perquè una majoria ha decidit i ha decidit que tothom va, i per això fins i tot has convocat les eleccions.
13: Això és estil, no? Trillarisme polític.
12: Vull dir, això ja és bastant barat.
14: El que passa és que, com que l'objectiu, podríem dir, és bo...
13: Exacte.
14: Costa...
12: Bueno, és bo, des d'una
14: no,
12: perspectiva.
14: Criticar, no, dir, ningú costa, pot costa. Dir que estigui... Tothom vol frenar desnonaments.
12: Sí, home, sí.
14: En principi, no. En fi. Una altra cosa és...
0: Hi ha qui diu que aquests decrets no frenen els desnonaments i que continuen havent-hi.
14: En alguns casos sí, altres no. Demani algun previst que està pendent precisament d'això. El que passa és que l'objectiu sigui bo, resumim-ho així, no ha de fer que no ens preguntem si el camí és correcte.
0: 2 minuts per arribar a les 4, 2 minuts per donar el testimoni al Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio. El Garriga aixeca els braços perquè tothom a l'estudi calli. Perquè,
1: imagina't qui pot haver l'estudi perquè hagi de fer aquest gest.
0: No, si l'estic veient. Si l'estic veient. Doncs que, a més, com que porta aquella roba que és cridanera, se la veu a la vista. Bona tarda, primer de tot, Garriga.
1: Bona tarda. A veure, roba cridanera no és l'única que la porta.
0: No, també, sí. Veig que hi ha aquí duelo,
1: La que porta la motxilla, que sembla que tingui un nebot.
4: Que ens té imatges amb ell.
0: Tinc imatges, Lloberes. Sí.
1: Hi ha un canal de YouTube que publica el que passa a l'estudi quan no hi ha res.
4: Ah, sí?
1: Això tindria audiència,
4: Vigilància, això.
1: Això tindria audiència.
4: És veritat, però llavors jo procuraria, perquè ara no sabia jo que l'Òscar Fernández...
1: Sí, vesteix-te bé, Lloberes, sisplau, posa't bé la caputxa.
4: Bona, porta xubasquera.
0: L'he vist abans, també, perquè ja saps que ella passeja per totes les instal·lacions de Catalunya. Sí, la tenim aquí a vegades aquí fent
1: la pèrdua del bàsquet. Fa la ronda.
0: I ja l'he vist tant la roba com la motxilleta aquesta que porta petita.
1: Spidey.
0: Que a més se la penja al davant i no al darrere.
4: Si no, no em mires. Després, quan me'n vaig, ja no em mires, m'entens? Llavors així ja ho has vist tot del primer impacte. Apa, me'n vaig. Adéu.
0: Adéu, Lloberes.
1: Ella fa el seu programa.
0: Sí, però ella continua aquí asseguda, no, perquè clar, si tinc imatges, ella diu adéu i poseu l'efecte de la porta, però jo la veig aquí assegudeta.
4: A la gent, la ràdio és màgia.
1: Lloberes, avui no toca. Avui ens toca pluges, ens toca Puigdemont, que parla a les 6 de la tarda i ho seguirem en directe. Ens toca estar atents a aquesta jornada tan intensa que t'he d'explicar, Òscar.
0: Sí, un altre dia de ràdio, ja en portem uns quants.
1: Tarda però... de ràdio.
0: Sí, i tant. Vinga. Doncs escolta'm, de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, amb la Montse Barderi... també la Lloberes, perquè no s'ha
1: de dir. La Lloberes avui.
0: Tu no vols que entri, però ella no marxa. Per tant, aquí la tindràs, ella anirà parlant. Ja ho sabem, això.
4: Adéu.
0: Neus Tomàs, Gemma Calvet, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
13: Adéu. Bona tarda.
0: I com dèiem, de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
5: Quan el cinema es fa ràdio.
6: Això és un autobús, tu.
7: Sí, home. I tant.
8: Això és un blues, tio.
7: Com que un blues?
8: Sí,
7: per
8: just...
7: Què? Per què un blues?
8: Just blues.
7: Ah, just blues.
8: Perfecte.
7: Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.
9: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau, i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
10: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
11: Generalitat de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. D'aquí una hora a les 6, Carles Puigdemont compareixerà des de Waterloo poques hores després que el Tribunal Suprem hagi aixecat l'ordre de detenció contra l'expresident i, per tant, hagi aplanat el camí perquè pugui tornar a Catalunya. La defensa de Puigdemont, però, refreda la possibilitat d'un retorn immediat i el situa per a més endavant quan el Tribunal li apliqui l'amnistia definitiva. Per Junts, aquesta amnistia és una victòria rotunda de l'independentisme, però Jordi Turull fa aquest avís.
2: Avui és una gran victòria de l'independentisme i és una gran victòria del president Puigdemont. No del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix.
1: També ho celebren des d'Esquerra, però adverteixen que no resol el conflicte polític. Més notícia, Txell Vallespí.
3: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa el PSOE pel cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix d'acusació particular, li ha demanat que citi el PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blaqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. El Partit Popular sosté que el PSOE va promoure una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'Organització, Santos Cerdán, des de la seu central del PSOE al carrer Ferrat, per fer descarrilar investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el PP, el PSOE va posar a disposició de la trama tots els mitjans operatius i financers.
1: Kenya ha anunciat la mort d'una persona a causa de l'Ebola, la primera infecció i la primera mort registrada mai en aquest país de l'Àfrica Oriental. Es tracta d'un kenià que vivia a la República Democràtica del Congo. Aquest país pateix el brot d'Ebola més greu fins ara, amb més de 4.000 morts. Allà va contraure la malaltia fa un mes i va ser tractat en diferents hospitals. Va creuar la frontera amb Uganda per carretera i va agafar un vol fins a Nairobi. Les autoritats s'afanyen a buscar els seus contactes per poder-los aïllar 3 setmanes.
3: A Lleida, el jutjat d'instrucció envia a presó provisional un dels 2 detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat a la ciutat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Juli Albacar.
4: Bona tarda. Els 2 homes declaraven avui davant el jutjat d'instrucció de Guàrdia de Lleida després de quedar detinguts diumenge. El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels 2, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de compareixer mensualment al jutjat. Els 2 homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per un delicte d'homicidi per la mort dissabte d'un home a qui van trobar en un descampat del barri de la Bordeta en estat inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una baralla. Juli Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Han absolt els 11 activistes de Greenpeace acusats de desordres públics per bloquejar l'accés d'un vaixell al port de Sagunt. Anem cap a València, Marta García.
5: La jutge considera que no hi ha actes violents ni intimidatoris, així que l'actuació dels activistes revelaria com a molt una conducta de desobediència greu, però això no ha sigut objecte d'imputació ni acusació formal en este procés. Els demanaven 5 anys de presó, però tot queda en el marc d'una protesta pacífica sobre la protecció del medi ambient. Els fets van passar el 26 d'octubre del 2021, quan els 11 activistes es van acostar sense autorització al port de Sagunt amb el vaixell Esperança. Des d'ací van navegar cap a la terminal portuària amb 4 llanxes per barrar el pas del Merchant, que transportava 125.000 metres cúbics de gas natural. Un dels activistes es va encadenar i va obligar el vaixell, que procedia dels Estats Units, a avortar la maniobra d'accés a port durant diverses hores. La sentència no és ferma i, per tant, es pot recórrer a apel·lació. Marta García, Catalunya Ràdio, València.
1: Esports, Sonia Oleart, bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. En bàsquet a 2:15 la Champions League FIBA, Penya, Herzliya d'Israel i abans a 8:15 Girona, Dinamo de Bucarest, a l'Eurocup. Encara en bàsquet, la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutja l'oferta de la NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. A la Lliga Europea d'handbol, Granollers, Buzău de Romania, a 8:15 de la jornada 2 i a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, Jadran de Montenegro, Sabadell, a 7:15. El Barça, Frenkie de Jong, ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. La portera del Barça, Cata Coll, deixa la concentració de la selecció espanyola femenina i torna a Barcelona. Té unes molèsties al quàdriceps. Clàudia Pina no s'ha entrenat avui per unes molèsties musculars, però sí que forma part de l'expedició que viatja cap als Estats Units. Leo Messi dirà adéu a la selecció argentina aquesta propera matinada, a la una, a l'Estadi Monumental de Buenos Aires. I avui ja juguen els darrers partits de la Lliga de les Nacions en aquesta aturada de seleccions. A 9:15, el Croàcia-Espanya, l'Anglaterra-República Txeca i l'Escòcia-Eslovènia.
0: Fins aquí les notícies.
7: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just Desvern impulsa diverses activitats amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d'octubre sota el lema Teixir vides és fer salut mental. La iniciativa posa el focus en la importància de les relacions personals i l'acompanyament i el suport mutu com a factors vinculats al benestar emocional. La programació començarà el 9 d'octubre a les 12 del matí a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura del manifest institucional. El 16 d'octubre, de 10 a 1, davant del CAP, Ràdio Desvern farà un programa especial dedicat a la salut mental. Aquell mateix dia, de 6 a 2 quarts de 8, els Jardins de Can Ginestà acolliran una nova lectura del manifest i actuacions de Coratge i Santos Puertas. La campanya també difon una xarxa de recursos de salut mental i atenció social disponible per la ciutadania, que inclou serveis de salut mental d'adults i infantojuvenil, rehabilitació comunitària, serveis socials, orientació laboral i entitats de suport personal, familiar i comunitari. Pel que fa a educació, els infants i adolescents de Sant Just poden participar en l'espai de participació d'infants i l'espai de participació d'adolescents, també en el cas que estudien fora del municipi. El termini per presentar candidatura per la via de la ciutadania és obert fins al 16 d'octubre. La participació s'organitza a través de dues vies. L'alumnat dels centres educatius de Sant Just participa en els processos d'elecció que es fan a les escoles i instituts, mentre que els infants i adolescents que viuen al municipi però estudien fora poden optar a les places reservades per a aquest col·lectiu mitjançant un formulari de candidatura. L'EPI i l'EPA permeten als participants compartir opinions, fer propostes i intervenir en qüestions que els afecten, a més de participar en activitats de grup i escoltar altres punts de vista. I en cultura, l'activista equatoguineà Gonzalo Abaja Nguema Mikue protagonitzarà el 7 d'octubre de 7 a 2 quarts de 9 una xerrada a les escoles sobre la situació de les persones LGTBIQ+ a Guinea Equatorial. L'acte s'emmarca en l'edició de Ciutats Defensores i està organitzat per l'Ajuntament de Sant Just, amb la col·laboració de les entitats del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Abaja Nguema Mikue és activista pels drets LGTBIQ+, escriptor i investigador. La seva obra literària aborda altres maneres de ser, de viure i d'afrontar les opressions i forma part d'una generació d'artistes que utilitza la literatura com a eina de visibilització. L'autor va publicar el 2021 la seva primera novel·la amb el nom Les rates també s'enamoren i el 2024 Lo rarito que eres, una obra que ha generat rebuig al seu país pel seu contingut. La xerrada tindrà lloc a les escoles al carrer Montserrat número 2. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja tornem a ser aquí, ja tornem a estar en el dimarts. I escolta, el dia sembla que ens dona una mica de treva, sembla que el sol aguanta i que els ruixats també aguanten. Per tant, estem contents en aquest sentit. En clima meteorològic estem una mica més satisfets. Ara sí, ens deixem de rellots i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari.

Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, l'editorial i la cançó del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem entrevistant el Toni Romero, xef del bar Burger Gastronòmic de Sant Boi. Seguidament, Mare meva, quin show, amb tota l'actualitat teatral. I posarem fi amb Sabies què legal, amb l'Ariadna Divi. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom informatiu.

El Tribunal Constitucional ha ordenat al Tribunal Suprem que apliqui de manera immediata l'amnistia als delictes de malversació vinculats al procés. Una decisió que aplana definitivament el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i la resta de consellers. El ple del Constitucional ha aprovat la sentència a favor de l'amnistia per 7 vots a favor i 5 en contra i considera que el Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa quan van rebutjar l'amnistia per malversació. La resolució fixa doctrina amb el cas de Bassa i, per tant, s'haurà d'aplicar també a la resta de dirigents independentistes que es troben en una situació similar. I la primera conseqüència ja ha arribat. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat de manera immediata les ordres de detenció contra Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Ho ha fet de manera provisional, abans de conèixer el text íntegre de la sentència, per evitar que puguin ser detinguts mentre resol definitivament la seva situació. Això significa que ara mateix els tres dirigents independentistes podrien tornar a Catalunya sense ser detinguts. Un cop rebi la sentència completa, Llarena haurà de decidir si confirma definitivament aquesta decisió. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ja ha assegurat que l'expresident podria tornar abans del Nadal, tot i que no ha concretat cap data. El president exiliat farà aquesta tarda una declaració institucional. La decisió també afecta els dirigents del procés que van ser condemnats a l'any 2019. El Suprem haurà de revisar les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva, que podrien quedar sense efecte amb l'aplicació de l'amnistia. Si el procés judicial s'aplica amb prou rapidesa, alguns dels dirigents afectats podrien tornar a presentar-se com a candidats per a les eleccions generals del 29 de novembre. La resolució culmina així un llarg conflicte judicial sobre la malversació, després que el Tribunal Suprem s'hagués negat fins ara a aplicar la llei de l'amnistia que va entrar en vigor el juny del 2024.

I Catalunya continua pendent del cel després dels forts aiguats dels últims dies. El Meteocat ha activat avisos en 21 comarques del litoral i prelitoral davant del risc de noves pluges torrencials aquesta mateixa tarda i aquesta nit. Les tempestes avançaran de sud a nord, començaran per les Terres de l'Ebre, passaran pel Camp de Tarragona i les comarques de Barcelona i arribaran al vespre al nord-est del país. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i els 60 en 3 hores. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'emergència i no descarta enviar nous S-alert si la situació empitjora. Tot plegat mentre Catalunya encara intenta recuperar-se dels aiguats de dilluns. Rodalies continua amb afectacions importants, especialment a l'R1, l'R2 Nord i l'R4, on els maquinistes consideren que alguns trams encara no són prou segurs per reprendre la circulació. També continuen tallades dues carreteres al Vallès i més de 4.400 abonats segueixen sense llum. Els bombers van atendre ahir prop de 700 avisos i una quarantena de rescats, mentre continua la recerca d'una persona desapareguda a Pineda de Mar. Davant dels danys provocats pel temporal, el govern aprovarà avui un primer paquet extraordinari de 75 milions d'euros en ajudes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms afectats. I el Consell de Ministres ha aprovat de nou avui els dos decrets d'habitatge, ara amb algunes modificacions i una nova mesura molt destacada. Préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. El programa l'han batejat com Casa Teva i serà gestionat per l'Institut de Crèdit Oficial i disposarà de 10.000 euros. Milions d'euros. Està pensat especialment per a persones amb ingressos estables, però que no disposen de prou estalvis per afrontar l'entrada d'un pis. El primer decret recupera bona part de les mesures que ja es van presentar la setmana passada. La protecció de les famílies vulnerables davant dels desnonaments fins al 2030, incentius fiscals per als petits propietaris que posin pisos de lloguer i més recursos per ampliar el parc d'habitatge social. També es regula el lloguer de temporada i d'habitacions, s'obliga els pisos turístics a tributar com una activitat

del seu vot. Més complicat ho té el segon decret, que inclou la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. En aquest cas, el PNB ja hi va votar en contra divendres i per això el govern espanyol ha decidit que les mesures no entrin en vigor fins que la Diputació Permanent les convalidi. Els sindicats majoritaris de Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per la crisi de l'habitatge. La primera que comptarà amb el suport conjunt dels dos sindicats des del 2012. La convocatòria arriba després de les multitudinàries mobilitzacions dels últims dies i es suma a la iniciativa del Sindicat de Llogateres i la CGT. Comissions Obreres i UGT reclamen salaris que permetin accedir a un habitatge digne i mesures per contenir els preus de l'habitatge. La vaga encara no té una data definitiva, tot i que es preveu que es celebri abans de la campanya electoral de les generals del 29 de novembre. Els sindicats hauran d'acabar de concretar-la amb les organitzacions socials. El govern espanyol ja ha assegurat que respectarà el dret de vaga, però, en canvi, la COE considera que la convocatòria és inadmissible i posa en dubte el seu encaix legal. La patronal considera que trasllada a les empreses el cost d'una protesta que busca canvis polítics en matèria d'habitatge. Milers de persones es van manifestar ahir a la tarda a Barcelona per reclamar mesures contra la crisi de l'habitatge i una vaga general. La Guàrdia Urbana va xifrar l'assistència en 20.000 persones, mentre que els organitzadors l'eleven fins a les 120.000 persones. La mobilització va sortir de la plaça Urquinaona i va recórrer el centre de la ciutat amb consignes contra l'augment dels lloguers i a favor d'una vaga general. La manifestació va transcórrer amb normalitat, però un cop desconvocada es van produir aldarulls al Passeig de Gràcia amb enfrontaments, càrregues dels Mossos i contenidors cremats. Els moviments per l'habitatge mantenen, a més, l'acampada de la plaça Catalunya i asseguren que continuaran les mobilitzacions malgrat la convocatòria d'eleccions. I a Ceuta, el desallotjament de la platja del Trampolín ha disparat els retorns de migrants al Marroc. Només diumenge, unes 900 persones de les 1.100 persones desallotjades van optar per tornar al país veí. L'operatiu ha continuat aquest dilluns amb unes 300 persones més traslladades, de les quals unes 200 també han tornat al Marroc. Mentrestant, desenes de migrants han fugit cap a les muntanyes per evitar ser traslladats fins la frontera. Un cop desallotjats, els migrants poden escollir entre tornar al Marroc o quedar-se a Ceuta, però en aquest segon cas han de registrar-se al centre del Tarajal i iniciar els tràmits d'estrangeria. El Ministeri de l'Interior nega que hi hagi pressions i defensa que els retorns són voluntaris. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Sant Just programa activitats pel Dia Mundial de la Salut Mental sota el lema Teixir vincles és fer salut mental. La programació inclou la lectura del manifest, un programa especial de Ràdio d'Esvern i actuacions als jardins de Can Ginestar. L'EPI i l'EPA obren la participació als infants i adolescents que estudien fora de Sant Just. Les candidatures per la via de ciutadania es poden presentar fins al 16 d'octubre per formar part dels espais de participació infantil i adolescent. Sant Just acull una xerrada sobre els drets LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. L'activista, escriptor i investigador Gonzalo Abaja Nguemme Mikwe participarà el 7 d'octubre en un acte de ciutats defensores a les escoles. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

0: La selecció espanyola tanca aquest vespre l'aturada de seleccions enfrontant-se a Croàcia a Split a 3:15. El combinat de Luis de la Fuente arriba amb un ple de victòries i un empat seria suficient per assegurar matemàticament la classificació per als quarts de final de la Nations League. De la Fuente recuperarà bona part dels titulars, amb Lamine Yamal novament a l'11, tot i que previsiblement jugarà com a màxim una hora. Al davant, una Croàcia en plena crisi després d'encaixar 11 gols en els últims dos partits. I Pau Cubarsís, el gran favorit per guanyar el Golden Boy, el premi al millor futbolista sub-21 que juga a Europa. El central del Barça lidera la llista definitiva de 25 candidats després de la seva destacada participació al Mundial. I Carlos Alcaraz ha revalidat aquest matí el títol del torneig ATP de Tòquio després de superar el txec Jiří Lehecka en dos sets per 7-6 i 6-4 en 1:36. El murcià deixa així enrere els problemes al canell que el van apartar durant 4 mesos i mig de la competició. És el desè títol ATP 500 de la seva carrera i Alcaraz tornarà a competir aquest dissabte al Masters 1000 de Xangai. I reunió clau avui per al futur de l'Eurolliga. Els màxims responsables dels 13 clubs propietaris es reuneixen a Como, Itàlia, per decidir el futur de la competició per als pròxims 10 anys. El Barça està representat pel seu president, Joan Laporta. Sobre la taula hi ha la transformació de les actuals llicències en franquícies permanents, l'ampliació ja acceptada de l'Eurolliga fins als 24 equips dividits en dues conferències i també l'oferta de la NBA per comprar la competició, valorada en uns 500 milions d'euros. El Barça, de moment, no veu amb bons ulls aquesta proposta americana perquè implicaria perdre part del control que ara tenen els clubs sobre la competició. I ara fem una petita pausa per publicitat.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
4: Tu sí?
3: Esclar.
5: Marcel, cada cosa on toca, eh?
4: Esclar.
6: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
0: Generalitat de Catalunya.
3: I ara sí, donem l'entrada a l'editorial d'avui.

Per fi, després de més de 9 anys de litigis, avui ha arribat el principi de la fi de la batalla judicial dels líders del procés amb Espanya. Han passat 9 anys molt llargs des de que els polítics que el poble va escollir van ser empresonats de manera absolutament injusta o forçats a marxar a l'exili pel simple fet d'obeir el desig del poble i organitzar un referèndum d'autodeterminació. Després de gairebé 4 anys, a finals de juny del 2019, es va aplicar els indults als líders empresonats, una mesura que els permetia sortir de la presó, però que no els retirava els injustos càrrecs rebuts. Anys més tard, el 2024, i fruit de la pressió dels partits nacionalistes catalans, s'aprova al Congrés dels Diputats la Llei d'Amnistia, una mesura que volia eliminar tota responsabilitat penal dels líders del moviment, de tota la resta de gent implicada i permetre la tornada dels exiliats a casa seva. I aquí és on de nou ens vam tornar a trobar amb un sistema judicial injust, partidista i mogut pels interessos polítics i personals. El Tribunal Suprem, en una batalla gairebé personal, va decidir no amnistiar el delicte de malversació, emparant-se en una interpretació absolutament esbiaixada i partidista per impedir el retorn dels exiliats i la retirada dels càrrecs de tots els afectats. El jutge Llarena va protagonitzar, doncs, un capítol fosc, degradant i patètic per al col·lectiu judicial del país i s'hi va negar per complet. L'assumpte va saltar al Tribunal Superior de Justícia del Tribunal Europeu, que va fallar a favor de l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació, deixant en evidència els jutges del Tribunal Suprem davant de tota Europa. I com a capítol final, avui, el Tribunal Constitucional, l'òrgan judicial màxim del nostre país, ha tornat a avalar l'amnistia per malversació. I ara sí, sembla que el retorn dels líders polítics és pràcticament un fet. I avui, més de 9 anys després, potser comença a arribar el moment de tancar una ferida que ha marcat profundament la història recent de Catalunya. 9 anys de presons, exilis, judicis, condemnes i batalles judicials que mai haurien d'haver format part del camí d'un poble que simplement volia decidir el seu futur. Potser avui, per fi, comença el final d'un dels capítols més foscos d'aquests últims anys.

I avui anem amb una cançó del nou panorama musical urbà espanyol, una peça d'un dels grans referents d'aquest nou moviment. La cançó té un ritme molt enganxós i un so ben diferent del que estem acostumats a escoltar. El tema ens parla d'aquelles atraccions que sabem que potser no ens convenen, però de les quals no sabem escapar. D'una persona que ens ocupa constantment els pensaments i que desperta una barreja de desig i confusió. La lletra juga precisament amb aquesta contradicció, voler apropar-se a algú sabent que fer-ho també pot significar cremar-se. Una història de dues persones que s'atrauen, però que potser no busquen exactament el mateix. Darrere d'aquesta cançó hi trobem un artista emergent de l'escena urbana espanyola que ha anat construint un univers musical molt personal. Una proposta marcada per l'espontanietat i una manera desenfadada d'explicar les relacions i les contradiccions emocionals. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir al maig del 2026. El cantant principal és llicenciat en física i el títol de la peça fa referència al satèl·lit més famós de tots. Què? Com ho tenim, això? Doncs vinga, ara sí que soni Luna Creciente de Jompo.

Doncs últimament estic molt i molt enganxat a aquesta cançó i també a aquest artista, que la veritat em sembla espectacular. Seguirem molt pendents de la seva evolució.

Bon dia, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just Desvern impulsa diverses activitats amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d'octubre sota el lema «Teixir vides és fer salut mental». La iniciativa posa el focus en la importància de les relacions personals i l'acompanyament i el suport mutu com a factors vinculats al benestar emocional. La programació començarà el 9 d'octubre a les 12 del matí a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura del manifest institucional. El 16 d'octubre, de 10 a 1, davant del CAP, Ràdio Desvern farà un programa especial dedicat a la salut mental. Aquell mateix dia, de 6 a 2 quarts de 8, els Jardins de Can Ginestà acolliran una nova lectura del manifest i actuacions de Coratge i Santos Puertas. La campanya també difon una xarxa de recursos de salut mental i atenció social disponible per la ciutadania, que inclou serveis de salut mental d'adults i infantojuvenil, rehabilitació comunitària, serveis socials, orientació laboral i entitats de suport personal, familiar i comunitari. Pel que fa a educació, els infants i adolescents de Sant Just poden participar en l'espai de participació d'infants i l'espai de participació d'adolescents, també en el cas que estudien fora del municipi. El termini per presentar candidatura per la via de la ciutadania és obert fins al 16 d'octubre. La participació s'organitza a través de dues vies. L'alumnat dels centres educatius de Sant Just participa en els processos d'elecció que es fan a les escoles i instituts, mentre que els infants i adolescents que viuen al municipi però estudien fora poden optar a les places reservades per a aquest col·lectiu mitjançant un formulari de candidatura. L'EPI i l'EPA permeten als participants compartir opinions, fer propostes i intervenir en qüestions que els afecten, a més de participar en activitats de grup i escoltar altres punts de vista. I en cultura, l'activista equatoguineà Gonzalo Abahangema Micue protagonitzarà el 7 d'octubre de 7 a 2 quarts de 9 una xerrada a les escoles sobre la situació de les persones LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. L'acte s'emmarca en l'edició de Ciutats Defensores i està organitzat per l'Ajuntament de Sant Just, amb la col·laboració de les entitats del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Abahangema Micue és activista pels drets LGTBIQ+, escriptor i investigador. La seva obra literària aborda altres maneres de ser, de viure i d'afrontar les opressions i forma part d'una generació d'artistes que utilitza la literatura com a eina de visibilització. L'autor va publicar el 2021 la seva primera novel·la amb el nom Les rates també s'enamoren i el 2024 Lo rarito que eres, una obra que ha generat rebuig al seu país pel seu contingut. La xerrada tindrà lloc a les escoles al carrer Montserrat número 2. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: Messi.
1: Molt bona tarda, Carles, molt bona tarda, Javi, benvinguts de nou aquí al Refugi.
2: Bona tarda.
1: Quasi, quasi que ens ho feu a capella, la introducció.
2: No, no, no, el
0: és
2: Carles
0: que
2: estava...
0: M'he de despertar. Estic molt cansat.
1: Estàs molt cansat. El Carles m'ha dit, ja abans d'entrar, que està molt cansat, perquè ha anat al gimnàs, eh?
0: De fet, hem anat al gimnàs.
1: Sí, anat junts.
2: Hem anat junts.
0: Sí. Sí. I també amb la Mary i amb la Daniela.
2: Ostres. Correcte.
0: És que ens hem canviat de gimnàs.
1: Ep.
0: I ara puc portar convidats.
1: Ah, mira, mira.
0: No diré quin gimnàs perquè no em paguen. No, no, el que sí que diré és que he deixat la Bonaigua perquè em sembla una vergonya que la Bonaigua, sent un gimnàs municipal, valgui 62 euros al mes.
1: Wow.
2: És que té piscina.
0: Ja, xato, però que no sé, la piscina que té. Wow. Or.
2: No, no, no, no, que no ho justifico.
0: O que hi hagi una tarifa per, si no vols fer piscina.
1: És la font de la joventut.
0: La tarifa low cost crec que són com 50 i algo, vull dir, és que tampoc no...
1: No, la veritat és que...
0: Fatal.
1: La veritat és que són preus una mica...
0: He marxat de la Bonaigua. Ciao.
1: I t'has anat de Sant Just, també?
0: M'he anat de Sant Just, sí.
1: M'imaginava.
0: De fet, hi ha algun altre gimnàs de Sant Just? Crec que no, no? Sí.
1: Crec que sí, però n'hi ha d'aquests que són més petitets.
0: Ah, vale.
1: D'aquests més...
0: M'he anat a un poble veí.
1: Al teu poble?
0: No.
1: Vale.
0: Però a prop, no. Estic molt veí.
1: Estem intentant, a veure, desxifrar quin és el
0: no
1: gimnàs.
0: No soc l'únic de la Bonaigua que ha anat allà, perquè he vist gent de la Bonaigua, jo per allà... És que és un gim molt barat. Ah. Investigueu, investigueu.
1: Jo crec que tinc alguna idea, però bueno, no farem publicitat. No.
0: I res, avui hem anat...
1: O sigui, que a part d'assaig, avui també he tingut assaig al gimnàs, eh?
2: Sí.
1: Pues tot
0: la part, saps lo típic de la gent que fa esport, que tenen el físic, i pues avui teníem físic.
1: Exacte, sí.
0: Però
1: sí,
0: és que, uf, que malament, eh? Estic molt destruït.
1: Oh, jo el Javi el veig bastant sencer.
2: Ah, no,
0: perquè el Javi
2: sencer.
0: És un gimbro.
1: És un gimbro, el Javi,
2: jo,
1: eh?
2: Sí, llavors... Oh, no m'he pres el batut... Fixa't,
0: m'has espantat.
2: No, perdó, ha sigut un
0: pensament. Jo sí, m'he pres la creatina, el batut, m'he pres tot.
2: Ai, jo no, és que he dit, m'ho prenc quan acabi de dinar i m'he adormit.
1: Si esteu a la vostra faceta gimbros, a mare meva.
0: A mare meva generalitzat, no.
2: No.
1: Vale.
2: No.
0: Diguéssim que qui estem més gimbros som el Javi, sobretot.
1: Sí, sí, el Javi és el gimbro de la companyia.
2: I el Roberto.
0: El Roberto ha citat també una mica. Sí.
1: Vale.
0: Sí, més Robert... a casa, per això el Roberto no està apuntat a cap gym.
2: Bueno, però fa hockey després. Sí. No, sí, el que és més gym, sóc jo.
0: Ets tu.
2: Gym. Nyam.
0: És que a més tota sa família és gym.
2: Sí, el meu pare que ens sentirà... Bueno, crec que el meu pare ens escolta en diferit, ens escoltarà demà dimecres, així que hola, papa, des del seu gimnàs. I ma mare treballa també en un gimnàs. O sigui,
1: ostres, dos... se ve de família, doncs.
0: Clar.
2: No,
1: ve de família. No gym, podia sortir així.
2: No, home, vale. I tant.
1: Molt bé, molt bé.
2: Corre per les venes.
1: Corre per les venes, clar que sí. Molt bé, doncs escolta, me n'alegro que estigueu tan posats en el gimnàs. Oh, que, escolta, això és vida, eh? Diuen que l'esport és vida. Home, tot sí, i que al Carles avui no li sembla, no, encara.
0: Li estic trobant el què, eh? O sigui, jo era una persona molt hater de l'esport i del gimnàs i he de dir que des d'aquest estiu que m'he posat com una mica més en sèrio i l'estic acabant de trobar. El que és que avui, no sé, hem fet una cosa de pujar escales que m'ha matat.
1: Què és aquesta cosa?
2: La màquina
0: de fer escales. La màquina aquesta, és com una escala mecànica.
1: Sí.
0: I, hosti, no sé, hem pujat com 20 i pico pisos.
2: Sí, jo...
1: És que estàveu els 4 pujant escaletes.
0: Sí.
2: 26.
0: Ah, bueno, a part d'altres coses, però al final hem acabat amb les escales i a mi això és el que m'ha matat. Jo crec que perquè em formen les cames, que no puc més.
2: I més de 20 i pico. Jo crec que hem fet més de 26 pisos.
1: Espereu-vos a demà, eh? Espereu-vos a demà.
0: Bueno, demà em quedaré a rodes.
1: Bueno. A l'escola, no? Et faran una mica de...
0: De manera clau de l'ascensor.
1: Carles, per què camines estrany i tu? Bueno, ho hauràs d'explicar.
0: Bueno, donaré tota la classe assegut.
1: Vale, mira,
0: com els professors antics, saps? Que se sentaven allà a la taula
2: a
0: i pam.
2: A la taula, com m'agrada, David.
0: És que no puc, ho he intentat, però és que puc molt de caminar, de moure'm...
1: I ja està, no? A l'antiga només això.
0: El què?
2: La teva manera d'ensenyar.
0: Ah, ja, no, vull dir que a vegades he intentat com estar sentat i tal, però no. Bueno,
1: sí, però...
0: A vegades hem de recuperar coses de l'escola antiga, també et diré.
1: Ep.
0: No dic de pagar els alumnes. Jo mai pagaria un alumne.
2: En un ari inactiu.
0: Però hi ha coses que ens estem passant de moderns i no ens estan funcionant. Així, però bueno, no, això és un altre tema.
1: Bueno, és un tema molt llarg, evidentment, sí, i hi ha hagut moltes protestes per això. I escolta, la cosa s'ha aturat una mica, però bueno.
0: Sí, és sempre... que ara tenim altres protestes obertes. Sí. Estem molt combatius, últimament.
1: Seguirem donant suport.
0: És una època incendiària.
1: Bueno, i ara sembla que la gent us sumarà a la vostra vaga, o sigui que...
0: Bueno, veurem, a veure.
1: A veure si hi ha vaga general.
0: Sí, sí.
1: Escolta, va, deixem de desviar-nos del tema, parlem una miqueta de teatre. Avui què ens porteu? Què farem?
0: Doncs avui portem obres que s'han estrenat durant aquesta setmana.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Bueno, o una mica la setmana passada.
2: Hi ha una que de fet s'estrena avui.
1: Mira.
0: És veritat, hi ha una que s'estrena avui.
2: Sí.
0: En sales més aviat no tan grans com algunes que us hem portat a vegades,
2: sí,
0: de Barcelona.
1: De petit format.
0: Sí, de més format íntim. Uh-huh. I, bueno, doncs dues recomanacions així potser una mica més serioses, que a vegades us portem coses més, no?, més catxoses i tal, uh-huh, o més musicals. Ara no, avui tenim una setmana una mica més seriosa.
1: Uh-huh.
0: La primera que us portem és El Cadell, que s'estrena, es va estrenar al TNC a la Sala Petita el 30 de setembre i la teniu fins l'1 de novembre. No sé què passa, que moltes coses estan fins l'1 de novembre, rotllo, moltes coses. Deu ser un diumenge, no? Entenc, l'1 de novembre.
2: Suposo.
1: Sí, diumenge. A més, com
0: i
1: acaba el mes.
0: Bàsicament és una obra escrita per Josep Maria Miró, que també va escriure al principi d'Arquímedes i alguna altra d'aquestes famosetes que van haver en temporades anteriors.
1: Uh-huh.
0: De fet, he estat llegint i es veu que aquest home va com començar a escriure més durant la pandèmia i això li va donar com més per com refinar el seu, la seva dramatúrgia. I en aquest cas ens porta una obra que és com un drama rural, diguem, no?
1: Vale.
0: Està ambientat en una masia familiar dels anys 20, on conviuen diverses generacions que estan condicionades sobretot pel pes d'un hereu i la continuïtat del patrimoni i del nom de la família. I llavors, darrere d'aquest ordre tècnicament aparent, no? Uh-huh. Tenim que les dones de la família realment són qui sostenen la memòria i el dia a dia de tot aquest univers rural de la casa. I tenim actors i actrius bastant coneguts, per exemple, mitiquíssima Mercè Arànaga, famosa per exemple, sortir al Com si fos ahir, però realment...
1: Segell de qualitat.
0: Molt més famosa d'abans, de moltes més coses, vale?
1: No de però... tantes, com això no, com el com si fos ahir.
0: Bueno, no, però la Mercè Arànaga, si no m'equivoco, era cara bastant coneguda d'un altre col·laborat,
1: sí,
0: que no sé si era...
1: I d'una altra sèrie també molt famosa.
0: El Cor de la Ciutat,
1: sí,
0: o...
1: Algo
0: bueno,
1: així.
0: Vull dir que...
1: O La Riera, no sé.
0: La Riera no sé si va sortir també, potser sí.
1: A veure.
0: Però vamos, que és una mítica, la Mercè Arana. Uh-huh. També va actuar amb la nostra Daniela en una obra, que era Fàtima.
1: Uh-huh. Escolta, Carles, ara ho estic mirant, i no és l'única del Com si fos ahir.
0: No, no, no, no, no, no, no, no. Perquè també tenim a l'Àurea Márquez, mm, que és la Gemma del Com
1: exacte,
0: si fos ahir.
1: Exacte.
0: Val? I també tenim el Marc Tarrida, que el Marc Tarrida surt al pòster directament, que justament és cosí d'un amic meu de la uni, el Sergi Tarrida, i també va actuar amb la Daniela quan van fer Fàtima, van fer la gira de Fàtima, el noi, el dealer, hi havia com un personatge d'un camell, era el Marc Tarrida. I també és el que va fer El principi d'Arquímedes, que també és una obra de Josep Maria Miró. Per tant, tenim aquí... l'univers de Josep Maria Miró. El Marc Tarrida potser el coneixeu perquè també ha fet com coses per xarxes.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Típic que entrevista gent o coses així i tal, sí, així catalanet.
1: Sí, sí, crec que està en aquest mundillo també, sí.
0: Sí, i res, doncs ens porten aquest drama, no?, que pinta interessant, sembla xulo. A més, vull dir que el cast és potent. Les entrades no són molt cares, des de 14 euros podeu aconseguir entrades.
1: Uh-huh.
0: Això sí, l'obra és a partir de 16 anys. No és per tots els públics.
1: Mm.
0: Si voleu portar
1: per
0: infants,
1: tant,
0: no.
1: És un drama...
0: Un drama potent. Mm-hmm. Drama potent.
1: Drama contundent.
0: Sí, sí, sí, sí.

0: No, no, totalment. I actualment a vegades també passa.
1: No, no, molts cops.
0: Ah-ha! Vaja, vaja. Voy diciendo cosas.
2: Voy salpicando.
1: Escolta, això crec que no m'has dit on es farà.
0: Sí, a la sala petita del TNC.
1: Ah, vale, perdona.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Potser no m'havia assabentat jo, perdona.
0: No, no, no, a la sala petita del TNC.
1: I sala petita del TNC és molt petita o no?
0: És una molt bona pregunta.
2: És més petita que la gran.
0: És més petita que la gran. Per això li vam posar així, sala petita.
1: L'estic mirant i no és tan petita, eh?
0: Home, és que el TNC és un teatre enorme, llavors. Jo crec que la sala petita, per ser el TNC, pues, tampoc deu ser tan... No, és veritat, no és tan petita. És una bona saleta.
1: Jo crec que és inclús més gran que...
0: És com... És més gran que l'Ateneu.
1: Sí, que el cinquantenari.
2: Però és més petita que la gran?
0: Sí, sí, no, això, no, això no segur que sí.
2: No està aterrat.
0: És més petita que la gran.
1: El que ha dit el Javi és una veritat com un temple.
0: Ai, és que sabeu que jo crec que no he estat mai al TNC.
1: Jo tampoc. Per,
0: a dins, o sigui, fora.
2: Jo he estat a la sala petita.
1: Hosti, però la sala gran l'estic mirant i és molt gran. No és especialment bonica, però és molt gran.
0: A veure, vaig a mirar-la. Sala gran del TNC. És que són es fan les coses com heavies, no? És com, a més, tot el TNC al final és el teatre públic.
1: I si fan, sí, sí, públic. I si fan molts premis. Moltes gales de premis sí també gran, es fan al sí. TNC.
0: És
1: sí,
0: enorme.
1: Però no és especialment maco, eh?
0: No, bueno, tampoc és lleig, ja no molesta, no?
1: No, és com...
0: Té unes portes maques per aquí. Sí, sí que és veritat que té unes vibes molt de sala de congressos, una mica, no?
2: Jo he estat a la sala gran, perdó.
0: O com de classe d'universitat d'Estats Units.
1: Sí, sí, sí.
0: Una mica.
1: Sí, sí, totalment, totalment.
0: Aquí no arribem a aquest nivell de classe d'universitat, no són tan grans, potser,
1: no,
0: però...
1: No. Oh, i no tan... Són bastant més precàries, sí.
0: Jo he de dir que a la meva universitat, a la de Bio, teníem grades d'aquestes i vaig viure la fantasia d'estar en una classe amb grades. Va molt bé per copiar els exàmens.
1: Sí, total.
2: Oh,
1: aquest efecte no te baix. A l'UPC també n'hi ha d'aquestes. Bueno, clar, tu no vas a l'UPC.
0: No, a l'UB, a l'UB. Ah,
1: pues a l'UPC també n'hi ha.
0: Però només els que estem en l'edifici com central d'avió som els que teníem sales d'aquestes de grades, perquè la resta d'edificis eren sales normals, planes.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Però sí, bueno, pues aquesta és la primera proposta, el TNC, i la segona, que ens l'expliqui el Javi, a veure.
2: Doncs també us portem Impossible, que és a la sala Atrium, que sala que ells hem anat un cop, vam anar a veure, no recordo l'obra, és
0: com es deia, la carn?
2: No, la carn no.
0: Era algo així, eh?
1: Sí, em sona.
0: Era algo com de la carn.
2: Potser la carn, no recordo.
1: No, no era la carn.
2: Recordo la sinopsi de que era una parella, que tenien un fill, bueno, que adoptaven un fill, tal,
0: sí, i el fill començava a tenir coses rares.
1: Carn humana, no?
0: Carn humana.
2: Carn humana.
0: Em sonava algo de carn, carn humana.
2: És que dic, la carn com a tal, crec que és una altra.
0: Hòstia, t'has recordat, ho has mirat?
1: No, no, no, t'ho juro que m'han recordat, és que em sonava molt.
2: Molt bé,
0: molt bé. De les primeres que vam anar a veure, jo crec, aquí.
2: Sí, amb el refugi.
1: És que us escolto molt. Oh, estic molt atent, estic molt atent.
2: Que bonic, doncs això.
0: Sembla que li paguin per escoltar-nos.
1: Doncs ups.
2: Us portem Impossible.
1: Tampoc gaire, eh?
0: Ui, pip! Corte, corte.
2: Bueno, us portem Impossible a la sala Atrium, que s'estrena avui i estan fins al 31 d'octubre, dissabte.
0: Un dia abans de l'1 de novembre.
2: Exacte.
0: És que aquell fin de passa molta
2: sí,
0: cosa.
2: Sí, sí, sí. I bueno, estan de fet, estan fent funcions dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabtes.
0: Toma,
2: o sigui, teniu diferents dies per anar-los a veure.
1: Molts dies.
2: L'obra comença amb la premissa d'un home que ha mort i no ha mort a la muntanya i es veu que darrere seu hi havia un antic amic seu el qual havien tingut problemes en el passat. I tota l'obra és l'interrogatori entre el jutge, el policia i l'acusat. I es posa també ja no només qui és el culpable, sinó també es posa com sobre la taula la qüestió de l'amistat, la revolució, la lleialtat, perquè tot això, aquests dos amics han tingut un conflicte perquè estaven junts militant i el que ha mort es va lliurar perquè va dir, ai, jo no formo part, i clar, tots van anar a la presó menys ell, i llavors tenien com tothom com...
0: Traïció.
2: Exacte, la traïció.
0: Clar, clar,
2: clar. Clar. I es veu que entre... Són sis interrogatoris, pel que he vist, i entre els sis interrogatoris hi ha també parts on l'acusat doncs, envia unes cartes i parla mentre està com a la cel·la com de... Com es diu? De prevenció.
0: Vale.
2: És com que envia cartes doncs, a la seva estimada, no sé què, no sé quantos.
0: A tot això només són tres actors.
2: Sí, són tres actors. No he vist la durada, no ho he vist, però... Però bueno, és una sala petita, jo crec que potser pot rondar l'hora i mitja, que crec que és el que durava carn humana.
0: Com lo típic, no?
2: Sí, és una mesura correcta. Ho teniu per 24 euros, molt bé. Així, al costat de la plaça Tatuant. Molt bé, on, molt bé. On, prop de l'Hospital de Nens.
1: Estic veient que també realment l'escenografia

0: És molt, sí, molt austera, eh? És una taula il·luminada i poc més, eh?
1: Sí, sí. I, bueno, carn humana sí que teníem... Però és una sala molt petita, és un rectangle no molt gran. O sigui, és una cosa... És un teatre molt, molt de proximitat.
2: Una hora i 40.
1: Mira, doncs ja ho tens. Sí. O sigui, una hora i mitja.
0: Ostres, és molt petita.
1: És molt petita.
0: Això sí que és petit, eh?
1: És
2: sí,
1: molt petita.
2: Però està bé, a mi no es fa petita.
1: No, però també tu i jo vam estar a primera fila. És quan veritat. Vam anar no, l'última vegada. O sigui, però és
0: la, la part de l'escenari és prou gran, però la part de la grada grades, és ja. molt petita. Cap, poca gent aquí, eh?
2: També sí. Nosaltres quan vam anar era entre setmana, no hi havia molta gent, i tampoc... Ho vaig sentir com molt ampli perquè no estava sí. molt ple. Saps?
0: Són 90 però... espectadors.
2: Sí, i segurament ho vaig contar, això, en aquell moment.
1: Sí, no, i si era una sala petita segur que ho vas contar, i crec que ho vas contar.
2: Sí, crec que ho vaig contar perquè només havia multiplicat el nombre de files pel nombre de butaques.
1: No, la veritat és que és una sala guai perquè... a mi em va semblar molt curiós perquè només... com a actor només pots entrar i sortir d'una banda, perquè és com un... És, com a, és, la,
2: és que és com una habitació, al final.
1: Sí, sí,
2: no,
1: és habitació,
2: no hi ha com un escenari...
1: Una habitació negra i un passadís a la dreta, total. I ja.
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: I poc més.
2: I l'escenari és al terra, vull dir que no...
1: Sí, i
0: sí no que no hi ha cap elevació, sí.
1: No, no, i Carn Humana sí que tenien gespa, sí que tenien com coses, però aquí, bueno, el que has dit tu, la taula, el focus, interrogatori total i completament. Té bones reviews? No sé, suposo que s'ha estrenat abans, però tenen bones reviews, o diuen que està guai.
2: Preestrena.
1: Sí. Sí, sí.
0: Sí, sí, és veritat, té bastantes reviews, eh? Ara que ho estic veient aquí a la sala de teatre a Barcelona, i totes són bastant bones, sí.
1: Sí, totes de 4, 5, hi ha una de 3...
2: M'està passant que estic mirant a l'actor jove, bueno, hi ha dos més joves i un que és sí. també típic, que no és del Com si fos ahir, però com quasi, saps? Vull dir que és dels típics
0: del club,
2: que està tot arreu. I l'actor jove...
0: Bernat Quintana, pot ser?
2: Em sona un munt i ara no sé de què.
1: A mi em sona.
2: Bernat Quintana es diu el jove, o no?
1: Sí.
0: Sí, crec que sí.
2: Bernat, sí, Bernat Quintana. Quintana.
0: Només és una vegada,
2: sí,
0: va fer?
2: Sí, aquest home ha fet...
0: Stockman. Què ha fet? Només una vegada, una altra obra.
2: Ah, sí que és del Com si fos ahir. Era un profe del Com si fos ahir, però de fa moltes temporades.
1: Segell de qualitat, doncs.
2: Moltes temporades, que fort. És que dic, li estic mirant la cara i em sona molt, eh? És que a mi només em pot sonar el Com si fos
0: per descart ho hauríem d'haver tret.
2: No, pensava potser d'alguna obra, algun musical, alguna... Veig més coses que el Com si fos ahir, eh? Últimament he de dir que estic molt desconnectat del Com si fos ahir. L'estic veient, l'estic veient. Però no el veig tant en directe, com que me'l miro més a la carta, quan vale, no tinc... Vale. Me'l miro a 1,5 por...
0: Sí, saps? Ets aquests?
2: Ara sí, però perquè se m'han acumulat els capítols i vull avançar per estar al dia, però em poso molt... quan estic a la cinta
0: estic,
2: o a la...
0: Estic bastant en contra, de lo del 1,5.
2: Ui. Jo no ho faig amb... De normal no ho faig, però...
0: Dopamínic total,
2: és que ho tinc molt... Si està acumulat, saps? Jo... O me'l poso de fons, perquè és una sèrie que pots mirar en qualsevol altra
0: això
2: cosa.
0: Sí, això sí.
2: Perquè t'entres igual.
0: Això sí. I mira que som homes, i ens costa una mica més.
2: Sí. Uf. Bueno, sí, és que...
0: Ara a mi almenys, eh? Parlo per mi.
2: M'ha recordat que l'altre dia vaig perdre l'arracada. I estava al terra de la meva habitació i no la vaig veure. I va entrar ma mare i va dir... Està aquí, Carles... És que ets un home, els homes no trobeu mai res. I jo, no pot ser, si és que vaig mirar, no hi havia res.
1: A mi això em passa amb les ulleres, que quan les deixo, o sigui, jo porto lentilles, però quan estic a casa porto ulleres, les deixo un lloc, no les trobo perquè no les veig.
2: Ah, bueno, por lo que sea.
1: Por lo que sea, ¿sabes? Però clar, no les veig, no les veig i no les trobo.
2: No, però sempre. Molt fort.
0: Jo en aquest sentit també sóc un desastre, ho perdo tot, eh? A vegades de dir, on està el mòbil, el tinc a la mà. Coses d'aquestes que...
2: Hòstia!
0: A mi em passen, eh? Sí, sí, sí.
2: I us ha passat algun cop de no trobar les ulleres i les porteu posades?
0: Sí, a mi sí.
1: A mi no.
0: A mi sí. Vale.
1: Que les deixo a la taula i no les trobo, no les veig a la taula.
0: No, sí. O sigui, tu, Javi, estàs molt sec, o no?
1: No, tampoc tant, però clar, jo estic molt... Tu pensa que jo porto lentilles des de que lents de contacte, des de que em llevo fins que em vaig a dormir. I el dia que estic...
0: I no et molesten? És que a mi se'm feien molt incòmodes.
1: No.
0: M'estàs acostumat totalment.
1: Sí, ja, o sea, no tinc nada el ojo reseco, o sigui, dies que... O sigui, des que em llevo, potser un dia que em llevo a les 8 i me'n vaig a dormir a les 2, les lentilles se'n van a la 1.
0: Però qui tens tu, d'un mes o de cada dia? O de diversos? És com un mes, no? La veritat?
1: De mes.
2: Hi ha lentilles de cada dia?
1: Sí.
0: De usar i tirar.
2: Ostres.
1: Però no, les
2: són de mes. És com molt car o què? De cada dia o no?
0: No ho sé. No,
1: perquè suposo que te les poses tipus...
2: Però clar,
0: molt puntualment.
1: Però imagina't que tu et compres una lentilla i la faràs servir un cop al mes.
2: Yeah.
1: No et surt el compte comprar-te una, saps? Depèn.
2: Clar. Jo que les utilitzo cada dia. Les lentilles les has de comprar amb la teva graduació.
0: Sí, sí.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
2: I si tens una graduació especial, si no.
0: Es pot fer igual.
1: Es pot fer igual. Les meves porten de miopia i d'atismatisme.
0: I de més coses, eh?
2: Vale. Mm-hmm. Però les has de demanar com per encàrrec o què onda?
1: Clar, te les han de fer com el vidre d'una ullera.
2: Sí. Quines coses, sí, sí, sí, eh? Sí. I on les compres?
1: A l'òptica? On vols que ho compri?
2: No ho sé, a la farmàcia, jo què sé.
1: A la ferreteria.
2: No, he pensat a la farmàcia, però no, he pensat, no és com molt específic.
1: És
2: no?
1: A l'òptica, com quan vas a comprar-te unes ulleres.
0: Pròximament, mare meva, oftalmologia. Canviarem la secció. Perquè veig que
2: sempre
0: he
2: volgut
0: molt
2: fer una obra de teatre sobre rotllo un hospital o alguna cosa així.
1: Sí.
2: Fa gràcia. Ep.
1: Ja està, apunto.
0: És un avançament.
2: No
0: té a veure
2: amb les lenties com a tal, però...
1: És un avançament.
0: És un avançament. Tant,
2: bueno, no, però és que tinc moltes idees. Jo també vaig pensar a fer una sobre un observatori i vaig començar a escriure personatges i tot.
1: Farmaciola de guàrdia.
2: Farmaciola.
0: Home, amb el vostre estil i ambientat en un hospital sortirà una cosa ben parida, jo crec.
1: Sí, veus, una cosa així.
0: Home, divertida.
1: Divertida.
2: Espero.
0: Perquè un hospital dona per molt, eh?
2: És que veus, és un espai com molt...
0: No és tan tot
1: mira,
0: tan trist.
1: Mira, a moltes mira coses. Anatomia de Grey. No tenia de greu.
2: Quants són? 15 temporades.
1: 28.000.
2: Ah, vale.
1: No ho sé.
0: O The Pit, la nova, que ha guanyat uns Emmys.
2: Quina?
0: The Pit.
2: No l'he vist.
0: Però és molt seriota, eh? Aquesta és com gairebé un documental, eh?
1: Oi.
2: Ostres.
0: Sí, sí, sí, sí. Però és ficció. Bueno, nois, escolta, que avui ens estem anant
2: avui
0: molt...
2: Avui estem... Sí, no passa res, no passa res. Avui és show de variedades.
1: Sí.
0: Exacte.
2: Teniu dues obres i la resta, pues, us la imagineu.
1: Fantasia.
0: Molt bé, doncs
1: fantasia.
0: Aquestes són les dues recomanacions per la setmana d'avui.
2: Sí.
0: Els pròxims dies ja en portarem més. I ara sí, acabem amb la recomanació musical de la setmana, va.
1: Doncs... A mi, des de fa temps, al Spotify, al meu radar, us ho dic sempre, que em recomana coses, i m'ha recomanat la cantant Adela, que com ha dit el Carles, no confondre amb Adele.
2: És... Sí, perquè hi ha gent que les està confonent, eh? Nada
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Ver.
0: Nada
1: sí, és una, és una cantant, compositora i ballarina.
0: Ostres, però 30 milions d'oients mensuals.
1: Eslovaca, sí, sí, és eslovaca.
2: És
1: i
2: que
1: ho
2: està
1: patant
2: molt ara, eh? És que crec que la cançó que està número 1 als Estats Units ara mateix és la de... no sé què, in L.A., no?
1: Sí.
2: De la...
1: L.A., sí.
2: Bueno, perquè per xarxes i tal s'ha fet com molt viral.
0: Ain't in L.A., sí.
2: Ain't in L.A.,
1: I he de dir que jo m'agrada molt.
2: Jo he escoltat alguna perquè tenim el Javi i jo una llista, Spotify ens fa una llista conjunta, i llavors et posa coses dels dos.
0: Vale.
2: I en la llista aquesta em va sortir una, perquè suposo que l'havies escoltat tu.
1: KGB.
2: No, em va sortir Superscar.
1: Ah, Superscar també és molt bona. És un disc del 2025.
0: Escolta, no tenia ni idea d'aquesta dona.
2: Pues tampoc. Té pinta que de moment s'està començant a pasito a pasito posar entre les popstars del moment, de les joves popstars que hi ha ara, la nova generació aquesta d'estrelles del pop.
0: Home, sí.
2: Guai, perquè mira, no és americana ni anglesa, és eslovaca.
0: És heavy això, sí. Bueno, una mica com la Dua Lipa, no? Que és una mica kosovar.
2: Sí, però ella, la Dua Lipa almenys, clar, vivia a UK,
0: sí,
2: llavors al final pues, suposo que això li va obrir les portes de la indústria i tal, però és veritat que d'Eslovàquia
0: no
2: s'havia conegut, jo no havia conegut mai a ningú, la veritat.
0: No, a més és xulo i és interessant perquè 30 milions d'oients mensuals és barbaritat.
1: Té shows en viu que ella ha fet molt de ball clàssic també de ballet, on balla ballet i és molt guai, té shows bastant xulos.
0: Ho fa tot bé, eh?
1: Sí, sí, té reconeixible pel seu cabell rosa.
2: És veritat.
1: Però bueno, la cançó que deia el Carles és...
2: Si la busqueu surt una tia amb el cabell ros... britànica, aquesta no és, aquesta és la Adele, vale?
1: Sí. És Adele. És Adele. Adele Adela. Bueno, la cançó que ha dit el Carles és Ain't in LA, però us portem Boys de la Adela.
0: Molt bé, perfecte, doncs avui ens acomiadem amb Boys de la Adela i escolta, descobrirem aquesta nova artista, bueno, nova, aquesta artista
2: eslovaca,
0: nova per mi, emergent amb 30 milions d'oients mensuals. Em sembla que no.
2: Està emergint en el mainstream.
1: No, exacte. És que molts, 30 milions,
0: és
1: quasi 31 milions,
0: és una barbaritat.
1: Gent, és molt fort.
0: Molt
2: és
0: bé,
2: que
0: nois.
2: És quasi com mare meva, més o menys.
0: Gairebé.
1: Número arriba, número abajo. Cero arriba,
2: millones
1: cero abajo.
2: Arriba, millones abajo.
1: Vaya.
2: Bueno.
0: Molt bé, doncs. Escolta, nois. Ens acomiadem amb Boys, d'Adela i res. Que vagi molt bé i ens retrobem la setmana vinent.
1: Adeu!

0: Doncs ara escoltàvem Juquiar, la nova cançó de Clarentí i Quevedo, que és la cançó número 1 en el rànquing de Spotify d'Espanya. Per tant, una cançó que ho està petant moltíssim. Ara sí, arrenquem amb Sabies que legal amb l'Ariadna Divi. Molt bona tarda, Ariadna. Què tal? Com estàs? Benvinguda de nou.
1: Hola, bona tarda, Jaume. Bona tarda a tothom.
0: Perfecte, doncs ja et tornem a tenir aquí després de 15 dies amb la segona edició d'aquest Sabies que legal. La setmana passada, bueno, setmana passada no, fa dues,
1: sí,
0: vam parlar d'una novetat legal, la llei que obliga a intentar negociar abans d'anar jutjat, i avui que ens toca, avui que ens has portat.
1: Doncs mira, avui per variar no he portat cap novetat jurisprudencial, però avui tocarem unes nocions bàsiques de dret successori català, que realment és què passa quan faltem, per què val la pena fer testament i què passa quan no el tenim fet.
0: Quan faltem és quan morim, eh?
1: Sí.
0: Perfecte.
1: Dit com un eufemisme, bàsicament.
0: Molt bé, doncs escolta, un tema molt alegre per un dimarts a la tarda, però la veritat és que és molt útil perquè tot això de les herències sempre és un tema que em sembla que una mica complicat és, eh?
1: És complicat, ja ho sé, Jaume, però ja et dic que és el que tu dius. És una cosa que pot ser molt útil pels oients.
0: Doncs escolta, m'ho crec moltíssim, perquè escolta, al final, amb el nostre patrimoni hem de fer alguna cosa i aquí els advocats jugueu un rol central, eh?
1: Mira, Jaume, jo, ja que estem aquí, et faig una pregunta. Tu tens testament?
0: No, la veritat és que no. No he pensat encara en la meva mort. Que potser no. M'hauria de fer, eh?
1: Sí, però no passa res. Pot ser que, com tu, Jaume, molts dels qui ens estan escoltant tampoc en tingueu.
0: Clar, vale? A més, jo tampoc tinc gaire cosa, un parell de llibres, però un poc més, eh?
1: Sí, però és veritat que què passa quan no tenim testament? Cap problema, ja ho veurem. La llei, de fet, ja n'ha escrit un per nosaltres.
0: Un de testament?
1: Sí, sí. Sí, un testament com a tal no, però regula el que passa si nosaltres no hem fet un testament.
0: Vale.
1: Què passa? Que pot ser que això no ens acabi d'agradar, ara ho veurem.
0: Vale, perfecte, doncs escolta, comencem pel principi i acabem de definir una miqueta què és això d'una herència, què és.
1: Doncs mira, bàsicament l'herència és tot allò que deixa una persona en morir, que poden ser béns, drets i també deutes.
0: Ep.
1: És important, o sigui, pot ser
0: no
1: el pis...
0: No sempre és positiva.
1: No, o sigui, ve tot el pack, el pis, el compte, el cotxe, però també la hipoteca.
0: Vale.
1: Què passa? Que cal tenir en compte tres conceptes, vale? Primer, què és el causant? El causant és la persona que mor i deixa l'herència. Després, l'hereu, que és la persona que bàsicament rep aquesta herència de béns i deutes. I després hi ha una tercera persona, que pot existir o no, que és el legatari.
0: Legatari.
1: Que és una persona que tu, per exemple, doncs, en el testament, potser se li diu a una persona que se li dona una cosa en específic. I llavors és com, se li fa un llegat, que se li diu. Una cosa en específic, un immoble, un compte bancari, fins
0: però no,
1: aquí.
0: Però no es considera un hereu, eh?
1: No. Una cosa és la institució d'hereu, que veurem, i després l'altra és un legatari que pot tenir només una cosa, però no és l'hereu de l'herència.
0: Vale, perfecte. Si jo sóc el causant, el meu hereu rep doncs, el meu pis, la meva hipoteca,
1: sí,
0: els meus deutes, tot.
1: Efectivament. Què passa? Que aquí, un matís important, el que parlarem aquí, tot el que explicarem és dret civil català. Vale, és el que aplica aquí a Catalunya, després hi ha Espanya i en altres regulacions.
0: Vale.
1: Vale? Llavors, Jaume, t'estàs preguntant, t'estic dient si tens testament. Cal fer testament? A veure, no ens obliga la llei, però jo com a advocada recomano un testament. Per què? Doncs perquè si tu no fas aquest testament i tu no protegeixes, com ara veurem, pot ser que la llei et digui, ai, mira, com tu no has fet testament, jo et regulo quin ordre.
0: Clar.
1: Qui serà el teu hereu?
0: Clar. I aquí podem entrar en contradiccions i coses que no ens agraden. Per tant, m'hauria de prendre seriosament, eh? Perquè encara que tingui només una moto, encara així m'ho tindria que prendre seriosament i potser pensar en fer un testament.
1: Efectivament. Tot i que et dic que és veritat que a Catalunya, justament, la gent acostuma a fer testament i el Col·legi de Notaris diu que una de cada cinc persones només no ha fet testament al morir. És a dir, és un bon percentatge. Però què passa? Que necessitem... Bueno, és millor regular la successió i decidir tu a qui li dones quina cosa, a més, evites baralles i, a part, pots protegir a persones que, per defecte, si tu no les regules, pot ser que la llei doncs, no els hi doni res. Pot ser que tu, per exemple, doncs, hagis començat a conviure amb una persona, però no portis encara 2 anys i no es consideri parella de fet, i potser no li dona res si tu no has fet el testament explícitament.
0: Clar, potser un amic, no?, que potser no el tenen en compte
1: i
0: tu li voldries deixar alguna cosa i no...
1: O sigui, l'amic, si tu no fas testament, no rebrà res.
0: No rep res,
1: ja t'ho puc avançar. Sí.
0: Perfecte. Molt bé. I escolta, i la parella què tal? Perquè això també és un tema important. La parella, si no he fet testament, hereta automàticament o com funciona això?
1: O sigui, la cosa és que no hereta per defecte, vale? Ho veurem. Realment hi ha com una sèrie d'ordres. Tu en el testament pots fer una mica el que vulguis, però ja veurem que la llei després posa un límit de que si tu tens fills, són els hereus forçosos que ells et poden reclamar un tros del pastís, si tu t'has oblidat, per exemple, dels fills. Però normalment tu...
0: Si t'has oblidat.
1: Sí, clar. Llavors la llei ja diu, bueno, per si t'has oblidat, pots reclamar una quarta part, ja ho veurem. Però el resum de la parella és que la llei, si tu no has fet testament, ho veurem amb l'ordre, és que sí que pot heretar alguna cosa si estàs casat o si és una parella estable convivent. Si no, totes les coses que t'he dit fora, és a dir, parella estable convivent és... parella on tu portes vivint interrompudament 2 anys, o tens un fill, o bé has anat a notaria i dius, escolta, som parella de fet. Vull que se desprenguin tots els efectes. Si no, pot ser molt probable que no hereti res. Ara veurem a l'ordre.
0: Perfecte. I escolta, ara parlàvem de si m'hauria de fer o no un testament. Quin és el moment per fer-me'l? Me l'he de fer ja? Quina és la recomanació?
1: O sigui, la recomanació és... quan abans possible, però és veritat que la lògica dels advocats, diem, és en quan tu tinguis una propietat, ja sigui una casa o un pàrquing, és igual, tu pots anar a fer testament i és el millor que tu facis aquest testament perquè després no hi hagi complicacions, vale? O sigui, és el millor moment quan abans.
0: Vale, perfecte. Molt bé, doncs escolta, sí. Quan tingui una propietat, ja m'apuntaré la cua del notari per agafar
1: això
0: cita.
1: Això també és veritat, ja ens apuntarem tots. Sí, i una cosa important, Jaume, és que realment que és un tràmit que costa 60 euros, que la gent es pensa que és aquí la inversió.
0: Això t'anava a preguntar. Realment no. Clar, jo em pensava realment que dic, bueno, no ho faré ara perquè em sembla que és molt car això.
1: Doncs no és tan car, o sigui, realment, ho veurem, hi ha diferents tipus de testament, o sigui, ara s'entraies una mica amb el que anàvem a dir, Jaume, però realment no cal anar al notari. O sigui, realment, tu, Jaume, quan surtis avui de la ràdio, pots anar a casa teva, agafar un paper, literal, i escriure el que tu vols que passi amb el teu llibre, el vinil i la moto, posar a l'encapçalament data, hora i lloc i signes, i això podria ser un testament hològraf, que li diu la llei catalana. O sigui, això serviria com a testament.
0: Deixes les teves voluntats en un paper.
1: Sí, en un paper. Ara, a mà, no serveix ordinador. I què passa? Que ha de figurar 100% lloc, hora, data i signatura. I si hi ha més d'una cara, doncs a totes les cares has de signar.
0: Vale, però si el vull fer una mica més professional, si vull que tingui una convalidació, no ho sé, de notari, què haig de fer?
1: Entenc que se't sembla estrany, però realment l'hològraf serveix, però és veritat que si tu, per exemple, avui fas el testament i el deixes en un calaix, i ningú sap que està allà. Quin és el problema? Que potser...
0: El tiren.
1: Què passa? No, que de sobte potser mors, no tens testament, ningú sap que està en aquell calaix i llavors, doncs clar, ells tenen els successors o... És igual, les persones, els teus familiars, tindrien 4 anys des de la mort per poder portar aquell testament al notari i dir, escolta, me'l pots advarar, que es diu així, és a dir que és cert, que és la teva autoria, que és la teva lletra. Què passa? Que si no ho fan en 4 anys i no el troben... doncs tens el risc de que les teves voluntats no estiguin allà. És per això que el que es recomana realment és l'altre tipus de testament, que hem dit l'hològraf, que és l'escrit que tu pots fer a casa avui mateix. Si dius, no tinc testament, el faig. Vale? I després l'altre és notarialment. Tu pots anar al notari i doncs anar al notari i pot ser de manera obert o tancat. És a dir, tu pots anar primer... hauries d'anar a un despatx d'advocats i dir, escolta, mira, jo en el testament jo tinc aquestes propietats, m'agradaria que s'ho quedés la meva filla, el meu marit m'agradaria que es quedés això, pots explicar més o menys quina és la teva intenció, i els advocats normalment el que fan és preparar un esborrany de l'escriptura de testament, van veient quins són una mica, doncs, clar, vehicular-ho legalment, i ja són els advocats que es posen en contacte amb la notaria per signar aquest testament. I llavors només el que et dirien seria, Jaume, pots el dimarts a les 5 de la tarda o a les 4 de la tarda, perquè els notaris tanquen a les 5. O sigui, a les 4 a 3. aniries
0: com
1: allà...
0: Bancs, com els bancs.
1: Sí, com els bancs. O sigui, això ja, ja us ho puc assegurar. Llavors, què passa? Que et citarien, et llegirien el que posa, és a dir, et dirien, vale, el Jaume Elias està aquí, compareix, vale, té capacitat, té DNI, diu això, vale, i signaries. I llavors el notari es quedaria aquell testament i aquell testament es quedaria enregistrat. De vale. manera que és veritat que el dia que morissis apareixeria en el certificat de voluntats aquell testament. Vale. I amb l'hològraf la gent hauria o tu d'informar la gent o que la gent el porti a un notari per adverar-lo. Si no, no es podria.
0: Clar, ara em passaré una mica macabre, eh?
1: Però no, no passa res.
0: Ariadna, si una persona veu el meu testament i l'amaga, què? A l'hologràfic aquest.
1: No, no, és que és això. O sigui,
0: no, hologràfic no, no? Hologràf.
1: Hologràf, hologràf. No, quasi. No, la cosa és que, clar, pot passar. O sigui, pot passar que si de sobte el troben i l'estripen. O sigui, hi ha aquest risc.
0: Vale, vale,
1: tu només li podries confiar a algú o bé fas hologràfic i dius, mira, passo per un notari que és el que he dit, o que algun familiar d'aquest fill, espero que no tots trenquessin
0: no,
1: el teu
0: no
1: testament.
0: Tinc aquest problema, no tinc aquest problema.
1: Però clar, podria passar això, no hi ha cap tipus de prova de...
0: Vale, vale. I això que em deies de tot aquest procés que m'has explicat ara, és això, que ens costaria aproximadament menys de 100 euros?
1: Sí, o sigui, 60 euros 100% amb el notari, ara... Els honoraris, els advocats,
0: això és,
1: ja, això és una altra cosa. Potser sumaria més coses.
0: Vale.
1: Però si tu de sobte fossis advocat i més o menys...
0: Domines una miqueta?
1: Sí, doncs tindria 60 euros podries tenir-ho perquè és un tràmit molt, molt recurrent.
0: Abans m'has comentat que també, si fem el testament en notari, hi ha l'obert i el tancat.
1: Sí.
0: El tancat, que és aquest, que reuneixen a tota la família, es donen el sobre, això és molta intriga.
1: És molt pel·lícula. O sigui, lo normal és que és a l'obert, que tu vas i el notari, doncs el que t'estava explicant, tu ho expliques i fins i tot vas amb familiars, i els familiars ho saben.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Què passa? Que hi ha gent que, bueno, hi ha una possibilitat que és anar amb un sobre tancat i que ni el notari sàpiga quina és la teva voluntat. Llavors és el típic de pel·lícula de comença la pel·lícula i estem tots en la primera escena i veiem com el notari obre el sobre i estan allà tota la família. Això no és tan habitual, però pot passar. I és un tipus de testament, que es diu testament tancat.
0: Vale,
1: és una possibilitat que tenim també.
0: I escolta, si jo faig diversos testaments, per exemple, en faig un avui, demà un altre, i dintre de 2 setmanes faig un altre, quin és el que val?
1: Doncs el que val és l'últim. Mm-hmm. L'últim abans de la mort. És a dir, al final és com un contracte. Tu pots canviar la voluntat durant tota la teva vida i al final valdrà l'últim. El notari mirarà l'últim i ja està.
0: Perfecte.
1: Sí.
0: I n'he fet un que em convenç, però hi ha alguna coseta que vull canviar. En canvi, aquest llibre que li anava a donar al meu cosí li dono al meu germà. Per
1: doncs,
0: això de tornar a fer un altre testament o no?
1: No, és molt bona pregunta, Jaume, perquè justament una altra persona faria un altre testament. Doncs tu pots estalviar. Hi ha dues figures jurídiques a Catalunya, que és un, el codicil, que bàsicament és com un testament, però sense instituir hereu, que és el que et comentava, o sigui, pots fer com una modificació amb aquest vehicle jurídic.
0: Vale.
1: I si no tens la memòria testamentària, que doncs, és per coses més residuals, o sigui, et posen un límit de que pot ser el 10% de l'herència, no pots allà posar tots els immobles que no has posat per via testament.
0: Això que et deia, no? Un canvi de llibre, per exemple.
1: Clar, doncs dius,
0: del cosí al germà.
1: Sí, dius, bueno, doncs faig una memòria testamentària, però aquí, tant com fer el testament i tornant al notari... Mm-hmm. No ho recomanaria com a advocat.
0: Molt bé, perfecte. Doncs escolta, el codicil pels retocs i la memòria pels records, podríem dir.
1: Efectivament,
0: pels records familiars. Molt bé. I escolta, anem a parlar una miqueta de la figura de l'hereu. Què ha de dir sí o sí un testament? Què són els imprescindibles?
1: Vale, doncs mira, bàsicament a la llei el que et diu és que el testament has d'instituir un hereu. És així, val? És una figura que ve del dret romà, era el típic, la típica figura que s'havia doncs, de passar generació a generació el pater familias, després va continuar generació a generació, fins ara, i s'ha mantingut. Llavors, què passa? Que en el testament sempre s'ha d'instituir una persona que sigui l'hereu.
0: Vale.
1: Que pot ser, que és el que et comentava abans, Jaume, que després, per exemple, es doni un llegat, una cosa a un germà, una altra cosa, uns comptes bancaris a una altra persona.
0: Clar,
1: però s'ha d'instituir a una persona com a hereva, que serà la persona encarregada
0: de gestionar-ho.
1: De gestionar-ho, efectivament.
0: Vale, perfecte. Aleshores, jo el que hauria de dir, la meva germana, la Sara, és la meva hereva, i prou.
1: Efectivament. I ja, doncs, si vols regular llegats o el que sigui, doncs, quan més detallat, menys conflicte hi haurà pel futur.
0: Vale,
1: però sí, seria així.
0: Vale, perfecte. Doncs, escolta, em sembla molt interessant, doncs, això de designar una persona i que aquesta persona sigui l'hereva formal, no? I després aquesta ho hagi d'anar gestionant. Molt, molt interessant. Molt interessant. I escolta, ara estàvem fent l'exercici mental de que això feia el testament, però posem-nos en la situació contrària. Què passa si no faig res de res de res?
1: Clar, jo m'ho imagino que...
0: M'agafo tots els consells que m'has donat, els tiro a la basura, em moro i no tinc testament. Què passa?
1: Què passa? Que això també podria passar amb els oients. Què passa? Que la llei diu, no et preocupis si no has fet un testament, doncs perquè no sàpigues o perquè és igual, no l'has fet, que jo ja et dic quin serà l'ordre d'institució d'hereu.
0: Vale.
1: Per què? Perquè la llei diu, mira, doncs en cas de no saber la teva voluntat, jo presumeixo que la voluntat del testador serà... Testador és persona que fa el testament. Uh-huh. Bàsicament diu, doncs el que crec que serà més lògic és així. Primer va cap a baix, és fills, és a dir, imagina't que moro i tinc fills. Doncs primer, a l'institut de l'hereu seran els fills, uh-huh. Si els fills estan morts, els altres descendents, o sigui, els nets.
0: O sigui, si no hi ha fills, els nets.
1: I si, uh-huh. O sigui, cap a baix, línia recta, descendent.
0: Vale.
1: Vale? Si no hi ha descendència cap a baix, anem a cònjuge, al costat. Cònjuge o parella estable. Cònjuge, persona casada, parella estable, 2 anys vivint interrompudament, o has anat a notaria i dius que és parella de fet, o tens un fill. Que no tens tampoc cònjuge o parella estable, anem cap a dalt. Pares i avis.
0: Vale.
1: I si tampoc hi ha ascendents, anem a germans, nebots, com a màxim cosins, i si no hi ha ningú, Generalitat de Catalunya.
0: Ah, molt bé, o sigui que si no s'ho queda tot.
1: S'ho queda tot la Generalitat de Catalunya.
0: Vale, vale, vale.
1: Sí, sí, que ho tinguem en compte. Per això també és important, doncs, fer el testament, bàsicament.
0: Clar, i ara em deies això dels esglaons, però, per exemple, si tinc 3 fills i no he deixat testament, a qui li va tota l'herència?
1: Clar, els hi va als fills, però els fills s'ho han de repartir ja pels iguals. I aquí ve el problema.
0: O sigui, no és això típic del germà gran és l'hereu. No.
1: Vale. No, perquè llavors la llei diu no, els fills, llavors que s'ho reparteixin en parts iguals, però què passa? Que venen els problemes, perquè el més normal és que al fer el testament tu intentis repartir de la manera que es pugui dividir el millor possible. És a dir, doncs si hi ha, jo què sé, 3 comptes bancàries, doncs una conta bancària per cadascú.
0: Clar, però si l'import no és el mateix, què?
1: Clar, doncs llavors ja comencen amb les taxacions, vale. O sigui, ja comença una mica més conflicte, vale. Que són molt habituals, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Tots home. Ho sabem.
0: Sí, sí, sí, sí, home, jo crec que tots coneixem
1: tots
0: famílies
1: coneixem.
0: Que s'han trencat per l'herència,
1: sí.
0: Eh?
1: No, efectivament, no estem inventant la roda aquí, Jaume.
0: No, res. No. Escolta, de l'esglaó 2, em fa curiositat, cònjuge o parella estable convivint? Uh-huh. Però això de parella estable, acabem de definir-ho.
1: Parella estable és una mica el que t'he comentat, sí. Que la llei també parla de parella de fet. Vale? O sigui, al final són, jo estic amb una persona vivint durant 2 anys seguits i interrompudament, llavors uh-huh. La llei entén que tinc els mateixos efectes moltes vegades que una parella casada. O tinc un fill en comú o dic, escolta, porto 2 mesos, 3 mesos, però vull els mateixos efectes. Puc anar al notari i dir, escolta, faig-me aquesta escritura dient que sóc parella de fet i ja puc tenir tots els efectes. És a dir, que si, jo què sé, portem molts anys amb la parella i ens estem anant a viure i portem només 6 mesos, però ja vols extrapolar tots els efectes, doncs pots anar al notari i tenir els mateixos efectes, però ho has de saber per poder aprofitar-te, no? que desprenguin aquests efectes. Mm-hmm. Si no, doncs pot ser que si hi hagin fills... doncs no puguis, per exemple, tenir un benefici que ara explicarem.
0: Vale, perfecte. Vols explicar aquest benefici, sí. O anem amb els exemples ràpids?
1: L'expliquem ràpid, aquest benefici, uh-huh. Perquè és important.
0: Perfecte.
1: El resum és, imaginem que hi ha una parella casada i tenen 3 fills. Vale? I no, doncs, mira, volíem fer el testament, però han passat els anys i al final no s'ha fet. Què passa? Que aquests fills, en principi, són els hereus,
0: vale.
1: No és el cònjuge. O sigui, primer va a línia recta descendent.
0: Sí,
1: què passa?
0: Uh-huh.
1: Que llavors la parella, l'únic benefici que té és que té una cosa que es diu així en el món legal, que és usdefruit universal.
0: Ui. Què és això? Què és aquesta paraula?
1: No, és una paraulota. Bàsicament és tenir a l'ús de molta part de l'herència, bàsicament. O sigui, que si, per exemple, estàs vivint en l'habitatge familiar, tu pots seguir vivint allà.
0: Vale, això vale. Per la cònjuge, eh?
1: Sí, per el cònjuge o parella estable convivent. Què passa? Que clar, si jo vull vendre el pis, doncs no puc, perquè els propietaris com a tal són els fills.
0: Clar.
1: Vale, vale. O sigui, vale. Realment vale. Tens aquest
0: tens el dret d'utilitzar-ho, no?
1: Efectivament. Però... I després, és veritat que si no estàs d'acord, pots demanar, pots intercanviar, que se li diu commuta, pots intercanviar una quarta part del caudal, del pastís. Si dius, no m'agrada aquest ús general del cabal relicte, doncs pots dir, doncs, aquest ús de fruit el canvio per... O sigui, pots jugar una mica amb això, però que es tingui en compte que no ets propietària, no ets l'hereu.
0: Vale.
1: Serien els fills. I això és important perquè és veritat que, doncs, per exemple, si et cases en segones núpcies i de sobte hi ha uns fills, doncs...
0: Clar, això passa bastant.
1: Clar, passa, passa. Llavors és un tema a tenir en compte, que ho sàpiga l'oient també.
0: Molt bé. Ara sí, anem amb els exemples ràpids. Fem una mica algun joc per acabar d'entendre això.
1: Sí, perfecte.
0: Posem alguns casos, no? I jo intento veure qui areta o qui no.
1: Anem a intentar-ho, sí. Vale, a veure, imaginem que la Rosa i en Joan estan casats, tenen dos fills i tenen un pis de 300.000 euros a mitges, vale? el van comprar la meitat indivisa. El Joan ha mort sense testament. Llavors, qui creus que seria l'hereu si no hi ha testament?
0: Home, pel que hem parlat, entenc que aquest 50% va cap als fills.
1: Sí,
0: 25-25, eh?
1: Sí, efectivament. I en canvi la Rosa, doncs, podria continuar l'habitatge.
0: Clar, i es queda amb aquest 50
1: perfecte.
0: Que era seu, eh?
1: Sí, així és.
0: Vale, perfecte. Vinga,
1: vale. Fem algun més?
0: Sí, faig jo un, va, proposo un. Si no hi ha fills, no hi ha parella, una germana, que és la Sara, i amb els meus pares, que per sort estan perfectament, l'únic que he mort, doncs sóc jo. Què passa aquí?
1: Doncs anirien els pares, bàsicament. Aniríem cap a dalt, ascendent.
0: La germana no.
1: La germana no. És cap a baix, línia recta ascendent, després cònjuge a parella, no tenim, anem a dalt, pares... Si no, serien avis i després ja aniríem a col·laterals.
0: Inclús si no tingués pares però tingués avis, aniria abans els avis que la meva germana.
1: Sí, és fort. Perquè continua la línia cap a la direcció.
0: Això em sembla curiós.
1: És fort.
0: Això em sembla curiós. Escolta, Ariadna, ens queden 3 minuts.
1: Sí.
0: Quina cosa vols que comentem per acabar?
1: Doncs mira, molt ràpid, que jo perquè l'oient es quedi amb la idea. Al final estem dient que amb el testament es pot fer moltes coses, però una cosa important és el que hem comentat abans, Jaume, que en un programa futur ho tractarem. La llei posa límits, és a dir, la llei protegeix a una figura que es diu legitimaris, protegeix els fills. Llavors, això el que fa és protegir que si jo, per exemple, en l'últim moment dic, ai, mira, faig un últim testament perquè com puc fer 10, que m'ho ha dit l'Ariadna, vaig a canviar-ho tot i al final li vaig a donar tot a la meva amiga que... Doncs la llei et diu, escolta, no, els fills poden reclamar una quarta part i ja ho farem al còmput, però bàsicament és una quarta part d'aquest pastís, ho poden reclamar a l'hereu que hagi instituït.
0: Vale.
1: I té l'obligació de donar doncs, aquest tros de pastís.
0: Vale, és com una mesura una mica de salvaguarda
1: sí,
0: pels fills, eh?
1: Sí, efectivament.
0: Vale, perfecte. Doncs sí. Escolta, crec que és un bon apunt. Ara sí, ens queda un minutet. Alguna cosa més o ho deixem per aquí, Ariadna?
1: Bueno, faríem les 3 idees
0: per
1: recollir. Què fem ràpid? 1. Hem de fer testament. Hem vist molts tipus, però normalment notarial, obert o tancat. O hològraf, si vols anar avui i fer mateix avui mateix el testament i no vols esperar anar a notari. Vale? Si no en fem, la llei ho regula per nosaltres. Hem vist que en cas de no haver testament, la llei diu vale, sobre la successió i preveu que aquest serà l'ordre que entenc que voldria el testador. Ens pot agradar més o menys, però si no ens agrada, fem el testament.
0: Exacte.
1: I en tercer lloc, fins i tot amb testament, hem vist que hi ha una reserva mínima als fills pel cas que el testador doncs, ho doni tot a una persona que tampoc sigui familiar.
0: Escolta, algun deure ens poses avui o què?
1: Doncs mira, si tenim testament, si ens agrada, si el volem actualitzar... I si tenim un hològraf, avisa la família.
0: Vinga, perfecte, em sembla genial. Ariadna, gràcies per venir una setmana més. Ens retrobem dintre de 15 dies. Això ens passa sempre molt ràpid, ens quedem sense temps. Però bé, a la pròxima, dintre de 2 setmanes, més
1: és així, és
0: i
1: així.
0: Millor. Gràcies, Ariadna.
1: Gràcies a vosaltres. Molt bon dimarts.

I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dimarts. Ens retrobem, com sempre, demà a partir de les 5 de la tarda. Gràcies i fins aviat.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just programa activitats pel Dia Mundial de la Salut Mental sota el lema Teixir vincles és fer salut mental. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 6 d'octubre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. L'Espai de Participació Infantil i l'Espai de Participació Adolescents obren la participació als infants i adolescents que estudien fora de Sant Just. Sant Just acull una xerrada sobre els drets LGTBIQ+, a Guinea Equatorial, el 7 d'octubre. Sant Just d'Esvern impulsa diverses activitats amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d'octubre sota el lema «Teixir vincles és fer salut mental». La iniciativa posa el focus en la importància de les relacions personals, l'acompanyament i el suport mutu com a factors vinculats al benestar emocional. La programació començarà el 9 d'octubre a les 12 del matí a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura del manifest institucional. El 16 d'octubre, de 10 a 1, davant del CAP, Ràdio d'Esvern farà un programa especial dedicat a la salut mental. Aquell mateix dia, de 6 a 2 quarts de 8, els Jardins de Can Ginesta acolliran una nova lectura del manifest i actuacions de Coratge i Santos Puertas. La campanya també difon una xarxa de recursos de salut mental i atenció social disponible per a la ciutadania, que inclou serveis de salut mental d'adults i infantojuvenil, rehabilitació comunitària, serveis socials, orientació laboral i entitats de suport personal, familiar i comunitari. Els infants i adolescents de Sant Just podran participar en l'Espai de Participació d'Infants i l'Espai de Participació d'Adolescents, també en el cas que estudiïn fora del municipi. El termini per presentar candidatura per la via de ciutadania és obert fins al 16 d'octubre. L'organització s'organitza a través de dues vies. L'alumnat dels centres educatius de Sant Just participa en els processos d'elecció que es fan a les escoles i institut, mentre que els infants i adolescents que viuen al municipi però estudien fora poden optar a les places reservades per a aquest col·lectiu mitjançant un formulari de candidatura. L'EPI i l'EPA permeten als participants compartir opinions, fer propostes i intervenir en qüestions que els afecten, a més de participar en activitats de grup i escoltar altres punts de vista. L'activista equatoguineà Gonzalo Abaja Nguema Mikwe protagonitzarà el 7 d'octubre, de 7 a 2 quarts de 9, una xerrada a les escoles sobre la situació de les persones LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. L'acte s'emmarca en l'edició de Ciutats Defensores i està organitzada per l'Ajuntament de Sant Just amb la col·laboració de les entitats del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Abaja Nguema Mikwe és activista pels drets LGTBIQ+, escriptor i investigador. La seva obra literària aborda altres maneres de ser, de viure i d'afrontar les opressions i forma part d'una generació d'artistes que utilitza la literatura com a eina de visibilització. L'autor va publicar el 2021 la seva primera novel·la, Les rates també s'enamoren, i el 2024, Lo rarito que eres, una obra que ha generat rebuig al seu país pel seu contingut. La xerrada tindrà lloc a les escoles al carrer Montserrat número 2. El rebuig del Congrés dels Diputats als dos decrets llei en matèria d'habitatges impulsats pel govern espanyol ha encès les alertes en el moviment social. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, la portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, la santjustenca Marta Espriu, ha analitzat la votació parlamentària i ha advertit de les conseqüències directes sobre les famílies treballadores. Segons ha explicat Espriu, tot i que els decrets tombats plantejaven mesures que des del moviment es consideraven insuficients perquè no atacaven l'arrel mercantil del problema, la seva derogació suposa la pèrdua de mecanismes clau de protecció immediata davant l'augment dels processos d'expulsió residencial.
1: De caos profund al que hem arribat. Llavors, eren unes mesures que, com, bueno, és que ho portem dient ja uns dies, no? Que com deies tu abans, ens semblaven insuficients perquè no atacaven de fons el problema que tenim, que és que l'habitatge s'ha convertit en un mercat i que en el moment en què poses un bé a mercat no pot ser un dret. No? Això és una cosa que nosaltres portem dient fa un temps. I això, en realitat, sembla un titular molt gros, però es deriva en moltes problemàtiques concretes, pujades de preus de manera completament desmesurada, acumulació de pisos per part de bancs que després es queden buits, expulsió de les veïnes per poder convertir els habitatges d'ús normal en ús turístic, separació horitzontal per convertir habitatges de lloguer de tot l'habitatge sencer en lloguer d'habitacions, etcètera, etcètera. Llavors, com deia, aquestes mesures que implicaven aquests reals decrets no atacaven de fons el problema, però sí que posaven una mena de pedaç en un problema que és molt i molt gros i que, per tant, qualsevol pedaç ajuda a minimitzar el patiment de les veïnes, en aquest cas de l'estat espanyol, perquè era un real decret impulsat des del govern.
0: La portaveu ha recordat que la pèrdua de la moratòria estatal de desnonaments ja ha provocat que desenes de procediments s'hagin reactivat arreu del territori, deixant les meses d'emergència residencial en una situació de saturació continuada. Entre les principals propostes que la Confederació manté sobre la taula per fer front a la crisi habitacional, destacant la prohibició efectiva dels desnonaments quan no existeixi una alternativa residencial digna per les unitats familiars, regulació i rebaixa dels preus de lloguer, plantejant que el cost de l'habitatge es vinculi directament als salaris reals per no superar el 30% dels ingressos, blindatge indefinit del parc públic perquè les promocions de protecció oficial no passin a mans del mercat privat un cop vençut el període legal, una situació que s'ha viscut històricament tant a Sant Just com a la resta de l'àrea metropolitana.
1: Doble problemàtica, que la institució en general el que havia passat era que donava terrenys baratos a promotores privades, perquè aquí tenim Promunsa, però per exemple també hi ha els pisos de la Caixa de Mas Lluí, que ara en parlarem també. O sigui, dona diners a promotores que després tenen un benefici privat i per tant es venen terrenys públics a preus molt baixos per fer promocions amb constructores privades, i et dic que no té per què ser el cas de Promunsa en concret, eh? I després aquí hi ha com una part d'un regal públic o d'una possibilitat de benefici a una empresa privada, i després es venen a preus molt baixos perquè al cap d'un temps aquests pisos caduqui la titularitat pública o la protecció, i les famílies que se n'han fet propietàries gràcies a haver entrat en un sorteig i haver tingut sort, perquè anem a recordar que toqui un pis de protecció oficial és una barreja d'ingredients, però sobretot hi ha un factor de sort perquè hi ha molts més demandants que oferta a Sant Just i arreu del territori. Al cap d'un temps pots vendre aquest pis que tu has comprat molt per sota del preu de mercat a preu de mercat. Llavors, això és un problema. O sigui, la protecció mai hauria de servir perquè les famílies es puguin fer riques al cap d'un temps especulant amb l'habitatge, perquè evidentment vendre un pis, el pis on tu vius perquè t'has decidit canviar de casa, no és un nivell d'especulació com quan parlem de fons d'inversió, etcètera, etcètera. Però sí que és veritat que pretendre vendre un pis per més del que t'ha costat o per més del que la inflació ha portat i per més del que has invertit és estar especulant amb l'habitatge, igual que si compres una acció i la vols vendre quan està pujant el preu, també s'especula amb accions.
0: Davant d'aquest escenari institucional, les assemblees i col·lectius del dret de l'habitatge continuen coordinant accions als carrers. Espriu ha subratllat la importància de donar suport a les mobilitzacions i a les acampades ciutadanes, alhora que ha reiterat la voluntat de bastir aliances amb el sindicalisme laboral per continuar treballant en la convocatòria d'una vaga general. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Del 6 al 25 d'octubre, Sant Just d'Esvern celebrarà les festes de tardor 2026 amb una programació plena de cultura, música, tradició, gastronomia i activitats per totes les edats. Durant 10 dies, carrers, places i equipaments del municipi acolliran concerts, teatre, exposicions, cultura popular i propostes impulsades per l'Ajuntament i les entitats locals. Entre les cites més destacades hi ha la nit de Sant Just al carrer, dissabte 17, amb música, espectacles, comerç i gastronomia fins a la nit. També hi haurà la Diada Castellera als Jardins de Can Ginestar, les matinades, el correfoc de festes de tardor i la jornada de Sant Just al carrer, amb paradetes, actuacions i activitats. La programació també inclou teatre, exposicions, concerts i activitats familiars repartides al llarg de tots els dies de festa. El programa complet de les festes de tardor es pot consultar a festesdetardor.santjust.net per conèixer tots els horaris, espais i propostes. El Casal de Joves de Sant Just acollirà els dies 13 i 14 de novembre del 2026 la sisena edició de les Jornades Feministes de Sant Just, que enguany se centraran en les violències digitals. La programació es desenvoluparà durant la tarda de divendres i tota la jornada de dissabte i inclourà taules rodones, xerrades, tallers, actuacions i monòlegs. Les activitats abordaran els riscos, les amenaces i les oportunitats relacionades amb les xarxes socials i l'entorn digital. Les jornades també tornaran a conèixer recursos, estratègies i bones pràctiques per promoure entorns digitals més segurs, respectuosos i lliures de discriminacions, amb l'objectiu d'oferir eines i experiències per afrontar els reptes vinculats a les violències digitals. El pickleball es consolida a Sant Just amb una nova escola i club que ja ha començat a funcionar a l'Institut de Sant Just. El projecte, impulsat per Jan Busquets, disposarà de 3 pistes i ofereix activitats per infants, joves i adults amb l'objectiu de crear una comunitat estable al voltant d'aquest esport. La proposta complementarà l'activitat que ja es fa als matins a la Bonaigua, on des de l'abril s'han ofert sessions gratuïtes d'iniciació, tecnificació i open play. I des de l'1 d'octubre s'introdueixen noves quotes amb preus diferenciats per socis i no socis del complex esportiu.
2: Doncs nosaltres, bueno, al principi vam fer una promoció totalment gratuïta des de l'abril. Hem estat des de l'abril al juny aproximadament que tothom que vingui soci o no soci de la Bona Aigua podia jugar gratuïtament, fer classes d'iniciació, de tecnificació, fer open play, fer partits directament. Llavors els ensenyem una miqueta quin és el joc del pickleball, la gent venia a jugar. La veritat és que va tenir molt bona rebuda i ara a partir de l'octubre ja començarem a cobrar una quota que poden ser tant per socis o no socis. Evidentment pel soci de la Bona Aigua hi haurà un descompte. Estarem a Pickleball a Bona Aigua, què és? Estarem Pickleball a Bona Aigua, estarem als matins de la Bona Aigua, com bé diu el nom, Pickleball a Bona Aigua, i estarem a la pista exterior. Va més orientat a la gent gran, perquè bueno, al final nosaltres tenim molts socis al matí que són jubilats, i és un esport que allarga molt la vida de la raqueta. I després, la novetat que tenim a partir de l'octubre és que començarem a partir del dilluns, 28 de setembre, obrim escola més encarada a infantil, juvenil, també d'adults, i estarem ubicats a l'Institut de Sant Just. Tenim tres pistes allà on la idea és que fer club.
0: A les tardes l'activitat es concentra a l'Institut de Sant Just amb sessions de dilluns a dimecres i propostes específiques per adults el dimarts i dijous. El projecte inclourà classes, open play i competicions per nivells amb la voluntat que els participants puguin evolucionar i, en el cas dels més joves, arribar a competir en tornejos que ja s'organitzen a Catalunya i altres punts de l'Estat. El pickleball també arribarà a diversos centres educatius del municipi. A partir de l'octubre hi ha extraescolars al Montseny, on les inscripcions ja han tingut una bona resposta, i també s'ha introduït l'activitat al Montserrat, Madre Sacramento i l'Institut. Busquets destaca que és un esport fàcil d'adaptar als centres i accessible des de les primeres etapes de primària.
2: I res, molt content de la resposta de la gent que ve, la gent li agrada molt, jo sempre ho dic, qui ho prova enganxa, és un esport molt fàcil de jugar, però que també té la seva complexitat a mesura que vas millorant, i res, al final és un esport que poden començar des de I5 primer de primària. De fet, ja també volia explicar que hi ha entrat a quatre escoles de Sant Just. Començarem extraescolar a partir de l'octubre al Montseny, que ja tenim, que ha sigut un èxit i tenim a tope d'inscripcions. També m'han entrat al Montserrat, també m'ha entrat al Madre Sacramento, però encara estem mirant quanta gent s'inscriu, i a l'Institut també m'ha entrat i hem de veure quanta gent s'inscriu, i perquè és un esport fàcil de portar a les escoles, sobretot a les escoles públiques, que no tenen els recursos suficients com per poder tenir una pista de pàdel, una pista de tennis. Llavors això és fàcil de portar, és fàcil de que els nens des de primera primària i 5 puguin jugar i en 5 minuts juguin bé i tinguin una continuïtat al joc, i això els crea poca frustració.
0: El projecte també posa el focus en la població adulta i la gent gran, ja que el pickleball es planteja com un esport de baix impacte i fàcil iniciació. Les persones interessades podran provar-lo gratuïtament abans d'inscriure-s'hi, i la informació sobre horaris, activitats i quotes es pot consultar a través dels canals de Pickleball Bona Aigua i del mateix complex esportiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La nova normativa dels vehicles de mobilitat personal és vigent des de l'1 d'octubre i introdueix noves obligacions per a les persones que utilitzen patinets elèctrics. Entre les principals mesures cal tenir 15 anys o més, portar casc i circular amb els llums encesos. La regulació també estableix que els patinets elèctrics s'han d'inscriure al registre de la DGT, han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i han de portar una identificació visible. A més, aquests vehicles són d'una sola plaça i han de complir les normes de circulació com la resta de vehicles. Els patinets elèctrics no poden circular per les voreres i han de desplaçar-se pels espais autoritzats respectant la normativa de trànsit. El Club Literari de l'Ateneu de Sant Just ha posat en marxa la seva programació pel curs 2026-2027 amb una important aposta formativa, la incorporació de tallers pràctics de curta durada dedicats a diversos gèneres literaris. Els representants de la secció, Ton Gasull i Maria Àngels, han presentat aquestes novetats als micròfons de Ràdio d'Esvern, destacant la voluntat d'oferir espais dinàmics tant per lectors com per creadors. La principal novetat d'aquest curs és l'aposta per tallers monogràfics de format reduït, que oscil·len entre les 7 i les 6 hores, allunyant-se del format tradicional de cursos anuals més llargs. La iniciativa ha arrencat amb un taller d'iniciació a la poesia conduït per la poetessa i veïna Pilar Carceller, enfocat a desmitificar el gènere i analitzar la construcció poètica a partir de lectures compartides.
3: ja hem fet dues sessions, aquest dijous acabem amb la última, i ha sigut molt pràctic perquè estava enfocat per persones que o bé la poesia és un terreny que li ha fet una mica de respecte i no hi ha entrat, o també ja ho han gaudit molt persones amants de la poesia. Llavors, doncs, amb la Pilar s'han llegit, ho ha preparat molt bé, ha preparat diferents textos, diferents poemes que s'han analitzat entre tothom, s'ha aixecat el vel de la intenció de l'autor, i hem vist, doncs, des de la reivindicació a la gelosia o a la passió d'una manera poètica, i ha sigut molt interessant. Jo confesso que sóc activista de la lectura perquè llegeixo molt, però en prosa. I la veritat que ha sigut molt, molt interessant poder entrar. Jo ara em llegiré els poemes i la poesia amb uns altres ulls.
0: L'altra gran proposta és el taller de bitàcola o quadern de ruta impartit per Elisabet Carné a partir del dijous 8 d'octubre. El curs consta de 6 sessions que impartiran els dijous de 11:15 a 12:15 i està pensat per transformar apunts, fotografies i records de viatges en una narració il·lustrada.
4: El quadern de ruta consisteix en tindre una metodologia de que tots els materials que tu reculls durant un viatge, les teves fotografies, les experiències, ho puguis aprofitar i al final materialitzar-ho amb el que es diu un quadern de ruta. Un text literari en què hi hagi tant descripcions o descripcions de vivències i experiències com imatges, com moltes persones dibuixos que han fet dels llocs on han estat. Durant aquest taller de mà d'Elisabet Carné et porta per la mà fins que al final tu elabores aquest material i fruit d'aquest material amb els propers viatges pots fer aquest quadern, que hi ha alguna gent que ja ho està fent a través de guardant les fotos, compartint-les, és d'alguna manera és compartir aquest viatge mitjançant un text que pot ser imprès o pot ser no imprès.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Demà dimecres 7 d'octubre, a dos quarts de deu del matí, es farà el Club de Bridge a la Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just. I a les 6 de la tarda demà, primera sessió del taller explorant la narrativa a l'aula de l'Ateneu de Sant Just, de la mà de Paula Vidal. I dimecres a 3:15 de la tarda, al Club de Lectura del primer dimecres de mes, a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar, amb la lectura La Fabricanta, de Dolors Monserdà. I a les 7 de la tarda, a les escoles, es farà la xerrada sobre la situació de les persones LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. Dimecres a les 7 de la tarda, a la Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just, la conferència GR20, Còrsica salvatge i autèntica. I passem a dijous 8 d'octubre, a 11:45 del matí, es farà el taller del quadern de ruta, Escriure per recordar, a l'Ateneu de Sant Just. A 17:45 de la tarda, a la Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestar, l'activitat TAT, sessions de moixaines, jocs i cançons per nadons, a càrrec d'Elisa Linares. Dijous a les 6 de la tarda es farà la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Anatomia de l'Esperança, a càrrec de Francesc Torralba, que és filòsof, professor universitari i teòleg. Dijous a 6:45 de la tarda s'inaugura l'exposició Rastres, de l'artista Clara Vidal, al celler de Can Ginestar. I dijous a 7:00 de la tarda la conferència Desigualtat Social i Alta Cultura a l'Antiga Grècia, a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar. A 7:00 de la tarda xerrada amb Aixemirro Miró a les escoles, dins la presentació del Pla d'Impuls del Català. I a 9:00 de la nit, dijous, entrevista l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. Divendres 9 d'octubre a 5:00 de la tarda, divendres de jocs, al Casal de Joves, amb el joc Saboteur. I dissabte a 12:00 del matí hi haurà música en directe al Bar La Nata, al carrer Major número 8, i al Paula Franco Pastisseria, a la carretera Reial 159, dins la programació de les terrasses musicals. A 12:00 del matí, jugateca ambiental al Parc del Mil·lenari amb l'activitat Els ocells del parc i Fem caixes niu. I a 7:00 de la tarda dissabte hi haurà música en directe al Binomi Casa de Menjars, a la plaça del Parador número 3C, dins la programació de les terrasses musicals. I per acabar amb la programació de la Setmana Sant Just, diumenge 11 d'octubre a 12:00 del matí, jugateca ambiental al Parc de Torreblanca, amb una activitat sobre cosmètica natural amb plantes remeieres.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just programa activitats pel Dia Mundial de la Salut Mental sota el lema "Teixir vincles és fer salut mental". L'Espai de Participació Infantil i l'Espai de Participació d'Adolescents obre la participació als infants i adolescents que estudien fora de Sant Just. Les candidatures per la vida de via de ciutadania es poden presentar fins al 16 d'octubre. Sant Just acull una xerrada sobre els drets LGTBIQ+, a Guinea Equatorial, a les escoles, el 7 d'octubre.

I aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 5 d'octubre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació torna als butlletins horaris i a l'informatiu. Però mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Fins ara.

0: trabado.
1: Sí,
2: Això és un autobús, tu.
0: Sí, home. I tant.
3: Això és un blues, tio.
0: Com que un blues?
3: Sí,
0: per just... Per què un blues?
3: Just blues.
0: Ah, just blues. Perfecte. Sí. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: Ήσουν ο Τούγος, του.
1: Ήσουν
0: ο Τούγος.
1: Ήσουν blues, τι.
0: Κόμπο blues.
1: Sí,
0: perquè blues.
1: Just blues.
0: Ah, just blues. Perfecte.
2: Bona noix, blusers del món mundial. Aquí estem, desafiant el temporal, el programa que us parla del passat, del present i agosaradament del futur del blues. I bé, aquí estem amb el Jan. Com estem?
3: Què tal? Bona tarda.
2: Tu també has desafiat el temporal, eh?
3: Sí, sí.
2: Al peu del canó, al peu del canó. Emea, com estàs?
4: Bona noix i humida, humida.
2: Humida nit.
4: Humida nit.
2: The Mississippi Flood. Mississippi Flood.
4: Sí, sí, avui dona per molts blusos d'inundacions i de coses.
2: Ah, això mateix. No?
4: Però és que estem. Aquí estem.
2: Aquí estem.
4: No fallem.
2: Vinga, va, comencem.

0: Doncs això era Kev Mo, que ha tret disc aquest estiu. No ho sabies? Bueno, saludem a un altre que ha desafiat el temporal.
1: Sí, què tal? Mira, vinc des de Toulouse, només pel programa, eh?
2: I Toulouse, des de Toulouse a Just Blues.
1: A Just Blues. Que estic d'aquesta aquesta època de preapocalipsi que estem visquent aquí, sí, tio. Sí. Quin cunyàs, tio. Perquè és que el bluesman, ho estava pensant abans, venint cap aquí amb els peus mullats que tinc fins a tobillo, que el bluesero, el bluesman ja ni te digo, però el bluesero no estem preparats per la pluja.
0: No.
1: El bluesero no és de tardor, el bluesero és de tardor. no anem amb pantaló curt, però tampoc estem preparats per la pluja.
0: No.
1: Mira, és un concepte que... És l'únic que tenia preparat per avui. Vinga, bona nit.
0: Bona nit. Pues
2: escolta, moltes benvingut. Gràcies per venir a fer aquest apunt.
0: Benvingut. Doncs això era un tema que es deia Fussing and Fighting, del senyor Kev Mo, que va treure això, un disc que es diu Breakdown, i altament recomanable, amb aquestes coses, aquestes harmonies estranyes, però seguint aquest beat del blues meravellós.
2: Kev Mo.
0: A vegades cau en una certa cursileria.
1: Té un puntet, no? Un puntet meloso, així.
0: De melositat, però...
2: Que mola.
1: Jo el vaig veure en directe. Jo però no, bueno, em sembla no. Que molta gent l'ha vist perquè va estar a Vilafranca fa uns anys,
0: sí.
1: al Festival de Jazz de Vilafranca, però el vaig veure als Estats Units una vegada en petit comitè.
0: Ah, oh, sí?
1: Que clar, mola.
0: Hòstia, sí, això, veure'l de
1: prop. Era un bolet així petit en un bar i crec que era Memphis, amb el festival d'aquest de Memphis, que vaig anar amb un germà i... Em sembla que era allà, i va ser de passada, eh? Allò que mega estrella, que viene a fer un set de 20 minuts i...
2: Uau.
1: I sí.
0: I allà va ell sol, no?
1: Sí, sí. Que em sembla el més guai d'aquest món.
0: Sí, aquest disc està molt bé perquè és tot ell només amb la guitarra. Mm. Està molt... Bueno, jo quan l'he estat escoltant m'ha agradat molt. I un altre que també ha tret disc aquest estiu és el senyor Curtis Salgado. I podríem sentir un tema del seu darrer disc que es diu Legacy Rewind, un disc així en directe. Let's go.

0: Doncs això és el senyor Curtis Salgado amb el seu darrer disc publicat aquest estiu, Legacy Rewind, un disc en directe que, com sempre, doncs, escoltem el Curtis Salgado.
1: Escolta, mola, i comença amb un solo de baix.
0: Sí.
1: Así,
0: així, marcant...
1: Con dos...
0: Marcant territori.
1: Con dos cuerdas, que ho ha fet aquí.
0: Escolta, i anem una mica a l'agenda, perquè aquest cap de setmana comença el diumenge, comença un cicle de concerts, evidentment no a Barcelona, perquè la força de gravetat de Barcelona en qüestions blueses s'està perdent, sinó que a Manresa. I per presentar-lo tenim l'amic Quim Roca. Quim, com estàs?
2: Aquí estic bé.
0: Estàs bé?
3: Refugiat, Quimet, a caseta, ben tranquil·let, mentre nosaltres aquí tenim els peus molls.
2: A veure, abans de que les digués, he fet cas a les sàvies paraules del Víctor Puertas, que ha dit que els bluseros no estem preparats per la pluja. Per tant, m'he quedat a casa, perquè... Exactament. Te la jugues massa agafant el cotxe amb alertes que hi ha.
3: I a més a més...
2: És alert, que encara no sé què vol dir, però...
3: I a més a més teniu feineta aquest cada setmana.
0: Exacte.
3: O sigui que no pots jugar-te-la.
2: Estem a punt de parir.
3: Molt bé. Què?
0: Això, explica'ns això. Explica'ns el Fem Blues.
2: Un festival, el Fem Blues.
3: Començant pel nom. Comencem
2: pel nom, seria el Festival Manresà de Blues.
3: Perquè la M és majúscula.
2: És majúscula, la B torna a ser majúscula, FMB. I mira, va quedar Fem Blues, que queda maco, que és una frase aquí, doncs Fem Blues, fem blues, escoltem blues. I bé, amb moltes ganes, i de fet és que feia anys que estàvem orfes de blues a Manresa, des de que misteriosament va desaparèixer un festival que potser vosaltres hi havíeu tocat inclús, no sé,
1: sí.
2: Però era, portava com 20 edicions ja, el Festival de Blues a Manresa.
1: Jo recordo estar amb la Biplama.
2: Que es feia cada agost. Durant la festa major. A l'agost, sí, durant la festa major, es feien tres concerts cada festa major, i, bueno, jo no sé si el David l'havia vist.
0: Jo em sembla que havia vingut algun dia,
2: pot ser. Pot ser, la Marta segur, el Víctor potser també havia tocat alguna cosa.
1: Sí, no sé si m'escoltes.
2: Si té gaire memòria, o si volta per aquí.
1: No, sí, és que ara em sents?
2: Sí,
1: el meu micro no està preparat per la connexió manresana, em sembla.
2: Ah, vale.
1: Compartint amb el David ara. No, que deia que sí, jo recordo anar amb la Big Mama fa molts anys.
2: Sí,
1: amb una sala mítica d'allà, que ara se m'ha oblidat el nom.
2: Sí, el Cielo.
1: El Cielo, exacte.
2: El Cielo, sí.
1: I jo crec que, si no m'equivoco, amb mon germà fa molts anys que eren jovenets sense barba, i crec que vam tocar allà també, si no m'equivoco.
2: Sí, bueno, era...
1: Era la sala.
2: Un festival potent, sí. Molava molt. I, bueno, va venir la pandèmia, i es va acabar després de la pandèmia, quan va tornar a la festa major, misteriosament va desaparèixer, i ens vam quedar sense blues. De fet, no hi havia blues a Manresa. Mai. Tampoc hi ha gaire sales. Hi ha l'Estroika, que fan més aviat això que està tan de moda ara, de fer tributs, i no vas a veure un tribut, o poca música hi ha per Manresa.
0: I això, Quim, explica'ns on serà.
2: Això serà a l'Espai Plàcido. Això és un... que es diu Els Carlins, és una antiga sala de teatre que al costat hi ha un espai, un bar, sala, i petitona, i ara la porta el Miquel, que és un també dels que ens està ajudant a tirar endavant el festival, i, bueno, per mi és ara mateix a Manresa una sala fantàstica, perquè té un equip de so super, bueno, molt potent, bona il·luminació, és un lloc que maco per fer blues, perquè tens el públic molt a prop. De fet, va néixer una mica també perquè vam tocar al març, vam tocar amb el Damià Olivella i jo, allà a la sala aquesta, i va fer un concert de blues, i, bueno, ho vam petar, o sigui, se'ns va estar allà, que no sé què havia, i va, la gent, hòstia, bueno, em foteu.
0: Hi ha demanda,
2: i, bueno, vam dir, bueno, torneu a venir a tocar, i vaig pensar, hòstia, però tornar a venir nosaltres, bueno, ja tornarem a venir, però tant per tant ja, doncs fem la més grossa i muntem un cicle, i serà cada segon diumenge de mes, hi haurà un concert.
3: O sigui, a l'Espai Plàcido... El domingo.
2: El domingo.
0: havia de dir, la meva
2: Domingo, ja, Domingo Plácido. Sí, sí, sí, exacte.
3: Però no és òpera, no.
2: No és òpera, no és òpera.
3: Bueno, pues el Pere pot fer una ària.
1: Serà corazón abierto.
2: Bueno, no sé, aviam, els que tocaran, aviam que s'inventen. Si vol fer-se una ària, per aquí hi sou uns quants que vindreu, em sembla.
0: Sí, no?
3: Sí, bueno, jo m'apunto.
0: Això fins quan allarga el cicle?
2: Mira, el primer és aquest octubre i hi han 7 actuacions fins a l'abril.
0: Molt bé.
1: Ah, guai.
0: Molt bé.
2: Primers són els Sutcliffe Brothers, ben coneguts, de la casa, no? Després passarà la Sweet Marta i el Johnny Bigston, després tocarem el Damià i jo, que és el que ens demanava la gent, no? De tornem a tocar, vam dir, vale, ja tornem a tocar, però... Després ve un tal Alan Bike i M. Alonsom, que potser també és conegut de per aquí a la casa.
0: Sí, potser.
3: Potser.
2: Després venen els Kudo Doctors, que potser vale. També és conegut de la casa.
0: També.
2: Després del gran... Estamos todos aquí.
3: I la Marta, jo crec que se'n està sentint, o sigui que també està.
2: Doncs mira, va, ja, de moment, tots els que... Si passem llista, hi som tots, no?
3: Estem tots.
2: El Joan Pau Comelles, que està, no sé si des d'Andorra arriba a la ràdio... De
0: si no, li enviarem el podcast.
3: Amb qui, ja amb qui toca a... Joan Pau?
2: Toca el Joan Pau Comelles amb el Joan Escudero.
3: Segur que Joan està Joan Pau.
2: Toca el Joan Pau

0: públic jove, perquè, hòstia, el blues, no sé, cada cop ens fotem més grans, vas als concerts de blues, i la mitjana d'edat comença a ser preocupant, ja, quasi bé.
1: Ja.
0: I em molaria engrescar, per exemple, el cartell l'ha fet un nano jove d'aquí, a l'Eduard, que és un Edu, que és un dissenyador d'aquí, jovenet, de Manresa, que, bueno, i intentarem engrescar gent jove, aviam com ho fem.
1: Bueno,
0: idees i...
1: Sí, la qüestió és, bueno, a vegades dissimular una mica el nom de blues i llavors, llavors potser venen, perquè clar, sembla com si
0: s'associés
1: el nom de blues a una cosa vella i trillada.
0: I què n'hauríem de dir? No
1: sé,
2: fem música de puta mare.
0: Reggaeton blues.
2: Fem música collonuda, no sé.
1: No, però hi ha locals d'aquests a París, el Cabo de l'Oixet, o a Madrid, la Coquet, ara hi va un fotimer de gent, i gent jove, que és una cosa, que és una cosa al·lucinant, no? Però bueno, s'ha de començar a conquerir nous espais.
0: Sí, potser, per exemple, el Conservatori de Manresa hi ha bueno, també a part de ser clàssic, potser també fan modern, i de fet fan blues i jazz, vull dir que també, aviam, sí, per allà... una mica la cosa i no sé, a veure. De moment amb moltes ganes, aviam si la gent respon. També, bueno, ahir van sortir la ràdio de Manresa, demà surt un diari, un article 37, que és el diari d'aquí. I, bueno, una mica aquí, aviam què passa, si la gent respondrà. Sembla que hi ha ganes, però bueno, la gent fins última hora no saps, perquè hi ha entrades a la venda, però de moment, o sigui, molta gent m'ha dit que vindrà, però la gent no compra entrades.
1: Pues d'aquí animar tothom a anar cap a Manresa, a comprar entrades i a donar suport a aquestes iniciatives.
0: A part, és un horari amable, de les 6 de la tarda, que diumenge a les 6 de la tarda, que...
2: Això s'ha de dir, que l'últim
0: tren... L'últim
2: tren...
0: d'anar amb cotxe, si vas amb cotxe, tampoc no acabes marxant a les 2 del matí, diguéssim.
2: Clar.
0: Sí que hi ha tren, però bueno, també és un horari per un diumenge. A part, aquest diumenge, l'endemà és festa, vull dir que també...
1: Exacte.
0: Poca excusa.
1: Doncs escolta, Quim, felicitats per la iniciativa, una forta abraçada, i a veure si ens veiem en res aquest diumenge.
0: A veure.
2: Veiem segur.
1: Vinga.
0: Fantàstic. Doncs vinga, va.
1: I felicitats per la iniciativa, de veritat.
0: Moltes gràcies a vosaltres per
2: trucar-me. Abraçada.
3: Merci.
0: Vinga, igualment. Adéu-siau. Adéu-siau.
1: Sentim els Suitcase Brothers una miqueta.

0: Pues sí, bueno, són dir els Suitcase Brothers, cap a Manresa. Cap a Manresa falta gens.
1: Hòstia, ara m'escolto i penso, hòstia, aquest disc no l'hagués gravat així, eh?
0: No fotis.
1: Saps allò? No, no, no us passa?
0: Sempre. Però que et passi tu és clar, especialment
2: molest. Tots els meus discos, home, tots els meus discos reniego.
1: És com fer un plat, no? Tu, tio, que has cuinat
0: sí, home,
1: tants
0: sí,
1: anys.
0: Sí,
1: bueno, fas
0: sí.
1: Un plat i dius,
0: ja. aquest no, ja no el faria així, no?
2: Ja.
1: Sí.
0: Escolta, vols posar-nos alguna cosa de música? O...
1: Mira, jo volia posar un temita.
2: Quiero poner
0: un temita. Un temita.
1: Que, però és que és una mica absurd, perquè dic, ja que fa el clima que fa de merda, anem a escoltar un tema de Slim Harpo, que és molt maco. I encaixa molt amb el dia d'avui. I amb el meu cor.
0: Això mateix.
2: Molt bé.

0: Raining in my heart.
1: Quina meravella, no?
0: Raining in Sant Just.
2: De música, raining in, sí, en el Prat.
1: Raining in el Prat.
0: Escolta, i vens de Toulouse, què has anat a fer a Toulouse? Doncs
2: pues mira, no ho sé. Vaig anar a tocar amb un germà, vam tocar a prop de Perpinyan, a Sem, un poble que diu Sem, que està... No el Sem...
0: Ah, no, el Sem de les muntanyes?
2: No, un que està al costat de Perpinyan, que, sí? que es diu Sem Le Blues, que és un festival, que igual era l'últim any que feien aquest, i havíem volgut
0: els originals.
2: Vam tocar, van escollir dues bandes per tocar l'últim any del festival. Sembla que seguirà fent un cicle, aquest Sem Le Blues, amb altres dates, però el que és el festival ha acabat. I vam anar amb un germà a tocar allà, ens va anar molt bé, i vaig aprofitar i vaig dir, mira, doncs me'n vaig a veure una mica a Toulouse.
1: Ah, no vas tocar.
2: No, vaig anar a fer meditació
0: transcendental.
2: Sí.
1: Vas veure ja algun dels coneguts que duen per allà, el Fede Berteramo?
2: No, sí, ha sigut bastant fugaç perquè volia baixar avui i volia venir a la ràdio, entre altres coses, i he estat pocs dies. Però ja que parles del Fede, gravarà d'aquí poc, no sé si ho puc explicar, jo espero que no li molesti,
1: bueno,
2: al revés, jo crec que
1: no s'enterarà.
2: No, igual no s'entera, és veritat, que té entre mans un disco que gravarà molt, molt guai. Molaria trucar-lo un dia, el Federico Berteramo.
1: Pues sí, estaria bé, oi? Sí.
2: Perquè estarà el Bernat Salem de productor, que és el que era el guitarrista cantant de Wake, que té la seva nova banda amb el seu nom. Gran músic, enorme músic.
0: Van venir el Primavera.
2: Van venir.
0: Brutal, brutal.
2: El Bernat és molt guai, com a cantant i com a músic i com a persona. És una persona molt interessant i sí. que ha voltat molt i a mi personalment és un tio que m'agrada molt com parla i com toca i com canta. I el Lifarà, em sembla, de productor. I el Joy W. Jones, que estarà per França al novembre, d'aquí poc, i un músic canadenc que l'heu de conèixer. El J.W. Jones és un tio que ha tocat amb tot Cristo i sé que estarà de col·laborador amb el disco del Fede.
1: Olé.
2: No sé si m'estic avançant molt, però jo l'hem de trucar un dia, no?
1: I... Sí, escolta,
0: l'harmonicista aquest que tocava amb els Awek, el Bertolini...
2: Sí, així, aquest home viu aquí prop, eh? Viu entre Perpinyan i Toulouse. Carcassonne, bàsicament. Entre Perpinyan i Toulouse està Carcassonne, ell viu molt a prop de Carcassonne.
0: Però ha fet algun projecte, alguna cosa? Sí. A mi m'agrada molt com tocava, eh?
2: Sí, gran músic. El que passa que, bueno, no crec que s'hagi posat amb el cantar, i sabem que l'harmònica al final queda una mica secundària si no t'hi poses a cantar fas el que pots. I em sembla que ell no s'ha posat mai. Sé que tenia un duo, s'havia començat un duet amb... Bueno, de fet, a WEC no havia deixat de treballar, eh? És el Bernard que va deixar a la WEC, i em sembla que a WEC seguia amb un altre cantant que hauria de saber el nom perquè el conec i no el recordo ara mateix, guitarrista cantant de França, i em sembla que havia fet un duet amb aquest guitarra cantant, que al proper programa us diré el nom, que ara quedaré malament perquè no me'n recordo.
0: No, pateixis tot.
2: Però és molt bon músic.
0: M'encantava.
2: Sí.
0: Ja et dic, però només el sentia d'això quan estan els Awek.
2: Hem de fer un dia, si voleu, que jo volto molt per allà, o voltava...
1: Blues francès.
2: Molaria fer com un especial blues francès, harmònica francesa, perquè hi ha molta penya, menys coneguda.
1: Blueseros, més blueseros que els que...
2: A part del grec i els quatre, però hi ha, per exemple, el hòstia puta, perdó, se me'n van els noms avui. A París hi ha un mític que es diu... que ja em vindrà al cap.
0: És el Toussaint, no?
2: No. Hi ha més gent amb moltíssim nivell, que de veritat que la meva memòria és infumable.
0: T'has d'apuntar les coses, Víctor.
2: Sí. Aprovem
1: un
2: programa.
1: Fem
2: un dia francès, si voleu, que hi ha molta teca.
1: Un dia francès.
2: Sí.
1: Nos ponemos franceses?
2: Bé.
1: I a tocar la música.
2: Sí. Si pa complica, comem.
0: Ok. Fem una mica més d'agenda?
1: Vinga.
0: Què us sembla?
1: Perquè el Festival de Blues de Cerdanyola continua... Tot i que, bueno, cada setmana passat alguns concerts van haver de cancel·lar.
0: Els de dissabte i
1: els
0: de diumenge.
1: Els de dissabte i els de diumenge, que el diumenge estaven a contrablus amb la jove orquestra de Cerdanyola. Havien preparat un show també commemoratiu dels 20 anys de contrablus i havien estat treballant I, bueno, l'han suspès, però el faran en un altre moment, perquè, tot i que no sigui el festival, val la pena de que ho facin, ja que ho han preparat, i a més són els 20 anys de a Contra Blues. I quan ho facin, pues, aquí ho anunciarem, quan tinguin la nova data. Segurament sigui a Cerdanyola, perquè si ho fan amb l'orquestra d'allà, encara que ja no sigui el festival, pues a veure si es pot reprogramar i quan.
0: És una proposta difícil de concebre, Contra Blues amb orquestra sinfònica.
2: O sigui, em sembla molt... molt...
0: Pues... No, no, mola, pues... és una gran...
1: Pues...
0: No,
1: no, pues...
2: És com una...
0: No ho estic dient com una crítica, claro. Al contrari.
1: No, sí, no.
2: És... Són dos mons molt diferents, perquè sí. Contra Blues és una banda molt rockera, diguéssim.
0: Molt de rock. Clar.
2: O bueno, sense etiquetes, millor dit, perquè és una gent que fan de tot, i els flipa el blues, el rock i tot el que...
1: Exactament.
2: I mola molt veure's amb una sinfònica, que és de les poques coses que els hi queda, jo crec, per fer, no?
1: Exactament. Sí, sí. Així que... Bueno... Ahí queda.
0: Molt bé. Pues,
1: i bé, què tenim aquesta setmana?
0: Home, doncs aquesta setmana, el divendres, tenim una senyora que viu a Andalusia, bueno, que és de Granada, i que està fincada a Màlaga, que és l'Àngela Hudu, que fa, sobretot, bueno, fa coses de country, americana
2: no?
0: Blues poc, però sí, fa música americana.
2: I està per aquí?
0: I està per aquí, a la Cerdanyola, doncs el divendres a les 9 de la nit.
2: Molt bé.
0: I anem a sentir un tema del seu darrer disc, que es diu Outlaw Girls, i aquest tema es diu Wild Horse.

0: No, doncs si voleu veure Àngela Hudu, doncs cap a Cerdanyola. Cap a Cerdanyola aquest divendres. I després, seguint amb el Festival de Rock and Roll, podeu veure l'Aldual.
1: Ei, hòstia, què tal? No l'he vist mai, aquest.
0: No l'has vist mai?
1: Mega cantant, no?
0: Exacte, bueno, canten de rockabilly, rockabilly sobretot. I podem sentir un tema que es diu Nobody Will Be There. Espero que no sigui premonitori.

0: Aldual, el divendres, fes del rock and roll,
1: Alejandro,
0: el festival, no? De blues de Cerdanyola.
2: Dual. Dual. Alejandro Dual.
0: Alfonso.
3: Alfonso?
2: Sí, no
3: si
2: és...
3: Si aquí em fotria una hòstia,
2: no
3: però
2: és,
3: vamos.
2: No és àrab, no és àrab. Al, guió, Dual.
3: Sí.
0: El Capone.
3: No, no, mític, de veritat, eh? És un tio que...
0: No, no, toca molt guai.
3: És, canta,
0: la
3: canta
0: molt
3: bé.
0: Està molt xula.
3: Molt
0: la, sí,
3: és
0: sí.
3: Un, és un gran d'aquí.
0: I, esperem escolta'm, que... què dius que estàs a Sud-àfrica?
3: Sí, clar, és que no ens havíem vist. Vaig
0: no,
3: estar...
0: Tio.
3: Lo típic. Vaig estar a Sud-àfrica.
0: Lo típic que es fa... Que es fa jo ho faig típicament, això.
3: Sí, em va agafar... Ja, abans ho deia. No vaig anar amb... Con todos los muñequitos en filas. Vaig anar una mica tocadet per altres històries, però vaig a dir que a Sud-àfrica i Mozambique vam fer ambos països. Va ser espectacular.
2: Qui vau anar?
3: Vam fer Coco Gin and the Tonics, okay. És una producció que Buen Ritmo, amb qui treballem, ens ha ajudat i gent de França també ens ha tancat i és un festival que es diu WOMAD, WOMAD, és un festival
0: no
3: amb bastant de
0: no
3: nom.
0: No s'havia fet aquí també a
3: Barcelona, Europa o... s'havia fet, a Anglaterra s'havia fet i no sé si aquí a Espanya, eh?
0: Jo crec que...
3: Potser sí.
2: Sona,
3: és un festival com de músiques del món i tal. Exacte. I el programador ens va veure aquí a Catalunya, a Vic, a la mostra de...
0: Sí, de música viva.
3: De música viva, mítica, i va dir, hòstia, los quiero traer. La qüestió és que vam anar i vam aprofitar, vam dir, Mozambique està al lado, i
0: pues
3: tenim una mozambiqueña de toma pan y moja.
0: És
3: és una frase la... molt
0: castissa.
3: Molt
0: torrente.
3: Molt torrente, no?
0: Molt de rentera. És de Mozambique, llavors?
3: Ella és de Mozambique, és de Maputo i de la capital i llavors a ella li feia molta il·lusió poder fer un concert a casa seva, no?
0: Clar.
3: I molt nerviosa, tots molt nerviosos. Hi ha mil anècdotes, podria explicar, igual no dona per això. Però que vam anar una mica de cul, ens vam perdre el segon vol direcció Maputo per culpa de la companyia, no sé què, vam arribar justos a la prova de so. És fort, eh? Arribar a Mozambique justos a la prova de so em va semblar un bolo d'aquests que fas aquí al Jambore, que dius, hòstia, haig d'estar a les 7 i són les 7 i quart. Pues, però va anar molt bé el viatge, es va omplir el teatre de... es feia el Centre Cultural Franco-Mozambiqueño i es va omplir i va ser un primer bolo molt guai. Després d'allà vam anar cap a Sud-àfrica i vam disfrutar molt, la veritat. El WOMAD és un festival que es fa a diversos teatres de Sud-àfrica. Vam fer Ciudad del Cabo, perdó,
0: sí, Johannesburg.
3: Vam fer, de fet, Pretoria, no Johannesburg, uh-huh. I d'allà vam passar a Clarence, que és un poblet allà a 2 hores i pico, a 3 hores gairebé, de Johannesburg. L'experiència, increïble, increïble.
2: I la gent, què tal? Com responia?
3: Molt, molt bé. Home, mira, tio, diré coses molt òbvies, però clar, la música africana és l'arrel de tot. Gairebé, de tota
2: sí,
3: la música.
2: De tota la música moderna.
3: No?
2: I
3: vas una mica amb els uets de dir, hòstia, a veure si els agradarà, no? A veure si és algú que els... No sé, un tio de Barcelona, de Sant Just, que va allà a veure si s'ho passen bé. I va ser, la reacció va ser brutal. La Coco és una tia que posa la gent de peu sempre.
0: Sí.
3: I jo recordo el concert de Pretoria. Clar, nosaltres... sonaré una mica... No sé com sonarà, però jo per tocar per un públic 100% negre no ho he fet mai. I als Estats Units sí que és veritat que he tocat bastant o he tocat una mica i puc dir que hi ha un percentatge alt de afroamericans. Però tocar a Àfrica davant de...
2: 100%, clar.
3: Un 100%... Bueno, hi havia un blanc allà despistado...
0: Un boer...
3: Un african, que li diuen...
0: Africaner...
3: I mola molt, hòstia, la reacció és que ho viuen diferent, la música la viuen diferent, la viuen de veritat, cosa que hauríem d'aprendre molt. La vida la viuen diferent. Això...
0: Es nota,
3: sí,
0: es nota.
3: Som uns punyeteros privilegiats aquí de com vivim i no donem... És que ja sé que són tòpics, tot el que dic, però és que allà viuen la vida, tio, d'una altra manera. I aquí nosaltres...
0: A Sud-àfrica, que és mig occidental, que no, està, que no estàs al Congo o estàs a...
3: No, clar, però fins
0: a
3: tot...
0: A Libèria o...
3: No,
0: no
3: sé. I, tio, arribes allà i dius, tio, és que som...
2: Sí, no
3: som conscients, de lo bé que vivim aquí, la tranquil·litat que tenim aquí... I és molt trist, tio. És molt trist i Sud-àfrica, clar, te'n vas a veure la història, museus que hi ha de l'Apergate i de Mandela i tal, i hòstia, et fas petitó i miserable, quan estàs allà. Honestament ho dic, Vull dir que ha sigut molt guai fer aquest viatge, per moltes raons. Més que musicals, que també, ha sigut com un creixement de dir, hòstia, és que, tio, aquí no som conscients de lo que tenim i de lo malament que ens portem amb la resta del planeta que ho passa malament. Perdó, he anat cap a un camí que no...
0: No,
3: igual,
0: sí, bueno,
3: igual era
0: sí.
3: Més guai hablar de la música.
0: No, després ens queixem que vinguin. I aquí ja...
3: Grans músics.
0: Esos polvos vienen estos lodos.
3: Va haver-hi un moment molt guai a Clarence, que desgraciadament va ser l'últim bolo i desgraciadament es va cancel·lar per la pluja, que era molt guai perquè era en un parc, ens van cuidar molt bé... Es va menjar molt bé, la gent tenia ganes de festa, no sé què, i va ploure, desgraciadament. Però va haver un moment molt maco a la prova de so d'un xaval que devia tenir 21 o 22, que no havia tocat mai en directe i havia de tocar. I a la prova de so vam dir, tio, pues súbete, i vam fer un shuffle, que en la vida havia tocat un shuffle, i allò caminava, tio, que...
2: I què tocava ell?
3: Bateria.
2: I no havia fet mai un shuffle, però no, d'alguna manera...
3: No, de fet, anava a ser el seu primer concert. I era un xaval, hòstia, clar, un accent molt, molt identificat, no? Jo tinc 44, vosaltres sou més o menys de la mateixa quinta, i amb 20 anys, aquella emoció, tio, de, no, hòstia, saldré aquí en la plaça aquesta, que era un parc a Clarence, és com si toquessis a, jo què sé, tio, a, sense desmereixer, però
2: un
3: poblet d'aquí, de Catalunya, que... I aquell moment jo me'l guardo, dintre de molts altres. Aquell moment va ser molt, molt maco. Que el Marc Benages, el bateria, li deixés aquell trosset, aquell espai per dir, mira, toca aquí con estos blanquitos de Barcelona.
2: Que guai.
3: I tot va ser així, tot el viatge va ser així. Gent maca, menjar bo, cuidant-nos i molts avions i molt això, però ho repetiria.
2: Quina experiència, més xula.
3: Sí. Sud-àfrica i Mozambique també, El que passa que fa pena a Mozambique la pobresa que hi ha. Hòstia, de veritat, és molt dur. És molt dur veure que hi ha tanta riquesa en tantes coses i alhora no poden créixer. No els hi deixen créixer, d'alguna manera.
0: Anem endavant. Una gran experiència, gràcies per compartir-la. Sí. I anem endavant al Festival de Blues de Cerdanyola. Bueno, anem de diva, perquè el dissabte tenim l'Esther Wax.
3: Yeah.
0: L'Esther Wax, que bueno, ara fa temes en castellà, també.
3: Ho he vist.
0: Propis. Propis. Bueno, es veu que l'Héctor Martín està per allà.
3: Héctor, el Lucas i... Exacte. No controlo els altres dos músics, matarà l'Esther, però... Molt bé, un quintet canyero.
0: Manu no sé què, no? La guitarra. Bueno, ja ho diré. Endavant. Real.

0: Mr. Wax, el dissabte, si la voleu sentir, amb el seu nou projecte de Cerdanyola.
1: Fantàstic. Yeah. Ah, és el que us deia, està canyera l'Ester, eh?
0: Sí, sí, no, està cantant bé, està cantant bé. Sí, és això que dèiem, una mica de producció una mica més rodoneta, i això és carne de 40 principales, eh?
1: És molt... Sí, sí, no, és que...
0: En el sentit de... Veure, no ho dic per desmereixer, és el sentit de
1: l'Ester mai ha cantat...
0: Rock nacional, eh?
1: L'Ester sempre ha transmès, diguéssim. Sí. O almenys per mi, eh?
0: Sí, sí, sí, totalment, totalment.
1: Però, hòstia, és que ara està com...
2: De... Sí, sí, està despegant un altre...
1: Sí, sí, sí, sí.
2: La Waxi, molt bé. Enhorabona.
0: Doncs, i més coses, perquè després de la Wax hi haurà un senyor que fa B.B. King, i ho fot bastant bé, eh?
1: Epa!
0: Ho fot bastant bé. D.K. Harrell.
1: Hòstia.
0: Sentint-lo amb aquest tema Vibe With Me, és a mi m'agrada aquest tio, eh? És molt, molt impressionant. Escoltem-lo. No hi és? Oh, quina llàstima.
2: Diria que no.
0: No? Llàstima. Llàstima, pues,
1: no era tan bo.
0: No era tan bo. Ah. M'he saltat. Bueno, pues anem a la dama Janko, que és una noruega, que tocarà el diumenge. Sí, és una noruega negra.
1: Us puc dir cosetes d'aquesta.
0: Ah, sí?
1: Haig de dir cosetes. El D.K. Harrell, dintre dels joves mundialment, diguéssim, més coneguts, està en candelera, està com el Sean McDonald, ara mateix a nivell europeu. El D.K. és d'aquests que ho rebenta, i està molt especialitzat, té una història molt, molt B.B. King, el seu show
0: està
1: molt dedicat a B.B. King, la manera que té de tocar la guitarra és molt de B.B. King, i és molt espectacular, la banda mola molt també, és un tio que li agrada molt viatjar amb la seva banda, cosa que no es veu sovint en el blues perquè no hi ha diners, o sigui, desgraciadament és difícil portar
2: un
1: artista d'aquells catxers. I el D.K. és un tio que diu, no, jo vengo con la banda o no vengo.
2: El D.K. el vam veure a Bilbao, no?
0: El vam veure a Bilbao, sí.
2: Festivals.
1: Sí. Uh-huh. En canvi, aquesta noia, que em sembla que és sueca o noruega, ara no.
0: Jo crec que és noruega.
1: Noruega.
0: Noruega.
1: Vam coincidir fa poc amb el Balta. Vaig tocar amb el Sergio i el Balta, amb la banda que tenen Sergio i Balta, que és brutal, i em van convidar... Allò, bueno, no podia anar al Nil, em sembla, que tenen com a saxofonista, i van dir, Víctor, ¿quieres venir tu? I vi, sí, dice, no, como los pachachos. No, vaig anar, van posar un orga i una harmònica que també vaig gravar en el disc, alguna harmònica, i llavors van convidar. La qüestió és que la vaig veure, i mira, la tia canta la hòstia bé. Però és un projecte poc bluesero, tio.
0: Molt gens.
1: Poc bluesero, perdó que sigui tan honest, però la noia té molt bona veu, Amy Winehouse a tope, o sigui, té aquesta onda així de
2: parece que voy...
1: Sí, soulera i gran veu.
0: Sí, és aquesta onda una mica de neo-soul, que a més és especialment melòdic i tal.
1: Sí, sí, sí.
0: I molt produït.
1: Un palet, sí. Sí, sí, sí. I clar, em sembla que el contrast és curiós, perquè el D.K. és un bluesman total, total. O sigui, però bueno, són dos cares, diguéssim, del blues.
2: Però ja ho fan a festivals en general, i el Cerdanyola no és una excepció. Barregen blues amb altres coses també perquè tingui tirón, no? Sí, perquè vingui més gent.
1: Cerdanyola i tot arreu, eh?
2: Exactament.
1: És una lluita... A Estats Units passa molt això també, Aquesta lluita de dir, hòstia, però no hi ha molts artistes de blues. Bueno, potser és que a la gent no li interessa tant. No?
2: Bueno, o aposten perquè tenim més varietat i que...
1: Clar, exacte.
2: I que hi hagi més públic. Sentim una mica de...
0: No, sentim D.K. Harrell, perquè... D.K. Harrell,
2: clar,
0: perquè com que us heu enrotllat tant... Pues,
1: ho he fet volent, eh? Ho he buscat.
0: A little taste.

0: Doncs amb el DK Harrell doncs acomiadem el programa d'avui. Gràcies per sentir-nos, gràcies Víctor per venir, M.A., Jan, i fins la setmana que ve. I escolta, i si no hem sentit a l'Anna Popovich, però bueno, també el diumenge hi ha l'Anna Popovich, i així.
1: Otra diva.
0: Otra diva. Ahí lo dejo.
1: Molt bé. Pues bona noche.
0: Bona nit a tothom. Fins la setmana que ve.
2: No us mulleu.

0: Tot i així, les pluges són molt intenses. Estem parlant de precipitacions que superen els 40 litres per metre quadrat a mitja hora. Un exemple, abans d'arribar aquesta pluja a Barcelona, a Viladecans, pràcticament diríem que una quarantena de litres s'han registrat en aquests 30 minuts i ara en porten més de 50. Les precipitacions continuaran sent intenses al Barcelonès, al Penedès, sobretot també al Vallès, però sobretot a la façana costanera. Com més a prop del mar, més intensa és aquesta pluja i es dirigeix durant les immediates, diríem, minuts o hores cap a l'àrea del Maresme i es desplaçarà cap a la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Tot això durant pràcticament les properes dues hores fins als vols de mitjanit. A partir d'aleshores, les pluges ja marxaran de l'àrea de Barcelona, es concentraran cap al litoral de Girona, Costa Brava en definitiva, i cap a primera hora de la matinada, cap a la una, a les dues de la matinada, aquestes pluges ja desapareixeran, aniran mar endins per deixar-nos almenys una primera meitat de dimecres força més tranquil·la, però encara hem d'estar molt pendents d'aquestes pluges que afecten de manera directa ara mateix Barcelona, es dirigeixen cap a Badalona i el Maresme i plou sobre mullat amb unes precipitacions que ja, per exemple, en el cas de Cornellà, porten recollits més de 40 litres i recordem que fa uns dies van ploure més de 150.
1: Clar, Néstor, diries que les precipitacions que tenim ara mateix, el que està passant avui o el que pugui passar en les pròximes hores, diries que és extraordinari o el que fa que estiguem en alerta és d'on venim, del que ha passat tant el cap de setmana com les últimes hores ahir?
0: Són situacions similars, és a dir, continuarem tenint, no tenim una, la configuració de les pluges no és tan, diríem, marcada o tan forta com la que varen tenir dissabte o també dilluns, diumenge o dilluns, però sí que continuem parlant d'aquestes, són més petites, però tot i així, allà on descarreguen ho fan amb moltíssima intensitat, diríem que la mida d'aquestes tempestes que ara tenim ocupa pràcticament la totalitat del Barcelonès, és a dir, que tenen la seva magnitud i ho fan amb molta intensitat. La part positiva és que estan avançant amb diríem amb certa rapidesa i això permet que no descarreguin al mateix punt de manera continuada i acumuli tanta precipitació com va ser ahir el cas de Granollers, que va deixar més de 100 litres. Aquestes precipitacions van passant, però mentre passen l'aiguat que et cau a sobre realment és molt, molt intens.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Néstor, per aquesta actualització. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Doncs bé, fa tan sols un quart d'hora, 20 minuts, que Protecció Civil ha anunciat que manté en emergència el Pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials fins la matinada. És aquest episodi que us estem explicant des de les 9 de la nit en aquest especial Catalunya Nit. De fet, continuem pendents de l'evolució perquè és un fenomen que ha travessat el país o que travessa el país de sud a nord. Els bombers han atès més de 180 avisos des d'aquesta tarda fins a les 9 del vespre. Les precipitacions es desplacen, com dèiem, cap al nord i descarreguen amb força per allà on passen. Al municipi de Xerta, al Baix Ebre, és on l'aiguat ha provocat més incidències. S'ha hagut de rescatar una vintena de conductors que han quedat atrapats per l'aigua en un dels accessos de la ciutat. Ara ja no hi plou, però sí que el rastre de la pluja és molt evident. Podem connectar en directe amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio que ja ha arribat al municipi, amb l'Albert Cots i en Jordi Barranca. Bona nit de nou, Jordi.
3: Hola, Agnès, què tal? Bona nit.
2: Bé, què us heu trobat?
3: Doncs mira, primer de tot, a simple vista, aquesta entrada de la qual parlaves, l'entrada sud, la primera entrada que et trobes venint per la C12 des de Tortosa a la capital ebrenca, per entendre'ns, el primer que et trobes és una furgoneta de petites dimensions, diguem-ne, que ha quedat atrapada al voral perquè l'aigua l'ha arrossegat. Les tanques que delimiten, diguem-ne, els carrils de la carretera i que separen tant la C12, l'eix de l'Ebre, com, diguem-ne, la zona boscosa de l'entorn, se les han dut totalment en determinats trams, també se les endut la pluja. La imatge també del que ha passat aquí, un cop entres per aquesta entrada, et trobes la gasolinera de l'entrada de Xerta, la gasolinera que ja va ser notícia també perquè les flames de l'incendi de farà un any i tres mesos aquí a Paüls van arribar a tocar mateix de la gasolinera. Doncs bé, avui la imatge de la gasolinera està totalment impracticable, plena de fang, amb pedres arrossegades, tot l'aigua s'ha endut, s'ha emportat tot el que trobava per davant, i també tot el que dirien on habitualment es posen els vehicles vehicles per repostar benzina, per posar benzina i combustible, ara està ple d'arbres, no pas de petites dimensions, sinó són arbres de grans dimensions, que han quedat arrossegats. Uns arbres que, per cert, encara tenen avui dia restes, restes de crema de l'incendi que dèiem que l'any passat va afectar aquesta zona. Per tant, l'aigua ha baixat, farà unes hores aquí en aquest municipi, per on farà un any, fa poc més d'un any, van baixar les flames. Els veïns també, com bonament poden, amb escombres, amb escombres i amb tot tipus d'objectes que es troben per casa, fins i tot qui té tractor també està traient el tractor al carrer per retirar tota la runa, tota la sorra, tot el fang, totes les pedres que l'aigua ha arrossegat. És el cas hem pogut parlar amb dos dels veïns, el Quico i el Javi, i això és el que ens deien, que descriu bastant com s'ha viscut la situació aquesta tarda aquí.
4: Horrorós, perquè plovia molt, caia pedra, feia un vent, uns trons espectaculars, i han sortit d'aquí al magatzem, la dona diu, me penso que no hi ha aigua, i he sortit jo, dic, pues sí que n'hi ha. Hem anat a mirar la porta de detrás, hem obert la porta, ha entrat un toll d'aigua enorme, i el color de l'aigua ha canviat de cop, a marró, ahir tancar la porta ja me l'ha arrencat.
5: Mos ha començat a caure un aiguat, vindre aquí al poble ha sigut una odissea, un poble que està 4 minuts, tardant més d'una hora. La carretera col·lapsada, he intentat anar pel canal, el canal allò, pues claro, si l'aigua fa cap allí, allò serà intransitable. M'he anat al canal de dalt, el canal que va sec, i a pujar i a baixar els barrancs per la carretera, o sigui, arbres tombats, tot per allí pel mig, el canal ple hasta dalt.
3: També contenidors de reciclatge, que també se'ls ha endut l'aigua. Nosaltres hem pogut accedir per l'entrada nord del municipi, venint de Benifallet, a la zona més propera, un dels barrancs que travessa aquí el poble, la zona del barranc dels Campets. Hi ha encara ara mateix dos camions de bombers, també tots els veïns que estan al voltant, i des d'aquest punt sí que us podem dir que no es pot accedir en vehicle a la part més baixa del municipi, que és on se situa, per exemple, la plaça on hi ha l'Ajuntament. Per tant, certa, un poble aquí a la comarca del Baix Ebre que tardarà força temps, molt de temps, en recuperar la normalitat.
1: Gràcies, Jordi. Doncs si seguim el curs de la tempesta una mica més al nord, fent parada a Tarragona, Ricard Boigas, bona nit, quina és la situació aquí?
6: Doncs mira, una notícia positiva per tots els usuaris de Rodalies dels trens. La circulació de trens està restablerta entre Sant Vicenç de Calders, el Vendrell i Tarragona. Recordem que DIF ha explicat a les 9 de la nit que quedava interrompuda a causa de la falta d'atenció a la catenària. Doncs bé, fa una estona Rodalies de Catalunya ha dit que ja s'ha reprès l'activitat. Per tant, s'aixeca el servei alternatiu de carretera en els trens de la línia R14, R15, R16 i R17.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Ricard. Bona nit.
6: Bona nit.
2: Ara fa una hora i 8 minuts que us estem explicant al Catalunya Nit algunes de les afectacions, que són múltiples en diferents punts del territori, per aquesta pluja que va escombrant el país i que en alguns punts doncs agafa dimensions de pluja intensa o pluja torrencial, que fa que s'acumuli molta aigua i que porti alguns problemes. Ja, Oriol Pujadó, bona nit de nou.
7: Què tal? Bona nit.
2: Hem de parlar d'incidències, diríem, diverses i variades, no?, en diferents punts del territori.
7: Sí, tot i que de moment molt concentrades a comarques de Tarragona, dels gairebé 200 avisos que han rebut els bombers fins a aquesta hora de la nit. Hem de pensar que 120 s'han atès a la regió de Tarragona i a la regió de les Terres de l'Ebre. Per tant, molt més de la meitat d'aquestes incidències s'han registrat allà quan l'episodi de pluja ha començat aquesta tarda. Hi ha incidències vinculades també al cabal dels rius, com ja ha passat en l'episodi del cap de setmana. Estem pendents també, evidentment, de quina manera pugen i creixen aquestes rieres i cabals de rius. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Llobregat i a municipis d'aquestes comarques veïnes per possibles augments sobtats del cabal de rius i de rieres, especialment a la zona, com dèiem, del Llobregat. Hi ha també problemes a l'aeroport del Prat. S'han cancel·lat de moment uns 35 vols a l'aeroport. Són vols que s'han vist afectats per aquesta intensitat de pluja. Hi ha, evidentment, també molts retards més enllà de les cancel·lacions. És per això que els bombers, Protecció Civil, insisteixen en aquest missatge de limitar al màxim la mobilitat fins a primera hora d'aquesta nit i matinada. Expliquem també, com a novetat del vespre i nit, que a Granollers, on s'ha rebut també un S-alert en concret per l'afectació de les pluges d'ahir al dilluns al matí, i ha plogut no amb tanta intensitat, s'ha hagut d'ajornar per això el dispositiu de voluntaris que feia la recerca del menor que continua desaparegut en aquest municipi.
1: Són les 10:10 minuts. Ara podem saludar a l'alcalde de Cunit, que és el Jaume Casanyes. Bona nit, alcalde.
8: Bona nit.
1: No sé si aquí també esteu afectats per la pluja.
8: Sí, hem tingut un episodi fort de pluges de 8:15 fins a les 9, que han caigut quasi 25-30 litros per metre quadrat aquí a Cunit, i la veritat que ha sigut una horeta intensa de pluja.
1: Clar, no hi ha hagut, entenem, però grans incidències, aquí?
8: No, ha sigut, ja dic, una intensitat forta durant una hora, i després, doncs, ja, ara ja s'ha calmat i la situació s'ha normalitzat una miqueta.
1: Molt bé. Avui teníem previst trucar-lo per aquest cartell que heu decidit instal·lar al poble, informant als conductors que la C32 és gratuïta per moure's entre Cubelles i el Vendrell cada dia de l'any i que, per tant, no cal circular per dintre el municipi. Què us ha portat a prendre aquesta decisió, a fer aquest rètol?
8: Bueno, el rètol no me'l deixen fer, perquè la carretera és de la Generalitat i són ells qui han d'autoritzar la col·locació de la senyalètica a la via, però nosaltres vam fer una acció, vam fer un vídeo on reclamàvem que la Generalitat fes el favor de posar aquest cartell com s'havia posat anteriorment quan hi havia el tram gratuït de la P7 entre Torredembarra i Vilaseca del Ou, i el que dèiem és que la gent sàpiga que aquesta autopista, la C32, entre Cubelles i el Vendrell, és gratuïta tots els dies de l'any, perquè si la gent no ho sap, es pensa que haurà de pagar, no passa, i passen els cotxes pel centre de Cunit, i estem parlant de 30.000 cotxes al dia.
1: 30.000 cotxes al dia. Per tant, el cartell ara no hi és, però voldrien que hi fos, perquè creuen que així s'evitarien que bona part d'aquests vehicles acabessin passant per dintre del municipi.
8: Sí, perquè hem tingut molts atropellaments les últimes setmanes i la Generalitat ha de ser conscient d'això, que ha de comunicar a la ciutadania que hi ha una via gratuïta, segura i ràpida a passar pel centre de Cunit de Segur i de Calafell. Nosaltres el que demanem és que, a part, a les entrades de l'autopista hi ha uns panells electrònics que quan convé escriuen missatges, i nosaltres el que demanem és que en aquests panells electrònics la Generalitat faci el favor d'anunciar que l'autopista és gratuïta, perquè són uns panells que estan allà i que no anuncien res. I per estar foscos, estar parats, estar en negre, el que demanem és que anunciïn que és gratuït aquest tram, perquè molta gent fa ús d'aquest trajecte entre Cubelles i el Vendrell, i que la gent passi per l'autopista, que és gratuïta. Han de tenir només l'APP Away o el Teletac, no s'han d'inscriure enlloc, no han de fer cap altre tràmit, i ens estalviaríem molts problemes, ens estalviaríem molts atropellaments i fins i tot es podríem estalviar alguna desgràcia major que no vull ni pensar-ho.
1: Doncs queda dit, i potser algun dels nostres oients a partir d'ara ja només visita Cunit quan vulgui fer-hi realment parada per veure el vostre municipi. Moltíssimes gràcies, alcalde.
8: Gràcies a vosaltres.
2: Un minutet i arribarem a 10:15 de la nit. Encara en el relat de les afectacions d'aquest vespre, d'aquesta nit, a causa de les pluges, se n'informen de diversos en l'aeroport del Prat de Barcelona. Tenim en línia una usuària, una viatgera, que tot just em sembla que ara han aconseguit baixar de l'avió. Ona Graugés, bona nit.
9: Bona nit.
2: Què tal, com ha anat? D'on venies?
9: Doncs venia de Milà, que hem sortit ja amb 2 hores de retard, i res, hem estat dues hores volant, mitja hora donant voltes per sobre de Barcelona fins que hem aterrat i aquí seguim. Dintre de l'avió han obert les llums, però ens han dit que no podem sortir.
2: Plou ara mateix a l'aeroport del Prat?
9: Plou i llampega bastant encara. Han dit que fins que no treguin l'alerta no ens podran baixar de l'avió.
2: No, fins que no treguin l'alerta, entenc que al Baix Llobregat no podreu baixar de l'avió. Fa quanta estona dius que heu aterrat?
9: Ara ja farà potser 45 minuts que hem aterrat. Hem estat uns 20 minuts donant voltes fins que ens han donat un lloc i ens han comunicat que, doncs, això, fins que no traguessin, no podrien ni obrir les portes ni connectar-nos amb l'aeroport del Prat.
2: Ona, ara dius que hi ha tempesta elèctrica encara, però cap a les 9, és a dir, quan vosaltres, el teu avió, s'estava apropant a la zona de l'aeroport, la tempesta elèctrica a tota la zona del Baix Llobregat ha estat molt, molt intensa, ha estat una successió d'un llamp darrere l'altre. Com l'heu vista des de l'avió?
9: Amb molt poca informació, moltes turbulències, i anàvem veient Barcelona tota l'estona sense saber si baixaríem. Ens anaven dient 10 minuts i aterrem, però veiem que no aterraven.
2: Per tant, ara us han encès els llums, com a mínim, de l'avió, que això, després de 45 minuts, doncs ja és un canvi, no? I no sí, sabeu sí. quan podreu baixar.
9: No, ens han dit que, bueno, podrien ser 5 minuts, pot ser mitja hora més, no ho sabem. Les llums són obertes, però no veiem ni cap cotxe, ni cap bus, ni cap finger que ens connecti.
2: Molt bé. Ona Graugés, doncs esperem que resolgui ben aviat, en tot cas, per la incomoditat que això us pugui suposar. Gràcies per atendre els telèfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
9: Moltes gràcies i bona nit.
2: Des d'ara i fins la mitjanit, Catalunya Nit especial, i la línia telefònica del directe és també vostra. En els pròxims minuts també recuperarem el fil de l'actualitat, perquè avui el dia venia molt i molt carregat, però també atendrem les vostres trucades, si és que ens heu d'explicar algunes afectacions que viviu en aquest moment. 93-201-7474, 93-201-7474. Hi ha temps fins a la mitjanit.
1: Passa un minut d'un quart d'onze i un d'aquests punts informatius molt calent avui és França. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país per afegir-se a les manifestacions d'estudiants que des de fa setmanes estan posant contra les cordes al govern. Les xifres oficials parlen de 250.000 manifestants, però les organitzacions les eleven a 450.000. La gran mobilització ha derivat en enfrontaments amb la policia en diverses ciutats com Lió o Estrasburg, i això ha fet dir al primer ministre que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El president Emmanuel Macron ha convocat el govern d'urgència i nosaltres aquí convoquem urgentment és a la Isabel Galí, que la tenim a París, la nostra corresponsal. Bona nit, Isabel.
10: Bona nit, Manel.
1: Com han anat aquestes mobilitzacions? Dèiem ara que si el primer ministre deia que eren les més violentes en dècades i han vist coses com les armilles grogues, en fi, què diuen els estudiants i com ha anat el dia?
10: Doncs mira, després d'una setmana llarga ja de protestes, els estudiants de batxillerat, perquè són de batxillerat, doncs ja han vist una mica com s'interpreten les coses al seu país, i com que hi ha incidents en alguns bloquejos d'institut, i avui també n'hi ha hagut a les manifestacions, no en tots, no en tots els bloquejos, doncs veuen que tota l'atenció s'està posant en aquesta violència, i no tant o molt poc en la legitimitat de les seves reivindicacions. I avui ha passat una mica el mateix, tot ha anat bé a la manifestació, hi ha hagut mig milió de persones que han sortit al carrer a tot França, segons ells, 100.000 només a París, però com que al final hi ha hagut aldarulls, doncs només es parla d'això. Nosaltres hem parlat amb un grup de joves, liceans, que se'n diuen, de joves de batxillerat, de 16 anys, només de l'Institut Aragó, de la plaça Nación, que és on hi ha hagut, al final, aquests aldarulls, era el final d'aquesta manifestació, i el que demanen justament és que els polítics, el país, vaja, que se'ls escoltin.
11: Hi ha un problema sistèmic. No ens escolten els joves. Aquesta és l'única manera de fer-nos escoltar. I sí, potser hi ha papereres que cremen, però obliden el nostre missatge quan parlem, i no és normal.
12: L'únic que volem és acabar els nostres estudis en pau, i no és possible, perquè en el fons som el futur nosaltres, i creiem que se'ns hauria de respectar i escoltar.
13: L'actitud de la policia i el comportament dels seus dirigents demostra de manera clara l'increment de l'extrema dreta a França i la validació dels mètodes de violència utilitzats per la policia. Mai hauríem pensat que dispararien granades contra menors.
1: Gairebé sempre s'està en clima electoral i des del govern i també dirigents de la dreta i l'extrema dreta acusen l'esquerra alternativa de la França insubmisa d'estar manipulant els estudiants, Isabel, i fins i tot d'incitar a la violència.
10: Sí, i és cert que, a veure, en els primers dies d'aquestes protestes, alguns dirigents significats de l'esquerra alternativa de la França insubmisa van anar

0: la de tenir uns centres educatius amb lavabos que funcionin o adaptats al fred i a la calor, i sobretot que se substitueixin els professors que estan de baixa, perquè aquesta és una realitat realment preocupant. Un 10% de les hores lectives anuals es perden per aquesta raó, i el Ministeri de l'Educació doncs ha permès als instituts que ho vulguin acabar la setmana a partir de demà amb classes obertes o assemblees per debatre i discutir el perquè d'aquestes protestes. A veure què passa demà. En tot cas, dijous alguns estudiants ja han convocat a una altra manifestació.
1: Doncs ja fa dies que dura i potser s'allarga. Gràcies, Isabel. Bona nit.
0: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
2: Una mica més tard del que és habitual, però en tot cas, a les 10 i 21 minuts és l'hora dels esports. Joan Fito, bona nit.
3: Bona nit.
2: Com estàs? A veure, avui s'acaba l'aturada de les seleccions, ja tenim en joc l'últim dels 4 partits de la selecció espanyola.
3: Sí, està el tram final, aquest a Croàcia 1, Espanya 1, a Split, el més destacat, que Lamin ha estat titular, l'acaben de canviar, som al minut 78, ha jugat aquests 78 minuts, una miqueta més del que va prometre ahir Luis de la Fuente, però vaja, Lamin ja no és al terreny de joc, no s'ha lesionat, és el més destacat, com et dic, a Croàcia 1, Espanya 1, l'últim partit de la selecció espanyola en aquesta Nations. Tornaran demà tots els futbolistes a la dinàmica dels seus clubs, tornaran tots els internacionals del Barça per preparar el partit de dissabte a 6:45 de la tarda contra el Getafe.
1: I amb aquesta aturada que s'acaba, una era aquesta matinada, Leo Messi jugarà l'últim partit amb la selecció argentina.
4: Atrás para Messi, tiró! ¡Gol nuestro! ¡Gol nuestro! ¡Gol nuestro, carajo! ¡Gol de Argentina!
3: Això... Aquest gol és l'últim de Messi per ara amb la selecció argentina. Va ser els vuitens de final del Mundial. Era el 2-2 per empatar al minut 83 contra Egipte. Després Messi encara va jugar 3 partits més amb la selecció de l'Argentina. Ha jugat 3 finals del Mundial, n'ha guanyat un i avui s'acomiada d'aquesta selecció argentina.
5: Gracias a la vida.
6: Llegó el momento. Me voy en paz.
5: Me ha dado la risa.
6: Dejé todo.
5: Y me ha dado el ya.
3: Tanca un capítol de 21 anys Leo Messi, ho ha guanyat tot amb aquesta selecció argentina. Avui, últim partit, al Monumental de Buenos Aires a la 1 de la matinada contra Benin.
1: Molt bé, doncs seguint-ho segur que hi tindrem el Joan Biosca, el nostre corresponsal a Buenos Aires. Joan, bona nit.
7: Bona nit, Manel. Doncs un ambient, no sé si ho sentireu, perquè ens hem allunyat una mica de la batucada, de la gent que està amb les trompetes i els tambors, fent el banderazo típic argentí, el aguante a Leo Messi, com ho expliquen els argentins, aquest comiat amb tota la passió i emoció argentina. Veiem gent disfressada, tothom amb la samarreta albiceleste, canalla, famílies, un ambient impressionant per acomiadar el gran capità de la selecció argentina i l'exjugador del Barça. Falten 2 hores i mitja per aquest partit, i tothom vol entrar, tothom vol ser dins de l'estadi. Hi haurà espectacles, hi haurà actuacions, hi haurà música, tant en la prèvia com en la mitja part, i també han comentat que hi haurà una sorpresa final quan acabi el partit. En definitiva, els argentins que comencen a veure que s'acaba aquesta era, no? Ja se'ls ja va acabar l'era Maradona en el seu moment, ara l'era Messi, i parlant amb els més veterans asseguraven que se senten afortunats perquè no n'han viscut només un de crack, de gran jugador, sinó que n'han viscut dos, i altres argentins que encara no s'ho creuen, que aquest és el darrer partit de Leo Messi amb la samarreta de la selecció argentina, i gran homenatge li han fet a la seva ciutat natal, a Rosario, amb una gran samarreta al centre de la ciutat, amb la paraula gràcies i el 10 a l'esquena.
1: Doncs segur que serà una nit històrica la d'avui, sense exagerar, perquè que posi punt final a la seva carrera amb l'albiceleste Messi segurament serà recordat. Veurem les imatges demà. Gràcies, Joan.
7: Una abraçada, merci.
1: I a l'altre Joan, el Fito també, ens veiem demà. Bona nit.
3: Demà, bona nit.
1: Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida. Entrevistarem Jaume Asens.
8: Catalunya nit.
9: Super. Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. i la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
13: Citroën.
11: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
14: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del Divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del Divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el Divan de Sílvia Coppolo en viu.
8: Som 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
15: She always has a smile from morning to the night.
8: Catalunya Nit.
15: Dancing in the moonlight. Never let it feel when you told me.
8: Les notícies sota la llum de la lluna.
15: We're dancing in the moonlight.
8: Amb Manel Elias.
15: Dancing in the moonlight.
8: I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
15: The light from your eyes made me feel like dancing in the moonlight.
2: 3 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Ja ho hem dit, que amb el permís de la pluja en aquest Catalunya Nit especial fins a la mitjanit aniríem reprenent el fil de l'actualitat. I ara ens aturem per parlar i aprofundir i ampliar la que és la notícia del dia, que és que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha retirat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i, sense donar gaires detalls, l'expresident s'ha compromès a tornar a Catalunya, ha dit, amb un sentit polític al servei del país i no d'un partit polític. Qui ha seguit de prop el cas, i de fet va ser un dels seus assessors quan va marxar a l'exili, ara fa ja 9 anys, és l'advocat Jaume Asens, actualment diputat al Parlament Europeu pels Comuns. I avui el podem saludar a aquesta hora. Ell és a Estrasburg. Senyor Asens, bona nit.
16: Sí, hola, bona nit.
2: A més, amb tu avui tenim molts fronts oberts perquè també en Jaume Asens acaba de publicar un llibre que es diu Gaza després d'Auschwitz, quan fa tot just demà 3 anys de l'atac de Hamas del 7 d'octubre a Israel. Per tant, anirem pas a pas i tema a tema, Jaume. Comencem per Puigdemont. Has parlat amb ell en aquestes últimes hores?
16: No, amb ell no. He parlat amb Toni Comín, que és un dels altres beneficiats per la decisió de Llarena, i per la sentència, resolució, que encara no coneixem el contingut precís, però sí que coneixem el fallo, el que es diu jurídicament el fallo, que és la decisió de posar les coses en el seu lloc, i en aquest cas la de fer una interpretació del delicte de malversació diferent al que havia fet el Suprem, i per tant permet, obre la porta a que s'aixequin l'ordre de detenció que tenia tant Carles Puigdemont com Toni Comín.
2: Sí, el que passa és que, esclar, ha aixecat l'ordre de detenció, però dient compte, perquè efectivament, com que no conec la lletra petita, encara puc fer marxa enrere. No sé si això genera una sensació d'inseguretat, no?, davant d'aquesta decisió, que, per cert, el jutge Llarena avui ha pres amb molta celeritat. Sembla que no és definitiva, però ha estat molt ràpid un cop hem conegut les intencions del Constitucional.
16: Sí, sabíem les seves intencions perquè les havia filtrat, de que volia ser ràpid, però hi havia tres escenaris possibles, que un era quan la sentència estigués publicada a la web, l'altre quan estigués publicada al BOE, i l'altre que ha sigut avui, que ha sigut simplement quan s'ha publicat una nota de premsa. O sigui, realment ha anat molt ràpid, I jo entenc que a partir d'ara tant un com l'altre poden tornar a Catalunya. Ells no tenen una ordre d'atenció. El que passa que és veritat que encara no estan amnistiats formalment, perquè, com diu el jutge Llarena, això succeirà quan finalment surti publicada la sentència, es coneixi el seu contingut i, per tant, es pugui aplicar. En el cas d'ells dos, perquè són els dos, diguem-ne, que sobre els quals el jutge Llarena pot prendre una decisió. Els altres, com que han sigut condemnats pel Suprem, per la sala segona del Suprem, serà la sala del Suprem qui haurà de dictar una resolució per aplicar la sentència del Tribunal Constitucional. Són dues situacions diferents. Uns són els condemnats i els altres és que són els exiliats que no han sigut jutjats.
2: Deia que no amb Puigdemont, sí que no hi ha parlat en les últimes hores, però sí amb Toni Comín. Estem en conversa amb Jaume Asens. Per tant, a l'espera d'aquests moviments finals, Toni Comín no li ha dit, no t'ha dit una data aproximada de retornar a Catalunya.
16: No, això no. Això ho estan discutint entre ells. Jo espero que sigui aviat, però la data no l'han decidit. I com ha dit Carles Puigdemont, volen decidir-ho perquè tingui un sentit polític, no? I segurament també institucional. I que no depengui de les agendes d'altres partits polítics. Jo això ho he interpretat, tot i que no en tinc, diguem-ne, una certesa, com una voluntat d'intentar no interferir en el procés electoral, però igual m'equivoco.
2: Ja, perquè de la mateixa manera que en el moment en què Toni Comín, Carles Puigdemont, en aquell moment també Lluís Puig i altres van decidir marxar, hem explicat diverses vegades, ho has explicat tu mateix, Jaume, que els vas aconsellar personalment, no?, aquesta situació, aquesta solució, tal com s'anaven posant les coses. Ara els hi, quan els hi recomanaries el retorn?
16: la veritat és que quan els hi convingui a ells personalment, vull dir, crec que a partir d'avui poden fer-ho, però entenc que volien esperar-se a llegir la sentència, ja estar amnistiats i que hi hagi una diguem-ne, estiguin totes les cartes sobre la taula, no? I a més, entenc que també vulguin donar-li un sentit polític i institucional i preparin el retorn, no el facin a correcuita.
2: En un escenari preelectoral.
16: O no. Jo he interpretat, tot i que no tinc la certesa el que deia abans, he interpretat que les paraules de Puigdemont, de Carles Puigdemont, com la voluntat de no intentar interferir, però igual m'equivoco. No ho sé perquè no he parlat d'això amb ells.
2: A Jaume Asens el veurem en el front ampli de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en aquesta convocatòria electoral?
16: No, bueno, sí, donant suport, evidentment, però no, jo sóc eurodiputat i tinc un mandat i no tinc altres pretensions que acabar el meu mandat aquí.
2: I idees sobre com s'ha de reorganitzar aquest espai, encara que sigui des d'Estrasburg,
16: sí,
2: amb aquesta distància que és molt saludable a vegades?
16: Sí, certament, a vegades és molt saludable. Aquí, des d'aquí sempre es veu les coses amb una perspectiva diferent i amb una dimensió europea, o fins i tot, diguem-ne, mundial. Però, i per això jo veig les eleccions també com una batalla entre la internacional reaccionària dirigida per Donald Trump i Netanyahu contra la democràcia. Crec que l'escenari, diguem-ne, de les eleccions espanyoles forma part d'una batalla més global. Ho hem vist a Brasil fa poc, no? on també va haver interferències de Trump. Però vaja, responent a la pregunta, jo crec que la fórmula que està desitjant tota la gent que ha sortit aquests dies al carrer és una fórmula d'unitat de tot el que està a l'esquerra del Partit Socialista, del que va ser l'espai del canvi en el seu dia i que les anteriors eleccions va anar de la mà, no? Seria, crec, una molt mala notícia veure aquests partits que van aconseguir confluir llavors ara concorre dividits. I crec que hi ha molts elements per l'esperança. Avui mateix Podemos ha dit que estava obert a arribar a un acord amb el Front Ampli i crec que això doncs dona esperança a molta gent.
2: Creus que hi pot haver un problema de possibles candidats o candidates en la configuració final d'aquest espai? Perquè veiem, no, la ministra Mònica García, que fa el pas, l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, que també en les últimes hores ha parlat obertament de la possibilitat de liderar aquest espai. Després hi ha figures com Gabriel Rufián, que des d'una altra, no, des d'Esquerra, doncs també en els últims mesos ha estat parlant de la possibilitat de liderar un espai similar.
16: Sí, aquesta última opció sembla ja molt descartada, perquè avui el propi Junqueras ha dit que serà el candidat, però vaja, hem d'escoltar del propi Rufián, doncs, que això és així, perquè l'últim que vam saber d'ell és que estava reflexionant. Però vaja, sí, jo crec que són els moviments propis de qualsevol negociació entre diferents actors que comparteixen un mateix horitzó polític, però que, clar, tenen diguem-ne, expectatives a l'hora de guanyar posicions i en aquesta negociació, no? Jo crec que és normal quan estem parlant d'un espai tan plural. Jo crec que és també la força d'aquest espai, que a vegades genera problemes, però també és la força política, no? que agrupa actors de diferents territoris, de diferents pobles, nacions, i que clar, també de diferents sensibilitats polítiques, no?
2: La teva carrera política durant molt, molt de temps ha anat també molt, seguit molt de prop i molt de la vora de la carrera política d'Ada Colau, i ara me'n vaig de seguida al llibre, perquè a més Ada Colau ha escrit la pila, d'aquest llibre que es va publicar ahir amb l'editorial Finestres, Gaza després d'Auschwitz. Però abans, aquesta pregunta, creus que és el moment que Ada Colau torni a la política activa?
16: Jo crec que...
2: Primera línia.
16: Precisament un dels eixos principals de discussió pública, de conversació pública en aquestes eleccions, serà la qüestió del dret a l'habitatge. I crec que si hi ha una persona ara mateix que encarna aquesta lluita amb més, diguem-ne, convicció i fermesa a l'estat espanyol, és ella. Primer per tot el que va fer quan estàvem a l'Ajuntament de Barcelona. Crec que se'ns pot criticar per moltes coses, però malgrat el poc marge competencial que teníem, perquè els municipis en tenim poc, això és una qüestió més competencial de l'Estat i de les autonomies, i sobretot la capacitat legislativa per canviar les regles del joc, no? Que és qui la té el Congrés. Però malgrat aquest marge, crec que l'Ajuntament liderat per governat per ella va fer moltes coses, i després també com a activista, com a fundadora de la PA, crec que digui, ha sigut un referent, no? I per això jo crec que estaria molt bé que finalment estigués en la llista, en la posició que ella cregui, si finalment s'anima. Ja està a disposició, està en també en un moment de reflexió, no ha acabat de fer el pas definitiu, però vaja, jo crec que seria una bona notícia si el fes.
2: Doncs veurem què és el que passa, perquè això s'ha de resoldre en els pròxims dies. Dèiem que ahir es va publicar amb l'editorial Finestres aquest llibre que es diu Gaza després d'Auschwitz, la rebel·lió de la consciència, memòria i resistència en temps de genocidi. I en parlem avui, justament, que demà farà 3 anys de la matança de Hamas a Israel, que va desencadenar l'ofensiva d'Israel a la franja de Gaza. Ja en el títol mateix s'equipara l'escenari de Gaza i es compara amb Auschwitz. Jaume, com has treballat aquesta comparació? En què et bases? I sobretot m'entenc que el missatge de tot el llibre ja està en el títol, no?
16: Sí, de fet, a veure, és pensar... El que pretenc és pensar el que ha succeït a Gaza des del llegat moral d'Auschwitz, més que comparar... que sempre es pot comparar, perquè les comparacions sempre són entre coses diferents, perquè evidentment el que va succeir a Auschwitz, doncs, no té res a veure amb el que està succeint a Gaza, o permetem dir-ho d'una altra forma. Hi ha una lògica que sí que és la mateixa, però també hi ha moltes diferències. I jo crec que la fi d'una determinada idea d'humanitat, la derrota moral del llegat d'Auschwitz, es produeix amb el que veiem a Gaza, no? Perquè precisament la relatora de Nacions Unides, la Francesca Albanese, va dir no fa gaire que no érem millors que els europeus que veien passar els trens plens de jueus direcció Alemanya, no? I jo crec que té raó, però que és pitjor. Jo crec que són pitjors, perquè ara, 8 anys després d'Auschwitz, no podem dir que no sabíem. De fet, no podem dir ni que no participàvem. No podem dir que no sabíem, perquè l'extermini del poble palestí l'estem... El món sencer l'està contemplant, no? I és un genocidi que s'està retransmetent en directe, no? I que, a més, els seus victimaris l'exhibeixen de forma orgullosa. Això és una diferència substancial respecte al que va succeir a Auschwitz, no? La solució final de Hitler va ser ocultada i tothom recorda les cares d'estupefacció de molts alemans quan van visitar els camps de concentració i van veure allò, no? El que havia sigut allò. I tampoc podem dir que, i acabo amb aquesta idea, que no participem perquè realment nosaltres contribuïm en aquesta matança, perquè la meitat de les bombes que cauen a Gaza són europees. Tenim un acord un acord comercial amb Israel. Donem suport diplomàtic, polític a Israel. De fet, Israel, i ho explico en el llibre, és una creació colonial d'Europa, no? I per tant, el que succeeix allà apel·la a la nostra responsabilitat, no només a la nostra consciència, perquè quan un té coneixement del que succeeix, això genera una responsabilitats. I d'això parlo, no? De la responsabilitat i de la gent que decideix, diguem-ne, actuar davant d'això perquè no vol que es produeixi això en el seu nom, no?
2: De fet,
16: per tant, Auschwitz és un lloc des d'on pensar, sí, el que succeeix, sí, a Gaza.
2: La memòria, no?
16: La memòria traicionada, perquè sí. En veritat el món que succeeix, el món posterior a Auschwitz, l'Europa que sorgeix després d'Auschwitz és una Europa que promet no tornar a repetir la història, no? És el mai més. I mai més un genocidi, mai més participar en un genocidi. I aquesta memòria ha sigut traicionada perquè realment estem tornant a participar en un genocidi, no?
2: Creus que s'acabarà jutjant? Que veurem Benjamin Netanyahu al banc dels acusats?
16: Jo crec que no podem perdre l'esperança de que això succeeixi. I és veritat que la lluita contra la impunitat dels crims internacionals sempre ha tingut molts obstacles, però a vegades ha obert escletxes que finalment han pogut arribar a determinats escenaris, no? on s'ha jutjat els responsables. Però també és cert que estem en un moment molt complicat i tampoc seria estrany veure els propis jutges i fiscals a la banqueta d'acusats, perquè recordem que Estats Units, que Trump ha sancionat els jutges de la Cort Penal Internacional. Això no havia succeït mai i això forma part d'aquest món que s'està enfonsant, el món que va sorgir després d'Auschwitz, no? Després d'Auschwitz es van produir una sèrie de conquistes civilitzatòries, com les constitucions democràtiques, com els pactes internacionals, com la pròpia creació de la Unió Europea, o com la pròpia Cort Penal Internacional de Justícia. I per això jo parlo de que ara, en canvi, estem en una altra era, una era, no sé, diguem-li, no sé si anomenar-la neofeixista o reaccionària, on precisament tot això, estem entrant en un món sense regles. Com va dir el seu dia von der Leyen, no? El món on Trump imposa la seva voluntat, ell va dir el seu dia que el seu únic límit era la seva moral, i per tant, i acabo amb aquesta idea, crec que tampoc seria descabellat pensar en aquesta distopia, no? Dels jutges i fiscals sentats en una banqueta d'acusats, perquè, a més, a Europa no ho està impedint. Aquests jutges estan, i fiscals estan a la Haia. I Europa té un reglament que permet que una decisió d'un tercer país, posem per cas Rússia, imaginem que hagi sigut Rússia qui sanciona els jutges. Què hagués fet a Europa? Pues en aquest cas, Europa s'ha plegat a Estats Units i aquests jutges i fiscals ara mateix tenen moltes dificultats en la seva vida quotidiana perquè tenen sancions que els afecta. No poden tenir comptes corrents en determinats bancs, no poden viatjar a determinats llocs, etcètera, etcètera. I també afecta la relatora de Nacions Unides, evidentment, aquestes sancions.
2: Són altres formes de guerra, no?, per impedir que processos com aquest puguin tirar, si més no de moment, endavant. Estem parlant amb Jaume Asens d'aquest llibre que va sortir ahir publicat amb l'editorial Finestres i que es diu Gaza després d'Auschwitz i que el presenteu, Jaume, el 15 d'octubre a la mateixa llibreria Finestres, eh?
16: Sí, efectivament.
2: Doncs això és la setmana vinent, demà passat. Segur que anirà molt i molt bé. Jaume, gràcies per atendre'ns avui.
16: Gràcies a vosaltres.
2: Bona nit.
16: Un plaer. Fins a prop.
8: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: 3 quarts de 10, seguim al Catalunya Nit. Father, where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Cada 15 dies ja sabeu que parlem amb l'economista Marraguan, parlem d'economia, ho fem a partir d'un concepte, i avui entrarem en el món de l'habitatge, tenint en compte la crisi que tenim oberta i com els últims dies ha marcat fins i tot l'agenda política. Podríem dir que fins i tot ha fet que acabés una legislatura. Marraguan, bona nit. Què tal? A veure, sempre comencem amb conceptes i tu avui vols començar amb dos conceptes que tots tenim més o menys clars, però com que aquí volem fer tot a poc i que ens quedi clar, parlem avui de l'oferta i la demanda aplicada a l'habitatge. Com hem de començar a entendre-ho, això?
1: Bueno, la llei de l'oferta i demanda és com de les més bàsiques en economia i ens diu que si hi ha molta demanda i poca oferta, el preu anirà pujant fins que l'oferta s'ajusti, i al revés, que si sobra oferta, doncs el preu anirà baixant i la demanda més o menys es trobarà. I aquest equilibri entre l'oferta i la demanda, el model teòric ens diu que acaba determinant el preu d'equilibri, on una mica per art de màgia està tot igualat.
0: O sigui que la teoria diu que deixem-ho estar, que l'oferta i la demanda ja posarà les coses al lloc i marcarà el preu que és el que hem de pagar, eh?
1: Exacte, en el nostre imaginari, doncs aquesta demanda és la gent que vol pagar per alguna cosa, l'oferta és la gent que està disposada a crear-la, doncs siguin patates, pomes o pisos, i en equilibri el preu puja o baixa perquè hi hagi tantes patates, tantes pomes o tants pisos com es necessiten.
0: I què és el que s'està trencant d'aquest mecanisme quan parlem d'habitatge? Perquè sembla que algun dels dos vectors no està acabant de funcionar.
1: Sí, aquest equilibri sempre ha sigut una mica delicat, però hem d'entendre que el preu ensenya dues coses. Una és les preferències, no? A algú li agraden més les patates, a l'altre li agraden més les pomes, doncs el que li agradin molt les pomes voldrà pagar més. I l'altra és la disposició a pagar últimament l'habilitat de pagar. Llavors, sempre en habitatge, doncs hi havia qui tenia un pis més petit, hi havia qui es podia permetre un pis una mica més gran, però també hi havia qui li agradava més viure al camp i qui li agradava més viure a la ciutat. No hi havia un cert equilibri entre la disposició a pagar i les preferències, i tothom entenia que, bueno, aquell viu en una casa una mica més gran, aquest viu en una casa una mica més petita. El que passa és que a dia d'avui la societat s'està fent tan desigual que aquest equilibri comença a ser inacceptable perquè exclou completament parts de la població, no ja del barri de més alt standing, sinó de tota una ciutat sencera.
0: Clar.
1: I l'oferta, que en teoria la teoria aquesta, l'oferta màgicament s'expandeix, a Barcelona, que és una ciutat entre dos rius, un mar i una muntanya, aquesta expansió a l'oferta, doncs, no està clar que pugui passar.
0: Clar, en el cas de les patates podríem dir, si la terra és bona i la temperatura i tal, produïm-ne més de patates i que baixi el preu. Això amb la vivenda és molt més difícil de fer.
1: Primer que és lent, no? Però a més que l'Eixample és l'Eixample i no hi ficarem més cases, no? Llavors o ajustem qui té les cases de l'Eixample o oferta, més oferta, no n'hi ha.
0: Clar, i la demanda en canvi sí que pot créixer perquè en els últims anys hem vist com per les cases de l'Eixample ja no només hi ha interès dels veïns que viuen a l'Eixample o a prop de l'Eixample, i podríem dir moltes altres ciutats i barris de Catalunya, sinó que la demanda pot ser internacional.
1: Exactament, i aquí és on aquesta desigualtat pren una altra nova dimensió. Si la desigualtat dins de Catalunya ha crescut, a nivell global la desigualtat també s'ha expandit molt, i hi ha aquestes grans rendes, doncs, que potser inverteixen a Barcelona o venen a Barcelona 4 dies o venen a passar 4 dies i paguen una milionada per aquestes habitacions, no? Llavors hi ha com una economia dual on els salaris d'aquí no poden competir amb aquesta demanda externa, però l'oferta té els seus límits.
0: Clar. Aleshores, és que aquí, quan molta gent diu això és un bé bàsic, tots tenim dret a un accés a un habitatge digne, aquí l'equació, diguéssim, s'ha trencat per alguna de les bandes i s'hi ha de fer alguna cosa. On no està clar és quina cosa fer-hi, no? Per exemple, ara hem tingut aquest cas dels decrets d'habitatge.
1: Exacte, aquests decrets d'habitatge intenten posar mesures d'intervenció, diguéssim, en aquest mercat per intentar que aquest desequilibri sigui una mica més socialment acceptable. Són una mica pedaços, perquè la desigualtat que crea aquesta tensió no se'n va, però, per exemple, intenten doncs taxar molt més el que serien els pisos turístics o els pisos buits, perquè aquesta oferta, que sí que existeix, però està feta servir una mica per al qui té poder adquisitiu, però potser no ho necessita tant, doncs acabar-ho de balancejar, per posar un exemple, no? Aquestes intervencions són normals amb altres béns bàsics, com pot ser l'electricitat i l'aigua. Imagina't que arribés un centre de dades a un poble i digués: ens quedem tota l'aigua del poble i estem disposats a pagar una millonada. Evidentment, això no ens semblaria un equilibri acceptable si s'acabés l'aigua.
0: Clar. Podries passar també amb altres béns menys lògics, però, per exemple, imaginem que algú comprés tots els forns de pa d'un lloc i posés el pa a un preu desorbitat.
1: Sí, no sé si li quadrarien els números, però si això és el que fes, ens deixaria tot sense pa, evidentment.
0: Clar,
1: sí.
0: Clar. Aleshores, no sé si aquí que tenim un model on clarament l'equació que hi havia era, o això teníem en ment, tu treballes, tens un sou i amb aquest sou tindràs accés a una vivenda. Aquesta mena de contracte social està trencat.
1: Sí, ja s'anava tensionant, s'anava veient més erosionat, la manca de transport públic de qualitat no ajuda, però és cert que fins i tot molt lluny de Barcelona ja s'està començant a veure aquest impacte d'aquesta tensió en el mercat immobiliari. Per tant, també és veritat que la població ha crescut, la població que viu aquí, i aquesta població hi afegim tots aquests turistes, i afegim, o sigui, és una situació molt tensa ja fa temps, però últimament s'està fent inassumible.
0: I la vareta màgica on la tenim? Perquè ja hem vist que deixar-ho sol al mercat no acaba de funcionar, aquesta llei de l'oferta i la demanda per si sola no va, els decrets són una mica pedaç, diem. Això com s'hauria de solucionar? No sé si hi ha algun model que estigui funcionant bé.
1: A veure, hi ha solucions, diguéssim. Jo penso que aquestes que incentiven l'oferta són bones, sobretot les que no penalitzen el lloguer, diguéssim, i les que penalitzen sobretot tenir pisos buits, tenir blocs de pisos sencers en habitatges turístics. Això penso que és bastant efectiu, perquè a barris de Barcelona potser són el 20% o el 30% dels lloguers, i seria un gran influx a l'oferta, no? Evidentment, el qui ara avui en dia en viu d'això doncs no li agradaria gaire, però és cert que fa uns anys això no era així, no? I no passa res, s'ha de fer, jo crec, que aquesta intervenció com a mínim. Més enllà, és un problema estructural de com la desigualtat està creixent i com això fa cada vegada aquests mercats més fràgils, i això no sé si ho solucionarem en 10 minuts.
0: No, segur que no. De moment, ara venen eleccions aviat, estem en una precampanya. Per exemple, tenim avui Pedro Sánchez aprovant per una altra via aquests mateixos decrets. Feijóo ja va dir que la que entrés ell de president, per exemple, ho arreglaria fent construir 1 milió d'habitatges. Per tant, ara de promeses ens sentirem a dir. Una altra cosa és que s'acabi solucionant o no. Com dius tu, en 10 minuts no en tindrem prou, però n'anirem aprenent. O sigui que d'aquí 15 dies et tornem a trucar.
1: Moltes gràcies, Manel.
0: Gràcies, Mar. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3cat.
5: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia.
3: és assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
6: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a l'economia.
7: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
8: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
9: Ha d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal.

0: doncs, més enllà de la portada, algun article d'opinió, fotografia, algun altre contingut que tingueu demà al diari Ara, què ens destacaries?
1: Sí. En relació, de fet, en relació a la informació que obre la portada, tenim l'article del Carles Mundó, advocat, exconseller de Justícia i un dels protagonistes del judici del procés, i que en realitat, de fet, es va passar un mes a la presó. Carles Mundó ens diu que la legislatura està liquidada, però amb l'amnistia no s'acaba res. El conflicte polític entre Catalunya i l'Estat continua vigent.
0: Doncs demà el diari Ara el tindrem sobre la taula i el llegirem. Gràcies, Jordi Corta, subdirector del diari.
1: Molt bé, gràcies, bona nit.
0: Que vagi bé, bona nit. En res, 40 segons i ens plantem a les 11 de la nit.

0: Catalunya nit.
1: Dancing in the moonlight.
0: Notícies sota la llum de la lluna.
1: Got me in the spotlight. It's all right, dancing in the moonlight.
0: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Got me in the spotlight.
2: Bona nit, són les 11, avui seguim al Catalunya nit fins que s'acabi el dia, fins a la mitjanit.

0: I ho fem perquè un dia més a Catalunya, a diversos punts, hi ha hagut pluges torrencials molt fortes que es poden allargar encara fins a la mitjanit o fins i tot fins a ben entrada la matinada, i per això avui el Catalunya Nit l'allarguem i, per cert, obrim des d'ara mateix el telèfon de Catalunya Ràdio també per si esteu en algun lloc on està plovent o ha plogut fort i ens voleu explicar què és el que està passant. Podeu fer-ho al 93 201 74 74 93 201 74 74, si teniu afectacions per la pluja o ens voleu explicar el vostre cas. El que fem ara per començar aquesta última hora d'aquest dimarts és connectar amb la Gemma Puig, amb la nostra meteoròloga. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Quina situació tenim ara mateix i què ha de passar en les pròximes hores?
1: Doncs mira, ara mateix els ruixats més intensos descarreguen dins del mar, ben bé davant del Maresme. Aquí tenim una línia de tempestes molt activa que, de moment, en aquestes últimes hores, han anat resseguint la costa, però no ha acabat d'entrar. Estones ho fa, però no amb tanta intensitat com els que tenim davant del mar. Haurem d'anar veient com va evolucionant. Ja arriben també els ruixats cap al Baix Empordà, cap al Gironès, cap a tot aquest sector del nord-est, i aquesta serà la tendència, és a dir, que encara ben bé fins la matinada, fins la 1-2 de la matinada, aquests ruixats poden afectar aquestes comarques. Sembla que la part més activa passa pel mar, però això no vol dir que en les properes hores alguns d'aquests ruixats puguin arribar a entrar a dins la costa, i això és el que podria provocar, doncs, aquestes pluges torrencials que ja hem tingut durant la tarda en altres trams de la façana litoral i perlitoral. Per tant, mantenim la prudència, aquests ruixats poden ser intensos, encara es mantenen activats aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya fins les 2 de la matinada, d'aquests 40 litres per metre quadrat en només mitja hora.
0: Doncs pel que ens dius, això que estiguin més damunt del mar, per entendre's, que no entrant cap a la costa, és una bona notícia.
1: Això és una bona notícia, sí.
0: Exacte, aquests dies n'estem aprenent de tot això, també que no quedin allò estancades molta estona damunt d'un mateix punt. Avui s'estan movent amb força velocitat, n'anem aprenent. Gràcies, Gemma.
1: Exacte. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Doncs a aquesta hora podem saludar Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
2: Cinquè fenomen dels últims dies, el segon, no sé si del tot imprevist com el d'ahir al matí, però sí que ha agafat més volada potser que la que es preveia a priori.
4: Bé, sí, s'ha incrementat una mica més, el que passa que sí que en aquest cas sí que teníem previsió, eh? No va ser com ahir al matí, que no teníem cap, els models no ho portaven i no havíem pogut, doncs, preveure aquesta situació que vam tenir. Avui sí, avui el Servei Meteorològic sí que ja tenia aquesta idea ahir de que hi hauria aquesta pujada d'aquesta massa de núvols que aniria de sud cap a nord per la zona de la costa, sobretot, i és el que està passant ara. Ara estem, mira, estic veient ara mateix el radar i, com comentàveu ara, aquesta taca vermella que es situa sobre mar no està caient amb tanta intensitat ara, però al llarg de la tarda ha caigut amb molta força a línia litoral.
2: Mm-hmm. Doncs han estat igual de forts que els d'ahir al matí, però, aquests aiguats?
4: Puntualment en algun lloc han fet també molta intensitat, eh? Per exemple, tinc ara el cap Xerta, per exemple, que és una de les poblacions que ha tingut més rebuda d'aigua i en aquests moments, doncs, tenen forces incidències encara. Sitges, Castelldefels, hi han hagut forces municipis que han tingut aquesta situació, de pluja. Cambrils també, n'hi han hagut diversos, i per tant sí que hem vist que també aquestes pluges s'han manifestat amb una intensitat puntual, local, força elevada.
2: Mm-hmm. Ara dèiem, per tant, que l'anunci que feia la consellera d'Interior avui a les 8 és que cap a la mitjanit, entre la mitjanit i les 2 de la matinada, el fenomen ja hauria passat de llarg. Es manté que pronòstic, o ja tenint en compte que aquestes tempestes ara es situen sobre el mar, doncs podríem dir que el pitjor ha passat?
4: Encara hi ha pluges, encara estem veient en el radar que encara continuen aquestes pluges, i per tant aquesta previsió que feia el Servei Meteorològic d'aquest segon període fins a la matinada, fins a entrada a la nit, la 1 de les 2 de la matinada, doncs sembla que és el que s'està produint, eh? Jo penso que aquests dies hem tingut aquesta informació que ens ha anat molt bé, i ara el que veiem és això, que s'estan concentrant en la zona del nord-est, també una mica cap al Prepirineu central, i llavors en aquesta zona es veu que va marxant tota la massa cap a mar. Esperem que ho faci amb menys intensitat que ho ha fet abans. Sembla que la taca vermella es queda més cap a la zona del mar, la que plou amb més intensitat, però de totes maneres continuem vigilant, continuem amatents aquestes hores properes en aquestes zones del nord-est, perquè encara està plovent i pot apretar una mica més.
2: I el que deia, més el cinquè fenomen, pràcticament estem parlant de 4-5 dies. No sé quantes vegades ha donat la volta al rellotge la subdirectora de Protecció Civil, perquè l'hem sentida pràcticament a totes les franges horàries atenent aquestes emergències. Ens hem d'acostumar a això? És a dir, haurem de canviar algunes coses si això ha de continuar així?
4: Sempre ho comentem nosaltres, que aquesta situació amb la que estem vivint és d'emergència climàtica i és així, s'està manifestant, però ja ho estem veient. A l'estiu, per exemple, teníem aquelles nivells de calor molt elevada, ara tenim aquestes pluges intenses. És una situació en la que el que ja es preveia, que era que aquests fenòmens més extrems s'anessin produint més, doncs sembla que malauradament sí que s'està manifestant. Hem d'aprendre-ho, i el més important és aprendre quin risc és el que això ens porta i com l'hem d'assumir, com l'hem de veure, no? Com l'hem d'entomar. I això és el que estem ara veient, aquesta situació, i sapiguem, doncs clar, hem de vigilar, doncs, amb els desplaçaments, les activitats a l'exterior, amb sapiguem quins punts són inundables i no posants, i tot això s'haurà un costum per nosaltres.
2: És ben bé que n'anem aprenent, dia a dia, i de sobte amb aquest bloc que hem tenit, que he tingut aquests últims dies d'aiguats, sí. També n'hem après, hem après també on anar a mirar la informació més enllà de rebre aquest missatge és alert.
4: Correcte.
2: L'aplicació del Meteocat, per exemple, no sé si recomaneu a la gent que se'n faci usuària, perquè és molt útil.
4: És molt útil, i després també el visor que ells tenen del radar meteorològic és fantàstic, perquè et dona el moment instantani per on t'està passant aquestes pluges i amb quina intensitat, no? I això t'ajuda molt, perquè si vols programar un viatge o vols fer-lo en aquell moment i vols mirar aviam si per als llocs on passaràs et trobaràs amb algun problema, doncs evidentment el millor és mirar el radar i veurem ràpidament quina és la situació que podem trobar, i segurament això ens permetrà adequar el nostre viatge per fer-lo amb més seguretat.
2: Mm-hmm. Doncs és una de les eines, més enllà dels avisos a la població que s'envien des de Protecció Civil, és una de les eines que es pot utilitzar i que és a l'abast de tothom. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, esperem que això quedi així. Nosaltres fins la mitjanit estarem en directe, i després la Marta Romagós amb la nit dels ignorants també, per atendre si hi ha qualsevol altra incidència. Gràcies per atendre'ns.
4: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Bona nit.
0: Són les 11:07, ara ens ho destacava la Imma Soler com un dels llocs més castigats per aquests temporals. Xerta, doncs bé, els veïns d'aquesta localitat del Baix Ebre treballen hores d'ara per intentar recuperar la normalitat després del fort aiguat d'aquesta tarda. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades amb els seus cotxes a l'entrada del poble. L'aigua ha inundat gairebé tots els carrers del municipi. De fet, durant una estona el poble ha quedat incomunicat perquè totes les carreteres d'accés estaven completament tallades. I han aconseguit arribar ja fa una estona els nostres companys, l'Albert Cots i el Jordi Barranca. Els tornem a saludar. Jordi, bona nit.
5: Hola, Manel, molt bona nit.
0: Quina és la situació ara aquí?
5: Doncs mira, primer de tot comentar-vos que nosaltres, per fer aquestes connexions, com que degut a aquesta situació meteorològica, no, parlàvem durant tota la tarda d'aquestes incidències, tant pel que fa al subministrament elèctric com també a la cobertura telefònica i, per tant, també al servei de telefonia, sí que estem a tocar mateix d'una de les entrades en un punt on sabem segur que hi ha cobertura i que, per tant, es poden fer aquestes connexions. Ara mateix, quina és la situació en aquest al poble de Xerta, diguem-ne l'epicentre de les pluges superintenses que hi ha hagut aquestes últimes hores? Doncs en primer lloc, podríem dir que tres quartes parts del poble, o el 80-85% del poble, està a les fosques, però sí que hi ha una part del poble que va recuperant el subministrament elèctric i va recuperant la llum. També un altre dels sons que fins fa poc se sentia des d'aquest punt, abans hem anat a fer una ruta pel poble, que ara ho explicarem, però des d'aquest punt era curiós perquè l'únic soroll que se sentia era el so dels generadors elèctrics, no? per mirar de subministrar aquesta electricitat a les vivendes i als punts importants que no en tenen. Sobretot la part, tot el poble s'ha afectat, això és evident, però la part, diguem-ne, on encara hi ha la part amb més afectacions seria, diguem-ne, la part més baixa del poble, és a dir, la zona al voltant de la plaça, i a tocar també dels canals. De fet, ara mateix, fins fa 5 minuts que estàvem allà, un dels carrers que va donar a la plaça del poble, el carrer Tordosa, encara ara, hem de pensar que aquí l'aiguat ha caigut a partir de les 5 de la tarda, però encara ara són les 11 de la nit, per tant, 6 hores després, encara tot el que eren les tapes de les clavegueres estan aixecades i encara baixava tot un riu d'aigua que ben bé, diguem-ne, et cobria, si no portes bambes de muntanya o botes d'aigua, ben bé et cobria la planta del peu. Per tant, encara la situació és ben visible als veïns, com bonament poden, amb escombres, amb recollidors, amb tot el que trobaven per casa, amb galledes, tot això, anaven traient l'aigua. Hem parlat amb alguns dels veïns d'aquesta zona i ens han comentat d'aquesta forma com ho han viscut i sobretot com estan vivint aquest dia molt llarg i sobretot aquesta nit que ben bé, que veritablement serà molt llarga. Hem parlat amb alguns d'ells i això és el que ens comentaven.
6: Està complicat, hem tingut molta por perquè l'aigua de cop ha canviat de color i s'ha ficat marró i hem pensat, això és com la Dana, és que l'hem liat.
7: El passatge demà te garantiro jo que serà catastròfic. Aquí mateix hi va una finca que ja es va arrencar el muro, uns aigües molt forts que van anar bé, i ja va mig metro de muret, diu que l'ha arrencat tot.
8: Bueno, ha sigut un veritable desastre, no? Vull dir, pues bueno, tota la planta baixa inundada i, bueno, rapidíssim, o sigui, jo estava mirant com plovia, he anat un moment a dins al menjador i quan he tornat a sortir ja baixava tota l'aigua.
5: I tan ràpid que, de fet, algunes de les persones amb qui hem parlat ens comentaven que viuen més a un dels extrems del poble i just a l'anar a veure com estaven els seus negocis o les altres cases familiars que tenen, diguem-ne, més al centre de Xerta, no els hi ha donat temps perquè ja els carrers s'havien convertit en autèntics rius d'aigua. I sobretot, diguem-ne, un cop la imatge que representa, no, la magnitud d'aquesta tragèdia i tot el que s'ha emportat l'aigua és la primera entrada de Xerta per la C12, la de la gasolinera, que també a l'incendi de farà poc més d'un any, no, les flames van arribar a tocar, doncs la situació és estar plena de fang, plena de pedres que arrossega l'aigua, sobretot tots els arbres que s'ha trobat, arbres de grans dimensions, estan, diguem-ne, omplint, diguem-ne, els diversos espais, no, que habitualment en una benzinera, òbviament, ocupen vehicles. Aquesta és la situació hores d'ara en aquest municipi. Nit llarga, els veïns que ens deien no saben, ja han perdut la noció del temps de quantes hores fa que treuen aigua amb escombres, amb recollidors, amb tot tipus d'objectes que es troben per casa. Per tant, nit llarga i sobretot llarg també serà el període per mirar o per reconstruir i per tornar a la normalitat en aquest municipi, que des d'avui a les 4 de la tarda, avui a les 6 de la tarda, tot ha canviat com un mitjó.
0: Clar, a més, si ara no tenen llum, segurament que demà, amb la sortida del sol, es podrà veure més clarament què és, exacte, el que ha passat i en quina situació es desperta Xerta. Moltíssimes gràcies, Jordi Barranca i Albert Cots. Bona nit.
5: Adéu, bona nit.
2: 93-201-7474, 93-201-7474 és el telèfon del directe, podeu trucar-hi si sou una de les persones afectades per aquests aiguats que han escombrat, diríem, de sud a nord a Catalunya. Ara ho sentíem, que els veïns de Xerta, doncs, estan vivint ara mateix hores complicades. Volem saludar en José Luis López, és inspector dels bombers, el saludarem en els pròxims minuts, però sí que tenim en línia Javier Martín Vide, que és catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori Fabra. Bona nit.
9: Hola, bona nit.
2: Tenim una acumulació de fenòmens com el que hem vist avui, el vam veure ahir, el vam veure el cap de setmana. Sabem, fa molt de temps que parlem del canvi climàtic, però no deixa de sorprendre'ns, no?
9: Bueno, el canvi climàtic no només és l'escalfament global, l'augment de temperatura, que estem patint ja, no? Hem viscut l'estiu més càlid des de que tenim registres meteorològics, també el passat mes de setembre ha estat molt càlid i a nivell global igualment. No és només aquest augment de la temperatura, sinó també estem veient que és l'augment dels episodis meteorològics extrems, com ara onades de calor que hem patit i de quina manera al llarg de l'estiu, o també pluges torrencials en aquesta època de l'any i altres fenòmens derivats d'una acumulació d'energia en el sistema climàtic.
2: Javier, si em permets, ara sí que puc atendre la trucada dels bombers que estan enfeinats. Ens aturem un moment i ara de seguida reprenem la conversa, però tenim al telèfon José Luis López, que és inspector dels bombers. Bona nit.
10: Bona nit.
2: Acabem de fer una connexió amb Xert. Els nostres companys ens deien que la situació allà és molt, molt difícil. 85% de la població encara és a les fosques. No sé si és el lloc on aquesta tarda nit heu fet més intervencions.
10: Bueno, és un lloc on hem tingut, sobretot, salvaments de persones en risc i on la tempesta ha sigut molt intensa i ha produït un pic de serveis. Però per extensió sí que hem tingut en altres llocs on també hem tingut força serveis. Vull dir, per tota la costa. Des de Cambrils hem tingut a tot el que és la costa també de Tarragona i ara estem tenint molts serveis també en el que és la part de Barcelonès, els Vallesos, vull dir, però cert, ha sigut un lloc on de veritat hi ha hagut complicacions, sobretot a primera hora d'aquesta tarda.
2: Cap persona compromesa en aquestes actuacions que heu hagut de fer?
10: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que dues persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important. Uh-huh. El qual és una bona notícia per la situació que hem tingut.
2: I tant, perquè com la qualificaria aquesta situació que hem tingut, no? Perquè s'ha llançat els SIS-alert, efectivament, s'ha avisat a la població, però potser ha sorprès una mica, no?, la intensitat que ha agafat en alguns punts.
10: Bueno, sorprendran, se preveien que serien intenses, que serien ràpides. Un aspecte positiu, si podem dir positiu, però almenys és que les tempestes s'han anat desplaçant, que no ha passat com altres dies d'aquest episodi que portem, com per exemple va passar a Granollers, que va quedar més temps parada la tempesta sobre d'una zona i va produir encara molts més danys. Sorprendre's no, però sí que és veritat que, bueno, que ens hem d'acostumar a aquesta realitat d'aquests àfecs intensos i per desgràcia cada cop més freqüents. Mm-hmm.
2: Clar, plou sobre mullat, no? Dèiem que han plogut molt, molt, molt en els últims 4-5 dies. Això genera incidències de nou tipus diferents a les que us trobeu normalment quan hi ha un aiguat? És a dir, que el fet que potser puguin quedar murs afectats, que hi hagi més esllavissades, és a dir, que la tipologia d'actuacions que hagiu de fer, doncs que no sigui només atendre la típica inundació, sinó que us posi en situacions noves.
10: Bueno, noves no, però sí que és veritat que hi ha un increment, perquè tinguin en consideració, des del dia 3 portem gairebé 4.000 actuacions en tota Catalunya, no només avui a Tarragona, sinó en tot aquest episodi, la majoria a la part del Barcelonès Nord, Barcelonès, els Vallesos, Maresme, i més que noves, el que sí que produeix els aiguats és com unes diferents fases. Comencen sempre amb situacions de molt risc per la població, que és com la primera fase que ens preocupa moltíssim, que és quan el xàfec o els aiguats poden afectar greument a la seguretat, però després tenim tota l'afectació que té a vies de comunicació, al dia a dia, per entendre's, de la normalitat, pèrdues de subministrament, problemes de mobilitat, i sí que acaba, com també diu vostè, de que amb afectacions també de que l'acumulació de pluja pues pot provocar esllavissades, afectacions estructurals, o sigui que podem dir que tenim com una mena de corba de serveis, perdó, alguns molt urgents i molt importants, com és el desalojament de persones, però també altres serveis que surten al cap de dies si continua plovent. Llavors, per dir-ho d'alguna manera, tenim com diferents fases i el que sí que al final és un volum de feina importantíssim, però en aquesta idea és d'això, que primer tenim la seguretat de les persones i que després van passant els dies i tenim altres tipus d'actuacions, que per sort ja no són tan urgents, però són igual d'importants. Mm-hmm.
2: És que ara estava pensant, i ja per acabar, que tenim que tenen feina oberta, diríem, encara aquestes hores. Pensem en els bombers, sempre pensem que la temporada d'estiu, davant el risc d'incendi, doncs és la temporada de més estrès de feina, d'equips, etc. Però potser això està canviant i la tardor també és una època compromesa per vosaltres, per un cos de bombers.
10: Sí, bueno, històricament sempre ha sigut, però sí que és veritat que això, que segurament normalment la ciutadania associa bombers amb l'estiu i els incendis forestals, però no, està clar que els bombers actuem en qualsevol tipus de risc i la nostra prioritat sempre és garantir la seguretat del ciutadà i la continuïtat dels serveis, i així que sí, per dir-ho d'alguna manera, suposo que cada vegada ens haurem d'acostumar més a la campanya d'inundacions, per dir-ho d'alguna manera, però bueno, però sí que han existit sempre, sí que és veritat que potser ara estem tenint episodis més recurrents i potser més intensos.
2: José Luis López, inspector dels bombers, gràcies per atendre el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio avui.
10: Gràcies a vostès, bona nit.
0: Ja estàvem en conversa també amb el catedràtic emèric de la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori Fabra, Javier Martín Vide. Javier, estàvem conversant amb vostè. Jo li volia posar damunt la taula el fet que segurament qualsevol d'aquests episodis que hem viscut últimament per si sol aïllat ja seria rellevant, però el que segurament està posant en alerta a bona part de la població és, per una banda, la freqüència, la intensitat, per l'altra, que l'altre dia estiguéssim a punt de parlar

0: i aquestes estructures, aquests medicaments que ja s'han vist en la conca del Mediterrani des de fa dècades, comporten vents molt, molt forts, a part d'una pluja intensa. Però és cert que estem veient algunes característiques en aquests sistemes molt particulars i caldrà, amb tranquil·litat, estudiar a posteriori realment si s'està tropicalitzant el nostre clima. Hem dit a vegades ja des de fa alguns anys que el clima mediterrani tendeix una miqueta a la tropicalització, igual que el clima temperat, per exemple, marítim, humit, del nord de la península, s'està mediterranitzant. No? Per tant, estan canviant les coses. I ara sí que aquests episodis tenen un cert caràcter sorpresiu. Recordem l'episodi d'ahir al matí, no?, que fins i tot no estava predit en un principi per la predicció meteorològica. No? Per tant, hem de reforçar molt l'alerta temprana, aquests avisos de l'ES Alert són molt importants. Hem de fer esment i reforçar també la cultura del risc, la cultura de cadascú sobre el risc. No? I dins d'aquesta cultura, la primera norma seria l'autoprotecció. A cop de tragèdia, sabem que si està caient una gran, un diluvi, no hem d'anar al pàrquing, al soterrani, per rescatar el nostre cotxe, perquè podríem allà trobar la mort. No? Per tant, hem d'estar preparats i adaptats a un món i a un país diferent del que teníem fa 3-4 dècades. D'altra banda, a vegades se sent parlar de que aquest estiu passat serà el més fresc del que viurem, o, per exemple, que aquesta tardor serà la més suau en quant a pluges de les futures. No, calma, calma. Segurament que el proper estiu, el del 2027, no serà tan càlid i tan extremat, però amb els dents de serra que tenen les sèries meteorològiques, si no és més càlid el proper, potser serà el 28 o el 29. És a dir, que anem pujant la temperatura d'una forma molt marcada i també s'estan reforçant aquests episodis extrems, intensos, de pluges torrencials, freqüents i també persistents.
1: L'última pregunta que li volia fer, ha parlat d'aquesta possible tropicalització del nostre clima. Quan veiem sovint notícies que arriben de llocs del Carib, per exemple, que allà no es parla de mini-huracans, sinó directament d'huracans, però sí que veiem com la població de seguida sap que ha de posar, ja no només autoprotegir-se, sinó que ha de posar uns sacs amb sorra davant de les portes, posen aquella cinta americana als vidres perquè poden rebentar. Aquests dies, per exemple, hem vist com aparadors d'alguns comerços s'han trencat i ha acabat entrant l'aigua. Ens haurem de plantejar potser també aprendre aquest tipus de coses?
0: Doncs sí. Igual que fa 20 anys no pensàvem de cap manera que tindríem refugis climàtics, no? Per intentar refugiar-nos a les hores centrals dels dies més càlids de l'estiu. Està canviat tot, canviant. Canviant també els calendaris, com abans també es deia, no? A les escoles pateixen molta calor cap al mes de juny. Estan canviant els calendaris i potser hauríem de tenir els vigilants de la platja no només al centre de l'estiu, sinó abans i després. Aquest any han mort moltes persones ofegades. Ull, que potser no teníem encara contractat el vigilant de la platja al mes de juny o a finals de maig, no? Està canviant tot i ens hem d'adaptar per disminuir el risc i, finalment, el patiment i posar en risc la nostra vida.
1: Doncs sí, van canviant les coses i ens hi haurem d'anar adaptant. S'ha de dir que la Generalitat aquest any va fer aquest anunci de tot pot canviar de cop i és veritat que des que va aparèixer l'anunci ho hem vist literalment, el que resumeix l'anunci diverses vegades. Hem parlat de com ens estan canviant el clima i les afectacions quan hi ha temporals i també calorades a l'estiu amb Javier Martín Vide, que és catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori Fabra. Li agraïm molt que ens hagi acompanyat aquesta nit al Catalunya Nit. Una abraçada.

0: Una abraçada. Moltes gràcies per la seva confiança.
1: 4 minuts i 2 quarts de 12.
2: I a aquesta hora a Catalunya Nit podem saludar l'alcalde de Paüls, al Baix Ebre, senyor Enric Adell. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Com esteu a Paüls?
3: Però bueno, ara intentant obrir la carretera, que encara sigui tallada, hi ha maquinària treballant allí, i, però bueno, les afectacions principals a hores d'ara són a camins, la carretera principal pues, que no podem accedir al municipi, però tenim una via alternativa que és un camí, que la gent ha pogut entrar i sortir, per tant tenim a tothom controlat, i ara pues, lo que estem fent jo en este cas per ajudar la població veïna de Xerta, perquè sí que ha tingut molt més afectació que el nostre poble, perquè l'aigua per un tema de gravetat ha acabat impactant molt més que nosaltres.
2: En aquesta carretera principal que impedeix que hi arribeu, tot i aquesta via alternativa, què ha passat? Aigua d'oix o acumulació? Hi ha hagut alguna esllavissada?
3: Sí, bueno, ha plogut moltíssim. Venim d'un incendi fa un any i mig. És una de les coses que ens preocupava, que era el tema de l'erosió i el ràpid que correria l'aigua quan havia una pluja. Ara n'ha caigut una pluja excepcional i s'ha ajuntat tot i, evidentment, pues, les muntanyes eren barrancs i al final pues, ha hagut una esllavissada molt important i ha tallat completament la carretera en un tram molt ampli. Ara només ens queda una zona i esperem per això aquest dia. Si en una horeta o així podem recuperar la normalitat en un pas alternatiu, perquè la veritat que pugui obrir tota la carretera en dos carrils encara tardarem perquè hi ha molt de material que s'haurà de continuar llevant les pròximes hores.
2: Clar, ara ho deia, alcalde, veniu d'un incendi important, ara aquestes pluges que arrosseguen doncs, aquest terreny, no?, que va quedar també malmès. No sé si us imaginàveu que això podia passar.
3: Bueno, sí, era una de les preocupacions que traslladàvem al govern de la Generalitat quan parlàvem de que s'havien de fer els treballs de gestió forestal i s'havien d'intentar evitar les erosions a les zones amb molta pendent. Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havíem vist mai. I crec que a Xerta pues, també feia molts anys que no veien l'acumulació d'aigua que hem tingut esta tarda i les riuades que hem vist pels camins, carreteres i en este cas a Xerta pues, al poble i tot.
2: Creus que teníeu la informació pertinent per afrontar aquest episodi avui?
3: Bueno, això és una cosa que ja valorarem en calma després. Ara hem de recuperar la normalitat. El tema de la informació és un tema molt subjectiu i relatiu. Sí que és veritat que jo no m'esperava que caigués la intensitat que ha caigut, perquè sí que estàvem en avís roig, si no em falla la memòria, però tantes vegades estem en avís roig aquí baix a les Terres de l'Ebre, que arriba un moment que ja perd la noció de la realitat. El que sí que és important és que quan s'enviguen les alerts, siguin situacions extremes per intentar avisar la ciutadania en uns moments abans de que passi l'episodi. Això, pues, la veritat, ara no et sé dir si ha passat, si no ha estat així. L'important ara és això, que no, de moment sembla que no tinguéssim cap afectació important, no hem de limitar cap incident destacar i, evidentment, hi haurà molta afectació abans, però fa tot com això. Després ja ho valorarem.
2: Això és molt important, això últim que ha dit. Gràcies, alcalde. És l'alcalde de Paüls, al Baix Ebre, Enric Adell. Gràcies per atendre'ns. Bona nit.
3: Bona nit i gràcies.
1: I li agafarà el relleu l'alcalde de Xerta, al Baix Ebre, Roger Avinyó. Bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Quina situació tenen ara mateix al seu municipi?
4: Pues la situació és caòtica completament. Vull dir, ha baixat una gran tromba d'aigua pels barrancs que fan cap al municipi i han acabat anegant pues, baixos de comerços, habitatges, espais municipals. Ha destruït els accessos al municipi, que bueno, des de primer moment els cossos d'emergència, bombers, han estat treballant i altres cossos per tal de poder restablir els accessos al municipi. I bueno, molta brutícia, molta destrossa a totes les cases particulars que ha afectat i bueno, estem consternats, la veritat.
1: Situació, per tant, greu ara mateix, que segurament amb la sortida del sol la podrem dimensionar encara més, perquè teníem entès que estàveu sense llum, a més.
4: Sí, a més tenim una afectació, aproximadament la meitat del poble està sense subministrament elèctric, Estem en contacte amb els operaris d'Endesa, que sabeu que ha hagut un problema amb un transformador i que estan treballant per tal de poder restablir el més aviat possible, perquè, com vos podeu imaginar, després del mal que han patit i que la meitat de la població estigui sense subministrament, doncs també és un problema greu. També és veritat que hem estat sense cobertura i ara sembla ser que han recuperat una mica. No sé si a tot el poble, però allà on estic jo sí, i per això us puc atendre, perquè durant aquesta tarda no he pogut atendre, perquè és que era impossible, estàvem incomunicats.
1: I li agraïm moltíssim que sigui així. Mirant una mica enrere, clar, sempre és més fàcil de dir, però què creu que ha passat? És a dir, ha plogut tant que era inevitable? Es podria estar millor preparat? Com ho veu?
4: Jo crec que s'ha ajuntat tot. És evident que aquí a Xerta, la gent gran sempre ho diu, no?, que cada 40-50 anys baixen les valls, no?, que són aquests barrancs que fan cap al municipi. Han tingut la gran mala sort, al final ens ha acabat tocant, que ha plogut moltíssim a les capçaleres d'estos barrancs que fan cap al poble, entre la zona de Paüls i Xerta, i tota aquesta aigua ha baixat cap aquí, i ha sigut impressionant, vull dir, ningú, ja estava gent gran, han dit que no ho havien vist mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular. Jo ara estic aquí a l'entrada del municipi on hi havia unes barbacoes, les barbacoes han desaparegut d'obra, que hi ha una baixada d'un barranc, i que ha sigut impressionant veure el mal, la destrossa que ha fet.
1: Clar, ara ens deia aquesta frase de saviesa popular, no?, de cada 40-50 anys baixen les valls.
4: Sí.
1: No sé si ara, però, tenen por que no sigui cada 40-50 anys, sinó més sovint.
4: Aquest és el problema. Si és així, ens haurem de repensar què fem, perquè no podem estar vivint d'aquesta manera. Perquè et dic que l'espectacle era dramàtic, dantesc, i tots els adjectius possibles. Veure la gent amb moltes plantes baixes que ho tenen tot anegat. Ara el que farem és, de cara a demà, no? Sobretot ens ajudaran les coses d'emergència per poder netejar les vies públiques i que la gent pugui treure tots tots els mobles i efectes personals que se'ls hagin fet malbé per tal de poder-los ficar a la via pública i que d'alguna manera ajudar-los i facilitar-los la neteja de les seves llars.
1: Demà serà també un dia llarg per a vostè, no l'entretenim més, però l'agraïm moltíssim que ens hagi atès en una nit tan complicada com aquesta. És Roger Avinyó, alcalde de Xerta. Una abraçada ben forta i bona nit.
4: Moltes gràcies, bona nit.
2: Passen pràcticament 4 minuts a 11:45 de la nit. Arriben incidències diverses de diferents punts del territori. En cap lloc ha plogut com a Xerta, però sí que hi ha algunes incidències importants. Marta Prat, bona nit.
5: Bona nit. Mira, hem rebut un avís de Protecció Civil de fa uns 10 minuts aproximadament. Han activat en prealerta el pla Ferrocat per una caiguda d'arbre i talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Això està provocant el tall de la circulació de trens a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. Els passatgers d'aquest tren estan sent transbordats d'un altre comboi. De tota manera, el SEM ja ha confirmat que no hi ha cap constància de cap persona ferida, per tant ha estat l'ensurt, però afortunadament no hem de patir per danys personals.
2: Doncs en aquest sentit, bona notícia. Ho ampliem amb l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz. Bona nit. Alcalde, bona nit.
6: Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit. Ara sí, dèiem que tenim aquesta informació d'última hora, no? Aquest talús i aquest arbre que han caigut sobre un tren aquí a Vilanova. És ben bé Vilanova, Cunit?
6: No, és Vilanova, sí. És aquí, és el terme municipal de Vilanova, és una zona boscosa, no? En tot cas, sí, és veritat que ha caigut un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i, en tot cas, és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat un petit incendi, evidentment, això ha generat una certa alarma, però bé, en tot cas, no hem de lamentar cap ferit i ja s'està, tots els passatgers ja han passat a l'altre comboi.
2: Ha plogut molt aquí a Vilanova?
6: Ha plogut molt, sí, a molta intensitat, però sí que és veritat que una hora i pico que ha deixat de ploure. Ha començat a ploure amb molta intensitat cap allà a les 7 i abans a les 10 ja ha deixat de ploure. I ara mateix no plou absolutament.
2: I deu haver tingut la característica que hem vist una mica més amunt al Baix Llobregat amb una forta tempesta elèctrica.
6: Sí, exacte. Sí, sí, ha plogut molt. Bàsicament ha estat aigua, ha caigut doncs, aquest arbre, també ha caigut algun altre arbre en el nucli urbà, un parell de ponts sota vies doncs, que han quedat inundats, però que ara ja està, doncs, ja està solucionat, no? I, bueno, dir tip, no? De pluges a molta intensitat, però no hem de lamentar doncs, cap fet, doncs, diguéssim, doncs, lamentable, no?
2: Alcalde, alcalde de Vilanova, moltíssimes gràcies. Per últim, com queda la circulació a partir d'ara? Perquè veiem que hi ha alguns retards en la línia de la R2 Sud que està afectada per caiguda. Ara està tallada encara, eh?
6: Sí, ara està tallada perquè estan fent encara el traspàs de viatgers d'un comboi amb l'altre i per tant hi hauran de tirar, evidentment, doncs, el tren que ha quedat afectat.
2: D'acord, doncs el que hem de veure és com totes aquestes afectacions es tradueixen en demà al matí, no? Tanta gent sí. que des de Vilanova agafa Rodalies en sentit nord i en sentit sud, diríem, perquè esteu
6: exacte.
2: Bé.
6: A veure sí, com sí, queda sí, demà, esperem no? Que demà, sí, esperem que ara al vespre Adif ho pugui solucionar i demà al matí, doncs, vaja, el servei doncs, es pugui prestar amb tota la normalitat.
2: Veurem com avancen aquestes feines. Alcalde, gràcies, bona nit.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Passen 7 minuts de 11:15 al Catalunya Nit. Seguim fins a la mitjanit informant-vos de tot el que va passant. Fem ara una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
10: 22.910 22910 sèrie 28.
9: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
11: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
12: Ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
14: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
13: Que està en constant evolució.
15: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
13: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
16: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
17: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: 5 minuts per arribar a 11:45 amb aquest Catalunya Nit avui allargat per totes les incidències que hi està havent a partir d'aquests ruixats, aquestes tempestes torrencials que s'han tornat a produir un dia més a Catalunya. Ara, però, tenim una situació que millora i és que s'acaba de restablir la circulació de trens a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. Era aquestes que estàvem explicant, que havien quedat afectades perquè un arbre havia caigut i un talús havien estat afectant la via i el pas dels combois per aquestes vies que els acabem d'explicar. Aquesta és l'última hora ara mateix que la circulació està represa en aquest punt. També tenim una informació de... No, ja no la podem veure, una novetat de Protecció Civil, però no la podem veure.
2: S'ha escapat de la pantalla, sí, si estem aquí ens haurien de veure els oients amb diverses pantalles obertes.
1: Exacte, se'ns n'acaba d'anar. El que podem fer ara és escoltar les veus que han marcat aquest dimarts, moltes marcades per la pluja, però també hi ha hagut notícies en l'esfera política i amb l'amnistia importants. Les repassem.
18: Durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Winuncat activat en fase d'emergència.
19: El municipi més afectat és Xerta, on hem hagut de treballar per rescatar al voltant de 18 persones, sobretot perquè les ha sorprès quan estaven circulant per la carretera C12 a l'est de l'Ebre i s'han refugiat algunes d'elles a la benzinera de la pròpia població de Xerta.
20: Hi ha fang, hi ha bancs trencats, hi ha arbres dels episodis anteriors, però el que hem estat és treballant perquè si es repetia episodi de pluges intenses, doncs la ciutat pogués sostenir-ho.
21: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
22: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra, porque lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana. Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo, por tanto, no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
23: No deja de ser curioso que el mismo día en el que el BOE decreta la disolución de la legislatura, el Constitucional ya lleve la amnistía. Es el fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía.
24: Celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada per dos decrets que ha tombat Junts.
25: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
26: Vamos a actuar con coherencia, vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida y vamos a votar que sí, como hicimos la anterior vez, al decreto de vivienda, que incorpora medidas para proteger tanto a los pequeños propietarios como a los inquilinos y para limitar las compras de los fondos buitres.
22: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen.
27: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
28: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
29: N'est pas acceptable.

0: Tres quarts de 12, l'electricitat ha marcat el preu més alt en gairebé 4 anys. Avui ha superat els 200 euros per quilowatt hora al mercat majorista.
1: Sí, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Això encareix de manera directa i immediata el rebut de les llars amb tarifa regulada i pot afectar les tarifes de mercat lliure quan toqui revisar-les. Jordi Soler, expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
2: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
3: Brussel·les planteja suspendre el dret de vot dels nous membres del Consell si no respecten els valors de la Unió Europea durant els primers 15 anys d'adhesió, Marc.
1: És una de les mesures que proposa la Comissió Europea per fer més àgil l'entrada de nous països al grup dels 27. L'òrgan comunitari vol evitar així que els nous socis puguin posar entrebancs als interessos europeus en cas que els seus governs canviïn i adoptin línies oposades. Marta Kos és la comissària europea per a l'ampliació comunitària.
4: It is about Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa. I aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
1: Els primers països que podrien haver de seguir aquestes noves regles són Montenegro, Albània, Ucraïna i Moldàvia, els candidats més preparats per ser membres comunitaris en els propers anys.
0: Dos atacs a vaixells mercants, un dels quals enfonsat. I amb la tripulació desapareguda en aigües de Bulgària al Mar Negre fan créixer els temors d'una guerra híbrida. Nando Zanuguera.
5: El primer ministre búlgar, Roman Radev, ho ha qualificat d'absolutament inacceptable, però no ha assenyalat ningú. L'acció arriba l'endemà d'un altre atac amb drons en aigües de Romania. Per Radev, l'expansió de la guerra d'Ucraïna posa en perill la navegació civil a la zona.
6: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
3: L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no ingressarà a la presó a canvi de fer un curs per prevenir la corrupció en un centre oficial, com ara l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, Marta Prat.
7: És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial del govern espanyol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia va condemnar Laura Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
0: El jutjat d'instrucció de Lleida ha enviat a presó provisional un dels 2 detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga ara per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albacar.
8: Els 2 homes detinguts diumenge han declarat avui davant del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Lleida que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels 2, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de compareixer mensualment al jutjat. Els 2 homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per un delicte d'homicidi per la mort dissabte d'un home a qui van trobar en un descampat del barri de la Bordeta en estat inconscient.
3: Els Mossos d'Esquadra detenen 3 persones de 18, 19 i 29 anys per la seva suposada relació amb la mort d'un home per arma de foc al parc de les Planes de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar al març.
1: Els joves detinguts, un dels quals era menor d'edat quan van passar aquests fets, serien membres de la banda dels Trinitarios. La policia descarta que la víctima també en formés part. Els Mossos no descarten fer més detencions.
0: I el conflicte laboral dels treballadors de les biblioteques de Barcelona, que porten més de 4 mesos de vaga, ha fet avui un pas endavant per resoldre's. Aquesta tarda s'ha fet un ple extraordinari urgent en el qual s'ha instat al govern municipal a arribar a un acord.
7: Sí, ha estat una sessió extraordinària forçada per Junts, Barcelona, en Comú i Esquerra Republicana que obre expectatives de cara a la reunió prevista per demà amb els treballadors. Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: I el que voldríem és que la reunió de demà fos un inici real cap a arribar cap a un final i cap a poder arribar a un acord. Volem un reconeixement de la nostra feina i que es traslladi amb alguna cosa real, o sigui, amb un reconeixement real a nivell retributiu i social.
3: I ja tenim el millor croissant artesà de mantega de l'Estat i s'elabora a Barcelona.
1: En concret, a la pastisseria Morreig, situada al carrer Verdi, que s'ha imposat a 60 de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona.

0: 10 minuts i arribarem a la mitjanit, és en aquell punt en què comencem a mirar-nos també, ja no només les notícies de l'avui, sinó més aviat que ens encarem a les de demà. I demà es podria publicar al BOE, està previst que sigui així, els decrets d'habitatge que avui el Consell de Ministres ha aprovat, Marc.
1: Sí, ara és la Diputació Permanent qui ha de convalidar en el termini d'un mes aquests decrets. Un s'aprovarà perquè, ho hem explicat aquí, el PNB hi donarà suport i les majories en aquest òrgan són diferents i, per tant, en aquest cas la convalidació no depèn ara dels vots de Junts. Un cop es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, per tant, les mesures ja entren en vigor, per tant, això inclou la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. I com a novetats, s'hi afegeixen l'ampliació de les restriccions dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més o préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis.
2: I atenció, perquè demà també hi ha vaga al sector dels serveis socials a Catalunya.
1: Sí, és una aturada de 24 hores, afecta els serveis socials de gestió tant pública com privada, i és un sector que ocupa més de 100.000 persones a tot Catalunya i que dona servei a més de 2 milions de persones. És una vaga que convoquen la UGT, Comissions Obreres, la CGT i també la Intersindical. El motiu és el bloqueig, denuncien, de la negociació col·lectiva i també la negativa d'aplicar l'equiparació salarial que van pactar el mes de maig i que preveu una inversió de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys. Hi haurà serveis mínims, menjadors socials i residències de gent gran o amb persones amb discapacitat. S'ha de garantir el servei com si fos un dia festiu, mentre que en l'ajuda a domicili i la teleassistència s'ha de donar el 85% del servei.
0: N'hem parlat abans amb Jaume Asens. Demà es compleixen 3 anys dels atacs del 7 d'octubre. Aquell dia forces de Hamas van entrar en territori israelià, van matar 1.200 persones i en van segrestar més de 250. Israel va engegar l'endemà una campanya que fins ara ha fet més de 70.000 morts i que es troba oficialment en una situació d'alto al foc i amb el pla de pau de Donald Trump suspès. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: El 7 d'octubre del 2026 arriba encara amb molts dubtes respecte al que va passar aquell dia de 2023, sobretot pel que fa al paper de Benjamin Netanyahu. El mes passat apareixia la informació que el primer ministre israelià hauria rebut de part d'Emirats Àrabs l'alerta que un atac com el protagonitzat per Hamas era possible. Abans d'ahir ja es van celebrar els primers actes commemoratius, seguint el calendari jueu, i Netanyahu va expulsar-se responsabilitats. Demà tornarà a ser el centre de les converses en els dos grans actes previstos, un de ben aviat al matí, allà on se celebrava el Festival Nova, i un altre a la nit, a Tel Aviv, on es van concentrar els familiars dels hostatges fins que van ser alliberats fa un any.
0: Coincidint amb aquest aniversari, l'eurodiputat Jaume Asens ha publicat el llibre Gaza després d'Auschwitz. En una entrevista aquí al Catalunya Nit fa uns minuts, Asens ha apel·lat a la consciència col·lectiva en favor de Palestina, recordant que els nazis van voler mantenir el genocidi dels camps de concentració ocult.
4: No podem dir que no sabíem, perquè l'extermini del poble palestí el món sencer l'està contemplant, no? És un genocidi que s'està retransmetent en directe, no? I que, a més, els seus victimaris l'exhibeixen de forma orgullosa. Això és una diferència substancial respecte al que va succeir a Auschwitz.
2: I demà, si no hi ha cap imprevist, Oques Grasses s'acomiadarà del públic a l'Estadi Olímpic.

0: Doncs veurem demà si passa aquest mal temps, eh? Faran el primer dels 4 concerts en què el grup d'Osona diu adeu després de 14 anys sobre els escenaris. Per tant, primer concert, després que recordem que el d'ahir s'ha d'ajornar per la pluja i aquest el faran dijous. El grup, liderat per Josep Montero, repassarà, per tant, totes les seves etapes amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo i Petaro. La gira, l'últim concert, ha venut pràcticament totes les 220.000 entrades disponibles. En aquests últims dies, el grup ha alliberat encara algunes entrades d'última hora i encara és possible trobar-ne alguna per dijous, tant les de demà, divendres i dissabte ja estan completament esgotades. I per cert que demà també parlarem de la Fira del Llibre de Frankfurt, perquè hi participen 40 editorials catalanes. L'Institut Ramon Llull ha concertat més de 120 reunions amb editors d'arreu del món per continuar impulsant la traducció de la literatura catalana.
1: Gràcies, Marc. Bona nit.
0: Bona nit.

0: 4 minuts per arribar a la mitjanit. Hem dedicat bona part del Catalunya Nit a parlar dels temporals. Demà al matí de Catalunya Ràdio es farà des de Xerta amb Ricard Ostrell al capdavant, i ara mateix la Nit dels Ignorants ens agafarà el relleu, però abans hi posarem la reflexió final amb el dramaturg avui, Xavier Albertí. Xavier, bona nit.
1: Bona nit. Bona nit.
0: Com ho has vist, això?
1: Doncs mira, avui he anat al teatre aquesta tarda a Barcelona i n'he sortit que faltaven 5 minuts per les 9 i queia tot el cel a sobre la ciutat. Per no perdre'm la connexió amb el nostre programa, he caminat des del teatre fins a casa. Mitja hora m'he trobat amb uns transeünts que anaven desconcertats pels carrers, m'he trobat amb persones que acostumen a malviure sense casa als carrers, que no sabien com aixoplugar-se d'aquella tempesta. He trobat fins i tot algú que feia running pels carrers. He arribat a casa amb una quantitat d'aigua sobre impensable, però la gran reflexió després de sentir tot el programa és que la paraula clau avui és la paraula casa. I de la paraula casa en surt la paraula intempèrie. I de la paraula intempèrie en surt la paraula exili. I de la paraula exili en surt Auschwitz. I d'Auschwitz-Gaza. I d'aquí també surt la Unió Europea com aquesta casa col·lectiva que volem tenir. I també en surt la paraula escola, que és una casa important, una casa que fa que els nanos a França protestin per no tenir les condicions que han de tenir. I de tot això n'ha sortit una paraula realment curiosa per mi, que és la paraula fòbia, fòbia a la natura, que també és una fòbia a la casa. I m'han vingut al cap uns poemes d'una poeta keiniana de Barsenshire, que es titula precisament Casa, i diuen així: ningú se'n va de casa excepte que la casa sigui la boca d'un tauró. Només corres cap a la frontera quan veus a tothom que també corre. Només te'n vas de casa quan la casa no t'hi deixa quedar. Deixa enrere la roba, arrastra't pel desert, travessa oceans, ofega't, sigues fam, pidola, oblida l'orgull. La teva supervivència és més important. Si no tenim casa, no tenim res. I aquesta casa la construïm a vegades amb maons, a vegades amb identitats, a vegades amb lluites que ens porten a sentir que una tempesta important la pot destruir. I tot això ens ha de portar a reflexionar sobre com construïm la nostra forma d'estar conjuntament amb una societat que se sent amenaçada. I aquesta amenaça esperem que generi més aviat voluntat de cohesió, que no pas aïllar-nos i tancar-nos a casa. Bona nit.

Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Elias Puny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nando Sanoguera. Si 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord, a les Terres de l'Ebre, on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els alcaldes dels dos municipis han explicat al Catalunya Nit que no havien vist mai baixar l'aigua amb tanta força pels seus carrers.
2: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja estava gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
3: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig, i per tant l'aigua ha corregut moltíssim, i la veritat és que pues, jo el que he vist avui, i com jo amb els veïns que m'he anat trobant, no ho havíem vist mai.
1: En municipis com Cambrils, Sitges o Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
4: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi, i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs, un petit incendi. Evidentment, doncs, això ha generat una certa arma.
1: Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat. Més notícies, Oriol Pujadó.
5: Carles Puigdemont ha celebrat la sentència del Tribunal Constitucional que, segons l'expresident, deixa sense marge d'actuació els jutges a l'hora d'aplicar l'amnistia.
6: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
5: Puigdemont ha allunyat el seu retorn imminent a Catalunya, tot i que Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra l'expresident i també per als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. En una compareixença des de la seva residència a Waterloo, Puigdemont ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
1: Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació una altra vegada dels dos decrets d'habitatge. Aquesta vegada, però, el Congrés avalarà el text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys. I és que la Diputació Permanent, l'òrgan que pilota la cambra quan les Corts estan dissoltes, el PP, Vox i Junts no hi sumen majoria. Sánchez ha mogut fitxa l'endemà d'anunciar l'avançament electoral.
7: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen.
5: Als Estats Units, la condemnada a mort que va sobreviure a una execució fallida es troba conscient i pot parlar. Ho han anunciat els seus advocats en un comunicat en què precisen també que preveuen una llarga recuperació. La dona, Christia Pike, de 50 anys, va rebre 2 injeccions de pentobarbital que, en lloc de matar-la, li van provocar una agonia i va acabar ingressada a l'hospital custodiada per la policia.
1: Ha mort l'actriu Eva Marie Saint, protagonista de pel·lícules com Perseguit per la mort d'Alfred Hitchcock o La llei del silenci d'Elia Kazan. Pel seu paper en aquest film va rebre un Òscar el 1955. L'actriu ha mort per causes naturals a la seva casa de Los Angeles. Tenia 102 anys. L'augment dels accidents a la C31, al seu pas per Cunit, al Baix Penedès, ha fet que l'Ajuntament reclami a la Generalitat que informi els conductors que la C32 és gratuïta per moure's entre Cubelles i el Vendrell tots els dies de l'any. En declaracions al Catalunya Nit, l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha assegurat que ja es disposa d'una infraestructura adequada per enviar aquest missatge.
8: A les entrades de l'autopista hi ha uns panells electrònics que, quan convé, escriuen missatges, i nosaltres el que demanem és que en aquests panells electrònics la Generalitat faci el favor d'anunciar que l'autopista és gratuïta, perquè són uns panells que estan allà i que no anuncien res. I per estar foscos, estar parats, estar en negre, el que demanem és que anunciïn que és gratuït aquest tram.
1: L'Ajuntament calcula que diàriament passen per dins del municipi uns 30.000 vehicles. Esports, aquest dimarts s'ha acabat l'aturada per les seleccions i els futbolistes internacionals tornen aquest dimecres ja a la disciplina dels seus clubs. En clau blaugrana, Lamine Yamal ha tornat a ser titular en la victòria d'Espanya 1-2 contra Croàcia amb dos gols de Mikel Merino. Lamine ha jugat 78 minuts. També han sortit d'inici Kubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín ha entrat a la segona part. En Croàcia, Livakovic ha jugat els 90 minuts.
5: Jugats també aquest dimarts a la Nations League, Anglaterra 3, República Txeca 0. Anthony Gordon no ha jugat cap minut i Escòcia 1, Eslovènia 2. Derkusic, central de l'Espanyol, tampoc ha jugat.
1: El Barça, mentrestant, Frankie de Jong ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial en la seva selecció.
5: Encara en futbol, a la una de la matinada d'aquí una estona, Leo Messi juga l'últim partit amb la selecció argentina contra Benín al Monumental de Buenos Aires.
1: I la portera del Barça, Cata Coll, deixa la concentració de la selecció espanyola femenina i torna a Barcelona. Cata té unes molèsties al quàdriceps. Clàudia Pina no s'ha entrenat aquest dimarts per unes molèsties musculars, però sí que forma part de l'expedició que viatja cap als Estats Units.
0: Fins aquí les notícies.
9: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.

0: Hi ha dies que et sona el despertador i no el vols sentir, i el pares, i torna a sonar 10 minuts després, i penses, ara ja no tinc excusa, que després ja hauré de córrer. Això abans no ho podia fer mai perquè saltava de llit tan bon punt sonava l'alarma 5 minuts abans de les 6 del matí. Però ara em poso un antifàs i puc fer el ronso si el dia no és gaire complicat. Aleshores, prepares la jornada, les entrevistes que has de fer, les trucades pendents, els guions a repassar, tornes a veure que serà un dia de pluges torrencials i et tornes a enganxar al radar del Meteocat per saber a quina hora pot caure la tromba i t'angoixes pel que pugui passar. I tot el dia estàs enganxada a la ràdio per seguir de prop l'evolució dels aiguats i aleshores et torna a sonar l'ES Alert i dius, ja hi tornem a ser. Però de cop reps un missatge del teu entorn familiar i t'adones que en una altra casa, lluny de preocupar-se per la pluja i per les alarmes, hi ha algú que està plorant la mort d'una persona que ha marxat sense que fos la seva hora. I aleshores t'adones de la fragilitat de la vida, de com hem d'aprofitar cada moment, de com hem de viure el present, perquè aquella fina línia entre estar bé i no ser-hi no sempre depèn d'un mateix. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Eduard Nas, Víctor Villar, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Judit Perpinyà, Gerard López i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i pràcticament 9 minuts. Benvinguts a una altra edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, a punt i preparats un dia més amb la pàgina del Meteocat oberta per seguir la situació. Veig que les pluges comencen a marxar, ja han fet prou mal, però de moment encara està plovent en alguns indrets entre el Maresme, la Selva i el Baix Empordà. Ho anirem seguint, però de moment creiem que tot això anirà a menys. Des de Protecció Civil i des del mateix govern de la Generalitat han dit que en principi les pluges més o menys havien de durar fins cap a les 2 de la matinada, que és l'hora que nosaltres tanquem el programa. En principi ho anirem seguint per si s'hagués de fer algun canvi. Per tant, si algú té en algun moment alguna informació perquè està en un lloc on comença a caure una tromba no prevista, com que hi ha tots aquests fenòmens que ara doncs, de cop i volta es creen a dintre el mar i se'n van cap a terra, doncs qui millor que les persones que viuen als llocs per poder-ho fer arribar aquí a la nit dels ignorants. Però de moment el 93-201-7474 per començar el programa d'avui li donem la benvinguda al Francesc, que ens truca des de Manresa. Bona nit.
2: Bona nit, Marta.
0: Què tal, Francesc, com està?
2: Bé, gràcies a Déu, un saludo per a tots els ignorants i en especial a aquest programa al qual vull felicitar perquè hem començat a banda la climatologia una setmana amb... molt bé perquè hem tingut una sardana cada dia el dilluns i el dimarts.
0: Carai, carai, quin fitxatge que m'està fent, allò, cada dia. Sí, perquè un dia la vam fer de regal a una oient que va fer 96 anys, que l'havia demanada.
2: Ahir vam tenir aquella bonica sardana dedicada a Granollers.
0: Sí, senyor.
2: I l'altre dia vam fer el regal d'aniversari.
0: Correcte, a l'Anna, sí, a l'Anna de Mirasol.
2: Va complir 96 anys.
0: Molt bé, molt bé.
2: Amb un pastís d'aniversari, que era la cançó, la sardana, el saltiró de la Gardina.
0: Sí, senyor, molt bé.
2: I respecte a aquest pastís d'aniversari, si em permeteu, jo us diré que hi vaig trobar a faltar la cirereta.
0: Quina és la cirereta? A veure.
2: És la lletra. La lletra del saltiró de la Gardina
0: sí.
2: És quasi tant o més bonica que la mateixa música. Es tracta d'un cant d'un enamorat adreçat a la seva estimada que li posa com a exemple les carantonyes que els ocellets fan amb una branca d'un arbre. I li diu, com l'estella, com l'ocella a son ocell, tu m'estimaràs a mi.
0: Això és el que diu la lletra, eh?
2: Moltes sardanes que són cançons que a mi em sembla que valdria la pena de tant en tant d'anar-les divulgant. La Santa Espina, l'Empordà, Llevantina, per tu ploro, moltes sardanes que tenen la lletra molt maca i si les doneu de tant en tant contribuireu no només a fomentar la divulgació del ball de la sardana, del nostre, sinó també la cultura catalana a través del text de cada una d'aquestes cançons. És un prec que ho faig i moltes gràcies.
0: Gràcies, Francesc, per dir-nos-ho. Jo no sé, perquè no ho he buscat, hem de buscar-ho, no sé si aquestes sardanes amb la lletra, si existeixen enregistrades, si les podem trobar, sap què vull dir? Vull dir que, clar, quan tu busques una sardana sempre la trobes que la interpreta qui sigui, la cobla que sigui, però amb la lletra no sé si és tan fàcil de trobar-les.
2: Moltes d'aquestes sardanes que estan cantades per... veus molt conegudes, començant per l'Emili Vendrell de la seva època.
0: Sí.
2: I, en fi...
0: Ah, doncs mira, jo, la pròxima vegada buscarem a veure què trobem.
2: Que s'hi han dedicat.
0: Molt bé. Gràcies. Doncs, Francesc, gràcies per la proposta. D'acord?
2: D'acord, gràcies.
0: Molt bé, gràcies, bona nit. Doncs aquesta ha estat la primera trucada avui a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Mira, algú que ha comptabilitzat les sardanes que hem posat aquesta setmana al programa. Hem posat altra música i hem parlat de moltes coses, però, escolta'm, cadascú es fixa en el que li interessa i el que li ve de gust. I està bé perquè jo no sabia que... Sí que sé que hi ha algunes sardanes cantades, evidentment, però a la pròxima vegada que en posem buscarem si n'hi ha alguna de cantada, perquè, com diu el Francesc, doncs també està bé de veure quina és la història que hi ha i les lletres que hi ha al voltant d'aquesta música popular catalana. A més del 93207474, on podeu trucar ara mateix, perquè veig que l'Aina no està despenjant el telèfon, per tant vol dir que no està trucant ningú, també ens deixeu els missatges a través del WhatsApp del programa, que és el 667-220-148, i avui tenim missatges escrits, no àudio, per tant us els llegeixo. Per exemple, la Isabel, des de Sabadell, ens diu: fa un temps vaig portar l'administració d'un pàrquing molt gran a Sabadell. A dins del pàrquing hi havia un transformador d'Endesa. Clar, ara recordo la trucada d'ahir des de Premià amb la queixa de l'oient dient que evidentment el transformador estava dins d'un pàrquing i es va colgar d'aigua, evidentment, i que va deixar aquell oient sense electricitat durant 3 dies. Bé, la Isabel diu: a dins del pàrquing, com deia, hi havia un transformador d'Endesa. Diu: quan jo ho portava es van fer moltes gestions sense èxit amb la companyia per retirar-lo. No sé si a dia d'avui ho han pogut resoldre, ja que vaig deixar d'administrar-lo. Per tant, no sé si era molt habitual, anys enrere, que els pàrquings hi col·loquessin transformadors, però el de Premià, diu, no és l'únic segur. Doncs mira tu que està bé aquesta aportació, perquè a veure si encara descobrirem aquí que hi ha uns quants transformadors que estan a dintre de pàrquings perquè s'havien posat antigament i encara ningú els ha canviat. I llavors, clar, quan passa el que passa i s'inunda un pàrquing perquè hi ha aquestes pluges torrencials, evidentment deixa d'haver-hi electricitat a la zona on cobreix la demanda elèctrica d'aquell transformador. En fi, gràcies per l'aportació, Isabel, de Sabadell. Ens truca l'Anna des de Mirassol. Bona nit, Anna.
3: Bona nit, Marta, que maca que ets. Em vaig agrair molt aquella tardada que m'ha trucat. Vaig ser tan feliç sentint-la, però el que diu aquest senyor, m'hauria agradat que hagués sigut cantada, perquè és preciosa la lletra. Però bueno, ja t'agraeixo molt que me la posessis i vaig estar molt content i molt feliç d'escoltar-la.
0: Era la nostra aportació al regal d'aniversari, Anna. Això de les lletres ja ho mirarem, perquè jo no sabia que hi havia més sardanes que estan cantades. I per tant, escoltar la lletra també és bonic. Per tant, un altre dia ho farem, d'acord?
3: Molt bé, d'acord. Moltes gràcies, Marta.
0: De res.
3: Moltes gràcies, Marta, perquè ets molt maca.
0: Ai, l'Anna també és molt maca i molt eixerida. Gràcies, Anna, una abraçada.
3: Igualment.
0: Bona nit. Adéu. Bona nit. Adéu. La Carmen des del Guinardó, bona nit.
4: Bona nit. Mira, són els casaments. Hi ha dues classes de casaments, el civil i el de l'església, no?
0: Sí.
4: Sí, catòlic, sí. Llavors, era per saber quin és el que és més... S'usa més, quin és... O sigui, valen els dos, suposo que els dos valen, però quin és el que s'usa més? És això, curiositat.
0: Si hi ha més gent que actualment es casa més o per l'església o pel civil, vol saber això?
4: Això mateix, sí.
0: Molt bé. Vale. Doncs a veure qui respon. Gràcies, Carmen.
4: Molt bé, gràcies.
0: Adéu.
4: Escolta,
0: digui.
4: Podríeu posar una cançó?
0: A veure quina cançó vol, digui'm.
4: Mira, el títol no el sé, perquè n'hi ha moltes, però és sobre la música de Xavier Cugat.
0: Sí.
4: Qualsevol cançó del Xavier Cugat.
0: Sí, d'acord.
4: Que en té moltes, sí.
0: Molt bé.
4: Sí.
0: M'ho apunto, Carmen, gràcies.
4: Gràcies,
0: adéu, bona nit. La Carmen, que diria que altres vegades també ens ho ha demanat i alguna vegada li hem posat també alguna cançó del Xavier Cugat perquè el va conèixer i té alguna cosa a casa signada per ell, que això me'n recordo que ens ho va explicar una vegada que la vaig anar a veure per entrevistar. Un altre missatge de WhatsApp que ens heu deixat, el 667-220-148, diu, és de l'Alícia, des de Barcelona, diu, només us volia comentar que darrerament em dedico a llegir sobre conflictes, guerres i cops d'estat del segle passat, i posa entre parèntesi a Espanya, Xile... Diu, cada vegada se saben més coses, cert, però, diu l'Alícia, la memòria és fràgil. El segle XXI hauria de mirar el segle XX per aprendre, per no cometre els mateixos errors. Em preocupa, diu l'Alícia, el jovent, un cert tipus de jovent enfadat o decebut que sent cants de sirena i voten. Tenen dret, esclar, però els aconsellaria que, a part de pensar en el futur que es juguen, també mirin el passat. Aquesta és el missatge que ens deixa l'Alícia des de Barcelona. El 93207474 i tenim ara l'Emília des del Bon Pastor. Bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Què tal, Emília? Digui'm.
5: Molt bé, molt. Perdó. Jo era per parlar de les sardanes.
0: Vinga, avui estem fent un monogràfic. Endavant, vinga.
5: I una coseta. També sí. És el primer dia que truco, eh?
0: Ah, molt bé, Emília. Doncs encantada de saludar-la.
5: Moltes gràcies. Ho fas molt bé, és encantadora.
0: Ai, gràcies, Emília.
5: I cada nit t'escolto.
0: Molt bé.
5: Des que vas a començar.
0: Oh, molt bé, així m'agrada. Molt bé.
5: Sí, nena, sí, ja pots contar-hi.
0: Molt bé.
5: I tant. Bueno, que jo volia dir... Que la que cantava molt bé les sardanes, jo tenia un disc, fa molts anys que ja no sé ni qui el té, era la Salomé.
0: La Salomé cantava sardanes.
5: La Salomé tenia una edat fabulosa per les sardanes. Sí, era preciosa.
0: I en recorda algun nom d'alguna sardana?
5: Sí, totes tenia un caset, em sembla, la Llorentina, Porto Ploro, la Fatiga de la Cardina, totes aquestes les cantava. Totes són precioses, la més bonica.
0: Molt bé.
5: Si no és això,
0: Perfecte, doncs mira, tenim una pista més per buscar alguna sardana que hagi cantat la Salomé.
5: La Salomé era perfecta per aquestes coses, perquè hi posava molt de sentiment.
0: Clar.
5: Molt bonic.
0: Molt bé, doncs prenc nota, Emília. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies, adéu.
0: Adéu, bona nit. Va, que tenim un tècnic tan ràpid, que només de sentir el que deia l'Emília, he anat a buscar. Mira què he fet.

0: No em direu que l'Edu no ha sigut ràpid i veloç per trobar aquesta emoció que deia l'Emília de la Salomé cantant aquest Per tu ploro. Val, 932017474, esperant sentir aquesta sardana i volem fer la seva aportació sobre una altra qüestió, i tenim el Xavier des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit. Ai, que s'està acoplant molt. Xavier, hauries de baixar una miqueta la ràdio. Ets aquí o no, Xavier? No ets aquí. Ets aquí? No. Arreglem-ho. A veure, intentem arreglar-ho. La Montserrat, des de Mataró, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Sí.
1: Bona nit, Marta. Mira, és per donar una resposta a aquesta senyora que parlava de, del casament, si és més vàlid el casament civil o per l'església.
0: Sí.
1: Jo suposo que la cosa funciona igual que el, quan em vaig casar jo. Jo em vaig casar per l'església, però primer vam tingué d'anar al jutjat. O sigui que primer passes pel jutjat i aleshores doncs a l'església. Vull dir que jo suposo que per l'església, no sé si ara serveix igualment, que et fan un document, però abans la cosa anava així.
0: Primer jutjat, després primer, església.
1: Anaves al jutjat i aleshores et casaves per l'església.
0: Per tant, sí, ella també volia saber si la gent es casa més per l'església o pel civil ara. Això ja no ho sabem.
1: Això ja depèn dels gustos de cadascú. Jo havia entès que el que ella volia era si era més vàlid.
0: Sí, també ho ha demanat, sí, ha demanat les dues coses. Sí,
1: bé,
0: sí.
1: Jo això és el que he contestat.
0: Molt bé, perfecte.
1: I això de les sardanes amb lletra, n'hi ha moltíssimes.
0: Moltes, sí.
1: Moltíssimes, i les lletres, totes les lletres, la majoria són precioses.
0: Sí, el que passa que és veritat, quan demaneu alguna sardana, sempre la busquem d'una copla, mai penso en una sardana cantada, però ara m'hi fixaré, que de tant en tant sigui cantada, que també és molt bonic.
1: Sí, jo si alguna vegada ja, en l'època d'en Xavier, havia demanat alguna de sardana, ja demanava concretament cantada.
0: Ah, sí?
1: Cantada.
0: Ah, mira, veus?
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: mira,
1: sempre.
0: Prenem bona nota. Molt bé,
1: molt
0: Montserrat,
1: bé.
0: Gràcies.
1: Apa,
0: bona nit. La Núria, des del barri de Gràcia, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal, Núria?
2: Bé, aviam. En el barri de Gràcia estem des d'aquest estiu, estem de dol perquè vam perdre una pastisseria on els xuxos de crema eren, bueno, fora de lloc.
0: Ai. I ara bueno, què, sense xuxos de crema?
2: A part del resta, eh?
0: Sí.
2: Era molt coneguda, a més era una pastisseria centenària, al carrer Gran de Gràcia.
0: Com es deia?
2: Ideal.
0: Ideal, sí, ja me'n recordo, sí.
2: Molt antiga, de fusta, però bueno. A mi que no m'agraden els dolços, doncs era l'únic que hi anava a buscar, no només jo, eh? Molta gent, que a mi no em toca de prop, vull dir, jo visc a la part de baix de Gràcia, no allà dalt, però hi anava, sense dubtar. Bé, doncs com que es volien jubilar, feia 2 anys que estaven buscant, algú que volgués continuar i, bueno, amb la clientela que evidentment doncs donava prou com per,
0: Sí.
2: Doncs bé, no van trobar. I al final ho van retrasar perquè volien fer-ho abans i la gent del barri els va demanar que no ho fessin abans de Sant Joan per les coques.
0: Està bé, això.
2: I van aguantar fins al final.
0: Pobrets, sí.
2: Però veient, fins i tot quan van tancar l'últim dia, que hi havia cua al carrer, bueno, semblava que allà hi havia rebaixes d'alguna cosa, doncs encara deien que potser hi haurien esperances, perquè una de les persones que hi havien anat, els molts, semblava que sí, que estaven
0: que
2: animats.
0: Podia quedar. Ai.
2: Que volia, i ells estaven disposats a quedar-se, un temps. Vull dir.
0: No, per fer el traspàs bé, no? Sí.
2: Aviam, la cosa és que ara hi ha 2 lletreros amb un lloguer de 8.000 euros al mes.
0: Bé. Com? 8.000 euros?
2: Sí. Qualsevol que potser vulgui començar un negoci.
0: No, bueno, no paga 8.000 euros al mes, clar.
2: Començar un negoci, vull dir, que no estava per començar, que si ho haguessin continuat, però és clar, estic segura que ells no pagaven 8.000 euros.
0: No, clar. Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do,
0: sí.
2: Vull dir, ho explico perquè la gent potser sigui conscient de per què se'n van a la merda molts negocis.
0: I tant, sí.
2: Vull dir que potser que en siguem conscients.
0: Sí.
2: Llavors, a partir d'aquí, com que jo no m'agrada el dolç, però encara somio amb aquell xuxo, però amics meus també, el divendres passat va venir una amiga meva que viu a Ghana, i quan va arribar i em va trucar em va dir, diu, què, Núria, quin dia quedem? I els xuxos, que n'hi hauran?
0: Oh.
2: I li vaig dir, jo la, ho sento, però de xuxos ja no n'hi ha. No,
0: oi.
2: No foti, no, no, i jo busco. Llavors, estic fent una búsqueda de xuxos com il foc, vull dir, perquè n'he trobat de xuxos, i no diré allò, els llocs on n'he trobat, perquè són coneguts a Barcelona,
0: Però...
2: Però, vaja, allò no és digne de dir-se xuxo.
0: Ja.
2: Sí, una pasta de brioix amb una cosa de color més o menys que et tira groguenc a dintre, allò no és un xuxo.
0: Ja. Tu vols saber on pots trobar el millor xuxo ara mateix de crema?
2: No, ara mateix tampoc, vull dir
0: no,
2: que...
0: No, vull dir, un lloc que pugui satisfer la... i apaivagar el teu dol per perdre aquesta pastisseria.
2: No, i a més, jo estic segura que al barri, perquè jo ho tinc... Aquí tenim un diari que es diu L'Independent de Gràcia.
0: Sí.
2: Llavors tu pots donar notícies, vull dir, jo estic segura que me'n vaig, els truco... Escolta, he descobert un xuxo, aviam, que no ens haguem d'anar a Girona, perquè llavors ja tenim un problema. Estic segura que hi hauria gent del barri que aniria a comprar un xuxo si érem condicions. Perquè aquí al barri no n'hi ha.
0: No n'hi ha.
2: I hi ha pastisseries que fan coses bé, vull dir. I els hi he anat a dir, escolta, sabeu que l'ideal, sí, sabem que van tancar, sabeu el xuxo, sí, jo hi havia anat a menjar-ne, en comprava. Conyer, per què no en feu? Però és que ara fem coses modernes.
0: Ah, que el xuxu no és modern ja? És antic?
2: Es veu que sí.
0: Es veu que sí, d'acord.
2: No, és que la gent fa el que la gent demana.
0: No, home, però si tens... Depèn, sí. No? Però si li dones producte
2: clar,
0: bo, te'l demanarà.
2: Tu, clar, però quan tu estàs... O sigui, visualment... O sigui, l'altre dia ja vaig... Bueno, hi he entrat un parell de vegades per si de cas algun dia no em feien. Vaig entrar a Mauri, que el tinc aquí al costat. Bé, no cal que demanis, hi he anat dues, tres vegades i no hi ha un puto xuxo. Ja. Tenen 40.000 coses i està ple més de diris ara que d'indígenes.
0: Ja, sí, sí.
2: Vull dir, perquè doncs clar, on és?
0: Sí, sí.
2: O sigui, on està?
0: Busquem un lloc amb xuxos a prop de Gràcia, ja està, deixem-ho així, a veure si la gent t'ajuda.
2: A prop de Gràcia no cal.
0: A Gràcia.
2: No.
0: Ah, no, a Barcelona. Barcelona. A Barcelona, doncs va.
2: Sí, jo estic segura que si te n'has d'anar...
0: Ja agafaràs el metro, si cal, no passa res, no?
2: Sí, jo estic segura que farà més d'un veí.
0: Bé, vinga, va. A veure si entre tots trobem algun lloc. Gràcies, Núria.
2: Escolta'm, digues. Allò que et vaig demanar de la ràdio Fonsenter...
0: Mira, no deixis d'escoltar el programa, que tenim una resposta. Només et dic això. No, si no el pots escoltar sencer, demà te baixes a la segona hora. Però...
2: No, sí que em quedo.
0: Ah,
2: no
0: et quedes, et quedes.
2: Sinó per la ràdio.
0: Per la ràdio. Vinga, és avui que ho respondrem. Vinga.
2: D'acord, gràcies.
0: Gràcies, Núria, una abraçada.
2: Adéu.
0: En Josep Lluís, des d'Horta, bona nit.
3: Hola, bona nit. M'acabo de despertar, però tinc el cap clar, vull dir que no m'entraven que bé. Mira, abans... Sí, no, vull dir, capacitat, penso que sí, és el que no...
0: Molt bé,
3: no,
0: molt bé.
3: No dubto de la meva solvència per
0: fer les preguntes.
3: On tinc ja escrit les preguntes. Però abans de les tres preguntes, vull respondre la pregunta que es va fer aquí al programa fa uns dies.
0: Sí.
3: D'una senyora que, sense... Jo no la vull ofendre, perquè s'ho prengui mal, però va dir... que a TV3 he vist que una persona creuava les cames i que no era ètic. Jo
0: ho preguntava, ella preguntava si això era ètic, diguéssim. Sí,
3: jo tinc
0: la
3: resposta, senyora, sense que m'ofengui. Més que ètic és postural.
0: És postural, sí.
3: Vull dir, és una manera de posar les cames,
0: sí.
3: Creuades o descreuades. No que no trobo... No
0: que sigui res ètic, no?
3: Ja. En si és ètic o no.
0: Ja,
3: i jo dic, no, que us ho superaria mal, que jo respecto tots els que la gent que truca aquí, vull dir,
0: la teva opinió, sí, ja està.
3: La meva opinió és aquesta, que és postural, que la persona tingui les cames creuades.
0: Clar.
3: Jo també ho faig, això, i no me gestiono si és ètic o no.
0: Clar, molt bé. Perfecte.
3: Les preguntes són aquestes.
0: Vinga, digues.
3: Quantes comarques hi ha a tota Catalunya?
0: Molt bé.
3: Hi ha moltes, i no sabia, segur pot precisar així la quantitat, i si hi ha previst que se facin de noves, també, si cap que n'hagin de noves, també m'ho poden respondre. La següent és, quin és l'animal del planeta que més anys viu?
0: Molt bé.
3: Perquè
0: més longeu?
3: No sé quin... No soc tan entès en biologia.
0: Uh-huh.
3: I la darrera és, de totes les multes de circulació, de trànsit, de cotxe,
0: sí.
3: Qui és la més severa, la que el cas sigui més car?
0: La més cara de...
3: Sí.
0: Molt bé.
3: I si pot dir la quantitat, també, ja per curiositat, per saber l'orillos que li tocarà pagar.
0: Perfecte. Molt bé, bona Josep Lluís,
3: nit.
0: Gràcies. Adéu, bona nit. La Carmen, des de Tortosa, bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta.
0: Com
4: bona
0: estàs?
4: Nit.
0: Com esteu per aquí baix?
4: Bueno, pues avui ha sigut horrible, però horrorós. Lo que crec que no hi ha ni espero que no n'hi haguen de desgràcies personals. Però a Xerta segur que ha sigut algo, però horrorós.
0: Sí.
4: Pensa que Xerta nosaltres, el lloc que vivim, lo tenim aquí mateix. Eren los trons i llampers, i l'aigua que ha caigut avui, el meu marit de 84 anys diu que no se'n recorda mai de tanta aigua.
0: Sí.
4: Perquè era horrible. Ha sigut tremendo, tremendo, tremendo. L'altre dia ens vam estar nosaltres 24 hores sense llum. Bé, l'altra tornada, que no fa gaire.
0: Sí, sí, i tant, sí. Dijous a la nit va ser.
4: Ara no, però bueno, és que tinc moltes respostes i potser em tallaràs.
0: Ah,
4: mira.
0: Doncs digues, va.
4: Primera, jo crec que coneixes la nostra terra, no sé per què, perquè quan te va trucar el senyor i va parlar de Roquetes vas dir, sí. I el coneixes, vale? I un dia et preguntaré coses teves personals, però no en directe, perquè jo crec que coneixes molt bé la nostra terra.
0: No tant,
4: perquè...
0: no tant. No, ja m'agradaria, Carmen, no tant. No, no.
4: Aquí hi havia una família romagosa, dic, a veure si era aquella...
0: No, segur que no, segur que no. No,
4: bueno, és igual. A veure, te dic... lo del rellotge de la plaça Catalunya.
0: Sí.
4: Aquell senyor et va dir que hi havia dues empreses, i és veritat que hi havia dues empreses, arreglaven rellotges.
0: Mm.
4: D'acord. Un senyor d'esta empresa, que ja està jubilat, però un dia inclús li van fer una entrevista a la tele d'aquí Tortosa, al Canal 21, i ell va dir que per hobby encara fa algunes coses, per hobby. O sigui, que si este senyor, jo suposo que li diguessin d'arreglar los rellotges...
0: El rellotge de la plaça Catalunya encara ho faria.
4: Jo crec que se l'ho faria, no ho sé, no el conec molt personalment, el meu marit crec que sí, però jo no el conec.
0: Bueno, molt bé.
4: Aquesta és una altra cosa, però que encara hi ha un senyor que crec que ho podria fer, sempre i quan vulgui, clar. Després, lo cava, lo vi, això ja és una miqueta més complicat. El vi, diferent del cava. Lo cava, que lo cava tiba amb bolles, o burbujas en castellà,
0: sí,
4: com ho vulguis dir. Lo vi se cull, se trau el suc, diguéssim, del raïm, i se pot fer vi, un vi jove, un vi d'anyada, que llavors ho posen dins d'uns barrils de roure, i segons els sommeliers que treballen a l'empresa, lo fan d'una més suau, deixen que fa sigui més mesos que estigui, i el trauen quan en ells los bebé. Però el vi no té bambolles. Després el cava, resulta que ara a Catalunya hi ha cava i hi ha corpinat.
0: Sí, senyora.
4: Ho saps, no?
0: Molt bé. Sí, que ho sé, sí.
4: I saps per què, no? També.
0: Es van enfadar i es van...
4: No és per enfadar, no. No, en sèrio, no és enfadat. Sí, no es van enfadar, però resulta que cava se'n dia a tot. Mm. Inclús al bon, diem-li cava antic, se li dia cava.
0: Ja.
4: I resulta que cava se diu a tot Espanya.
0: Clar.
4: I el cava... Ells, tots, per empreses de les més importants, no dic manualment, de les més importants d'aquí del Penedès, van dir no. Aquí, al Penedès, volem dir un altre nom. No que ens ajuntéssim. No perquè sigui Espanya, és igual, França. Perquè, mira, ara venen un, ells diuen, cava, en mètode champagne, que tot el cava està tret d'este mètode. I el venen. Només que no arriba, i ho anuncien per la tele, a 5 euros l'ampolla.
0: Imagina't.
4: Un bon cava. No pot valdre això, de cap manera.
0: Sí, tota la raó.
4: Lo corpinat, no surt de les caves que no tingui 18 mesos de cava. 18. Després, tot lo que es fa, lo corpinat, tot ha de ser collit a mà. No ha d'entrar cap maquinària per acollir-lo. Cap. Després, això no es pot comprar. Cada empresa té les seues vinyes. No pots comprar vi, per dir una manera, que hi ha Nantes, on hi ha cavistes del cava, que encara en compren, per exemple, a Andalusia. Al lloc que es fa sigui raïm, sí, compren. Per a fer el vi o el cava, tampoc. El corpinat no es pot comprar res. Tot ha de ser de la seva pròpia collita. I després tinc un apunt més complicat, però no em vull fer llarg, perquè la persona que m'ho ha dit, tu no trucaràs, però dis-me'l a mi, fill meu, que faré el que podré. Resulta que també ha de ser, per exemple, no pot entrar, per exemple, això que hi ha noms, el xarelo, el no sé què, sí, o sigui, el nom que té cada raïm,
0: sí, sí,
4: en el corpinat ha de ser aquells, en el cava pots fer el que vulguis.
0: Ja.
4: O sigui, que és un món molt complicat, en part, per als que ho fan bé, o per als que no ho volen fer també, no és complicat, perquè ja ho fan com ho fan. Però, mira, ahir mateix va sortir al Facebook una notícia d'un altre cavista que està a l'Ordal, que ha entrat a formar part dels 20 i pico ja que hi ha dins de la marca Corpinat.
0: Corpinat, sí, sí.
4: El que passa que ens costarà una mica dir-ho, perquè a vegades, per exemple, a casa obrim una ampolla de Corpinat, perquè no es veu només que Corpinat, i resulta que a lo millor dic, i em surt el cava. I em diu, no, mira, si no et surt, digues, mira, avui veurem bambolles.
0: Bambolles, clar.
4: Bambolles.
0: Sí, sí,
4: perquè
0: sí.
4: No vol, o sigui, com aquell que diu cava, deixa't passar del cava.
0: Sí, sí, sí, hem de prendre a dir Corpinat, totalment record. Molt bé.
4: Corpinat.
0: Carme, perfecte. Escolta'm, deixem-ho aquí, que si no se m'allarga i tinc una entrevista, si no se'n farà la una.
4: Una abraçada molt forta, molt forta.
0: Un altre dia parlem més. Gràcies, adeu. Carme, una abraçada. Bona nit.
4: A tu, gràcies.
5: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
4: Felicitats, 10.000 vegades.
0: Apa, amén.
4: Ja puc mirar una cosa a la tele, alguna sèrie que m'agradi. A les 12 jo trec la tele, a la mateixa tele poso Catalunya Ràdio, per a sentir la teua història de cada dia. M'encanta.
0: Ai, Carme, que em fa riure.
5: La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa. L'entrevista que no t'esperes.
0: Aquesta nit us volem parlar d'una professió en què viuen pendents del cel. Sí, sí, sí, ja ho sé, tots vivim pendents del cel, però no són els homes del temps, ni tampoc els pagesos, ni els hotelers, no. Viuen pendents del cel i sobretot dels fenòmens extrems, de les tempestes de pedra, en concret, d'aquelles pedregades fortes que poden trencar vidres i abunyegar els cotxes. I és que avui us volem parlar d'una feina poc coneguda, els desabunyegadors. Són professionals que amb les seves mans i amb les eines adequades aconsegueixen eliminar bonys provocats per la pedra o per petits cops. Fan servir varetes, ventoses i martells de tefló, i això, juntament amb molta paciència i molta habilitat, els permet que una carrosseria abunyegada torni a semblar nova, sense necessitat d'haver de pintar la part afectada. Viuen pendents del cel perquè van allà on hi ha hagut una pedregada amb força cotxes afectats. La seva és una professió itinerant, diguem-ho així, agafen les eines i poden estar 2 o 3 mesos, potser, sense tornar a casa. En Gerard Ruiz fa 7 o 8 anys que s'hi dedica. Juntament amb el seu pare té l'empresa Tarraco Varilleros, especialitzada a reparar danys provocats per calamarsades. Gerard Ruiz, bona nit, benvingut als Ignorants.
6: Bona nit.
0: Escolta'm, sí, mireu sovint al cel, vosaltres? Ja sé que últimament sí, tots ho fem, però vosaltres més?
6: Sí, sí, al final vivim enganxats al mòbil, amb les aplicacions per veure com es va movent el cel i cap on pinten els trets, no? I llavors, doncs sí, anem seguint, anem mirant, i de tant en tant hem de creuar els dits quan fa dies que no pedrega, per veure si cau alguna cosa.
0: Clar, aquesta és l'altra, després ens parlem d'això. Clar, si comença a pedregar en un lloc, vosaltres o sabeu que s'acosten tempestes fortes, ja teniu clar que s'us gira feina, no? Entenc?
6: Sí, Sí, sí, quan ja, o sigui, quan ja comença a fer caloreta i ja comença a ser època d'anar preparant per bé, doncs, per estar atents al mòbil, com t'he dit, anar preparant les eines i posar-hi ganes perquè quan caigui arribar a treballar.
0: Mm. Vosaltres només repareu petits cops i bonys per pedregades?
6: Sí, aquesta és la idea. O sigui, el tema dels desamunyegadors va aparèixer per això, per fer petits copets. Clar, últimament les pedregades ja no són tan petites.
0: Clar,
6: com fa temps, no?
0: Clar, això llavors, penso.
6: Sí, sí. Llavors, la idea és la mateixa, però bueno, ens hem d'adaptar una miqueta a les noves circumstàncies i seguir millorant una miqueta.
0: Mm, clar, entenc que, per exemple, un cotxe que té un cop lateral, això ja no seria feina vostra. Algú no pot colar sí. I dir... També?
6: Sí, sí. El típic cop de pàrquing, no? Que podríem dir...
0: Ah, sí, allò de pum... Ai, que... Sí, sí.
6: Exacte. Clar, imagina't, tens el cotxe nou, no? Típica història. Ostres, m'acabo de comprar el cotxe. Bueno, me'l vaig al súper, l'aparco una miqueta lluny que no m'aparqui ningú al costat. Ostres, aquell dia ve algú, pum, s'escapa una porta.
0: Sí.
6: Ostres, doncs, de vegades, si el cotxe és nou i demés, dius, ostres, sap greu pintar una porta. Llavors, això també ho fem. Mm. Però el 90% de la feina, si més, si només, és les pedregades.
0: Les pedregades.
6: Aquest servei també els donem, sí, sí.
0: Clar. I escolta, la pregunta clau és, com ho feu per eliminar aquests bonys?
6: Bé,
0: quines tècniques feu servir exactament? Sí, jo he parlat d'alguns unes varetes, però realment la feina com la feu?
6: Bé, que ho has descrit superbé, eh? Però al final el que fem és tenim una sèrie d'eines, podríem ajuntar-ho en tres grups. Un serien les varilles, com bé has dit, i llavors això el que fem és bàsicament estem buscant les escletxes del cotxe per poder-les introduir i llavors per aquestes escletxes anar fent força per tornar la planxa al seu lloc. Uh-huh. No?
0: Uh-huh.
6: Llavors, bé, hi ha diferents peces, cada peça té la seva història, però amb el tema de les varilles, diguéssim que funciona així. Busquem escletxes i busquem per empenyar cap dalt. No? Llavors, l'altra part seria les ventoses, que utilitzem cola calenta o cola freda, això depèn de cada persona, i això seria una tècnica que s'utilitza per llocs on no es pot entrar, no? Llavors, la típica peça és el muntant, que és, diguéssim, el lateral del sostre on s'ajunten amb la porta.
0: Sí.
6: Doncs tota aquella part és el muntant i allà no hi ha, com que és una zona molt dura del cotxe, on hi ha estructures internes per reforç del cotxe, per temes de seguretat i de més, allí no tenim accés. I llavors, amb aquestes ventoses, el que fem és enganxem amb la cola, enganxem damunt del bony, i amb un martell d'inèrcia, que tot i que es digui martell, fa tot el contrari que un martell, no pica cap a baix, sinó pica cap a dalt.
0: Uh-huh.
6: Llavors, diguéssim que estirem la ventosa de manera que el bony pugi cap dalt. Llavors, el que abans era un bony, ara s'ha convertit en una muntanyeta. I llavors allí acabem de picar per deixar-ho pla i ja està.
0: I feina feta.
6: El primer, després el segon i així fins al temps.
0: I trigueu molta estona a fer això? És a dir, per exemple, per arreglar un bony allò no gaire gran, al mig del capó, podeu trigar molta estona o és una feina relativament rapideta, entre cometes?
6: És una bona pregunta. Depèn sempre del capó. Depèn, clar, sobretot de l'accés que tinguis. Si és un bonyet senzill que està... que té un accés complet, que no hi ha cap problema, es treu en segons. Vull dir, és un momentet. Resulta que és un capó que és d'alumini i dins porta unes estructures de reforç que no arribes d'una manera o una altra. Llavors ja és una altra
0: història. Ja t'ho complica, clar.
6: Sí, sí, clar, clar.
0: Clar, clar.
6: I que cada cotxe és un món i que cada marca és un món, vull dir...
0: Clar, suposo que hi ha marques més complicades perquè són més fortes i marques que tenen com la no sé si la planxa més tova o no sé, o més manejable, i aleshores us és un palet més fàcil, no? Suposo.
6: Sí, això que has dit és correcte en el sentit de que les planxes toves, hi ha planxes toves i planxes dures, i no necessàriament unes són més bones que altres.
0: Ah.
6: Depèn del tipus de pedregada, unes es reparen més fàcil, i depèn del tipus que és, doncs les altres es reparen més difícils. Vull dir, depèn, hi ha tants factors que s'han de tenir en compte, no? que és difícil dir, mira, això és bo i això és dolent. Vull dir, cada cosa té la seva part positiva i la seva part negativa.
0: Clar, però la vostra feina entenc que també és bastant respectuosa amb el medi ambient, perquè clar, vosaltres suposo que intenteu arreglar això i aleshores el cotxe no s'ha de tornar a repintar, perquè no es destrossa res, senzillament es torna a la planxa original, per entendre'ns, no? El cotxe original, i no toqueu res, no cal tornar a pintar el cotxe.
6: Correcte. Aquest és sempre l'objectiu principal, d'acord? Llavors, sempre intentem que no s'hagi de pintar. Ostres, de vegades passa que les pedregades són molt fortes o que ha caigut una pedra en un molt mal lloc i ha trencat de pintura. Escolta, doncs, si s'ha de pintar no passa res, però sempre que es pugui, doncs sí, evitem pintar.
0: Quan cau una pedregada en un lloc concret de Catalunya, és possible que mentre està caient la pedra ja us truqui algú?
6: Sí. Personalment, en aquesta de Tarragona,
0: sí,
6: va sorprendre molt perquè estava caient, vull dir, feia, no sé, 5 minuts només, i ja el mòbil va començar a sonar, dic, ostres, què està passant? I, vull dir, jo sabia que anava a caure, però no sabia el moment exacte, no? Llavors van començar a entrar trucades, no, escolta, que és que està pedregant i tinc el cotxe, dic, ah, sí, cap problema, doncs mira, aquests són els passos a seguir, vinga, anem a fer-ho. I un munt de trucades. Vull dir, la gent ja portava els deures fets de casa.
0: Clar.
6: I això, la veritat, és que és molt d'agrair.
0: Clar, perquè els vostres principals clients, qui són, els particulars? O també hi ha tallers que us demanen, o no sé si les assegurances us truquen? Com funcioneu? Perquè jo, si em passa això i vull buscar-vos, com ho faig?
6: Hi ha una mica de tot. Tenim perits que ja ens coneixen d'haver treballat amb ells i de bones experiències. Hi ha concessions grans i marques grans que tres quarts del mateix. Amb els tallers petits i mitjans, la veritat és que ens hi portem molt bé, tres quarts del mateix. I la veritat és que ara el tema del particular sí que ha explotat. Abans era complicat que un particular truqués directament a un varillero que agafés, mirés, mira, a veure, aquest té bones ressenyes, o aquest, mira, aquest em cau bé, o aquest m'ha fet gràcia, no, mira, truco. I ara la veritat és que podríem repartir-ho, diguéssim, en 25% cada grupet.
0: Que bo. Ha canviat també això, no? I vosaltres crec que no teniu un local físic per treballar, sinó que aneu als llocs, no? Vosaltres us desplaceu, sí, no?
6: Mm-hmm, correcte. Nosaltres som com cargols, agafem la furgoneta i portem totes les eines, portem tota la casa allí, i llavors ens desplacem als diferents tallers, concessions o inclús, no sé, al pàrquing d'algun particular que em diu, mira, tinc lloc. Ah, doncs vine, anem i ho fem. Cap problema.
0: I el teu terreny, el teu radi d'actuació, quin seria? Més enllà de Catalunya?
6: Sí, a veure, al final no deixa de ser, podríem dir, Europa sencera. La veritat és aquesta. Després, el dia a dia real, és que jo intento sempre quedar-me per el que és la zona de Catalunya, País Valencià, Aragosca, Navarra, vull dir, zones adjacents a Catalunya, però bueno, que de vegades si he d'anar en moviment o a Salamanca, doncs anem a Salamanca.
0: Però això t'ha passat, que t'han trucat d'algun lloc de lluny i has hagut d'anar-hi? Sí.
6: Més que trucar-me, de dir, bueno, no hi ha feina, vinga, va, anem a buscar-la.
0: Ah, anem a buscar-la, està bé.
6: Sí, clar. Pot ser sempre per les dues vies.
0: Per la feina que teniu, tu ara em podries fer un mapa d'on pedrega més a Catalunya?
6: Parles d'aquest any o diguéssim en general?
0: Home, si vols acotar-ho aquest any, ja crec que hem tingut algunes quantes experiències, però no sé si podries fer un mapa de dir, ostres, doncs sobretot aquests dos llocs és on hem treballat més.
6: Sí, diguéssim que la zona de Girona, la Catalunya central, tirant cap a Girona, zona de Vic i de més, aquella zona gairebé cada any acaba caient alguna cosa. De vegades cau més, de vegades cau menys, i de vegades cauen 5 o 6 pedregades seguides. Vull dir, no, aquella zona sempre acaba enganxant. I tota la zona d'Olot, diguéssim, tirant cap al Pirineu, també. I diguéssim, una mica més cap al sud, per la zona de Móra d'Ebre, no és tan comú, però sí que també és una zona de, diguéssim, on hi ha més dany.
0: Clar, suposo que no, també
6: Tarragona,
0: hi ha més cotxes al carrer, també, no? A vegades no és que pedregui tant, però potser no hi ha tant de cotxe en pàrquings, i aleshores, clar, si tens el cotxe al carrer i cau una pedregada, doncs rep segur, no?, també.
6: Correcte. I a sobre, a més d'això, li has de sumar el fet de que el cotxe estigui assegurat i, una part molt important, que estigui assegurat contra danys meteorològics. Que molta gent el té assegurat. Ah, sí. Ah, que em sembla que sí que el tinc contra danys meteorològics. Ostres, no.
0: Ah, això és important, de revisar-ho. Perquè
6: és
0: no
6: tu, molt important.
0: No tothom ho sap. Clar, però tu pots venir a arreglar-me un bony i jo te'l pago i ja està, sense que hi entri l'assegurança. Si entra l'assegurança, sí que haig de mirar que tingui els danys meteorològics, que això no ho mirem mai, és veritat. Tens tota la raó.
6: Sí, és un detallet.
0: Però és un detallet important, i més amb els temps que corren. Però tu ja ho deies abans, cada vegada hi ha més tempestes virulentes, però jo crec que els bonys deuen ser més grossos perquè les pedres també són més grosses, no?
6: Sí, sí, sí, sí, i tant.
0: Això, sense cap dubte. L'evolució l'heu vista, eh?
6: Sí, els fenòmens abans, els fenòmens més violents eren ocasionals, eren anecdòtics. Ara, raro és que algú no s'hagi menjat una pedregada grossa, dius, perdona, ostres, és que uf, els cotxes estaven molt malament, va haver-hi molts danys, ostres, ostres, ostres. I llavors, i l'evolució, en principi, vull dir, sembla que tot tira cap a entre cometes, dolent, de que cada cop hi haurà més pedregades i més fortes.
0: Clar.
6: I en contra del que la gent pensa, no sempre les pedregades fortes són bon negoci. D'acord? Ja. Això ja és una mica contraintuïtiu, però l'ideal són les pedregades suaus, que si plen fan una miqueta de mal als cotxes, que toquen una mica la butxaca, però que no fan malbé el camp, que no fan malbé terrasses, que no fan malbé persianes, vull dir que els danys es queden localitzats en petites cosetes que, bueno, tan mal, però ja està.
0: Clar.
6: Saps?
0: Que no... ara estava pensant en tota l'època de la sequera, i clar, si un desabonyegador pot guanyar-se la vida tot l'any, perquè no tot l'any hi ha calamarsades, diguéssim, no? I l'època de la sequera, que no hi plovia ni a la de 3, també suposo que devíeu patir una mica.
6: Sí, sí, sí, definitivament. Llavors, a part d'aquí, o sigui, això vull dir, també hi ha la manera de com encara cadascú aquesta feina.
0: Clar.
6: Hi ha gent que simplement, ostres, no, doncs mira, no cau aquí, doncs, bueno, doncs me'n vaig a França, me'n vaig a Alemanya, me'n vaig a Austràlia. Vull dir, això depèn molt de cadascú. En el fet de dir, ostres, doncs puc treballar tot l'any o no. Si et quedes aquí i resulta que no pedrega, doncs, bueno...
0: Clar, aneu buscant les pedres per tot arreu, no?, per poder tenir feina, ja ho entenc. Clar, sou molts en aquest sector, ho saps, això?
6: Sí que abans era un sector més tancat i sí que hi havia molta menys gent. Ara la veritat és que ha entrat molta més gent nova i bé, que cada vegada acabarà entrant més gent. Vull dir, la tendència és aquesta i ja està. I no s'hi pot fer res.
0: Tu, dèiem que tu treballes amb el pare, crec, no?
6: Sí, sí, sí.
0: Però tu, ara llegeixo la teva biografia, tu vas estudiar nutrició humana i dietètica. O sigui, què ha passat aquí? O sigui, vas començar ajudant el pare i t'hi has quedat? Perquè, clar, no té res a veure una cosa amb l'altra.
6: No té absolutament res a veure. No, jo en aquest cas sóc el perfil més atípic que et pots trobar, eh?
0: Sí.
6: Vull dir, jo vaig fer els meus estudis, jo vaig acabar la carrera, vaig fer màster, em vaig preocupar de fer moltes coses, i al final un dia vaig dir, això no m'està compensant.
0: Ostres.
6: I vaig parlar amb el pare i vaig dir, ostres, escolta'm, què et sabria greu ensenyar? Home, no, vine't i anem. Llavors, a partir d'allà, ell em va ensenyar, vas coneixent gent pel camí, gent que t'ensenya, gent més bona, gent que no tant, i bueno, vas començant l'aventura i quan te n'adones estàs en un programa de ràdio xerrant d'això.
0: Que, per tant, l'has convertit en la teva professió de present i de futur, entenc, eh?
6: Sí, sí, sí.
0: No tornaràs amb una... No estaràs mai amb una consulta i em diràs quin règim haig de fer per trobar-me millor de la panxa o per aprimar-me. Això no passarà, ja?
6: No. Ja igual que... altres coses, sí, però això ja et dic jo que no.
0: Aquesta no, ja, només és per casa teva, no? Per la teva salut alimentària, per entendre'ns, ja, tot
6: sí,
0: el que saps.
6: Sí.
0: Molt bé, Gerard Ruiz, desabonyegador, que mira que costa de dir, però jo no sabia sincerament que existíeu fins fa poc, i vam pensar que era, tenint el temps que tenim, una bona manera de satisfer la curiositat, no, dels oients d'aquest programa, que per això ens diem la nit dels ignorants. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i no desitjo que tinguis molta feina, perquè voldria dir que hi haurien d'haver moltes pedregades, però vaja, que vagis fent i que vagis sent repartida sense que passi res greu, però que vosaltres pugueu anar treballant. Moltes gràcies,
6: exacte,
0: Gerard.
6: Exacte, lo justet.
0: Exacte. Gràcies, bona nit.
6: Adéu, bona nit.

Va, el Supertramp poden dir que torna a ploure, però el mapa del radar meteorològic de Catalunya diu que va marxant, o sigui que farem cas al radar del Meteocat, escoltem les notícies de la una per veure com tenim la situació i tornem després amb més preguntes i més respostes i amb més coses boniques per explicar-vos. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts a la tarda vespre. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els alcaldes dels dos municipis han explicat a la Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que mai havien vist baixar l'aigua amb tanta força pels seus carrers.
2: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja estava gent gran, han dit que no ho havien vist mai. Mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
3: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havíem vist mai.
1: En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i a Vilanova mateix un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies sense provocar ferits. El servei ja s'ha restablert. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat. Més notícies, Agustí Serrat.
4: Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i diu que pretén tornar al servei d'un país i no d'un partit. El seu advocat Gonzalo Boya situa la seva tornada a Catalunya quan el Suprem apliqui la totalitat de la llei.
1: La Comissió Europea planteja suspendre el vot dels nous socis en cas que vulnerin els valors comunitaris. La mesura estaria vigent durant els primers 15 anys de al projecte europeu. L'objectiu és evitar que un sol país pugui vetar les decisions de la resta perquè ha canviat la seva tendència pro-europea, com ha passat els últims anys amb Hongria. S'aplicaria en infraccions greus respecte als drets fonamentals o als principis de cooperació.
4: Aquest dimecres es publicaran al BOE els decrets d'habitatge que ha aprovat el Consell de Ministres i que ara la Diputació Permanent haurà de convalidar en el termini d'un mes. Un s'aprovarà perquè el PNB hi donarà suport i les majories en aquest òrgan són diferents i la convalidació no depèn dels vots de Junts. A partir de la publicació del Butlletí Oficial de l'Estat, les mesures ja entren en vigor, inclou la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. Com a novetat s'hi afegeixen l'ampliació de les restriccions dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més, i els préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis.
1: I l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha aprovat comprar 5 blocs de pisos del barri de Samuntà perquè no passin a mans d'un fons d'inversió. En total són gairebé 150 habitatges i diversos establiments comercials.
5: I know I have that effect on people. It's something about my face.
6: It's a nice face.
5: You think so?
6: I wouldn't say it if I didn't.
1: Ha mort l'actriu Eva Marie Sen, protagonista de pel·lícules com Perseguit per la mort d'Alfred Hitchcock, que on compartia protagonisme amb Cary Grant, a qui escoltàvem en una escena del film.
4: També se la recordarà pel seu paper a La llei del silenci d'Elia Kazan al costat de Marlon Brando, una interpretació que li va valer l'Oscar a la millor actriu secundària el 1955. L'actriu ha mort per causes naturals a la seva casa de Los Angeles. Tenia 102 anys.
1: Esports, Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-2 amb dos gols de Mikel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedro i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També ha jugat aquest dimarts Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
4: Amb aquests partits s'acaba l'aturada per les seleccions i els futbolistes internacionals tornen aquest dimecres ja a la disciplina dels seus clubs. El Barça, Frenkie de Jong, ja ha fet part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció.
1: I encara en futbol, ara, a la una de la matinada, ha de començar a Buenos Aires, l'estadi monumental, el partit Argentina contra Benín. És l'últim que jugarà Leo Messi amb la selecció argentina.
4: La portera del Barça, Cata Coll, deixa la concentració de la selecció espanyola femenina i torna a Barcelona. Cata té unes molèsties al quàdriceps. Clàudia Pina no s'ha entrenat aquest dimarts per unes molèsties musculars, però sí que forma part de l'expedició que viatja cap als Estats Units.
1: En bàsquet, doble victòria catalana a Europa, a la Champions, Assisa Joventut 86, Herzliya d'Israel 75. A l'Eurocup, quarta competició continental, victòria del Girona a Fontejau, Girona 87, Dinamo de Bucarest 75. És la primera victòria en la història del Girona en una competició europea.
0: Fins aquí les notícies.

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Jo estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Mira, esmorzant una mica.
9: Bé, aquí a la porta de la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
0: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
12: Som pura cafeïna.
13: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
14: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
15: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
13: Home, una patadeta ens aniria bé, eh? La veritat.
0: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
15: És una promo ni a veure, Roger.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
16: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.

0: una de la matinada i 8 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, al 93-207-474. Crec que tindrem una segona hora una mica dolça, ja us ho dic ara, cosa que em satisfà, perquè tenir una hora dolceta està molt bé. Per començar aquesta hora, la Neus, des de Barcelona, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: A veure, Marta. Neus, tu vols donar una resposta?
1: Sí, a veure. Aquella senyora que s'havia quedat sense pastisseria o li venguessin xufos.
0: Sí, sí, senyora, va, vinga.
1: Bé, jo en conec una que a casa ens agraden molt. Així que si ho vol provar, no és gràcia, però...
0: Ja ha dit que li era igual.
1: Esquerra de l'Eixample.
0: Esquerra de l'Eixample, a veure, digui.
1: Sí, pastisseria Lys, L-Y-S.
0: Lys, com, Lys. Com la flor de Lys.
1: No, ah, això mateix, sí, però
0: amb Y. Amb Y, exacte. Pastisseria, això està a l'Eixample, diu?
1: Sí, al carrer Calàbria 137. Ho he buscat perquè ho he buscat al llistí, perquè no me'n recordava del paro.
0: I aquí tenen uns xutxos d'aquests...
1: Que a casa ens agraden molt.
0: Molt bé. Són grans
1: això
0: o són petits?
1: Això a cadascú li agrada el seu estil,
0: clar,
1: oi?
0: Clar. Dic, són grans o petits?
1: Normals.
0: Normals, eh? Normals.
1: Bé,
0: no són de
1: grans
0: petits.
1: Bona.
0: D'acord. Sí. D'acord.
1: Tinc un telèfon, perquè si no s'hi va abans de les 11, pot ser que no en trobin ja. Ah. I en canvi es pot telefonar i que se'ls guardin.
0: De veritat? Que volen els xutxos d'aquí? Ai, quina gràcia.
1: Oh, i tant.
0: I tant, eh? Molt bé, molt
1: I
0: bé.
1: I tant.
0: Doncs va, vinga, donguem-ho tot, no? Neus.
1: Sí, doncs aquesta de carrer Calàbria és el 93
0: sí.
1: 425
0: sí.
1: 3904.
0: 3904, vinga, doncs.
1: I llavors tenen un altre sucursal, al carrer Riera Alta 19.
0: Molt bé. Amb els, amb els mateixos xutxos, eh?
1: Sí, exacte.
0: Va, que ho has buscat tot i, escolta'm, digues el número de la Riera Alta.
1: És el 93-425.
0: Sí.
1: 83-8.
0: 83-08, deu ser.
1: No.
0: Ah, doncs no, falta, no. Falta un número.
1: 93-425.
0: Ah. 83-8, doncs... falta un número.
1: Sí, falta un número. Ui, ara tindria molta feina anar una altra vegada.
0: No pateixis, ja ho buscarem, escolta'm.
1: Del carrer Calàbria.
0: Aquesta està bé.
1: Més bé l'altra, que li donin el telèfon.
0: Ah, exacte, ja s'espavili, perfecte, molt bé.
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: escolta'm,
1: sí.
0: Resposta, a veure si...
1: No, però no en falta, eh?
0: No, ja ho veig, ja ho
1: ah,
0: veig.
1: Ah, sí, que falta.
0: Sí que falta un
1: sí,
0: número en el segon telèfon, sí.
1: Sí.
0: Bé, no passa res, no passa res. Amb el primer ja ho fa.
1: Però el del davant ja no ho recordo tant.
0: No passa res. Perfecte, Neus, doncs moltes gràcies.
1: Al contrari,
0: vinga.
1: Que vagi bé, la senyora Beatriz té humor d'anar fins allí perquè és de gràcia.
0: Doncs escolta, segur que sí. Quan un vol una cosa, escolta'm, es sí. Fa el que sigui. Molt bé,
1: val
0: Neus, gràcies.
1: Val la pena de provar-ho, a veure si li agraden.
0: Molt bé, sí senyora.
1: Moltes gràcies, Marta.
0: A tu, Neus, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Dic que tindríem una segona hora dolceta perquè n'hi ha unes quantes de respostes dels xutxos. La Carmeta, des de Sants, bona nit.
2: Bona nit a tothom, eh? Bona nit. Des de l'Evo, escolta, són tan bons, eh? Però mira, la
0: a
2: meva
0: veure.
2: És de la carretera de Sants,
0: sí.
2: La pastisseria Can Vives.
0: Can Vives, de Sants.
2: Sí, això mateix, que estava a vora de la plaça de Sants.
0: Molt
2: està
0: bé.
2: A la mateixa carretera, que era el número 1, no ho sé.
0: No passa
2: però
0: res.
2: Però si aquest senyor vol provar-ho, allà, escolta, jo els trobo boníssims, eh?
0: Molt bé.
2: I en tenen, escolta, sempre, escolta.
0: Sempre
2: allò coixins, aquella passeta que fa a sobre, que, bueno, es queda desfeta a la boca. I, bueno, la crema, ho diem, boníssima. Però només és això,
0: perfecte,
2: eh? Si vol provar aquest oient, a veure què tal.
0: A veure què ens diu. Moltes gràcies.
2: Això mateix. Bona nit a tothom.
0: Bona nit. Adéu-siau. Vinga, més xutxos. La Núria, des de Terrassa, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal?
3: Mira, jo és per lo mateix, dir-te una altra pastisseria de Sants,
0: sí.
3: Del carrer Carretera de Sants, tocant a la plaça Espanya, pastisseria Abril.
0: Abril es diu aquesta.
3: Sí, que també són molt bons. Jo abans vaig estar vivint a Coll Blanc molts anys i hi havia una davant del mercat que eren insuperables, però també van tancar ja fa moltíssims anys. Llavors els que més s'assemblaven eren aquests d'aquí
0: de l'Abril.
3: De la plaça Espanya, tocant a la plaça Espanya, sí.
0: Molt bé.
3: I doncs... després una queixa adreçada al Barça. No sabia que ara ja no es poden comprar entrades a les guixetes. Ara és tot a través d'internet. Vaig baixar el dia 25 a Barcelona per comprar entrades i, no, ja no hi ha entrades, s'han de comprar per internet. I clar, pues, és un trastorn impressionant per una persona ja gran.
0: No en deixen ni pel dia.
3: Només el dia del partit. El dia del partit, si n'hi ha bé i si no, pues, res. I després, una altra cosa que tampoc no m'agrada gens, que vaig baixar, com que era aquest diumenge, que era el partit Barça-Madrid de noies, vaig baixar amb el pare Edgar Jarc.
0: Sí.
3: Jo vaig estar anant 40 anys al futbol i anava sempre amb el meu pare Edgar, si ningú em deia res, vull dir, és normalíssim.
0: Sí.
3: Pues no, no es pot entrar amb pare Edgar Jarc. Té que ser un pare Edgar plegable.
0: Ah, sí?
3: I llavors dic, i ara? Diu, pues l'has de deixar aquí, si quan surt està bé i si no, pues...
0: Ah, si, no te'l, si te'l prenen, doncs mira't què sense.
3: Exacte. I és un paraigues que me l'estimava moltíssim perquè me l'havia regalat una amiga que fa 2 anys que es va morir, i clar, no pel preu del paraigues, sinó pel
0: record,
3: motiu,
0: clar,
3: record. Ja vaig dir-li, diu, bueno, intentarem vigilar que estigui aquí, vale. Ah, quan va acabar el partit, un quart d'hora abans, surto per anar més ràpid, el paraigues ja no estava.
0: No.
3: Diu, no, ja no està, se l'ha endut un noi que fa la neteja, que no té ordre d'endur-se els paraigues. Diu, però se l'ha endut.
0: Ostres.
3: I dic, i ara? Ah, pues ara res, aguanta't.
0: I no, no podies posar una reclamació perquè te'l tornessin si era el noi de la neteja?
3: Bueno, avui he fet un escrit per internet al Barça, perquè és que ara en persona, vull dir, amb veu poca cosa pots
0: clar,
3: fer.
0: Sí, sí, està clar.
3: I ara
0: ostres,
3: estic
0: quina ràbia, Núria, quina ràbia.
3: Sí, em va fer un disgust impressionant. L'únic que em va compensar el 7-0, però bueno.
0: Ja, això sí, això té raó, però
3: sí,
0: el paraigües no. O sigui...
3: Però sí, em va saber moltíssim greu, molt, sí.
0: Ja m'ho penso.
3: Però
0: ja.
3: Més que res, perquè la gent ho sàpiga, que no se'ls ho corregin amb un paraigües. I que entrades a les taquilles si
0: tampoc.
3: No és el dia del partit tampoc. Val?
0: Doncs gràcies per avisar, Núria.
3: Vale, Marta,
0: moltes gràcies per tot. Bona nit.
3: Adéu.
0: Més xuxus, la Roser des del Raval, bona nit. Roser, que ets aquí? Hola, no hi és. Vinga. La Maria Rosa des de Sant Cugat, bona nit.
4: Hola, bona nit. Estic d'acord amb la de l'Elisa, eh?
0: Ah, sí?
4: Sí, sí. He anat a les dues, tant a les de la Riera Alta com les d'aquí de Calàbria.
0: I has menjat xuxos també o no?
4: Sí, home, sí, esclar que sí. He anat pels xuxos, precisament.
0: Has anat expressament? Ostres,
4: sí,
0: veig
4: sí.
0: Que això va en sèrio.
4: És coneguda de temps, sí, sí. Sobre
0: de
4: la del Raval, vaig estar abans de la de Riera Alta que la de Calàbria. I també n'hi ha una, que ara jo no me'n recordo el nom, és que és pujant Muntaner a esquerra, bastant amunt, una que fa cantonada, i que també els tenen boníssims.
0: Pujant Muntaner
4: no
0: a esquerra, una Vives també hi ha allà.
4: Potser sí.
0: Potser,
4: és que tinc un cap, però bé. I és que aquesta part de la pregunta dels xuxos no l'he sentit, ho he sentit ara, que de quan ho deien i dic, ostres,
0: sí.
4: Però bé, ja me n'entendré aviam perquè sí.
0: Molt bé.
4: És Muntaner, cantonada, algo bé, però també és molt bona.
0: Sí.
4: En fi, que anava a dir que... Escolta, és que m'he despertat amb aquella senyora, amb aquella acurada definició del Corpinat.
0: Oh, però ens ha fet una classe,
4: eh? Home, és que devia sentir el capítol corresponent amb el tas vertical de la Moliner.
0: Ah, ja pot ser,
4: home,
0: però jo crec que algú li va explicar amb ella, perquè ens ho ha explicat molt bé la Carmen de Tortosa.
4: És que ho he dit tal qual, bé, ja ho vaig sentir en el programa.
0: Sí,
4: home,
0: doncs mira.
4: Home, el que acaba es deia tot arreu i tot això, sí,
0: sí.
4: Que ja ho sabia, home,
0: sí,
4: és que
0: sí.
4: Ha sabut de sempre, però de com que era agafat, acollit a mà i tot això, sí.
0: No
4: s'ho
0: sabia perfecte, no, molt
4: sí,
0: bé,
4: sí,
0: molt
4: jo
0: bé.
4: Jo també sé, perquè com que també soc de Cava, bé, ara de Corpinat.
0: Ara ets de Corpinat, també, molt bé.
4: Sí, evidentment. Escolta'm, jo et volia dir, és que mira que m'ha fet gràcia, diu, és difícil això de l'abunyegar, oi?
0: Desabunyegador.
4: No, i se m'ha acudit, després no dormiré, esclar, com treballa el caparró.
0: Per
4: diu,
0: què?
4: Home, diu, el cotxe està abunyegat, qui el desabunyegarà? El bon desabunyegador que el desabunyegui, bon desabunyegador serà.
0: Mare meva.
4: T'ha agradat? Ara, esclar, després no puc dormir.
0: O no m'estranya, clar, perquè ara estàs pensant tota l'estona a veure quin dius.
4: Sí.
0: Ai, que bona que ets.
4: Per cert, que te felicito ja per la... per la resolució que està bé, però que encara trigarà del senyor Pol Puigdemont.
0: Pol Puigdemont, sí, sí.
4: Sí, sí, home, jo m'alegro. Ara, aquest dematí m'ha fet gràcia a la Caixer.
0: Sí.
4: Perquè ha dit, diu, home, diu, això hauria de ser molt ràpid. Diu, ara, si no ho fan ràpid, dice, o sigui, no ha anat amb circunloques. Diu, és per joder, dic, mira.
0: És que sempre és molt clar, aquest home.
4: Molt clar, sí, molt clar, si no, és per joder, diu, home, si és el que els hi va. Perquè, a més, és que, i ara, el senyor Illa se n'omple la boca. I jo el recordo remenant la cua allà a favor del 155, saps?
0: Ja. Hi ha coses que hi ha gent que s'ha oblidat, però d'altres
4: sí,
0: que no,
4: bé,
0: eh?
4: Sí, sí, hi ha coses... Home, clar, no ens podem recordar de tot, però jo això ho recordo perfectament, que anava remenant la cueta per allà, sí.
0: Ja,
4: sí.
0: ja.
4: En fi, bé, mira, què hi farem.
0: Què hi farem? Va, desabonyegadora, descansa el cervell, vinga.
4: Vinga, doncs,
0: una abraçada.
4: Bona nit.
0: La Cristina, de l'Esquerra de l'Eixample, bona nit.
5: Hola, bona nit a tothom. Mira, era per fer un incís d'això de la pastisseria Lis.
0: Sí.
5: És que no és a mi grega, és a mi llatina.
0: Ah, és a mi llatina. Ah,
5: sí,
0: per tant
5: el que
0: és...
5: passa que al costat de la L té la flor de lis.
0: Ah, saps? Per tant és lis de flor de lis. Que jo, és
5: com...
0: Ah, va, sí. D'acord.
5: És que jo hi compro també en aquesta
0: pastissa. I es confon amb la Y, vols dir, no? Perquè
5: jo
0: hi ha la flor.
5: Jo crec que deu ser això, perquè al costat de la L hi ha la flor de lis.
0: Ah, boníssim això, molt bé. Molt bé.
5: I bueno, jo hi compro, i bueno, xutxos no, perquè a mi no, la crema no m'agrada, però compro altres pastissos, els torrons per Nadal són boníssims, els torrons que fan. Bueno, és una pastisseria que ho fa tot molt bé.
0: Doncs mira, hem fet una descoberta, perfecte. Doncs
5: sí.
0: Gràcies per l'aclariment, està molt
5: d'acord.
0: Bé.
5: D'acord.
0: Gràcies, Cristina, bona nit.
5: Adéu.
0: Al Ramon des de Bonastre, bona nit.
6: Bona nit, Marta. Aviam, volia fer un parell de... una pregunta, o dues, vaja. A mi va passar una vegada, ja sé que no es pot fer, però el meu fill estava tallant llimones sobre el marbre blanc, bastant en quants anys, i ha quedat una taca blanca que n'hi ha manera de treure-la, i no sé si és que es pot treure. I em va passar a mi una vegada i encara la tinc, petita, perquè jo soc molt gran. No sé si pot marxar, si no...
0: Una taca de llimones, dius, De llimona.
6: Sí, però, no, però sí, he sigut tallant llimona,
0: sí.
6: Però ha quedat un tros de marbre, que era com a més blanc.
0: Sí, taca. La llimona taca el marbre, sí.
6: Però no es veu, és el diferent.
0: Sí. La llimona això ho té, a mi també m'ha passat. I fa una ràbia, això, Ramon. A veure si algú ens dona una solució, és bona aquesta.
6: A mi em va passar una vegada, i encara la tinc, perquè ella era petita, però això no pot ser, no ho sabia.
0: És més gran, molt bé.
6: I en acabat ja també, parlant de... Ja em vau solucionar fa uns dies el problema de formigues petites.
0: Sí, sí.
6: Amb el vinagre em va funcionar, no n'hi tinc un mes. Però és que ara tinc... Això és curiositat, no tinc cap problema, però ara, avui mateix que ha plogut, a vegades passa que surten unes formigues grosses, molt grosses, voladores, que però van estan sueltes, no van allò juntes i però a casa almenys a mi no m'entren, estan en un terrat o el que sigui,
0: sí.
6: Però no molesten, però dius, per curiositat, i com és que surten? D'on surten?
0: D'on
6: i després se'n van i on van? Perquè no es veuen, vull dir, si no pol no es veuen.
0: Ja. Llavors, doncs va, a veure qui sap d'on surten i on van les formigues voladores.
6: Sí, i són grans, vull dir,
0: sí.
6: No és que siguin petites, justament.
0: Molt bé. Doncs vinga, a veure què et diuen. Ramon, gràcies.
6: D'acord, bona nit.
0: Bona nit. En Magí Anguet, des de Vilafranca, bona nit.
7: Hola, bona nit. Mira, jo volia donar la resposta amb la

0: prohibeix sota fortes sancions el desbrossar i netejar lleres i ribes i torrents i rius, etc. No? El per què és, segons l'ACA, és perquè diu que es destrueix la fauna que hi habita, o sigui, ànecs, polles d'aigua, martinets, etc. Mm. Llavors, què passa? Doncs, bueno, que els rius i rieres estan fetes una merda, i cada cop més. Als batlles n'hi ha algun que té pebrots i es passa a l'ordre pels collons i desbrossa la riera tal com s'havia fet sempre, però la majoria, doncs, escolta, amb el perill de que els multin per desobediència i això, doncs diuen, mira, tindrem més diners, doncs, per fer la festa major o per fer alguna altra tonteria que sigui. Jo, a veure, com ha afectat, com tots els veïns del carrer Sant Pere i carrer de Barriera, d'un poble que es diu Pontons de l'Alt Penedès,
1: sí,
0: i tinc una casa, us diré que a la riera de Pontons, al pas pel seu poble, hi ha un pont de pedra molt, molt maco que la travessa, però que ja fa 4 o 5 anys que la seva entrada està tota aponada per verdisses, arbres i blocs de formigó d'un mur del costat que va caure. En fi, una verdadera merda. Jo ja fa gairebé 2 anys que vaig presentar una instància o ajuntament avisant del perill que podia comportar aquest taponament, perquè és una riera que té molta tinguda. Mm. En cas d'aiguat, no? Doncs el pont formaria un pantà, segur que s'arrebentaria i s'emportaria, doncs, moltes de les cases del carrer Sant Pere i Riera i, a part, els veïns que hi viurien, clar. Mai m'han contestat. Ara fa un any vaig assistir a un ple municipal i en acabar el ple vaig demanar la paraula i em van donar la paraula i vaig dir, bueno, jo fa un any que vaig presentar una instància explicant, doncs, per què demanava i tal, i llavors, bueno, el vall em va dir que ells no hi podien fer res. Res de res. No poden tocar ni un esbarzer de les ribes ni de les lleres, i ara tot això és qüestió de l'ACA. Si vols, vés a l'ACA. Vaig demanar, bueno, això, escolta'm, dóna'm un prescrit, i em va dir, bueno, doncs que no cal tot que m'ho doni prescrit, que ja m'ho deia, ja està. I ara fa uns dies em vaig enterar extraoficialment que l'Ajuntament ha fet un projecte tècnic per desbrossar la riera i l'ha presentat a l'acte. I llavors, sí, senyora Maria, sí, sí, sí, em sent, un projecte per tècnics qualificats per tallar ortigues i verdisses, eh? O sigui que això no és qualsevol cosa. Uh-huh. Això, llavors, esclar, això ja va per llarg, ja que vol dir, llavors, fer les inspeccions, mirar si hi ha bestioles durant les 4 estacions i anar passant. Si s'aprova, doncs, bueno, hauran de fer venir a tallar les herbes només seleccionades per aquells que abans de fa 4.000 anys, aquelles colles de segadors egipcis, d'aquells que diu que s'acaben amb punxons, que, o sigui, que agafaven el blat tija per tija i li clavaven un punxonet, deixant al camp les tiges que no eren del blat. Bueno, dona la sensació que aquest estament s'està rient del poble i de tots els pobles, perquè això, ara que han passat aquestes riuarades i i tothom diu que, cony, els ponts s'embussen de la merda que hi ha a les rieres.
1: Totalment, sí, sí.
0: Bueno, llavors, sembla que aquest testament passa per davant primer la vida de les polles d'aigua i després la de les persones, i si convé bé, si no també. Llavors, si entre informes i proves i hòsties passa alguna desgràcia greu, doncs no passa res. Es busca un mort per, una persona per carregar-li el mort i se li talla el cap, com fan aquí a Espanya, que s'ho acostuma a fer fort, això, eh? Mm. València ja ho vam veure. Doncs bé, veient els protocols i la burocràcia són així, o sigui, com el temps del Franco, però en català.
1: Apa,
0: llavors aquí només cal que et diguin, ja, usted no sabe con quién está hablando, home. Suposo que algú que em contestarà, però serà per rebatre'm el que he dit, i segurament que poder hauria de callar i disculpar-me. Però dic una cosa, jo em podré disculpar, però els ignorants, encara que avui som tots vells, sabem on som i el que diem,
1: I tant que sí.
0: Bueno, doncs,
1: molt bé, moltes gràcies, Maginguet, bona nit.
0: Bona nit.
1: Adéu. En Ferran, des de Sant Andreu, bona nit.
2: Bona nit.
1: Digues, Ferran.
2: Truco per dir a aquest senyor que Franco va néixer al segle XIX, al 1800. Cada vegada que hi ha eleccions, tenen de treure el mort a passejar. Per què no deixem ja en paus els morts? A la meva àvia, Carmen Ribas Foraster, es fa a missa de 12 del diumenge 19.

0: 10 de juliol de 1936. I no és com ara, que ara pues, està internet, està la televisió... No, en llavors la gent com molt tenia una ràdio. I se sentia el dissabte que les tropes de l'exèrcit d'Àfrica s'havien levantat i que havia una... Parecía que era una insurrección de las fuerzas españolas en el protectorado de Marruecos. Bueno, pues el domingo van a misa. Y cuando van a surgir, se esperaban el señor Buenaventura Durruti. Y la meva àvia, el que va a hacer va a ser anar a misa. Pues la van a pujar en un camión. Y aquel camión els va a portar... sobretot eren dones, com ara també, eren dones i nens. I es van portar al cementiri de Sarrià, als garrofers. I es van posar contra la paret i es van afusellar a tots. Però ara els socialistes i TV3 es veu que els únics que mataven eren Franco. I es veu que la república repartia carrers. Pues, si era així, com diuen ells, per què van matar el fill del coronel Moscardó a Toledo, que el van anar a buscar al col·legi i tenia 17 anys? Moscardó estava allà perquè juliol era període de vacances d'estiu. Moscardó no anava mai d'uniforme. Llevava un xandall, perquè era professor d'educació física, gimnàsia. No era ni fascista, ni político, ni nada, pero era el único que había. Vino la pasionaria de Madrid. Trajo a 3 mineros asturianos. Pusieron 3 minas explosivas y para que matar a todos los que habían en el Alcázar de Toledo. Las mujeres de guardia civiles, las mujeres de limpieza y había hasta una guardería. Bueno, pues pusieron 3 bombas en la academia de infantería. Murieron mujeres y niños. Y entonces vino un miliciano y le dijo, oiga, y al hijo del coronel, ese chico tiene 17 años. Y lo hemos ido a buscar al colegio de curas. ¿Sabes lo que dijo la pasionaria? Tocó al conductor y le dijo, vámonos a Madrid.
1: A veure, Ferran, però tu no has trucat per això, tu has trucat per una altra cosa a la nit dels ignorants avui. Ara aquesta classe que ens has fet, trucaves per un altre tema, no?
0: Sí, lo dels xuxos.
1: Ah, doncs va, anem al tema.
0: Bueno, jo al carrer Palomar hi ha una pastelleria que té el millor xuxo guanyat amb un premi.
1: Vinga, carrer Palomar de Barcelona, entenc, eh?
0: Sí, de Torres i Bages, de Sant Andreu.
1: I com es diu?
0: Bueno, és on estava l'Àngel Barfanuna, els que han fet la mili als quarters era on estava fa cantonada Palomar, Paseo de Torres i Bages.
1: Però no saps el nom de la pastisseria?
0: Sí, número 2.
1: Es diu número 2?
0: Sí.
1: Ah, d'acord.
0: Fa cantonada i va guanyar el concurs del millor
1: xuxo. Perfecte, doncs va, ja fem el nostre llistat.
0: No, y una cosa volia dir. Ahora hay menos fiestas porque yo estuve 4 años destinado en Ciudad Real y había un dicho que decía, hay 3 jueves que brillan más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión. Era al dios, era aquest 3. Y el día 1 de octubre también era fiesta. Y el 26 de enero también era fiesta porque fue cuando Barcelona se vio liberada de la opressió comunista.
1: Anem d'una classe d'història als xuxos avui, anem d'una banda a l'altra. Ferran, va, bueno, que tinc encara gent esperant. Bueno, t'agraeixo, bueno, la trucada.
0: Gràcies.
1: Vinga, merci, bona nit. Maria de Girona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira aquest darrer senyor que ha parlat d'això de Franco, això, quan es deia com ho tens d'en Franco, ens referíem a quan ja havia acabat la guerra.
1: Sí, sí,
2: i llavors les injustícies i bestieses que feien.
1: Sí,
2: no
1: sí,
2: es no... parla de quan la guerra, perquè
1: correcte.
2: El cas mossos que ha dit ell, jo entenc que són que quan la guerra i
1: no la guerra tothom mata, sí senyora, ja està.
2: I llavors el que sí que hi ha és que el govern que hi havia, encara que fos una mica brutote, havia set votat.
1: Sí, sí,
2: i Franco va anar contra una cosa votada i això no ho diuen mai aquests que són franquistes.
1: Ja. A veure, que tu no trucaves per això tampoc,
2: no, no,
1: Maria.
2: No, però clar, et sobirianta que, ja, que ja, ja. Parlin només de quan la guerra i no parlin dels desmans que va fer Franco.
1: Correcte.
2: Després de la guerra durant 30 anys almenys.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Bé, a doncs, llavors, bueno, i que va ser un golpista, llavors jo el que trucava era pel senyor que parlava de les rieres.
1: Sí.
2: Que té molta raó. Esclar, ja entenc que està una mica de mala llet, que hi ha coses que potser s'hauria de dir diferent, però com que té tota la raó, doncs és normal que estigui de mala llet. Però bueno, la qüestió està en que ell ha dit 4 o 5 anys, que fa 4 o 5 anys ja s'ha anat deixant les rieres. No, no, no, jo crec que en fa més de 20 que això s'ha anat deixant, perquè abans ho feien molt la gent voluntària. Allà on no arribaven els voluntaris arribava l'Ajuntament. O al revés, a vegades si l'Ajuntament no feia prou, voluntaris anaven, saps? Era una col·laboració que hi havia.
1: Sí.
2: Però no fa 5 anys, en fa 15 o 20 o 22, molts. En fa. Però jo ja només demanaria que tallessin o que traguessin els arbres caiguts dintre el riu, les canyes entrevessades, que és el que fa taparada en els pilans dels ponts. Les lleres, ja entenc que hi ha d'haver uns tècnics que ho supervisin, sobretot si ho supervisen bé, i si ho fan, que moltes vegades no fan res. Però, com a mínim, que destapessin els ulls dels ponts, que això és de sentit comú. Hmm. O sigui, és que cada riu, si hi ha 7, 8, 10 pobles afectats, hauríem de sortir tots a queixar-nos cada diumenge allà, escolti, que no passarà cap cotxe per sobre el pont mentre no es destapi. I així successivament. Hmm. Perquè és a ser brut i deixat i poca vergonya, això. Les lleres, ja ho he dit, que els tècnics ho mirin, sí. I tant
1: però
2: de bo hi hagi tècnics
1: no,
2: que hi entenguin.
1: Sí, sí.
2: Va bé. Però hi ha verdaderes illes d'arbres a dintre el riu que cauen, perquè a vegades es podreixen a la base o així, i tots van a parar en els ulls dels ponts.
1: Sí, sí.
2: I això ho veu tothom. Com hi pot haver tanta indiferència?
1: Sí.
2: La gent ha de participar i queixar-se més. Bueno, i llavors sobre les aigües, volia saber si ja estàs arreglat, però em sembla que no, que ahir o avui s'ha comentat més o menys per alt enllà aquí a la ràdio, de que allò dels 180.000 litros d'aigua que es perdien cada dia i tot això, però la persona que ho ha dit, no em recordo qui era, ho ha dit com si això fos en passat, però jo em sembla que encara està passant. M'agradaria que algú ho digués, perquè de gent de Badalona n'hi deuen bé molts.
1: Sí, sí, sí, aquella, ja va.
2: Doncs
1: ja sé
2: que diguin
1: dius.
2: A veure què,
1: a si
2: això està arreglat o no, perquè
1: perfecte.
2: Això són 180.000
1: sí,
2: litros diaris des del 2006,
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I em sembla que és des del 11 o el 12 que els pressupostos es havien aprovat per fer-ho i no ho ha fet
1: i
2: ningú.
1: I no ho ha fet ningú. A veure si ens ho diuen.
2: A veure,
1: vinga,
2: si
1: Maria.
2: Algú ens diu la bona notícia de que sigui fet, però em sembla que no.
1: Perfecte, Maria, moltes gràcies. Vinga, bona nit.
2: Adéu, bona
1: la
2: nit.
1: Ramona des de Sant Antoni, Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Digue, Ramona.
3: Sí, sóc la Ramona.
1: Sí.
3: Mira, que aquella senyora que deia que quan ha de ploure, bueno, deia que sortien formigues i que passen moltes vegades, que quan ha de ploure no sé què, o quan plou.
1: Sí, formigues sí, voladores, deia.
3: Penso, passen moltes coses quan ha de ploure, coses així que no passen habitualment. Jo abans, ara sempre em fan mal els ossos, el que sigui, però abans plorava cada vegada que havia de ploure. Jo potser plorava la vigília ja, ho plorava al matí. Potser plorava la vigília i plovia l'endemà al matí. Ho plorava al matí i plovia a la tarda.
1: Veus? Això és el que passava,
3: sí,
1: no?
3: O sigui, això són coses que sí, que són d'això, que
1: passaven abans de ploure, no?
3: Sí, passen abans de ploure, segurament que l'atmosfera o el que sigui ho fa.
1: Ja,
3: no sé.
1: Molt bé.
3: Bueno,
1: molt bé, Ramona, gràcies. Adéu-siau, bona nit.
4: La nit dels ignorants, un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
5: totes les coses, les preguntes que es fan aquí a la nit dels inverns, a la curta o a la llarga, o te les contesten o se solucionen. I això ho dic perquè ja fa molt de temps vaig dir que el pont de Marina i els pilons que hi havia amb unes xarxes, amb les reixes, i que no arreglaven, doncs ara, ahir vaig llegir el diari, que després de tant de temps els arreglen. O sigui, només per dir que gràcies a la nit dels ignorants les coses, ja dic, es contesten o se solucionen, a la curta o a la llarga.
4: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa.
1: Són 2:15 de dues.
6: Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi?
1: I a aquesta hora obrim el capítol de preguntes contestades, que sé que hi ha un oient que està molt pendent d'aquesta resposta d'avui, la Núria. Diu, ara el que farem és traslladar-nos a França aquesta nit, per això aquesta música que sentiu ara, perquè crec que fa aproximadament un mes que la Núria, des de Gràcia, ens feia aquesta pregunta relacionada amb Radio France Inter.
7: I jo fa un any i mig o així, aproximadament, que escoltava Ràdio France Inter. L'escoltava a la nit perquè donaven tota la programació de dia. Llavors de dia ho escoltava vosaltres, al matí, i a la nit escoltava amb ells. En freqüència modulada, com sí, ho escolto vosaltres. I no parlo d'internet, no parlo de... I això ha desaparegut per obra d'encantament. I jo recordo que vaig llegir el diari, ara deu fer potser un any i mig o dos, que hi havia un problema amb, ja no amb l'adjudicació de les freqüències, que es donava prioritat sempre a les ràdios que estiguessin públiques. En el cas de Ràdio France Inter és una emissora pública,
1: sí,
7: encara que no sigui d'aquí, abans de donar-ne a privades, del tipus que sigui. Llavors jo em pregunto com és que mirant-ho amb diferents aparells, no estic parlant de petits aparells, sinó d'alguns que no ho som,
1: tampoc les comptes.
7: I que puc afinar molt bé amb la freqüència que jo ho sentia, que no s'escolta.
1: Aquesta era la pregunta que ens feia la Núria. Doncs bé, hem traslladat la pregunta a la Isabel Galí, la corresponsal de 3Cat a França, i això és el que ens ha contestat.
8: Bona nit, Marta, i bona nit a tots els ignorants. Tenim la resposta per a aquesta oient que fins fa poc podia escoltar Radio France Internacional a la FM des de Barcelona. Ens diuen, des de RFI, que efectivament han hagut de renunciar a la seva freqüència d'FM a Barcelona i ho han hagut de fer per motius pressupostaris. Cal tenir en compte que Radio France Internacional pertany al grup France Media Monde, que és públic, pertany a l'Estat, i per tant depèn del pressupost que s'aprova cada any, i en els darrers anys han hagut de fer retallades perquè França té un deute públic preocupant. RFI és una emissora d'actualitat que es difon als 5 continents i en francès, i en 17 llengües més, incloent el castellà. Té més de 40 milions d'oients regulars que l'escolten almenys una vegada a la setmana i, segons xifres de l'any passat, pot arribar als 100 milions d'escoltes puntuals a la setmana per ràdio o via digital. Un dels llocs on s'escolta més és l'Àfrica, i especialment a les regions que van ser colònia francesa. De fet, l'empresa germana Radio France, grup d'emissores públiques a França, que vindria a ser com el grup de Catalunya Ràdio, des de mitjans del mes de juliol també ha modificat algunes de les seves freqüències, en aquest cas per arribar a llocs on la cobertura no era prou bona. Dit tot això, també ens han informat que podeu seguir escoltant aquesta ràdio al seu web d'internet o a través de la seva aplicació RFI Pure Radio. Espero haver respost la pregunta i, si cal alguna cosa més, ja ho sabeu. Bona nit.
1: Gràcies, Isabel Galí, la nostra corresponsal a França. Més bona informació de primera mà no podem tenir. Per tant, Núria, hauràs de canviar la teva manera d'escoltar aquesta ràdio. Com a mínim, hem resolt el dubte. Okay.

Doncs aquesta és una qüestió que hem pogut respondre, tot i que segurament a la Núria no li agrada gaire, però és el que hi ha, i en canvi queden encara altres preguntes que no ha contestat ningú. Per tant, jo el que faré, com sempre, abans d'arribar al final del programa, és tornar a llegir algunes de les preguntes que ens heu fet aquests últims dies, perquè hi penseu, i doneu una volta, i a partir de demà ens truqueu al telèfon de sempre, 932074474, o deixeu un missatge de WhatsApp al 667-220-148, si és que sabeu alguna d'aquestes respostes. Per exemple, en Joan des de Vallcarca ens demanava, ens deia, tot el coure que roben a les catenàries, cada vegada que hi ha un robatori, on es ven? Ens demanava el Joan. I per què costa tant, diu, d'agafar els lladres, d'enganxar-los? La Mercè des de Barcelona diu, referent a les trucades a spam, tots els que truquen tenen les meves dades. Diu, on és, en aquests casos, la llei de protecció de dades. Com ens podem protegir de veritat perquè no les tinguin tota aquesta gent que ens truca? La Lisa des de Barcelona diu, quants anys pot tenir un jutge un cas obert fins que no dicta la sentència? Qui és que regula aquests tempos? En Guillem des del Fort Pienc diu, existeixen radars que mesurin el soroll dels cotxes, el soroll, per poder-los multar? En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, és bo, entre altres coses, vol saber quin és l'enregistrament musical més antic que existeix en català. I en Joan, des de Santa Coloma de Gramenet, una pregunta que és d'aquelles per pensar. La intel·ligència artificial podrà tenir algun dia la intuïció humana? The sun is out.

pot ploure dins del seu cor, perquè el mapa ara mateix de l'evolució de les pluges és que estan desapareixent per l'Alt Empordà i ja són dins del mar. Per tant, ara mateix estaríem tranquils. Ja sé que queden els efectes, però estaríem tranquils pel que fa a tot aquest episodi que ens han dit que duraria fins a les 2 de la matinada. Doncs aquí sí que l'han encertat, perquè això avui, com a mínim, s'ha acabat.

Aquesta setmana us expliquem alguns dels contes recollits en la primera obra de l'escriptora Natalia Cerezo. Es diu A les ciutats amagades i es va publicar l'any 2018 per l'editorial barcelonina Rata. La història d'avui, el relat d'avui, es titula Barcelona.

És dimarts i la Sofia puja les escales amb la compra. Se'ls troba, que baixen amb les nenes, i es posen un cantó del replà per deixar-los passar. La Raquel s'atura i li fa dos petons. Quant de temps, i això que vivim al pis de sobre, i la Sofia deixa les bosses a terra perquè porta dos brics de suc i un quilo de patates. Com es troba el pare? La Raquel li toca el braç i el Xavi i les nenes baixen els graons. La Sofia la sent que criden pel forat de l'escala com micos atabalats. Millor gràcies, ara ja menja. Me n'alegro. És un bon senyal que mengi. La Raquel somriu i la Sofia agafa les bosses i es disculpa, ha de començar a fer el dinar, i ja puja les escales quan la Raquel la convida a la festa que faran divendres. És l'aniversari del Xavi. Sembla mentida que ja hagi passat un any, oi? Treu unes ulleres de sol de la bossa i se les posa al cap. Ens faria il·lusió que aquest any tornessis a venir. Gràcies, però no crec que pugui. I tant que podràs. Si no, ens enfadarem. La Raquel torna a somriure a la penombra de l'escala i li fa un gest amb el braç. Fins divendres. La Sofia la sent que baixa. Les seves sabates de taló fan un eco que rebota a les parets i que l'estremeix. Les bosses pesen i quan arriba a casa té la pell del palmell de les mans, arrugada i vermella, com la d'un nadó. Divendres li serveix el sopar més aviat al pare i li diu que marxa, però que no trigarà gaire a tornar. On? Li pregunta ell amb la forquilla que remena la verdura bullida. Els veïns de l'àtic fan una festa. El pare assenteix, fa un glob d'aigua i la Sofia el mira com menja. Quan acaba, la Sofia l'ajuda a seure al sofà, d'esperar la taula, renta els plats i es tanca la seva habitació. A l'armari hi ha el vestit nou penjat dins una bossa de plàstic. És de color blanc i amb un rivet blau a la vora de la faldilla. L'ha planxat abans de sopar i quan se'l posa, li sembla que encara deixa anar una mica de l'escalfor. Es pinta els ulls a la lluna de l'armari, el maquillatge és vell, es desfà i li taca les galtes de rosa. Es neteja la cara amb un mocador de paper que li raspa la pell i es mira al mirall. No es reconeix així i s'estira al llit amb els ulls tancats. El pare crida, que no faràs tard a la teva festa? La Sofia no contesta. Escolta atentament, sota la remor de la tele del menjador, la fressa del pis de dalt. Els convidats ja deuen estar arribant, pensa, i s'estremeix per les patecs dels petons, els riures, els nens que corren passadís amunt i avall. Algú pica la porta. La Sofia sent tres cops, com tres salves i els crits d'alegria de la Raquel. Les seves passes, intenses com un terratrèmol, fan vibrar el llum del sostre. La Sofia la segueix fins a l'habitació del pare. Les passes s'allunyen, segurament cap a la terrassa. Obre la porta del balcó i és com si ella també hi fos a la festa. És just a sobre seu. Gairebé pot tocar-la i si s'hi enfilés a la barana, ho podria veure tot. Han posat música i hi ha alguna cosa que uneix a banderins agitats pel vent. L'aire humit de la tarda està carregat de sal i la Sofia veu mans que sostenen cigarretes a la barana i el reflex groc de llums com sols en miniatura. I el Xavi? És aquella mà que sosté un got allargat i que fa veu de tempesta, com la pluja furiosa que cau algunes tardes d'agost. La Sofia podria sentir què diu, si no fos pel bramull de la música i el soroll de la tele que li arriba des del menjador. Tanca la porta corredissa de l'habitació amb compte, tot i que sap que no poden sentir-la, seu a terra i recolza l'esquena en un test d'aloe vera. L'escolta molta estona, fins que el got és buit i la mà desapareix. La Sofia es regira, incòmoda, i nota un pessigolleig. Una aranya li puja per la cama. La Sofia mira com fa equilibris amb les potes allargades, se li enfila fins al genoll i aleshores la bufa amb suavitat i l'aranya vola fins a terra i s'amaga darrere un test. La Sofia estira les cames i els dits dels peus i trenca un tros d'aloe vera que es parteix com si fos fruita per refrescar-se els canells. Fa bona olor, s'adona que ja s'ha fet de nit. Segur que el pare es deu haver quedat adormit mentre mirava la tele. Sent soroll de coberts sota el trànsit de la música i recorda com havien preparat les taules l'any passat, cobertes amb estovalles de paper i plenes de truites i de fuet i de formatge i de patates fregides i d'amanides de tonyina. Els convidats agafaven els plats de plàstic i parlaven mentre menjaven. La Raquel anava i venia de la cuina. Va ser aleshores que li va dir allò de les sabates al Xavi. Les va assenyalar amb la forquilla de plàstic i li va preguntar si feien màgia quan repicava amb els talons. La Sofia va baixar els ulls. Les sabates resplendien. Eren de xarol vermell. Van riure. El Xavi li va tocar el braç. Les nenes han tret el cap per la barana i la miren.
La Sofia no sap quanta estona fa que són allà. Escoltava la festa, distreta, i quan ha alçat la vista ha vist els caps rodons i trenats de les nenes amb els ulls oberts com llunes. Són dues gotes d'aigua. Cada diumenge de bon matí baixen les escales de dues en dues amb els pares al darrere. Compren xocolata amb xurros a la parada de la cantonada i esmorzen al parc del davant. Les veu per la finestra i les nenes amb cucurutxos plens de xurros i el Xavi i la Raquel amb un parell de gots de xocolata desfeta. Quan acaben de menjar, les nenes tenen la cara bruta i llencen les engrunes a terra que desapareixen sota un centenar d'ales de colom i la pols del parc. Una de les nenes l'assenyala i xiscla. Què fas? La Sofia, esverada, s'aixeca per marxar, però una veu llunyana crida: veniu, nenes, que portarem el pastís. I marxen esperitades. La Sofia torna a seure, s'abraça els genolls i para l'orella. Algú ha aturat la música. Els convidats callen d'un en un i només queda el vent tebi que fa onejar els banderins i de sobte una explosió. Tothom canta per molts anys i la Sofia veu la llum titilant de les espelmes d'aniversari que fa ombres al terra del balcó. Han acabat, tothom aplaudeix i el Xavi diu: bufem les espelmes plegats. Demaneu un desig. 1, 2 i 3. I la Sofia veu els flaixos de les càmeres com un preludi de tempesta i sent com bufen les espelmes i crits i rialles i petons a la galta. Fa olor de cera calenta i de cordó d'espelma cremat. Amaga el cap entre els genolls. L'any passat, quan la Raquel no mirava i ja no hi quedava gairebé ningú, el Xavi va agafar la Sofia per la cintura en un racó de la terrassa. Tenia els llavis enganxosos i li feien gust de la nata del pastís. El petó la va ofegar i va estrènyer el braç d'ell. La festa era dues passes, brillant i groga, i ells es basaven en aquella cantonada fosca com una fossa marina. L'endemà el va veure al súper amb les nenes a la mà. Es va posar vermella i les nenes se la van mirar fins que el Xavi va dir: au, aneu amb la mama, i van arrencar a córrer passadís del detergent enllà. És tard, bufa una brisa del mar i la Sofia, encara recolzada a l'aloe vera, posa la mà a la paret. Està calenta. Fa com el miratge que hi ha a l'estiu a les carreteres, la calor que puja, cou i s'esvera. A la festa ja no hi queda ningú. Els últims convidats s'han acomiadat i la Sofia encara sent com baixen les escales, amb passes buides, quan la mà del Xavi torna a aparèixer a la barana. El sent encendre una cigarreta. Sospira i aspira el fum que s'eleva amb una filigrana delicada. Ja són a dormir, les nenes? Sí, per fi. Estaven molt esverades. La Raquel sospira i agafa la mà del Xavi. Ha sobrat pastís? La Raquel marxa a buscar el pastís i el Xavi apaga la cigarreta a la barana. Salten guspires taronges i la Sofia acluca els ulls. Fa bona nit avui. El Xavi parla amb la boca plena. Mira quina fila que fas, t'has embrutat la cara. Durant una bona estona parlen com si al món no hi hagués res més que ells dos sols, la terrassa i les nenes que dormien. No és fins al cap d'una bona estona que la Sofia sent que badallen i que tanquen la porta de la terrassa. S'aixeca a poc i amb cura, s'enfila a la barana i s'agafa la paret. Si s'estira i no pensa que caurà, pot veure les restes de la festa. Han apagat els llums grocs. Veu banderins molls i gots buits que rodolen per terra. Veu cadires caigudes i les potes de les taules amb les estovalles de paper esquinçades com les cortines d'una casa abandonada. Un cop de vent la fa trontollar. Els cabells i el vestit voleien esbojarrats. Intenta controlar-se i amb prou feines aconsegueix baixar de la barana i tornar a seure a terra. Li costa respirar i s'està una bona estona d'esquena al carrer. Mira cap a la fosca de l'habitació del pare amb el vestit brut, despentinada i tremolosa. Doncs aquesta és la història de Barcelona que ens ha explicat avui la Natàlia Cerezo, que ens l'ha escrit ella i que l'hem explicat nosaltres, per tancar aquesta edició d'avui de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, una de les edicions més dolces, crec recordar, bàsicament per la quantitat de recomanacions que si hem de fer cas a tot el que ens heu dit i comencem a fer una volta per totes les pastisseries que ens heu dit que fan el millor xuxu de Barcelona,
No arribem a Nadal que no passem a la porta de tants xuixos que ens menjarem segons les vostres recomanacions. Però ves que algun dia no fem alguna incursió, perquè si tanta gent recomana llocs bons, jo crec que hem de fer cas, perquè jo sempre faig cas al que dieu vosaltres, eh? Propostes de temes, que si avui una sardana cantada, que si el xuixo millor està aquí o allà, és que hem de fer cas, perquè en definitiva són els que sabeu les coses, vosaltres els ignorants. Arribem a les 2 de la matinada i jo el que sé és que avui plego perquè està tot tranquil, perquè tenim aquells companys dels serveis informatius que si passa alguna cosa ja us l'explicaran, i nosaltres tornarem demà a partir de les 12 amb més preguntes i amb més respostes i amb més coses per explicar-vos com sempre. Gràcies per ser-hi. Fins demà, que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El telèfon d'emergències ha atès més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer més de 200 serveis. Aquest és l'últim balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que aquest dimarts ha afectat Catalunya. Les precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord, a les Terres de l'Ebre, on més mal ha fet l'aigua és en municipis com Xerta i Pouls. També al Garraf s'han inundat passos a nivell i a Vilanova i la Geltrú un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz.
2: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs, un petit incendi. Evidentment, doncs, això ha generat una certa alarma, però...
1: Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat. Repàs ara més breu a altres notícies. Agustí Serrat.
3: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia i assegura que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit. Segons l'expresident, la resolució d'aquest dimarts deixa sense marge d'actuació els jutges del Suprem a l'hora d'aplicar l'amnistia.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
1: L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, haurà de fer un curs per prevenir la corrupció si no vol entrar a la presó. És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no haver de complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial aprovat pel govern espanyol. Inicialment, el Tribunal va condemnar Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
3: La COE dubta de la legalitat de la vaga general anunciada pels sindicats perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral ni depèn de les empreses dels canvis legislatius en matèria d'habitatge. El president de la patronal, Antonio Garamendi, considera inadmissible